Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Tornem a obrir la persiana de la nostra sastreria de música electrònica per oferir-te una sessió doble com les del cinema als 80. Una edició entre verbenes de lluny i plenes de novetats, retalls, apostes de sempre i pret-a-porter. I tot just comencem amb un toc francès res convencional de Daft Punk.

0: Recorda que pots escoltar el programa de manera tradicional i, si es trenca la ràdio, tens el podcast i tot el tracklist a la web del programa. Ah, i si aquest estiu necessiteu electrònica feta a mida, passeu per Ràdio 4. El nostre taller de l'electrònica de sastre restarà obert fins al mes de setembre, tots els divendres a les 10 de la nit. Adeu, que vagi bé.
1: Electrònica de sastre amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.

Electrónica.

0: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
1: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
0: Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda. Mireu, us explico. Hem deixat sonar tanta estona la sintonia perquè el Dani Granados, l'Oriol Rossell i jo, la Consol Sáenz, ens hem perdut. Ens hem perdut per la Llotja de Mar, que és la seu per primera vegada d'aquest sonar, d'aquest nou sonar, que comença, com ja sabeu, aquest 2026, una nova etapa, i que ha situat concretament en aquest edifici absolutament meravellós la seu del seu sonar més bé, el sonar més tecnològic, el sonar on podem escoltar xerrades, veure els projectes de la gent que juga amb les noves tecnologies i tot allò que té a veure amb la nostra vida social, cultural i, per què no, també política. I per què ens hem perdut? Ens hem perdut perquè és un escenari absolutament magnífic. La Llotja de Mar, que combina estils arquitectònics com ara el gòtic i també el neoclàssic, i que en aquesta ocasió es fusionen a tots aquests projectes i tots aquests invents futuristes en la gran majoria de les ocasions que ens porten doncs, tots els artistes, tots els creadors i els col·lectius que s'han donat cita en aquest Sonar Més D. Un Sonar Més D des d'on avui realitzarem el nostre programa i tindrem oportunitat de xerrar amb alguns, com dèiem, d'aquests ponents, d'aquestes creadores, de totes aquestes ments privilegiades que es proposen albirar què passarà en un futur.

Doncs aquesta és la proposta d'això, eh? Això és ens acompanyarà d'aquí una estona per mostrar-nos doncs, la seva manera d'entendre l'art, la relació entre les noves tecnologies i nosaltres, els éssers humans, que se suposa som els que hem inventat les noves tecnologies i les hem de, entre cometes, controlar. Em sembla que la cosa de moment està sortint una mica regolint, però bueno, ja veurem. De tot això i més es parla aquests dies al Sonar, us ho dèiem, és un sonar especial, és un sonar que inicia una nova etapa, un sonar amb una nova direcció que porta aquest apartat del mes D, el mes tecnològic, des d'aquell espai de Fira Montjuïc, aquesta llotja de mar absolutament meravellosa, i un sonar, podríem dir, jo no sé si diurn, perquè ja diurn es queda una mica enrere, que fa vespreig, fa vespreig i també nit a Fira l'Hospitalet. Ja veurem com va la història, ja veurem com accepta el públic tots aquests canvis. Els que segur que estan encantats i encantades són totes les persones que s'han donat cita, com dèiem, amb aquesta llotja de mar per gaudir de les propostes que ens mostra el Sonar Més Bé.

0: Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: T'ha agradat la Llotja de Mar?
1: Home, és un espai històric de la ciutat, no?, que està en el centre i que és un espai, diguem, molt connotat també per una història, no?, de les elites econòmiques d'aquesta ciutat, un espai, diguem, rellevant, de mostra de poder, però que avui, no?, i això em sembla especialment rellevant, està donant cabuda també a una mirada crítica sobre el present en termes econòmics, sobre el present en termes tecnològics, i sobre el que ha de venir també a futur, no?, i com podem imaginar-nos una societat segurament més justa i més democràtica. Per tant, benvingut també a aquest espai, al món de la reflexió crítica.
0: És interessant això que dius, perquè mira, no ho havia pensat. Segurament, si féssim una psicofonia... Això mira, per la pròxima edició del Sonar Més D, potser li podríem proposar algú, perquè si féssim una psicofonia amb aquestes parets, probablement ens esgarrifaria saber de les converses d'algunes de les reunions d'aquests grans senyors, i dic senyors perquè probablement poques senyores hi havien en aquelles trobades, parlant, per exemple, de com enviaven els vaixells, no?, doncs cap a les Amèriques, previ passi per el continent africà, per portar, diguéssim, no de manera educada, alguns homes i dones, precisament doncs, a treballar terres perquè ells fessin moltes peles i es poguessin fer edificis com aquest. I una vegada dit tot això, Dani Granados, i felicitar, perquè crec que ho hem de fer a les companyes de... L'altre dia teníem nosaltres a l'Andrea Faropa, responsable d'aquest Sonar Més D, a les companyes i companys que han triat aquest espai, perquè la veritat és que... jo no sé si vosaltres teniu aquesta sensació, i aprofito ja per presentar l'Azucena Micó de Sound Diplomacy, que ara ens explicarà una miqueta el que ha fet aquí al Sonar Més D. No sé si teníeu aquesta sensació, però jo... aquests dies que passejava pel Sonar Més D veient doncs, aquesta arquitectura i, per exemple, doncs, el pavelló de la gent de Corea que ha vingut a presentar les seves invencions i creacions, deia, em fa la sensació d'estar enmig de Blade Runner, tio. Saps? O sigui, crec que és perfecta, no?, aquesta munió entre un món antic, no?, un present i un camí cap al futur. No sé què penseu, eh?
1: Jo crec que és perfecte. Crec que, com deia abans, que aquests espais que estan al centre de la ciutat i que tenen una dimensió clarament pública també s'utilitzin no només per dissenyar aquestes estratègies econòmiques transnacionals, les del segle XVII i les d'avui. Aquí sí, també sí, es fan mítings i hubs internacionals per dissenyar estratègies econòmiques que segurament no tenen una visió estrictament democràtica. Per tant, que un espai com aquest es posi a disposició d'un festival com el Sonar, d'una secció com el Sonar Més D, que el que busca és, a partir de l'àmbit de la tecnologia i la innovació, pensar també escenaris potser segurament més desitjables, té un punt futurista, però m'agrada pensar no tan catastrofista com Blade Runner, sinó potser una mica més optimista, no? O com a mínim que dibuixin els problemes d'avui per dibuixar un demà més desitjable, que jo crec que és on hauríem d'estar.
0: L'Azucena Micó, que sap molt sobre com i de quina manera s'han de construir, no?, espais per viure la cultura i la música, que...
2: Jo ahir quan... Bueno, hola, i moltes gràcies per convidar-me. Jo ahir quan passejava per aquí i estava mirant totes les instal·lacions artístiques, pensava, ostres, el xoc, no?, l'impacte entre les parets i el que estem veient, doncs màquines fent servir la IA per fer-te una peça d'art en el moment, tal. Realment... Jo crec que també convida molt a la reflexió, no?, de dir, ostres, d'on venim, on anem, on anirem, perquè hi havia instal·lacions que tampoc acabava d'entendre què estava passant allà, per més que m'ho expliquessin. Amb la qual cosa trobo que sí, que és un lloc molt especial per fer això avui.
0: Doncs l'Azucena Micó, Dani Granados, ens acompanya precisament per explicar-nos una mica quina és la feina que fan des de Sound Diplomacy i també que ens faci 5 cèntims de la xerrada que va tenir lloc el primer dia d'aquest Sonar Més D, on va participar amb el Miric Milan de Vibe Lab, per parlar de com la música i la cultura nocturna poden enfortir les comunitats, que és un debat molt important del que es parla i es parlarà molt, ja us ho diem, els pròxims mesos.
2: Sí, va ser, la veritat és que va ser una xerrada molt entretinguda. El Miric i jo fa molt de temps ja que ens coneixem. Ell havia sigut l'antic alcalde de la nit d'Amsterdam i sí, vam estar xerrant una mica de com governar la ciutat a la seva vessant nocturna, no? Amb tot allò que passa a Barcelona, potser podríem dir de 9 a 6 del matí, i sí, ens ho vam passar molt bé, la veritat.
1: Fins que surt el sol, no? Que és, des que se va fins que surt. Clar, és un dels debats històrics
0: dels debats.
1: No? Que hi ha a totes les ciutats del món, jo crec, però que Barcelona des de fa uns anys també l'està entomant, i que tenim la sort avui que ens acompanyi l'Azucena, que treballa, diguem, a una d'aquestes consultories, d'aquestes empreses que es dediquen a intentar trobar solucions, no? O sigui, davant d'aquests reptes, trobar solucions. I a mi, per començar una mica la conversa, m'agradaria, Azucena, que ens expliquessis d'alguna manera quines són les solucions que esteu situant com a Som Diplomacy, sí, que ahir vas poder compartir en aquesta taula, perquè tinc jo una sensació, que ja la deixo anar, i és que a vegades aquest debat s'ha reduït molt estrictament al tema de l'economia nocturna, no? I quan parlem de l'alcalde de la nit, uh-huh. la pròpia figura del teu company de taula, no? del Milan d'ahir, estava molt vinculada a aquesta idea de l'economia creativa vinculada a la nit. Però que ja fa uns anys, i vosaltres heu sigut molt protagonistes d'això, s'està fent més gran aquest debat. Estem incorporant altres temes com la convivència, com la capacitat de la mediació, etcètera, etcètera. No? Per tant, davant d'aquests reptes, quines són una mica les solucions que esteu plantejant?
2: Sí, nosaltres ahir, i justament va ser un dels temes que vam tractar més, una de les coses que vam estar d'acord tant el Míric com jo és que Som Diplomacy, si ho posem molt en pràctica, és que no es pot generar una governança de la nit, jo crec que de res, però en aquest cas de la nit, sense tenir un diàleg amb el que és l'ecosistema, sense tenir un diàleg amb el sector, amb les persones que realment estan habitant a la ciutat durant aquestes hores del dia. Està molt bé i jo em sento molt contenta de que Barcelona tinguem ara una comissionada per la nit, però penso que sense, que sí que ho té, ella té ara una comissió, però hi ha ciutats que potser tenen la figura de l'alcalde de la nit i no tenen una comissió de persones que puguin estar informant del que està passant en el dia a dia, bueno, potser hauríem de dir en la nit a nit de la ciutat, quins problemes estan trobant, que com parlant amb les audiències, amb els públics, amb la gent que ho està vivint. Això era una de les coses que vam estar d'acord que era molt important. I un altre tema, i nosaltres això sempre ho recomanem, nosaltres, bueno,

0: dur a terme per aconseguir alguns dels seus objectius a través de la música, de la cultura, de la creativitat, etc. I quan nosaltres treballem amb ciutats, sempre, per començar, els recomanem tenir aquesta comissió i aquest grup de persones que puguin informar a la gent que està dissenyant les lleis, que està dissenyant les polítiques, que està treballant més en alt nivell, per dir-ho així. Nosaltres sempre diem que sempre s'ha de bastir aquest pont i també construir diàlegs entre els diferents sectors dintre del mateix govern. No es pot governar la nit sense tenir en compte el transport, no es pot governar la nit sense tenir en compte el turisme, òbviament, sense tenir en compte...
1: La seguretat,
0: gràcies. Els hospitals, ja, a vegades pensem en la nit com si fos només la gent que se'n va de festa. Hi ha moltíssimes professions que només passen de nit. Hi ha les persones que treballen als hospitals, les persones que treballen amb neteja, etc. També necessiten que se'ls consideri quan es té en compte aquestes estratègies.
2: Clar, i dius, no podem fer només pensar en la nit a la gent que se'n va de festa, no? Però la gent que se'n va de festa segurament és el motor de tot això, no? Uh-huh. Llavors, hi ha aquesta lectura històrica que es fa de, bueno, com posem els serveis i els recursos necessaris perquè això no tingui un impacte negatiu, i com això genera una economia, que això és evident, no? I és indubtable, i segurament té uns elements molt positius, però a mi m'agrada com canviar el prisma, no? Una mica agafant les arrels d'aquest programa, de Territori Clandestí, i des d'on mirem? Mirem des de la lògica ciutadana, no? Llavors, d'aquesta perspectiva, penses que podríem parlar del dret a la nit? És a dir, nosaltres parlem molt de drets culturals, no? Llavors, hi ha un dret ciutadà a fer ús d'aquesta nit?
0: Totalment. I és més, jo crec que, a més, aquest dret, aquest ús de la nit, al final genera la identitat que té una ciutat. Una de les coses que ahir també parlàvem, que jo quan m'estava preparant la xerrada pensem en Berlín, fa 30, 40, ja no sé ni quants anys, Berlín va desenvolupar una identitat amb el més underground, el més DIY, no? Que diguéssim, superpoc regulat. Eren coses que estaven passant d'una forma molt espontània, que estaven passant d'una forma molt comunitària, dintre dels diferents grups, a més, i Berlín es defineix en part per això, que ara, amb tantíssima regulació, amb tantíssima llicència, que en alguns casos és important, però com el Dani bé sap dels seus temps a l'ICUB, també això xoquen moltíssim entre elles, potser estem perdent aquest dret a generar una identitat de la ciutat a través del que està passant en els seus ecosistemes musicals, en els seus ecosistemes nocturns. Un dels aspectes per mi més rellevants per això, i últimament ho estem pensant molt, és el jovent, també. O sigui, crec que quan parlem del dret a viure la nit, hem de pensar moltíssim en la gent jove, que estan socialment molt desconnectats i necessiten aquests espais i necessiten poder viure el que nosaltres vam viure, també, el que a nosaltres també ens ha definit com a persones, no? Aquesta època en la que doncs potser vius quasi més de nit que de dia, que tens espais on pots fer coses i que ara cada cop, crec que amb tantes regulacions, no... potser no ho tenen tan fàcil.
1: Vaig a posar una mica el dit a la Nafra, bé, d'advocat del diable, perquè parlem del dret a la nit i potser algú aixecaria la mà i diria allò de sí, sí, i el dret al descans, i llavors és quan arriba el tema polític, perquè els polítics, quan una part de la societat protesta i demana que té dret al descans, que la té, la tenim tots, la balança normalment s'inclina d'una manera molt desigual. És a dir, tenim dret al descans? Sí. Tenim dret a gaudir de la nit? Sí. Formem part del mateix veïnatge? Sí. Com solucionem aquesta vaina, que dirien els colombians?
0: Bueno, és que jo crec que és la pregunta del milió, no? Realment ho has definit molt bé al final, i el Dani en sap més que jo d'això, però en realitat són dos drets fonamentals que estan xocant, perquè el dret a la cultura és un dret fonamental i el dret a la vida, al descans, també. I crec que aquí és on no estem trobant, a Barcelona i al món, no estem trobant necessàriament a l'encaix. Sí que hi ha moltes iniciatives que s'estan duent a terme a altres ciutats o territoris, per exemple. hi ha espais on tenen

0: figures mediadores, hi ha ciutats on tenen figures mediadores que intenten treballar aquest diàleg entre les persones que volen descansar i les persones, com tu ben dius, que volen sortir a festa, que són tots veïns igualment, no? Hi ha llocs on s'està, per exemple, s'està posant, i aquí a Barcelona també s'ha fet, s'estan posant recursos per poder insonoritzar els espais, per poder... per exemple, a Amsterdam, ahir ens explicava el Míric que ells, una de les coses que van treballar era el poder tenir els clubs oberts tota la nit perquè no fos, en plan, a les 4 del matí tothom surt al carrer, diu, perquè es queda cop a les 4 del matí tens una manifestació al carrer. Clar que ningú pot dormir, perquè està sortint tothom de cop a la mateixa hora. Hi ha iniciatives que estan treballant envers trobar aquest encaix, però és una mica, jo crec, bueno, Dani... Potser tindrà, ho sap millor, però és la pregunta del milió.
1: Clar, estem parlant de com garantim la convivència, no? Quan hi ha dos drets que estan col·lisionant o que poden col·lisionar, hem de garantir la convivència. I des d'aquesta perspectiva, jo crec que hi ha un elefant a l'habitació que no s'acaba d'abordar, no? I sembla que només les entitats públiques només poden programar en uns horaris determinats, que l'economia de la nit és economia privada, només privada, no? Per tant, que vol capitalitzar aquest flux ciutadà que va de festa. I clar, a mi m'agradaria pensar que una figura pública d'una comissionada de la nit o d'un alcalde de la nit pot incorporar estratègies públiques que garanteixin la convivència. Perquè, mira, posar-se de perfil no és una solució. Llavors, et volia preguntar, Azucena, creus que podem pensar en una economia pública de la nit, en uns recursos públics, per poder dir allò que deia el Robin Iesta quan li van donar aquella medalla d'Extremadura d'Espacio para los Chavales? Es va centrar la seva xerrada en això, però és que és fonamental perquè és garantir els drets i aquests espais, si estan adequats, estàs garantint la convivència, no? I dit d'una altra manera, lo públic pot fer coses i lo privat podria afavorir una economia social de la nit, també?
0: Jo penso, potser això també és des d'una experiència més pròpia, però crec que aquí en el poder darle Espacio a los Chavales i entren molt també els districtes. Jo, com amb el meu temps lliure, el poquet temps lliure que tinc, estic a la Junta de la Casa Orlandai, que és un espai de gestió comunitària. Nosaltres fem activitats a la nit, nosaltres ens agradaria fer moltes més coses pels joves, però ens topem moltes vegades amb el districte i amb les llicències, amb problemes. Jo no em cansaré de dir-ho, hi ha vegades que paguem més al limitador que a l'artista. I això realment és, vull dir, li explota el cap a qualsevol. I aquí és on torno al que deia abans de que crec que una figura com una comissió de la nit, si vol proveir aquests drets, especialment a la gent jove, a la gent que vol sortir de nit, també ha de poder mantenir aquest diàleg amb tots els altres sectors, inclosos els districtes, perquè si tenim un pla estratègic per la nit, però la resta dels actors que estan regulant la ciutat no ho tenen clar o no l'implementen, tampoc arribarem enlloc. Jo penso que els espais... Des d'una perspectiva pública, crec que els espais, els centres cívics, centres culturals, són espais que serien ideals per poder aportar això i que no s'estan infrautilitzant, per exemple, i això aquí i a tot arreu. I des d'una altra, al revés, no? Penso que sí, que clar que sí, crec que hi ha molts espais privats que treballen amb la comunitat, que treballen d'una forma potser molt més transversal per poder oferir aquests drets. El que torno una altra vegada a com ho podríem fer des de la governança, crec que se'ls ha de portar recursos, perquè al final no sempre es pot pretendre que un espai privat ofereixi els seus recursos per fer alguna cosa que potser hauria de ser més aviat del sector públic.
2: Azucena, ens queda molta feina per endavant.
0: Moltíssima.
2: Ens queda molta feina per endavant. Està molt bé i ha estat molt bé aquesta conversa que heu tingut dintre del Sonar Més D amb el Míric Milan de Vibe Lab, que com deies havia estat alcalde comissionat de la nit d'Amsterdam, no?
0: Sí, ell era alcalde de la nit.
2: Nosaltres hem estrenat no fa gaire comissionada, alcaldessa de la nit, la Carmen Zapata, que estava posant tots els seus esforços, però sí que és veritat que de vegades les coses costen i aprendre de les experiències d'altres ciutats és indispensable. Continuarem parlant perquè crec que hi haurà notícies ben aviat al respecte d'algunes de les qüestions que han sortit avui amb aquesta xerrada. Tens les portes obertes perquè, evidentment, moltes de les temàtiques, Dani Granados, que tractem amb aquest el nostre programa depenen precisament d'aquestes

0: enteses d'aquestes mediacions, no?, entre els veïns i veïnes de les ciutats, vale? Que gaudeixen i que han de gaudir de la cultura, del descans i, en definitiva, d'una convivència harmònica. Moltes gràcies, Azucena.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Doncs això que estàvem escoltant és Vandalize, és una de les propostes de Xoeg, avui amb nosaltres, Oriol Rossell. Ei, fagots, fagots la taula.
1: Sí, sí, és com aquelles taules de Nadal, no? Què dius? S'hauria de fer una foto.
0: Però que no acabin com les taules de Nadal, esperem.
1: Segons quines, hi ha algunes que acaben per Sant Esteve i no va malament, però bueno...
0: En Xoeg, amb la Mònica Ríquic, Mònica Ríquic, programadora, bé, pràcticament ja sòcia del programa.
1: Xoeg, Carles Martorell, també amic, no del... El programa és la primera vegada que vens, sí, però...
0: Vindràs més, vindràs més.
2: No, però ens coneixem... Un cop entres ja no surts.
1: Ens coneixem de... Exacte. Ens coneixem de fa una pila d'anys, vull dir que molt, molt content d'estar... amb bons amics i millors professionals. No, és al revés. Gran professional i millor persona.
0: Exacte.
3: I s'ho deixa tot a casa a final de mes.
1: Exacte.
0: La Mònica Ríquic i el Xoeg que han vingut a presentar i a parlar sobre les seves propostes. I jo li comentava una mica a l'Oriol Rossell que trobava que hi havia com una mica un eix comú entre les maneres de fer dels dos, perquè estan qüestionant d'alguna manera tot allò que té a veure amb l'ús de les noves tecnologies. I jo no sé si un retorn... a l'aspecte més primigeni o fer un toc d'atenció i dir que nos estamos yendo un poquito, no? No sé, digueu-me vosaltres si m'equivoco o no amb la meva percepció.
2: Bueno, a veure, jo crec que això de, no sé què penses tu, no? Però això de jo crec que ens ho diuen bastant, no? Quan ets artista i treballes amb les tecnologies, no? Com els nous usos o usos diferents, jo crec que, i m'agradaria sentir si estàs d'acord, de veritat, crec que, clar, quan treballes amb la tecnologia com el teu llenguatge artístic, això ho tens superinterioritzat, no? És a dir, o sigui, tu ja... O sigui, la teva, la base del que tu fas és trobar noves...

0: les formes de relacionar-te amb la tecnologia en si, no? Llavors crec que per aquest, bueno, com el que pinta i té el pincell i fa la seva forma de pintar, nosaltres doncs, tenim la tecnologia, llavors aportem la nostra forma de fer-la servir, no? I la nostra creativitat. I per això doncs, sempre són noves, no? Sempre són individuals. I després, sobre el tema del retorn, no? A lo primigeni, a mi sempre m'agrada dir que quan a mi em diuen que jo humanitzo els robots, no? Que faig, com humanitzo la tecnologia, jo dic no, jo recordo a la gent que la tecnologia és part de l'esperit humà, o sigui, que és humana, no? I bueno, i al final és per dir, tens agència tu per fer-la i per veure on va, no?
1: Crec que una de les coses que encara ens passa com a usuaris de la tecnologia és que la tecnologia centra molt la visió de l'obra. Molta gent encara ho veu com un tech show, com una demostració de que la tecnologia pot fer coses, quan en realitat probablement és una manera més, no? És una eina que fem servir per expressar el que nosaltres volem explicar. Però crec que ens condiciona molt i com ens veuen des de fora. I jo faig un esforç d'anar reiterant el fet de que només és una eina per mi, almenys, el que passa és que és l'eina que jo sé fer servir. No veiem el pinzell del pintor, però en canvi sí que veuen el meu portàtil. Per tant, la visió aquí és diferent. I per mi és un petit estigma, per mi, perquè hi ha molta gent que ve a veure què puc fer, on has arribat, quina tecnologia has usat, per què has fet servir la intel·ligència artificial, totes aquestes preguntes, i no em qüestionen altres coses com què m'has explicat o per què has fet això. Llavors, m'agrada redirigir aquesta conversa cap a un lloc més narratiu i no tan tècnic.
2: Sí, jo estic molt d'acord amb el que diu el Carles i amb el que diu la Mònica, evidentment. De fet, estava pensant, ara que estem en el context sonar, no? Vosaltres sou molt joves, però jo tinc una edat, i jo recordo quan vam començar a veure portàtils als escenaris, que era com, uala, xaval! Vale? O sigui, antigament, els primers sonars, i això us dono fe, la gent anava amb CPUs, anava amb monitors i amb CPU, amb torres, perquè no tenien prou potència els laptops, no? I quan van començar a sortir aquells de Mac negres que passaven com un mort, allò, i era una cosa com molt fantàstica. Jo crec que allà hi ha un punt de ruptura en què, efectivament, l'eina passa a adquirir un protagonisme absolutament desorbitat. No? Perquè perds de vista l'obra, per dir una forma, no? És com dius tu, mires el pinzell i no el que està pintant. I això ve una mica a Sanda, que l'altre dia, per no sé què, estava repassant, sempre va bé repassar-lo, textos de Ballard, no? I estava pensant en el que us deia la Consol, diu, les noves tecnologies, no són noves aquestes tecnologies, tenen 30 anys, tenen 40 anys, no? Però seguim anomenant-les i considerant-les noves. I per això, justament, ens criden l'atenció, com no ens crida l'atenció, una altra eina, no? Per dir una forma. I el Ballard deia una cosa que m'agrada molt, que és el futur ja està aquí, el problema és que no sabem com negociar amb ell, com gestionar-ho, no? Per això aquesta cosa, d'aquest no retrofuturisme, sinó que el que pensàvem que era futur ja és present, però encara no ens hi hem sabut habituar, no?, d'alguna manera. I clar, jo a vegades em qüestiono, no?, coses com el Sonar més D, si no té alguna cosa d'això, de no saber realment entendre'ns amb el nostre context, que l'hem d'excepcionalitzar d'alguna forma, no? I crear un congrés, per dir una forma, per poder avenir-nos-hi.
1: Un dinar de Nadal, no?
2: Un dinar de Nadal tequi.
0: Sí. No? Respecte a això que deies dels portàtils, només un petit parèntesis, l'altre dia amb l'Antònia Folguera estava dient que recordava fa molts anys que el line-up de Sonar posava artista tal, artista qual, internet.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que hi havia connexió a internet, era com del line-up.
2: Mira, jo t'explico dues anècdotes de senyor gran, veterà de les batalles del sonar, de les guerres del sonar. Una, la primera vegada que es va fer un concert amb connexió amb internet, que van ser Sensorband connectats, em sembla que era amb Tòquio i amb Polònia, i va ser un guirigai que no es va entendre res, però bueno, endavant amb la cultura. I l'altre, que jo crec que va ser el punt més traumàtic per la meva generació respecte al tema d'utilització de la informàtica, diguem, del software en lloc del hardware, va ser un concert llegendari de Farmers Manual, de Mego, que van anar tres paios, es van presentar al hall del CCCB, van obrir els portàtils, van donar-li un botó i se'n van anar! Perquè havien posat una cosa que era...
0: generativa, no?
2: Sí, sí, era autogenerativa, i se'n van anar a fer una birra. I ens vam quedar tots allà amb cara de tonto, en plan, què està passant, saps? En plan, han puesto un casset o què és esto, no? I va ser en plan de, hòstia, com ha canviat la pel·lícula. I us asseguro, de fet, em sembla que va ser en el loop

0: sobre la revisió de Loops, que vaig escriure un capítol i parlo d'aquest episodi perquè va ser, francament, o sigui, un moment de ruptura històrica supertraumàtica. No, en plan, la màquina està fent coses sola.
1: Ja, ja.
0: Saps? Va ser com, què està passant? Una cosa molt bèstia.
2: Provoques un pensament molt fort i és, amb totes aquestes qüestions ja estan fetes fa 20 anys, fa 30 anys que ja estan posades damunt la taula, però continuen no permeant en la societat. Continuen estant en una espècie de núvol màgic on la tecnologia encara és màgica.
0: Però quan està aplicada a les arts. Perquè, per exemple, mira la IA, lo ràpid que ha filtrat en el dia a dia de les persones, sobretot el jovent.
1: Sí, digues.
2: Precisament per això, perquè és màgica.
0: Ja. Yeah.
2: Perquè té aquesta interface on no veus l'altre costat.
0: Mm-hmm.
1: Jo el que volia dir és a les arts, per exemple, les arts, i que també té relació amb el que deies abans, clar, és molt difícil encara veure els museus art fet amb tecnologia, els museus a Catalunya. No? Hi ha molta resistència, jo crec, simplement per un desconeixement, perquè no hi ha les condicions tècniques per exposar, depèn quin tipus d'obres, no? Perquè hi ha aquesta separació, com molt bé tu deies, no? Que es veu més com un tech demo o com un a veure què estàs fent amb la tecnologia, no? I hi ha gent, jo estic fent coses superconceptuals, no? Per exemple, tu estàs narrant històries a través de la música, tu fas música, no? Fas sos i a través del so estàs fent això, no?
0: Sí, però perdona, fixa't que el mateix, es diu música electrònica, per què no posa música de guitarres?
1: Bueno, sí, exacte, sempre hi ha hagut, exacte, o per què no? Jo això, mira, ara, de fet, la setmana vinent presentem jo estic de l'equip comissarial de la Capella i presentem una revista que es diu La Pedra i he fet un article bastant parlant d'això, no? De dir en plan, per què no parles del, exactament del pincell, no? O de obra hecha con cincel, saps? I no, és escultura, no? I això, per què ho dic, no? Perquè al fer un congrés, no? Per què ens hem d'ajuntar? Bueno, perquè encara, no sé per què, no tindria la resposta, però encara, doncs, sí, estem una mica separats i hem de fer doncs, el nostre xiringuito una mica trist. Però
0: no deixa de ser curiós, sí. En el món de les arts, el que us mencionava, no? I que comentava també el Carles, ostres, amb lo ràpid i profund que ha arrelat la tecnologia en el nostre quotidià, en el nostre dia, que ja no som incapaços de sortir al carrer sense el nostre telèfon mòbil. Els jovents fan a la IA, jo com a pare d'un adolescent et puc dir que el Gemini el fan anar, però a tota castanya. I ningú ho excepcionalitza d'alguna manera, malgrat en el món de les arts l'eina segueix condicionant.
1: Ara mateix, és que ara també estàs tocant un tema que està molt, o sigui, es parla moltíssim. Hi ha hagut ara mateix dos articles de José Ramón Alcalá, que és un investigador, un pensador d'art, perquè van fer una exposició al Reina Sofía sobre el més important dels últims anys d'art, no? Contemporani. No hi ha ni una obra tecnològica. I estem parlant de que ni tan sols net art estem parlant de que fa 40 anys.
0: Des del primer internet.
1: Exacte, o sigui, fa 40 anys i hi ha artistes que molt reconeguts, com, jo què sé, és que tampoc la institució a veure què és el que valora o no, no? I ell ha fet uns articles molt interessants doncs, qüestionant-se això, no? Perquè dintre de... Quan es fa una exposició o que recull els moments més importants de l'art contemporani, no? Amb aquesta... confirmació, no?, que dona la institució, no entren, no?, aquestes tecnologies. Llavors,
0: passa una mica com en l'ensenyament de música, per exemple, del qual jo hi he participat, que sembla que la història s'acabi amb Schoenberg, no?, per dir-te alguna cosa, i després no ha passat res.
2: No, amb Schoenberg no, amb Stravinsky, perdona.
0: Amb Stravinsky, consagració de primavera i ho deixem allà, no?
2: Sí.
0: Però passa el mateix, perquè ara està pensant en això que deies i realment és arte contemporani i un vídeo de Bill Viola.
1: Sí,
0: videoarte, que sempre basteix, que és modern, no?
1: Sí.
0: Perquè són coses que es mouen soles.
2: Sí.
1: Vídeo sí, art generatiu no, també té aquesta gràcia.
0: Exacte,
1: no?
0: Però s'acaba com a s'acaba amb el videoart. Videoart, per l'amor de Déu.
2: Amb VHS, un format.
0: Nam June Paik, que estem parlant de 1970, per l'amor de... Abans que jo naixés, que ja sóc vell cony.
1: Bueno, i també Tinguely feia robòtic, vull dir,
0: clar.
1: No?
2: I perdoneu,
1: Calder també.
2: I que la IA cinètic. Té 70 anys.
1: Ja.
2: La teoria de la IA fa 80 anys pràcticament que està escrita.
1: Sí, però jo crec que també, i una cosa que abans volia comentar, aquesta por, no? Aquesta no acceptació de la IA dintre del món de les arts també, és per la precarització, o sigui, no és culpa de l'eina en aquest sentit, és culpa del capitalisme, perdó.
2: Òbvio.
0: Sempre estem d'acord amb això.
1: Ja
0: han tret el Sant Cristo Gros.
3: Hem arribat al moment culminent d'aquestes...
2: Per culpa dels transhumanismes.
3: Sobre taula dels zones més
0: bé. Ja tenim el capitalisme, ara ens falta l'abolició del

0: I ja ho tindria
1: exacte.
0: De poder plegar.
1: No, però sí, per l'abolició del treball és la renda bàsica universal, perquè si no, de què, no?
0: Però
1: el tema és, clar, si tu tens una empresa, una empresa no, mira, anem, si tu tens un ajuntament que ha de fer el cartell per promocionar el dia del llibre o el dia de no sé què, i en comptes de trucar a un il·lustrador ho fa per Gemini o per ChatGPT, doncs aquí és el problema. El problema és que hem de ser conscients de què estem demanant i a qui li estem demanant, però fer això i dir que cap artista pot treballar amb mi, cap artista visual, no, hi ha artistes visuals que potser volen treballar amb la IA, no? Però fer així... No.
2: Vaig entrar... És que us veig tan animats. Vaig entrar un altre
3: Jo crec que falta unes birres aquí, però bueno, endavant.
2: Bueno, això després. El Xoec deia... és que ens demanen constantment per l'ús de la tecnologia que utilitzem a l'hora de fer o de mostrar les nostres propostes, les nostres creacions, i no ens demanen per l'aspecte creatiu, no? I la Mònica, amb un dels plantejaments que ha fet aquí al Sonar MasD, que ens ha presentat doncs, uns robots i ens ha parlat d'aquesta robòtica social i assistencial, parlava, a veure, és que ens estem fixant amb els temes tecnològics i no anem als problemes estructurals que tenen a veure en aquest cas amb les qüestions socials i de cures i de tota aquesta història. Tu has tret la paraula precarietat, has tret la paraula capitalisme. Al final, senyors, no són tots una pandilla d'hipòcrites que estem allò posant l'ull amb el dit que assenyala i no volem veure el que hi ha darrere i que no hem solucionat de cap de les maneres.
1: Totalment. És que el tecnosolucionisme, i en el cas específic del meu projecte que tracta sobre la precarització, bueno, sobre les cures, no? Com seran les cures en el futur, no? I aquesta idea de, no, ah, doncs parlem de robòtica assistencial, no? Mira, la robòtica assistencial és meravellosa, pot ajudar a molta gent, però si tu agafes un robot assistencial i el poses en un hospital o a una residència on les treballadores estan precaritzades, el sistema ja està tensionat, potser no resoldràs un problema, sinó que afegiràs un problema, per exemple, de manteniment d'aquest dispositiu a les persones que ja estan cuidant a altra gent, no? Per exemple, tu estàs invertint molts diners en crear aquestes tecnologies i no estàs invertint diners en formar a persones que volen accedir a feines, perquè no tenen feina i que podrien estar fent aquests treballs, que costa moltíssim de delegar el 100%, perquè un robot assistencial farà una tasca, però no farà tota l'assistència. No, no parlem ja ni de cures, no? Parlem amb el nom d'assistència que requereix un cos que no pot fer diferents funcions, no? I no només això, també entra l'accés a l'habitatge, no? Perquè si tu vols tenir un espai íntim per estar tranquil, perquè necessites estar a casa, perquè no et pots moure amb facilitat, doncs si no tens casa, no? Llavors tot és una ecologia. La tecnologia no és una eina, sinó és una interrelació de moltíssimes coses que van des de la producció fins al deployment.
4: Crec que possiblement és un dels pocs usos on la paraula assistència és un bon lloc per fer-la valdre, perquè precisament crec que un dels grans esforços que està fent el capital és col·locar la paraula assistència en un lloc on ens està convertint en petits dependents. O sigui, ja d'entrada tenim unes tecnologies que fa 20 anys que ens estan convertint en addictes a moltes coses. Però a banda, amb tot aquest últim procés que hi ha de moure el coneixement cap a un costat, que són els data centers, mentre la gent comença ja a pagar per tenir aquest retorn, ens convertirà també en petits dependents. Em sento en un lloc desvalgut quan començo a usar la IA. És un lloc que no m'agrada ser-hi, que em provoca cert refús haver de preguntar-li certes coses, perquè intel·lectualment em col·loca en un lloc on jo em sento ja en una dependència de la resposta d'aquella màquina i no en una solució que jo puc generar i construir i aportar. I no sé si tan sols vull aportar-la en un context com el de la IA. Hi ha tot un seguit de qüestions aquí que també són bastant interessants i que crec que també responen a tota aquesta situació de la que estem parlant.
2: Anem a fer un respir. Estem realitzant aquest programa des d'aquesta llotja de mar, des d'aquest Sonar MasD. Tenim amb nosaltres a la Mònica Riqui, que el Xoec abans hem parlat amb l'Azucena Micó sobre com i de quina manera es pot fer la governança entre el dret a l'oci nocturn, a la cultura nocturna i també al descans, temazo. Anem a posar un dels teus temes, et sembla això?
4: Per descans.
2: O no.
3: O perquè sí.

0: La música, la proposta del Xoec, va, que abans dèiem, no em demanen mai, anem a demanar-li al Xoec per al seu aspecte creatiu, anem a demanar-li que és aquest Vandalais que ha vingut a presentar el Sonar Més D.
1: És un cúmul de petites històries que m'han anat venint, que no les... de converses sobre un concepte com l'abastabilitat, que en anglès li diuen affordance i que és molt més filosòfic, però que bàsicament parla del potencial de les coses, d'allò que està a punt d'eclosionar però encara no hi és. I aquest disc està fet per primera vegada, treballo en sensors de moviment des de fa molts anys, buscant com puc expressar-me a través del so i del cos. I el que és més fàcil o la via que s'obri de seguida és una part més textural o de dron o de coixins, però el repte era fer-ho amb percussió, amb un constructe estructurat, rítmic. I he arribat a un punt, que és el disc pròpiament, que està fet a partir de patrons rítmics controlats pel cos. Uh-huh. I l'eclosió pròpiament, allà on se sublima tot, és que cada petit cop que hi ha dins de la... està provocat per una execució, per una decisió que ha passat entre espontani i d'una dinàmica, per exemple, corporal que he decidit. Llavors, tota aquesta negociació que va des d'un lloc fins, no, des del cos fins a la tecnologia, és on veig que tot aquest teixit és el que és el potencial pròpiament per poder...
2: Una mica audioquinesi, d'alguna forma.
1: Mira,
0: no
1: sé per
0: on agafar els teòrics musicals.
2: No, sí, m'has trist de robar.
1: Soc molt dolent escrivint les meves pròpies notes de premsa, aquestes coses, ja trucaré.
2: Bueno, això està registrat, ja parlarem. Ara vaig un moment a oficina patents i torno. I la Mònica va estar presentant per la seva banda, com explicava la Consol, aquesta performance, que forma part d'un cicle, és una sèrie de tres, d'una trilogia, si no recordo malament.
3: Sí, és un projecte que parto des del 23 treballant, que de fet podeu visitar, si voleu, a la meva web, estan els tres vídeos que formen, no?, com una mica el recull d'aquestes tres fases de recerca sobre la robòtica assistencial, entorn concretament a un robot que ajuda a les persones que no poden menjar per si mateixes a menjar. Llavors jo faig la meva proposta ciberfeminista i aquí una mica, en conclusió així només dit amb una frase, el que volia defensar, no, des del meu projecte, és que les tecnologies assistencials, segons jo ho veig, haurien de sortir de la producció d'aquestes tecnologies, hauria de sortir una mica dels laboratoris per entrar a les cuines i als tallers, no? A les cases de les persones, no? I que nosaltres mateixes, doncs, escollim quins són, com volem ser cuidades al futur, no? I com acordem, no?, com a societat i com a individus, que seran aquestes cures del futur.
0: M'ha agradat molt quan ha sortit la paraula capitalisme, m'agrada quan surt la paraula ciberfeminisme i ara vaig afegir el ciberecologisme.
2: I audioquinesi. I
0: comprem audioquinesi. Fa falta més ciberfeminisme i ciberecologisme?
1: Totalment. Fa falta més responsabilitat des de certa part de l'art per entendre que en els nostres processos també hi ha una part que interactua amb l'entorn, que hi ha una responsabilitat ecològica molt forta. Vaig veure...

0: he vist uns quants projectes que me qüestionen molt fort i que em creen una dissonància cognitiva molt forta. Per exemple, en l'ús d'IAs comercials i narratives ecològiques, a mi, per exemple, això m'impacta davant de la cara molt... Llavors, sí, tota la resposta és sí.
1: Abans he de dir, parlant amb la Mònica, m'ha mencionat un... Ha esmentat un terme que m'ha agradat moltíssim, que és artwashing.
2: Artwashing, sí, sí.
1: És a dir, fer servir l'art per netejar la imatge, no?, de tecnologies, sí, d'empreses... De tecnologia, sí. No? D'empreses,
2: sí,
1: finalment.
2: Sí, exacte, sí. De la Big Tech, molts cops, o de... Sí, sí. O sigui, i va en relació una mica, ja, o sigui, amb com hem començat, no?, del que deies, en plan, veure l'ús, no?, l'ús. Llavors, amb l'art pots fer un ús cookie, saps?, o poses les coses... Ah, li poso uns ullets, d'acord, o no sé què, i això també és... jo defenso molt que en el moment, sobretot tecnològic amb el que estem, el pensament crític a través de les arts i altres pràctiques que no venen necessàriament de les enginyeries, són les necessàries i bueno, supernecessàries, són les que ens ajudaran a crear nous termes per definir el que estem visquent i per poder entendre-ho, que és el que parlàvem, no? De que no estem entenent el moment que hi ha, que no tenim paraules per descriure-ho.
0: De fet, una de les qüestions, per exemple, que em provoca molt fort és l'antropomorfització de la IA.
2: Sí.
0: Hi ha molts artistes que són molt instrumentals a l'hora de validar aquest discurs.
2: Sí,
1: allò
2: sí,
1: la vall inquietant.
0: No, vall inquietant o aprèn.
2: Sí,
0: qui aprèn?
2: Sí, sí.
1: L'altre dia vaig veure...
2: Fa
1: estona que m'està rondant el cap d'ençà que ho heu mencionat. No sé si heu vist, a més, clar, la paradoxa és on ho he vist a Instagram, toca't el nas i balla, no? Però on he vist un vídeo on es mostrava a dones de la Índia que se'ls dona un petit sou per fer les tasques domèstiques, sí, amb una càmera perquè la IA aprengui a fer les tasques domèstiques per després, sí, poder automatitzar-les.
2: Sí, bueno, és que la IA física, que és la robòtica, i per això ara la robòtica, sí, sí, distancial i tot això, està, són formes d'entrenament. A veure, com a tecnologia és superguai. O sigui, vull dir, així aprenen i després saben què fer. El problema és el capitalisme. Després què faran amb això, no? Però com a tecnologia està molt bé. I ara el que ve, que és el que volia dir en relació amb això, l'antropomorfisme també amb la robòtica, a mi, jo que faig robòtica creativa sempre, perquè que tiene ojos, tiene no sé què, no va així, no? I ara ho estem veient perquè no paran de sortir a Instagram, com bé deies tu, un munt de robots bailando reggaeton, o sigui, què estem fent amb aquesta gent? L'altre dia vaig veure un robot que una dona que tenia un biberón al pit i li donava un bebè, i un munt de tios amb traje fent vídeos i... Terrible.
1: Que podria salir mal, eh?
3: Yo no sé qué podría salir...
1: No, nos está saliendo el futuro regulín.
3: Yo no sé qué podría salir mal, pero...
2: Más ciberfeminismo para el futuro.
3: Sí. Exacto, el ciberecologismo y anticapitalismo. Venga, y yo tendría...
1: Y ahora vaya y cremem això, venga.
2: Exacto, no, también, no, según no, pasa.
0: Porta els mistos.
3: No te vengas tan arriba, Oriol Rosell, no cal, no cal.
1: La revolución sí, pero avui no, que no em va bé.
3: Mònica, Riqui i Soec, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer. Teniu les portes obertes, per suposat, ja ho sabeu. Oriol Rosell, Dani Granados, moltíssimes gràcies. Enric Martí, a les vies de so, Consol Saent. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest programa especial Territori Clandestí des del Sonar Més D. Tornarem demà al punt horari de les 7 de la tarda, com sempre, amb el nostre programa i a la sintonia de Ràdio 4. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: El mes de juny de 2026 serà recordat com un moment clau per la biotecnologia i l'agricultura europees. El Parlament Europeu ha aprovat una nova normativa que permetrà l'ús de plantes editades genèticament amb tecnologies com CRISPR, una eina que permet modificar l'ADN de manera molt precisa. Aquesta decisió posa fi a anys de bloqueig regulador que havien deixat Europa en desavantatge respecte a altres països. Gràcies a aquestes tècniques es podran desenvolupar cultius més resistents a plagues, millor adaptats al canvi climàtic i potencialment més productius. La normativa, però, estableix algunes restriccions sobre els tipus de modificacions que es podran aplicar. Diversos experts consideren que aquests límits responen més a criteris polítics que no pas a evidències científiques. Tot i així, l'aprovació representa un avenç significatiu en la incorporació de les noves tecnologies genòmiques a l'agricultura europea i, sobretot, obre un nou camí pel desenvolupament de la recerca vinculada a l'alimentació.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria, què tal?
2: La reproducció assistida i la medicina regenerativa són dos dels camps de la biomedicina que més han avançat en les darreres dècades i han estat transformant la vida de milions de persones. La reproducció assistida ha fet possible que moltes persones amb problemes de fertilitat puguin tenir fills, gràcies a tècniques com la fecundació in vitro, que des del naixement del primer nadó proveta l'any 1978 al Regne Unit ha donat lloc a més de 12 milions de naixements arreu del món.
0: Paral·lelament, la medicina regenerativa aprofita el potencial de les cèl·lules mare per reparar o substituir teixits i òrgans danyats, obrint noves perspectives pel tractament de diferents malalties. Aquests dos àmbits comparteixen una mateixa base científica, el coneixement profund de les primeres etapes del desenvolupament de la vida i del funcionament de les cèl·lules mare.
2: Per entendre millor aquest món, avui conversem amb una de les científiques que ha contribuït decisivament a fer avançar aquests camps, la investigadora Anna Veiga, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBELL. A la segona part, parlarem amb Nadia Blagordonova, investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB i l'Institut de Ciències Especials de Catalunya, i fa poques setmanes va recollir el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Anna Veiga és llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Ciències Biològiques, que ha dedicat més de 40 anys a la recerca en reproducció humana, embriologia, genètica i medicina regenerativa. La seva trajectòria va començar en l'Institut Universitari de Sheus, on va dirigir el laboratori de fecundació in vitro que va aconseguir el naixement de la primera criatura concebuda per fecundació in vitro a l'estat espanyol. Actualment és la cap del grup de recerca de teràpia amb cèl·lules mare pluripotents dins del programa de medicina regenerativa de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, IDIBELL. També és directora del Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona al mateix institut. Entre les nombroses distincions que ha rebut, destaquen la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica de Catalunya i la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya.
2: Benvinguda, Anna.
4: Hola.
0: Un honor tenir-te aquí en el programa avui.
4: Un honor per mi.
2: Vostè va participar, com hem sentit ara, no?, el naixement del primer nadó concebut per fecundació in vitro a Espanya l'any 1984. Quan mira enrere, no?, quantes coses han canviat, no?, suposo, en el món de la reproducció assistida des de llavors?
4: Moltíssimes, moltíssimes. Vam començar, doncs, això fa molts anys, i va néixer la Victòria com a primer exemple de que realment estàvem fent les coses més o menys bé. I en aquests moments jo venia pensant, si em preguntessin les coses més importants que han passat en reproducció assistida en aquests últims anys, jo en destacaria dues, una de bona i una de dolenta. La bona, es va començar per la bona, és que han aparegut molts grups de recerca. Estic parlant sobretot del que succeeix aquí, però també és una mica el reflexe del que succeeix a Europa i a altres països. Es fa recerca en reproducció, en fertilitat. Quan vam començar nosaltres, tot això estava en una fase molt embrionària. I la veritat és que això és molt bo, perquè hi ha grups molt bons, s'hi està dedicant diners, i bueno, s'entenen molt, molt millor les coses de les que les enteníem nosaltres quan vam començar a treballar. La part dolenta és que tot el tema de la reproducció assistida ha agafat un caire comercial realment terrible, terrible.
0: No, però hi ha diners en joc, no?
4: Hi ha diners en joc, però com en moltes altres especialitats mèdiques. Però en aquest cas, jo diria que aquesta deriva tan comercial està fent mal. Està fent mal perquè s'estan utilitzant tècniques o es proposen tècniques determinades sense cap fonament científic, sense haver demostrat que serveixin de gran cosa. Són els propis pacients moltes vegades els que les demanden. És a dir, que tota la deriva aquesta, diguéssim, és algo que no m'agrada, que trobo que està fent mal en aquesta especialitat.
2: Després entrarem una miqueta més amb el tema de reproducció assistiva. Primer potser comencem una mica més amb la recerca que esteu fent a Lili Vell. Treballes, no?, amb cèl·lules mare pluripotents. Uh-huh. Què són? Explica'ns una mica.
4: A veure, són un tipus de cèl·lules mare, perquè la gent quan parla de cèl·lules mare engloba moltíssims tipus cel·lulars i això, bé, presta confusió. Les cèl·lules mare pluripotents són les que serien com les cèl·lules mare embrionàries, les que provenen d'embrions. Tots hem sigut cèl·lules mare embrionàries quan ens vam anar convertint en un individu, diguéssim. Aquesta és la base. I vol dir que aquestes cèl·lules tenen la capacitat de convertir-se en qualsevol tipus cel·lular. Aquesta és la seva gran propietat. En aquests moments, a més de les cèl·lules mare embrionàries, amb les que treballem des de fa ja molts, molts anys, es treballa amb un altre tipus de cèl·lules pluripotents, iguals que les embrionàries, però que no necessiten d'embrions per aconseguir-les. I aquestes cèl·lules són les que s'estan utilitzant en tots els laboratoris a nivell mundial que fan medicina regenerativa. Són les cèl·lules, es diuen IPS, cèl·lules de pluripotència induïda. I són iguals que les embrionàries. I poden donar lloc a cèl·lules de la retina, a cèl·lules del cor, a cèl·lules a neurones, a cèl·lules de la pell, a cèl·lules de l'intestí, a tot tipus de cèl·lules.
0: Perquè
4: pluripotents.
0: Perquè l'altra categoria, diguem, perquè ens entenguem, serien les cèl·lules especialitzades.
4: Exactament, és a dir, imaginem-nos com una piràmide, per dir-ho d'alguna manera. A dalt de tot hi ha l'embrió, que és totipotent. A sota hi ha les pluripotents, que són aquestes, i a mesura que anem baixant en la piràmide, van perdent potència, fins a arribar a les cèl·lules que són totalment especialitzades i que no són capaces de convertir-se res més que en elles mateixes. Poden anar donant, per divisions, cèl·lules iguals que elles, però no poden convertir-se en res més. I a dalt de tot, és les que poden convertir-se en
0: I posats a reparar un òrgan, no és més fàcil agafar aquelles especialitzades en aquell òrgan que no recorre en aquestes més de pisos superiors, pluripotents i que serveixen per tot?
4: Sí, el que passa que és que hem d'arribar en aquestes cèl·lules i aquestes cèl·lules, a més, les especialitzades tenen una capacitat limitada d'anar produint més cèl·lules. Les mare, com el seu nom indica, són les que tenen la capacitat d'anar donant generacions i generacions de cèl·lules. Aleshores, la idea de la medicina regenerativa és, a partir d'aquestes cèl·lules mare pluripotents, aconseguir el tipus cel·lular d'interès per tractar aquella malaltia, fabricar-les en el laboratori i utilitzar-les per fer un trasplantament a la persona que les necessiti.
2: Quins resultats, comentaves, la medicina regenerativa, no? Estem veient més prometedors avui en dia, no? Què estem intentant investigar en tot aquest camp?
4: A veure, com en tot en ciència, però sobretot en ciència que afecta a la salut de les persones i el benestar de les persones, sempre les expectatives són molt altes i sempre tenim tots, i també penso que també els investigadors també tenim aquesta tendència a fer, no diré que promeses, però a tenir unes expectatives molt altes i a dir, bueno, això d'aquí 10 anys ja estarem resolent el problema. Fa molts anys que parlem de cèl·lules mare pluripotents, fa molts anys que parlem d'embrionàries i aquests resultats tan espectaculars està costant una miqueta més del que ens pensàvem en arribar. El que passa que sí, s'estan obtenint resultats, s'estan ja fent assajos clínics amb aquestes cèl·lules fabricades a partir de cèl·lules mare pluripotents, en Parkinson, se n'estan fent en diabetis. El que succeeix és que primera, costa molt de posar en marxa aquests assajos clínics. La regulatòria és una maquinària molt, molt feixuga a l'hora de... Bueno, com és lògic, perquè finalment el que hem de vetllar és per la seguretat del que fem. No podem envalentonar-nos i decidir que posem cèl·lules en una persona si no tenim molt clar que allò no només el curarà o li resoldrà la situació, sinó que sobretot no serà pitjor que el que estàvem en aquell moment. Per tant, sí, anem a poc, però sí, hi ha bones expectatives, ja dic, ja hi ha assajos clínics en funcionament amb diverses malalties. Degeneració macular, els japonesos estan ja funcionant amb assajos clínics en aquest sentit. Parkinson, també als Estats Units i a Japó. Bé, a poc.
2: I en què es basen aquests assajos? És treure les cèl·lules gastades, podríem dir, posar-ne de noves?
4: Bueno, potser no cal treure les gastades, perquè pobres, elles soles s'eliminen, però sí posar cèl·lules que funcionin, que hem fabricat al laboratori.
2: La recerca, no, amb embrions humans continua generant gran debat, no? De fet, amb humans no es pot fer. Quines garanties, no, existeix actualment perquè això no passi?
4: Jo crec que s'ha de distingir molt bé la finalitat d'aquesta recerca. I en diferents països hi ha diferents legislacions. En alguns països es permet fer recerca en embrions humans i en d'altres no. A Espanya es pot fer recerca en embrions humans. Nosaltres, per exemple, hem tingut diversos projectes en els quals hem utilitzat embrions que han quedat sobrants de reproducció humana assistida que les parelles han volgut dedicar a la recerca i que hem utilitzat per fer recerca amb aquests embrions. Una cosa és fer recerca i intentar respondre a qüestions. I una altra cosa és utilitzar aquests embrions amb els quals es fa recerca per utilitzar-los per reproducció. Això és el que no s'ha de fer fins que no tinguem realment molt clar que el que estem fent està bé, és segur i és un benefici per aquella parella i sobretot per aquell individu que ha de néixer. Aquesta seria la gran cautela. Però la recerca en embrions s'ha de potenciar i s'ha de fer. I, de fet, el que destacava amb la primera pregunta que m'heu fet en el programa és precisament que hi ha molts grups en aquests moments, o bastants grups en aquests moments en el nostre país, que estan fent recerca en reproducció, molta de la qual implica l'utilització d'embrions d'una qualitat realment excepcional. I això és molt bo.
0: Perquè aquestes altres cèl·lules que abans has comentat, les mare no embrionàries,
4: les IPS,
0: d'on s'extreuen?
4: Aquestes cèl·lules, això és una feina d'un investigador japonès realment brillant. Aquest investigador, que es diu Shinya Yamanaka, va fer un experiment en el qual va intentar entendre què era el que els donava a les cèl·lules mare embrionàries la capacitat de ser pluripotents. I va determinar uns 20 i pico de gens que eren importants perquè allò passés. Va anar reduint aquest nombre de gens fins que va acabar només amb 4 gens que eren absolutament imprescindibles i que va sobreexpressar amb una cèl·lula qualsevol, una cèl·lula de la pell, una cèl·lula de la sang, una cèl·lula del fetge, de la que fos. I apretant l'expressió d'aquests gens en una cèl·lula, la converteixes en una cèl·lula pluripotent. Entenc. Això li va valdre al cap de molt pocs anys, al cap de 8 o 9 anys o 10, el Premi Nobel. Que això és molt poc habitual, normalment, des de que una persona
0: fa... Són trajectòries llargues,
4: no? Sí, i se'ls dona a investigadors molt sèniors. Clar, en aquest cas... es va descriure això, es va publicar.

0: cabdal i molt reproduïble, que això...
1: Hem parlat també la introducció, no?, d'editar gens, de, no?, de crear òrgans en crus al laboratori. Quines línies vermelles creus que la societat no hauria de traspassar, no?, en la medicina regenerativa en general?
0: A veure, el que pretén la medicina regenerativa, i en aquests moments se n'està parlant moltíssim, de longevitat, i també amb un caire, aquest caire comercial que comentàvem al principi també. El que hem de pretendre és intentar millorar la qualitat de la vida de les persones. No serveix de res augmentar la vida d'una persona si aquesta persona ha d'estar en una cadira de rodes, en unes condicions físiques i mentals deplorables. El que hem d'intentar és que el temps que aquella persona pugui viure, intentant curar les malalties que puguin anar apareixent i donant-li una qualitat de vida. Per mi, aquesta línia vermella és fàcilment traspassable. Bueno, els matisos són difícils,
1: no?,
0: de realment tenir-los clars, però en qualsevol cas el que volem és això: millorar la qualitat de vida de les persones i entendre també l'envelliment. És a dir, hi ha molts grups en aquests moments que estan treballant en envelliment i treballant en l'envelliment per entendre per què es produeixen aquestes malalties degeneratives que apareixen al final de la vida. Fa 90 anys no parlàvem d'Alzheimer.
2: Hi havia pocs ciutadans amb 90 anys, no?
0: Exactament. La gent no arribava a unes edats en què es poguessin començar a desenvolupar. No es parlava gaire de degeneració macular. En aquest moment s'està desenvolupant moltíssim el camp al voltant d'aquestes malalties per intentar resoldre-les. La gent viu més i ha de poder viure en bones condicions. I això és el que busquem.
3: L'edat continua sent el factor més determinant en l'èxit de la fecundació in vitro amb òvuls propis. Segons dades de Deixeus Dona del 2021 al 2024, la taxa d'embaràs clínic per transferència és del 56,3% en dones menors de 35 anys. Baixa al 49% entre els 35 i els 39 anys i cau fins al 22,7% a partir dels 40 anys. Aquesta disminució s'explica principalment per la pèrdua progressiva de qualitat dels òvuls i per l'augment de les alteracions cromosòmiques dels embrions. Tot i això, la probabilitat acumulada millora quan es realitzen diversos cicles de tractament.
1: La fecundació in vitro, no?, és una, avui en dia és una tècnica molt estesa. Quins són els principals reptes, no?, que encara afronta la reproducció assistida, com sentíem ara, no?, en clau d'èxit?
0: A veure, en aquests moments, bàsicament, el problema més important o el factor més determinant és l'edat de la dona. És l'edat de la dona. I això, diguem, és molt important a l'hora de tenir en compte que cada vegada les dones retrasen més l'edat de les seves maternitats. I, per tant, si abans es tractaven dones amb un promig d'edat de, pues, entre 28 i 32 anys, pues ara tot això va endavant, endavant, endavant, i, per tant, el repte més important és aconseguir embarassos en aquestes franges d'edat. El que passa que tenim a la fisiologia en contra, i això és un enemic bastant temible. Les dones quan naixem, tenim ja el número d'òvuls que serem capaces d'ovular al llarg de la nostra vida reproductiva. Això comença a passar a partir de la pubertat i s'acaba en el moment de la menopausa. Són aproximadament unes 400 ovulacions. Aquests òvuls es van gastant perquè els anem ovulant, i arriba un moment que ja no n'hi ha més, i a més, com més temps porten allà esperant per ser ovulats, més problemes poden arribar a tenir. Una dona de 40 anys no és igual de fèrtil que una de 35 o de 30, com ja hem començat. I, per tant, el repte és, bueno, pues intentar, diguéssim, optimitzar els resultats en aquestes dones d'edats més avançades. També es parla, en aquests moments, jo diria que hi ha, com amb tot, grups seriosos i grups no tan seriosos que estan treballant en aquest teòric rejoveniment dels rejuvenecimiento.
1: Dels òvuls?
0: Dels òvuls.
2: Clar.
0: Aleshores, a veure, els òvuls, com les persones, rejuvenir és...
1: És complicat.
0: Sí, crec que és bastant difícil.
1: Això està lligat a la comerciació.
0: Jo ho intento, però no. Això està... No me n'estic sortint.

0: està lligat a la comercialització que abans parlaves una mica, cap a on està anant tot el tema de la fecundació in vitro, no?, i tot aquest tipus de medicina.
1: Sí, és a dir, de nou, hi ha grups seriosos que fan bona recerca, que publiquen els seus resultats, que expliquen realment el que funciona i el que no funciona, i d'altres, bueno, els quals, bueno, pues es parla de tècniques que no estan demostrades, que s'utilitzen metodologies que no és que siguin perilloses o insegures per als pacients, però que no donen els resultats que teòricament haurien de donar. Si s'aconseguirà rejuvenir els ovaris, jo no ho sé, no en tinc ni idea, és possible que no ho vegi, però en qualsevol cas, a nivell conceptual, és difícil d'imaginar. Poden haver-hi determinats compostos que poden ajudar a que no envelleixin tan ràpid, a que puguem millorar la qualitat, però sobretot el que hem de fer és un bon exercici a nivell social, i el que hem de fer és explicar a les parelles, explicar a les noies, a les nenes, que la fecundació in vitro no ho arregla tot, i que per molt que hi hagi la fecundació in vitro, quan elles tinguin 40 anys, els seus ovaris tindran 40 anys i tindran moltes dificultats a l'hora d'aconseguir reproduir-se.
2: I molts menys òvuls, no?, per utilitzar ja.
1: Evidentment, molts menys òvuls, i realment, a veure, també hi ha altres coses que la gent no coneix i que diuen, oh, mira, però és que aquella, que és aquella actriu o aquella no sé què, té 52 anys i ha tingut una criatura. Sí, miracles, bueno, no.
2: Excepcions,
1: o sigui,
2: sempre n'hi ha.
1: Aquests òvuls que ha fet servir, que ha utilitzat aquesta pacient de 52 anys, no són seus, són
0: d'una donant
1: jove que ha donat els òvuls perquè aquesta senyora pugui tenir fills als 52 anys. I això és el que s'ha d'intentar explicar. L'altre dia una pacient em deia, és que jo no n'era conscient de que això, de que jo als 40 o 42 anys ja no podria quedar embarassada o tindria moltes dificultats. No ens ho expliquen, i és veritat. No està ben explicat.
0: Ara, de fet, molta gent, per això, hi ha la moda de congelar òvuls quan s'és jove i llavors els utilitzen.
1: Sí.
0: Això és una tècnica...
1: Això sí, això és...
0: Solució?
2: Recomanable.
1: A veure, evidentment, si congeles els òvuls quan tens 25 anys i els fas servir quan en tens 40, és com si tinguessis 25 d'edat ovàrica, diguéssim. Això està claríssim. El que passa que és intentar posar un parche, per dir-li d'alguna manera. El que hauríem d'aconseguir, encara que no només és una qüestió pues a nivell laboral, però hauríem d'aconseguir que les dones, pel fet de tenir fills, i en el moment que s'embarassen i que tenen criatures i que volen ocupar-se d'aquelles criatures, això no vagi en detriment de les seves carreres professionals, que les dones puguin estar exactament en el mateix nivell que els homes. És evident que els homes de les generacions dels més joves estan intentant posar-se al nivell. I encara potser no hi han arribat del tot, però en molts casos sí que estan al nivell. Estem parlant de societats com la nostra, societats desenvolupades. No parlem d'altres situacions en les quals això ni es planteja perquè aquesta no és la qüestió, però en qualsevol cas estem avançant poc a poquet, les dones aconsegueixen compatibilitzar amb les seves parelles i compatibilitzar la feina amb la cura de les criatures... Però tot això realment és complicat.
2: Perquè l'estil de vida, tant d'homes com de dones, l'estrès que portem tots, això acaba passant factura de cara a aquestes matèries? O no és un factor de l'edat? I...
1: Sí, l'estrès acaba passant factura a tots els nivells, no només a nivell reproductiu. Acaba passant factura en la salut en general de les persones. I, evidentment, també acaba passant factura a nivell reproductiu. En el cas dels homes pot empitjorar la qualitat del semen, en el cas de les dones poden haver-hi problemes d'anovulació, i l'estil de vida, evidentment, els contaminants, l'alimentació, tot plegat, és a dir, no és únicament una sola variable. La variable en aquest cas, en el cas de les dones que domina per sobre de tot, és l'edat, això està claríssim. Però si a més de l'edat afegim

0: M'estrès, afegim mala alimentació, afegim, no sé, per dir alguna cosa, una anorèxia, afegim... pues tot això, evidentment, va en detriment de la salut en general i de la salut reproductiva en concret.
1: També. Els homes també ens deu passar factura, no, l'edat?
0: En els homes també us passa factura, però menys. Menys factura. És a dir, clar, en el cas de les dones estem parlant de que cada mes, en principi, si tot va molt bé, produïm un òvul. Els homes produïu milions d'espermatozoides en cada eiaculat i, per tant, la comparació és evident que està descompensada. Però sí, a veure, els tòxics, la contaminació, l'estrès, els hàbits alimentaris, tot això influeix. I, de fet, s'ha vist clarament que, si mirem en general la qualitat de semen, parlem de tots els homes del món, imaginem-nos. De fa 40 anys i ara és pitjor.
2: Abans parlaves una mica de que creus que la societat d'avui en dia no és prou conscient, no, que, per exemple, l'edat afecta tant a l'ovulació de les dones, a l'era que estem vivint, no, de la sobreinformació. Com pot ser, no, que encara avui en dia potser aquest missatge no arribi a la societat? Què creus que no s'ha explicat prou bé des de la ciència? O parlaves abans també de tècniques, no, que no tenen la seguretat o potser l'eficàcia que a vegades es promou, no? Què es pot fer, no, per incidir a una millor informació en aquest camp?
0: A veure, en aquests moments és evident que a les escoles i a determinades edats se'ls hi explica a les criatures pues com ens reproduïm. Jo crec que és en aquests moments és quan s'ha de començar a explicar tot això. L'altre dia també... Bueno, m'ensenyaven un llibre de no sé quin curs era, però era una nena que devia tenir 8 o 10 anys. I en aquest llibre, van enviar, i la veritat és que em va fer molta il·lusió, sortia una foto meva, i es parlava del primer nadó proveta i tot això. Són coses que s'han d'anar explicant, són coses que van apareixent, les noves metodologies. És evident que s'ha d'explicar en un llenguatge que arribi a les criatures en el moment en el que estan i que se'ls explica. Pues això també se'ls haurà d'anar explicant a aquestes nenes que avui tenen 8 o 10 anys o 12 quan se'ls expliqui pues, l'ovulació i que llavors els vindrà la regla i que se'ls ha d'explicar que a partir d'un moment determinat podran quedar-se embarassades, que hauran de fer anticoncepció si és que volen, tot això se'ls haurà d'explicar, però també se'ls haurà d'explicar que si volen tenir fills, que hauran de fer-ho en el moment en què això sigui fisiològicament
1: més possible.
0: I que, per tant, que no tenen per sempre més. Les dones, evidentment, ara una dona de 50 o de 60 anys no és una vella com ho era fa 80 anys, per exemple. I clar, les dones viuen molt més, amb un estat de salut molt millor, ens alimentem, intentem
2: sí,
0: fer esport, alimentar-nos bé, mantenir-nos, diguéssim, amb una certa, diguéssim, capacitat de funcionament. Però clar, doncs que els nostres ovaris, això no...
1: No es poden fer miracles,
0: no.
1: En una paraula, no?
0: No.
1: Doncs què veurem els propers anys amb reproducció assistida o medicina regenerativa? Amb què esteu treballant? Cap on va tot aquest món?
0: A veure, en medicina regenerativa l'objectiu, diguéssim, principal és la teràpia celular, és aquesta teràpia amb cèl·lules, és a dir, curar o resoldre aquestes patologies derivades de la degeneració lligada probablement o quasi sempre, o moltes vegades, a l'edat. Pues això, curar degeneracions maculars, que la gent no es quedi cega per culpa de que les seves retines estan degenerant. La gent, bueno, resoldre el problema com pot ser el Parkinson, resoldre problemes cardíacs també, injectant aquests cardiomiòcits que podem fabricar en el laboratori. Això és el que penso que bueno, els que hi siguin i els que hi segueixin treballant tindran el plaer de veure que realment això acaba funcionant. S'han d'acabar de polir moltes coses, per això no ha anat tan de pressa com havia d'anar, però jo penso que aquest serà el final d'aquest recorregut. En aquests moments s'estan fent també el que se'n diu organoids, és a dir, no només intentem fabricar aquestes cèl·lules per poder fer aquests trasplantaments, sinó que intentem fer com un simulacre d'aquell òrgan en el laboratori, en la placa de Petri, per entendre com funciona. I s'estan fent organoids pues, intestinals, endometrials, per veure realment com afecta la patologia en aquell òrgan. Estem parlant ja amb tres dimensions, en una certa complexitat. Tot això realment és fascinant.
1: I després d'una carrera tan llarga... Encara hi ha il·lusió per la recerca.
0: Encara n'hi ha, el que passa que ara ja m'ha pillat una mica gran. Però em fan molta enveja els joves que estan en aquests moments començant a treballar amb tot això. Em fan molta enveja, perquè realment les eines de les que disposen en aquests moments són molt millors que les que teníem quan vam començar a treballar. I coses que a nosaltres ens haguéssim tardat mesos, setmanes, mesos o anys en aconseguir, ells amb 15 dies tenen aquell resultat i poden seguir avançant. Per tant, va molt més de pressa.
1: Doncs, Núria, em sembla que veiem una doctora Anna Veiga totalment en forma.
2: Totalment
1: en forma. Com diem, hem estat avui, doncs... amb Anna Veiga, doctora en Ciències Biològiques, cap del grup de recerca de teràpia amb cèl·lules mare pluripotents de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i de Bell. Moltíssimes gràcies per haver estat avui al programa.
0: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Què és un forat negre? Un forat negre es forma quan una estrella molt massiva es queda sense combustible i ja no pot sostenir el seu propi pes. Aleshores, el seu nucli col·lapsa sota una gravetat enorme. Això fa que la matèria es comprimeixi fins a concentrar-se en una regió extremadament petita i densa. A més, la gravetat és tan intensa que ni tan sols la llum es pot escapar. I per això l'anomenen forat negre, ja que és invisible i només en detectem els efectes sobre el seu entorn.
4: Digue-li ciència. En Pere Buigas i Núria Coll.
2: Les estrelles han estat una de les grans preguntes i fascinacions de la humanitat. Són els motors de l'univers. Neixen, evolucionen i moren en processos extremadament energètics, que donen lloc als elements químics que formen planetes i, en última instància, la vida.
1: L'astronomia moderna ens permet anar molt més enllà de la simple observació del cel nocturn i estudiar aquests objectes amb telescopis i dades d'alta precisió, reconstruint la història i el funcionament de la nostra galàxia. Per parlar de tota aquesta recerca, tenim avui aquí a l'estudi a la investigadora Nadia Blagorodnova, recentment guardonada amb el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
5: Nadia Blagorodnova és professora de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Llicenciada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, es va doctorar en Astrofísica a la Universitat de Cambridge i posteriorment va desenvolupar la seva recerca postdoctoral al California Institute of Technology, als Estats Units. Més tard va obtenir una beca Beni a la Radboud University, als Països Baixos, abans d'incorporar-se a la Universitat de Barcelona com a líder d'un grup d'investigació finançat per una beca European Research Council Starting Grant, dotada amb 1,5 milions d'euros. Especialitzada en astronomia observacional del domini temporal, estudia alguns dels fenòmens més espectaculars de l'univers, com les supernoves, fusions estel·lars, noves vermelles lluminoses i estrelles destruïdes per forats negres supermassius. Fa poques setmanes va recollir el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
2: Enhorabona, Nadia, pel reconeixement.
6: Moltes gràcies.
2: Què ha significat per tu, una miqueta?
6: Bueno, al principi una mica incredulitat, no? Però després una alegria enorme, reconeixement sobretot de la feina feta, no? I una empenta per seguir endavant, no? I per l'altra banda també visibilitat, no? L'oportunitat com aquesta entrevista, doncs, explicar sobre la recerca que fem en el meu grup i apropar una miqueta, doncs, l'astronomia a la societat.
2: Com? No? I per què? Tu ets astrofísica, com vas arribar a estudiar astrofísica?
6: una mica per casualitat, de fet, no? Jo em vaig llicenciar en enginyeria informàtica i, de fet, l'astronomia m'agradava, però sempre ho veia com allò d'on tan difícil, no? Una mica. Sí. I pensava que no, tampoc tenia tanta sortida professional i, bueno, jo volia fer informàtica, no? Una cosa que m'agradava, però no m'apassionava. I després, de fet, per casualitat, vaig començar a treballar com a enginyera de software, de testeig de software científic, del projecte europeu Gaia, de l'Agència Espacial Europea, i allà me'n vaig endurar, doncs, que l'astronomia era fascinant, que hi havia coses que jo no coneixia, em vaig animar a fer el màster a l'UB, i amb això ja vaig continuar amb el doctorat, amb els postdocs i finalment com a líder d'un grup d'investigació.
1: Tu ets d'aquelles persones que ja de petita miraven el cel per això i amb curiositament o no? Això t'hi va portar la informàtica, com bé has dit.
6: Sí, no ho sé. Jo durant la carrera sí que vaig fer assignatures de cosmologia, d'aquestes de lliure elecció, i em va semblar fascinant. Però l'astronomia no era allò que, digués, o sigui, m'agradava, però no era allò de petita, volia ser, no? Si no, ja hagués estudiat física d'entrada.
2: O sigui, telescopi no en tenies a casa.
6: No.
2: Ets especialitzada, no?, en, com hem sentit, astronomia observacional del domini temporal. Què
1: sí,
2: vol
1: sisplau,
2: dir això? Explica'ns què vol dir tot això.
6: Sí, doncs això és, bàsicament, domini temporal vol dir que el temps ens importa, no? Quan mirem aquestes galàxies no tan llunyanes, sembla que no evolucionin, que ho fan, eh? Però són unes unitats de temps que són molt superiors a la vida humana. Aleshores, quan considerem que un fenomen canvia amb una escala temporal de, no, rellevant a nosaltres un segon, minuts, hores, dies, mesos, en diem astronomia en el domini del temps perquè hem d'estudiar, com a humans, diguéssim, la seva evolució temporal.
2: Treballes, has dit, no? Has anat a Xile, treballes en grans telescopis, no? Com el també de Canàries, el d'aquest de Xile, el Very Large Telescope, no? De Xile, hi ha un, no?, Hubble, el James Webb, que és l'últim, no? Què feu? Quan observeu dades d'un telescopi, què busqueu? Què feu? Com funciona?
6: Com funciona? Doncs és un procés llarg. Principalment has de tenir una pregunta científica i has de fer una proposta de telescopi. Has de especificar molt clarament què és el que busques, per què aquell telescopi, per què aquell instrument, quantes hores de telescopi necessites i com reduiràs, com analitzaràs de les dades per respondre a aquesta pregunta científica. Llavors va un panell, s'avalua, alguns telescopis tenen un ratio d'un 5, un 10% de succés, o sigui que vas aplicant i a vegades no obtens, però tu segueixes, no? I algun dia pues, tens la sort que et dona el temps, aleshores si la teva supernova, no?, o el teu trànsit apareix en aquella vegada, doncs has tingut sort, i si no apareix, doncs tornes a aplicar.
2: I com decideixes el telescopi que vols?
6: Clar, això depèn de la pregunta científica. Clar, si necessites...
2: En el teu cas...
6: Clar, en el meu cas, com que són esdeveniments relativament febles, o sigui, si els comparem a una supernova, són més febles, doncs les podem veure amb galàxies properes, però com que són febles necessitem un gran telescopi, no? Com un GTC, això, un VLT, o potser si volem veure la nucleosíntesi, no?, en l'infraroig, necessitem un James Webb. Aleshores, com més convincent sigui, no?, l'aparellament, diguéssim, del telescopi i l'instrument a la teva pregunta científica, doncs més pes té aquesta proposta i més oportunitats té que l'acceptin.
1: Comentaves que havies quedat fascinada, no?, pel núvol de Magallanes a Xile, no?
6: Sí.
1: Canàries, Xile, tots aquests llocs que ha citat la Núria, on hi ha grans telescopis, però no sempre els astrofísics aneu fins al telescopi per fer les mesures, o sí?
6: Avui en dia no. O sigui, bueno, és molt bonic, especialment, no?, per conèixer el telescopi, per conèixer l'equip amb qui treballes. No? Hi ha tot un equip al darrere, tècnics, personal de suport, astrònom de suport, personal, o sigui, un munt de gent, no?, que fan possible aquestes dades científiques s'agafin. Aleshores, és molt bonic anar allà a conèixer, no?, i aquestes persones, però avui en dia moltes d'aquestes observacions es fan en remot per nosaltres. No? O sigui, normalment hi ha una persona, que és l'astrònom de servei, que pot executar aquestes observacions d'acord amb, no, els criteris que tu li passis. Però hi ha vegades que és més eficient viatjar tu. O sigui, hi ha vegades que si tens moltes coses a observar en una mateixa nit i estan ben distribuïdes, doncs és molt més eficient agafar un avió, te'n vas allà i exactament saps quina configuració d'instrument, quines calibracions vols fer. O sigui, és tot molt, molt més eficient. En aquests casos sí que has d'anar tu, perquè com a PI, no, del programa, tu saps exactament el que vols i ho faràs molt més ràpid que una persona que no té coneixement de la teva ciència.
2: Tots vam quedar meravellats amb les fotos del James Webb, no?, que van donar la volta al món. Què permet veure aquest telescopi que d'altres, com el Hubble, doncs no podien veure, no? I quins avenços ens promet?
6: Una de les coses, no, el James Webb, és que és l'infraroig. O sigui, el Hubble sí que té una mica d'infraroig proper, però el Hubble sí que... el James Webb sí que se'n va al mid-infrared, que en diem, no?, que permet observar l'univers més primigeni. A més, és un gran telescopi, cosa que fa que la seva resolució sigui boníssima. O sigui, mai hem tingut una resolució tan bona amb l'infraroig. Això ens permet observar, diguéssim, un univers molt jove, perquè la llum, quan ens arriba des del passat, es torna cada vegada més vermella, aleshores hem d'anar al rang d'ones de l'infraroig per detectar això. Diguéssim, en relació més amb la meva ciència, el que veiem també són productes de nucleosíntesis amb explosions, per exemple. O sigui, són productes que estan darrere d'una cortina que no veiem amb l'òptic, però l'infraroig ens permet travessar més endintre i veure, diguéssim, aquests elements de nucleosíntesis.
2: Això és la formació d'estrelles?
6: No, bueno, també en context de formació estel·lar, però això en el cas de les supernoves, la formació de nous elements, com per exemple elements radioactius amb una vida molt curteta perquè es desintegren, no, amb un element més estable, doncs aquests els podem veure amb el James Webb.
3: El projecte Gaia és una missió espacial de l'Agència Espacial Europea dedicada a cartografiar amb una precisió sense precedents la nostra galàxia, la Via Làctia. El seu objectiu és mesurar la posició, distància, moviment i característiques de més de 1.000 milions d'estrelles. De fet, Gaia ha mesurat més de 1.800 milions d'objectes celestes, sobretot estrelles, i ha millorat de manera dràstica els catàlegs previs. Gràcies a aquestes dades, els científics poden reconstruir l'estructura i la història de la galàxia i entendre com ha evolucionat al llarg del temps.
2: Vas participar també al projecte Gaia. Quines van ser les teves principals contribucions?
6: Bé, durant la meva època d'enginyera, doncs les contribucions va ser principalment testejar, no, des d'un punt de vista científic i de computacional, doncs que el software feia el que havia de fer, no? Les dades que s'arribaven del satèl·lit es desempaquetaven i es transformaven, doncs, en formació útils, en catàlegs. I durant el meu doctorat, doncs, vaig fer servir aquests catàlegs per detectar supernoves i també caracteritzar quin tipus de supernoves havia detectat Gaia a partir de les dades dels seus espectres de baixa resolució, que bàsicament és com separar la llum, no, d'aquesta estrella, i mirar quins components químics té, a quina velocitat. I vaig també predir, diguéssim, el número de supernoves que esperàvem veure amb Gaia i també el número d'esdeveniments que en diem que són aquestes estrelles que són desgarrades per un forat supermassiu, un forat negre supermassiu.
2: Com es forma? Comencem que al començament parlem de supernoves. Com es forma una estrella?
6: Bé, doncs tot comença, no?, quan tu tens un munt de gas, tens hidrogen, heli i una miqueta de metalls, no?, que en diem que és tot allò que no és hidrogen i heli. Doncs aquest núvol comença a col·lapsar sota la seva gravetat, també gira, aleshores es conforma que col·lapsa, la seva temperatura interna comença a augmentar, amb això també comença a cretar el material que hi ha al voltant. I el que passa al final és que a l'interior, en el nucli de l'estrella, està tan calent que comença la fusió nuclear. I amb això diem que ha nascut una estrella, que és quan comença el procés de fusió nuclear al seu interior.
1: En la teva pàgina web, que convidem a tots els oients que visitin, dius que moltes estrelles neixen amb germanes.
6: Efectivament, sí, sí. O sigui, aquests núvols, això, quan es fragmenten, moltes vegades es fragmenten amb molts núvolets. No és un sol núvol que col·lapsa, sinó es fragmenten i aquests fragments estan gravitacionalment lligats. O sigui, diguéssim, no se'n van un per cada banda, sinó que acaben formant un sistema d'estrelles múltiples. O sigui, quan n'hi ha dos, en diem que és un sistema binari, quan en tenim moltes, doncs és un sistema triple, quàdruple o múltiple, no?, quan en tenim moltes. Aleshores, cada vegada estem veient més sistemes d'aquests perquè milloren els nostres telescopis, milloren els nostres instruments. Aleshores, estrelles molt febles que no podíem veure, ara mateix les estem veient i estem veient sistemes de 6 estrelles, per exemple.
2: I també es fusionen, no, les estrelles?
6: Efectivament, sí, aquesta és la part divertida.
2: Com es poden fusionar?
6: Sí, doncs, sí, això que jo... D'això no en dic un casament, no? O sigui, sí. Són dues estrelles, són companyes, es van orbitant, no? I com a la vida de les persones, no compartir a prop... Aleshores, doncs, en aquest procés, les estrelles, quan han nascut amb una parella, doncs, orbiten una al voltant de l'altra. Aleshores, es van, durant la seva vida, les estrelles incrementen el seu radi, una mica com les persones, no? Aleshores, si tenen una companya propera, doncs...
2: S'engreixen, no?
6: Sí, doncs. Si amb la massa, sí, és la mateixa, sí. Però es fan més grans. Aleshores, envien una mica de massa a la companya, o sigui, transfereixen la massa, comparteixen aquesta massa, i depèn de les característiques, no, d'aquestes parelles, doncs hi ha parelles que acabaran fusionant-se, no, s'acabaran apropant tant, que en alguns casos doncs, acabaràs enviant part de l'embolcall més extern cap enfora, cosa que faria una nova vermella lluminosa, i la part interior doncs, es fusionaria amb una sola estrella, que seria una estrella més gran que, diguéssim, que les dues anteriors.
2: I quan acabem aquesta fusió, al cap dels anys també poden esclatar?
6: Sí, sí, sí, efectivament. Sí,
2: llavors sí. Es comporta com una estrella normal?
6: No. Diguéssim, no. Clar, quan t'has fusionat, diguéssim, les característiques de l'estrella han canviat, i això és important. Diguéssim, una supernova d'una estrella sola... tindrà característiques nucleosintètiques i, diguéssim, el producte final, estrella de neutrons o un forat negre, poder no és el mateix que una estrella que és el producte d'una fusió que també explota. Si amb totes aquestes característiques serien diferents. Per exemple, una companya li pot xuclar part d'aquest hidrogen que té aquesta estrella, aleshores, quan explota, explotaria com una supernova, diguéssim, que no té hidrogen. I les característiques d'aquestes supernoves, diguéssim, són diferents a les d'una estrella sola.
1: Abans, fa una estona, ens has conduït gairebé cap a un forat negre. Com es produeixen aquests forats negres? A veure, explica'ns una mica.
6: Depèn de la massa del forat negre. Diguéssim, si parlem de forats negres de mida estel·lar, no?, d'una estrella...
1: Però en realitat no són forats, no? Ens bueno, sembla un forat,
6: sí, però... forat, sí, sí, perquè, sí? Clar, si tu mires no hi ha llum,
2: no hi ha res,
6: aleshores,
2: no?
6: Com que no hi ha llum, doncs pues li diem forat, sí, som així de... imaginatius. Clar, o sigui, això seria com un remanent estel·lar col·lapsadíssim, no? És com tota la matèria condensada en una àrea tan petita que si ho mirem com una espècie de pou, no? El pou és, diguéssim, el pou de potencial, imagineu-vos un pou, no?, que les parets són verticals, si la llum ha de pujar per aquella paret, no pot. O sigui, va donant voltes i voltes i mai acaba de sortir. Aleshores, amb un forat negre, la profunditat, diguéssim, d'aquest pou de potencial és tan vertical que ni la llum pot sortir.
2: Hem dit a la introducció també que les estrelles és l'origen dels elements químics. Per què?
6: Per què?
2: Sí. O sigui, com es produeix aquest origen?
6: Sí, doncs, diguéssim, després del Big Bang, principalment, teníem hidrogen, una miqueta d'heli, una miqueta liti, però ja està. Però, clar, si mirem coses que ens formen a nosaltres, que és carboni, nitrogen, oxigen... Després, el nostre propi planeta té un nucli de ferro, de níquel, a la nostra sang també tenim ferro, o sigui, tot això són elements molt més pesats del que van sortir del Big Bang. Aleshores, necessitem una manera de fer la síntesi d'aquests elements. Aleshores, una manera de fer-ho és en els interiors d'estrelles molt massives, diguéssim, 8 masses solars, com 8 sols o més grans. Aleshores, això, durant la fusió nuclear, doncs aquests elements cada vegada es tornen més pesats fins que arribem al ferro, però el problema està en que, clar, quan després aquest ferro col·lapsa, es tanca, diguéssim, no passa a una nova generació d'estrelles, es tanca amb una estrella de neutrons o un forat negre i no enriqueix, diguéssim, els futurs núvols per fer estrelles noves. El problema, clar, l'altre és que aquest ferro el necessitem, perquè veiem que existeix, o sigui, el tenim a la sang, està al nostre planeta. En aquest cas, necessitem estrelles binàries, o sigui, dues estrelles més petites que 8 masses solars, quan s'han desprès del seu embolcall i els hi ha quedat un cor de carboni i oxigen com una nana blanca, quan aquestes dues nanes blanques exploten, generen tot el ferro que ens fa falta, doncs, per fer-nos a nosaltres i al nostre planeta.
1: No, això ens apropa una miqueta, no?, a l'astronomia, a la vida quotidiana, perquè a vegades pots pensar... Bueno, i cal estudiar les galàxies i d'això, on ens porta això, no? Doncs, bueno, ara acabes de donar un exemple, no? Ens porta, també té un reflex en el propi coneixement del que som i on estem, no?
2: Si poguessis enviar, no, un missatge al públic general sobre la teva recerca, quin seria el missatge que t'agradaria transmetre, no?, sobre l'univers, així en general?
6: Sobre l'univers. Bueno, jo diria que primer de tot hem de... El que hem dit aquí, no? Som nosaltres, som un producte de l'evolució de l'univers. L'univers ens ha creat. O sigui, som una creació de l'univers. Nosaltres, com a aquesta petita part de l'univers, no?, que s'ha convertit en una persona, doncs el que hem de fomentar és aquesta curiositat, no?, de fer-nos preguntes, de intentar entendre, diguéssim, aquest univers. I això jo crec que ens aproparà una mica, diguéssim, a aquestes preguntes més filosòfiques, no?, de qui som i d'on venim, perquè això és una mica la nostra humanitat, no?, de cercar aquestes preguntes.
1: Estàs en un equip de recerca a l'Institut de Ciències del Cosmos d'aquí de Barcelona, però suposo que la descoberta, l'estudi de l'espai és una cosa que es fa coordinadament en laboratoris d'altres llocs del món, no? Amb qui us connecteu des de Barcelona?
6: Bueno, tenim bastants col·laboradors amb els temes observacionals, diguéssim, doncs col·laborem amb gent de Caltech, que és on vaig estar abans, també amb gent de Columbia, que és on estan alguns dels estudiants que estaven abans a Caltech, ens anem expandint. Després tenim col·laboradors més en el tipus, diguéssim, teòric o de simulacions, que això és molt important, perquè sempre que fem observacions intentem confirmar alguna teoria o algunes simulacions que s'han fet per predir algun fenomen. Aleshores, tenim col·laboradors a la Universitat a Charles University, a Praga, per exemple, a Polònia, o també gent de Canadà o d'Austràlia.
2: I amb tot això, què estudieu exactament, en què esteu ara?
6: Uf, ja, tenim bastants projectes, no? Alguns d'ells són entendre aquestes estrelles que es fusionen, o sigui, per què unes sí i d'altres no? Diguéssim, què porta aquestes estrelles a fusionar-se? D'altra banda, també què passa durant la fusió, no? O com aquest gas queda expandit, diguéssim, cap a on va, quina és la seva geometria, i finalment també, diguéssim, com contribueixen aquestes fusions estel·lars al medi interestel·lar d'on es formaran noves estrelles, no? Diguéssim, com es contribueix amb fusions estel·lars a la nova generació d'estrelles que formaran nous elements químics, diguéssim, i enriquiran a les noves poblacions d'estrelles d'univers i potser formaran vida.
1: Tot molt interessant.
2: Hem tancat el cicle.
1: Sí, però em sembla que haurem de dedicar algun altre programa per acabar-ho d'entendre bé, perquè tot això és realment complex, és apassionant, però és complex. Moltíssimes gràcies, Nadia Blagorodnova, enginyera informàtica, astrofísica, investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025. Fins una altra.
2: Moltes gràcies, Nadia.
6: Gràcies a vosaltres.
1: El control tècnic ha estat Laia Casanova i hem comptat amb la veu de Maricruz Hernández i Maria García Coll.
2: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
1: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem l'edat d'una persona. No classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, l'Alzheimer. Entre la revolució científica i el repte social del segle XXI. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Bon dia de dissabte, són les 8 del matí, però també diem allò de bona nit, perquè a vegades ens escolten vostès a la remissió del programa a les 22 hores del diumenge. I benvinguts a tota hora i en tot moment, si ens escolten per la web de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, web de Ràdio 4. Per tant, hola a tothom, independentment de l'hora i de l'instant. Glòria Oliver Rodríguez, economista, i està vinculada a la Fundació Pasqual Maragall des de l'any 2010. És actualment, exerceix com a directora general adjunta. Senyora Oliver, bon dia.
2: Bon dia, Manel.
0: Gràcies per tenir-la aquí per nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres,
0: gràcies.
2: Manel.
0: Sònia Avilleira, directora d'operacions de Barcelona Brain Health Center, el BBHC, una iniciativa de Barcelona Beta, centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall. Senyora Avilleira, què tal?
3: Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tots.
0: Bon dia, bon dia. Avui farem un programa estupendo d'aquests que diu sempre la Montserrat Barceló, que a ella sempre li agrada. També tenim, com no podria ser d'altra manera, a Laia Ortiz. Avui és un desplegament molt interessant sobre l'Alzheimer. Ella és directora de l'àrea d'impacte social de la Fundació Pasqual Maragall, llicenciada en Ciències Polítiques. Senyora Ortiz, benvinguda, com està?
4: Moltes gràcies, molt bé, molt bon dia.
0: Bon dia. És Anna Maria. Oh, Anna Maria és molt especial. Anna Maria és ambaixadora del programa Sòcies i Socis de la Fundació Pasqual Maragall. Té gairebé 76 anys, nascuda a València. Ens explicarà la seva experiència. Anna, com estàs?
2: Molt bé. Gràcies.
0: Molt bé, bon dia també.
2: Sí, sí. Bon dia,
0: bon
2: moltes
0: dia,
2: gràcies.
0: Bon dia, bon dia. Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Veristat. Montserrat, què tal?
5: Ui, molt contenta avui, Manel,
0: sí,
5: de veure aquesta taula tan plena d'expertes.
0: Hi ha un dia que no estiguis contenta?
5: Pocs, però alguns sí.
0: Alguns sí. Manel Becerra és historiador, president de la Unió Jubilats i Pensionistes de l'UGT. Manel, gràcies per ser aquí amb nosaltres, com sempre.
6: Bon dia, encantat d'estar-hi.
0: Bon dia, bon dissabte. Ramon Miralles, director de la Fundació Salut i Envelliment de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. És geriatre i ha estat al servei del Departament de Geriatria de l'Hospital Universitat Germán Trias i Pujol, conegut a tot arreu i al Maresme, sobretot com a Can Ruti, no? Perquè és on està la barriada de l'hospital, no? És correcte, això?
6: Sí, sí, és correcte.
0: Sempre ho diem, però...
6: És correcte.
0: Perquè no ens equivoquem. Antonio Martínez de l'Hoyo, és el president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor Antonio Martínez de l'Hoyo, què tal, com estem?
7: Bon dia, Manel, bon dia a tots.
0: Bon dia. I Lourdes Charles, la gran lluitadora, presidenta de l'associació Som Sèniors, lluitadora contra l'edatisme i en favor de tot el que implica la dona. Lourdes, què tal?
8: Què tal? Bé, gràcies.
0: Gràcies per ser-hi aquí amb tots nosaltres. Per tant, ara anem a la nostra reflexió. Avui tractem un tema que ja l'hem fet al llarg del programa, però no podem pas deixar-ho de banda. L'Alzheimer, el gran repte sanitari, social, vital de les societats longeves. A veure, més de 57 milions de persones, jo sempre les dades que dono a vegades són de projecció, però ajuda a orientar, no pretenc que siguin realment exactes. No? Jo deia que més de 57 milions de persones conviuen amb alguna forma de demència arreu al món. I les previsions apunten a una diríem, acceleració sense precedents.

0: L'Alzheimer afecta famílies, transforma comunitats i posa a prova la capacitat de resposta dels sistemes sanitaris, socials i familiars, no? Cada any es diagnostiquen prop de 10 milions de nous casos, equivalen a una persona cada 3 segons, més o menys. És una data orientativa. Si les tendències demogràfiques actuals es mantenen, la xifra podria arribar als 153 milions de persones a l'any 2050. També orientació. L'Alzheimer és responsable d'entre el 60 i el 70% de totes les demències i s'ha convertit en una de les principals conseqüències sanitàries de l'envelliment a la població. A Europa, gairebé 10 milions de persones conviuen amb alguna forma de procés deteriorament neurodegeneratiu, més o menys. Mentre que a Espanya la malaltia afecta entre 850.000 o 950.000, gairebé un milió de persones, no? Una de cada 10 persones de més de 65 anys ho pateix. Una proporció que s'eleva fins a una de cada 3 entre persones de més de 85 anys. En fi, dades per una reflexió. Montserrat, Barceló.
1: Les xifres parlen per si soles. Vivim més temps i, per tant, els casos d'Alzheimer augmenten. A mi el que em crispa molt, Manel, és que aquestes xifres les sabem des de ja fa molt temps. I encara, a dia d'avui, no tenim prous incentius per augmentar la recerca amb Alzheimer. El cervell és molt complexa. A sobre no el podem biopsiar. I, per tant, investigar costa molts diners i el percentatge de fracàs és alt. Les empreses farmacèutiques, les biotecnològiques i els grups públics de recerca haurien de tenir incentius, incentius fiscals, de patent, de publicació, del que sigui, per trobar la cura de l'Alzheimer. Hem anat a la Lluna, hem creat la intel·ligència artificial, hem curat un percentatge altíssim d'alguns tipus de càncer. De veritat ens creiem que no som capaços de curar l'Alzheimer? Cal invertir més diners, més recursos i treballar en xarxa, molt important, donar aquests incentius, i és així com ho aconseguirem. Com he dit, Manel, molt contenta avui de compartir aquesta taula a l'estudi amb expertes de tant talent.
0: Jo confio, Montserrat, en l'esperança. Aquest avui també és un programa d'esperança, no? És un programa de... Hi ha molta saviesa, molt de coneixement en aquesta taula, que és el que vol Sentit de Viure, posar sobre la taula del programa de ràdio, del nou Sentit de Viure, què està succeint. Per tant, la revolució científica, cal entendre que la malaltia comença molt abans. Això també és un procés d'entendre on anem. Durant dècades, l'Alzheimer es va identificar amb la pèrdua de memòria. Gairebé res més, en principi. El diagnòstic arribava quan els símptomes eren evidents i el procés cognitiu ja havia iniciat, un procés difícilment reversible. Era una realitat. Encara estem amb aquesta, però l'estem donant la volta. La recerca dels darrers anys ha capgirat aquesta visió. Avui sabem que les alteracions biològiques de la malaltia poden començar 15 o 20 anys abans, ara ho sabrem, de l'aparició del primer símptoma clínic. Durant aquest llarg període de silenci o silenciós, el cervell acumula progressivament les proteïnes associades a la malaltia, especialment la beta amiloide i la tau. Per tant, els biomarcadors sanguinis apropen la detenció precoç a milions de persones. L'any 2025, la Food and Drug Administration, la FDA, dels Estats Units, va autoritzar la primera prova sanguínia destinada al diagnòstic d'Alzheimer. Paral·lelament, Europa, el nostre territori, el nostre continent, ha començat a incorporar noves eines diagnòstiques, basades en biomarcadors plasmàtics que permeten detectar la presència de la malaltia abans, diríem, amb una precisió cada vegada més elevada, diríem, no? Ja no es tracta únicament de tractar persones que han de desenvolupar aquest procés cognitiu, sinó d'identificar la malaltia en les seves fases més inicials, quan encara existeix una finestra d'oportunitats per intervenir. Tenim noves oportunitats. La prevenció i la detenció precoç ha deixat de ser aspiracions teòriques per convertir-se en l'eix central de la recerca mundial, de la recerca global, de la recerca internacional i, com no, del nostre país. Ramon Miralles, la vostra reflexió, el vostre pensament. Doctor Miralles.
2: Sí, realment és una situació excepcional a la història i un privilegi, d'alguna manera, poder conèixer una malaltia abans de que es manifesti. I això ha passat amb alguns càncers, no? Poder detectar determinats tipus de càncers abans que es manifestin amb símptomes. I, per tant, s'obren un munt d'oportunitats que obren per la investigació i d'esperança per a moltes persones. També és veritat que, per altra banda, s'obren també algunes preocupacions i dilemes, no? Perquè sapiguer abans de que la malaltia es manifesti que l'hagis de tenir, o pot ser una sort per poder fer modificar els teus factors de risc, o per poder fer hàbits saludables, o per poder accedir a segons quins tractaments. Però és veritat que segurament també haurem de pensar en desenvolupar teràpies no farmacològiques o altres tractaments, perquè se'ls ha d'oferir tractaments a les persones, encara perquè els tractaments que de moment tenim actualment no són a l'abast de tothom. I per tant, aquí s'obre una finestra de, també de recerca i d'impulsar les teràpies no farmacològiques i altres mesures.
0: A veure què pensa ara Sonia Vieira, li anem a preguntar, ho fem a partir de la nostra reflexió. Diríem que el diagnòstic entra en una nova era. Almenys jo ho penso, no sóc pas biòleg ni doctor en medicina, sóc el que sóc, però no sóc això. Però és el que jo crec, no? En aquest camp, la Barcelona Beta Brain Research Center, centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, ha tingut un paper destacat, cal dir-ho, no? En estudis impulsats dins del centre, que ha demostrat que la proteïna, la PTAU-217, i això ja m'ho acabaran de confirmar si és correcte o no, es plasma i és capaç d'identificar la presència de malaltia amb una precisió comparable a la de la tècnica molt més complexa, a tècniques molt més complexes i invasives, potser com la tomografia per emissió de positrons, PET, o la punció lumbar. Ara m'ho acabaran de dir. Aquestes proves, però, què passa? Que permeten ampliar enormement la capacitat de detenció precoç i faciliten l'accés a l'avaluació de persones amb risc de desenvolupar la malaltia. Mare meva, quantes coses hem de posar sobre la taula de la ràdio, sobre el micròfon de la ràdio, no? Perquè tothom ho entenguem, no? Aquest és necessari, doncs, començar a canviar. Tot comença a canviar. L'ecanemat s'ha convertit en un primer fàrmac, d'acord? Val. Modificador de la malaltia, aprovat per la Comissió Europea. Poc després, l'Agència Europea del Medicament va emetre una opinió, sembla que favorable, sobre un altre, que és el donanemat, no? Un altre medicament dirigit a reduir l'acumulació del beta-amiloide al cervell, la proteïna que ens posa contra la paret, no? Això ho explicaran ara. Aquest tractament no representa encara una cura. Ho deixem clar, eh? No estem davant d'una cura, davant d'un procés. El seu efecte consisteix principalment en alentir la progressió i tot el procés de deterioro cognitiu. En fases inicials, recordem, en fases inicials de la malaltia. Tanmateix, el seu significat històric és enorme. Per primera vegada es disposa de teràpies capaces d'intervenir sobre els processos biològics que originen la malaltia de l'Alzheimer. La magnitud de l'esforç, vull dir, investigador, és igualment significatiu. Actualment hi ha més de 130 fàrmacs que desenvolupen 182 assajos clínics actius a escala mundial. Hem de donar aquesta visió global per saber on estem. El Centre de Recerca de la Fundació Pasqual Maragall participa directament en diversos d'aquests estudis internacionals. Cal dir-ho, amb orgull, amb dignitat, amb molta dignitat i amb molt d'orgull, dirigits tant a persones diagnosticades en fases inicials com a persones amb alt risc de desenvolupament de la malaltia. A veure, senyora Vieira, Sonia Vieira, és neuròloga vascular, directora d'operacions de la Barcelona Brain Health Center, iniciativa que tracta també en l'Hospital del Mar, Institut de Recerca Hospital, com deia, Hospital del Mar i de la Fundació Pasqual Maragall. Senyora Vieira, què té que dir a tot això? Ja sé que només amb això ja té vostè un programa sol, però anem avançant.
3: Sí, sí, podria estar molta estona xerrant d'això. Aviam, jo el que penso i el que em sembla que és important de transmetre és que estem en un moment realment apassionant per dedicar-se a aquesta disciplina. I és un moment apassionant perquè des del moment en què es va descriure a la primera persona, el primer pacient que patia aquesta malaltia, això era a inicis del segle XX i fins ara, doncs durant molts anys, durant moltes dècades, es va anar avançant molt lentament. De manera que això és com si, jo sempre utilitzo aquesta idea, no?, de quan un s'enfronta amb una caixa d'un puzzle de 10.000 peces, no?, els avenços al principi són molt lents, són molt fragmentats, anem col·locant una peça, costa molt col·locar la següent peça, i jo crec que ara estem en aquest moment en què aquest puzzle el comencem, no tenim la imatge final nítida, però comencem a imaginar-la d'alguna manera, no? I això és gràcies, doncs, a la convergència de tota una sèrie de troballes, de dades que venen de la ciència i particularment d'aquest descobriment, no fa tants anys, realment fa 6 anys que es van descriure els biomarcadors. I
0: Només 6 anys?
3: Sí, sí, sí. I entre aquests, els biomarcadors plasmàtics, perdó.
0: Ah, correcte, correcte.
3: És veritat, perquè moltes vegades tendim a generalitzar el terme de biomarcadors per referir-nos concretament als plasmàtics, però hi ha biomarcadors també en PET, en resonància, biomarcadors en líquid cefalorraquidi...
0: Un parèntesis.

0: realment bastant recent i que en aquests últims 6 anys, des del moment en què es van descriure i fins ara, hem estat capaços de passar dels biomarcadors com a focus de recerca als biomarcadors com a element diagnòstic. Però aquí s'ha de tenir i s'ha d'anar molt de compte perquè quan ens plantegem i quan obtenim dades d'un biomarcador plasmàtic i concretament aquesta p-tau217, doncs hem de tenir molt clar en quina persona l'estem analitzant i per què l'estem valorant, per què estem determinant aquesta p-tau217, d'acord? Per tant, si el context és el d'un pacient simptomàtic, que té pèrdues de memòria, que s'està despistant, que potser comença a tenir un empobriment progressiu del seu llenguatge, determinar la p-tau i que aquesta p-tau217 sigui elevada té un sentit i un sentit diagnòstic molt potent i que, evidentment, doncs ens facilita molt la feina als neuròlegs assistencials. Però, si aquesta p-tau217 la calculem, la determinem en una persona doncs, que té un problema de salut totalment diferent o que no en té cap, doncs no té el mateix valor. I aquí s'ha d'anar molt al tanto. S'ha d'anar molt al tanto i s'ha de ser molt cautelós. I jo crec que també s'ha de llançar el missatge que encara ara, per més que ara aquesta p-tau217 ha fet aquesta migració des de la recerca cap a l'assistència, no ho sabem tot. I hem de seguir investigant.
1: Però hi ha un, com deia al principi, hi ha una esperança evident, no?, que estem avançant.
0: Absolutament, sí.
1: Això ens dona que aquesta malaltia d'Alzheimer, que moltes famílies en tenen, hem de donar que la visió de com a l'investigació, la recerca, en aquest cas, la investigació, Pasqual Maragall està avançant en aquest tema, i per tant hi ha un moment d'esperança. Això sí que queda clar, no? Tenim esperança.
0: I tant. I jo abans he començat dient, crec que estem en un moment, diguem, històric, apassionant.
1: Perquè, en un moment històric,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, absolutament. Convergeixen una sèrie de factors que ens fan veure el futur amb molta més il·lusió i esperança.
1: Com m'agrada escoltar això, perquè m'encoratja a fer aquests programes, d'intentar avançar en aquest procés. Eh? No som un programa biològic o científic, però som un programa de transformació social i tot allò que ajuda les persones a entendre les coses ens fa feliços. No? Per tant, jo crec que hi ha un altre tema, que és, bueno, un altre tema no, però hi ha una altra conducta, que és que l'Alzheimer ja no es considera una conseqüència inevitable de l'envelliment. No? Això també volia deixar-ho clar. No? Una de les conclusions més rellevants de la recerca recent és que una part substancial, diríem, dels casos de demència està relacionada amb factors de risc modificables. Que això és clau, eh? A veure si ho entenc. Ho torno a repetir, eh? Està relacionada amb factors de risc modificables. Què vol dir això? Vol dir que, ja me'n ratificaran tota la saviesa que tenim a la taula, eh? Les evidències científiques indiquen que fins al 45% dels casos podrien retardar-se o evitar-se, actuant sobre determinats factors associats a l'estil, per exemple, l'estil de vida, a la salut general, l'activitat física regular, l'adopció de la dieta mediterrània o d'una dieta saludable, el control de la hipertensió, la diabetis i el colesterol, la qualitat del son, la prevenció de l'aïllament social i la estimulació cognitiva continuada i el tractament adequat de la depressió constitueixen, doncs, alguns dels factors amb més impacte demostrable sobre la salut del cervell, no? Uf, per tant, podem fer moltes coses nosaltres per nosaltres mateixos. Aquest canvi de perspectiva situa la prevenció d'Alzheimer al mateix nivell estratègic que el diagnòstic i el tractament. Podem fer coses per nosaltres. Antonio Martínez de Loyo. Senyor Martínez de Loyo, la vostra reflexió.
2: Pues he de confessar en primer lloc que davant d'aquestes persones amb aquesta saviesa un se sent realment pues, imbuït d'una quasi una vergonya pública de poder dir alguna cosa. Però el que sí he fet és consultar bones fonts. Dir en primer lloc que sóc un enamorat de la prevenció. Quan es va publicar la llei de prevenció de riscos laborals l'any 85, ens vam dedicar justament a difondre el que significava la prevenció des del punt de vista d'atacar les causes i no els efectes. La curació, el tractament, ve després, però el que és important és atacar la causa, perquè si mates la causa no tindràs de preocupar-te pels efectes. Tinc coneixement de que ara mateix la prevenció en aquesta matèria que estem parlant té un nivell ja estratègic, o sigui, està al mateix nivell de la diagnosi i del tractament, el qual és importantíssim de cara a l'abans que deien que s'havia de produir. I és especialment interessant, però que he pogut llegir, perquè veiem que la malaltia realment apareix 15 o 20 anys, hi ha tota una fase prèvia sobre la que es pot actuar, que és importantíssim. hi ha un informe de la Comissió Lancet, que és una referència en el sector, que parla justament del que has dit, de la xifra. Un 45% és modificable des del punt de vista del que siguin actituds de prevenció. Dius, bueno, però això serà complicat, haurem d'anar a centres molt especials. I descobreixes que hi ha una gran frase que és d'enamorar-se d'ella, que diu, lo que és

0: bo pel cervell és bo pel cor. O dit d'una altra manera, el que és bo pel cap és bo pel cervell. I l'altre dia estava en una sessió organitzada al Col·legi d'Advocats que vam portar el doctor Ramon Gomis, i resultava que la vida saludable per la gent gran, al final, és saludable pel cor, és saludable per l'Alzheimer, i saludable per la felicitat, i és saludable per tot. Per tant, una vida sana és la vida beata, que deien els clàssics. Vida sana, vida beata, vida feliç, en definitiva. Què podem fer? Doncs jo he consultat una magnífica guia que té de la prevenció de l'Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall, que un se la pot descarregar d'una forma molt fàcil, molt còmoda i que és molt completa. Però, a més, és que es pot entendre, que és el millor. I diu, què és el que podem fer? Pues, clar, és que quan entra un en el món... Jo he arribat, inclús, a fer-me, per raons familiars que coneixeu també, pues, la proteïna, la betameloide i la tau, per suposat, vull dir que... Però són per raons familiars. Però és que quan un entra, d'alguna forma, en el que pugui ser tractament de les malalties, apareix un món d'un llenguatge realment esotèric. Jo, que treballo en el món laboral, recordo quan li vaig demanar un treballador, i què li ha dit el metge? Diu, el metge m'ha dit, mire, li diu, refiere el malalt àlgies en la zona dorso lumbar, possiblement tributàries de pinzamiento, LVL5S1. I jo el que li he dit és que em feia mal aquí, senyalava la seva esquena. Bueno, doncs pues en aquest cas, aquesta guia és entendible. Què podem fer? Doncs pues modificar hàbits, i això s'entén. No fumar, pes saludable, un somni que sigui reparador. Una cosa molt curiosa que descobrir és la influència del somni. Sé que el doctor Oriol Grau ha treballat sobre aquest tema, i és el tema de la relació no causa-efecte, de la relació que existeix entre el son o la son, que això l'altre dia a casa no discutíem.
1: Ho acabem d'explicar, això, d'explicar. Per tant, volem dir...
0: Però, Manel, que hi ha moltes coses.
1: Parlem de la guia, no parlem d'altres coses. Ja ho entenc, ja ho entenc, Antonio, ja ho entenc. Però anem a reflexionar sobretot els punts que ens queden, que són infinits, no? Però gràcies, Antonio, per aquesta lliçó de la guia, que ens va molt bé i ens ajuda, no? Per tant, l'evidència de l'estudi pensa, que ara ens acabem de dir, quan la prevenció deixa de ser una recomanació i es converteix en una estratègia demostrada. A veure, entre les iniciatives científiques més destacades impulsades des de Catalunya figura l'assaig Pensa, liderat, com dèiem ja, per la Fundació o per la Barcelona Beta Brain Research Center. Ja ens acabarem d'explicar. I si no ho pregunto, perquè no acabo de preguntar, que algú m'ho digui, ho preguntaré, però m'acabo de notar, però vull en resposta sobre això. Per tant, l'estudi ha avaluat l'efecte combinat de diverses intervencions entre persones amb especial vulnerabilitat i deteriorament cognitiu. Què passa? Que els resultats indiquen que la combinació de dieta mediterrània, exercici físic, regular i estimulació cognitiva contribueix, com dèiem, a reduir el risc d'aquest deteriorament del cervell, de la part cognitiva, i a preservar funcions cognitives essencials. A veure, la importància d'aquest resultat va més enllà de l'àmbit acadèmic. Diem, confirmem que les estratègies preventives poden tenir efectes reals sobre la salut cerebral, ok? D'acord. I reforcen la idea que una part del futur de l'Alzheimer es juga abans de l'aparició dels símptomes. Reforcem, repeteixo, que la idea d'una part del futur de l'Alzheimer es juga abans de l'aparició dels símptomes. Tenim una gran esperança, com jo deia abans. Gloria Oliver, la vostra resposta amb tot això?
2: La nostra resposta és que la prevenció és possible i la prevenció s'ha de promoure. Abans ho comentava el company, tot allò que sigui bo pel cor ho és pel cervell també, i el que diem a la Fundació Pasqual Maragall és que està basat en ciència. L'estudi Pensa, el que feia referència Manel, va ser un estudi sobre 400 persones a les quals els hi vam treballar amb diversos braços, que es diu, és a dir, un braç en què els hi modifiques el seu estil de vida, la seva dieta, els hi fas fer exercici també, un altre braç és un braç control, i vam demostrar que la intervenció multimodal generada o aplicada sobre el grup d'intervenció tenia efectes en la preservació de la seva cognició, d'acord? L'estudi Pensa està basat en estudis que també s'estan duent a terme i s'han dut a terme a nivell internacional. Abans comentàvem aquesta comissió del Lancet. Això és una comissió... Lancet és una revista científica,
1: sí,
2: molt prestigiosa, correcte, en la qual nosaltres, tots els investigadors i investigadores, hi volem publicar, no? I en aquesta comissió del Lancet nosaltres en formem part. De la Fundació Pasqual Maragall forma part de la comissió del Lancet i som grans contribuïdors al coneixement que es genera cada any sobre quins factors de risc podríem modificar i aconseguir aquesta reducció dels casos de demència, que molt bé explicaves, Manel, és a dir, que s'ha demostrat ja i hem demostrat científicament que controlant aquests factors de risc modificables podríem arribar a reduir o retardar l'aparició de la malaltia d'Alzheimer. I això és molt rellevant, perquè això torna a ser esperança, torna a ser una finestra d'oportunitat d'intervenció i torna a ser una oportunitat us diria, per comunitària, a nivell de polítiques públiques, a nivell de centres d'atenció primària, etc., poder treballar amb la població general i fer aquest canvi de pràctiques, d'estils de vida, d'acord? Ara bé, també vull dir, no ho explica tot. Per això és necessari seguir fent recerca. La prevenció és important. Ara bé, hi ha moltíssims casos que portarem tota una vida molt saludable, etc., però desenvoluparem la malaltia. Per tant, és necessari seguir fent recerca. Hi ha moltes incògnites. Encara abans la doctora Villeira parlava d'un trencaclosques. Nosaltres, quan ens vam fundar l'any 2008, quan el Pasqual Maragall va dir la ciència és l'únic camí per obrir llums en una habitació que era molt negra. Fa 18 anys que ens vam crear la Fundació Pasqual Maragall i ara podem dir que hi ha moltes llums obertes. Hi ha molta esperança perquè hi ha estratègies per prevenir la malaltia. Hi ha també, com deies, fàrmacs que estan sent estudiats i nosaltres els estudiem dintre de la Fundació Pasqual Maragall. I també hi ha estratègies per entendre millor la biologia de la malaltia. Has parlat de moltes proteïnes, la proteïna tau, la proteïna amiloide. Tot això s'ha de seguir investigant. Necessitem recursos i necessitem temps i necessitem talent per dur a terme la recerca que estem conduint.
1: Des del moment zero que vam començar fins ara, han passat, ha dit vostè, quants anys?
2: 18 anys.
1: Aquests 18 anys han estat extraordinaris, perquè jo tinc la percepció, tinc la projecció des del meu pensament, que el salt que s'ha donat és qualitativament extraordinari, no?
2: És extraordinari i jo diria que respon a diversos, us diria, efectes, no? Aquesta convergència que també abans explicava la doctora Villeira. Per una banda, la recerca ens ha conduït a tenir una esperança de vida molt més gran que la que teníem fa res. Estretament, em corregireu vosaltres, però a principis del segle passat vivíem 30 anys de mitja. O sigui,
1: correcte.
2: Ara en vivim 86, de mitja. I això també ha canviat moltíssim les prioritats, perquè amb els nombres als quals ens fem front, un de cada més de 65 anys, una de cada 10 persones tindrem una demència. Més de 85, una de cada 3.
1: Una cada 3.
2: Canvia radicalment l'enfoc. Val? També és veritat que moltes malalties que han afectat el primer món, que mataven, ens maten, ens segueixen matant, ictus o càncer, han estat molt prioritzades i tenim uns resultats molt bons. Gràcies a la ciència hem pogut resoldre grans reptes de la humanitat. Ara el gran repte de la humanitat, el gran repte d'aquest segle són les neurodegeneracions, sense cap mena de dubte. I el gran canvi de paradigma és que ja hem entès que no és una conseqüència natural de l'envelliment. Les neurodegeneracions són una malaltia. I com a malalties cal fer recerca per investigar-les. Cal trobar solucions gràcies a la ciència.
1: De tot el que estem dient, jo crec que estem no sé si estem aclarint moltes coses, però sí estem posant sobre la taula una dignitat acadèmica i una dignitat de recerca que cal que Catalunya la sàpiga, que tots la sapiguem, no? Però amb tot aquest joc, jo voldria dir, no vull pas deixar de cantó, ni cap de les maneres, perquè tot està relacionat al cos invisible, que vol dir les famílies que sostenen el sistema de cures, no? Que aquest és un tema que darrere de cada diagnòstic, diríem, existeixen hores de dedicació, renúncies personals i un elevat cos emocional de les famílies. Malgrat els avenços científics, el pes principal de la malaltia continua recaient sobre les famílies. Això ho sé, ho visc, ho conec molt intensament. A Espanya, 8 de cada 10 famílies assumeixen directament les cures de les persones diagnosticades. 8 de cada 10 famílies. La figura central és majoritàriament una dona, una filla, a un cònyuge de prop de 55-57 anys, de mitjana, per dir alguna cosa, propera a la realitat. Per tant, la dedicació per arribar, la dedicació, diria, pot arribar a les 70 hores setmanals, imagini's, El cost econòmic de tenir cura sobre una persona supera els 42.000 euros anuals per persona afectada i pot assolir els 77.000 euros en les fases més avançades. Són magnituds que et treuen de cor, et treuen del carrer, no? Més del 70% d'aquests costs corresponen a cures informals proporcionades pels familiars. Més del 70% d'aquest cost correspon, deia, a les cures informals en cometes, si vostès volen, proporcionades pels familiars. Es tracta, doncs, de què? D'un treball sovint o gairebé sempre invisible, dur per les dones, que sostenen bona part de l'atenció a les persones amb el Alzheimer. Lourdes de Charles, segurament que tens moltes coses que dir, no?
3: Doncs, per començar, diríem que l'Alzheimer ens revela una desigualtat de gènere. Les dones són la majoria de les persones diagnosticades d'Alzheimer, però també són la majoria de les persones cuidadores. Per tant, ja no és solament una qüestió de biologia, sinó que aquí hi ha un tema de desigualtats acumulades. I és un cost invisible? Doncs sí, però estem repetint el mateix patró. Darrere de l'Alzheimer segueix havent dones. La cura que recau amb una responsabilitat femenina, que té que fer allò que el sistema públic, sanitari i social no arriba a cobrir. Estàs parlant d'un 70% o 8 de cada 10, no?
1: Correcte,
3: ho fan famílies, sí, sí, sí. I ho fan dones, no? Però tampoc les cures no són un recurs infinit. Per què? Doncs perquè les dones que cuiden també envelleixen. I per tant, tenen problemes de salut, tenen necessitats de suport, no? I si no abordem aquest tema d'aquestes dones que curen, el sistema de les cures es trencarà, de fet.
1: Sí, coneixem persones de 70 i escaig anys, de 75, 77, 78, que estan cuidant a persones d'Alzheimer en 95. Per tant, això és també un fet insòlid, eh? Això que tu estàs dient ara mateix. Per tant, jo diria una cosa, a veure, un sistema assistencial que encara té assignatures pendents, és obvi, no els tractarem en profunditat perquè no disposem del temps, però sí la pincellada. A veure, jo voldria dir alguna cosa sobre això. Dependència, recursos insuficients i professionals que reclamen més formació. Important. L'impacte de l'Alzheimer transcendeix l'àmbit familiar i planteja, doncs, importants reptes institucionals en tota Espanya, arreu d'Espanya, ara no ens centrem en Europa ni en altres llocs, no? Però voldria dir una cosa. El govern espanyol, a la revetlla de Sant Joan nostre, fa gairebé 48 hores, va anunciar la major gran injecció econòmica en dependència fins a superar a 7.200 milions en el 2027. Escoltem què diu el ministre de Drets Socials i Consum, Agenda 2030, Pablo Bistundi.
4: Hoy es un día histórico para la política social de este país. El gobierno ha aprobado una inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España. De forma agregada, solo en lo que queda de 2026 y el año 2027 se van a movilizar 6.200 millones de euros adicionales, lo que implica duplicar la inversión en dependencia del año 2025. Esto no solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, de las dos legislaturas de gobiernos de coalición progresista, sino que supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas.
1: Són paraules del ministre Pablo Bustinduy. Però sobre aquest tema, és un gran pas, eh? És un gran pas. En tot cal superar que aquest procés que espatlla el procés cognitiu, diríem, sovint queda infravalorat en sistemes de valoració. Fet que dificulta l'accés a recursos adequats. Bueno, per tant, a veure, la Fundació Pasqual Maragall, dos de cada tres professionals que treballen amb persones grans no han rebut formació específica sobre el CEMEN. No sé si ho van dir ells, m'incosta que alguna vegada han fet, sin una denúncia, una aclaració. El 87% considera necessària una major capacitació i el 95% de les persones defensa que aquesta formació hauria d'estar acreditada. Bueno, tenim sobre la taula uns 7.200 milions d'euros. No sé quan ens tocarà a Catalunya, però haurien de saber-ho segurament ara mateix. A veure, Manel Becerra.
5: Bueno, sí, bueno, yo no sé si el ministre és oïdor o seguidor de Sentit de Viure. Porque,
1: segurament que sí.
5: Perquè l'ha clavat, eh?
1: L'ha clavat, sí, sí.
5: De tota manera, jo tenia fet un petit guió, una mica l'evolució de la llei aquesta, que farà aquest any precisament 20 anys, i que, bueno, tenien reivindicacions i coses molt pendents per fer, sobretot en el tema financer, perquè era un percentatge del PIB molt baix i pretenien que fos com a mínim el 2%, i ara d'una tacada se s'hi posa quasi el 3%. Vull dir que estem d'aquesta manera, del punt de vista financer, estem en un bon moment. No? A Catalunya suposarà més o menys doblar l'aportació de la que es tenia fins ara. Seran uns 800 milions d'euros. Catalunya més o menys gasta un poc més de 2.000 milions d'euros en temes socials i els ajuntaments, sobretot els ajuntaments grans, la segona partida més important després de la neteja és l'aspecte social, i la Laia d'Ortí d'això en podria parlar moltíssim i explicar moltes guerres i moltes batalles i moltes dificultats en la seva experiència anterior, no? Perquè això no només és l'Estat, és les autonomies, són els ajuntaments, i el tercer sector també volia dir, a part de celebrar que aquesta norma, que ha d'anar al Parlament, ha d'anar al Congrés, perquè a més és un projecte de reforma de la llei de la discapacitat i de la dependència. Vull dir, s'ha de validar. Espero que, sí, tinguin, ja, que tinguin ben collat els vots, perquè fins ara no els tenien i per això van crear una plataforma per una mica apretar en aquest sentit les entitats socials, sindicats de classe, etc. Per acabar, jo què vull dir? Una cosa que, no, que ha dit el ministre, encara que no ha sortit per lo que m'he escoltat, i és que cada euro invertit genera 1,6. I el retorn social i fiscal és del 50%. Vull dir, invertir, gastar en el sector és invertir. Invertir, primer, perquè és una necessitat i és de justícia social. Però és que, a més, el pla de xoc que es va fer el 2020, perquè la dècada aquesta o dècada mitja perduda per raons financeres, econòmiques i també polítiques en alguns llocs, era un desert tot el tema de finançament i el desenvolupament de la llei. En el pla de xoc es van crear 95.000 llocs de treball directes i ara s'estima que es crearan 100.000 llocs de treball directes. Això té un efecte multiplicador i m'agrada acabar dient que les persones grans i l'economia del tercer sector són un element i un motor de dinamització social, però sobretot econòmic i en general d'activitat, no? Per tant, espero que aquesta comunicació que s'ha fet el ministre no sigui un cal de signe, que arribi a bon port, i ara entrarem també en el detall de la llei, perquè en temes de formació, temes de convenis laborals, vull dir que és de la perspectiva social i política, que és la que em correspon a mi, crec que és un tema que ens hem de felicitar, però encara hem d'anar mirant i apretant.
1: Bueno, jo crec que en el programa, en general, estem donant moltes idees i molta informació que cal desenvolupar en propers programes, no? Perquè avui és com allò que diem a vegades, és un crit sobre una situació, no? Anna Maria, o Anna. Anna és el valor de la implicació ciutadana. Hem parlat de moltes coses, o hem parlat d'algunes coses, no? L'Alzheimer no és només un combat amb els laboratoris, amb la ciència, també és un combat al carrer, diríem, gràcies al compromís de persones que decideixen implicar-se activament a la recerca de tot d'aquest procés d'acció social. Anna, què tal, com estem?
6: Molt bé.
1: 76 anys?
6: A punt de fer 77.
1: Nascuda a València?
6: A València, sí.
1: Jo tinc aquí coses de les que fa vostè a la Fundació Pasqual Maragall, però exactament què és el que fa?
6: Bé, doncs jo vaig començar a la Fundació Pasqual Maragall, i és el més important que faig, quan em vaig apuntar, vaig presentar-me voluntària per l'estudi Alfa. L'estudi Alfa és una mica la joia de la corona de la Pasqual Maragall, em sembla.
1: Estan dient que sí per aquí. A veure, espera un moment, digue-li. Pot respondre? Està dient que sí, vostè?
2: És la joia de la corona de la Fundació Pasqual Maragall, l'estudi Alfa, que prové d'Alzheimer i famílies.
1: Alzheimer i famílies.
2: Les dues
1: accions. Alfa.
6: Som 2.700 voluntaris que cada 3 o 4 anys ens sometem a una sèrie de proves clíniques i d'anàlisis biològics per anar recabant una informació de manera que es pugui anar investigant.
1: I la feina que fa vostè, quina és? Com ho explicaria vostè, la feina, la tasca que fa?
6: La feina, en el cas de l'estudi Alfa, és simplement això, fer i tots una sèrie de ramificacions. Ara estic fent una cosa de la parla que es fa amb una tauleta, o sigui, prestar-me com a conill d'Índies, per dir-ho d'una manera...
1: Com ho explicaríem, això? Així? Com ho explicaríem, això que diu?
2: Ho explica de meravella l'Anna. Sí, sí. Nosaltres el que fem és, els hi demanem, evidentment, hi ha un consentiment informat, que hi ha un acord entre el voluntari, l'Anna, i la Fundació Pasqual Maragall, i el que fem, per exemple, és treure-li sang a l'Anna. Per exemple, també li fem testos de cognició i fem moltes preguntes com amb equips com neurològics, de neuròlegs i neuròlogues, neuropsicòlogues, infermeria... Imagineu-vos un gran equip treballant sobre l'Anna i treballant sobre els seus estils de vida, mostres biològiques, ressonància magnètica, tomògraf per emissió de positrons, funcions lumbars... És una feinada la que fa l'Anna, és un regal a la ciència, no per ella, serà per les generacions futures. I, per tant, és la joia de la corona. Jo diria que són les Anes.
1: Les Anes.
2: Les Anes.
1: I en tenen quantes, ha dit?
2: 2.743.
1: De quines edats? De quines edats?
2: A partir de 45 anys i fins a 80
1: anys.
2: I la tasca,
1: el propòsit final, quin és? Com el podríem definir?
2: Molt bona pregunta. És entendre la història natural de la malaltia. És a dir, les persones que es van presentar voluntàries a l'any 2012 com l'Anna, són persones sanes, completament sanes, que han tingut un pare o una mare amb la malaltia d'Alzheimer diagnosticada.
6: D'acord? En el meu cas, la meva mare.
1: La seva mare,
2: I ara, què estem descobrint gràcies a les mostres biològiques de l'Anna? Què estem descobrint? Estem descobrint biomarcadors com el PTAU, 217.
1: Gràcies a persones
2: com l'Anna. Estem fent recerca, trobant marcadors, com el que explicava la doctora Villeira, trobar marcadors en sang, o trobar marcadors de neuroimatge, o trobar marcadors de la veu. Ara l'Anna estava explicant molt bé que l'estem gravant per telèfon, perquè ja sabem que com parlem, si fem servir el vocabulari o no el fem servir, o amb quina velocitat parlem, ja podem identificar que hi ha una caiguda de la cognició, i per tant aquest marcador de la veu també l'estem estudiant, i per tant fruit de la regal que ens fa l'Anna i tots els seus companys i companyes de la cohort Alfa, fem ciència a la Fundació Pasqual Maragall.
1: L'Anna està posant una cara de joia.
6: No, jo he de dir que realment em sento molt orgullosa de formar part d'aquest projecte, perquè va ser el 2012, el 2011 va morir la meva mare, després de temps molt trist per mi, i no ho vaig dubtar ni un moment, vaig veure que estava a la franja d'edat i m'hi vaig posar. I voldria dir una cosa per animar a més gent. Jo crec que els que hem arribat ja a una edat provecta, crec que jo sóc aquí la més gran,
1: No, jo tinc 75,
6: Jo 76.
1: Bueno, no, ara ho pareia.
6: Bé, és igual. I arribem bé de salut, sí, i amb el cap més o menys clar, sí, em sembla que hauríem de dedicar-nos més a fer coses com aquesta. Vull dir que quan un està jubilat té moltes hores i, per tant, el dia dona per molt. I jo animaria la gent que, a part de cuidar els nets i de fer cursos de no sé què i de moltes coses que es fan, també es pot dedicar una estoneta a...
1: És un propòsit de vida, això, eh?
6: Sí.
1: És un propòsit de vida, que això ho defensa molt a Lourdes. A Lourdes ho defenses molt,
3: completament,
1: això.
3: Completament. De donar-li sentit als anys
1: als
3: que
1: anys,
3: vivim.
6: Exactament. Exactament.
1: Aleshores, la resposta integral, anem a fer un balanç, a veure si podem fer un balanç. Jo no sé si sóc capaç amb la Laia Ortiz de fer un balanç, no? Però la resposta integral, recerca, prevenció i acompanyament. Mare meva, quantes coses hem dit i que el meu cervell cap de retenir-les, no? Per tant, la Fundació Pasqual Maragall impulsa una estratègia que uneix ciència i compromís social. Això és el que acaben de dir, més o menys, eh? Davant la magnitud del repte, la resposta no pot limitar-se a la investigació biomèdica únicament. La Fundació Pasqual Maragall desenvolupa, doncs, des de fa anys, una estratègia basada en dues missions complementàries. A veure, dos punts. A veure, és avançar cap a la prevenció de l'Alzheimer, queda clar, i millorar la qualitat de vida de les persones afectades i de les seves famílies. Punt. Mitjançant, o a través del Barcelona Beta Brain Research Center, impulsa un dels principals, de les principals infraestructures europees dedicades a la prevenció de la malaltia. Paral·lelament, desenvolupa, doncs, programes d'acompanyaments socials que donen suport a les persones cuidadores i als afectats en tot el procés i els grups terapèutics, no? El programa Aprèn a cuidar i a cuidar-te, no? Que aquest és un tema que no hem tractat, però bueno, ja veurem. La comunitat digital Àrea Alzheimer, a la iniciativa de Plenament Actives, un altre programa dirigit a persones diagnosticades. Per tant, estem davant d'una lluita, d'un procés contra l'Alzheimer amb moltes vessants, i això és encoratjador. Laia Ortiz, directora de l'àrea d'impacte social de la Fundació Pasqual Maragall. Moltes coses a dir, digui el que pugui, ja continuarem més vegades. Digui'm.
7: No, intentem fer una síntesi, perquè de fet des de l'àrea social el que intentem és, doncs, tot aquest coneixement acumulat a través de la recerca, de la investigació, de la col·laboració també amb altres projectes de recerca, com ho convertim en transformació social. I com ho fem? Primer, aquest coneixement que pugui acompanyar les famílies, que com abans es deia, no? Hi ha hagut poca inversió en acompanyament a les famílies i en suport a les cures. Moltes vegades ho han hagut de fer soles. Doncs com donem coneixement? Per què? Per reduir l'impacte de cuidar en solitud i en aïllament, no? Com donem eines? Per altra banda, quan et donen un diagnòstic d'Alzheimer, no? Canviar aquesta paràlisi i aquesta por, no? Que sol acompanya, convertir-ho en una orientació a l'acció. O sigui, ara diagnostiquem abans, per tant les persones poden planificar-se, poden decidir moltes coses, com desestigmatitzem també el que acompanya la malaltia, molt important. I en tercer lloc, tot això que hem dit dels factors de risc, no? Les guies, això ara encara està molt en l'àmbit de la recerca. Aquest The Lancet és del 2020. Doncs com fem que no només les famílies, no? I des d'aquí la ràdio molt bé, no? fent divulgació, com les administracions fan polítiques de salut pública que incorporin la salut cerebral. Doncs hem començat a treballar amb ajuntaments, no? Amb com treballen per fer polítiques de salut que incloguin la salut cerebral i aquests factors de risc, i la ciutadania se n'assabenti. I finalment, si sabem que anem a una societat envellida i que hi ha prevalència de l'Alzheimer i altres neurodegeneracions, ens hem d'adaptar. I com fem inclusives les societats? Com aquestes persones poden seguir fent la seva vida quotidiana al màxim temps possible? Doncs adaptant-nos, adaptant els serveis públics, adaptant doncs, les piscines, les biblioteques, els transports, detectant això i fent-nos càrrec, no?, també d'aquesta existència.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. Amb Sentit de Viure a Ràdio 4 volem posar a veu aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, un no aturar-se de reflexions, pensaments, diàleg, treball i coneixement. És el programa de les moltes veus, del molt coneixement i experiències que ens ajuden a què? A projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú sobra. Un compromís al servei de la Ràdio Pública Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara continuem aprenent.
8: Sentit de viure. No sobra ningú.
1: Doctor Miralles, no sé, jo no sé, ens queda, no sé quan ens queda, si 10 minuts o 15, no ho sé, ara estic trasbalsat amb tanta informació, amb tanta joia i amb tant de coneixement. Doctor Miralles, què li passa a vostè pel cap? Mai millor dit.
5: Bueno, ha estat molt interessant i totes les aportacions que s'han fet, eh? És veritat que deia al començament que s'obre un ventall d'oportunitats per oferir coses a la gent en etapes en les que abans era impensable, no? I a part dels tractaments farmacològics, que desgraciadament encara no seran a l'abast de tothom, sí que hem de pensar, una mica en la línia del que comentava la Laia, de que s'han d'oferir a les persones doncs, altres teràpies no farmacològiques, altres eines i altres instruments motivadors per modificar els hàbits de vida. De manera que les persones que tinguin la informació de que puguin estar en risc de tenir malaltia se'ls puguin fer coses que estiguin a l'abast i siguin assequibles per a elles.
1: De tot plegat, Montserrat, tu que estàs en el sector de la ciència també, des del punt de vista dels laboratoris, m'agradaria, jo no dic conclusions tots plegats, perquè estem dient que el futur de l'Alzheimer, un dels missatges, o no sé si dels titulars d'avui, és l'Alzheimer, ciència, prevenció, cures i compromís social, tot amb gran esperança, perquè podem parlar molt. Tu ho interpretes igual o com ho diries tu? També?
9: Jo estic una mica queixosa.
1: Sí?
9: Evidentment que hi ha esperança, evidentment que hem donat moltes bones notícies aquí, però torno a repetir el mateix amb xifres que ens estan dient, que és que l'Alzheimer està augmentant d'una manera, que estem envellint, que la longevitat s'està investigant i que viurem 30 anys més del que esperàvem en altres èpoques. Com pot ser que a dia d'avui, tu has donat una xifra que no l'he pogut corroborar, però has dit 182 assajos clínics amb Alzheimer? És poquíssim. Comparem amb càncer, comparem amb altres indicacions, és que és poquíssim, i ja ho tenim aquí, o sigui, i es pot. La Glòria Oliver demanava temps, però mirem què va passar quan va passar la sida. És que amb res vam tenir tractaments de sida. Què va passar quan la Nancy Reagan va tenir el seu càncer de mama? És que en curem un munt de càncers de mama. Què ha passat amb el Covid? En 15 mesos hem tingut una vacuna. O sigui, es pot accelerar des del moment en què hi ha inversions, des que hi ha incentius, des que treballes amb xarxes i es comparteix coneixement, i això no està passant, o jo no ho veig encara amb l'Alzheimer. Tenim molt per celebrar, però aquí jo crec que la població en general ens hem de revelar amb que es pot fer molt més.
1: Laia, què hem de fer?
2: Què hem de fer? Moltíssimes gràcies per aquesta intervenció, la celebro moltíssim. Et diré que fa 20 anys tota la indústria farmacèutica es va retirar dels assajos d'Alzheimer. Per què? Perquè s'estaven mirant etapes molt tardanes de l'Alzheimer, s'estaven mirant etapes on ja hi havia sintomatologia clínica. Per tant, fa molt poc que estem... És a dir, que en molt poc temps hi ha hagut aquests 180 assajos clínics i en molt poc temps, per tant, hi ha hagut una acceleració de la recerca i, per tant, aquí torno a posar llum i esperança sobre la situació perquè, havent descobert una finestra terapèutica molt nova, que és que aquesta malaltia comença 20 anys abans que hi hagi el primer símptoma, en molt poc temps tenim 180 assajos a l'abast. Dit això, totalment cert.

0: cert que quan posa recursos, la recerca s'accelera. La recerca s'accelera. I aquí ens falten molts recursos. I aquí deixeu-me que torni a fer un aplaudiment sonor a l'Anna Maria Ruiz Bailac. És una de les nostres sòcies. Sé que aquí a la taula hi ha més persones sòcies de la Fundació Pasqual Maragall, persones, ciutadanes i ciutadans, que aporten quotes per la ciència de la Fundació Pasqual Maragall any rere any. L'Anna Maria Ruiz Bailac, a banda de la feina de ser voluntària Alfa, també és ambaixadora de la comunitat de socis i sòcies.
1: Havia estat ambaixadora, no?
0: I ho segueix sent, perquè ara forma part del comitè d'ambaixadors d'honor de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Això és vitalici, ja.
0: Absolutament un reconeixement vitalici. I la fem anar per tot l'estat espanyol explicant què és la Fundació Pasqual Maragall, què és l'Alzheimer, què és la cohorta Alfa, què vol dir ser soci. Demana fins i tot canvis legislatius en la llei de la dependència o aquesta nova aportació. L'Anna Maria segur que hi té declaracions a dintre, perquè ha aparegut i la fem aparèixer a totes les institucions on volem reclamar canvis legislatius
2: per el Congrés
0: a tot arreu. Per tant, moviment, o sigui, necessitem recursos, moviment activista de la ciutadania, però cap amunt, cap avall, totes les institucions implicades, sí. I us diria que a nivell mundial hi ha un moviment que s'està construint perquè les neurodegeneracions siguin prioritat a la Comunitat Econòmica Europea, siguin prioritat als grans fons que inverteixen recursos en recerca. Igualment la indústria
1: farmacèutica. La Fundació Pasqual Maragall, per donar una dada aproximada de la seva magnitud, quantes persones hi treballen?
0: 400 persones.
1: D'aquestes, diverses en el món de la recerca i en el món de...
0: La meitat en el món de la recerca, sí. I l'altra meitat en el món de la transformació social, en el
1: Correcte.
0: Món de la divulgació i la sensibilització, per crear aquesta guia que abans ens comentava l'Antonio. Necessitem recursos que fan redaccions científiques de tot el contingut que hi ha a la Fundació Pasqual Maragall, i per tant tenim recursos també que fan incidència política,
1: si tinguéssim, etcètera. Si tinguéssim que posar una referència ara, perquè tots els oïdors sapiguessin quin punt en el rànquing de la recerca, de la posicionament, del coneixement, on està la Fundació respecte a Europa, respecte a Espanya? Com ho podríem ubicar, això?
0: Aquí seré atrevida.
1: Dintre
0: del marc de l'estat espanyol, us diré que a Barcelona som uns grans contributors a la recerca que es fa en Alzheimer, inclosa la Fundació Pasqual Maragall. Nosaltres hem estat els catalitzadors d'un hub que es diu Alzheimer Barcelona, que hem sumat als grans hospitals de la ciutat, que són els grans contributors també de la recerca en Alzheimer. I estem parlant de Sant Pau, Vall d'Hebron, el Clínic al Mar, la Fundació ACE. Nosaltres, evidentment, estem mirant també a Can Rut i estem mirant... Per tant, Barcelona és un gran hub de recerca en Alzheimer. Això vol dir que Barcelona i l'estat espanyol està posicionat en una sisena posició en el món publicant en Alzheimer. I això és molt important. I dintre de poc traurem el proper informe bibliomètric per entendre on està la recerca en Alzheimer en el món i com nosaltres estem contribuint en aquesta recerca en el món.
1: Lourdes.
3: A mi m'agradaria fer, com no seria d'altra manera, no? Fer un crit al tema edatisme, no? Perquè les persones que són més grans, no? De 85 anys o 80 i més anys, que tenen l'Alzheimer, al final, clar, és com que ja són grans. Vull dir, ara ves què vols. Doncs ja sembla que no caldria fer res, no? Per tant, hem de canviar la mirada, perquè són persones, no són solament diagnòstics, sinó són persones que tenen unes necessitats, unes alegries, unes demandes. I a mi m'agradaria fer una menció i una felicitació a la marca Ebro, a la marca de cotxes Ebro, no sé si es pot dir, però ho tinc que dir, perquè els anuncis que fan per televisió on surten persones grans solament s'expressen pèrdues. Però la marca Ebro ha fet una referència als cotxes i a Don Francisco. I aquest senyor és un senyor gran que té un cuidador a casa i li diu, veu per la finestra un cotxe Ebro i diu, este cotxe lo he hecho yo. I li diu, sí, Don Francisco, sí. Volien dir, a veure, té Alzheimer. No? Deixem-lo estar, que ja no sap ni el que diu. Con estas manos, i diu, bueno, va, a ver, póngase, ayúdeme, perquè s'ha d'aixecar, no? Total, que descobreix al cuidador unes fotos de quan era jove i aquest havia fet camions i tractors i havia treballat a la marca Ebro. Per tant, no solament posen una persona gran, sinó que és una persona gran amb una malaltia neurodegenerativa. I hem d'aplaudir aquestes marques i aquestes iniciatives perquè no s'atreveixen, hi ha un referent. Fiquem, donem llum. I això és un canvi de mentalitat.
1: Donem llum, has dit, eh?
3: Donem llum amb aquestes malalties.
1: Digues, dos minuts.
4: teníem drets, però no teníem recursos. I els drets sense recursos no són eficaços. No és el punt final, però anem per bon camí amb els recursos que estem explicitats.
1: Ara tenim recursos, o bueno, tenim.
4: Esperem que sigui
1: realment. Esperem que siguin de veritat, Antonio.
5: S'estan fent moltes coses i cal difondre-les perquè se sàpiga que és un món que està en avanç. Volia recordar, aprofitant les paraules del doctor Miralles, que aquí hem tingut en aquest programa també la Fundació La Pedrera, amb un programa molt interessant de reforç de la memòria, des de l'any 2013, amb una sèrie d'iniciatives, amb un abast realment importantíssim, que està basat justament, no és un tractament farmacològic, i això dona esperança també a que són canvis d'hàbit de vida que poden donar lloc a un resultat feliç.
1: Glòria, com tanquem Laia. El programa? Ai, perdó, Laia, com tanquem el programa? Perquè no sé si que ho tanqui l'Anna o tanques tu. Com ho fem, això? Les dues, tu què diries?
2: Tu manes, tu manes.
1: Jo mano. Escolta, digues només en 30 segons. Podries dir, Anna, què és la Fundació Pasqual Maragall per tu?
6: La Fundació Pasqual Maragall per mi és una finestra, una esperança perquè no passin situacions com la que va passar amb la meva mare.
1: D'acord. I l'Alzheimer, com el tancaríem, per dir?
2: Bueno, jo crec que l'Alzheimer ens obliga a tots a canviar la mirada, no? Sobre, no? No una mirada datista, tenir en compte les desigualtats de gènere que també té l'Alzheimer i sobretot transformar la societat perquè donem dignitat, no? I més anys de vida també a l'envelliment.
1: Bueno, pues, Glòria, Sònia, Laia, Anna, Montserrat, Manel, Ramon, Antonio Martínez de Loyo, Lourdes Charles. Un programa d'aquells que acabes, quan l'acabes de fer, no saps ben bé on t'està per tota la llaut de feina, no? M'estàs mirant amb aquesta cara, Montserrat, què vols tu? Què em vols dir? Agafa el micròfon, què vols dir?
7: Que volem una tradició, Manel.
1: Ah, que vols una tradició. Ah. Bueno, això jo sempre, per m'acomentar, jo crec que en farem més. Si aquest programa, la propera temporada, doncs té la vida que té que ha de tenir, programarem programes com aquest al llarg dels 10 mesos vinents o dels 12 mesos vinents de la temporada 26-27. Ja ho veurem, però si tu dius més programa, no sé si voleu venir a l'agost, puc parlar perquè en fem un cada dia o cada setmana, no? Però diu l'Antonio Martínez que sí. Bueno, escolteu, gràcies per la vostra participació, ha estat un plaer i tornarem. Com sempre, el comiat de sentit de viure. Dediquem el programa a les dones i homes sèniors, els quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Estem davant d'una robòtica assistencial per a les persones grans o estem davant d'una nova tecnologia ideològica? Salutacions a la realització de José Gil i a la taula de so, supersó, del Roger Vergés. Gràcies. Recordem Sentit de Viure. També el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. El que ha parlat em entranyava agriment i avui totalment sorprès, meravellosament sorprès per tot el contingut, Manel Domínguez.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Continuen les tasques de rescat de supervivents i víctimes sota les runes dels edificis esfondrats a Veneçuela arran del doble terratrèmol de dimecres passat, que ha tingut més de 200 rèpliques. Aquesta és la prioritat, en rescatar les persones atrapades, ha dit la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tres dies després de la tragèdia es comptabilitzen prop d'un miler de morts, més de 3.000 ferits i més de 50.000 desapareguts, segons l'últim balanç. Entre les víctimes, 5 d'espanyoles confirmades, 106 desapareguts i 14

0: persones localitzades sota la runa. L'estat de La Guaira és el més afectat pels sismes, amb més d'un centenar d'edificis esfondrats. L'arribada de voluntaris amb aliments i disposats a ajudar han col·lapsat aquest divendres La Guaira i les autoritats han restringit l'accés en aquest estat i l'han militaritzat. El president de la Generalitat s'ha reunit aquest divendres amb representants d'entitats veneçolanes a Barcelona, a qui ha traslladat el condol per les víctimes i el compromís d'enviar ajuda a Veneçuela. De moment, una quinzena de bombers viatgen avui al país americà. Laura Hurtado.
1: Són 13 bombers, un responsable del SEM i un altre de Protecció Civil que faran tasques de rescat i d'assistència. Oriol Corbella, cap de l'expedició.
2: Sempre hem de ser molt prudents, hi ha molta incertesa. Una cosa és la informació realment que tenim anteriorment, però hem d'arribar a terreny, hem de veure la situació com està, quines assignacions ens fan, fer una proposta de priorització.
1: El govern ha acordat treballar amb entitats veneçolanes per desplegar iniciatives d'ajuda humanitària al país, especialment relacionades amb la infància. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona també ha ofert els seus recursos. Jaume Collboni, alcalde.
3: Es posaran a disposició els recursos tècnics i el coneixement operatiu dels serveis municipals amb l'objectiu de poder col·laborar si així fos requerit.
1: En paral·lel, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya d'emergència per canalitzar l'ajuda al país.
0: Els bombers han treballat durant tota la nit en l'extinció de l'incendi que es va declarar a Tiana i a la Serralada de Marina. L'incendi està controlat des d'ahir a la tarda i ha cremat una cinquantena d'hectàrees. Hi ha una persona detinguda per provocar el foc a diversos fronts de manera voluntària. I a Tàrrega han cremat una quarantena d'hectàrees de vegetació agrícola. Una avaria de màquina s'apunta com a possible origen del foc, que està controlat des d'ahir. I continuen també les tasques d'extinció de l'incendi que ha cremat 1.500 hectàrees a la franja entre Tamarita de Llitera i el Campell, la majoria camps agrícoles. Estem en un nou cap de setmana de temperatures altes i risc d'incendis forestals. Victòria d'Espanya aquesta matinada contra l'Uruguai al Mundial de Futbol, 0-1 va quedar el marcador. Els sud-americans han fet suar la samarreta als espanyols, com destaca el jugador Àlex Baena i l'entrenador Luis de la Fuente.
4: Creo que a pesar de ser un partido muy duro, creo que han sido muy respetuosos, han ido fuertes, sin maldad, a ganar cada uno lo suyo y la verdad que ha sido un partido bonito.
5: Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido, que también hay que adaptarse a ello.
0: Espanya passa a 700 de final com a primera del grup H i jugarà contra la segona del grup J, Àustria o Algèria. Avui es disputen els últims partits de la fase de grups. En motor, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al circuit d'Assen. El pilot de Cervera, Marc Márquez, buscarà la tercera victòria consecutiva del curs per arrabassar-li el lideratge del Mundial a l'italià Marco Bezzecchi. I avui se sabrà si pot córrer el seu germà, Àlex Márquez, després de la caiguda que va patir ahir als entrenaments lliures. També va caure Fermín Aldeguer. I aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. En els entrenaments lliures d'ahir, el millor crono el va marcar l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli. Els pilots espanyols Carlos Sainz i Fernando Alonso van quedar en unes discretes 18a i 19a posició. I ja s'ha presentat el dispositiu del Tour de França, les tres etapes que es disputaran a Catalunya el 4, 5 i 6 de juliol, la setmana vinent. Sergi Bassoles.
6: Els més de 350 quilòmetres de carreteres interurbanes afectats pel Tour de França expliquen la magnitud d'aquest dispositiu, però també el temps que aquestes vies, per on passa la cursa, com la C31, la N340 o la C17, entre d'altres, romandran tancades. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Tindrem talls que duraran 4 hores en el decurs de les diferents etapes i en els diferents moments, per tant, amb solucions alternatives, sempre que siguin possibles.
6: I en ple context d'alerta per l'elevat risc d'incendis i amb un Tour de França que en alguns trams transcorrerà per espais propers a zones forestals, Interior no abaixa la guàrdia.
7: Per exemple, no? Un escenari que passem a Pla Alfa 4, doncs, bueno, potser això ens situa davant d'haver de fer algunes adaptacions, no? Perquè la prova es pugui donar amb totes les garanties de seguretat.
6: Un esdeveniment d'enorme ressò mediàtic al Tour de França, que el seu pas per Catalunya mobilitzarà més de 4.500 efectius entre Mossos i d'altres cossos policials.
0: Continua la calor, temperatures més altes del que tocaria, però inferiors a les que hem patit fa uns dies. Situació i previsió, Aimet Noelia García.
8: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continua el temps càlid i estable, un temps totalment d'estiu. Avui serà un dia de sol, predominen el cel poc ennuvolat o clar. Continua també la calor i les altes temperatures a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Bufa vent fluix de component sud, ocasionalment moderat. És una informació d'AMET. Bonet.
0: La informació torna a Ràdio 4 a les 10.
9: Ràdio 4. Catalunya Express amb Joan Arenyes.

0: del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
1: Ràdio 4. L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallach Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són quatre dies d'aquest dissabte 27 de juny, un dissabte més de ràdio de cap de setmana. Seguim molt pendents de Veneçuela. El país caribeny afronta el seu tercer dia d'emergència amb ajuda internacional i 920 víctimes mortals confirmades. Avui sortirà des de Madrid un equip de bombers en una missió humanitària. Estarem molt pendents de les novetats sobre aquesta catàstrofe al llarg del dia aquí a Ràdio 4. Un dissabte que també suposa el primer cap de setmana de ple estiu. El pas de la Revetlla de Sant Joan marca l'inici dels tòpics d'aquestes dates. Alguns dels nostres oients, fins i tot, potser ja han començat a fer els preparatius, qui sap, si per marxar de vacances. I deixeu-nos passar un moment pel Mundial de Futbol, perquè aquesta matinada Espanya ha segellat el seu pas a setzens de final després d'imposar-se a l'Uruguai per 0-1. Però una altra de les notícies és la classificació històrica de la selecció de Cap Verd.

Així ho celebraven al vestuari. És la seva primera participació, de fet, recordem, en un Mundial, i s'enfrontarà a l'Argentina als 16ens de final. Una celebració, la que escoltem, que ens fa veure una de les cares, podríem dir, més amables del futbol. La de l'esperança, la de l'alegria de les primeres vegades, la de la il·lusió per fer les coses amb optimisme i amb un somriure. En definitiva, el triomf dels somiadors i les somiadores. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

Som-hi amb els continguts que us hem preparat des d'ara i fins a les 12 del migdia. Tot seguit, amb el Luis Mendizábal, repassarem els protagonistes d'aquesta setmana. Després escoltarem a la Irene de Zumbil amb la seva columna sonora. I us hem preparat dues entrevistes. La primera d'elles està relacionada amb aquest Congrés Mundial d'Arquitectura que comença demà aquí a Barcelona. Ens acompanyarà la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, Marta Vall-Llosera. I també pararem atenció a aquestes últimes notícies que hem rebut sobre les notes en la prova de matemàtiques de la selectivitat, que ens han deixat algunes reflexions sobre com estan estudiant els nostres adolescents. Nosaltres saludarem Ferran Ballart. Ell era especialista en mètodes d'aprenentatge.

ha publicat juntament amb Alejandra Scherk el llibre Aprender con Estrategia. Estarem atents a veure què ens explica. A la segona hora tindrem la tertúlia habitual dels dissabtes, avui amb el Xavier Saia, recordem, ell és doctor en comunicació audiovisual i publicitat i professor de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. També ens acompanyarà el periodista Joan Cascante. Abans saludarem Gerali Rodríguez Díaz, portaveu de SOS Venezuela Barcelona. Li preguntarem sobre, per exemple, com s'està articulant aquesta ajuda humanitària tan necessària i que és on hem de posar l'atenció ara en aquestes hores i dies posteriors als terratrèmols, aquesta catàstrofe humanitària que estem seguint, que malauradament doncs ha sacsejat Venezuela la matinada de dimecres a dijous. I a la tercera hora, el desordre global habitual també dels dissabtes, avui amb en Martí Serra, recordem, ell és analista en política exterior, doctorant en relacions internacionals a la Universitat de Bristol. Entre d'altres qüestions, parlarem de la dimissió de Starmer i també de la geopolítica del Mundial de Futbol, d'aquest Mundial que tot just ha començat fa unes setmanes i quines derivades polítiques té a banda de la celebració purament esportiva. Ens acompanyarà, de fet, la Carla Cid. Ella és analista especialitzada en història contemporània i geopolítica del futbol. Després, saludarem en Rafa Jimena. Ell és director de la Lliga del Porc i la Forquilla. Per què? Perquè demà se celebra la segona semifinal d'aquesta competició. Es fa a Torrelameu. Per tant, li preguntarem de què va aquesta lliga i quina és aquesta preparació que s'ha de fer de cara a quin, com van els preparatius d'aquesta segona semifinal. I acabarem amb en Raül Balam, que avui cuinarem amb orgull, podríem dir, amb la prèvia del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i parlarem d'altres qüestions relacionades doncs, amb aquesta cuina, i parlarem de Cher, que sempre ens agrada parlar d'ella a la seva secció. De tot plegat en parlarem de tot això i més des d'ara i fins a les 12 del migdia.

0: Doncs comencem aquest cap de setmana amb el retrovisor posat a la recerca dels protagonistes d'aquests dies. Ho fem sempre amb el Luismi Mendizábal. Què tal, Luismi? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, David, què tal?
0: Escolta, quins han estat els protagonistes de la setmana? Comencem pel dilluns, com
1: pel dilluns, sempre. Sí, bueno, la setmana va començar amb la crònica d'una dimissió anunciada, perquè el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, deixarà Downing Street, concretament l'habitatge número 10, després de 2 anys d'expectatives frustrades. Cal destacar que és el 6è primer ministre que plega després del Brexit, ara fa 10 anys
0: d'això. Justament 10 anys de Brexit.
1: Sí, i el Brexit és com una trituradora de polítics.
0: De líders, no? I de primers ministres britànics.
1: Pues sí.
0: Perquè he llegit que li quedaven encara 3 anys de mandat i, a més, recordem que Starmer va guanyar les eleccions amb una majoria absoluta, per tant, que aquí ha passat alguna cosa.
1: Sí, bueno, es veu que no tenia la confiança del seu grup polític, els laboristes, i sobretot després de la derrota del laborisme a les eleccions municipals. Mm-hmm. Que es van celebrar fa un mes i mig, o sigui.
0: Sí.
1: Els focus es posen ara en Andy Barham, l'exalcalde de Manchester, i els experts apunten a diverses causes d'aquesta dimissió, com per exemple les promeses incomplides, sobretot a l'àmbit de la sanitat, i l'auge de l'ultradreta, encarnada per Nigel Farage.
0: En parlarem amb en Martí Serra, després farem una anàlisi més exhaustiva del que suposa, de com evolucionarà aquesta política, d'aquesta dimissió, podem dir, en diferit, perquè es farà per etapes, però els calendaris que es mouen és que si no hi ha rival, com molt bé apuntaves, en dir Burnham, potser a mitjans de juliol, és a dir, d'aquí menys d'un mes, potser ja esdevé el nou primer ministre. Una dècada de Brexit, ho comentàvem abans, que està sent molt negativa pel que fa a aquesta estabilitat política al Regne Unit.
1: Pels polítics i pels ciutadans, eh?
0: Perquè tot, al final, sí, tot s'arrossega. Luismi, passem al dimarts.
1: No, encara no. Un 22 de juny de 1906 naixia en l'antigua Prússia, actual Àustria, un dels majors genis de la història del cinema.

0: per Belle Époque, va dir en el seu discurs que, com ell no creia en Déu, li agraïa aquest premi a Billy Wilder. I al dia següent, Wilder li va trucar per telèfon i li va dir: "Hola, soc Déu."
1: Està bé, això. Lluís, mira, sí, no? Vinga, anem al dimarts. Què va passar?
0: Pues que vam viure la nit més màgica de l'any.
2: La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors.

0: que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira, si arribés l'amor...
1: Mítica, aquesta nit de Sant Joan, d'en Cisa.
2: El divat va ser una de les revetlles de Sant Joan més tòrrides dels darrers anys. I tot això, o potser per això, els ciutadans van omplir les platges enmig d'un gran operatiu per a garantir la seguretat. Com vas viure tu, David, aquesta jornada?
1: Mira, la vaig viure fent teatre. Fent teatre, que m'agrada molt, per tant va ser una revetlla teatral i una mica de revetlla...
2: Una bona manera,
1: una
2: no?
1: Una bona manera, sí. Espero que la gent que va veure amb els altres companys i companyes en gaudissin i també amb revetlla amb coca, cava i festa. No t'ho negaré, va haver-hi festa. Doncs
2: pues mira, jo vaig xupar tranquil·lament a casa, no va faltar la coca ni el cava i com no sóc especialment amic dels petards, ni dels grans grups humans, ni dels focs artificials, em vaig quedar casa escoltant una mica de música.
1: Això sempre és, són plans, que qualsevol plan d'aquests són sempre bons, com el que expliques, quan en aquest cas donem la benvinguda a l'estiu, que és el que fem, el que vam fer el 21 de juny va començar l'estiu, per tant, portes obertes a l'estiu, ja que comenci aquesta nova etapa. Lluís, anem al dimecres, vinga, va.
2: Pues mira, de tant en tant la natura es revela i passen coses com el que va succeir dimecres a Venezuela. Dos terratrèmols consecutius de 7,2 i 7,5 graus a l'escala Richter van provocar el caos a les 6 de la tarda, hora local. Estem parlant de més de 200 persones mortes, amb xifres d'ahir, i de gairebé 2.000 ferits i milers de persones desaparegudes, el que fa pensar que les víctimes mortals seran molt més nombroses i augmentaran al llarg dels dies.
1: Sí, malauradament ho explicàvem, també ho explicaven els companys dels serveis informatius, que es parlava això de 920 víctimes mortals, amb xifres provisionals, que podrien malauradament augmentar. És una veritable tragèdia, de fet, que ha afectat sobretot a La Guaira, que és un estat costaner situat al costat de la capital, a Caracas. El pitjor d'aquests episodis és que, clar, no saps quan s'aturen, perquè la terra va continuar tremolant i es van produir més d'un centenar de rèpliques després d'aquests terratrèmols que apuntes, Lluís-mi.
2: Sí, es dona la circumstància de que aquesta mateixa setmana també s'han produït moviments sísmics al Japó, que ha provocat un terratrèmol de més de 5 graus. El que passa és que els efectes són molt diferents, perquè els edificis estan construïts per aguantar aquests moviments sísmics i no acostumen a produir-se víctimes mortals. Potser que el tema musical que he triat no sembli adequat, però en certa manera sí que reivindica la idea d'ajudar els teus amics i també a totes les persones que ho necessitin.

0: aquesta ajuda humanitària que és més necessària que mai i sona a tòpic, però sempre aquestes catàstrofes ens fan veure el costat a vegades bo de les persones, que a vegades el tenim molt amagat, malauradament, i que traspassa fronteres, posa d'acord a les persones que... quins nassos, no? Que ha d'haver-hi una catàstrofe d'aquestes magnituds perquè ens posem tots i totes d'acord.
1: I que sense aquestes persones el món aniria... molt pitjor.
0: Sí, de fet, molts països, entre ells el nostre Espanya, també Estats Units, ja han començat a enviar equips humans i tècnics a Veneçuela per ajudar els afectats. Anem a dijous?
1: Anem a dijous.

0: David, t'agraden els castellers? Sí. Ho has tocat a la gralla?
1: La gralla no, la gralla no. Jo amb el tema instrumental sóc bastant maldestre, però els castellers sí, són magnífics. A part, jo, com en el meu cas, a la Vila de Gràcia, tenim una colla castellera històrica i és un espectacle.

0: visual, és un espectacle de, el que dèiem abans, l'esforç col·lectiu de persones que es posen d'acord, que és aquesta cultura.
1: Exactament.
0: Ben nostrada.
1: Jo t'he de dir que no estic massa familiaritzat amb la terminologia castellera, però m'agrada la seva aquesta espectacularitat, no? La nit de Sant Joan, les dues colles dels Xiquets de Valls es van reunir a la plaça d'aquesta localitat per fer una autèntica exhibició. Però el dijous els protagonistes van ser una altra colla castellera. Els castellers de Barcelona van aixecar un castell en una muntanya dels Alps suïssos a 3.454 metres d'altitud. Mai s'havia aconseguit coronar un castell a aquesta altitud.
0: Això, creus que... Jo, per exemple, no he provat mai això de formar part d'una colla castellera. No sé si, Lluís, mi tu, què, ho hauries de provar?
1: Mira, jo ja sóc massa gran per ser enxaneta. I si en aquestes activitats no comença des de petit, després és molt més difícil. És una mica com els idiomes.
0: Sí, però escolta, l'Albert Vaques ens diu que sí, que ell sí que ha format part de colles castelleres i que ens podria explicar la
1: seva
0: història.
1: És que té pinta d'enxaneta, l'Albert Vaques.
0: Home, a veure, no sé, jo crec que per edat, amb carinyo, ja no estàs amb edat d'enxaneta, però... Bueno, que ja ens ho explicarà un dia la seva història. Vinga, va, anem a l'últim dia de la setmana de... Ara sí, és una mica... Petita reflexió, més que crítica, Albert Vaques, petita reflexió. Anem a l'últim dia de la setmana, però...
1: Mira,
0: la
1: personatge...
0: Setmana laboral, és a dir,
1: laboral.
0: Dels altres, no la nostra.
1: Exactament.
0: Anem al divendres.
1: Poso una persona que aquí a Radio 4 la coneguem sobradament. Escolta aquest tràiler, que és un documental que s'estrena avui.
2: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
3: Hola.
0: Quina gran pel·lícula. Uh-huh. Crec que parles d'aquesta protagonitzada per Usman Umar, oi, Lluís?
1: Exactament. Viatge al País dels Blancs està basada en el llibre del mateix títol d'Usman Umar i narra un llarg i accidentat viatge de 5 anys, una odissea que va patir fins a arribar des de Ghana, on va partir quan tenia 12 anys, uh-huh, fins a arribar aquí. Les experiències reals que narra són difícilment digeribles. Per exemple, en la primera part de la travessia, Usman va ser abandonat en el desert del Sahara en un grup de 56 persones i només van sobreviure 6.
0: Una història de supervivència extrema. Recomanem molt aquesta pel·lícula, que en el cas de l'Usman té un final... final feliç, exacte, que malauradament molts i moltes de les persones que fan aquestes travesses no tenen, Lluís.
1: Sí, perquè després de patir moltes penalitats i quan estava vivint al carrer, aquí a Barcelona, es va trobar una fada madrina, una dona que el va ajudar. El va tractar com si fos el seu fill i ell va poder estudiar. Usman, que en aquesta pel·lícula ha estat co-guionista i actor, s'interpreta a si mateix, té un projecte que ha anat perfeccionant sense ajuda institucional. Es diu Nasco Feeding Minds i és una ONG que ja té a Ghana el seu país d'origen, 17 aules d'informàtica que beneficien a més de 58 escoles. Cada any, més de 66.000 nens passen per aquestes aules. Un documental molt oportú i necessari ara que estem a punt d'expirar el termini per la regularització d'immigrants.
0: Que ens fa reflexionar i pensar el que diu a la pel·lícula, que això que hem escoltat, aquest fragment.
1: Exactament.
0: Del tràiler, de si som conscients del que s'amaga darrere d'aquestes persones...
1: Hi ha determinades forces polítiques que haurien de veure aquest documental per començar.
0: I captar i fer-se seu el missatge de que parlem de persones. Som persones del que estem parlant. I l'Usman, que crec que aviat, Lluís, el tindrem aquí, on estàs assegut, crec que properament ens visitarà també aquí el Som 4
1: Dies.
0: Serà
1: un honor.
0: Per tant, com dius, serà un gran honor poder parlar amb ell de la pel·lícula i de moltes altres qüestions relacionades amb la seva vida. Lluís Mendizábal, gràcies.
1: Fins la propera setmana.

0: 9 i 26 minuts del matí, és moment de la columna sonora de la Irene Desumvila i avui dedicada als Rolling Stones.
1: Ei, David, avui una novetat discogràfica. Els Stones no paren de sorprendre amb els avançaments del seu nou treball discogràfic Foreign Tongues. Aquesta setmana ha sortit el tercer i quart avançament amb una perla que es diu Jealous Lover, que recorda a àlbums seus mítics com, per exemple, el celebrat Tattoo You. Sembla que els de Jagger continuen incombustibles a nivell de composició. Es parla també d'unes possibles residències artístiques que permetrien veure el ara trio dalt de l'escenari, ja que les gires, tot i que fa un temps es va rumorejar moltíssim que Barcelona seria una de les ciutats visitades en una gira europea, ara doncs són poc fiables. Ho ha dit Keith Richards precisament en aquesta mateixa setmana, ho ha dit, recordem-ho, a l'edat de 82 anys. Ara tenim Stones en primícia, en aquest cas amb aquest single que a nivell de producció dona molta dinàmica i espai a la música, amb la veu en falset de Jagger, que recorda també el celebrat Emotional Rescue, una altra de les seves perles, un tema que combina elements de funk i soul en un temps que no cal que sigui ràpid per ser profundament fresc i gens nostàlgic. Això és Jealous Lover.

0: Són 9:45 del matí. Des de demà i fins al proper dijous, dia 2 de juliol, Barcelona concentrarà el nombre més gran d'arquitectes per metre quadrat del món. Se celebra el Congrés Mundial de la UIA, és la Unió Internacional d'Arquitectes. I per entendre millor un esdeveniment d'aquestes característiques, conversem aquest matí amb la Marta Vall Llucera. Ella és presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Senyora Vall Llucera, gràcies per atendre'ns aquí al Són 4 Dies i molt bon dia.
1: Molt bon dia, encantada de ser-hi.
0: D'entrada, les xifres amb què arrenca aquest congrés imposen, perquè són més de 6.000 professionals del món de l'arquitectura, són de 130 països que es reuneixen a Barcelona. Des de l'organització com a professional del sector, a què es deu aquest gran poder de convocatòria? Una convocatòria que de ben segur... estarem molt pendents de, i la seguirem al llarg d'aquí dels mitjans, aquí a la ràdio, aquesta convocatòria. Recordem, estem parlant amb Marta Vall Llucera i és presidenta del Consell Superior del Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Crec que ara la podem tornar a saludar. Senyora Vall Llucera, bon dia, de nou.
1: Sí, torno a estar aquí.
0: Aquí amb nosaltres, d'acord. Li comentava, aquest poder de convocatòria del sector, perquè parlem això de més de 6.000 professionals, 130 països, com hem de llegir aquest gran poder de convocatòria?
1: Bé, jo crec que continua quedant un record, molt, molt, molt bon record del darrer congrés que es va organitzar a Barcelona fa ja 30 anys. És la primera vegada que una ciutat repeteix congrés dintre la Unió Internacional d'Arquitectes i la veritat és que en aquell moment va ser un congrés que va desbordar expectatives, inclús va obligar una certa improvisació perquè ningú esperava la convocatòria que va tenir. I en aquests moments Barcelona segueix sent una ciutat que té un atractiu especial a nivell mundial i acollim un congrés en un moment en què realment, passats aquests 30 anys, els reptes que afrontem a nivell de societat són molt importants i molts d'ells, a més, passaran per l'arquitectura i per l'urbanisme i per com transformem les nostres ciutats de cara a adaptar-nos a tots aquests canvis.
0: Uh-huh. Pel que fa als ponents internacionals, expliqui'm una petita radiografia del sector o biografia, més millor dit, qui són aquests professionals que destaca el Congrés i de què ens parlaran?
1: A veure, vindran ponents més de 200 de tot el món, persones que a més han estat al front de feines d'investigació i per tant pioners en determinades línies de feina. El plantejament del Congrés és que no només siguin ponències magistrals, sinó es vol fomentar el debat, o sigui, hi haurà debats de 2, 3, 4 persones i participaran, ja dic, a més de ponents de tot el món, també ponents locals, perquè no hem d'oblidar que l'arquitectura espanyola, l'arquitectura catalana, té un pes també molt important a nivell mundial. El Congrés s'articula amb 6 eixos que parlaran pues, de temes que, a més, afecten el dia a dia de les persones. Parlaran d'habitatge, en un moment en què la problemàtica de l'habitatge és potser un dels temes que més preocupa a la societat, de noves maneres d'habitar, de tipologies, de tipus inclús de tenència, o sigui, diferents àmbits. Es parlarà també d'ecologia, es parlarà de ciutat, de planificació urbana, es parlarà de recursos. Potser durant molts anys hem tingut la sensació de que els recursos eren il·limitats, ara estem veient que no, l'aigua, o sigui, patim períodes de sequia, com optimitzar l'ús de tots aquests recursos. Parlarem de com reutilitzar els materials del cicle de vida dels edificis complet, des de la seva concepció, les fases de projecte fins a la seva demolició. Parlarem de regeneració urbana, o sigui, de molts temes que afecten, ja dic, el dia a dia, com vivim, el nostre benestar, els entorns que construïm i per tant, temes de primera actualitat.
0: De primera actualitat, senyora Ballucera, i també del fet de que, clar, vostè ens ha parlat ara de moltes, ens ha fet una definició de moltes qüestions al nostre dia a dia que a priori potser per desconeixement pensem en un congrés mundial d'arquitectura i podem pensar, sí, ens afecta en la nostra vida, però no tant de com veurem en aquest congrés que ens afecta en tot.
1: Sí, ja dic, parlarem de molts d'aquests temes. La idea és poder, dintre lo global, perquè és veritat que serà una visió molt general, a més, visions des de diferents àmbits dintre lo que és el món, però que tots aquests debats, l'objectiu és que acabin després aterrant amb respostes concretes dins lo local i adaptant-se a les necessitats de cada lloc, que també són diferents. Però moltes de les problemàtiques que estem patint són problemàtiques que es pateixen arreu del món. El fet de poder comptar amb tots aquests debats segur que enriquirà i ens permetrà posteriorment extreure'n conclusions i poder-les després aplicar amb accions pràctiques.
0: Uh-huh. A l'hora de concebre un congrés d'aquestes característiques, que l'hem parlat, vostè ens ha explicat aquests sis eixos dels quals, en els quals s'estructura. Es parla d'ecologia i ecosistemes, reutilització i rehabilitació, materials i tecnologies, uh-huh, habitatge i espai públic. Clar, això, a l'hora de dissenyar un congrés, de fer aquest disseny, potser la pregunta és molt òbvia, però per on comencem? Per on hem de començar?
1: La veritat és que el repte era important. També es va voler fer un congrés diferent, un congrés que no es limités únicament a una sèrie de conferències en un espai tancat. O sigui, el primer que es va fer potser com a també fita diferencial amb altres congressos de la Unió Internacional d'Arquitectes va ser convocar un concurs d'idees per escollir un comissariat. El concurs va ser un concurs internacional, van sortir un grup de sis arquitectes d'aquí i ells una mica han estat els que han fixat aquestes línies de feina i tots aquests eixos que han estat també consensuats a partir d'un comitè científic format per representants de totes les regions de la Unió Internacional d'Arquitectes. Uh-huh. El congrés, ja dic, és molt ambiciós, surt de lo habitual, tindrà tres seus. Per una banda tindrem tota una sèrie d'accions en el DHAB. Allà hi haurà exposicions d'arquitectura de tots els països que formen part de la Unió Internacional d'Arquitectes, on s'exposaran els exemples més representatius de l'arquitectura d'aquests països. Uh-huh. Tindrem en el DHAB també una sèrie de conferències col·laterals i el propi Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes tindrà també un open room. També vam convocar un concurs d'idees on s'exposaran també els exemples més destacats de l'arquitectura arreu del país, de, uh-huh, de totes les comunitats autònomes. Uh-huh. Tenim, per altra banda, el CCIB, on hi haurà el grup més gran de conferències i debats. Uh-huh. I a les Tres Ximenees voldria destacar que es va inaugurar ahir una exposició de 4.000 metres quadrats, uh-huh, on s'exposen 12 treballs d'investigació que es van encarregar específicament per aquest congrés, uh-huh, a també estudis d'arquitectura destacats, que han donat peu a una sèrie de peces que mostren aquestes investigacions inèdites que, ja dic, s'han fet expressament pel congrés i algunes d'elles se'ls ha donat, que estaven ja iniciades, se'ls ha donat continuïtat, però només pel congrés. Aquestes peces no només han servit per poder fer aquesta exposició, sinó que també seran algunes de les ponències que figuraran i formaran part del congrés. Uh-huh. Però serà interessant perquè les Tres Ximenees, cada tarda, una vegada acabat el congrés, que és de 9 a 6 de la tarda, uh-huh, a partir de les 7 i mitja hi haurà uns conversatoris, uns open forums, que seran uns espais de debat amb ponents que han estat fent les seves ponències durant el dia al CCIB, uh-huh, amb un format molt més informal, al costat del mar, donant peu a unes trobades que segur que seran, uh-huh, trobades també, una mica combinant el que són ponències d'interès, però també un cert oci. I ja dic, això serà algo que crec que serà molt atractiu també.
0: pel que ens explica, clar, és un congrés, vostè ho explicava ara fa uns minuts d'una manera que m'ha semblat, permeti'm, molt encertada, pel fet de dir, clar, entenc que és un congrés que pels que no estem familiaritzats amb conceptes del sector, de l'arquitectura, que no ens ha de fer, entre cometes, por adreçar-nos a tot el que es farà fins al dia 2 de juliol, perquè tenim molts esdeveniments i és un congrés, entenc, pensat perquè sigui obert a la ciutadania. No sé si m'equivoco.
1: No, totalment. A més, precisament, els ponents no tots són arquitectes, o sigui, estem parlant que hi haurà ponents d'altres àmbits també donant peu a aquesta multidisciplinarietat que té la pròpia arquitectura. O sigui, que serà, jo crec que és un congrés de molt interès també per a altres sectors que, en certa manera, estan vinculats a el que és l'arquitectura, l'urbanisme, la planificació i altres àmbits. No oblidem que l'exercici de l'arquitectura és molt ampli i necessitem també comptar amb experts en altres matèries per poder dur a terme tots aquests avanços que ens han de permetre fer front als reptes que tenim de futur.
0: De fet, crec que la primera vegada que Barcelona va acollir el Congrés va ser l'any 1996, fa 30 anys.
1: Fa 30 anys.
0: D'alguna manera és celebrar aquestes tres dècades que entenc que l'arquitectura, com tot el món, ha canviat molt i veurem moltes diferències respecte a aquell congrés de l'any 96.
1: Sí, bueno, a més en aquell moment és veritat que inclús les noves, tot el que és tecnologia no hi era, va desbordar expectatives, era un moment en què per poder també sentir les grans veus de l'arquitectura feia falta desplaçar-te. Es va tenir, crec, improvisar d'un dia per l'altre espais molt més grans perquè la gent no hi cabia. Uh-huh. I ara, passats aquests 30 anys, estem en un moment molt diferent amb les tecnologies i la situació, de més, que estem vivint també no té absolutament res a veure. Però és veritat que el record que va deixar aquell congrés va ser important i a nivell mundial, parlant inclús amb companys de la Unió Internacional d'Arquitectes, aquest congrés de Barcelona generava moltíssimes expectatives, hi havia molta il·lusió. O sigui, Barcelona era una mica com la fita, amb moltes ganes i molta il·lusió per part de tothom.
0: Ara, de fet, malauradament és notícia aquestes últimes hores aquest doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Veiem clar la importància de l'arquitectura, la importància dels edificis. Entenc que, no sé si encara en alguns països o en algunes àrees del món, pel que fa a l'arquitectura hi ha uns reptes pendents. No sé si m'explico.
1: Segur que sí. O sigui, cada vegada veiem que hi ha desastres naturals, que n'hi ha hagut sempre, però potser la freqüència és major, i el fet de que les ciutats estiguin preparades per poder resistir, o sigui, de la millor manera possible en aquest tipus de fenòmens, és clau. A nivell sísmic, a nivell també, hi han hagut inundacions molt importants, tot allò de València en el seu moment, com es va... s'estan ara inclús plantejant solucions a nivell de planejament per intentar evitar que fenòmens com aquests tinguin els efectes que van tenir. O sigui, realment els fenòmens és difícil poder-los parar, però sí que almenys que els efectes i que la resistència, com si diguéssim, de les ciutats pugui ser la millor possible davant d'aquest tipus d'esdeveniments.
0: Clar, tot la crisi climàtica, l'emergència ens porta, entenc, a fer aquesta reflexió també des del sector de l'arquitectura, vostè ho apuntava, són fenòmens aquestes catàstrofes naturals, ara estem aquests dies en Veneçuela, però em posava altres exemples que també entenc que la mirada o la manera del disseny s'han de tenir en compte factors que se'n tenen en compte ara que fa uns anys no es tenien.
1: Efectivament. Per una banda, ja s'han de prendre accions per mirar de parar en la mesura del possible i precisament l'edificació, les ciutats tenen un pes important a nivell tant de gasos, d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, com també de consum energètic. Uh-huh. Per tant, adaptar els edificis per reduir aquests consums, que també a la llarga és una millora de cara a poder tenir unes condicions adequades a nivell climàtic dintre dels habitatges i, per tant, reduir al màxim la dependència energètica. Uh-huh. i fer, ja dic, edificis molt més eficients. Igual que amb les ciutats, com també intentar evitar al màxim la pol·lució, mirant de fer ciutats com que siguin més adaptades al passeig, intentar minimitzar l'ús del cotxe en la mesura del possible, buscar zones d'ombra també per evitar pues, aquestes onades de calor que hi ha. No sé, hi ha moltes maneres en què l'arquitectura pot ajudar en tots aquests àmbits. Per una banda, dèiem això, intentar veure com es redueixen emissions i, per tant, mirar de parar en el possible, però després també hem de veure com responem i com busquem una resiliència més gran quan passen aquest tipus de fenòmens.
0: I també li volia preguntar una qüestió pel que fa a la gentrificació, que no només és una qüestió local, ho patim, grans com a Barcelona, com a ciutats, com a nuclis europeus, també les ciutats de la perifèria. Des de l'arquitectura, per on pot passar alguna solució? Potser parlem de baratir, de rehabilitar, més que construir?
1: Sí, efectivament, sempre hem de partir d'intentar rehabilitar, regenerar barris en la mesura del possible. És veritat que ara tenim en aquests moments dificultats per manca d'habitatge a moltes zones i hem de buscar aquests equilibris entre la rehabilitació, regeneració i construir allà on faci falta. Però per suposat que la rehabilitació i la regeneració haurien de ser les primeres passes. El que passa que és veritat que s'han de també tenir en compte altres efectes que poden inclús a vegades generar aquesta regeneració o rehabilitació perquè poden arribar a expulsar les persones que vivien en aquests barris, parlant del que deies de la gentrificació. Llavors, aquí també s'han d'establir polítiques públiques encaminades a mirar de protegir que la identitat dels barris es mantingui i no perdem una mica el que és la part més cultural identitària de les ciutats, que en el fons és el que ens dona aquest sentiment de final d'estima, no? en el lloc on pertanys. Per tant, qualsevol acció que es faci, qualsevol actuació ha de tenir en compte molts aspectes per mirar de preservar tots aquests, bueno, sobretot aquesta part.
0: I deixi'm fer-li una pregunta potser més de caire més personal. Quan vostè visita una ciutat, un poble, ho mira a tot amb ulls d'arquitecte? És a dir, sempre pot evitar mirar formes, materials?
1: Jo crec que tenim una mica de deformació professional. Ens agrada mirar, ens agrada experimentar. Però a mi m'agrada molt veure també el que és la vida de la ciutat. La gent, com la passeja, com la viu, aquestes ciutats, quan veus, bueno, aquestes zones que la gent les gaudeix, les disfruta, no sé. A mi, a part del que és veure els edificis, que per suposat m'agrada i bueno, ho portem a dintre.
0: Dins a la veïna.
1: Sí, m'agrada molt veure com es viuen les ciutats i com la gent bueno, hi és i passeja i està una estona prenent la fresca al carrer. No sé, m'agrada molt perquè és veritat que no només parlem d'edificis, els edificis formen part de les ciutats, dels barris, i que aquests barris siguin també barris el més humanitzats possibles, el més humans, bueno, crec que és important.
0: Marta Vall Llucera, presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Esperem que vagi molt bé aquest Congrés Mundial, que recordem comença demà, 28 de juny, demà diumenge, i s'allargarà fins dijous, dia 2 de juliol. Gràcies i per acompanyar-nos aquí al Són 4 dies a Ràdio 4 i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, encantada.
2: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb David Gallach Gesto.
0: Les males notes generals obtingudes a l'examen de matemàtiques del batxillerat científic de la selectivitat aquest 2026 han posat en alerta la comunitat educativa. Aquest any, la mitjana en aquesta assignatura ha baixat a 4,18, va arribar a ser l'any passat del 6,12, i sembla que hi ha dos factors determinants per explicar aquesta baixada, la reducció de les hores lectives de la matèria a primer de batxillerat i la manca de docents. Independentment d'aquestes qüestions que refereixen a una assignatura que sempre ha estat habitualment un mal tràngol pels estudiants, el debat del nivell baix, podríem dir, generalitzat dels estudiants està força present. La clau radica en aprendre a estudiar, una assignatura que no existeix en la planificació escolar. Ferran Ballart és especialista en mètodes d'aprenentatge i porta més d'una dècada ensenyant un mètode d'estudi que porta el seu cognom i que ha plasmat, l'ha plasmat, així ho podem dir, en el llibre Aprender con Estrategia, que ha escrit també amb Alejandra Xerc. Ferran Ballart, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Et sorprenen aquestes dades que constaten, podem dir, podem parlar de fracàs amb una assignatura com les matemàtiques?
3: No em sorprenen, i sí que és veritat que la comunitat educativa o alguns alumnes estan posant sobre la taula que era un examen que era més llarg de l'habitual, que no estava ben dissenyat, etc, però per mi el que posen en evidència és que no

0: s'estan ensenyant les matemàtiques correctament als estudiants, perquè un alumne hauria d'estar preparat a poder resoldre dins d'un nivell adequat per ell qualsevol tipus d'examen. I en aquest sentit no em sorprenen.
1: Ferran, ja fa temps que has arribat a la conclusió que el sistema d'aprenentatge que fem servir a les escoles que no és eficient, que no serveix. Clar, això també ens ho expliques, n'hem sentit a parlar d'aquestes qüestions amb tu durant alguna entrevista. Clar, en què, la pregunta és molt òbvia, però en què s'està fallant?
0: Mira, parlem en aquest cas de les matemàtiques, que és el que estem parlant actualment. En primer lloc, Si veiem l'examen, veiem quina és la realitat actual, perquè en aquest examen, per exemple, s'exigia en certs problemes comprensió lectora, perquè hi havia enunciats llargs que els alumnes moltes vegades no estan acostumats. Llavors, el primer problema, sobretot, és la comprensió lectora. Els alumnes no estan entenent el que llegeixen. No estan entenent i en el sentit que tampoc saben interpretar. I tampoc se'ls ha preparat per llegir un examen bé. Perquè quan llegeixes tot l'examen, per exemple, a l'examen del que parlem, t'adonaves que moltes vegades per la segona pregunta tu ja podies saber què t'estaven demanant a la primera. I els alumnes no saben identificar inclús què els hi estan demanant. Després entenen que han d'aplicar certa fórmula, però no entenen per què han d'aplicar-la. Llavors, a la que els hi estàs canviant una mica aquell exercici, no saben per on tirar. I per altra banda, no han practicat moltes vegades amb la variació d'exercici suficient per poder després veure les diferents possibilitats que té aquell exercici. Llavors, el que posa en evidència en aquest examen és que hi ha moltes coses al voltant de les matemàtiques que estan fallant. En aquest cas, des de tenir una correcta estratègia per aprendre i per resoldre un examen, i per altre costat també, doncs, el fet de que els alumnes tenen una comprensió lectora, que algú ens pot estar escoltant i dir és que la comprensió lectora no té res a veure amb matemàtiques, al revés, té molt a veure, i sobretot quan estem parlant de matemàtiques.
1: Ara això t'anava a apuntar, el fet de comprensió lectora té a veure perquè si no entenem l'enunciat del problema que se'ns planteja a l'examen de matemàtiques, crec que no estem entenent el quid de la qüestió.
0: Exacte. I també hi ha un tema molt important, que és que els alumnes moltes vegades no han assolit certes coses que se'ls exigeix. Per exemple, fer un càlcul mental ràpid o saber, per exemple, la jerarquització d'operacions. Aquestes coses que són evidents teòricament, moltes vegades els alumnes arriben a la selectivitat sense conèixer-les bé. Llavors, si per fer una operació com, 41 menys 23 han d'utilitzar calculadora, estan endarrerint molt l'eficàcia de fer un examen correctament. I és una cosa que jo veig molt, perquè, clar, estem parlant de selectivitat, però jo, juntament amb altres companys, vaig fundar una acadèmia universitària fa 15 anys que ensenya als alumnes de la Universitat Pompeu Fabra com han d'aprendre correctament matemàtiques i que el 50% de la universitat acudeix allà. Estem parlant d'una èlit d'estudiants que entren amb un 11, 12, 13 de nota de tall. I aquests problemes que fa evident a l'examen de selectivitat són problemes que cada vegada ens trobem més nosaltres a l'aula. Problemes com comprensió lectora, que no coneixen les operacions bàsiques per poder operar ràpidament, etcètera. Bueno, etcètera. Hi ha moltes coses que es fan evidents. De fet, per mi el problema real de tot això és la comprensió lectora. Pràcticament la majoria de preguntes que ens fan els nostres estudiants són de comprensió lectora, que no estan entenent el que els estan demanant i que volen moltes vegades fórmules ràpides, de dir, això ho aplico amb aquest model? I no, moltes vegades ho has d'aplicar amb aquest model, però a partir d'aquí, al veure que ha canviat una cosa, has de fer una variació i seguir amb aquest altre. I moltes vegades volen un camí tallat i dir, això és així i punt, i no, han d'entendre bé el que estan fent.
1: Ferran, potser també una altra de les claus és la reivindicació o reivindicar la importància de la memòria, aquest concepte, el fet de la memòria, el memoritzar, però d'una manera ben entesa.
0: Sí, en aquest cas, ja dic, operacions bàsiques, com per exemple una taula de multiplicar, això és bàsic saber-ho. De fet, jo vaig a una escola a Madrid que em deien que els ensenyaven a utilitzar calculadora però no a memoritzar la taula de multiplicar. I això és una barbaritat. I de fet, aquesta escola m'he informat i és una de les que pitjors va en matemàtiques, però volen inculcar una modernitat que no és modernitat, que en el fons el que fa és que els alumnes després això no tinguin la capacitat per poder operar amb coses bàsiques. Llavors, la memòria sempre és important en matemàtiques i en qualsevol altre context, i sobretot també perquè ens ajuda a entendre molt millor la realitat en la que vivim i a saber interpretar millor les coses.
1: Tu crec, Ferran, que imparteixes, si no tinc mal entès, tallers de tècniques d'estudi amb unes sessions de 2 dies intensives on van adolescents amb els seus pares? No sé si és correcte això que estic dient.
0: Sí, és correcte, perquè com, per mi...
1: Com reaccionen els pares, Ferran?
0: Primer perquè els pares que em truquen ja saben d'aquesta realitat. Llavors, en aquest sentit, ho accepten bé. I perquè comprenen la meva filosofia. Al final, jo crec que perquè un adolescent canviï, el que ha de canviar és tota la família. Perquè si tu li dones un mètode d'aprenentatge i després aquell alumne no l'està fent, ha de tenir algú darrere que li digui, escolta, que això es fa així, això es fa d'aquesta manera, que recorda això que vam veure. Llavors, és molt fàcil per un adolescent que està immers en l'ego dir, bueno, jo ho faig a la meva manera i ja està. I que un familiar li pugui dir que ho ha de fer d'una altra manera, tal i com li van dir a classe, és molt important. Llavors, els pares han de conèixer el que estic explicant, tan bon punt els professors no ho coneixen. Clar, si a l'aula es conegués, doncs podria haver-hi un cert control que estiguin aplicant bé el mètode, però des del moment en què no es coneix, doncs necessito l'ajuda dels pares, cosa que comprenen i la veritat, a dia d'avui, han vingut tots encantats.
1: I Ferran, cal potser fer èmfasi en el fet de, no tant sinó el temps al que es dedica a estudiar, sinó el fet de treballar mentalment tota la informació que tenim?
0: A què et refereixes amb la pregunta?
1: Quan és a dir, a que potser pensem més en s'ha d'estudiar durant més temps, dedicar moltes més hores, i potser que no cal posar el focus en més hores, sinó en com ho fem, no en la quantitat, sinó en la manera.
0: Exacte. I els millors estudiants de la universitat o d'una universitat sempre són estudiants que li dediquen menys hores que la mitjana. Sempre. Jo no m'he trobat alumnes que siguin aquests que diem empollones de manual. Mai me'ls he trobat que siguin els números 1 de promoció. Els números 1 li dediquen menys hores i tenen temps per anar de festa, per jugar al pàdel, per fer el que vulguin, i per altra banda, treuen les millors notes possibles. I per què? Perquè tenen un mètode. Llavors, quan tu tens un mètode correcte, al final dediques les hores necessàries perquè aquelles notes siguin les que tu vols. I per això, sí, no es tracta tant de dedicar hores a l'estudi, sinó de com fem aquestes hores de qualitat. I això en qualsevol disciplina, no? Al final tampoc és jugar a tennis, hi ha moltes maneres que podem jugar a tennis, però hi ha una manera més correcta que ens faci doncs, millorar el nivell. Doncs, amb l'aprenentatge de matèries passa exactament el mateix.
1: És una bona comparativa el fer aquesta del tennis, m'ha agradat. Ferran Ballart, especialista en mètodes d'aprenentatge, coautor del llibre Aprender con Estrategia, t'agraïm moltíssim que ens hagis fet aquest petit repàs i aquests consells que de ben segur molts i moltes haurem pres nota del que ens explicaves. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies en directe a Ràdio 4 i molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Canvi de les 10 del matí, ara arribarà el butlletí informatiu i després seguirem aquí al Són 4 Dies amb la tertúlia d'actualitat i també doncs, posarem el focus en Veneçuela i en aquestes conseqüències d'aquesta catàstrofe degut a aquests dos terratrèmols que van succeir, que van sacsejar el país la matinada de dimecres a dijous. Notícies i tornem. Fins ara.
2: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Comencem amb una notícia d'última hora. Assassinada una dona de 44 anys a Mairena de Aljarafe, a Sevilla. La Guàrdia Civil va trobar el cos sense vida divendres a la nit a l'interior d'un domicili. S'investiga com un possible cas de violència masclista. Segons el subdelegat del govern a Sevilla, la víctima presentava ferides d'arma blanca. Un cop els agents van entrar a la casa, també van trobar un home d'uns 46 anys que estava ferit i que ha estat traslladat a un centre hospitalari. Segons les primeres investigacions, la víctima i el presumpte agressor no estarien inscrits en el sistema Biogen. I de l'exterior, Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, considerat la zona zero del doble terratrèmol, per poder facilitar les tasques de rescat. Ja són prop de 1.000 les víctimes mortals, més de 3.000 els ferits i 50.000 els desapareguts. Segons el darrer balanç, també entre les víctimes hi hauria 5 espanyols, 106 desapareguts i 14 persones localitzades sota les runes. Urgeix, de fet, trobar els possibles possibles supervivents el més aviat possible. Un altre dels col·lectius que preocupen els infants, José María Vera, director executiu d'UNICEF, en declaracions al Canal 24 Hores.
4: Es una situación terrible, pero es una situación que ya parte de una extrema debilidad. En este país había casi 4 millones de niños y niñas que necesitaban asistencia humanitaria, que estaban en una situación de inseguridad alimentaria, con unos servicios sociales colapsados, con un sistema sanitario colapsado. Así que este es un terremoto terrible que cae sobre una situación de una fragilidad alta.
3: I aquest dissabte sortirà des de Madrid un equip de bombers de la Generalitat, una expedició humanitària per ajudar en tasques de rescat i avaluació de les infraestructures malmeses. El Partit Popular Català celebra a hores d'ara el 16è Congrés de la Formació, que ha de servir per revalidar el lideratge d'Alejandro Fernández. Anem a l'Hotel Marina de Barcelona i ahí tenim el nostre company Joaquín Calvente, que està seguint aquest conclave popular.
5: El Partit Popular de Catalunya encara aquest congrés amb la voluntat de deixar darrere una etapa complicada per al partit, una travessa pel desert. Ara cal iniciar una nova etapa, obrir-lo per fer més ample, diuen, la llar comuna i cosir els corrents tradicionals del partit. Daniel Cirera, president de la Junta Local del PP de Barcelona.
6: Significa abrirse, amigos, de par en par a nuestro partido. Abrirlo a quienes un día estuvieron con nosotros y por circunstancias de la vida se alejaron. Decirles que este sigue siendo su espacio, su partido, que este partido les necesita y que aquí sigue habiendo una casa común para todos aquellos que creemos en la libertad, en la responsabilidad, en la convivencia y en una Cataluña sin muros ni sectarismos.
5: Alejandro Fernández sortirà d'aquest congrés com a líder dels populars catalans. El seu número 2 serà previsiblement Juan Fernández, actual portaveu al Parlament.
3: I cita política també a Ferraz, a Madrid. El PSOE celebra el seu comitè federal enmig dels presumptes casos de corrupció que esquitxen l'entorn més proper de Pedro Sánchez. Es tracta de la primera reunió del principal òrgan de decisió entre congressos. Fons del PSC asseguren que el paper dels socialistes catalans serà de suport al secretari general del PSOE i un bon moment, diuen, per posar en valor tot allò aconseguit en els darrers anys. En esports, Espanya s'ha classificat per als 16ens de final del Mundial com a primera de grup després de superar per la mínima l'Uruguai gràcies a un gol d'Àlex Baena i també a la poca contundència del porter Muslera. El seleccionador Luis de la Fuente lloa els seus jugadors.
7: Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido que también hay que adaptarse a ello.
3: La creu del partit, la lesió de Jeremy Pino. El rival d'Espanya sortirà de l'Àustria a Algèria, que es disputa demà diumenge. Amb la derrota, l'Uruguai queda fora del Mundial i el segon classificat del grup H, el grup d'Espanya, és Cap Verd, que ha acabat la fase de grups amb 3 empats a 0. I en motociclisme, Gran Premi dels Països Baixos, Marc Márquez, quart a la classificació, a només 40 punts del líder Marco Bezzi, qui a les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. I continua la calor. Coneguem ara la previsió meteorològica de cara a les properes hores des de l'Aiment. Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continua el temps càlid i estable, un temps totalment d'estiu. Avui serà un dia de sol, predominen el cel poc ennuvolat o clar. Continua també la calor i les altes temperatures a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Bufa vent fluix de component sud, ocasionalment moderat. És una informació d'AEMET.
3: I un darrer punt de mobilitat perquè hi ha un carril tallat a l'AP7 a Maçanet de la Selva, direcció Girona, per un accident. S'hi han desplaçat fins a 7 dotacions dels bombers de la Generalitat. Nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.
9: El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: no han facilitado ningún tipo de recursos, ni técnicos, ni económicos, ni humanos. Por suerte, el pueblo venezolano tiene una fortaleza muy, muy fuerte y todos los venezolanos, como buenamente están pudiendo hacer, se han organizado, los motorizados se están dejando la piel, trasladando todo lo que pueden, los vecinos se están organizando, la sociedad civil está organizando centros de acopio, ayudas de recolección. Y hay una fuerza ciudadana que está dando un ejemplo de trabajo en equipo y de unidad para ayudarnos los unos a nosotros, o sea, para ayudarse todos los venezolanos para superar esta tragedia porque las autoridades no están cumpliendo con su trabajo.
1: Geralí Rodríguez, recuérdeme, que es portavoz de SOS Venezuela-Barcelona. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos y te mandamos también ánimo y un abrazo grande desde el programa, desde Son Cuatro Días de Radio 4. Gracias, Geralí.
0: A vosotros, David, muchas gracias.
2: Dissabtes i diumenges són quatre dies amb David Gallac Gesto.
1: Ho dèiem al començar el programa, aquestes catàstrofes humanitàries que diuen que a vegades serveixen per aquestes unions, de la unió fa la força, que té nassos que hagin de passar aquestes coses per veure el costat bo de la gent, de les persones.
3: Totalment. Aquí potser el problema que hi ha és que quan hi ha catàstrofes d'aquesta magnitud no es disposa, o aquests països potser no tan estructurats com comentava ara la companya que ha trucat, doncs no tenen els recursos necessaris per fer front a catàstrofes d'aquesta magnitud. Mm-hmm. Pensa que per tenir aquests recursos cal tenir un aprovisionament econòmic molt important, perquè és dir, una gent dedicada, especialitzada, i a més, com tampoc ets capaç de mesurar la dimensió de la tragèdia, tampoc saps quanta gent has de tenir preparada o formada per poder fer aquests rescats. Recordem que més enllà de les 48 primeres hores, que són les vitals, comença a decaure la possibilitat de trobar supervivents, amb la qual cosa, un fet lamentable tot plegat.
1: Joan.
4: Sí, jo crec que efectivament es veu molt la part humana i jo crec que sempre és el principal exemple. Per mi el problema és que la situació en la que està Venezuela ara mateix a nivell polític és un país totalment intervingut pels Estats Units, i també veurem com es produeix la reconstrucció, perquè és un país que ha quedat totalment destruït, que sembla que no estava... és un país que està acostumat a que es produeixin terratrèmols, però sembla que en aquest cas no estava gens preparat per una situació així, i veurem també com reacciona Trump a tot això, perquè el país està en una situació de major debilitat, segurament ho aprofitarà per descartar una opció d'eleccions, no ho sé, però jo crec que sense cap mena de dubte deixa a Venezuela encara en una situació de major debilitat, de major dependència als Estats Units, i veurem com reacciona Trump i si, diguem-ne, la reconstrucció l'allarga el màxim que pugui per aguantar encara més aquesta dependència.
1: Recordem que sembla que queda lluny, parlem del 5, si no em falla la memòria, el 5 de gener del 2026, d'aquest any, que va ser quan agafa als Estats Units Nicolás Maduro, quan que de fet està a la presó a dia d'avui, sí, als Estats Units.
4: Sí, sí.
1: És a dir, ho apuntaves ara, Joan, el fet d'una reconstrucció política, i ara se li afegeix a aquest país una reconstrucció física.
3: De fet, ara encara hauran d'estar contents de la tutela dels Estats Units, perquè si haguessin continuat aïllats o embargats com estaven, perquè no pogués venir ajuda, encara que ha estat més difícil. Però m'agradaria recordar sobre el tema dels terratrèmols, que no és per espantar ningú, però és important dir-ho, que ja existeix al planeta el que s'anomena aquest anell de foc, on nosaltres aquí a Catalunya estem dintre d'un espai de col·lisió de plaques, en el qual un terratrèmol d'una magnitud similar o potser pitjor de la que han tingut allà també la podríem patir aquí. Seria bo de revisar, que segur que ja està fet, els protocols d'actuació, perquè no és una cosa llunyana que a nosaltres no ens hagi de passar.
1: Joan, no sé si volies apuntar alguna cosa més.
4: Jo només volia apuntar que al final, Venezuela tenia, ens agradés més o no, tenia la seva política i era un país totalment independent amb la seva política, en aquest cas, doncs, de cert aïllacionisme dels Estats Units, però tenia aliances amb altres països, que repeteixo, ens pot agradar més o no, però ara és un país que d'una manera totalment il·legal es va veure intervingut i que ara veurem que depèn molt encara més dels Estats Units.
1: Doncs estarem pendents a veure com evoluciona també aquesta vessant política d'aquesta catàstrofe humanitària, que el primer doncs, és les persones, sempre són el més important. Anem al Congrés dels Diputats, fem aquest salt, perquè aquesta setmana, mentre nosaltres aquí a Catalunya encara païa

0: la coca de Sant Joan i la rabetlla, anava a dir, no sé si rabetlla també hi havia, o focs artificials al Congrés dels Diputats, perquè Pedro Sánchez va haver de donar explicacions al Congrés. De fet, m'agradaria que recordéssiu el moment, un dels moments, perquè clar, no els posarem tots, no patiu que no els posaré tots els talls de Pedro Sánchez, però n'hem triat un com aquest.
1: La diferencia no está, por tanto, entre países con corrupción y países sin corrupción. La diferencia está entre quienes la combaten y quienes la amparan, quienes la responden de manera contundente frente a quienes conviven con ella. Entre quienes levantan controles y quienes levantan cortinas de humo. Y hay mucha cortina de humo, señorías, por parte de aquellos que se erigen en Torquemadas.
0: ¿Us va convèncer Pedro Sánchez?
2: Va, gràcies per la pregunta. Aquí potser el més decebedor de tot plegat és que veus que aquells estadistes amb els quals tots somiem que haurien de conduir les regnes d'un país, malauradament sembla que han desaparegut per complir, no? Perquè tant el que pugui fer Pedro Sánchez com l'oposició amb el Feijóo, amb l'Abascal, és que dius, ostres, tots aquests aspiren a presidir el nostre país. Ostres, crec que estem perduts. Vull dir, no veus aquest lideratge. I potser el més rellevant o el més interessant en aquest punt és que quan Junts va proposar que Pedro Sánchez fes un pas al costat, un pensa de seguida, però és que tampoc s'ha treballat un relleu, o sigui, no ha construït el PSOE un relleu natural, al qual hem de pensar que la proposta del PSOE és tornar a presentar al Pedro Sánchez com el candidat per les properes, i bueno, a veure si com aquest home sempre se'n surt de totes, doncs potser se torna a sortir d'aquesta.
0: Ja ho veurem. Perdoneu, però ara mateix ja està entrant, veiem diferents dirigents que van entrant els diferents líders regionals a aquest Comitè Federal del PSOE que se celebra avui a Madrid. Joan.
3: Vam veure un Pedro Sánchez molt en posició defensiva, però que ens pot recordar el que vam veure doncs, quan va esclatar el cas Santos Cerdán, però en aquest cas la sentència d'Ábalos era previsible. El cas de Zapatero, doncs tampoc... Vull dir que no... En el cas Santos Cerdán va ser un cas en el qual segurament ningú s'ho esperava i ell va haver de reaccionar d'alguna manera, però jo crec que en aquest cas sí que tenia més temps i més marge per no estar en una posició tan defensiva de Jugal i Tomàs, que és bàsicament el que va fer, i poder proposar alguna mesura més en contra de la corrupció per tenir certa credibilitat. Jo crec que aquí un tema que sí que a Pedro Sánchez li afavoreix és que si tu parles de corrupció, tothom... A part de que tothom entén doncs, que el sistema de partits tal com el coneixem avui en dia és corrupte, no? Tothom té aquesta idea com de que el sistema està molt embrutat, però si en el primer partit que pensen és en el Partit Popular, perquè que no se'ns oblidi és l'únic partit que a dia d'avui està condemnat per finançament irregular. Llavors, quan Feijóo parla de que Pedro Sánchez és un corrupte i no sé què, doncs clar, tampoc inspira massa confiança i per tant, pots no confiar massa en Pedro Sánchez, però no confiaràs més en Feijóo. I jo crec que aquest és un element que li va a favor. Però sense cap mena de dubte, jo crec que no va inspirar confiança o no va, d'alguna manera, tornar a teixir aliances amb els seus socis, que tot i que jo crec que no el deixaran caure perquè veuen que no hi ha cap mena d'alternativa, jo crec que sí que ha de fer alguna cosa més o ha de proposar mesures que realment inspirin certa credibilitat. Ja es van votar certes mesures en contra de la corrupció com un organisme per poder tenir més control i en aquest cas doncs, el Partit Popular també va votar en contra i el Partit Popular tampoc està presentant cap mesura. Vull dir que veiem un cop més molt relat, molt xoc contra el govern, però no veiem de fons cap mesura que realment busqui donar una resposta o busqui evitar que es produeixi una situació similar.
0: No, parlava Joan dels socis, precisament fins ara, perquè Junts recordem que va votar de manera conjunta o també va votar amb el mateix sentit del vot en Vox i PP, aquesta moció que no és una moció que està de confiança,
2: no obliga res.
0: Que a veure què pot passar, però no sé si marca un canvi de tendència, però escoltem a Míriam Nogueras al Congrés i la rèplica que li feia Pedro Sánchez.
4: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
1: Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: De fet, Nogueras li demanava un pas al costat. Li demanava fer un Mas 2016, si no em falla la memòria, i Sánchez li deia, escolti, si volen, vagin amb una moció de censura de la mà de PP i de Vox.
2: Sí. És que hi ha un panorama tan diabòlic en el que són la suma de...

0: de vots i equilibris, pues la veritat és que és cert que un pensa, ostres, pel cas del PP, a través del Feijó, escolta, per què no presenten una moció de censura i analitzes per què no la fan, i és obvi perquè ningú s'atreveix a donar suport a una moció de censura, perquè tots els progressistes i els que potser no ho són, però que no volen que entri l'extrema dreta al govern, pues, òbviament suposen això. Per l'altra banda, Pedro Sánchez, que també té una posició molt interessant, que podria plantejar una qüestió de confiança, encara es podia trobar pues, que la pogués perdre, si fos el cas, o fins i tot guanyar-la, per sorpresa de no ser ben bé qui, a lo qual reforçaria encara més que l'any vinent pogués sortir reelegit si es vol tornar a presentar. Un panorama polític autènticament divertit.
1: Joan.
2: Jo torno al que deia abans. A la gent que seguim la política, jo crec que trobem a faltar una mica que realment hi hagi mesures de fons o hi hagi... Perquè veiem relat i veiem fum tota l'estona. En aquest cas, l'única manera en la qual l'oposició pugui fer fora Pedro Sánchez, igual que ho va fer Pedro Sánchez el 2018, és una moció de censura. Per tant, a mi em fa gràcia veure Míriam Nogueras de cop amb uns discursos super sentenciadors, però no està fent res quan sap perfectament que el seu partit és qui ha de cantar la balança cap a un cantó o cap a l'altre. La van decantar cap al cantó de Pedro Sánchez en el seu moment perquè els hi va interessar per un interès purament personal i partidista, i en aquest cas estan tornant a fer el mateix, i és que saben que si decanten la balança cap al costat del Partit Popular i de Vox, l'electorat els castigarà molt, i estan intentant elevar molt el to per intentar semblar Sílvia Orriols. Què passa? Que Sílvia Orriols és un partit antisistema. Sílvia Orriols no vol governar ni a Catalunya ni vol governar mai perquè li va bé fent oposició. Junts és un partit de sistema. Junts és un partit que ve de Convergència i que està acostumat a governar. I que la gent, quan vota a Sílvia Orriols, precisament el que està votant és en contra de Junts i en contra de tot el que ha estat fent en els últims anys i en tota la gestió que ha fet del procés. Per tant, per molt que Junts elevi el to, mai entrarà a competir amb un electorat que ja ha decidit que votarà Aliança Catalana, i és el motiu pel qual Míriam Nogueras cada cop eleva més el to. Per tant, si volen fer fora Pedro Sánchez, que votin una moció de censura amb PP i Vox, o que busquin un candidat que sigui el típic candidat instrumental que es diu perquè convoqui aquestes eleccions, però que busquin ells una opció. Perquè, evidentment, Pedro Sánchez no vol marxar, ja ha demostrat, o sigui, ja ha dit que ell vol esgotar la legislatura, i per tant, per molt que votin mocions que obliguin a Pedro Sánchez a tal, l'única manera que hi ha ara mateix és una moció de censura que, ara per ara, i jo crec que no ho veurem, ningú la votarà. I per tant, Pedro Sánchez decidirà quan convoca eleccions i és el que passarà. Per tant, veiem una mica aquestes cortines de fum i al final... Ni un cantó ni l'altre saben que això es produirà.
1: Perquè parlava, crec que eres tu, Xavier, que deies Sánchez si es presenta.
0: A veure,
1: Sánchez... Clar, si es presenta perquè d'oposició interna, així a mi ara per ara, dins d'aquest comitè federal, ara que veiem entrant els diferents líders autonòmics, a mi em ve al cap un García Page, un Adrián Barbón, tímidament Astúries, que ara potser fa algun comentari, però així que recordo, tampoc no soc expert en seguir el fil del PSOE, però ara mateix no se m'acut que un candidat que no sigui Pedro Sánchez en unes futures eleccions a risc de que els resultats no siguin els esperats.
0: És que, a més, ja ha afegit un problema greu, molt greu, que tota, jo crec que tenim a tota la població una mica desconcertat, que és el tema dels procediments judicials que hi ha en marxa i sobre la seva persona. I un pensa, jo m'imagino que el Pedro Sánchez dirà, ostres, si jo me'n surto de la posició que tinc ara, perdré moltes eines o molts recursos per poder defensar el meu panorama judicial, que ja se'm ve a sobre, perquè com sé que sortirà després el tema de la sentència del Suprem, que inevitablement sortirà perquè sobta a molta gent, un comença a pensar que el fet de que a l'Aldama li hagin donat aquesta situació absolutament excepcional en la voluntat previsible de que expliqui més coses que ara a altres procediments que acaben involucrant a Pedro Sánchez, que és el gran objectiu que es persegueix tot el temps. Llavors jo no veig gaire clar o no de manera solvent que Pedro Sánchez estigui disposat a deixar la Moncloa i la posició que té ara amb tots els recursos que té per poder defensar-se per quedar després només una mica molt exposat a el que pugui venir judicialment. Pensem en aquest sentit, o m'imagino que sortia també amb la sentència de que ha sortit ara del Suprem, amb el tema d'Avalos, que es comentava que potser li hagués anat molt millor haver renunciat a l'escó i hagués pogut estar jutjat per l'Audiència Nacional, que té uns ritmes molt més lents, que no com li ha anat amb el Suprem, que ja han vist el que li ha caigut a sobre.
1: Joan.
2: Hem vist casos com el de la dona de

0: Pedro Sánchez o el seu germà, que jo crec que tothom ja veu que no s'aguanten per cap cantó i que bàsicament s'ha anat a buscar a ell i al seu entorn. Si fins ara no ha sortit res de Pedro Sánchez, jo estic segur que qui l'està investigant sap inclús quants calçotets té. Per tant, si no ha sortit res de Pedro Sánchez, bàsicament és perquè no hi ha res contra Pedro Sánchez, perquè tothom sap que se'l vol encarregar. Va aguantar les últimes eleccions d'una manera que ningú esperava, perquè tot ja s'estava plantejant com que Feijó entrava en majoria absoluta i de cop Feijó no va reunir ni la suma amb Vox. Per tant, bàsicament jo crec que el que ha de fer Pedro Sánchez és intentar desviar el focus de tots els casos de corrupció en aquest cas del seu entorn, i és una mica el que li va demanar Merche Aizpurua de Bildu, i era bàsicament que intentés reactivar la legislatura, i hem vist que el que ha fet una mica aguantar Pedro Sánchez i el que fa una mica mobilitzar el seu electorat és que la gent realment tingui la sensació de que tenir-lo al govern serveix d'alguna cosa, i ara mateix és veritat que amb les majories que hi ha al Parlament és molt difícil que pugui aprovar alguna cosa, però jo crec que efectivament és l'única manera en la qual Pedro Sánchez li pot donar la volta a tota aquesta situació i que la gent realment tingui la sensació, l'electorat progressista, que segurament s'abstindrà i que per tant farà que ell pugui no revalidar el govern, bàsicament que la gent tingui la sensació de que tenir-lo a ell o tenir-lo a Feijó no serà el mateix i que realment ell sí que pot aprovar mesures que serviran per tirar el país endavant.
1: Anem a escoltar un dels altres moments d'aquestes intervencions, d'aquest ple del Congrés, en aquest cas, Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, i Pedro Sánchez.
2: Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh?
3: Yo, desde luego, no me voy a rendir para poder envolverme en un halo de supuesta superioridad moral.
1: És un abans i un després, aquesta intervenció de Gabriel Rufián? I la manera com li respon Pedro Sánchez, ara entrarem en tema Ábalos, desmarcar-se del que va ser el teu secretari d'organització, perdó, deu ser difícil, i més amb una condemna com la que tens a 24 anys ara del Suprem, però com aquest rifirrafe, aquest estrigarrons entre Rufián i Sánchez?
4: Jo m'atreveria a dir que el que passa senzillament és que tots els partits ja han entrat en precampanya, vull dir, saben que les eleccions serà l'any vinent, no crec que es facin abans, tindria que sortir alguna notícia molt escandalosa perquè pogués precipitar-se la legislatura. Jo crec que el Pedro Sánchez, que manega molt bé els tempos, ha dit, bueno, què presento ara com a cop d'efecte els pressupostos generals? Sé que no s'aprovaran, però entre que els presento, es discuteixen i me'ls tomben, ja els planto amb el març-abril, en el qual ja, òbviament, ja estem amb la legislatura pràcticament esgotada. Per tant, jo crec que tots els partits ja estan començant a marcar perfil propi. Per això es veurem distanciament, començarem a veure paraules cada vegada més gruixudes perquè després puguin adreçar-se al seu electorat i justificar totes les posicions polítiques que han tingut fins a aquest punt.
1: Joan.
0: Retòricament, jo crec que sempre veiem a un Rufián. Sí, o sigui, jo crec que ell ha entès que forma part d'un bloc i ell no s'amaga en dir que realment vol que aquest govern aguanti. Però sí que entén que no pot aguantar a tota costa, i una cosa que jo crec que fa molt bé Rufián és que sap llegir molt bé el context i sap veure molt bé una mica com la gent, o si més no com la gent progressista o d'esquerres, pot estar vivint els diferents moments polítics que passen, no? I gent que està molt desconnectada de la política realment connecta molt amb com Rufián parla al Congrés, perquè bàsicament l'entén, que és una cosa que en política costa molt, perquè es pugen allà i no entens res del que... O sigui, els veus molt desconnectats de la realitat. Llavors jo crec que Rufián realment ha entès que hi ha un cansament generalitzat ja amb tota la situació, i torno al que deia abans, no? De que veure un govern que senzillament està intentant aguantar a 1.000 casos de corrupció, que molts s'aguanten i altres veiem que estan totalment muntats, però que la gent necessita veure alguna cosa més, i jo crec que Rufián en aquest cas doncs va anar a donar una mica aquest cop d'atenció a Pedro Sánchez, de que bàsicament ha de fer alguna cosa més de la que està fent, que ara mateix jo crec que la sensació és de que és bastant insuficient.
1: La sentència d'Ábalos de la que parlem, també de Víctor d'Aldama, clar, són escenaris diferents, 24 anys de presó, l'altre, de fet, no, crec que no fan tornar ni les comissions, ni, és a dir, col·laboració amb la justícia, però no cal que tornem res, aquí no passa res. Ara crec que era Òscar Puente, el ministre de Transports, que li preguntaven i deia què li sembla aquesta sentència, va dir alguna cosa com desproporcionada, qualsevol que la veia desproporcionada. Clar, no sé fins a quin punt això de carregar contra la justícia en aquest sentit li fa més...

0: és més llenya al foc, és més, està aquesta sentència donant aire, oxigen a Pedro Sánchez per anar aguantant, o aquestes actituds agressives, perquè són com a mínim dialectalment són molt, han d'enfrontar-se contra la sentència, juguen contra de l'executiu.
1: Jo tinc una mica la sensació de que el raonament evolutiu de les persones, de la gent, dels ciutadans, quan comencen a sentir els primers escàndols, es diu, bueno, això és insostenible. Aquest govern pues, és corrupte o té un component de corrupció molt elevat, per tant, ja ha arribat al seu fi i hauria de plegar. Però llavors veus que comencen a sortir sentències judicials en tempos, filtracions, informació que introdueix un nou element de distorsió de lo que pot ser si la dreta ja estava jugant aquestes cartes per obtenir un posicionament polític molt superior per lo que seria el seu propi rival, amb aquest tipus de sentències, jo crec, com lo que està passant amb la Begoña, lo que està passant amb el germà de Pedro Sánchez, però que no està passant amb el company de l'Ayuso, que té una velocitat diferent. O sigui, jo crec que la gent comença a percebre una cosa molt perillosa que acaba conduint a una pregunta que per mi és cabdal. Els jutges són corruptes? Perquè quan veus segons quines sentències, lo del Dama, jo crec que si els jutges pretenien amb la sentència amb l'Ábalos donar un exemple poderós, que jo crec que ho fan, amb el fet dels 24 anys, recordem que no és perquè sigui per un sol fet delictiu, sinó que és l'acumulació de diversos i per tant la suma dona aquesta quantitat, per la qual es parla de desproporció. Si mires jurídicament el que ha passat, consideres que li han aplicat unes penes que són les que pertocaven pel tipus penal que se li ha aplicat, però el que passa és que la suma pues, dona aquest guarisme pues, tan esfereïdor. No?
0: Perdona, Xavier, però en alguna entrevista d'aquesta setmana, no recordo quin perfil, però crec que algun professor de dret constitucional o algun dels experts que escoltem habitualment a les tertúlies ho analitzava això i deia, diu, no és 24 anys per això, això és l'afegit i la sentència està ben fonamentada, és a dir, no es basa en hipòtesis de són 24 per això, no, és que és això. 24 és el sumatori dels delictes pels quals se't condemna.
1: Si no recordo malament, es condemnaven per 4 delictes i per tant la suma dels cadascun dels 4 delictes pues, arribaves a aquests 24 anys en el cas de Ábalos i 19 en el cas de Koldo. Jo crec que el que més li ha sobtat a la gent i penso que aquí és on s'ha fet mal en aquesta sentència és quan no s'entén que el Dama no solament no entrarà a prisió, sinó que a més no ha de tornar aquests 3,7 milions d'euros que s'han butxacat. Jo crec que és el que això la gent no entén de cap de les maneres. Podia entendre altres, però fins i tot jo també em faig creus. Dic, com és possible que jo pugui delinquir? Soc corruptor, confés? No entraré a la presó? I el més important i preocupant de tot, no haig de tornar els diners, no s'entén. I això, insisteixo, és el que penso que comença a anidar dintre de la ment de les persones, de que potser els jutges estan jugant una part política que és possiblement el pitjor recurs que es podien trobar per el que diré a continuació. Quan Montesquieu va establir lo de la separació dels poders i va començar a instaurar-se en moltes societats democràtiques i occidentals allò de separar el que és el legislatiu, l'executiu i el judicial, ens trobem que el legislatiu i l'executiu, que és necessari que hi hagi aquesta separació si volem entendre una democràcia com a tal, no deixen de ser personatges que van i venen, perquè són polítics escollits. Però el poder judicial són persones que no marxen. Són persones qualificades, amb carrera, treure's la posició de jutge és molt difícil, costa moltíssim, i per tant és un poder que veu a banda del que seria l'executiu i el judicial. I per tant tots hem de pensar que el poder judicial ha de ser incòlume, impoluto, perquè és on rau la societat que tenim construïda. I per tant és preocupant quan comences a veure aquests girs que fan que la gent pugui dubtar d'aquesta pulcritud exigible sobretot al poder judicial, que és el darrer garant.
0: Joan.
2: Quan Franco mor, hi ha una transició que es pot posar en dubte per molts costats i per mi el principal és el sistema judicial. El sistema judicial, jo crec que ja no hi ha cap mena de dubte que és totalment polític a Espanya. I precisament si el Partit Popular va estar bloquejant la renovació del Consell General del Poder Judicial durant anys, va ser precisament perquè sap que tenia un gran poder. Jo no entraré a valorar, perquè això crec que ho han de fer els advocats, en tornar a la sentència d'Ábalos, si és justa o no, perquè desconec quants anys han de caure per casos així. Em sembla evidentment bé que si ella tal com s'ha demostrat, doncs, va fer el que va fer quan estava al Ministeri, doncs li hagin caigut els anys que li han caigut. Efectivament, el cas del Dama em sembla totalment ridícul que s'hagi demostrat que es van portar aquests diners i, o sigui, el Dama es va passejar per platós de televisió, ha intentat acusar

0: a la dona del president, a Maria Jesús Montero, al president, amb declaracions sense cap mena de prova, i jo crec que el que sí, segurament haurà portat informació molt rellevant, però que és una persona que té una voluntat política de manera evident, cada cop se li hagin donat una mica aquest privilegi, jo crec que no s'aguanta per enlloc. I a mi també el que al final em sorprèn és que Ábalos de cop ja estigui condemnat amb sentència i fa no tant encara estàvem tenint el judici del cas Kitchen, que encara no se sap qui és M. Rajoy. Vull dir que és evident que els jutges, hi ha molts casos que se'ls miren d'una manera molt concreta i que en el cas del Partit Popular hem vist com s'han perdonat coses totalment alarmants i totalment vergonyoses. Per tant, és evident, i repeteixo, que crec que és una condemna que en aquest cas s'havia de produir, perquè tal com s'ha demostrat, doncs Ábalos no va fer el que havia de fer quan estava al Ministeri de Transports, però que no es mira amb els mateixos ulls molts casos de corrupció del Partit Popular, jo crec que la gent ho veu, i en el cas de Zapatero s'ha demostrat que aquesta informació, que bàsicament és la base central de l'acusació contra Zapatero, es va aconseguir amb un viatge als Estats Units, i que no se'ns oblidi quin és el principal enfrontament que té Espanya bàsicament és amb els Estats Units. Per tant, jo crec que sí que la gent en general té una sensació de que tot està molt quadriculat en temps. Hem vist com Feijóo feia intervencions al Congrés tenint informació que la resta d'interventors no tenien. Hem vist com molts casos han sortit en tempos molt concrets que afavorien d'una manera molt clara a l'oposició, i hem vist com de cop a Zapatero se li està investigant, que ja es veurà una mica com acaba aquest cas, però amb una informació que encara es posa en dubte com s'ha aconseguit. Per tant, sí que jo crec que en general hi ha una sensació com de desconfiança o de no acabar de creure's un sistema judicial que de manera evident està actuant com un actor polític.
1: De fet, ara, Joan, tu parlaves de Zapatero, parlava també el Xavi abans, crec que era l'endemà que sortissin a la llum aquestes converses privades, recordem les agendes de l'expresident Zapatero. El jutge José Luis Calama, que és l'instructor del cas Plus Ultra a l'Audiència Nacional, demanava que s'investiguessin aquestes filtracions. Clar, abans també hem parlat del cas del germà de Pedro Sánchez, de la dona de Pedro Sánchez. Recordem que la dona, crec que era dimecres, va haver d'entregar el seu passaport als jutjats. Clar, i jo recordo, no sé si eren vosaltres, esteu aquí dissabte, que deia, ja en veus que diuen, el jutge Peinado no és el jutge Calama, és a dir...
0: És que Peinado diu, és una vergonya de jutge,
1: clar,
0: jo dic
1: no,
0: així.
1: No és el mateix, perquè el jutge Peinado... se li veu el llautó.
0: Home, i és que se li ha obert una investigació i aquest jutge es jubila al setembre. Vull dir, i és que mireu-vos els casos d'aquest... O sigui, busqueu Peinado a Google. O sigui, aquest home ha fet una vergonya absoluta des del Poder Judicial, i és una vergonya que aquest home hagi pogut fer les investigacions. Aquest home anava contra Begoña Gómez i va investigar coses que no s'aguantaven per cap cantó, i que no se'ns oblidi que ha caigut un fiscal general, bàsicament, per investigar el marit o la parella d'Ayuso, quan a més hi ha emails que ell reconeix uns delictes, i estem parlant de la dona de Pedro Sánchez, que no s'aguanta per enlloc el seu cas, igual que no s'aguanta per enlloc el del germà, i només parlem d'aquests casos quan Ayuso viu en un àtic pagat amb diners d'una procedència molt dubtosa, quan el seu nòvio ha reconegut delictes i que bàsicament es van emportar per davant a un fiscal general. Vull dir... estem en un moment en el qual es veu d'una manera molt clara que el sistema judicial està actuant com un actor polític, perquè tot bàsicament el que hi ha ara mateix que està ofegant el govern és judicial.
1: Un fiscal general que, recordem, ara tiro molt, molt de memòria, però diria que van ser alguns dels periodistes que van declarar en seu judicial...
0: Tots.
1: Mira, tots. Jo recordava alguns, però
0: tots.
1: Van dir, per secret professional no puc dir d'on va sortir aquesta filtració, però el que puc dir és que no va sortir de part del fiscal general de l'Estat. També sembla aquest cas com si això fos de la prehistòria i estem jutjant uns fets de fa mesos.
0: Però és que la sentència reconeixia que no tenia les proves suficients per demostrar que havia estat ell, que havia estat ell o algú del seu entorn, però l'estàs condemnant a ell. I tots els periodistes que van reconèixer que tenien la informació abans de que li arribés el fiscal general van reconèixer i van dir que... tenien el nom de la persona, però que evidentment per secret professional no el podien dir, i inclús hi ha un capítol del podcast del diario.es que el periodista en si que tenia la informació ho explica.

0: I ho diu, que ell va viure un conflicte personal perquè sabia que si no donava aquesta informació es condemnaria el fiscal general, sabent ell que no era ell el, en aquest cas qui havia filtrat el mail, però que no ho podia dir per secret professional. I vam veure com va acabar aquesta sentència, una sentència vergonyosa.
1: El cas de Patero, les filtracions, Xavier.
2: Bueno, és molt, molt preocupant el fet de... I a més, diu que s'obrirà una investigació per saber d'on venen les filtracions, però ja us avanço ara que estranyament arribarà a algun lloc, acabarà en no res. Quan es produeixen aquestes filtracions que causa tanta indignació, i és normal que sigui d'aquesta manera, i si tinc oportunitat també explicaré per què, el cas és que la reacció ordinària del poder judicial és dir, bueno, pues obrirem una investigació a veure què passa. Una mica la queixa que va haver-hi contra el juez Peinado, quan van dir que igual li expedientaven, i ja sembla que amb això ja veurem com acaba l'expedient, en un no res.
0: Però que es jubilaran dos mesos, vull dir.
2: Es jubilaran dos mesos, a l'expedient...
1: Recordem que va provocar, no, si no recordo malament, una reunió del Consell General del Poder Judicial, sí, perquè en el seu... en el seu document, no us la parlo, perdoneu, deia que potser la policia, els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar a fugir, i per això li tregui el passaport. Clar, això va dir... Va causar una mica d'estupor. Com no que la Policia Nacional pot ajudar a...
0: I que no se'ns oblidi que vol que el judici sigui un judici popular, que en aquests casos mai es produeix,
1: no es
0: mai
1: produeix
0: es fa
1: mai.
0: Un judici
1: Correcte.
0: Popular, quan és evident que tothom tindrà una opinió molt concreta sobre el president i sobre la seva dona. Per tant... Bueno.
2: Per això s'insistia que quan deien li han obert un expedient, bueno, però l'expedient es pot obrir i es pot tancar. I no trobem res, creient que la independència judicial és primària, perquè justament garantint la independència judicial és quan tenim totes les garanties de que un jutge molt cultivat i molt aplicat en la llei pues no tindrà cap interferència per buscar l'aplicació de la normativa sense cap altre tipus de viatge polític ni similar. En lo qual, torno a insistir una vegada, quan parlem de lo de les filtracions del Zapatero, bueno, pues és molt lamentable, però és que quan el jutge va permetre que la informació es pujés al núvol, que és un espai on tenen accés pues, les altres parts, on tenen accés la fiscalia, tenen accés pues, altres operadors, serà molt difícil, si no improbable, de que aquesta se pugui esbrinar qui ho ha fet. I què té de problema que hi hagin aquestes filtracions? Pues que es transmet molta informació que no té que veure amb el cas, que sí que permetrà prejutjar a les persones, a la qual s'establirà ja un prejudici previ que portarà molt probablement a una precondemna social, que és probablement el que més mal pot fer ara per ara. Me sembla important destacar, que ho és, que en la realitat de Zapatero hi ha dos escenaris, s'ha parlat d'ell, que una és l'estratègia judicial que ha de seguir i l'altra l'estratègia política que ara a la societat sent ell com ha estat una persona de rellevància. Però perquè molta gent li sobtarà que, per exemple, l'advocat estigui buscant ara, com ha de ser, penso jo, la nulitat de la prova obtinguda i un dirà, home, però per què ha d'amagar res si és una persona que ha de ser transparent? No s'equivoquin. Quan hi ha sentències com la de l'Avalos de 24 anys o 19 del Coldo, el primer que ha de fer un advocat quan defensa el seu client és veure com el pot salvar. I poder anul·lar la prova de càrrec o una de les proves més importants de càrrecs afavoreix molt la resolució de la causa en favor del seu client. Per tant, és molt entendible que les accions que farà judicialment seran criticades políticament, però que és coherent que el primer que ha d'anar pel davant ara per ara és la defensa judicial, perquè la sentència te destrossa la vida.
1: Joan.
0: Sí, jo crec que en el cas de Zapatero sí que hem vist que el jutge ha procurat donar garanties en tot moment i sembla que en el cas de les filtracions havia decidit que totes les parts haguessin de poder accedir, diguem-ne, a les proves. Si no m'equivoco, ja no les pujaria al núvol, sinó que les havien de veure, diguem-ne, a la sala i sense poder accedir a cap còpia, bàsicament per evitar situacions així. I sembla que en aquest cas està intentant ser garantista. I jo coincideixo. Bàsicament, l'advocat de Zapatero està buscant la nulitat perquè sí que és cert que, en aquest cas, la prova principal que comentava que es va obtenir fent una còpia, bàsicament, de totes les dades del mòbil, no recordo si era Zapatero
2: o
0: de l'empresari, es va fer fa...
2: 5 anys.
0: Cinc anys.
2: Sí.
0: I ha sortit de cop ara. Bueno, ho entenc massa, perquè llavors... que sembla que hi ha certs forats que en aquest cas l'advocat està intentant que produeixin la nul·litat.
2: I com agrada molt als conspiranoics, que d'això també té molt, doncs el fet de que ara Espanya amb els Estats Units amb el Trump tinguin la
1: posició... No tinguin la millor de les relacions possibles.
2: Justament, doncs, que curiositat que ara surta unes gravacions d'un mòbil d'un empresari que es va fer fa 5 anys. I jo crec que aquí l'advocat, m'imagino que jugarà les seves cartes, perquè òbviament la cadena de custòdia dubto

0: moltíssim que s'hagi pogut donar amb totes les garanties que pertoca, i també s'ha de veure si aquest bolcat que es va fer, sota quin emparament legal va tenir lloc, si amb un emparament policial o un emparament judicial. Si és un emparament judicial, potser a lo millor podrà salvar alguna garantia, si no apareix aquest emparament judicial, policialment estic convençut de que la prova no tindrà més recorregut.
1: I també es parlava molt que, clar, la política de protecció dels Estats Units i la d'Europa no té res a veure.
2: No té res a veure.
1: I, clar, que si allà vull dir, el que es va fer als Estats Units per aconseguir aquesta informació, a Europa no es podria fer. Llavors, que clar, com això, quin encaix tenia això amb el marc legal europeu i espanyol quan s'havia obtingut d'aquesta manera?
2: Per cert, que avui també és el 16è congrés del PP de Catalunya. És a dir, que tenim uns ulls posats a Ferraz, al Comitè Federal del PSOE, però aquí... Podria dir, m'atreveixo a dir que han signat com una mena de pau entre Núñez Feijó i Alejandro Fernández, perquè recordem que les relacions no eren bones. Santi Rodríguez deixarà de ser secretari general i tot apunta que potser Juan Fernández serà el nom del segon de l'organització, el PP de Catalunya, que em sembla que és un congrés que van anar posposant i crec que el resolen, que ha començat a les 9, si no em feia la memòria, que serà un pim-pam ràpid, això.
1: Sí, jo crec que bàsicament el Partit Popular Català estava així una mica, no diguem-ne massa a favor o no s'entenien massa amb Feijó, però en aquest cas jo crec que Feijó ha vist que Alejandro Fernández, les enquestes també...
2: Li funciona.
1: També és veritat per com s'ha reordenat tot l'espai, amb la desaparició de Ciutadans. També jo crec que ha aconseguit a Catalunya una mica guanyar més espai de Vox, que en aquest cas jo crec que Vox veurem que segurament no el veurem massa fort, i en aquest cas jo crec que sí que el Partit Popular a Catalunya pot acabar d'absorbir tot el que era Ciutadans, menjar-li una mica l'espai a Vox i buscar també una mica l'espai del centre, perquè Alejandro Fernández tampoc és una persona, és un home, podríem entendre, com a moderat, i jo crec que ocupa un bon espai. En aquest cas jo crec que ha fet el que havia de fer aquí, i jo crec que per això Feijó bàsicament ha dit, doncs tu segueix fent la teva i ja està.
2: Xavier.
0: Tot és càlcul electoral, i òbviament Feijó se n'adona que, bueno, quan si els socialistes encara estan al poder és perquè quan miren els macronúmeros saben que Catalunya és molt rellevant pel volum de població, pels vots que s'hi suposa, i a la qual els interessa molt. Saben que aquí a Catalunya mai tindran, o sembla que els costarà moltíssim tenir un pes molt rellevant o molt determinant, però sí que és veritat que han de cuidar una mica el que es diu aquí a Catalunya, perquè també moltes vegades pot jugar al poder de Madrid, o ser president a Madrid, pot passar perquè aquí a Catalunya tinguin uns resultats raonables.
2: Es diria que potser aquests contactes amb... No contactes, amb Junts, quan es parla d'aquesta moció de censura, clar, Alejandro Fernández ve de l'època, recordem, procés, d'aquest atac frontal, d'aquestes, recordem, aquestes paraules que es van arribar a dir als hemicicles d'il·legalització de partits independentistes, i clar, que ara el líder del teu partit potser et digui...
0: És que Junts
2: si cal pactar amb segons quines qüestions, igual estem d'acord.
0: Que Junts va fer president al Pedro Sánchez anava contra natura, perquè lo normal és que Junts, heredeu de Convergència, pues estés més cap a la banda del Partit Popular, però justament amb el tema del procés i els posicionaments que han hagut després, amb el tema de la llei d'amnistia, Junts té un paper molt, molt difícil quan es vol posicionar al costat de qui seria el seu aliat natural, en el qual serà interessant veure
1: Joan.
0: Què passa.
1: Vam veure unes declaracions, no recordo a quin líder del Partit Popular, que deia el secesionismo se quedó en 2017, el problema és que ara hi ha un corrupto en el gobierno. I vam veure com xutaven la pilota endavant quan vam veure, el 2017 ens arriben a dir que Junts estaria pactant amb el Partit Popular i ningú s'ho esperava, perquè bàsicament eren els que fotien pals, el tal... Vull dir, veure la política en perspectiva és una cosa molt interessant, perquè de cop veus com et pinten i t'emmarquen les coses d'una manera que dius, uau.
2: Qui ens ho anava a dir, que aquelles declaracions caducarien tan ràpid?
1: Sí, sí,
2: o l'escenari de, recordava Joan, el 2018, crec que va ser l'1 de juny, aquesta moció de censura arran d'una sentència, en aquest cas era sentència ferma de la Gürtel, i que la història, és a dir, no és que es repeteixi, però que 8 anys després tornem a estar donant voltes al mateix sentit i traient i col·locant a veure fins quan aguanta aquesta legislatura. També em veus que parlen de potser unes eleccions generals febrer-març, perquè ja va dir Sánchez que no volia que coincidissin amb, recordem, el mes de maig, sí o sí, eleccions municipals i autonòmiques. Ens queden 3 minuts, però m'agradaria parlar un moment de la regularització

0: d'immigrants. Recordem que el procediment acaba el 30 de juny i s'ha arribat a un rècord de 900.000, que en el seu moment també, el que diguem de la memòria, el mes d'abril, quan es va començar aquest procediment, va engegar molta polseguera política. Com l'heu viscut, Xavier?
1: Pues és inevitable que generi polseguera política perquè la immigració sempre és un problema mal resolt. Per una banda, trobaràs a moltíssima gent que, òbviament, vol que la gent que vingui aquí pues, es pugui incorporar al nostre teixit social amb totes les garanties per poder ajudar a contribuir a tirar endavant el país, enfront d'altres que sempre defensaran, com tampoc se pot fer d'una altra manera, que no es pot fer aquestes regulacions de qualsevol manera, perquè fa un efecte crida que fa que continuï venint cada vegada més gent, amb pateres o arriscant-se la vida, amb poca o sense formació, en la qual acostuma a ser al principi més una càrrega pel país que no el contrari. És a dir, trobaràs discursos de les dues bandes, en qualsevol cas a nivell personal, doncs sempre agraeixo molt que la gent pugui tenir una situació regularitzada ni que sigui perquè pugui treballar pel seu futur sempre que vingui a portar i a treballar.
0: Joan.
2: Jo he vist que al costat d'una oficina d'atenció ciutadana i era bastant fort veure gent a les 9 i a les 10 de la nit dormint a la porta, fent cua per al dia següent a les 9, crec que obrien, que més o menys em coincidia quan jo anava a l'oficina, veure com estaven intentant accedir. Vull dir, vaig veure una mica una voluntat real. No t'estàs 12 hores dormint al carrer sense cap mena de res, que, vull dir, ho vaig viure molt de prop i jo crec que bàsicament cal entendre que és gent que viu aquí, és gent que bàsicament se li està donant l'oportunitat de poder fer el que fa amb més garanties, és gent que fa tasques de cures i fa mil tasques que ningú vol fer aquí, és gent que està treballant i és gent a la que se li ha de donar garanties i se li ha de permetre viure amb un mínim de dignitat, que sembla que de cop donar-li, regularitzar-los és salvar-los la vida, és ajudar-los molt, però viuen en una situació molt complexa en la majoria de casos, amb moltes més dificultats que nosaltres per poder llogar un pis, que ja sabem el que és llogar un pis, amb moltes més dificultats per trobar una feina, i més quan no tenen papers, i jo crec que és una mesura bàsicament de dignitat.
0: Escolteu, Xavier Sayà, Joan Cascante, avui aquesta versió tertúlia d'actualitat intimista, o més, no diré familiar, perquè que no se m'enfadi ningú de la resta de col·laboradors habituals, que diga, aquests sí que són familiars i la resta que som, aleshores. No, aquest format...
1: Els que venim.
0: Aquí s'agraeix molt i crec que hem posat al final, hem passat per tots els temes que ens ha portat aquesta setmana i que dedueixo que fins a final de temporada, fins al 19 de juliol, com dèiem abans, encara la vessant política... Continuarem parlant de Zapatero, continuarem parlant de Pedro Sánchez, continuarem parlant de totes aquestes qüestions. Gràcies als dos per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies.
0: Ara butlletí de notícies de les 11 i després doncs tornem amb la tercera hora del Són 4 dies, amb el Desordre Internacional i també amb en Raül Balam. Fins ara.
3: Són les 11.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Assassinada una dona de 44 anys a Mairena de Aljarafe, a Sevilla. La Guàrdia Civil va trobar el cos sense vida de la víctima divendres a la nit a l'interior d'un domicili. S'investiga com a possible cas de violència masclista. La víctima presentava ferides d'arma blanca. Un cop els agents van poder entrar a l'immoble, també van trobar un home d'uns 46 anys ferit i que ha estat traslladat a un centre hospitalari. Francisco Toscano és subdelegat del govern a Sevilla.
5: Si bien estamos aún en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género.
3: El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. No deixa rastrar la factura, però sí cal esborrar-lo del registre de trucades. Està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella, al Bages. La van arrestar aquest dijous a Sant Salvador de Guardiola, però els fets van tenir lloc el mes de febrer a Manresa. Durant la fase inicial de les investigacions, els agents no van poder determinar les causes de la mort de l'home. Sense por, així arriba el PSC al Comitè Federal del PSOE, que se celebra a Madrid. En paraules de Salvador Illa, president de la Generalitat, és moment de mirar endavant, d'avançar, i assegura que el partit encara té molt a fer.
6: A dir que no socialistes ni ens callen ni ens dobleguen, venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa.
3: La veu més crítica dins les files del

0: PSOE, la d'Emiliano García Page, president de Castella-La Manxa, que considera que ara el partit viu el pitjor moment, el més greu, diu, de la història recent del socialisme. I en dansa també el Congrés del Partit Popular Català, que ha de servir per revalidar el lideratge d'Alejandro Fernández. Anem fins l'Hotel Gran Marina de Barcelona. Allà hi tenim el nostre company, Joaquín Calvete.
1: El Partit Popular sent un vent de cola. La situació s'ha capgirat des de fa uns anys i ara el partit està més fort a Catalunya i volen aprofitar-lo per fer més ampla la base social. Ho necessiten per tenir opcions de fer arribar Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Miguel Tellado, secretari general del PP.
2: Com una immensa majoria d'espanyols, estamos deseando votar para poder empezar a cambiar las cosas. En todo ello será decisiva la participación del PP de Catalunya. Nada será posible sin el PP de Cataluña, pero todo será posible si se involucra el PP de Cataluña.
1: Miguel Tellado i Alberto Núñez Feijóo han arribat a Barcelona per beneir la direcció d'Alejandro Fernández, que serà triat avui com a líder del partit de nou. El seu número 2 serà previsiblement Juan Fernández, portaveu del partit al Parlament.
0: I de l'exterior, Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, considerat la zona zero del doble terratrèmol, per poder facilitar les tasques de rescat. Ja són prop de 1.000 les víctimes mortals, més de 3.000 els ferits i 50.000 els desapareguts. Urgeix trobar possibles supervivents que encara puguin estar sota les runes. Ho explica la portaveu de SOS Veneçuela Barcelona, Geraldi Rodríguez, en declaracions al programa Són 4 dies d'aquesta casa.
3: La prioritat són equips de rescate para que todos los rescatistas venezolanos, todos los equipos de protección civil y todos los voluntarios que están trabajando literalmente con las manos, con la luz de los teléfonos móviles, puedan tener los equipos especializados para quitar escombros, para ayudar a salvar vidas. Eso es lo prioritario.
0: Un dels equips de rescat, el dels bombers de la Generalitat, una expedició humanitària formada per una quinzena de persones per ajudar en tasques de rescat i avaluació de les infraestructures malmeses, que partirà aquest dissabte des de Madrid. Per cert, que entre les víctimes hi ha 5 espanyols, també 106 desapareguts i 14 localitzades sota les runes. En esports, Espanya s'ha classificat per als setzens de final del Mundial com a primera de grup després de superar per la mínima l'Uruguai gràcies a un gol d'Àlex Baena i també a la poca contundència del porter Muslera. El seleccionador Luis de la Fuente lloa els seus jugadors.
4: Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido que también hay que adaptarse a ello.
0: Amb la derrota, l'Uruguai queda fora del Mundial i el segon classificat del grup H, el grup d'Espanya, és Cap Verd, que ha acabat la fase de grups amb 3 empats a 0. El rival d'Espanya sortirà de l'Àustria a Algèria, que es disputa demà diumenge. I cap de setmana de motociclisme, Gran Premi dels Països Baixos. Marc Márquez és quart a la classificació, a només 40 punts del líder Marco Bezzecchi. A les 3 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. I això és tot per ara, ja ho saben. Tornem a més notícies al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.
6: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
7: Coneixeu el concepte d'evolució?
6: Sota sospita.
7: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
6: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
7: Podien parlar a través dels oceans.
6: Amb Laura González.
8: L'impossible. Per què la volen capturar?
9: És més intel·ligent que la majoria.
10: A Ràdio 4.
6: La millor companyia.
11: En temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.

0: Som-hi amb la tercera hora del Són 4 dies, 11 i 7 minuts del matí, i una setmana que també a nivell internacional, a nivell de la geopolítica, ens ha deixat molts titulars. Per tant, és hora de començar un nou desordre global amb en Martí Serra des de Bristol. Martí, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, David. Què tal? Ara una mica millor, però aquesta setmana ha sigut bastant dur aquí al sud-est d'Anglaterra, perquè no estan acostumats i no hi ha aires condicionats, i per tant ha sigut una mica dur en termes de calor.
0: Difícil amb aquest tema d'aquesta calorada i aquestes nades de calor, oi?
1: Sí. No. Bueno, a París han arribat a 40 graus, no? Aquí encara no hem arribat a 40 graus, però ja et dic, cap infraestructura està preparada i, per tant, tot el dia a la biblioteca, que és l'únic lloc on hi havia aire condicionat.
0: Doncs ànims, des de Barcelona, Martí. Vinga, va, som-hi amb una nova edició d'aquest Desordre Global.

0: Comencem pel més immediat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb aranzels del 100% als països europeus que apliquin la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. En una entrada a la seva xarxa social Truth Social ha subratllat que l'aplicació de les tarifes serà immediata i que afectarà tots i cadascun, diu, dels béns que aquests països vulguin enviar als Estats Units. Alhora, ha dit que els aranzels se superposaran als pactes que s'hagin fet amb el país en qüestió, tant si estan implementats com si no. Fons de la Comissió Europea han reaccionat a aquesta amenaça, assegurant que la Unió Europea i els seus estats membres tenen el dret sobirà de regular les activitats econòmiques als seus territoris en línia amb els valors democràtics i els compromisos internacionals que regulen el Club dels 27. Uns Estats Units que, per cert, han bombardejat Iran hores després de l'atac d'un dron contra un buc a l'estret d'Hormuz. Però anem també fins a Colòmbia, perquè l'ultradretà Belardo de la Espriella ja és oficialment el nou president del país. Dimecres, el Consell Nacional Electoral el va declarar com a president electe. Hores abans, el seu rival i candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, havia acceptat la derrota electoral.
1: Y en este estadio del escrutinio he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
0: De l'Espriella ha obtingut aquesta victòria menys d'un punt de diferència. El líder del pacte històric ha insistit en denunciar una ingerència estrangera i ha apuntat directament cap als Estats Units. Escoltem algunes de les primeres paraules del president electe colombià.
2: No dudo en afirmar que esta victòria, queridos amigos, queridos compatriotas, es una epopeya sin estructuras políticas, sin respaldo de los grandes grupos económicos, con vastos sectores de la prensa tradicional en contra, con los grupos armados terroristas, aliados del régimen socialcomunista saliente, persiguiéndonos en las regiones y asesinando a nuestros compañeros de campaña en los pueblos de Colombia.
0: Ha carregat durament contra el seu rival. El 7 d'agost tindrà lloc la presa de possessió. D'aquesta manera, Colòmbia també s'apunta a aquest avanç de l'extrema dreta a l'Amèrica Llatina. En 12 països governa la dreta amb les seves diferents variants i es consoliden els models de Maduro en seguretat, retallada de drets de les dones i les minories. Canviem d'escenari i ens desplacem fins a Europa, perquè la Unió Europea s'ha reunit aquesta setmana amb representants del govern dels talibans a Brussel·les per parlar d'immigració i buscar vies per deportar al seu país afgans que hagin comès delictes greus. Uns contactes que s'han qualificat com a tècnics. Bèlgica va confirmar dilluns la concessió de visats d'un dia pels integrants de la delegació. El Ministeri d'Exteriors ha precisat que només és vàlid pel país i no per la zona Schengen i que s'ha donat a 5 homes que no suposen una amenaça per la seguretat del país. El periodista d'Afganistan, Bailullah Rahmani, que va haver de marxar l'any 2021 i que està exiliat, explicava a aquesta casa, a Radio Televisió Espanyola, que al país no hi ha espai per les crítiques ni pel pensament independent i afirma que portant a Brussel·les els talibans, tot i que sigui a nivell tècnic, se'ls dona impunitat i se'ls legitima. I no deixem Europa per posar el retrovisor del que ha passat aquesta setmana.

0: el retrovisor.
1: Perquè dilluns va dimitir el primer ministre britànic Keir Starmer.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
3: Cada decisió que he pres ha estat per posar primer el país que estimo. Per això dimitiré com a líder del Partit Laborista. He parlat aquest matí amb Sa Majestat del Rei per informar-lo de la meva decisió.
2: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time.
3: En deixar el càrrec més important del país, dedicaré més temps al més important. Ser el millor espòs de la meva meravellosa esposa Vic, qui ha estat el meu suport incondicional en tot moment, i donar el millor de mi mateix als meus preciosos fills, el meu orgull i alegria.
1: A veure, Martí, perquè Starmer va guanyar fa 2 anys amb unes eleccions, amb una victòria aclaparadora. Què ha passat? Perquè molta gent creia que per fi Starmer podia portar estabilitat al Regne Unit després del Brexit.
4: Sí, Starmer va guanyar les eleccions del 2024, com dius, amb una majoria absoluta molt àmplia, en part també perquè els conservadors arribaven completament desgastats després de més d'una dècada al poder. O sigui, hem de pensar que venim del Brexit amb David Cameron, després amb Theresa May, amb Boris Johnson. O sigui, hem vist molts primers ministres britànics conservadors que no se n'han sortit i finalment va haver-hi problemes amb Liz Truss i al final Rishi Sunak. I la gent d'Anglaterra estava una mica, i del Regne Unit, estaven farts dels conservadors. Llavors, la gran promesa era aquesta, no? Tornar a una certa normalitat, a una certa calma. El problema és que 2 anys després es demanava calma, però també es demanava un canvi important, que no s'ha traduït tampoc en termes reals. Llavors, el creixement econòmic continua sent molt feble, els serveis públics estan molt degradats, és a dir, no s'ha acabat de produir un canvi com molta gent esperava.
1: Uh-huh. Què ha passat exactament? Perquè en què podem dir que s'ha equivocat Keir Starmer?
4: Clar, és molt difícil identificar una causa concreta per qualsevol fenomen polític, no? Llavors, jo crec que hi ha uns factors estructurals que passen a tot el món i també passen al Regne Unit, i després hi ha uns factors individuals de personalitat del Keir Starmer i d'errors no forçats que ell ha dut a terme, no? Si comencem pels factors estructurals, hi ha dues coses que jo diria. La primera és que estem veient, en general, a tot el món, passa que els primers ministres s'esgoten més ràpid. És a dir, les popularitats avui en dia, precisament per la xarxa social, són molt volàtils. A mateixa Alemanya, Merz ja té unes popularitats i uns nivells de popularitats baixíssims, però va passar amb Scholz abans. És a dir, tots els primers ministres de qualsevol democràcia actualment és molt complicat que agradin al públic, potser per l'exposició contínua, no? I el segon, jo diria que és l'economia britànica, que fa molts anys que té problemes de productivitat, d'inversió i de creixement, i que no es pot canviar res perquè els mercats financers controlen completament la capacitat d'endeutar-se dels governs, no? Llavors, en certa manera, Starmer s'ha quedat aquí contradictòriament atrapat entre canvis que volien els ciutadans i les regles fiscals que també com imposen els mercats, no?
1: Uh-huh. I concretament, Martí, què ha passat més a nivell individual? Perquè hi ha hagut errors no forçats que ha fet que sigui molt impopular.
4: Clar, o sigui, a part de les coses estructurals, que això passen més o menys a tot arreu, Starmer s'ha equivocat bastant. En primer lloc, ja va començar amb la gestió dels disturbis de l'estiu passat, no sé si us en recordareu.
1: Sí.
4: Van haver diversos pogroms de grups d'extrema dreta a immigrants, i la gestió d'això, una part de l'electorat va considerar que arribava tard i d'una manera una mica tèbia, no? Després hi ha hagut decisions molt impopulars, retallades en prestacions socials, que va generar tensió dins del partit laborista, i últimament el cas que va ser més parlat, un escàndol, va ser el de Peter Mandelson, no? Peter Mandelson és una persona que ell va posar com a ambaixador als Estats Units i que després es va saber que era una persona que era amic íntim de Jeffrey Epstein, no? Ara ja no es parla de Jeffrey Epstein ni de la llista Epstein, però estem parlant de coses molt grosses, i aquesta persona era amic íntim i es veu que havia estat a la illa d'aquest senyor, i a més el que es va saber és que ell va tenir informació de que això era així i va, diguem-ne, no va fer cas a les informacions que li deien que aquest home podia ser una persona problemàtica, no? Llavors, l'últim element, jo diria, és que Starmer s'ha demostrat com una persona molt poc carismàtica i que

0: extrema dreta de Nigel Farage, es convertia en el gran guanyador. No? Llavors, hi ha eleccions generals d'aquí 2 anys només. Jo crec que després d'aquesta derrota van començar a haver-hi moltes dimissions en el seu gabinet, no? Fins i tot el West Streeting, que era un dels pesos pesants del govern, i cada vegada els laboristes reclamaven un canvi de rumb, no tant de polítiques, que també, sinó un canvi de lideratge. Jo crec que al final s'han vist amb que han intentat aguantar una mica més Starmer a veure si funcionava per tenir estabilitat, però quan arribes i te n'adones que el teu líder no està funcionant i que el més probable no és només que perdis les següents eleccions generals, sinó que les perds ara ja no als conservadors, que bueno, més o menys és acceptable, sinó que series el facilitador de l'entrada del govern de l'extrema dreta. I per tant han dit o canviem el lideratge ara, que queden 2 anys, o no tindrem temps suficient a crear un lideratge carismàtic i suficientment potent per a que puguem guanyar les eleccions i també els polítics i els diputats mantenir la seva feina.
1: I ara què? Perquè tothom apunta que el proper primer ministre pot ser Andy Burnham. L'escoltarem ara, qui fins ara era alcalde de Manchester.
2: Juro per Déu tot poderós que seré fidel i mantindré una veritable lleialtat a sa majestat el rei Carles, als seus hereus i successors, d'acord amb la llei. Que Déu m'ajudi.
1: Martí, fem una petita biografia. Qui és Andy Burnham?
0: Clar, això que escoltàvem ara és interessant també perquè la gent ho entengui. Andy Burnham encara no està escollit primer ministre del Regne Unit, però el que ell va fer, ell era l'alcalde de Manchester, i el que per ser primer ministre del Regne Unit has de ser diputat a les Corts, no? Llavors el que ell va fer és va deixar de ser va dimitir d'alcalde de Manchester i va córrer a unes eleccions d'un diputat que ho havia deixat en un dels districtes. Sabeu que el Regne Unit funciona per districtes unipersonals on s'escull un polític que se'n va al Parlament, no? Llavors ell va entrar en unes eleccions que abans va ser arriscat perquè l'home podia deixar l'alcaldia de Manchester i perdre aquestes eleccions, però les guanya, i a més les guanya d'una manera bastant, bastant forta, i surt reforçat, i ara entra al Parlament i se suposa que l'han d'investir primer ministre al seu grup polític. No? Burnham és una figura coneguda en el Labour, ja. O sigui, va ser ministre en governs de Tony Blair i Gordon Brown, i havia intentat liderar el partit en el passat, també. Però, com comentava, no, la seva reputació es construeix a Manchester. El 2015 es presenta d'alcalde i ha guanyat molta popularitat defensant l'autonomia per a les regions, més inversió pública, una agenda molt centrada en la desigualtat territorial, no? I això és important perquè també critica molt aquesta massa dependència de Londres que té el Regne Unit ara mateix. Londres probablement és la capital en termes relatius més gran d'Europa comparada amb la resta del país, no? Llavors, Burnham és una persona que se'l veu més d'esquerres que Starmer, i que té una agenda de reconstrucció i de desigualtat territorial, però tampoc és un revolucionari, eh? O sigui, no és Jeremy Corbyn, que era el líder anterior a Starmer en el Labour, no? Llavors la pregunta és fins on està disposat a arribar un cop estigui en el govern. Serà un Starmer 2 amb una mica més de carisma o realment té un programa transformador de la societat i de l'economia britànica?
1: Fins a quin punt pot fer alguna cosa diferent? Quines opcions té?
0: Clar, o sigui, un element que s'esmenta és que fa temps que no hi ha un canvi radical o un moviment fort a la política britànica, a les polítiques públiques, no? Llavors, aquí el que molta gent està mirant és qui nomenarà com a chancellor, que es diu, com a canciller, que és el ministre del tresor, d'economia, no? D'hisenda. Perquè a qui nomeni aquí ens dirà què vol fer. Hi ha molta gent que apostarà per algú com Ed Miliband, que també va ser líder del partit del Labour, i que és una persona més a l'esquerra del Labour, més centrada en la descarbonització, més inversió pública, descentralització, o si tria una aposta més moderada, més propera als mercats, per tranquil·litzar aquests inversors. Llavors, això encara està per veure. No se sap massa qui és Burnham en termes polítics, i és el que ella ha de demostrar un cop arribi al 10 de Downing Street.
1: I, Martí, com es pot fer un programa de reforma radical? Perquè entenc que el problema d'això serà el control, que és un problema habitual, dels grans financers que poden fer que pugin els tipus d'interès dels bons.
0: Sí, Sí, després del cas de Liz Truss, que va sortir per un programa econòmic que van fer...

0: que va ser destrossat bàsicament els mercats financers. Hi ha molta por a Londres sobre aquesta obsessió sobre com reaccionaran els mercats, no? Ara, hi ha economistes que assenyalen que si et centres en les decisions del mateix Banc d'Anglaterra i canvies algunes coses, com s'utilitzen, per exemple, els fons de pensions del Regne Unit per invertir més en infraestructura pública, es pot fer. Però això també hi ha un debat de fons de fins a quin punt els governs són realment controlats pels mercats i fins a quin punt poden marcar ells la direcció de les democràcies. I ja et dic que això és una cosa que veurem i definirà quin primer ministre serà Andy Burnham i fins a quin punt pot guanyar les eleccions d'aquí 2 anys, que jo crec que és el gran objectiu que té ara mateix ell i tots els diputats laboristes.
1: A veure si realment esdevé primer ministre Andy Burnham. Estarem pendents al llarg de les properes setmanes, però avui també teníem ganes de parlar d'un tema que està tot el dia a les televisions, a les ràdios, mitjans de comunicació, xarxes socials, però que no s'aborda massa des d'una perspectiva geopolítica, el Mundial de Futbol. I per fer-ho ens acompanya la Carla Cid, ella és especialista en història contemporània i la geopolítica del futbol. Carla, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
1: Gràcies per acompanyar-nos aquí al Desordre Global, als 104 dies de Ràdio 4. Carla, quan parlem de futbol, sempre hi ha posicions enfrontades sobre si s'ha de barrejar la política amb el futbol o no. Fins a quin punt és polític o geopolític el futbol i, més concretament, un mundial?
2: Bé, jo crec que l'esport és política i aquí no hi ha cap dubte, sobretot si entenem que tot allò que envolta la nostra societat és polític. Aleshores, el futbol o qualsevol esport no en pot quedar al marge. Llavors, potser una formació tàctica, això, un 4-3-3 sobre la pissarra, no té una ideologia, però, ostres, si et poses al sofà a mirar la final d'un mundial de críquet, per exemple, entre India i Pakistan, doncs és política en estat pur. Uh-huh. I ahir, si mirem enrere, també, en temes de mundial i tot això, la història ens dona la raó. La primera seu de la història de la Copa del Món masculina no es va triar a l'atzar. Això va ser a l'Uruguai, va ser el 1930, i això coincidia amb la commemoració dels 100 anys de la jura de la seva Constitució, que posava fi al procés d'independència del país. Llavors sempre veiem com hi ha una vinculació política. Uh-huh. I això també passa als Jocs Olímpics, als tots els mundials, tot allò que tingui una vinculació amb les seleccions. Al final, quan un esportista salta al terreny de joc vestint una samarreta nacional, sempre està representant un estat. Uh-huh. És aquesta idea, no?, de l'exèrcit no armat, un exèrcit pacífic. I també hi ha gent que els veu com diplomàtics. Uh-huh. I jo penso que moltes vegades són dels millors diplomàtics.
1: És una molt bona comparativa. Una molt bona comparativa aquesta de esportistes com a millors diplomàtics. Martí.
0: Jo, Carla, gràcies per venir i acceptar la conversa. Et volia preguntar com veus aquest Mundial en concret, no? Perquè hi ha molta gent que ha dit que potser és el Mundial més polític de la història pel moment en el que estem.
2: Bueno, jo crec que cada edició competeix una mica pel títol de quin és el mundial més polític, no ho és, però sí que és veritat que trobem un context internacional molt actiu, i això ja ho toqueu vosaltres al programa, però que això es reflecteix 100% en l'esdeveniment. Només començar per mirar qui ho organitza. És el primer mundial de la història amb 3 països anfitrions, els Estats Units, Mèxic i Canadà. I això no només és una aliança esportiva, sinó que això és la traducció d'un tractat de comerç, que és el TIMEC, l'antic NAFTA, que actualment es troba pendent de revisió. La geopolítica està una mica caòtica, ja ho veiem, fins i tot podríem dir que espanta, tenim molts conflictes armats, la situació a l'Iran, Palestina, bombardejos per part dels Estats Units, i tot això ho veiem de ple a la competició. Hem vist les restriccions en temes de mobilitat pels jugadors de la selecció d'Iran, que han hagut d'entrar a Mèxic, només poden entrar en dies de partits, i també tenim problemes amb temes d'immigració pels visats aficionats o fins i tot d'àrbitres, no? De gent que va treballar i que no pot entrar, com és aquell cas de l'àrbitre somalí, l'Omar Artan, que es va fer tan conegut, no?, per no poder estar entrar als Estats Units i arbitrar el Mundial. I aquí hi ha com una acció de quasi paradiplomàcia que a mi m'ha fet molta gràcia, que és que no pot arbitrar el Mundial, però ara arbitrarà la final de la Supercopa de la UEFA entre el PSG i l'Aston Villa. Llavors aquí també tenim una miqueta de disputa, no?, entre la UEFA, la FIFA, els Estats Units. Llavors, el Mundial sempre és polític, llavors només que segueixis una miqueta el dia a dia internacional veus reflectit al camp tot allò que està passant al món.
0: No coneixia això de que ara arbitrarà un altre partit que com li han donat una mica com de regal, no? És molt interessant. Et volia preguntar, Carla, fa poc vaig llegir un article teu a Agenda Pública que parlava sobre l'ampliació dels països que juguen aquest Mundial, no? Perquè normalment, no sé si eren 32, crec, i aquest any són 48. Molta gent també ha dit que hi ha masses equips i hi ha masses partits. Per què s'ha ampliat el Mundial i quines implicacions té?
2: Bé, primer de tot, hi ha una part econòmica molt important. O sigui, per molt que nosaltres veiem el futbol com simplement un esport, doncs, com ja he dit, és política, però també és economia. I com més partits, més diners. O sigui, això és la base més clara. També és veritat que a mi m'agrada pensar que hi ha com una conseqüència d'una reivindicació històrica dels països del sud global, que és el que parlava a l'article. Aquesta reestructuració d'aquest any coincideix simbòlicament amb el 60è aniversari del Mundial d'Anglaterra del 66. Va ser una edició que, bueno, potser algú que ens està escoltant la recorda, però va quedar molt marcada per un boicot unànime del futbol africà. Què va passar? Bàsicament, la Confederació Africana de Futbol va considerar que la distribució de les places era injusta perquè Europa tenia 10 places directes i Àfrica no en tenia cap, i de fet la plaça directa se l'havia de disputar amb Àsia i amb Oceania. Llavors va demanar a la FIFA, doncs, que ja portaven molts anys jugant, doncs, que se'ls assignés una plaça directa per poder rebaixar una miqueta el monopoli aquest europeu. Però la FIFA va dir que no, i Àfrica va dir, vale, doncs, si no ens doneu una plaça directa, doncs nosaltres no participem. I així va ser el Mundial de 66, cap selecció africana va participar. Uh-huh. I això va tenir efectes, la veritat, perquè al final, el següent Mundial, el Mundial de 70, doncs la CAF va aconseguir aquesta plaça, però l'hegemonia europea, doncs, va continuar. I, de fet, el Mundial d'enguany registra per primera vegada, doncs, aquest menor percentatge relatiu de la participació a les nacions europees. Uh-huh. Llavors, potser sí que tenim una Copa del Món amb masses equips, tot i que a mi em fascina, doncs, poder veure la República Democràtica del Congo, que sí, Curaçao, crec que són partits que a tothom li agrada veure i que tothom que gaudeixi una miqueta d'aquest esport gaudeix i li interessen. Uh-huh. Però a la vegada també tenim una Copa del Món, doncs més mundial, que al final, doncs, és el que hauria de ser. Uh-huh.
1: Carla, fins a quin punt els països utilitzen l'esport en general per blanquejar o normalitzar els seus règims? Perquè, clar, pensem potser en Qatar 2022, Rússia 2018, o fins i tot, ara ho apuntaves al principi de la conversa, la situació als Estats Units a dia d'avui.
2: 100%, o sigui, és un ratat de cara absolut d'aquells de manual, o sigui, d'aquells que entres el primer dia a classe de ciència política i et diuen, això és un ratat de cara. I aquest concepte s'anomena soft power o poder tou, que bàsicament és la capacitat d'un estat d'influir en altres a través de l'atracció o la persuasió en comptes de la força militar. I 100% l'esport s'utilitza per això, perquè el futbol al final és l'entreteniment perfecte, no? Vull dir, tothom que li agradi una miqueta gaudir del futbol, doncs vol veure un bon partit, vol veure les estrelles mundials, i si l'espectacle funciona, tot l'altre queda una miqueta amagat. I al final, doncs, el Mundial és un mes, és bastant temps per una competició esportiva, i al final, doncs, això, el record aquest de la pilota rodant i dels gols, doncs, acaba tapant tot l'altre. O sigui, és l'eina perfecta per tots aquests règims que volen donar una imatge, doncs, més positiva cap a els altres països i cap a l'exterior.
1: Digue'm, Martí, digues.
0: Perdó, et volia preguntar perquè també hi ha hagut polèmica amb el president de la FIFA, una mica amb Gianni Infantino, que ha donat un premi de la pau a Trump, i et volia preguntar sobre aquesta entitat que és la FIFA, que molts no l'entenem o no la desconeixem. Què és la FIFA? O sigui, quina governança té i si realment la necessitem?
2: Doncs la FIFA és aquesta federació, l'associació de futbol internacional, i la necessitem. La necessitem principalment a nivell burocràtic, perquè algú s'ha d'encarregar d'organitzar els calendaris, les regles del joc, donar els préstecs a aquelles federacions més petites que potser no tenen una capacitat econòmica tan gran. Llavors, a nivell burocràtic, el futbol internacional, com moltes altres coses, necessiten una estructura global, doncs, que reguli una miqueta amb la situació d'aquelles estructures o d'aquelles superestructures més petites com són les federacions. Per mi el problema és aquesta FIFA. O sigui, aquesta FIFA és una FIFA que té una trajectòria de corrupció molt gran, té més federacions associades que països la ONU, cosa que em sembla, bueno, una bogeria, no ret comptes a cap govern, factura milions, I el seu president, al final, doncs el que deies, no? Gianni Infantino, quasi que actua com un cap d'estat. I bueno, sempre intenta això del futbol a quedar fora de la política, però la realitat és que el que fa el senyor Infantino és política cada dia per blindar el seu propi poder. Uh-huh. I tornant al tema de les eleccions, de l'ampliació aquesta de les eleccions, un dels punts és perquè els vots de les eleccions africanes li donarien la victòria a les eleccions a les properes eleccions de la FIFA. Llavors, sempre hi ha com aquesta roda de poder. El futbol necessita una governança més transparent, però necessita governança. Llavors, la FIFA seria una cosa idíl·lica, doncs, que no existís. El que ha de canviar és una miqueta com s'organitza i tota aquesta corrupció i tota aquesta manca de transparència que veiem dia a dia.
0: Volia preguntar també un element, un tema que has treballat, em sembla, és el tema dels estadis i la diplomàcia dels estadis. Per què són tan importants els estadis en el futbol actual?
2: Bé, aquest concepte de diplomàcia d'estadis és una pràctica que jo no coneixia i que vaig descobrir fa poc, però que em va semblar molt interessant. És una pràctica que du a terme la Xina, no només amb estadis, sinó també amb altres infraestructures, carreteres, escoles, hospitals, i és molt senzill. La Xina busca un país del sud global i el que fa és regalar o finançar amb préstecs la construcció d'aquest estadi totalment equipat. Vale? Però, no, òbviament, la Xina no fa res gratis. Llavors, a canvi d'aquests estadis, Pequín busca aconseguir dues coses. En primer lloc, un accés als recursos naturals i aquestes matèries primeres que necessita per desenvolupar la seva economia. I, en segon lloc, el suport diplomàtic d'aquests països a la política d'una sola Xina, que és aquesta política de Pequín, on es lluita perquè només es reconegui doncs, Pequín i que Taiwan doncs, estigui una miqueta més enllà de l'arena internacional. I la veritat és que els hi funciona. Els hi funciona molt bé. I els hi funciona també perquè, a part de perquè aquests països tenen una necessitat de relacions internacionals, sinó també perquè aquests estadis moltes vegades no poden estar mantinguts doncs, pels països on es construeixen un cop finalitza la concessió, cosa que va allargant cada vegada la roda d'aquestes relacions. Per tant, Xina cada vegada doncs, va augmentant el seu suport polític i el seu suport diplomàtic i també la seva adquisició de recursos naturals. Tant que moltes vegades és la pròpia Xina també la que acaba finançant les renovacions dels estadis.
1: Uh-huh. Carla,
2: i un dels... No,
1: digues.
2: Que dic que un dels trucs i un dels punts pels quals també això els hi funciona molt bé amb els països del sud global és perquè, a diferència de les altres agències de cooperació internacional més occidentals, la Xina no demana reformes econòmiques, no demana reformes polítiques, tot queda sempre doncs, dins d'aquesta caixa negra dels estats, que el que passi dins, doncs, dins es queda. Uh-huh. I això els dona un avantatge, perquè totes aquestes autocràcies de l'Àfrica o règims més autoritaris doncs tenen un punt a favor aquí.
1: Uh-huh. Carla, breument, i per acabar, el futbol de seleccions com una manera de normalitzar un nacionalisme banal, el de cada dia, i d'incrementar la cohesió social de societats o invisibilitzar conflictes, l'hem d'entendre així, com aquesta manera?
2: 100%. Sí, el futbol de seleccions és el rei absolut d'aquest nacionalisme banal que tu dius. Al final, quan hi ha Mundial o quan hi ha doncs, Eurocopes o el que sigui, sempre trobes la bandera del país penjada al balcó, fins i tot de veïns que dius, ostres, jo no sabia que tu tenies tant de sentiment nacionalista, no et poses la samarreta nacional, et trobes països que no sabies ni que existies, no el sabies situar al mapa, com que aquest any s'ha fet molt la broma amb Curaçao.
1: Amb Curaçao, sí.
2: Però tot això acaba normalitzant aquesta idea de la nació, de l'estat, d'una manera molt més lúdica i molt més inofensiva, uh-huh. i que acaba convertint-se en un recordatori no, de quin és el teu país i quina és la teva nacionalitat. I uh-huh. això també es vincula molt amb la cohesió social, perquè al final una victòria de la selecció, sempre que hi hagi, òbviament, un sentiment nacionalista, uh-huh. Ajunta sota una mateixa idea, doncs, gent que potser en altres moments està totalment enfrontada.
1: I està, llavors, és el punt d'unió, potser, no?
2: Exacte,
1: Mundial. Exacte. Escolta, Carla Cid, t'agraïm moltíssim. Carla Cid, recordeu, analitza especialitzada en història contemporània i geopolítica del futbol. T'agraïm
2: moltes
1: moltíssim.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que ens hagis acompanyat. I Martí Serra, com sempre, un plaer i també, doncs, moltes gràcies.
0: Gràcies,
2: moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu.

0: I anem a aquesta hora fins a Torrelameu, canviem radicalment de qüestió, perquè demà se celebra la segona semifinal de la segona Lliga del Porc i la Forquilla, una competició catalana d'esmorzes de forquilla impulsada pel grup de sanejament porcí de Lleida, que va néixer l'any passat en el marc de la Fita de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. Saludem a aquesta hora en Rafa Jimena, ell és el director d'aquesta Lliga del Porc i la Forquilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies a Radio 4.
1: Molt bon dia a tots, què tal, com esteu?
0: Rafa, quants participants hi haurà demà aquí a Torrelameu?
1: Pues mira, demà esperem una setena, set participants que venen de tot el territori, del Pirineu, de la Plana, del que seria el secà, el regadiu, vull dir que tindrem plats com molt representatius de tot el territori.
0: Demà parlem d'aquesta segona semifinal, però n'hi haurà tres més. La primera es va celebrar el passat 14 de juny a Tarragona. Quants seran les altres dues?
1: Mira, la següent etapa serà a Santa Coloma de Farners, on farem la semifinal gironina el diumenge 12 de juliol. Farem un parón a l'agost i el 6 de setembre ens tornarem a trobar per fer la semifinal barcelonina a la Garriga. Quan tinguem ja els tres finalistes, farem una final catalana a la Fira de Sant Miquel de Lleida el dia 27 de setembre.
0: I, Rafa, per què heu decidit organitzar-ho d'aquesta manera i separar-ho així per províncies?
1: Doncs mira, la idea de fer les semifinals és fer festes. Vull dir, nosaltres al voltant de cada una d'aquestes proves en les que els participants presenten els seus plats al jurat, organitzem un esmorzar popular per la gent de la vila i la gent que ve de fora de la vila on fem la semifinal, i el que busquem és recordar una miqueta aquest ambient festiu, aquest ambient de poble, aquest ambient que té tot el país, no? En el voltant del qual hi ha tants bars i restaurants que ajuden una mica a mantenir viva la tradició de l'esmorzar de forquilla i un receptari molt vinculat amb aquesta tradició.
0: L'any passat va guanyar l'Andreuenc de Barcelona, si no recordo malament.
1: L'any passat va guanyar l'Andreuenc de Barcelona, sí senyor.
0: De Barcelona.
1: Amb un mar i muntanya de mongetes del Ganxet, amb botifarra del Perol, que fa el mateix.
0: Que bo. I quines característiques ha de tenir, creus, de l'esmorzar de forquilla que li agafi el relleu?
1: Doncs mira, l'esmorzar de forquilla que l'agafi el relleu ha de ser un plat que nosaltres lo fem amb el porc com a protagonista, perquè impulsar aquesta competició, el grup de sanitament porcí, que és el grup veterinari que veia per la sanitat animal i per lo tant alimentària de tota la cabanya, diguem, de porc de Catalunya, concretament de Lleida, però que és la gran productora. I després el que busquem sobretot és que aquest esmorzar amb porc estigui molt arrelat a la tradició nostra, que bé sigui o per la seva elaboració o fins i tot en el plat de l'Andreuen, que va ser bastant innovador, era un mar i muntanya de botifarra de ganxet amb de botifarres amb mongeta al ganxet. Vull dir que era algo molt arrelat a la tradició, però amb la seva innovació, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, els peus de porc, les mandonguilles, els callos, les tripes, el capipota, tot és benvingut en aquesta competició, que la veritat és que el jurat se fa un fart, però molt gaudidor.
0: Doncs a veure qui agafa aquest relleu, perquè és molt necessari reivindicar els esmorzars de forquilla.
1: Sí. Mira, penseu que ja tenim finalistes de Tarragona, i el que va quedar primer a Tarragona, a la semifinal de Tarragona, a Font de Montserrat, ho va fer amb uns peus de porc en galera. O sigui, que és un plat que podria ser innovador, en el sentit de, però no deixa de ser una tradició del mar i muntanya, no? De les gambes amb la carn, no? Del pollastre amb gambes que tenim tots en ment, doncs amb aquesta idea dels peus de porc i per què no amb una galera, no? Que és un producte que allà a la zona de Cambrils estan donant-li tanta volada i tant reconeixement últimament, darrerament.
0: I tant. Doncs Rafa Jimena, recordem, director d'aquesta Lliga del Porc i de la Forquilla, creiem interessant també fer aquest pas per aquesta salutació, per conèixer en què consisteix. Gràcies per acompanyar-nos aquí al 104 Dies a Ràdio 4 i molt bon dia.
1: Escolta, i que això està obert a tothom, vull dir que demà qui vulgui venir...
0: Bueno, cap a Torrelameu.
1: Demà queden encara 10 places a Torrelameu per poder fer l'esmorzar.
0: No ens ho digui totes vegades que agafem les coses i demà fem el programa des d'allà, eh?
1: Si no pugui fer l'esmorzar pot seguir la prova des d'una balconada que hi ha i unes cadires perquè puguin seguir la prova si no farà esmorzar.
0: Ho seguirem. Rafa Jimena, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
1: A vosaltres, bon dia. Adéu.
2: Informació, entreteniment i bon humor, perquè són 4 dies a Ràdio 4 amb David Callac Festa. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.

0: Som-hi, Balam, Balam, què tal? Raül Balam, com estàs?
1: Molt bé, content, feliç i amb aquest aroma, que hem aixecat el plat, o sigui, hemos destapado la casilla número 1.
0: I en la casilla número 1 havia premi.
1: Hi ha premi.
0: Crec que sí, perquè, escolta, bona pinta, t'he de dir, que sempre els deures que em poses els tasto abans, però aquesta vegada no ho he fet.
1: No!
0: Ai, o sigui, no ho he fet.
1: Home, doncs...
0: Ho fem ara ja? El tasto ja ara?
1: Home, hauries de tastar... Esperem.
0: Esperem.
1: Home, clar que sí, perquè esperem al final...
0: Esperem al final de la secció.
1: Sí, que no se't quedin travessat. I llavors hagi de fer jo aquests 20 minuts jo solet, eh?
0: T'anava a dir igual, jo vaig fent el...
1: No,
0: però fa...
1: Parlarem al final, però fa una olor de justícia, eh?
0: Jo he seguit, fil per randa, la recepta que... T'he de dir que m'ho he passat, m'estàs descobrint una cosa, i això t'ho dic amb el cor a la mà, de debò, no és parlar per parlar, que m'està agradant molt aquestes tardes que estic passant a la cuina.
1: Home,
0: vaig gaudir moltíssim.
1: És que l'acte d'amor, quan cuines per tu mateix, llavors ho pots compartir, però aquest acte d'amor que és per tu, és el millor que hi ha. Ara diré una bajanada.
0: Ai, digue-la.
1: És com una masturbació.
0: Ai. Per favor.
1: Bueno, no passa res, no he dit res dolent, és un acte d'amor a un mateix.
0: Sí, és veritat, sí. Però no m'esperava aquesta comparativa.
1: Bueno, jo he avisat que anava a dir una bajanada.
0: T'anava a dir, deixem aquí, perquè estem parlant d'aquest magnífic pollastre amb cireres, aquesta recepta tradicional, crec que...
1: Del Maresme, del segle XVII, d'una família d'Arenys Amunt.
0: I ara mirarem a veure com ha quedat això.
1: Fa molt bona olor,
0: però,
1: això.
0: Però, clar, a veure, demà és el dia de l'orgull LGTBIQ+.
1: Cada dia és el dia de l'orgull.
0: Cada dia. Posa el calendari.
1: Demà és el calendari, però... Cada dia és com el dia del 8M, no? Que sembla que només existeix aquell dia i cada dia s'han de reivindicar doncs, les igualtats per a tots.
0: O el dia de la mare, recordo.
1: O el dia de la mare, també, cada dia és el dia de la mare.
0: Cada dia és el dia de la mare.
1: És que cada dia és el dia de tot. I jo crec que ho hem de pensar. Perquè a mi a vegades hi penso una mica, no? Perquè demà ens tornarem tots bojos penjant a les xarxes banderetes i parlant d'actes de justícia i tot, però llavors arribarà el dia 29, o el 30,
0: i traurem la bandereta
1: i ja no ens en recordarem, però ja ens hem de recordar perquè molta gent diu para cuando el día de un orgullo hetero,
0: aquesta,
1: no?
0: Dic, aquesta frase és tan... Coses.
1: Doncs mira, doncs,
0: ai, quina mandra.
1: El dia que no siguin igual a tots, doncs aquell dia potser sí que haurem de reivindicar i tots els altres col·lectius hauran d'apoyar aquesta situació.
0: El dia que tots i totes siguem iguals i que ningú hagi de patir per agressions,
1: doncs aquell...
0: que pugui anar lliurement pel carrer, perquè de
1: doncs
0: fet volem començar fent una salutació efectiva i una forta abraçada a les fades.
1: Sí, home, doncs sí, perquè a mi em fa molta ràbia això, perquè un grup com les fades, que és un grup de tres components que són més lliures que ningú, que es diuen fades, que són una festa quan els veus actuar, que saltes, que brinques, que t'ho passes teta, que tinguin, i a més en el Maresme, que em va fer molta ràbia, que
0: tinguin... A Vilassar de Mar, si no recordo malament.
1: Que tinguin, doncs, que els ataquin enmig d'un concert... És que és molt greu que passin aquestes coses i que quedi una cosa així a l'oblit que ho vaig sentir parlar aquell dia i no se'n senti a parlar més. Jo, si no m'agrada una cosa, jo no hi vaig.
0: Clar.
1: I ja està. I no passa res. I respecto. Per exemple, a mi, si no m'agraden els toros, no me'n aniré als toros. I punto. I ja està. I si fan toros, doncs mira que els facin. I ja està, que no estic a favor, eh? Però... Ostres, és això, no aniré allà i em ficaré a cridar.
0: A banda, crec que va ser que els hi van, fins a tres vegades, els hi van llançar glaçons de gel
1: sí,
0: mentre que... feien l'actuació. Van haver de cancel·lar l'actuació perquè deien és que és normal, dius, és el que dius tu, si no t'agrada el grup, perquè no comparteixes, perquè no t'agrada
1: doncs
0: la música,
1: doncs no hi vagis,
0: no estàs obligat
1: segur
0: als concerts.
1: A Vilassar.

0: estaven de festa major i segur que hi havia 10.000 actes que podies anar a fer i segur que tenien la part del troglodita, perquè quan una persona ataca una cosa així és que és troglodita i que no ha evolucionat dintre seu.
1: És el tema dels drets, no t'estan obligant, és a dir, el fet ningú que tinguis un dret més és per que siguem tots i totes iguals.
0: 100%.
1: Iguals. És a dir, no t'obliguen.
0: No.
1: A fer una cosa que tu no vulguis. Aquesta llei no t'està dient que tu has de fer, t'està donant un dret. I donar un dret, sigui quin sigui, donar un dret, crec que és el més important del món.
0: 100%.
1: Perquè ens ha de fer tot un món més just. És molt fàcil aquestes afirmacions, però s'han de fer i s'han de reivindicar cada dia.
0: S'han de reivindicar, perquè si hi ha una cosa que no t'agrada, doncs, però has acceptat, mentre no facin mal a ningú. I no estaven fent mal a ningú, al contrari, estaven donant alegria a la gent. I és molt, molt trist, no?, que hagin parat un concert quan han rebut a la tercera, eh?
1: O sigui,
0: a la tercera vegada. És que al final, pobres components, al final es desmotivaran i deixaran d'actuar perquè dic, per què? Perquè jo he sentit declaracions d'ells i dic, o sigui, és que sempre ens ataquen a nosaltres perquè ens veuen com a pallassos. I jo crec que són uns artistassos, de veritat, tenen unes cançons...
1: Que estem escoltant les sí. cançons, són
0: no,
1: boníssimes.
0: El m'agrada, I Like It, J'adore, és que és una cosa... És que el dia que estàs cap a baix, et fiques aquesta cançó i és que ho aixeca tot.
1: T'aixeca l'ànim mentre, per exemple, mira, mentre cuinem...
0: No, per
1: de
0: això,
1: fons.
0: De fons, et fots la... Et fiques fada.
1: Aquesta. Puja-la, vinga. Arriba-la, fades. I like it, m'agrada, j'adore. Miri que m'amiri, sé que som amiguis, perquè vam un top. Coco loco, en llimona. Aquí li pot fer mal una això. Cançó. Ja no... M'agrada. Sí. Si és que agradar és maco.
0: No, és que és això. I a més, quan... Amb un altre artista no li farien. Per exemple, dic, puja Bad Bunny a cantar una cançó així i es fica unes faldilles i al contrari, ui, no s'atreviran.
1: I aleshores encara diran que...
0: Oh, que soca guai.
1: No,
0: i en canvi, unes persones que fan música amb la nostra llengua, que són entendibles, que són modernes, que et sents que per al jovent...
1: Divertides, que són un missatge exacte per...
0: Que sempre són així, que no creen l'odi i tot, doncs mira, una plaça cada carrer, les fades.
1: Exacte. I és que les fades, des del Són Quatre Dies, reivindiquem les fades i, com deia, la nostra abraçada cap a elles.
0: Clar que sí.
1: I que... aquest missatge, sisplau, si no us agrada alguna... No hi aneu.
0: No hi aneu
1: i ja està.
0: I respecteu. Respecte sempre, que és el que es reivindica demà. Es reivindica un respecte a pensar potser diferent, no?
1: Escolta, però, clar, aquí jo sé que sempre hem de parlar.
0: Home.
1: Aquí, fora de dies del calendari ni res.
0: És que tu t'has fixat? És que... treguis el tema que treguis, sempre apareix
1: ella. Sempre aquí surt.
0: És com Nostre Senyor.
1: Surt ella. O de l'amore. I cannot tell you what my love here is my story. Grandíssima Cher, que sempre és la està sempre... Anava a dir, està aquí, a l'estudi 41 de Reformat. Està al moment, està a tot arreu.
0: Haurem de canviar el nom del programa i ficar Cher 4 dies, eh?
1: És anava que... a dir, vols que li posem Cher 4 dies?
0: Cher 4
1: són
0: dies.
1: Són 4 xers.
0: Són 4... No, Cher 4
1: Cher dies. Cher 4 dies,
0: Cher
1: no?
0: 4 Cher 4 dies. Dies. És que jo crec que és meravella. És que és una dona que està a tots els fregals.
1: A tot arreu.
0: La setmana passada vam parlar... De què parlàvem? De la mort de Gaudí. Vam parlar de la...
1: Perquè coincidia amb el centenari, crec que era, de la mare.
0: De la mare. I ara que parlem,
1: ara,
0: doncs,
1: parlem
0: de l'orgull, podria ser una diva més, com poden ser totes les divas, la Maria Carey, la Madonna, la Thalia, la Rihanna, totes... Sí, sí. Podria ser, però és que més, la Cher va parir un ésser, que un dia li va dir... No em sento dona, em sento home. I ella va dir, doncs fill meu, si et sents home, endavant.
1: Sigues
0: I és
1: home.
0: Quan va néixer en Zaz Bono,
1: exacte.
0: Que és un activista transsexual, que és una meravella. Fill de la Cher, i d'en Sonny Bono.
1: En Sonny Bono,
0: o sigui,
1: exacte.
0: Que era, va ser el senyor Bono. Doncs mira, van tenir aquest meravella de fill, que avui en dia, doncs...
1: Que és un símbol.
0: És un símbol.
1: I ell, Cher, és un símbol, però...
0: I ell també hi ha acceptat, perquè diu, no ha de ser... Suposo que pels pares, quan has tingut una criatura que ha nascut d'un sexe i quan arriba una època et diu no, jo em sento de l'altre, doncs suposo que Fàcil no ha de ser, i menys si tens uns pensaments o uns altres. Però sempre el respecte i l'acompanyament, doncs, en el teu fill o a la teva filla, doncs, cap a aquest camí, perquè al final la vida són 4 dies i hem de venir a gaudir i a disfrutar.
1: I saps què m'agrada, Raül, a banda de la Txer, que m'agrada molt, és que ara dèiem una diva, no? És a dir, que un referent, orgull LGTBI, i a sobre que tu puguis fer-ho, és a dir, que tinguis un exemple a casa... Clar. Que no sigui un postureig. És a dir, perquè hi ha molts cantants, el que diem, que a vegades fan les coses per un postureig. Sí, sé que un referent de tal...
0: La Txer, no.
1: Ella és activista.
0: És activista
1: 100%. I ho ha demostrat
0: 100%.
1: Perquè un fill, com molt bé dius tu, va dir un dia que es sentia home i li ha donat tot el seu suport en tot moment.
0: Al 100%. I encara que potser dintre seu potser no ho entenia, dic, ostres, si vaig tenir una filla, dic, per què això? Però, ostres, s'ha d'acceptar, s'ha de respectar, perquè... aquell individu que decideix o dius, ostres, és que jo sóc això, és el seu problema i és la seva vida i de ningú més, perquè cada individu som personals, únics, i ens hem d'acceptar a tots els colors.
1: Que no n'hem de fer res.
0: Cadascú... Jo sempre dic, Sant Antoni es va enamorar d'un porquet. I aquí ningú li ha dit res, saps?
1: I aquí ningú va criticar.
0: Aquí ningú va criticar. Al contrari. Però... Llavors el venerem i fem els tres tombs i aquestes coses.
1: I fem desfilades i fem tradició.
0: Sí. Sant Antoni es va enamorar d'un porquet.
1: Però aquí és important aquest missatge. La gent dirà, però per què estem parlant? Sí, la secció d'en Balam, sí, perquè amb en Raül passen aquestes coses.
0: Sí, parlem de,
1: que parlem
0: de tot.
1: Jo crec que amb l'excusa de la cuina...
0: De la cuina...
1: Acabem mantenint aquesta xerrada quinzenal, que és com una mena de...
0: De teràpia conjunta que fem.
1: Sí,
0: arreglem una mica, fem una mica de safareig.
1: Sí, fem safareig, que els temes ens marca l'agenda, ho podem posar una excusa, però acabem parlant del nostre dia a dia.
0: I de la Txer.
1: I de la Txer, que no falti mai la Txer. Però a veure, clar, tu em vas dir, a veure, David, sí,
0: que
1: hem de parlar
0: passar
1: la Txer.
0: Em vas passar una llisteta.
1: I tu em vas dir, falta...
0: La diva de les divas.
1: La diva de les divas, i falta potser... El que es diu en castellà, con ella empezó todo.
0: Con ella empezó todo, no? Fa 15 dies parlàvem de la mort de Gaudí, i doncs per la mort d'aquesta actriu, cantant, que pobreta ho va passar molt malament, amb les seves addiccions i tot, però que va morir bastant jove, doncs quan va morir, doncs tots els homosexuals de Nova York es van anar a reunir en un bar molt mític, on hi anaven cada 15 dies i entrava la policia i els donava de pals, però aquell dia estaven passant un dol. I va entrar la policia i van dir, fins aquí. Avui no toca.
1: Avui
0: I va
1: no
0: ser el dia que es van revelar tots els homosexuals i lesbianes a Nova York, i doncs mira, a Stonewall, no? I allà va... Ahir, com bé, amb ella van passar.
1: Si algú
0: va començar
1: encara
0: tot.
1: No sap, estem parlant de
0: la... Ah, sí, és que no ho hem dit.
1: Però... Enorme Judy Garland.
0: Judy Garland. Mare d'una altra diva, Liza Minnelli.
1: Liza Minnelli.
0: Liza Minnelli és la filla de, doncs, de la Judy Garland, que té un documental molt xulo de Liza Minnelli, que, o sigui, que si voleu recupereu-lo, perquè el que ha viscut aquesta dona podria ser Txer 2, eh?
1: Anava a dir,
0: m'estàs
1: dient que Liza Minnelli és...
0: Pues Liza Minnelli és aquesta, no baila, no canta, no actua, però no se
1: la pierden. La codiva de la secció.
0: Sí, però 100%. És una...
1: I que Judy Garland amb aquesta escena, aquest creuar, aquest arc.
0: Aquesta, sí, de... Bueno, i passar...
1: El passar...
0: El color, no?
1: El color, el que la teva vida
0: tingui
1: color, tingui alegria.
0: Bueno, va vendre això i tothom es va sentir molt identificat amb això, però ja ho hem dit, va passar una vida també pobreta bastant fosqueta.
1: Escolta, és que veus, ens passa això, que comencem a parlar...
0: I no parlaríem.
1: Tenim 10 minuts
0: és
1: i ara vi un rellotge i dic...
0: Jo hauria de venir a les 9 del matí.
1: Et anava a dir...
0: I punt.
1: Escolta, endavant, un dia hem de fer les 3 hores.
0: Les 3 hores i ja està. Jo entro... Jo parlo de tot, eh?
1: Per això t'anava a dir que...
0: Jo no dejo títere con cabeza, com diuen de l'Ebre cap allà.
1: És el que t'he dit abans, que busquem un tema. Però un tema perquè vens aquí cada 15 dies i el tema, però després acabem parlant de les nostres coses.
0: Jo tinc una bona amiga que diu, és que a ti te cabe un barco. I és que és veritat, a mi fica'm el tema que fiquis, que jo te'l puc parlar. I si no, m'ho invento.
1: Però deixa'm acabar aquests dos minuts i escaig que ens falten, perquè, clar, em vas posar uns deures...
0: Sí, complicats,
1: complicats. En forn. Ai. A veure, aquesta vegada, mira, aquesta vegada potser ho farem a l'inrevés. Tu ves fent, sí. Ara parlem de xerrar, tu ves fent...
0: Ostres!
1: I jo vaig a perquè es pollastre amb cireres, i tu ves fent i vas explicant el que faig.
0: Bueno, doncs, vaig ficar fa 15 dies, vaig donar una recepta que es tenia que haver fet, en teoria, el dia de Sant Joan, la
1: sí,
0: nit de Sant Joan.
1: El dia de Sant Joan no podia, i no va haver de temps.
0: No va haver temps, bueno, però és
1: igual. La vaig fer gairebé per Sant Pere.
0: Tots els sants tenen vuitada, o sigui, no passa res. Tots els sants tenen vuitada. I vaig ficar-te, doncs, aquesta recepta d'aquest pollastre amb cireres, que val a dir que ets una mica malparit i has ficat el birranci que jo no puc prendre alcohol i no el podré tastar, però fa una olor...
1: Se'm va oblidar,
0: fa una olor de justícia. No passa res. Quan hem destapat el plat, s'ha impregnat tot l'estudi amb una olor... Sí, no. És que té... Mira, està tallant en aquest moment.
1: Espero que això d'anar fent i tallar a la vegada...
0: Sí. No havies fet jo això, eh?
1: Ah, però
0: no havies fet això, ara... dic això de la dia.
1: Expliques tu, a veure.
0: Bueno, però té molt bona pinta. Les cireres estan senceres i magnífiques i ara està tastant, doncs, el que seria el pollastre. Val a dir que és bo fet i menjat. Clar, el vas fer ahir.
1: Ahir.
0: Què et sembla? Menja't una cirera. O no ets de fruites. Sí. Oh, és que potser són les cireres. Vigila amb l'os, eh? Tota cap a dins, home!
1: Ai,
0: amb els dits, home! Amb les pizzas d'Andorra. Ara! A veure si he de venir jo aquí a manar. És que potser és la cirera. Què et sembla, això?
1: Boníssim.
0: Això, ara, jo t'ho vaig dir fa 15 dies, amb entrepà. Amb entrepà és boníssim, això.
1: Ara hem d'anar a portar... Ui, que estic parlant... Ara que acabo de fer baixar el pollastre.
0: Tens 30 segons per despedir-ho.
1: Està molt bo.
0: Està boníssim,
1: no,
0: o no?
1: Ens quedarà una cita.
0: Una cita? Mira, l'altre dia...
1: No,
0: ja ho tinc. Faràs una coca de patata, que la vaig penjar l'altre dia, i això és una meravella. No porta alcohol.
1: Coca de patata.
0: I així jo podré menjar aquesta coca de sobrassada, patata i albercocs.
1: Em passaré la recepta.
0: Sí.
1: I l'última trobada de dissabte...
0: Portaràs. Potser portaré jo també quelcom.
1: Ai, Raül Balam, gràcies. Un plaer.
0: Adéu.
1: Fins demà.
0: Adéu.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. El secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez, assegura que el seu partit no s'ha finançat mai de manera irregular. Ha estat una de les primeres declaracions durant la seva intervenció, que ha acabat fa tot just uns minuts, durant el comitè federal que celebra el partit a Madrid. Ha defensat la contundència amb la que ha actuat el PSOE un cop s'han sabut els presumptes casos de corrupció i assegura que la solució no pot passar ni pels populars ni per Vox.
5: No es quepa duda, España va a ser en 2027 un país mejor que en 2023 y no digamos un país mejor que la España que nos legaron en 2018. Y lo va a ser más aún en 2031 con 4 años más de gobierno progresista.
4: Sánchez ha detallat les darreres actuacions del seu executiu i també ha lloat la figura de l'expresident del govern Rodríguez Zapatero, investigat en el cas de l'aerolínia Plus Ultra, i ha reivindicat el seu llegat. Un comitè federal amb l'assistència dels barons, d'entre tots la veu més crítica, la d'Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, que considera que el partit està immers en el pitjor moment, el més greu, diu, de la història recent del socialisme. I canvis al Partit Popular Català, que renova direcció, tot i que continuarà sota la batuta de l'actual president Alejandro Fernández. La formació celebra el seu 16è congrés a l'hotel Gran Marina i que conclourà Alberto Núñez Feijóo. Seguint fil parlant d'aquesta cita dels populars és el nostre company Joaquín Calvente.
6: No hi ha dubtes que Alejandro Fernández serà reelegit com a líder del PP de Catalunya en ser l'única candidatura. El seu número 2 serà Juan Fernández, portaveu al Parlament, un càrrec que ara assumirà Lorena Roldán. Els populars catalans volen girar full de la travessa pel desert i inicien una nova etapa recusint el partit i obrint les seves portes per fer més àmplia la base social. Alejandro Fernández n'és el president.
7: I si quedara alguna herida abierta, estan més que cerrades. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca.
6: Un missatge que pot llegir-se també en direcció a Madrid. La presència del secretari general Miguel Tellado i del president del partit, Alberto Núñez Feijóo, segueixen la pau entre Génova i el PP català. Inicien aquí una nova etapa en la qual aspiren a arribar a la Moncloa, per a la qual necessiten un PP fort a Catalunya.
4: Continuen les tasques de rescat a Veneçuela, país sacsejat aquesta setmana per un doble terratrèmol. Són prop d'un miler les víctimes mortals, més de 3.000 les persones ferides i 50.000 els desapareguts, segons l'últim balanç. Entre les víctimes, 5 espanyols. El Ministeri d'Afers Exteriors augmenta fins a 133 els ciutadans desapareguts i 14 els que estan localitzats sota les runes. De fet, és la prioritat intentar arribar als supervivents. Delcy Rodríguez, presidenta de Veneçuela.
8: Y lo más importante, lo más estratégico, como hemos dicho desde el primer minuto, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad.
4: I assassina d'una dona de 44 anys a Mairena de Aljarafe, a Sevilla. La Guàrdia Civil va trobar el cos sense vida de la víctima divendres a la nit a l'interior d'un domicili. S'investiga com un possible cas de violència masclista. Francisco Toscano, subdelegat del govern a Sevilla.
9: Si bien estamos aún en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género.
4: La víctima presentava ferides d'arma blanca. Un cop els agents van entrar a la casa, també van trobar un home d'uns 46 anys ferit que ha estat traslladat a un centre hospitalari. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. No deixa rastre a la factura, però sí que l'esborrar-lo del registre de trucades. Està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. En esports comencem parlant de motociclisme perquè Jorge Martín ha aconseguit la primera pole position de la temporada, ha estat el Gran Premi dels Països Baixos. El japonès Ogura sortirà des de la segona plaça i l'actual líder, l'italià Bezzecchi, ho farà des de la tercera. Marc Márquez ha baixat fins al setè lloc. A les 3 de la tarda serà la cursa a l'esprint i en futbol. La selecció, recordem, s'ha classificat per als setzens de final després de superar per la mínima l'Uruguai amb gol d'Àlex Baena. El combinat sud-americà ha quedat eliminat. I en aquest punt el que volem és repassar la situació a hores d'ara a la xarxa viària catalana. Aquest matí ja presenta algunes retencions en alguns trams des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
10: Bon dia. En aquests moments tenim ja diferents punts on va augmentant el volum de trànsit en aquesta sortida de cap de setmana habitual també els dissabtes al matí migdia. De moment, per exemple, en el cas de la Nacional 340, on hi ha més aturades és al Vendrell, un parell de quilòmetres en sentit Tarragona. En el cas del tram sud de l'autopista P7 hi ha punts amb lentitud, amb retencions intermitents, fragmentades, sobretot de Martorell a Gelida i més avall a la zona de Sant Sadurní d'Anoia, tot plegat també en sentit sud. En el tram nord d'aquesta autopista, on hi ha aturades de moment també més o menys puntuals, és a la zona de Montornès del Vallès en sentit Girona. Autopista del Maresme, de moment sobretot a Mataró, és on hi ha retencions, i també a la C60 Argentona fins a enllaçar amb aquesta autopista C32. I pel que fa a la Costa Brava, destaca sobretot la C35, aquí a la zona de Llagostera, amb un parell de quilòmetres en direcció a la costa. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
4: També és tot per part nostra. Més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4. Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
11: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
3: Ràdio 4.
12: Hola, què tal? Ja som a l'hora del vermut aquí a Ràdio 4. Encetem la coartada perfecta al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
13: Quin motiu el destí t'ha dut en aquest?
14: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
15: Què hi vols dir?
16: No sé res de tu.
17: Ho descobriràs.
18: Els bons llibres us han d'incomodar.
19: A tu què et sembla, això?
20: No ho sé, no sé què pensar.
21: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
3: Sota sospita, amb Laura González.
12: Doncs salutacions des de l'estudi 32 de l'edifici RTV a Barcelona, com cada dissabte i cada diumenge, amb l'Esther Bages al comandament tècnic. T'explico, fem un tastet dels continguts d'avui, que són els habituals del nostre pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes. Tenim d'una banda la sessió d'història i biografies amb el Jordi Coromines. Avui parlarem, entre d'altres coses, del moviment obrer en els anys finals de la dictadura. Comptem amb la Meritxell Falgueres per bé gaudir de la vida, no?, i fer aquest maridatge fantàstic d'oci de cap de setmana. Tenim conversa, tenim reflexió, tenim música en català i obrim sempre amb la frase del dia. Hem triat avui una de Jorge González Mur que diu: es madura i s'evoluciona quan es fa autocrítica i també s'accepta la crítica constructiva. Bé, apunta una idea que sovint resulta incòmoda, que és que el creixement personal no depèn només de l'experiència, sinó de la capacitat d'examinar-la. Hi ha persones que sí que acumulen molt anys, vivències, èxits, fins i tot, però en canvi no evolucionen perquè no es qüestionen. D'altres transformen els errors en aprenentatge perquè són capaces de mirar-se amb una certa honestedat. L'autocrítica és una eina poderosa, però tema la premsa perquè sovint es confon amb autoflagel·lació. No es tracta de jutjar-se amb duresa, eh? Tampoc de buscar defectes constantment, ens hem d'estimar. Però sí, preguntar-nos què podria haver fet millor, quina responsabilitat tinc en això. És una actitud que exigeix humilitat perquè implica acceptar que no sempre tenim raó i que la nostra percepció dels fets pot ser incompleta. Després, la segona part de la frase, accepta la crítica constructiva. Aquí apareix un obstacle molt humà. Quan algú ens assenyala un error, el primer impuls acostuma a ser defensar-nos. L'ego interpreta la crítica com una amenaça, però madurar implica distingir entre una crítica que busca fer mal i una que pretén ajudar-te a veure allò que potser no veus. No és fàcil, perquè fins i tot les observacions més ben intencionades poden ferir. I és interessant, de totes maneres, això d'unir autocrítica i crítica externa, perquè una sense l'altra podria ser insuficient. Si només practiquem l'autocrítica, potser ens estem analitzant des d'uns ulls molt exigents o des dels nostres punts cecs. Si només escoltem els altres, pot ser que depenem excessivament de les opinions alienes. L'equilibri apareix quan contrastem la mirada interna amb l'externa. Ara bé, afegim un matís. No tota crítica és constructiva, encara que es presenti com a tal, i no tota autocrítica és saludable. Hi ha persones que es critiquen tant que s'acaben paralitzant, i persones que accepten massa les opinions dels altres fins al punt de perdre el seu criteri. La maduresa potser no consisteix només en acceptar aquestes crítiques, sinó també discernir, quina mereix ser escoltada i quina no. Per això, més que una recepta, la frase descriu una actitud, la disposició a revisar les pròpies certeses. Sí, podem canviar d'opinió. Sí, podem canviar de manera de pensar respecte a anys enrere. Probablement una de les característiques més clares de les persones que continuen evolucionant és que fins i tot quan tenen experiència o coneixement no deixen d'estar obertes a la possibilitat d'equivocar-se o de canviar. I aquesta obertura potser és menys espectacular que el talent o la intel·ligència, però potser marca la diferència entre canviar i simplement envellir. I ara t'explico que es commemora avui 27 de juny, entre d'altres coses, el Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses, el Dia Internacional de les Persones Sordcegues, el Dia Mundial del Microbioma, també el Dia del Biòleg i el Dia del, atenció, caixer automàtic, que és quelcom gairebé en perill d'extinció a casa nostra. Comencem pel Dia Internacional de les Persones Sordcegues. commemora aquest dia el naixement de la reconeguda autora Helen Keller, que és una de les persones potser més conegudes d'aquesta comunitat, no? I és que les persones sordcegues s'enfronten a barreres pel fet que no es reconegui la sordceguesa com una discapacitat diferenciada, i això les invisibilitza. Com et deia, també és el Dia Mundial del Microbioma, per entendre la importància dels microbis per preservar la salut dels éssers humans, així com la sostenibilitat del planeta a llarg termini. Què és un microbioma? Aquest terme es refereix als microorganismes, virus, fongs, bactèries i els seus genomes que es troben a l'ambient i als éssers vius i constitueixen el seu hàbitat. Cada hàbitat, doncs, té comunitats de microorganismes, i aquests són els que es denominen aquest conjunt microbioma, que ve del grec micropetit, bios, vida. Ens centrem en el microbioma humà. S'ha determinat que la meitat de les nostres cèl·lules són pròpiament humanes i la resta corresponen a microorganismes. Els ecosistemes microbians presenten a l'organisme que estan presents a l'organisme es localitzen sobretot en el tracte gastrointestinal, el genitor urinari i el respiratori, boca, nas, faringe, també a la pell, per cert. I pel que fa a aquest Dia Mundial del Caixer Automàtic, es va escollir aquesta data perquè el 1967 el banc britànic Barclays va instal·lar al nord de Londres el primer caixer automàtic del món, dispensant per primera vegada efectiu al públic. I l'inventor va ser John Shepherd Barron. Què li va passar? Doncs que un dia va arribar tard al banc, fora de l'horari d'atenció, no va poder treure els diners i a partir d'aquí se li va acudir aquesta idea. Avui en dia existeixen més de 3,2 milions de caixers automàtics arreu del món, tot i que ja sabem que a casa nostra estan desapareixent i un servei bàsic com és aquest ens està portant cada vegada més dificultats, sobretot a municipis petits, en alguns barris on n'hi ha molt pocs i per aquelles persones que tenen dificultat de mobilitat i potser no poden desplaçar-se com voldrien a disposar al cap i a la fi del seu patrimoni. I bé, com és quart dissabte de juny, que sàpigues que també retem un homenatge a uns simpàtics éssers blaus que viuen a l'altra banda del món i que van conquerir en el seu dia el nostre cor absolutament. Avui se celebra, que sàpigues, el Dia Mundial dels Barrufets. Aquí al Sota Sospita anem a les novetats musicals.

ho puc evitar. Actuar com un mantra sobre la contradicció de voler fugir d'una situació, d'un record, sabent que finalment és gairebé impossible de controlar. En tot cas, una cançó ballable, estiuenca, és una col·laboració entre Aquarela i Dàlia, dos projectes de l'escena emergent de la música en català.

El Sant Feliueng Joan Dausà, per cert, va fer aquesta cançó per la seva filla menor Julieta, qui esmenta en el tema. Julieta, que t'has mullat la samarreta. I ens porta directament a la platja, a les vacances. Tenen tots els artistes de l'escena catalana ganes d'estiu. Col·laboració de Joan Dausà amb Maduixa apunta a ser un dels temes més virals.

0: com qui entra a casa.
1: El panorama emergent de l'escena pop continua regalant-nos propostes amb identitat pròpia. Diana Moore és una de les artistes de Barcelona consolidant la seva sonoritat, donant-la a conèixer ara amb aquest nou tema, Moviment Tabú.

0: pop estiuenca parla del desig i d'aquestes connexions que no t'esperes i te trasbalsen absolutament. No ens pot saber ningú. I tanquem les novetats amb Alfred García. Fa uns dies publicava aquest senzill Vine'm a buscar.
1: Vaig veure en el destí un ball del camí. Vaig veure en l'ahir un record d'avui.
0: Podríem dir que Alfred García amplia la seva sonoritat, abraça textures electròniques, guitarres més contundents, tot i que la cançó arrenca des de la proximitat de la veu i la guitarra, però va expandint-se, podríem dir, mirant cap a aquests altres ritmes i estils. I Vine'm a buscar parla d'aquestes persones que apareixen quan més les necessites, com un raig de llum.
1: Que no em sóc que...
0: Amb Alfred García tanquem el rastreig de les novetats aquí al Sota Sospita de Ràdio 4.
1: Que no em sóc que...
2: Sota Sospita, amb Laura González.

0: Sí, fa uns dies parlàvem aquí a la sessió d'Història i Biografies amb el Jordi Corominas d'associacions veïnals. Avui toca parlar, anar-nos a l'àmbit laboral, no? I veure com la col·lectivitat, el fet de constituir assemblees a les acaballes també del règim, estem encara en aquests anys 70, doncs va suposar, diguéssim, bé, quelcom molt positiu per casa nostra.
1: Sí, clar.
0: No? I una sèrie de moviments per plantar cara a la dictadura.
1: Correcte.
0: Des de l'àmbit laboral.
1: A veure, anem primer. Avui farem... A més, mantenim la nostra promesa, perquè ho estem dient sempre, acabarem la temporada matant a Franco.
0: D'acord.
1: És important, a més tindrem aquesta catarsi col·lectiva que ens agrada tant. Jo puc assegurar que serà un gran moment, però mentrestant, què us anava a dir? Doncs sí, tenim tot el camp laboral, però el mesclarem en una sèrie de coincidències cronològiques, no? Perquè ens anirem, si no em falla la memòria, el 18 d'octubre de l'any 71, a la Zona Franca, on va passar un fet d'aquests que el relat oficial no és que hagi oblidat, perquè fa poc sí que se li va dedicar fins i tot un carrer, però no n'ha parlat gaire, i després un que sí que és més conegut per tots, que a més convé precisar molt, perquè hi ha una associació del present que té un nom molt semblant, però no és el mateix. Uh-huh. És a dir, veurem el 18 d'octubre el conflicte laboral.
0: D'acord.
1: I el 7 de novembre del 71 l'Assemblea de Catalunya.
0: Molt bé, l'Assemblea de Catalunya, que va ser aquesta... Sí, era un organisme d'oposició franquista, absolutament, no? I que formaven part, hi havia des de partits polítics clandestins, a moviment universitari, a treballadors, clar, a associacions veïnals, allò, aglutinava tot.
1: Hi havia de tot, i va ser un front comú contra el franquisme, i que a més va ser molt savi, això també ho veurem, perquè es va dissoldre l'any 77, i direu per què? Doncs bé, us ho anticipem, senzillament perquè ja s'havia aconseguit la fita.
0: Sí.
1: S'havia aconseguit relativament, però per aquella època ja era molt, que és el famós lema que tothom almenys abans sabia, no? Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia.
0: Això mateix.
1: Aquest és cèlebre, però començarem a un altre punt. Avui anirem de la Zona Franca al Raval. Del Raval ens anirem a una mica al xup-xup pseudo-pijo de Barcelona.
0: D'acord.
1: Però sempre des de la bandera de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera.
0: Okay.
1: Però primer anirem a la Zona Franca perquè, a veure, allà, en aquesta època nostra, on de totes maneres encara hi ha fàbriques, perquè a vegades sembla que ja no existeixin les fàbriques.
0: No, encara hi ha molta gent que treballa a fàbriques.

0: I
1: clar, clar, però és allò que, fixa-t'hi, eh?
0: Vull dir, la SEAT...
1: Mira, és el que parlarem.
0: Ah, fer, això no? Mateix, vull dir, la SEAT. És que la SEAT és molt important a casa nostra, és perquè, a més, vull dir, va suposar en aquells anys, no?, que molta gent adquirís a través d'aquesta fàbrica, que no era només produir cotxes, sinó que també va ser crear un estil de vida.
1: Correcte.
0: Per als seus treballadors,
1: sí.
0: Que poguessin formar part de la societat des d'una qüestió digna d'habitatge, sous, etcètera, etcètera.
1: I des d'una consciència de classe, en aquest
0: consciència
1: cas.
0: De classe. Va contribuir a crear la consciència de classe.
1: Però això et volia dir que, clar, encara avui en dia hi ha fàbriques... Però, per exemple, si tu fas una enquesta, que a mi aquest és un tema que em té absolutament... És m'ha perdut, i com dirien en castellà, sí. Que ha acontecido y no nadado. Si tu li preguntes a la gent, escolta, però tu ets de classe treballadora? I et diu, no, jo sóc classe mitja. Encara que estiguis en precari, que et costi arribar a final de mes, no? Perquè s'hem posat un discurs de que la classe treballadora no existeix, quan sabem que hi ha una precarietat.
0: Jo crec que cada vegada més està tornant la idea de classe treballadora, perquè la classe mitjana ha desaparegut.
1: Clar, s'haurà de donar,
0: no?,
1: una consciència molt forta de que això no ha marxat. I en aquell moment, a part... Bueno, això també és fonamental pel que anem a explicar, perquè, clar, com que el relat oficial s'ha marcat molt, precisament potser més pel segon tombant del que parlarem, que és l'Assemblea de Catalunya, tota la lluita treballadora de les acaballes del franquisme...
0: Dels 60s i 70s.
1: Sí, s'ha omès força en el relat. Llavors, molta gent no la coneix i sembla que no hagi fet país, quan en realitat és molt important, no? A més, per què? Doncs perquè si ara, per exemple, aquest darrer trimestre hem vist que han tornat molt les vagues, de tot tipus,
0: sí.
1: Durant el franquisme, com és comprensible, eren il·legals.
0: Clar.
1: Aleshores, fer...
0: Però tot i això es van produir cap a les acaballes, com
1: clar,
0: dèiem,
1: clar,
0: no?
1: Però que és d'una valentia increïble,
0: sí.
1: I podria tenir les conseqüències, de fet, que veurem, no? Perquè si ens n'anem al 18 d'octubre del 1971, anem a la SEAT, anem a la Zona Franca, que, per cert, ara, gent de Barcelona i de fora, si voleu veure aquest indret del món, podeu arribar-hi en metro. A més, és un metro que sembla que et porti a l'infern, perquè baixes com 70 metres. Doncs allà hi ha encara la zona de la SEAT.
0: Sí.
1: I hi ha un cotxe que està fotut contra una paret que sembla que sobresurti, però bé, seria una metàfora del que va passar. Aquí a Catalunya, Comissions Obreres havia nascut també als afores de Barcelona, a la Bordeta, l'any 64, una església, Sant Medí. Tenim aquesta col·laboració que avui també veurem, no?, entre església i classe treballadora i fins i tot veïns. I el que tenim és que a l'octubre del... A
0: l'octubre del 71,
1: del 71, justament, hi ha, a veure, hi ha com dir-ho, hi ha una mobilització molt forta, perquè s'han produït, em sembla, acomiadaments, i aleshores els treballadors s'han mobilitzat per intentar revertir la situació, i el que tenim és quelcom bastant únic, i que per això té sentit explicar, perquè el que passa és que la idea de la conflictivitat, la idea de reclamar els drets, acabarà derivant en una batalla campal, perquè aquells que han acomiadat entren a la fàbrica SEAT...
0: Sí, o sigui, van acomiadar moltíssima gent,
1: sí.
0: I llavors el que van fer és, alguns dels acomiadats... entrar com d'amagatotis,
1: sí,
0: no?
1: Correcte.
0: De nou a la fàbrica, i van començar a fer passejades des de la part mecànica del taller, altres seccions, per anar arrossegant gent, companys, diguéssim, no?, en protesta per aquests acomiadaments.
1: A mobilitzar,
0: i llavors van aconseguir mobilitzar tothom, com aquell qui diu, llavors es va convertir tot plegat en una manifestació immensa. I llavors tot el torn, perquè això havíem començat encara abans de la sortida del sol, diguéssim,
1: clar.
0: No? Havíem començat a les 6 i pico de la matinada.
1: Preparat.
0: I llavors, clar, tot el torn del matí, diguéssim, de la SEAT, va acabar unit, protestant, manifestant-se i fent una assemblea davant de les oficines centrals de la SEAT.
1: Clar, aquest és el tema. I aleshores, què passa? Doncs imagineu la seqüència previsible. Arriben els grisos...
0: Ah, bueno, primer de tot,
1: sí.
0: La direcció de la SEAT diu, no m'interessa.
1: Nanai.
0: Tanco l'edifici.
1: Que és una forma també d'aturar i de perjudicar el treballador.
0: Això mateix. I llavors és quan apareixen els grisos. La Guàrdia Civil, també, no? La Policia Social...
1: Apareixen
0: totes les forces de l'ordre.
1: I diuen, sí, a més, les forces de l'ordre, no?
0: Sí.
1: Donen ordre, valga la redundància.
0: De dissoldre l'assemblea.
1: Els treballadors diuen que no, donen tres avisos, i a partir d'aquí es desencadena una batalla campal molt perillosa, d'altra banda, perquè, clar, a la SEAT no només és que hi hagués facin el, diguem, les naus de producció que ens imaginem tots, no? Allò de l'ensamblatge, etc, etc. També hi havia pintures, hi havia material explosiu, i els grisos no, diguem, ja, que no van anar tranquils.
0: No, però és que a més la policia, vull dir, va carregar contra els treballadors i manifestants, i els treballadors i manifestants, vull dir, evidentment es van defensar com podien, sí, el que va poder van una pedra per aquí, un no sé què, però no bueno, evidentment era va ser una lluita
1: desigual.
0: Molt desigual.
1: Rosques i cargols.
0: Cargols, fixa't.
1: Cargols, exacte. Però cargols no d'aquells que es mengen, ja ho sabeu.
0: Sí, sí, ja.
1: D'aquells que s'hi encenen i que poden fer mal, però clar, res comparat amb les bales, perquè ara parlem a vegades de bales de goma i històries així, però no anava d'això la cosa. La policia directament obre foc concretament contra dos tallers, l'1 i el 5, i a partir d'aquí comencen a créixer el nombre de ferits, centenars de detinguts i un treballador soldador, Antonio Ruiz Villalba, que finalment l'han de traslladar perquè és que li han fotut 8 bales.
0: Déu-n'hi-do.
1: Un 8...
0: treballador qualsevol, sí, diguéssim, sí, però sí. Aquest senyor, vull dir...
1: Un migrant, a més, perquè sí...
0: Bueno, és que la gran majoria,
1: la majoria dels
0: treballadors
1: eren migrants,
0: de la SEAT eren migrants.
1: Clar.
0: Hi havia andalusos, no? Hi havia extremenys, etcètera.
1: El que deies tu, a veure, també parlàvem
0: migrants,
1: de...
0: Migrants, residents i
1: sí,
0: catalans,
1: clar,
0: vull
1: ja.
0: dir, ja.
1: Bueno, és allò que vam veure amb el Paco Candel, que ell ho preguntava, diu, escolta, jo vaig arribar aquí... Potser els 2-3 primers anys em va costar entendre una mica el mecanisme, però al cap d'aquell temps ja em sento català, m'integro, he creat una xarxa i, a més, durant els 50, 60, 70 es creen molts vincles solidaris entre ells, que finalment la població, diguem, autòctona, que els accepta, i aquí és on es genera una unió molt interessant. No?
0: Penseu en això, eh? Llavors, en 6.000 treballadors allò intentant que readmetin i que no acomiadin els companys que han estat acomiadats mesos abans, i batalla campal amb la policia, trets tenint
1: sí.
0: en compte que hi havia molt material inflamable, com tu estaves dient, vull dir que allò podia haver estat una bomba
1: terrible,
0: etcètera. I aquest senyor, Antonio Ruiz Villalba, de 33 anys, rep 8 bales i mor.
1: Mor al cap de... Va resistir, va morir,
0: sí,
1: em sembla...
0: Sí, mes i mig, una cosa així.
1: Sí, va resistir prou, però clar, a partir de la mort aquí sí que el que tenim és una reacció més forta que trenca qualsevol possibilitat d'entesa i que també encén encara més els ànims dels treballadors que parlen d'una idea que a França, a Itàlia, perquè recordem que ens trobem en el post-maig del 68, ja havia quallat, però que aquí era més complicat per la dictadura, que és la mobilització permanent.
0: Mm-hmm.
1: És a dir,
0: de fet, jo crec que aquest conflicte a la SEAT marca l'inici dels conflictes que vindrien després,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè vull dir, sempre hem conegut la força dels treballadors de la SEAT també, i aquest és l'inici, aquest 18 d'octubre de 1971.
1: I segurament gent que ens escolti de Tarragona, Lleida, Girona, també Barcelona, recordarà més fàbriques i recordarà
0: tant.
1: No només conflictes laborals per augment de sou o per readmetre treballadors, sinó també per les condicions, ara diríem sanitàries, pels materials que hi havia, per com podien arribar a ser tòxics per les persones. Estem en un moment que és un tombant molt important en molts sentits, i en el cas de la SEAT, jo he vist una dada que m'ha deixat de pedra perquè he cercat fotos i no es troben, que és que al cap de 5 dies això hauria ser espectacular. És a dir, van convocar una manifestació a Plaça Catalunya on van anar 10.000 persones.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, és tenir uns nassos...
0: De l'Assemblea Obrera, no?, que també
1: sí.
0: li van dir. I clar, obrers no només de la SEAT, com es deia, la Hispano Olivetti...
1: Que tenim aquí al costat.
0: Sí,
1: tenim aquí al costat.
0: Cipalsa.
1: La Maquinista Terrestre Marítima.
0: En fi.
1: A veure, grans empreses, al qual el seu nom era famosíssim aleshores.
0: Sí.
1: També s'ha de dir una cosa. A veure, la qüestió de la zona franca i d'aquest assassinat complica moltíssim el... no només el perfil, sinó les coses al règim, perquè és que allà treballaven... Nosaltres, la nostra generació, la zona franca, ara s'està remodelant, jo quan dic que la gent vagi a visitar res, perquè realment ara, a veure, va fent goig, però quan nosaltres érem petits, era un d'aquells llocs que deien no hi ha neu, no pels treballadors, sinó perquè es veia molt com un límit conflictiu de Barcelona.
0: Sí, bueno, però és veritat que hi havia allà moltes empreses, i ma mare m'ho va explicar, que allà treballava a la zona franca, també.
1: Sí, hi havia un polígon, també de
0: polígon.
1: Vivendes, etc.
0: Sí.
1: I hi havia 25.000 treballadors.
0: 25.000 treballadors a la SEAT.
1: A la SEAT, només, exacte.
0: A la SEAT. Clar, això vol dir què quan comença aquest conflicte proletari versus sistema, diguéssim, clar, el règim té por.
1: Té molta
0: perquè
1: por.
0: Si només la SEAT ja té 25.000 treballadors, si tots aquests treballadors que s'estan solidaritzant

0: s'uneixen, la cosa trontolla.
1: Tenen un problema.
0: I la força que mantenia va ser considerable.
1: I es fa una pressió molt forta, hi ha un moment on el teixit veïnal i el teixit obrer sembla plantar cara de bo al règim. Sí que és veritat que l'any 75 s'intenta, cerca de fer una vaga encara més forta per acomiadaments i altres històries, que fracassa, i això debilita una mica tot el que és aquesta força. Però clar, quan arribi la transició, si bé hi ha historiadors que diuen que el moviment obrer fa una mica de fallida en quant a les mobilitzacions, perquè n'hi ha de tot tipus a tot el país, l'espurna ja s'ha encès.
0: Correcte.
1: Ja s'ha encès i és molt important.
0: Llavors, clar, hem d'entendre aquestes dues coses, no? O sigui, la cosa comença per l'acomiadament dels treballadors, però a partir d'aquí el que fan la gent és afegir reivindicacions, millores salarials, clar, no? Tenir convenis, tenir representativitat obrent en els sindicats, en fi.
1: Impossibles com la llibertat d'associació i reunió.
0: Exacte, però clar, tenint en compte que el règim ja està en uns anys com molt més debilitat, és quan agafen força i diuen, doncs, anem a totes, tenint en compte que hi havia més de 100 fàbriques.
1: Sí, clar.
0: Doncs van ajuntar-se, com aquell qui diu, per poder reclamar tot plegat, però el conflicte va ser duríssim, efectivament, i al mateix temps que la consciència política anava creixent, clar, entre la classe treballadora.
1: I s'ha de dir que d'aquesta consciència política en parlarem, perquè, clar, hi ha aquests obrers, us preguntareu vosaltres, els que ens heu seguit i els que no, recordeu que podeu escoltar-nos en tot el que sona l'arxiu, no? El que ara li diran al podcast del Sota Sospita, sí, perquè anem repassant setmana a setmana aquesta història.
0: Cada dissabte, una sessió d'història i biografies.
1: Però què anava a dir jo? Clar, podeu dir, ei, i els d'abans de la guerra eren anarquistes, però aquests del final del franquisme, què eren? Eren comunistes, eren anarquistes? Bé, hi havia de tot.
0: Doncs hi havia de tot,
1: ja ho veurem. Mentrestant, el que recordem és que del 18 d'octubre saltarem al 7 de novembre i allà a l'església de Sant Agustí, que recentment ha tornat a brollar, diguem, a l'actualitat, perquè la va visitar el papa Lleó XIV, fan un minut de silenci en una reunió clandestina per l'Antonio Ruiz Villalba. Què passa allà? Ara ho veurem i mentrestant sona Kid Sebastian Faust.

0: Va, reprenem la sessió d'avui d'Història i Biografies amb el Jordi Coromines. Estàvem amb aquest moment musical, Kid Sebastian, Faust, i hem de dir que m'agradaria afegir una cosa més, perquè estem parlant de les acaballes del franquisme, que havia perdut força, evidentment, el règim, que havien agafat molta consciència política als treballadors. Clar, la joventut dels anys 70 no és la mateixa joventut que va començar, diguéssim, o que va viure els inicis de la postguerra.
1: No.
0: Vull dir, la gent que va créixer, no?, que va, havia nascut prèvia a la guerra i en els primers anys de la postguerra, havíem, diguéssim, interioritzat la necessitat del silenci per sobreviure, però estem davant d'una nova generació que veu el futur amb perspectives optimistes de això s'ha d'acabar i això s'està acabant, i no estan tan estigmatitzats per la repressió més dura, tot i que ho és encara,
1: ho és molt,
0: dels anys 40, no? La postguerra immediata, la gana, les bombes, vull dir, ja no estan en aquesta.
1: No.
0: Llavors és una nova joventut.
1: I no han viscut la guerra en primera persona.
0: Correcte, més activa, perquè veu una possible sortida del túnel, no? Tenint en compte l'obertura a tota Europa, tenint en compte, doncs, que arriben aquests rajos, diguéssim, de llum, i crec que això, aquest tarannà, marca també molt la lluita en aquests anys.
1: Sí, a veure, i també que ho hem vist aquí, a partir de... Jo crec que, mira, jo per exemple me'n recordo de ma mare, que era de pares aragonesos i tal, i a principi dels anys 60 va aprendre català,
0: sí,
1: i a partir d'aquí va ser catalanoparlant, i és una decisió personal que a més comporta que estàs prenent partit, per dir-ho d'alguna manera, no? I això passava molt, i a més s'unia el que és l'antifranquisme amb la idea de recuperar la idea de Catalunya, però des de la llengua, des de la cultura...
0: Sí, des de les condicions dignes de vida.
1: Sí, i una integració, a més.
0: Integració, obertura...
1: I el que comentaves tu, que és que neixes després de la guerra, llavors què passa? Doncs que, mira, ma mare, que és dels anys 40, una boomer, no?, que dirien avui en dia,
0: el
1: que els hi passa és que de cop i volta, com hem vist aquí, a finals dels anys 50 hi ha una obertura econòmica, el règim no pretén que sigui liberalitzadora, però clar, quan milloren les condicions econòmiques, si tu estàs en una dictadura, la gent acaba demanant més llibertats. A més, el que es produeix és que el món s'està globalitzant gràcies en part als mitjans de comunicació, és a dir, no és allò de que hi hagi una frontera i t'impedeixi que entrin els productes, entre la música, entre les pel·lícules, entre les idees, i aquesta generació és que ara quan es diu que hi ha aquella tonteria que es deia de la nostra, no?, la generació més preparada de la història, doncs jo crec que aquesta ho era.
0: Absolutament.
1: Ho era, clar.
0: Vull dir, potser no a nivell tan intel·lectual, no, però sí en quant a consciència
1: social. Tenien uns elements molt forts per lluitar.
0: Evidentment.
1: I lluiten molts, i a més tenen... Hi havia aquesta frase que aquí alguna vegada hem comentat, perquè ja sabeu que forma part del nostre panteó de preferits, del Vázquez Montalbán, no?, que deia contra Franco se vivia mejor. Doncs per què? Perquè quan mor Franco, el que veu Vázquez Montalbán és que la unió que hi havia es dissol.
0: Sí, i la sensació de que el futur estava per fer, però que l'havien de fer ells mateixos, no?, la mateixa societat, no? En fi, avui tenim moltes més llibertats, molta més informació, molt més de tot, i en canvi no es respira aquest optimisme que es respirava en aquells anys.
1: Ni molt menys. Aleshores, el que sí que és cert és que, a veure, vam veure també nosaltres la caputxinada, i el que no havíem comentat...
0: Com vam tractar aquí, també.
1: Sí, clar. El que no vam comentar, per això, que és un embrió claríssim de l'Assemblea de Catalunya, és que l'any 70, quan Franco vol afusellar una sèrie d'etarres en el que es coneixen com els processos de Burgos, hi ha uns intel·lectuals catalans que es tanquen a Montserrat, i aquí comencen a discutir una sèrie de temes i a fer unes reivindicacions que encaixen força amb les de l'Assemblea de Catalunya, que es reuneix, com dèiem, el 7 de novembre de 1971 per primera vegada a Sant Agustí Vell, i és al·lucinant la història, perquè es veu que hi ha una missa i el capellà els deixa entrar. Els deixen entrar. Aquí hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent que avui en dia...
0: O sigui que no van a missa només.
1: No.
0: Vull dir, van a parlar de les seves coses.
1: Bueno, exacte. El capellà va dir, escolta, entreu,
0: Vull dir, això és la casa de tots.
1: Clar, de missa en missa. Sí. De missa en missa teniu tres horetes i a partir d'aquestes tres horetes feu el que vulgueu. Es reuneixen bastantes persones, eh? Hi ha fotografies. A més, hi ha, com diria aquell, sensibilitats molt, molt diferents. Sí. Es parla de tres centenars de persones. Aleshores, el partit hegemònic de la clandestinitat era el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el famós PSUC. I, però també, a veure, hi ha elements que podíem dir pujolistes, no? Sí. Del que serà la futura Convergència Democràtica. Hi ha independentistes socialistes, hi ha gent que potser, com, bueno, com el mateix pujolisme, no? Tira una mica més cap a la dreta, però hi ha unió d'esquerra, dreta, centre...
0: Bueno,
1: perquè...
0: hi ha unió de tothom contra el règim,
1: exacte, és
0: bàsicament.
1: L'antifranquisme, el que dèiem, és l'antifranquisme. I aquí, a veure, per exemple, una persona que hi és, que és molt, ara mateix, en aquests darrers mesos ha sortit molt a premsa perquè el final del franquisme té molta importància i jo crec que el pas del temps l'ha desfigurat una mica, la Magda Oranich.
0: Home, clar. Evidentment, que deu ser una de les primeres advocades, a més, de casa nostra, no?
1: Sí, sí.
0: I llavors, jo crec que en aquests anys estava ajudant a segons quins presos polítics, clar. No? I vull dir, tenia molt clar quina era la seva orientació i a quina gent havia d'intentar ajudar. Després ha desenvolupat una tasca com a advocada absolutament impecable, no? Però ella hi era.
1: Ella hi era, exacte. I de fet rep una citació més tard on li diuen que si vostè es veu implicada en actes delictius i subversius

0: Sius contra la dictadura, etcètera, etcètera, no? A veure, ella també va ser l'advocada d'un
1: de Puig Antic.
0: Sí, de Puig Antic, i d'un dels executats al final del franquisme, al setembre del 75. De fet, el darrer mes de setembre va donar testimoni perquè havia guardat les bales de l'execució, no? A veure, ella hi és aquell 7 de novembre, hi és el... Em sembla que és l'Antoni Batista, que era molt jovenet, era del PSUC, que després va ser historiador, va néixer l'any 52, perquè ens entenguem. Hi havia, com dèiem, gent de tot tipus. Llavors, el que acaben decidint, que són 4 punts...
1: Sí, tots tenen 20 i pocs, en definitiva.
0: Sí, tenen 20 i pocs, però és el que deies tu, que ha arribat un moment on diuen, mira, per favor, ja n'hi ha prou, hem de començar a definir almenys el país que volem pel final.
1: Clar, llavors comencen a posar en comú aquestes idees que tenen de cara a aquest futur, no? I les reivindicacions són com diverses, però, per exemple, llibertats socials,
0: sí,
1: i polítiques de reunió... amnistia pels presos polítics.
0: Sí, els 4 punts bàsics són llibertat dels presos.
1: Sí.
0: Llibertat dels presos. Per tant, exacte, llibertat dels presos es considera amnistia, no?
1: Sí.
0: Després, llibertat d'associació, reunió, etcètera, etcètera. I bé, és que estem fent
1: el lema. I estatut previ a l'autodeterminació. I això és el que,
0: sí, sí,
1: el que pretenen. I tot això esdevé com el punt de partida, no? Una trobada prefundacional, podríem dir,
0: sí, sí,
1: d'aquesta assemblea.
0: A més, ara ho veurem, abans de veure, encara ens queda una mica, no? Però quan tanquem, podem dir que una mica la cloenda de l'Assemblea de Catalunya, que com deia jo, no s'ha de confondre perquè hi ha gent que ho fa amb l'Assemblea Nacional de Catalunya.
1: Vale.
0: Són dos termes totalment diferents.
1: Uh-huh.
0: És a dir, l'Assemblea de Catalunya neix com a moviment antifranquista, l'ANC, l'Assemblea Nacional de Catalunya, ja sabem que és un moviment independentista, no? Perquè ens entenguem, i són dues èpoques totalment diferents, i per tant, a veure, la confusió és lícita perquè el nom s'assembla molt, però és que els objectius són diferents, no? Anem a dir-ho així. Però la veritable cloenda de l'Assemblea arribarà amb les manifestacions de les diades del 76 i el 77. Per què? Perquè la gent ja haurà interioritzat d'una manera brutal aquest llibertat, amnistia, estatut
1: d'autonomia...
0: Bueno,
1: i perquè s'haurà mort Franco.
0: Sí,
1: també,
0: s'ha mort
1: llavors,
0: Franco.
1: Eh?
0: Sí, però llavors ells lluiten per aconseguir allò que havien...
1: Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Que havien posat sobre la taula, i ja tenen... A veure, tenen quelcom que avui en dia diríem viral. Perquè de reunir 700 persones a una església al barri xino, anem a ser així de clars, que tot això aconsegueixi difondre's des de la clandestinitat per tota Catalunya, Déu-n'hi-duret, no?
1: Sí. Podria ser que la creació de l'Assemblea de Catalunya fos com el cim, diguéssim, de l'associacionisme antifranquista en aquesta època, vull dir, el punt
0: sí.
1: més...
0: Per una banda, sí.
1: Culminant, diguéssim, no? Que donaria lloc a tot el que passaria després.
0: A veure, jo tinc la tendència a mirar-ho en forma de mosaic, és a dir, per això potser hem parlat d'obrers, de veïns, no? Però...
1: Aquí hi havia sindicats, hi havia polítics, hi havia...
0: Sí, però aquí hi ha una unió de tot.
1: Això mateix.
0: Una unió de tot molt forta. Hi ha gent que ho compara amb la Solidaritat Catalana de 1906-1907, on hi havia fins i tot carlins, nacionalistes, catalanistes, gent republicana, d'esquerres, no?
1: Clar, però el tema sí. És que a partir d'aquesta trobada i després de la fundació de l'Assemblea pròpiament dita, es va estenent totes aquestes idees i tot aquest llibertat, amnistia,
0: estatut d'autonomia,
1: es va estenent per tot Catalunya.
0: No, per això, que és un moviment en forma d'ataca, que és un puntet i de cop i volta omple tot el país. Si et sembla, posem un tema i anem a comentar com va evolucionar, perquè són 6 anys molt curtets. Anem amb, que a més, si no em falla la memòria, vam passar pel Primavera, Wet Leg, Wet Dream.

0: Vinga, va, continuem. Escoltem Wet Leg, Wet Dream i anem a fer la cluenda de la sessió d'avui tenint en compte això, no? Aquesta obertura pel que fa a les reivindicacions, pel que fa a la unió social des de l'àmbit del proletariat, des dels treballadors. Hem parlat de la SEAT, hem parlat d'aquesta missa que esdevé, doncs, sí, un punt prefundacional de l'Assemblea de Catalunya, no? I com, doncs, la sensació de necessitat de reivindicació de cara a l'obertura a les acaballes del franquisme marquen aquests anys amb totes les seves ombres, també, vull dir, no tot era llum, perquè va morir encara molta gent, perquè encara hi havia molta repressió, no ho oblidem, però diguéssim que la sensació era de anem a lluitar tots junts per aconseguir millorar la situació de tota la societat.
1: Sobretot fins al 20 de novembre del 1975, sí. com veurem. Hi ha un punt... L'Assemblea de Catalunya va lenta però segura, podem dir-ho així, mentre estan passant un fotimer de coses. Jo crec que la setmana que ve, sense anar més lluny, ens tocarà tractar, sens dubte, tota la qüestió Puigantic.
0: Ah, sí.
1: Clar, que l'hem de mencionar també, perquè al mateix temps, no només per Puigantic, també podem parlar de la violència en aquell instant. És a dir...
0: En general,
1: perquè moltes vegades... Ara nosaltres ja no ho comprem, però jo, hi ha molts cops que dic, quan nosaltres érem petits o com es venia, ens parlaven de la modèlica transició. I hi ha molts historiadors que parlen que la transició en realitat comença quan hi ha l'atemptat contra Carrero Blanco i acaba quan guanyen els socialistes, el 82. Per tant, són 9 anys i hi ha dos de finals de franquisme, no?
0: Sí.
1: I hi ha terrorisme d'esquerres, hi ha terrorisme de dretes...
0: Sí.
1: I durant tots aquells anys moren a tota Espanya més de 1.000 persones, amb la qual atenció, és això de modèlica i pacífica poquet.
0: En aquest context i per aquest conflicte i per aquesta situació, vull dir, més enllà de les altres tipus de morts,
1: A veure, clar, també hi ha una xacra que és brutal, que és ETA.
0: Sí.
1: Clar, que és ETA que durant un moment, aquí també ho hem comentat, finals dels anys 60, etc, pot recollir fins i tot certes simpaties per antifranquista, però quan comença a matar civils, s'ha acabat el bròquil.
0: Correcte.
1: No? I també canvia la situació. L'Assemblea de Catalunya és pacífica, però l'Assemblea de Catalunya, el tipus de violència que rep és la policial. Hi ha detencions, hi ha moltes detencions. De fet, hi ha un dia que és emblemàtic, que és el 28 d'octubre del 1973, on en una d'aquelles esglésies que un no sap què pensar, perquè són de finals del franquisme, no? Que tenen aquell punt tan fred i en certa manera desangelat, Santa Maria Mitjancera, al carrer Entença de Barcelona, hi ha una altra assemblea de l'Assemblea de Catalunya, entre la policia...
0: Fixeu-vos de totes maneres com, vull dir, tot i que sempre s'ha relacionat, perquè això ho vam parlar el dia que parlàvem de l'església d'esquerres, diguéssim, i procatalanista i antirègim i tal qual, l'associació d'anys anteriors sempre era l'església de la mà del règim, no? I en el cas català, i jo crec que també en el cas, diguéssim, ja dels baixos estaments de l'església, l'església estava de part de la... No sóc pas jo ni pro-església ni res, vull dir, però els fets són els fets.
1: Clar.
0: Vull dir, els fets són els fets. Eren lloc de reunió, no? I en aquest cas ara anem a comentar aquesta reunió del 73, esdevé un altre cop lloc de reunió perquè era com el lloc segur.
1: Clar.
0: En el qual les diferents veus antifranquistes, doncs, podien ajuntar-se en tant que no ho podien fer en altres espais.
1: Ha passat amb els migrants no fa tant, és a dir, l'església, me'n recordo aquí al Poblenou, Santa Maria del Taulat acollia migrants fa uns anys, no?
0: Sí.
1: Perquè l'església hauria de ser la casa de tots. I en aquell moment, a veure, pel que dius, no és que estiguem ni a favor ni en contra, no és la nostra funció. Senzillament narrem el que va passar.
0: Clar, vull dir, ens limitem als fets.
1: Ens limitem a explicar aquests fets. I el 28 d'octubre del 73, sí, tornant a acollir l'Assemblea de Catalunya, perquè també jo crec que l'església catalana d'aquests moments és molt oberturista i, a més, està en l'esperit del Concili Vaticà II. Aquell dia, curiosament, jo no sé si és una maniobra d'escapisme que aprofita la policia, debuta Johan Cruyff amb el Barça, cosa que era molt important a nivell social. Hi ha partit, guanyar el Barça contra el Granada, i mentre s'està produint el joc al Camp Nou, entra la policia i deté, atenció, 113 activistes de l'Assemblea de Catalunya.
0: Déu-n'hi-do, que estaven allà a l'església de Santa Maria de Mitjancera de Barcelona,
1: I comença, aquests de cop i volta, comencen, a veure, fàcil, no? Però se'ls coneix com els 113. On van a parar? Doncs, home, a un altre lloc, ho van veure amb el Huertas Claveria, mega emblemàtic del final del franquisme, que és la presó Model. La presó Model, que aquest és un altre punt. fins a l'any 1975-76 és una presó sobretot de presos polítics. Hi ha, per exemple, la que era la parella del Carod Rovira, la Teresa Comas, activista de primera hora, hi ha la Magda Uranic, hi ha l'enginyera Laura Tremosa del SUC, la Laia Berenguer...
0: Clar, llavors hi ha... persones que pertanyen a la burgesia catalana del moment.
1: Que s'impliquen per la causa del país.
0: Clar, i hi ha persones també que pertanyen doncs a la base del proletariat, també. Vull dir que era molt diversa la procedència de tots aquells que formaven part d'aquesta assemblea i d'aquests 113 que van detenir i empresonar la Model.
1: No, hi ha un tutti-frutti que simbolitza o és una metàfora de com funcionava l'idea del futur país. Que, a veure, per exemple, quan torni Tarradellas, que aquí ja ens situem a l'any 77, el seu primer govern, fins que hi hagi eleccions al 1980, és d'unitat nacional. És a dir, hi ha gent d'Esquerra Republicana com ell mateix, hi ha socialistes, hi ha convergents, es fa pinya. Que això és una... A veure, l'exemple més gran del final del franquisme, i també és una mica aquesta frase del Vázquez Montalbán, és que en moments crítics les ideologies i tot allò que són les lluites i els insults entre partits haurien d'eliminar-se perquè hi ha un bé suprem, que és la idea de lluitar pel bé comú.
0: Pel bé comú. I això d'alguna manera també és el que va fer comunitat, perquè el fet de que empresonessin aquestes persones de procedències diverses els va fer unir-se més encara. Vull dir, podia haver-hi allò, un comunista amb el socialista, amb el burgès, amb el catòlic, tots tancat pel mateix.
1: Sí, clar.
0: Això va reforçar molt el sentiment de pertinença a un únic col·lectiu.
1: Exacte.
0: Tot i les procedències,
1: no? A més, és el que deia, que almenys fins que hi ha les amnisties del primer franquisme i començar, del primer postfranquisme, i comencen a sortir presos, la Model serà eminentment política. Després entrarà tota la part que és més finals dels 70, principis dels 80, on passem d'aquest tipus de protesta a la protesta més de, anem a dir-ho així, la protesta kinky, no? El vaquilla, les famoses imatges.
0: Bueno, això és un altre rotllo,
1: I la gent que es fuga, no? Com va haver-hi la pel·li Modelo 77.
0: Sí!
1: Clar, no? Ja.
0: Modelo 77, aquella també la vaig veure.
1: Que veure, que és una pel·li bona, però que t'ho explica tot d'una manera molt basada en l'espectacle polarització del...
0: Bueno, però veus, però et fas una idea.
1: Fa pedagogia, correcte.
0: Sí,
1: fa pedagogia,
0: jo crec que sí,
1: del
0: que era aquesta funció. Deixa'm dir que les dones, aquelles 18 dones, d'entre aquests 113, les 18 dones, entre les quals hi havia, com tu bé deies, a banda de la Magda Uranic, la Laura Tremosa, etcètera, van anar a parar, evidentment, a la presó de la Trinitat.
1: La Trinitat Vella,
0: que era la presó de dones del moment.
1: Sí, que a més que no s'emprenyi... A mi una vegada una persona se'm va emprenyar, va ser...
0: Per què?
1: No, perquè vaig dir que es trobava a Nou Barris, i no, i és Sant Andreu, és el districte de Sant Andreu.
0: Ah, doncs, clar.
1: Però ja, ai, Déu meu. No, a veure, una presó tremenda, i de fet encara es conserva, i era molt impressionant de veure. Què anava a dir jo? Abans d'aquestes diades, que en el seu moment comentarem, l'Assemblea de Catalunya es produeix una carambola històrica brutal, que és que el 1 de febrer de l'any 76, quan ja mor Franco, s'organitza a Barcelona Ciutat la primera gran manifestació després de la mort del dictador. L'ha d'organitzar l'Assemblea de Catalunya. El govern civil no deixa que l'organitzi, i qui li pren el relleu i sí que aconsegueix capitanejar-la, i mireu com tot té sentit i tot encaixa, és la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona.
0: Ah, mira, veus com lliguem?
1: I aquella mani, per cert, és la, si mireu les imatges per internet, és la de la foto dels grisos donant cops de porra.
0: Ah, sí. Mira, una anècdota allò absurda, segurament insignificant, però la Magda Uranic explicava això que deia estudi que el Johan Cruyff havia debutat en el Barça aquell dia, i llavors quan va saber tot el que havia passat mentre ell estava debutant, que estaven empresonant aquella gent, etc, li va enviar un autògraf a ella.
1: Toma.
0: A la presó.
1: Bueno, i
0: que mono, no?
1: A veure, el Johan...
0: I dient que li desitjava la llibertat i això.
1: El Johan, per cert, li va dir al seu fill, que encara es viu, Jordi.
0: Evidentment, amb tota la intenció del món.
1: És que poca broma.
0: Efectivament.
1: Que vingui un holandès.
0: De fet, el Jordi Cruyff va ser un dels primers Jordis.
1: Sí.
0: Un dels primers, perquè
1: No podies...
0: Perquè s'havien de dir Jorges, oficialment.
1: Jo agraeixo molt al Johan.
0: I llavors el Johan explicava... Jo recordo això, que crec que no m'ho estic inventant, que això ho he vist en alguna entrevista, que ell explicava, que li va dir als... No, als que,
1: els del registre.
0: Els del registre. Jordi, no, és que en català no se puede... No, és que Jordi no és català. És Jordi.
1: És Jordi, i prou.
0: No, és que no se traduce, o sea, no és Jorge. És que no sé si va dir que devia ser com mig holandès, no ho sé. Però va aconseguir que el seu fill es digués Jordi d'inici. No com la gran majoria de Jordis,
1: que són
0: Jorges i que s'han hagut de canviar el nom si volien ser Jordis.
1: Jo soc Jordi perquè soc del 79, però...
0: Bueno, doncs deu ser dels primers.

0: també, primers...
1: perquè els de la meva, els, jo sóc del 77,
0: sí, sí, sí, sí.
1: I els de la meva classe i tal qual eren Jorges, però dic, no, jo em dic Jordi, sí, però el DNI posa...
0: A veure, jo li agraeixo molt perquè justament, a més, els Jordis, quan ens diuen Jorge, a mi em causa una urticària bastant fotuda.
1: Mira, m'està dient l'Ester com que t'havies de dir Maria forçosament primer. Uau. I ell es diu només Ester perquè son pare va aconseguir muntar un bon pollo que tal qual.
0: Visca,
1: quines coses, eh?
0: Els pares
1: quines
0: que munten pollos.
1: Doncs sí, la veritat.
0: Escolta,
1: en fi.
0: Avui estaria molt bé que sorgissin persones com les que hem comentat avui, i per això ens n'anem amb aquest raig d'esperança, que és aquesta cançó, si bé té un punt molt irònic, perquè es parla molt a la nostra època de revolucionaris de sofà, i el Sidoní potser amb això van ser precursors, no?
1: Pot ser, cançó
0: no?
1: Antiga, eh? Has anat a On the Sofa.
0: Sí, On the Sofa.
1: Vinga, doncs amb Sidoní et dic gràcies i fins la setmana vinent, Jordi Colomines.
0: Ciao.
1: Arribem a la una, moment pel butlletí informatiu aquí a Ràdio 4, i el Sota Sospita torna en uns minuts. Fins ara.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez, defensa l'actuació del seu partit enmig dels casos de corrupció que esquitxen part del seu executiu. Assegura que les mesures han estat contundents i incideix en la transparència del PSOE.
2: Y con la misma rotundidad también afirmo una vez más ante vosotros y vosotras que nuestra organización no se ha financiado irregularmente como se hicieron otras y por tanto actuamos con la máxima diligencia.
0: Declaracions durant el comitè federal celebrat a Ferraz, a Madrid, des d'on ha posat en valor el llegat polític de Rodríguez Zapatero, expresident del govern investigat en la causa de l'aerolínia Plus Ultra. Sobre les possibles alternatives, Sánchez renega dels populars i de Vox perquè assegura, si recuperen el poder, Espanya també recuperarà la corrupció sistèmica. Doncs bé, precisament, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, avui el trobem a Barcelona, al 16è congrés que la direcció de la formació a Catalunya està celebrant a la capital catalana. Fa tot just uns instants s'ha reelegit Alejandro Fernández al capdavant de la direcció, això sí, amb una cúpula renovada. Tornem a l'hotel Gran Marina de Barcelona. Joaquín Calvente, molt bon dia.
3: Bon dia, tot just ara comença el discurs d'Alberto Núñez Feijóo i Miquel Tellado, el secretari general del PP, estan a Barcelona segellant la pau entre Gènova i la renovada direcció a Catalunya. Alejandro Fernández continuarà al capdavant del PP de Catalunya en aconseguir el 97,51% dels vots. Era l'única candidatura que es presentava. El seu número 2 serà Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, un càrrec que assumirà Lorena Roldán. Inicien així, diuen, una nova etapa, deixen enrere els temps més complicats del partit a Catalunya, una travessa pel desert, han dit que ha deixat ferides i que ara cal cosir-les. I també obriran les portes del partit per ampliar les bases. S'avenen Gènova i la direcció aquí a Catalunya per engegar el modo electoral, conscients que un bon resultat a Catalunya és decisiu per poder arribar a la Moncloa. Escoltem a Alejandro Fernández.
4: Asumimos el reto sin miedo, sin excusas y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para ser capaces de conseguir que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
3: I ara estem pendents del discurs del president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
0: Gràcies, Joaquín, per aquesta última hora. I a Planoles, al Ripollès, homenatge a Jordi Pujol, organitzat per les Joventuts Nacionalistes de Catalunya. Un acte que ret homenatge a una trajectòria de 23 anys, quan va ser el 126è president de la Generalitat i el que hi

0: assisteixen prop de mig miler de persones. Entre les personalitats polítiques més destacades, el president del Parlament, Josep Rull, o el secretari general, Jordi Turull. L'alcalde del municipi ha reivindicat la tasca de Pujol al món rural i ha agraït la construcció d'habitatges socials. És David Verger.
1: Aquí a Planoles vam fer moltes coses. Jo una li vull agrair especialment, que és que va aconseguir que l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que la tenim a darrere l'escola, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil van aconseguir que fos per habitatge social. I ara tenim 9 vivendes d'habitatge social que en aquesta crisi habitacional que tenim arreu de Catalunya, doncs la veritat, això que tenim aquí ens va molt bé.
0: Ja són 133 els espanyols desapareguts a Veneçuela, segons el darrer balanç del Ministeri d'Afers Exteriors. Les víctimes en són 5 i les persones localitzades sota les runes, 14. El ministre José Manuel Álvarez confirma que el primer paquet d'ajuda ja ha arribat al país sud-americà.
2: El primer paquete financiero de la Agencia Española de Cooperación para las primeras necesidades en Venezuela ya se ha entregado. Y los primeros rescatistas españoles, tanto de la UME, el personal que analiza las necesidades más urgentes de la Agencia Española de Cooperación, los bomberos de la Comunidad de Madrid, ya se encuentran sobre el terreno.
0: Els equips de rescat continuen treballant contra rellotge per intentar trobar possibles supervivents sota les runes. El doble terratrèmol que va sacsejar el país aquesta setmana deixa prop d'un miler de morts, més de 3.000 ferits i 50.000 desapareguts. I en aquest punt el que fem és tornar a connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula en aquests moments per les carreteres catalanes. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara alguns punts amb lentitud, amb aturades, sobretot vies de costa. És el cas de la Nacional 340, a la zona del Vendrell, tot i que ara registra menys aturades que fa una hora, en sentit Tarragona. També diferents trams de la C31, a la zona de Cubelles, sobretot, o de Vilanova i la Geltrú. I en el cas, per exemple, de l'autopista P7, queda puntualment la zona de Martorell, amb una mica de lentitud en sentit Tarragona. A l'autopista del Maresme, en aquest cas a l'altura de l'Ella, sobretot més endavant a Mataró, també hi ha aturades puntuals en sentit nord i destaquem pel que fa a la Costa Brava, la C35, també carregada a l'altura de Llagostera en direcció a Platja d'Aro. És tot de moment. Bona tarda.
0: També és tot per part nostra. Ara ja ho saben, a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.
5: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
6: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
7: Sóc aquí per complir els teus somnis.
8: Sota sospita.
9: Això és surrealista.
8: Amb Laura González.

Part del Sota Sospita, des d'ara fins a 2:15, continuem el nostre pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes a l'hora del vermut, i és el moment ara de rebre la Meritxell Falgueres.

0: Què tal, estimada? Com estàs?
1: Mira, t'explicaré una cosa.
0: Mal, jo t'anava a fer una pregunta, però...
1: No, que et deixaré boca...
0: Badada.
1: Això. Saps que un cop vaig fer un joc de taula de vi?
0: Oh, m'interessa això, i on està?
1: Es deia Vinoca, amb la marca també catalana que és Pultex, i era rotllo de copa en copa i tiro perquè me toca.
0: M'encanta.
1: No, però era com unes categories del món del vi. Ai, és categories, un trivial.
0: Sí.
1: Però com l'altre dia em tens a vi, vam dir, escolta'm, doncs per la gent que l'estiu és molt llarg, que volen fer jocs de taula, però amb vi,
0: sí,
1: com ho poden fer a casa?
0: Home, i vam dir que quedava pendent que ens expliquessis, sí, fer un tast de vi a casa,
1: sí,
0: pels amics,
1: sí,
0: però sense que siguem professionals i sense que ningú ens guiï. Llavors ens, sí, donaràs totes les claus.
1: I sempre amb moderació, perquè no vol dir venga, sinó, o sigui, un tast una mica... Però, o sigui, però vol dir, sí, en plan...
0: Abans d'entrar, sí, en matèria, sí, t'he de preguntar, tu ara què fas amb els nens? Ara que ja han acabat i que tot això... Com combines feina?
1: Aquest estiu m'he muntat molt bé.
0: Ah,
1: mira,
0: sí?
1: Hi ha estius que dius, m'he muntat fatal, aquest molt bé.
0: Ah, està bé.
1: Doncs perquè entre els campos d'estiu, les colònies, me'ls emporto a... Jo assessoro tot d'hotels a Andalusia i me'ls emportaré amb mi.
0: Molt bé.
1: A l'agost és l'únic moment que, bueno, que estan amb el seu pare, i també fan alguna escapadeta això amb els meus pares al setembre i tal. És com que m'ho he muntat superbé.
0: Fantàstic.
1: Fins i tot m'han dit, ai mama, vull estar menys dos dies a casa avorrit,
0: sí,
1: m'ha,
0: no?
1: Dit. Doncs teniu raó, que aquest any, mira, hi ha anys que no... Però jo estic en un moment molt dolç, que tenen ara 8 i 11 anys, que em cauen molt bé, perquè hi ha moments...
0: Correcte.
1: No, és que anem a normalitzar. Jo me'n recordo...
0: Pot ser que no et caigui bé el teu fill de vegades.
1: Hi ha moments que no et cau... Igual que la teva parella, hi ha moments que no et cau bé...
0: No passa res.
1: Però i ara hi ha un moment que em cau molt bé, que connectem molt amb sèries, amb espectacles,
0: sí,
1: amb amics, que ens riem de les mateixes coses... M'ho estic passant molt bé. O sigui, ara és un
0: genial
1: moment que és que m'encanta.
0: Genial.
1: Sí, i tu?
0: Doncs, bueno, clar, vull dir, quin remei, gastar-nos els diners amb aquests casals d'estiu, que no queda un altre, perquè és incompatible amb continuar,
1: sí,
0: treballant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I després, no abuso dels avis, però clar, hi ha dies que no queda,
1: clar,
0: un altre.
1: Clar.
0: Sí, llavors algun dia també a mon germà li toca, com els seus fills tenen l'edat de la meva filla,
1: sí,
0: bueno, un d'ells,
1: sí, sí,
0: doncs anar fent, ara,
1: sí,
0: aquí, ara allà, ara aquí, ara allà,
1: sí,
0: fins,
1: sí,
0: que llavors,
1: sí,
0: a les vacances sí que tenim sort de marxar uns dies de vacances. Després tinc una gran sort en aquesta vida, que és una de les meves millors amigues de sempre, que viu a Menorca.
1: Home.
0: Té casa a Menorca i jo tinc una habitació allà.
1: Que
0: i llavors,
1: bé,
0: clar, vull dir...
1: Mira, algun dia hem de parlar,
0: això és,
1: dels
0: això és
1: vins
0: una
1: de Menorca
0: sort. És que és tan important tenir amics amb cases, perquè jo veig gent a les xarxes que diuen, però com pot ser que tothom esteu en una piscina i en un barco? Perquè tenim un amic o tenim una amiga en aquestes,
1: mira,
0: circumstàncies.
1: Jo he tingut casa. Bueno, vaig tenir casa el meu exmarit a Toscana. I era horrorós els estius, perquè em venia tot quisqui i jo,
0: sí,
1: l'únic que feia era... O sigui, volia anar a treballar, perquè entre els meus nens petits, canviar llits, fer el menjar per tothom... jo, la veritat,
0: mira,
1: vaig pensar...
0: La meva
1: mai...
0: amiga és bona gent, també, i em diu... Encara no m'ha dit... Ni... Bueno, quan ho vaig decidir quina setmana hi anava, m'ha dit, encara està el calendari lliure, escull. I jo vaig escollir setmana, li vaig dir,
1: sí,
0: aquesta,
1: no,
0: setmana és per mi, perfecte.
1: Però hi ha
0: llavors,
1: gent,
0: clar,
1: i gent,
0: va la germana, van els pares i llavors anem triant setmanes.
1: No, però que...
0: Saps?
1: Que està bé, però jo, des de la perspectiva de... No ho tornaria a repetir.
0: Va, anem al tema, anem a fer el tas de vi.
1: Anem al tema, perquè el tema és... No, ho enllaçaré, et faré aquí un meridatge, El que deia, doncs per tots aquests temps lliures que tenim, o que teniu, fer aquests tastos a casa. El que dèiem, bueno, bonito, barato. Cadascú porta una ampolla de vi, però no hi, jaja, hi ha un rosat, hi ha un negre, un cava... Això és un desfase.
0: D'acord, com ho hem de fer llavors la selecció del vi? Imagina't que som 10... A veure, un moment.
1: Què?
0: Som 10 amics, posa que som 10.
1: Molt bé, sou 10 amics, una ampolla. Per què no es tracta de
0: beure? Una ampolla cadascú?
1: Una ampolla...
0: Cada dos.
1: No. O sigui, per fer un tast és 10 copes. De tast, Laura, no posa'm una copa de vi blanc en un bar, no.
0: Ah, val, clar, d'acord? No l'hem d'omplir, això és el primer,
1: és
0: la primera cosa.
1: És només un terç. Llavors, o sigui, el que estem fent és un joc de taula de dir, escolta'm, doncs aprendrem a tastar. Què aprendrem avui? Doncs vinga, chardonnay, que a mi m'encanta. Val? Doncs un que porti un chardonnay del Penedès, un altre de Navarra, un altre de Chablis de França i un altre d'Austràlia.
0: Ok, o sigui, decidim una varietat, llavors.
1: Sí, de diferents llocs. Què he après? Que aquesta varietat, doncs mira, la d'Austràlia té olor més a banana, la de Chablis, que fort, que és supercítrica, la del Penedès, doncs l'he notat molt més mediterrània. Això és perquè no només veus jijijaja, sinó que a través de la varietat has entès els diferents terroirs.
0: D'acord. Ara anirem al terroir també, però jo em concentro amb el tast. Imagina't que som 10, que tenim la sort de ser, sí, de ser 10.
1: Sí.
0: I llavors tenim... Cadascú hem portat una ampolla, hem quedat?
1: Sí, una ampolla, perquè d'aquella ampolla has de fer 10 copes, 10 copes, que només posaràs un pitín.
0: Un res.
1: Per tastar, per aprendre el terroir.
0: Un res. Val,
1: no per drinking, jijijaja.
0: Molt bé. Llavors, hem de saber què estem tastant cada vegada, perquè no és a cegues, oi? Necessito una llibreta per anar apuntant?
1: Sí, sí, no? Sí, o si no el mòbil, perquè el que no notem se'ns oblida.
0: D'acord.
1: Saps a dir, escolta'm, doncs sí, m'agradava
0: llavors,
1: més
0: el... Llavors, jo tasto la primera copa,
1: sí,
0: d'acord?
1: Sí.
0: La tasto i m'ho,
1: sí,
0: puc empassar?
1: És estiu, després soparem, estem al sol... Sí, però recordeu que això no és la copa d'aperitiu.
0: Ja,
1: sinó
0: no me
1: l'he
0: d'omplir, és només...
1: Per aprendre. Com tu has dit, per prendre notes, encara que sigui del mòbil, i dir, escolta'm, doncs he vist que m'agradava més la garnatxa del Priorat que la del Montsant.
0: Llavors, en què em fixo? Tinc la copa al davant, primer em fixo amb el color, o no? No cal.
1: Sí, però és que t'oblidaràs.
0: Amb allò de les llàgrimes, tu... jo ho apuntaré a la llibreta.
1: Sí, perquè les llàgrimes al final és quan d'alcohol ja és normal que als llocs on hi ha més sol, que pensa que cada 18 grams de sucre es converteix en un grau alcohòlic. Llocs, per exemple, com el Priorat, poden arribar a 15 graus perquè fa un calor que t'hi torres, però també perquè el seu terror és la licorella, és a dir, és com la pissarra, la de classe, la blackboard.
0: Sí.
1: Llavors allò absorbeix molt el color. Absorbeix molt la calor. El que tu deies del color del vi és que té poca importància. A mi m'agrada més que diguis, escolta'm, doncs he fet aquest tas, aquesta varietat, i m'agrada més la del Montsant perquè l'he trobat més expressiva. Millor poquet que tu posis a notes i sí, que te'n recordis després quan vagis a un restaurant.
0: D'acord.
1: O sigui, aquest joc de taula ens ha de servir doncs per poder posar en comú de, ai, doncs jo la trobo més àcida, ah, doncs jo no, a mi m'agrada, ai, doncs heu vist quina olor a cítric, ai, no, doncs jo... Per posar d'acord. Pensa que hi ha molts concursos de tast, com és el concurs de Brussel·les, que el que et fan fer és posar-te d'acord, no? I a mi també m'agrada perquè és una mica, doncs, com quan parles amb el psicòleg, no? Que dius, escolta'm, bueno, aquesta emoció era ràbia,
0: yeah,
1: o era tristesa que amagava la ràbia? Saps? Que a mi tot això m'agrada molt.
0: D'acord, val. Llavors apuntarem com dos, tres adjectius d'aquella, el que ens suggereixi aquell... Jo és,
1: sí,
0: que no sé adjectivar el vi, tampoc, vull dir...
1: Amb sentit comú. Com ho fas... És que fins i tot a mi que posis fort, mola, ja em serveix.
0: Uh-huh.
1: Perquè són unes notes teves. No has de fer un llibre, per exemple, per Planeta Gastro, com és el cas del Pedro Ballesteros, que és el segon llibre que fa aquest Master of Wine i ara el fa sobre la importància del terrer, del terroir. Clar, és veritat que quan tastes és molt difícil dir, però com sabeu els sommeliers a quin lloc és? Us ho xiva un àngel? Doncs sí, tenim radiopàtica. No, no, és com una mica sentit comú. O sigui, al final hi ha com uns paràmetres. A mi m'agrada molt els francesos que tenen aquesta paraula de terroir.
0: Terroir, que és el terrer, eh?
1: Sí, però queda millor terroir perquè...
0: Que és el terra.
1: No.
0: Què vol dir exactament?
1: No, Laura, no. És que és com que englobaria la climatologia... el tarannà, les persones, saps? És allò com intangible, saps? Allò que es nota però no es nota. Els experts segurament ho notaran més i per això poden definir, de dir, doncs escolta'm, em sembla que aquest vi és de Xile o no, jo crec que aquest vi és de Navarra. És com una, sí, és que és al final una referència de factors
0: és
1: naturals,
0: l'essència
1: que ens ho expliqui.
0: Mira, Pedro Ballesteros, que ens ho expliqui, sí. Pedro Ballesteros,
1: Master of Wine,
0: que és el Master of Wine, i el tenim aquí al telèfon. Pedro, què tal, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: El Pedro parla català, entenc català perquè parla moltes llengües, però no és aquí. Explica'ns, explica'ns d'on ets.
2: Però com decía aquel, que lo entiendo, lo entiendo la intimidad.
0: Pedro, llavors, com definim el terroir?
2: El terroir i el terruño, i en català el terrer.
1: Sí. ¿Cómo lo definirías? Porque has escrito tu segundo libro de Planeta Gastro dedicado al terroir. Vaya tela marinera. Tienes al editor, a nuestro queridísimo

0: lo que le queda por vivir a alguien como Miguel Torres, que te haya escogido a ti para el prólogo. Es que ya te he dicho que tienes que ser presidente.
1: Eso mismo.
2: Para mí es un honor, pero además, sobre todo, quizá una alegría, porque poder haber leído y poder prologar la memoria de uno tan grande como Miquel Torres es genial, y yo creo que él representa tantísimas cosas magníficas de Cataluña y de esa expansión, y que para mí es una gran alegría estar ahí con él. Dentro de 10 días estaré ahí en la presentación del libro, y para mí será un momento importante porque los
0: Súper.
2: Torres son gente muy grande.
0: Pues mil
2: Todos los
0: gracias,
2: Torres, ¿eh?
0: Pedro.
2: Miguel padre,
0: Todos,
2: Miguel hijo y
0: Mireia,
2: Mireia,
0: todos. Sí,
2: ¿eh?
0: sí, sí.
2: Sí, señor.
1: Pedro
2: Igualmente, por
1: Ballesteros.
2: supuesto.
1: Pedro Ballesteros, doncs moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita. Em quedo amb aquesta idea, de que el vi és un ecosistema viu, el terroir també representa aquesta interacció de l'home, de l'ésser humà amb el seu entorn i amb l'alegria de viure també, no? Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Merci.
2: Muchísimas
1: Adéu, bon
2: gracias.
1: dia.
2: Un abrazo y buen programa, ¿eh?
1: Gràcies. Doncs, Mary, explica'ns una mica més pel que fa a això que estàvem parlant, tenint en compte això, que al terrer haurem de tenir en compte doncs, aquestes definicions que s'entenen respecte a tot el que influeix en el gust del vi per tal de que puguem completar aquest tast a casa.
0: Per exemple, no? El que dèiem, aquesta connexió entre terra, clima i cultura, i les persones em diràs, però jo si tasto un borgonya a casa, com ho noto? Bé, doncs a vegades és aquestes parcel·les, aquesta acidesa, no? Per exemple, a Rioja, els sols, no? Fan que els vins siguin més equilibrats, més elegants. A Ribera del Duero notes que pel contrast dia i nit fan com més olor, més golosones, no? És que són
1: és que
0: coses com molt
1: aquestes definicions,
0: subtils.
1: Però jo després tinc una copa de vi al davant, el tasto i penso, m'agrada, però no tinc ni idea de si és expressiu, si és golosón, si és no sé què o si és equilibrat.
0: És que, a veure, poso l'exemple, saps allò de dir, ai, aquesta persona, el que dèiem abans amb el Pedro, és bona persona o és elegant.
1: Sí.
0: En què ho notes? No sé, són petits gestos, com t'obre la porta, com et mira, quines expressions té, no? Són com microcoses,
1: la
0: poda, el moment de la barema, el tipus de criança...
1: Però tu tastes un vi, pots saber com ha estat la poda? O quin dia han recollit el raïm?
0: No, però sí com està decorrat. Saps, hi ha vegades que... Mira, a part de la meva feina, que això és molt diferent del que us dèiem del tast a casa, és de dir, aquest vi quin preu té, no? O sigui, tu a cegues, no? Una professional com jo, com sap quan un vi val 9 euros o 90? És una cosa que et diria com és el pes de fruita en boca. És, saps allò que tu també... A veure, tu veus un vestit i tu saps
1: sí,
0: si és alta
1: sí,
0: costura
1: sí,
0: o no.
1: Sí, jo veig un vestit i penso, aquest m'agrada, i és el car.
0: A vegades pot
1: timar. I és el car.
0: A vegades,
1: no sé com ho sé,
0: a vegades
1: però ho sé.
0: A pot timar amb una foto de lluny, però si no, veritat que dius,
1: sí,
0: home,
1: sí, sí,
0: no,
1: sí.
0: Escolta'm, els acabats, escolta'm.
1: Es veu. Doncs amb el vi també, eh?
0: Amb el vi també, però perquè és com aquest equilibri que deia el Pedro, no? Aquesta mineralitat, per exemple, quan estàs tastant un priorat, que és una denominació d'origen qualificada, que dius, escolta'm, hi ha una nota que em digui que això és Ligurella? No, però trobo aquesta mineralitat. A part, aquesta garnatxa, com dèiem, no? Més olor com a regalèssia, a blueberry cake, i aquí veig que hi ha tela marinera, veig que aquí hi ha amor. A mi, quan algú em cuina, hi ha amor, es nota. Doncs amb el vi, el mateix.
1: Perfecte, fareu un tast a casa i jo t'explicaré a veure com l'he definit, quins adjectius l'he posat, etc etc.
0: Sí.
1: Mira, tanquem el Sota Sospita d'avui amb Paul McCartney, que ha tret disco. Life can be hard. La vida pot ser dura, però sí, si la passes amb vi, jo crec que millora bastant. Meritxell Falgueres, vagi bé.
0: Patinets.
1: Que tingueu bona tarda. Arriba l'informatiu a 2:15. Adéu-siau.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Dissabte intens pel que fa a la política. D'una banda, el PSOE reuneix a Madrid el seu comitè federal amb l'ombra d'un possible avançament electoral i enmig dels casos judicials que afecten el partit. A l'entrada de la reunió, el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, assegurava que els socialistes no tenen por.
2: Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem. Que no, els socialistes ni ens callen ni ens doblegan davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor. Els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa.
0: Això a Madrid. Aquí a Barcelona, el Partit Popular celebra el seu congrés autonòmic amb 4 anys de retard per reelegir Alejandro Fernández com a president del PP català. Fins aquí cap sorpresa, un cop solucionades les divergències inicials amb el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo. La incògnita era qui seria el número 2, que ja té nom, Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, és el nou secretari general del PP de Catalunya. A aquesta hora tanca el congrés el president del partit, Núñez Feijóo, que vol fer de Catalunya una plataforma de llançament cap a la Moncloa. El sentim.
3: Mirad, el partido que garantiza la seguridad en las calles contra la delincuencia, con hechos. Todo esto, queridos amigos, es lo que nos hace ser un partido único y fiable frente a la demagogia, a la corrupción y a la mentira.
0: La intervenció directa ara mateix d'Alberto Núñez Feijóo. I estem pendents també de Veneçuela, on continuen contrarrellotge les tasques de rescat de possibles supervivents sota les runes dels edificis enfonsats com a conseqüència del doble terratrèmol de dimecres passat. Catalunya hi ha enviat una quinzena d'efectius, especialistes en rescat sota edificis col·lapsats, que viatgen avui cap allà. Mentrestant, associacions de veneçolans a casa nostra recullen material per enviar al seu país. Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que ha posat en marxa una campanya d'emergència, es fa una crida a fer donacions econòmiques, més que no pas enviament de productes, perquè és més ràpid i eficaç. Continuen les altes temperatures, tot i que els termòmetres han baixat una mica respecte al que van patir fa només uns dies. Situació i previsió, Aimet Noelia García.
4: Avui dissabte a Catalunya continuem amb calor i altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'Aimet.
0: I fem també una ullada a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
5: Bona tarda. De moment, a aquesta hora ja va a poc aclarint-se el volum de trànsit en alguns punts, sobretot dies de costa, que han anat registrant força volum aquest matí. Malgrat tot, encara, per exemple, a la Nacional 340 encara ens queda un quilòmetre d'aturades a la zona del Vendrell. En sentit sud, també queden alguns punts carregats amb volum de trànsit a la C31 entre Cubelles i Cunit, en sentit sud, així com també en el cas de l'autopista de Maresme, per la zona de l'Ella i de Mataró, en sentit nord. En el cas de la C35 queden aturades ja molt puntuals, l'antitud vaja a la zona de Llagostera en direcció Platja d'Aro. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Santi Garcia contra el central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.

0: Cita important avui a Madrid per als socialistes. S'ha reunit el Comitè Federal del PSOE en l'horitzó de les pròximes cites electorals l'any que ve i la situació generada pels casos judicials que assetgen el partit. Tot i això, el sentit en general expressat a l'entrada de la reunió és d'esperança. Maria Gómez.
1: Així, encara en el futur més immediat, amb esperança i un optimisme moderat. En paraules de Salvador Illa, el socialisme encara té molt a dir i, sobretot, molt per fer.
2: A dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa.
1: Ha posat en valor la gestió de Sánchez i recorda que enmig dels presumptes casos de corrupció ha actuat, diu, amb contundència suficient i de manera exemplar. Preguntat sobre un possible avançament electoral, Illa s'ha centrat en continuar avançant com a partit. Aquest dijous al Congrés, Partit Popular, Vox i Junts trobaven un espai en comú per exigir responsabilitats a Sánchez, o dimissió, o sotmetre's a una qüestió de confiança. Aquesta ha estat la reacció del president del govern.
3: Y por cierto, Salva, querido president, las vueltas que da la vida, Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: La voluntat de Sánchez és acabar la legislatura.
0: Mentrestant, a Barcelona, Congrés del Partit Popular de Catalunya. Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, ha estat l'elegit per Alejandro Fernández, que repeteix com a president, per ser el nou secretari general i, per tant, el número 2 del partit, en substitució de l'històric Santi Rodríguez. Així s'ha decidit en aquest Congrés del PP, que se celebra avui a Barcelona, que clausura aquesta hora el líder nacional Alberto Núñez Feijóo, per a qui Catalunya ha de ser una plataforma de llançament cap a la Moncloa. Anem a l'hotel on se celebra i és a punt de finalitzar aquest congrés express que arriba, això sí, amb 4 anys de retard. Joaquín Calvente, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment, Alberto Núñez Feijóo està finalitzant el seu discurs. Feijóo i també Miguel Tellado, número 1 i 2 del PP, han arribat a Barcelona per beneir la renovada direcció del PP de Catalunya. Gerard Full, de les desavenències, segueixen la pau i engeguen el mòdul electoral, conscients que necessiten un PP fort a Catalunya per poder arribar a la Moncloa. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
5: No os oculto, por si alguien le tiene alguna duda, que quiero ser el próximo presidente del gobierno. Pero no porque toca la alternancia, sino porque es imprescindible el cambio. Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
4: Al capdavant del PP de Catalunya seguirà Alejandro Fernández en aconseguir el 97,51% dels vots. De fet, ha estat l'única candidatura que s'ha presentat. Fernández vol cosir les ferides que ha deixat la travessa pel desert dels populars. L'escoltem.
6: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca.
4: El seu número 2 serà Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, un càrrec que ara assumirà Lorena Roldán.
0: Gràcies, Joaquín. El programa Faristols de Ràdio 4, que podreu escoltar després d'aquesta edició cap de setmana, el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha exigit al líder del PP, Núñez Feijóo, que presenti ja la moció de censura contra Pedro Sánchez i a Junts que li doni suport.
7: Que presenti la moció al Feijóo i a veure qui la recolza i qui no. Nosaltres la recolzarem. Junts què farà? La pip i Ramoneta. I el PNV igual. La moció ja. Que la presentin, que la registrin, la votem. És que perden el temps. És desesperant, aquesta indeterminació.
0: I a Planoles, homenatge avui a l'expresident Jordi Pujol, organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya, la branca juvenil de Junts, Laura Zurriaga.
8: Un acte al que assisteixen prop de mig miler de persones. Entre les personalitats més destacades de Junts per Catalunya, el president del Parlament, Josep Rull, o el secretari general, Jordi Turull. Els militants de la JNC han repassat les fites destacades de Pujol en els seus 23 anys al capdavant de la Generalitat. Des dels seus inicis a la resistència, passant per les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, que va guanyar Ciu el 80, fins l'equilibri territorial amb la creació dels Consells Comarcals. Pere Saló.
9: I això ho diu el president Pujol amb un text, amb un discurs, el 4 de març de 1983, ja és president, i diu el president: Catalunya no viurà si al final aquesta mena de gran pop barceloní ho xucla tot. Catalunya necessita la riquesa de les seves comarques.
8: Durant la trobada es plantarà un roure, símbol de Convergència Democràtica de Catalunya, i es llegirà un discurs de l'expresident. L'acte va ser anunciat a l'abril durant el judici per la fortuna de la família Pujol Ferrusola, del que l'exlíder de CiU fou exonerat, recordem, per motius de salut, i que ha assegut a 7 dels seus fills a la banqueta.
10: Edició cap de setmana.
0: Cues i cues de ciutadans veneçolans s'han pogut veure aquest matí, tot esperant per fer lliurament de productes per enviar al seu país als milers de damnificats pel doble terratrèmol d'aquesta setmana.
11: Cada tiene un medicamento distinto para que se pueda...
0: És la resposta a la crida que han fet des de diferents associacions de veneçolans a casa nostra per aplegar ajuda humanitària per enviar al seu país.
12: Bueno, hemos traído suero, siringas, las que hemos encontrado en la farmacia, que no había muchas, solución fisiológica, toallitas, guantes, también... medicinas, de todo lo que hemos encontrado en farmacias, porque ya se acaban.
13: Ayudando entre todos lo que más podemos para que todas las personas que están allá pues puedan solventar y solucionar lo que más puedan con lo que estamos aportando aquí en su mayoría.
14: Mi familia está allá, gracias a Dios no se ve nada afectada. Sí que es verdad que hubieron daños materiales en cuanto a su casa, pero nada grave. Entonces nos hemos tomado nosotros la iniciativa aquí. Muchas personas voluntarios se sumaron y vienen en camino. Para recolectar lo más que podamos y entregárselo a Madrid, a ONG, que ellos sí se encargarán de enviarlo a Venezuela. Creo que en containers ya el martes, lunes, ya se encargarán de eso.
15: Y estamos aportando todos un granito de arena, ¿no? Principalmente lo único que he podido hacer en mi pequeño campo, que es a nivel médico, es hablar con los centros hospitalarios donde he trabajado, donde trabajo, y decir, oye, ¿qué podemos aportar? Lo de primeros auxilios es lo más primordial. Eso fue lo que hemos traído hoy, y el objetivo es seguir durante el transcurso de la semana, porque no es algo de un día, sino va a ser bastantes días en este proceso.
12: Es que es un momento que podemos ayudar en lo que ha pasado, y tenemos muchas ganas de ayudar a la gente que aún está atrapada o que tiene heridas graves. Pues desde aquí también podemos ayudar.
0: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s'ha posat en marxa també una campanya d'emergència per ajudar els afectats i canalitzar l'ajuda tant d'ajuntaments com de particulars. El Fons Català treballa amb organismes internacionals i la identificació de les necessitats més urgents. Des del Fons es fa una crida a fer donacions econòmiques a través de Bizum o transferència bancària, més que no pas enviament de productes, perquè és més ràpid i eficaç. L'estat de les infraestructures a Veneçuela, després del doble sisme, dificulta l'arribada de material des de l'exterior. Més coses. L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, entre els centres més reconeguts en recerca científica i medicina personalitzada. El Bio acaba de renovar l'acreditació com a centre d'excel·lència Severo Ochoa i es consolida com un dels centres europeus de referència oncològica. Maria Gómez.
1: El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que atorga aquesta distinció, destaca la capacitat del Bio d'aplicar aquests avenços tecnològics en la pràctica clínica, d'apostar també per una medicina personalitzada i de precisió, i de saber liderar no només el propi centre, sinó a nivell europeu. Un reconeixement que és fruit de l'esforç de tots els equips que treballen amb una única fita. El doctor Josep Tabernero n'és el director i també el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
16: Amb l'objectiu que tenim sempre, que és transformar la investigació en càncer per beneficiar els malalts i a la societat.
1: Aquesta acreditació com a centre d'excel·lència suposa noves oportunitats per encarar el futur en la recerca biomèdica, com ara l'impuls de la intel·ligència artificial aplicada a l'oncologia.
0: Tot i que les classes ja s'han acabat, hi ha qui aprofita l'estiu per continuar formant-se i buscar noves experiències. És el cas de la Sara, una jove de 17 anys, de Sant Boi de Llobregat, apassionada de la biologia molecular. A quart d'ESO va descobrir el programa Joves i Ciència i avui viatja als Estats Units perquè ha guanyat una beca per fer recerca al MIT de Massachusetts, la universitat més prestigiosa del món en ciència, enginyeria i tecnologia. Agnès Valle.
1: Ella va estar treballant a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i va investigar sobre l'epigenètica del càncer. Aquest estudi li ha valgut anar a Boston aquest estiu a fer investigació a laboratoris de gran prestigi.
17: És un laboratori d'un doctor de Harvard, doctor Robbie G. Masner, d'Anna Ferber Cancer Institute. És un hospital clínic universitari de Harvard. El programa està patrocinat per l'MIT.
1: Què hi farà exactament allà?
17: Jo vaig a fer recerca i enginyeria d'immunoteràpies amb cèl·lules CAR-T.
1: És a dir, que en tumors sòlids només s'ataqui les cèl·lules canceroses i no a les sanes. Passat l'estiu, el seu objectiu

0: és tornar a Catalunya a fer segon de batxillerat i selectivitat i després anar a estudiar la carrera d'enginyeria biomèdica a l'MIT. Entrar-hi no és fàcil, però la Sara és atleta també, velocista, i l'esport li pot obrir la via d'entrada.
1: Ara mateix la situació està molt complicada, temes també diners, és molt car i és molt difícil entrar, però també he estat parlant amb els entrenadors d'atletisme de la universitat i llavors doncs, si puc entrar a través de l'atletisme, doncs superbé, i a veure si també puc aconseguir alguna beca per anar.
0: Reconeix que compaginar esport, estudis i recerca científica no és fàcil.
1: Manejar l'atletisme, el batxillerat i un article científic és... buah! I clar, jo un cop he acabat l'article científic, aquest el reutilitzaré pel TR, llavors ja el tinc quasi fet.
0: Però l'esport li ha donat valors que li han servit, i molt.
1: Entreno molts dies i moltes hores, i també m'ha ajudat molt a el que és l'organització de l'estudi, perquè sí, la carrera que vull fer té una nota de tall molt alta, i per poder estudiar bé i també rendir bé a l'esport s'ha de tenir molta organització, i m'ha ajudat molt això a nivell de com gestionar-me les hores, també a disciplina, o sigui, el que és anar a entrenar, encara que no vull, també jo crec que la perseverància, quan vaig estar intentant buscar laboratori per fer l'article, vaig escriure a 3.000 laboratoris i tothom em va dir que no, i també això, doncs, la mentalitat de seguir endavant encara que les coses no surtin.
0: La Sara Mitchell és estudiant de l'Escola Llor de Sant Boi de Llobregat, de mare catalana i pare escocès. L'anglès el parla a casa i reconeix que li ha servit molt per defensar els seus projectes.
1: La ciència és tot en anglès.
0: Publicar articles científics a revistes de referència mundial com Nature o Blood és un èxit excepcional per a un investigador. La Sara, aquest estiu, ja en tindrà dos.
1: El primer és el que vaig fer al Josep Carreras, a leucèmia mieloide aguda, que és un tipus de leucèmia. Després el que faré allà, que siguin tan eficaces per leucèmies i càncers líquids com càncers sòlids, perquè ara mateix no són tan eficaces. És una cosa que poses al currículum. És que ara jo... tinc 17 anys i tinc dos articles i coses que no es fan fins al màster o fins al doctorat. O sigui, no és una cosa que sona a la carrera, és que són coses molt, molt complexes i que és molt guai dir que saps entendre aquestes coses.
0: Doncs li desitgem tota la sort del món i que algun dia aquest coneixement reverteixi en la salut de tots nosaltres.
2: I aquest cap de setmana, la Granadella i Torrebesses, a Lleida, són l'epicentre de la pedra seca, una tècnica ancestral que s'utilitzava per fer construccions per als pastors. Joan Cendra.
3: Torrebesses i la Granadella acullen aquests dies la novena edició d'un curs que té per objectiu l'estudi i el coneixement de les construccions de pedra seca i també la seva tècnica constructiva, una tècnica ancestral que avui té plena vigència. Cristian Soler, del Departament d'Enginyeria Industrial i d'Edificació de la Universitat de Lleida.
4: Hem descobert que la pedra seca ajuda a la biodiversitat, ajuda a la retenció de l'aigua, i si ara anem ja als moments actuals, doncs podríem considerar aquesta tècnica ancestral com una de les millors tècniques també per la qüestió del canvi climàtic, no? Ajudant i mitigant amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, veiem que aquestes qüestions que feien els nostres avantpassats, tot i que sembla una mica antigues, ens poden ajudar també molt en aquests moments actuals.
3: A banda del curs, se celebrarà una taula rodona final on es debatran les principals dificultats a l'hora de donar un nou ús a les construccions de pedra seca i també es plantejarà com trobar solucions a les problemàtiques existents.
2: L'actriu Rosa Boladeras és la guanyadora de la 52a edició del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, la carrera de Boladeras combina teatre, televisió i cinema, destacant tant en registres dramàtics com còmics. El jurat premia Rosa Boladeras pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a l'abril a la Sala Beckett. Rosa Boladeras suma així a una llista de noms de reconegudes actrius de l'escena catalana, des de Núria Espert a Emma Vilarsau, passant per Anna Litzaran. L'acte de lliurament del premi es farà el 20 de juliol al Teatre Romea de Barcelona. I del teatre a la fotografia, durant dècades, milers de fotos familiars han quedat guardades en calaixos i àlbums sense més pretensió que conservar un record. Ara, una exposició al Palau Solterra de Torrelló de Montgrí reivindica el valor d'aquestes imatges anònimes i les converteix en testimonis de tota una època. Gemma Esteve.
5: L'exposició reuneix més de 300 fotografies fetes entre el 1945 i l'any 2000, instantànies que retraten escenes familiars, vacances, paisatges o instants íntims i que avui ofereixen un testimoni únic de la societat de la segona meitat del segle XX. El barceloní Jordi Barón les ha anat adquirint durant anys en fires especialitzades, en cans i subhastes. Ara, amb aquesta mostra, convida a fer una relectura de totes aquestes imatges quotidianes en un moment en què l'auge de la fotografia digital està abocant els àlbums familiars a la desaparició.

0: Perquè la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena? Perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida.
1: Una mirada al passat que transforma fotografies de gent anònima en documents històrics d'una època i que en recorda que sovint la gran història també s'escriu a través dels petits instants. Portes endins, els arxius dels altres, s'inaugura avui i es podrà visitar el Palau Solterra de Torroella de Montgrí fins al 15 de novembre.
2: I Alejandro Sanz recau avui a Barcelona dins de la seva gira mundial I ara què?

0: I més coses. La selecció espanyola s'ha classificat per als 700 de final del Mundial com a primera del grup H, després de guanyar l'Uruguai per la mínima. Fran Robert, bona tarda.
1: Bona tarda, Olga. Espanya afrontava la primera prova de foc davant una selecció de renom i aquesta matinada l'ha superat amb ofici a l'estadi Akron de Guadalajara, a Mèxic. Al minut 42, el lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente, ha enviat una centrada dins l'àrea que el migcampista també matalasser Àlex Baena ha caçat i colat dins la porteria. Això sí, amb la col·laboració del veterà porter de 40 anys, Fernando Muslera, que, per cert, ha estat substituït al descans segurament per aquest error. Tot i la necessitat imperiosa de puntuar de l'Uruguai, l'ocasió més clara de la segona part l'ha tingut Ferran Torres, però el davanter del Barcelona ha enviat la pilota al travesser i, contra tot pronòstic, els de Marcelo Bielsa han quedat eliminats del Mundial, igual que l'Aràbia Saudita, després d'empatar a 0 amb Cap Verd. El combinat africà és la revelació d'aquesta edició, recordem que està debutant a una Copa del Món, i doncs, per primera vegada a la història, jugarà la fase eliminatòria. Ara bé, es toparà amb l'Argentina. L'albiceleste tancarà la fase de grups la propera matinada, enfrontant-se a Jordània. El seleccionador Lionel Scaloni ha confirmat que Leo Messi serà suplent i la segona plaça se la disputaran Àustria i Algèria. Un d'aquests dos combinats serà el rival de setzens de final de la selecció espanyola el dijous 2 de juliol, és a dir, la setmana que ve, a les 9 del vespre, hora peninsular, a l'estadi de Los Angeles. I la gran incògnita és com hi arribaran físicament els de Luis de la Fuente, perquè a més d'un li ha passat factura la batalla de fa unes hores amb els uruguaians. Germà García, bona tarda.
2: Què tal, Fran? Bona tarda. Sí, entre ells Jeremy Pino, com bé comentaves, lesionat, una lesió que pot ser d'espatlla o bé de clavícula. Passaran les properes hores ja a Chattanooga, on es troba la selecció que acaba d'aterrar després d'haver jugat aquest partit d'ahir. Ha de passar proves, com deia, i, per exemple, Pau Cubarsí, que va rebre una entrada duríssima d'Agustín Canovio, que li va suposar l'expulsió al jugador Charrua. 0-1, com bé deies, victòria important per Espanya, que a més acaba per primera vegada, també, com has comentat, la primera fase de grups sense encaixar un sol gol. Val a dir que Pau Cubarsí, Pedri i Lamine Yamal van ser titulars. Va jugar també Marc Cucurella com a català en aquest 11 inicial i a la represa van entrar Dani Olmo i Ferran Torres. Es van quedar sense jugar Eric García, Joan García i Gavi. També els catalans en David Raya, Marc Pubill i Víctor Muñoz no van tenir protagonisme en la jornada d'ahir. Escoltem els protagonistes, començant pel seleccionador, per Luis de la Fuente, que se sentia orgullós d'haver superat un partit que sempre contra Uruguay es certament un escó important de superar.
3: Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido, que también hay que adaptarse a ello. Por lo demás, muy contentos, encantadísimos con todos los jugadores. Lástima la lesión de Jeremy, veremos a ver de qué grado es. Pero la verdad que muy contentos porque hemos superado tres partidos muy complicados.
2: L'autor del gol

0: L'ex Baena considerava que, bé, va ser un partit dur, però no considerava, però, que fos massa violent.
1: Creo que a pesar de ser un partido muy duro, creo que han sido muy respetuosos, han ido fuertes, sin maldad, a ganar cada uno lo suyo y la verdad que ha sido un partido bonito. Ellos se jugaban la vida, nosotros también, que nos jugamos el primer puesto, ellos clasificarse y bueno, la verdad que el equipo a lo mejor no ha demostrado su mejor juego como el otro día, pero ha competido, que es muy necesario para estos torneos.
0: I Marco Cubelles mostrava autocrític, però posava en valor la victòria aconseguida.
2: No hemos estado los fluidos que queríamos, pero bueno, hay partidos también que hay que poner más trabajo, más garra. Lo venimos demostrando, que controlamos varios registros, aparte de tener posesión, pues cuando toca defender, defendemos, sabemos también salir en transición y nada. Al final esto es una de las virtudes de este equipo, que se adapta, depende del partido, que tiene jugadores de mucha calidad y creo que hoy, pese a ser un partido difícil, hemos merecido esta victoria.
3: En uns hipotètics quarts de final, la selecció espanyola es podria veure les cares amb Bèlgica, que ha acabat primera del grup G, després de golejar Nova Zelanda per 1-5, mentre l'Egipte-Iran ha finalitzat amb empat a 1. Els iranians els hi han anul·lat un gol per fora de joc que els hi hagués donat la classificació directa, així que per passar de ronda com un dels millors tercers depenen del que passi als enfrontaments d'aquesta nit i de la propera matinada. Quin és el menú, germà?
0: Doncs per tancar la fase de grups, avui es tancaran els grups L, K i J. A partir de les 11 de la nit, sempre parlant en horari català, es disputarà el Panamà, Anglaterra, Nova York i el Croàcia, Ghana, a Filadèlfia. Això pel que fa al grup L. Pel que fa al grup K, a partir de 2:15 de la matinada, Colòmbia, Portugal, a Miami i República Democràtica del Congo, Uzbekistan, a Atlanta. I per acabar, a les 4 de la matinada, en el grup J, estaran els partits Algèria, Àustria, a Kansas, d'aquí a hauria de sortir el rival d'Espanya, i el Jordània-Argentina, que es disputarà a Dallas.
3: Moltes gràcies, germà. T'escoltarem al Tablero Deportivo de Ràdio Nacional.
0: Molt bé, bona tarda.
4: I encara en clau mundialista, anit es va resoldre el grup I. El Noruega-França va acabar 1-4 amb hat-trick d'Ousmane Dembélé en només 32 minuts.
3: Dembélé ja acumula 4 gols, són els mateixos que Kylian Mbappé, Erling Haaland i Vinícius Júnior, així que l'actual pilotador entra en la lluita pel Pichichi, que lidera Messi amb 5. França ha aconseguit el ple de 3 victòries, es veurà les cares als setzens amb Suècia i Noruega, ho farà amb Costa d'Ivori. D'altra banda, el Senegal va tonyinar l'Iraq, etzibant-li una maneta. Per primera vegada a la història, una selecció africana va marcar 5 dianes en un Mundial i ara els senegalesos depenen d'altres resultats per accedir a la fase eliminatòria. Fem un últim apunt de futbol perquè la jugadora del Barcelona femení, Aitana Bonmatí, està vivint el torneig, però com a comentarista d'una cadena de televisió mexicana, i en una atenció als mitjans de comunicació ha demanat que s'inverteixin més diners a la Lliga Espanyola Femenina.
5: La sociedad va en el camino, pero todavía queda mucho, porque no depende solo de las mujeres, sino de la apuesta que hay alrededor, ¿no? Y necesitamos ayuda, seguimos necesitando ayuda. En España vemos como tenemos campeonas de Champions, campeonas del mundo, campeones de Nations, balones de oro. Tenemos todo lo que hay que tener para crecer y todavía queda mucho, sobre todo en el tema de la liga, ¿no? Entonces, por eso digo que necesitamos la gente fuera que invierta y que apueste de verdad y que no solo ponga nombres o personas para que pongan la cara y ya está, ¿no?
4: I deixem el futbol. Avui també és protagonista el motor. A MotoGP, en una hora a les 3 de la tarda, arranca la cursa, l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos.
3: La catedral és la desena cita del calendari de motociclisme i després de la dura caiguda d'ahir, finalment, Àlex Márquez podrà córrer la cursa a l'esprint. Demà a les 2 de la tarda es disputa la carrera amb Jorge Martín sortint des de la pole. L'última vegada que el pilot madrileny se'n va adjudicar una va ser el 2024. Segon sortirà el japonès Ayogura i tercer l'italià i líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. El seu perseguidor, Marc Márquez, ho farà des de la 7a posició de la graella del circuit d'Assen, el seu germà petit, Àlex, des de la 12a, i aquest cap de setmana també hi ha Fórmula 1 amb el Gran Premi d'Àustria al Red Bull Ring, on a les 4 de la tarda arrenca la classificació i demà a les 3 la cursa. També hem de parlar de natació perquè aquests dies s'està disputant a les piscines de Son Hugo, a Palma de Mallorca, els campionats d'Espanya, i arriben molt bones notícies en clau catalana perquè Nil Cadavall ha batut el rècord d'Espanya al 50 braça, és un nedador de només 19 anys del Club Natació Sant Andreu i ha rebaixat el rècord d'Espanya, com dèiem, de Bruno Ortiz Cañabate, que el va aconseguir el 2019 amb 27-42, doncs ara mateix el Nil Cadavall l'ha deixat en 27-30. I acabem recordant el que hem fet a l'inici, i és explicant-vos que la selecció espanyola masculina ha guanyat aquesta matinada passada a l'Uruguai per 1-0. El gol l'ha fet Àlex Baena, i d'aquesta manera els de Luis de la Fuente s'han classificat per als setzens de final del Mundial com a primers de grup. Això era molt important per evitar l'Argentina de Leo Messi. I a les 4 d'aquesta matinada hi ha un partit que segurament doncs tots els espanyols estarem veient-lo, perquè serà el rival dels setzens, o Algèria o, si no, Àustria. Veurem què passarà en aquest partit, però en qualsevol cas, el proper dijous 2 d'abril, a les 9 del vespre, hora peninsular, setzens de final, Espanya, que espera rival, o Àustria o Algèria.
4: Queda Mundial, Frank.
3: Sí, bona tarda.
4: Gràcies. Acomiadem aquí l'audiència de Ràdio Nacional i de Ràdio 5, que passen a escoltar el diari de les 2, i nosaltres continuem a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana. Són les 2. Hem començat l'edició cap de setmana parlant de la cita important que hi havia avui a Madrid per als socialistes. S'ha reunit el Comitè Federal del PSOE amb l'horitzó de les pròximes cites electorals l'any que ve i la situació generada pels casos judicials que assetgen el partit. Tot i això, el sentit general expressat a l'entrada de la reunió és d'esperança, Maria Gómez.
6: Així ho ha verbalitzat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que destaca la força de voluntat del partit i la capacitat de sobreposar-se a les adversitats.
7: Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
6: Un Illa que ha defensat la gestió de Sánchez i també la contundència i exemplaritat, diu, del partit, a mesura que s'han conegut els presumptes casos de corrupció que esquitxen el PSOE i també l'entorn més proper de Sánchez. El cap de l'executiu, lluny de plantejar-se dimitir, referma la seva voluntat d'acabar la legislatura.
4: Juan Fernández, fins ara portaveu del Partit Popular al Parlament, ha estat l'elegit per Alejandro Fernández, que es repeteix com a president per ser el nou secretari general i, per tant, número 2 del partit, en substitució de l'històric Santi Rodríguez. Així s'ha decidit al Congrés, que el PP ha celebrat avui a Barcelona, clausurat pel líder nacional Alberto Núñez Feijó, que es postula com l'alternativa de Sánchez a la Moncloa.
6: Feijó no amaga el seu desig de ser president i emplaça el Partit Popular català a treballar de manera conjunta perquè això sigui una realitat i propicia un canvi de govern.
8: Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Moncloa.
6: El reelegit president del Partit Popular Català ha presentat la nova cúpula amb Juan Fernández com a secretari general i Lorena Roldán com a portaveu parlamentària, i assenyala Illa com el culpable de la crisi moral que pateix Catalunya.
9: Pues porque el señor Salvador Illa, en lugar de combatir de raíz la crisi moral de Catalunya, ha decidido chapotear en ella con sus socios o directamente liderarla con sus amigos Sánchez, Zapatero, Coldo, Ábalos, Cerdán, Salazar, el Chili, y ahí solo faltan el Vaquilla y el Torete. Menuda tropa, menuda banda.
4: El programa Faristols de Ràdio 4, que podreu escoltar després d'aquesta edició cap de setmana, el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha exigit al líder del PP, Núñez Feijó, que presenti ja la moció de censura contra Pedro Sánchez, i a Junts, que li doni suport.
10: Que presenti la moció al Feijó i a veure qui la recolza i qui no. Nosaltres la recolzarem. Junts què farà? La pip i Ramoneta. I el PNV igual. Ja, la moció ja. Que la presentin, que la registrin, la votem. És que perden el temps. És desesperant, aquesta indeterminació.
4: A Planoles, homenatge a l'expresident Jordi Pujol, organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya, la branca juvenil de Junts. Entre les personalitats més destacades, el president del Parlament, Josep Rull, o el secretari general del partit, Jordi Turull.
6: Prop de mig miler d'assistents han repassat els 23 anys de Pujol al capdavant de la Generalitat, des de les primeres eleccions guanyades a Catalunya el 1980 fins l'impuls de l'equilibri territorial o el de l'escola catalana, o també el desenvolupament dels serveis. És Alexis Serra.
11: I vull posar molt en valor la feina de la JNC, la feina de Convergència Democràtica i la feina del govern Pujol. Aquesta triple aliança que va permetre fer aquests avenços tan importants en el terreny social i també en la reivindicació de les en aquell moment, doncs, de les parelles de fet.
6: Aquest homenatge va ser anunciat amb el judici per la fortuna de la família Pujol Ferrusola en marxa.
4: Cues i cues de ciutadans veneçolans s'han pogut veure aquest matí, tot esperant per fer el lliurament de productes per enviar al seu país als milers de damnificats pel doble terratrèmol d'aquesta setmana.
6: És la resposta a la crida que han fet des de diferents associacions de veneçolans a casa nostra per aplegar ajuda humanitària i enviar-la al seu país.
12: Bueno, hemos traído suero, chiringas, las que hemos encontrado en la farmacia, que no había muchas, solución fisiológica, toallitas, guantes, también medicinas, todo lo que hemos encontrado en farmacias porque ya se acaban.
13: Ayudando entre todos lo que más podemos para que todas las personas que están allá pues puedan solventar y solucionar lo que más puedan con lo que estamos aportando aquí en su mayoría.
6: Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament s'ha posat en marxa una campanya d'emergència per ajudar els afectats i canalitzar l'ajuda tant d'ajuntaments com de particulars. El Fons Català fa una crida a fer donacions econòmiques a través de Bizum o transferència bancària, més que no pas enviament de productes, perquè diuen és més ràpid i eficaç.
4: El temps a Emet, Noelia García.
14: Avui dissabte a Catalunya continuem amb calor i altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'AEMET.
4: Ho deixem aquí. Més notícies a les 3.
15: Edició cap de setmana. Radio 4.

0: Salvador Illa mobilitzarà 4.300 milions d'euros en 10 anys per compensar el dèficit d'inversions des del 2013 i Pedro Sánchez 6.200 milions d'euros fins l'any vinent per acabar amb les esperes de la dependència. És acció política davant l'agonia del setge socialista. El govern defensa separar la sentència a Ábalos en el cas Mascaretes de l'actuació del govern de Sánchez. Mentre la Moncloa la illa de l'equació de la guerra bruta i Sánchez promet resistència, almenys fins que el Congrés debati el sostre de despesa i els pressupostos i no li quedi més remei que posar les urnes abans d'hora. Al Parlament, PSC, Esquerra i Comuns tornen a evitar que Illa comparegui pels escàndols de corrupció. Alberto Núñez Feijóo va néixer Alejandro Fernández al comandament del PP català després d'obrir la veda governant Vox, si és el mandat dels espanyols. Els populars no curtcircuitaran el desgast del PSOE pel que queda, mentre Vox colla la investidura del president andalús en funcions Juanma Moreno, l'últim serrell de dreta i ultradreta pel Consorci a les Generals. Obrim el Faristols avui amb el portaveu de Vox a Ràdio 4. Hola, Joan Garriga, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Benvingut. Feia molt de temps ja,
1: És veritat.
0: Què li ha passat?
1: Ens veiem pels passadissos, però de veritat que no m'escaquejava, perquè tenia ganes de vindre a aquesta entrevista.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: Vox no recorrerà als pressupostos de Salvador Illa al Consell de Garanties Estatutàries. És que no cal perdre el temps ni fer-lo perdre?
1: Aquest és un dels motius, i l'altre, que el Consell de Garanties Estatutàries és un òrgan que nosaltres considerem totalment imprescindibles, d'aquells que quan podem governar Catalunya farem el que estem fent a les altres regions, prioritat nacional, i desregularitzar coses, que suprimir xiringuitos i coses accessòries. Una serà el Consell de Garanties Estatutàries, que ens costa molts diners, no és vinculant a les seves resolucions, i per aquest tipus de resolucions tenim el Tribunal de Comptes, el Tribunal Constitucional, uns òrgans nacionals que són efectius i que no fan que no calen aquest tipus d'organismes autonòmics.
0: Ja tenen calculats quant d'aquests xiringuitos es volen carregar?
1: Sí, a Catalunya tenim un estudi que es va reformant i es va anar adequant, però està entorn als 18.000 milions d'euros, que és vora del 30% del pressupost de la Generalitat de Catalunya, que és el que nosaltres estimem. Però ja dic, és una xifra que va variant perquè tenim una actualització molt puntual i això supondria pels catalans poder suprimir la recaudació de l'IRPF.
0: Ara a l'agost el president Illa farà 2 anys de mandat. Ha de remodelar el govern?
1: Has de remodelar totes les polítiques, té que dimitir, convocar eleccions i canviar totalment. Vull dir, maquillatges, pot canviar qui vulgui, un conseller per l'altre, però la responsabilitat és del tripartit, d'ell i dels seus socis naturals, Esquerra Republicana i en Comú Podem. El tema de la vivenda, des de que fiquen les grapes cada vegada és pitjor. És que és un drama.
0: Ara anem pel tema de la vivenda. Tot i els riscos davant dels escàndols de corrupció, Salvador Illa ha posat en seu parlamentària la mà al foc per Pedro Sánchez.
1: Es cremarà. Com el Pedro Sánchez va ficar pel Coldo, per l'Ábalos, per la Bego, pel David, per tot el Tito Berni. És que és un darrere l'altre. És que tants escàndols, a mi està m'escandalitza tants escàndols. És que pot ser un o dos, però són més de 10. És que és una passada. Llavors, el Salvador Illa té el seu futur polític lligat al de Sánchez. De fet, ha sigut ministre seu quan el tema de Plus Ultra, del Zapatero, que ens hem de la llista hem lligat al Zapatero. El Zapatero també és un autèntic, el marquès de Plus Ultra, no? Perquè aquelles joies... És un autèntic escàndol i això és un element més que fa que s'han de convocar eleccions, que tenim que donar la veu als espanyols per revertir aquestes polítiques, però no sol per la corrupció, que ja és gravíssim, sinó per tot el que estan fent pel conjunt de la nació. Han patat els serveis públics, la fiscalitat per als núvols, la immigració descontrolada, la identitat en perill.
0: Ja tenen clar que ella no compareixerà al Parlament pels casos de presumpta corrupció al PSOE?
1: No, perquè no vol donar la cara. Nosaltres ho hem demanat reiteradament. A l'última Junta de Portaveus, Vox també va proposar que compareixi i que doni explicacions perquè està investigada la campanya 2024 que li va donar la presidència de la Generalitat i més coses que poden sortir. I ja també està correlat per la corrupció en el sí del PSC i en el conjunt del seu partit nacional, que és el PSOE.
0: Sánchez presentarà els pressupostos i si no els valida?
1: I perquè no s'ha presentat ja, li faré jo la pregunta. Ara perquè li convé. És que fem unes cursilades de politiquers, ara presentem pressupostos, si ja estàs gestionant milions d'euros, ja gestiones molt malament. i sou uns corruptes, teniu que marxar ja. Ara vos presentar pressupostos, per què? Per fer el juguet una miqueta en Junts i Esquerra i fer quatre titulars i ens fan perdre el temps. Que baixin impostos ja. Com s'han de baixar impostos? De regularitzant com farà Vox a Extremadura, ara amb les vicepresidències que hem adquirit a Castella i Lleó, que tot el que sobra, tot l'accessori, és un autèntic escàndol. Si la gent perdéssim un cap de setmana, perquè la gent té feina entre setmana, i llistar el que es gasta en les administracions públiques, és que és un autèntic escàndol i la gent tindria més diners a la butxaca. El que nosaltres proposem, acabar amb aquest malbaratament dels diners públics perquè la gent cobri més a les nòmines. Aquesta és la política de veritat.
0: Com han estat contemplant el flirteig de Feijóo amb Junts per la moció de censura?
1: Pimpinela, no sé com definir-t'ho, però al final que presenti la moció al Feijóo i a veure qui la recolza i qui no. Nosaltres la recolzarem. Junts què farà? La pip i Ramoneta. I el PNV igual. Perdona l'expressió, però és que no puc dir...
0: M'ha fet gràcia la pi...
1: Bueno, perquè no m'ho posis tu, perquè no m'ho posi la Laia.
0: No, digui, vostè digui.
1: Però, ja, la moció ja. Que la presentin, que la registrin, la votem. Vox votarà a favor. Votarà a favor. Junts què farà? No, perquè nosaltres... És que perden el temps. És desesperant. Aquesta indeterminació. No, la gent té molts problemes quan s'aixeca, quan hi ha inseguretat al barri, no pot deixar a les seves filles tornar sola per la nit, no arriba fins la més treballant. És que n'hi ha famílies. Aquest Sant Joan vaig coincidir amb uns matrimonis i em deien, és que treballem els dos, és que tenim dos fills, és que ens tenien que anar molt bé les coses, doncs no podem anar de vacances, no podem pagar la hipoteca, no arribem a fin de mes. Aquest és el drama dels catalans. I ell, no, la moció de censura, perquè aquest... Ja està bé. Una miqueta de determinació i de voluntat política. Vols el Sánchez i les seves polítiques, Junts per Catalunya, no t'agraden. Moció de censura i convoquem eleccions. Sigues valent. És que som uns... Vamos, és que... Jo em poso molt nerviós perquè trobo que és una peça de pèl.
0: Sigues valent, Feijóo.
1: Feijóo en presentar-la i Junts en recolzar-la. Perquè no és perquè governi PP i Vox, és perquè la gent parli. Us fa tanta por la democràcia que la gent pugui parlar? No, ja t'ho avancen. És que el que tenen per ell és un govern que canvi les coses de veritat, que és el que gent veu, que quan entri Vox les coses canviaran. Com està passant a les altres regions, que a mi em dona una enveja de pip, totalment. Perquè realment dius, jolín, quina sort que tenen, no? Ara els extremenys, els d'Aragó, la capital nacional, vull que em preguntis, per favor.
0: Fins no fa gaire, la de Feijóo era la drateta covarda. Sí? Els veuen ara una mica més valents, ja que ara comparteixen la aquests governs?
1: Ara és la drateta condicionada per Vox. I això és una meravella, perquè veus, podem aplicar polítiques. Aquests dos eixos, que m'agrada que em facis la pregunta, de prioritat nacional. De poder, el que hi ha, el sentit comú és que serà la bandera de moda. Ara tothom parlarà d'això. Hi haurà dues opcions, dues caselles. O prioritat nacional o continuïm igual.
0: Què li ha semblat la via de Junts que Sánchez s'aparti per buscar un nou president que no sigui del PSOE?
1: Pip i Ramoneta. Perquè què significa això? Si són les mateixes polítiques. Si les polítiques que determina i la corrupció, la màfia socialista, és la màfia socialista. No és la màfia només de Sánchez. Ell la representa, la lidera. Però el problema és el mateix. Vull dir, per què vols canviar? Vols ficar aquí? Si és per continuar igual, amb les mateixes polítiques. La Pi i la Ramoneta.
0: Diu Junts que els consta que alguns socialistes ho veurien bé, això.
1: Sí,
0: a vostè,
1: clar, perquè,
0: també?
1: Clar,
0: a vostè també?
1: No, nosaltres no. Perquè ells veurien que continuarien les mateixes polítiques, el mateix govern amb les mateixes polítiques. Perquè tindre un altre candidat suposa canviar de polítiques, de la política migratòria, la política de malbaratament s'acabaria, la política de control migratori, la política de recolzar els nostres productes nacionals enfront de la competència deslleial, la política de seguretat, canviaria alguna cosa? No. Con lo cual no serveix de res.
0: Lo seu amb Feijóo, amb el PP, és una coalició?
1: És un govern de coalició, sí.
0: Sí?
1: Però sobretot de determinació, que és nosaltres entrem en un govern per canviar les polítiques. Fixi's que ara estem en Andalusia, però el que ha passat a Extremadura, a Castella i Lleó, és que no hem pactat cap cadira. Hem pactat polítiques i a partir d'aquí, qui les aplica i amb quines persones. Però no hem pactat cap cadira, perquè això és el que menys ens importa. A Andalusia, de moment, ja han pactat diverses cadires i a la mesa del Parlament i Vox no està present. Estem pactant polítiques. A partir d'aquí dius, bueno, però jo crec que sóc algun conseller de Vox serà el millor d'aplicar aquestes polítiques. Això és el que estem fent.
0: Fa bé el president andalús en funcions, Juanma Moreno, de presentar-se a la investidura aquest dilluns sense un acord amb Vox?
1: Pues mira, m'és igual que ho faci d'aquesta manera o de l'altra. Si vol ser president amb el nostre recolzament, serà pactant polítiques. Quines? Se les avanço. Tampoc és una gran novetat. Prioritat nacional i desregularització. Defensem la igualtat per tots els espanyols. Hem imposat aquestes dues idees allà on hem condicionat el govern, Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, també Andalusia. I esperem que a Catalunya també es puguin aplicar, imagini's, quin somni. Prioritat nacional, des del barri, des del pàrquing, de la platja, la vivenda de protecció oficial del barri i desregularització. Aquest 18% de despesa supèrflua, per què? Perquè el que m'està escoltant cobri 200, 300, 400 euros més al mes. Una meravella. Aquest és el meu objectiu, i ja li dic, si ho he dit abans, i dic una miqueta, perquè jo soc català, dono una miqueta d'envejeta. Dono envejeta. Els extremenys, els aragoneses de Castellera on donen veja, i ara els andalusos amb aquesta expectativa que tenen, si el Juanma ho accepta.
0: Anem al quart govern autonòmic compartit per PP i Vox, Andalusia?
1: Jo m'ensumo que té pinta que sí, que suposo que el Juanma serà intel·ligent i aquestes dues mesures estrelles, que per suposar tenen un desenvolupament total, molt complex i molt exhaustiu, es podrà aplicar, si no és un irresponsable. Un irresponsable autèntic.
0: Per ara, Vox manté el seu no, si no hi ha això que vostè posa damunt de la taula.
1: Sí. Pactar polítiques votació, i aquests són els dos temes que
0: a la portem. Primera votació, que...
1: Bueno, sí, la primera segona. A mi aquest detall se m'escapa.
0: Perquè després hi ha 48 hores per una altra, ja ho sabem. Però la primera, si no hi ha això...
1: Jo sé que aquesta imposició de pactar aquestes dues polítiques està sobre la taula com una prioritat.
0: Vale, però govern compartit, eh? Com a Aragó, no, com a Extremadura...
1: A partir d'aquí les cadires. Primer les polítiques, després ja determinaran, segons les forces i com portin les negociacions...
0: Si, no, li deia si, perquè era...
1: Això se m'escapa.
0: Li deia per si Juanma Moreno s'havia de menjar les paraules aquelles de que governar amb Vox Andalusia és un lío,
1: però això
0: no?
1: Se m'escapa. Si pactant aquestes polítiques seran govern solitari del PP, condicionat per aquestes dues polítiques perquè Vox voti a favor, o amb dos vicepresidents de Vox, o quatre, això se m'escapa.
0: Val. El 16 de juliol, al TJU, Europa, resoldrà sobre l'amnistia. Preparat?
1: L'amnistia de polítics per polítics. Jo crec que aquí és un tema que també m'enerva molt, també m'agrada que em fes aquesta pregunta, perquè a l'autònom que no paga una quota, no l'amnistien. I a vegades és que no arriba, perquè ha tingut que pagar uns proveïdors i s'ha quedat sense diners per pagar la quota a la Seguretat Social o per pagar la liquidació de l'IVA. I aquest és que cap amnistia fiscal pels treballadors, pels autònoms, pel pintor, pel corrente. En canvi, pels polítics sí, que va ser tremend. La desobediència al Tribunal Constitucional, el cop d'estat, el frau de destinar diners a coses diferents que per les que estaven previstes, són delictes fragants i els amnistien. Una amnistia de polítics per polítics. És un tema superdesagradable. Superdesagradable. I totalment injust socialment per al que no ens amnistien ni una sola quota de la societat social que t'embarguen les comptes. Fa 15 dies, vaig estar amb un tio que li havien embargat les comptes perquè no havia pagat la quota i no tenia per anar al supermercat. Per aquest no se li pot aplicar una amnistia, però sí pels polítics culpistes. És un autèntic escàndol que nosaltres, Vox, no oblidarà mai.
0: Pot ser que l'aplicació de l'amnistia canviï alguna cosa en l'escenari i en el tauler polític?
1: Sí, demostra que n'hi ha persones que estan privilegiades. En aquest cas, els polítics separatistes. Això ho canvia tot, perquè s'humilla molt a les persones.

0: no és de just per Catalunya, perquè és que no et pots sentir orgullós d'una formació política tan incoherent, amb tants problemes interns, amb tan poc futur polític.
1: El Parlament debatrà per regular la compra de pisos per especular i la majoria d'Esquerra escolla per validar-ho el juliol.
0: Fantàstic. Un problema més per la vivenda. Cada llei que aproven els comunistes, d'aquestes limitacions de rentes i tal, que intenten protegir l'accés a la vivenda, és una autèntica. Que comencin per una mesura en els pressupostos el dijous que ve. Que introdueixin eliminar el 10% de l'ITP quan compres la teva vivenda habitual. Pis mitjà a hospitalet, 300.000 euros. A l'immobiliari li paga 6.000, la notari 1.000 i el registre 300. A la Generalitat de Catalunya, 30.000 eurazos. Que comencin per aquí, perquè la gent té dret a arraigar-se, a comprar la seva vivenda amb el seu treball. Avui dia és impossible, perquè n'hi ha un gran comissionista, que no és un fons d'inversió, que no és un banc, que no és un empresari, que no és un venedor d'immobles, sinó que es diu Generalitat de Catalunya. Són una autèntica estafa als comuns, el David Cid, la no sé què, l'altra, la Colau i l'Illa. L'accés de la vivenda és un drama i qui castiga sobretot són els impostos per construir, per transmetre i per mantindre. Aquesta fiscalitat per a la vivenda habitual, Vox posa a eliminar-la, perquè volem propietaris i no precaris, que és el que aconsegueixen amb aquestes lleis que volen aprovar abans d'acabar el juliol.
1: Recorreran al Consell de Garanties Estatutàries?
0: No anem al Consell de Garanties Estatutàries perquè no serveix de res, perquè no és vinculant, perquè fan el que els hi passa pels nassos.
1: I aleshores on aniran? Al Tribunal Constitucional?
0: Recordem qui forma part del Consell de Garanties Estatutàries. Dos membres de Junts, dos membres d'Esquerra, dos membres del PSC. Què tenim que recórrer nosaltres amb aquesta pip d'organisme? Que no serveix de res.
1: El
0: Constitucional no, perquè no tenim els vots suficients, però a les següents eleccions generals sí que els tindrem. Clar, tens que tindre 50 diputats. Els tindrem. Ens donaran la confiança. Tindrem més. Governarem Espanya. I aquestes lleis que van contra la Constitució, i no perquè vagin contra la Constitució, sinó que van contra el sentit comú i les necessitats dels espanyols, ho revertrem.
1: Les joventuts nacionalistes, la JNC, ha homenatjat avui l'expresident Jordi Pujol. El president Illa li ha reconegut la tasca a Pujol i defensa que Catalunya li deu molt a Convergència Democràtica. Ho comparteix?
0: No. Jordi Pujol, a part de ser un corrupte, confés, no està condemnat per una peripècia dels advocats que són bons i han dilatat una miqueta el procés. L'han apartat del procés, però l'ha absolt, eh? No ho oblidem. I ell mateix és confés. Ho va reconèixer en una carta. O sigui, el president, l'expresident Pujol, és corrupte, dit per ell mateix, i per suposat és el germen del separatisme. Si ell no hagués inoculat aquesta obsessió antiespanyola, aquesta obsessió de fer incompatible al ser català, que és la forma que tenim molts de ser espanyol, amb ser català, no estaríem on estaríem. Con lo qual, nosaltres, cap homenatge i tota la condemna.
1: Les llistes de Vox per les municipals han de passar pel Comitè Executiu Nacional a finals d'any. No tem vostè que vagin massa tard?
0: No, miri, a les eleccions regionals, que ens han anat molt bé, hem pujat a Castella i Lleó, a Extremadura, a Andalusia...
1: Les han presentat tard.
0: Bueno, és que el candidat l'hem presentat crec que 15 dies abans.
1: I això funciona?
0: Perquè nosaltres no es presenta la persona. Es presenta Vox i el que representa Vox. Es presenten les idees, el compromís, la tenacitat. Llavors després dius, escolta tu, Fernando, l'altre... Et poses tu al capdavant, fantàstic.
1: Em poso Torero.
0: Al capdavant. Però defensar de les idees que nosaltres, les banderes, les persones no són tenim. No tirem de, tirem de marca i de compromís d'aquesta marca que és prescindible. Si no ens serveix, com diu el president Abascal, la tirarem a la basura, a l'escombraria de la història. Però es presenta la marca, es presenta Vox. El candidat és un instrument al servei d'aquesta marca, d'aquestes idees.
1: La seva aposta pel cap de cartell a Barcelona, i vostè és el president provincial... de Vox.
0: Sí.
1: És continuista, Gonzalo de Oro Pulido.
0: Sí, és continuista en el sentit que continuarà estant present Vox, que el candidat a l'alcaldia de Barcelona serà Vox.
1: Gonzalo
0: a Gonzalo de Oro té tot el meu recolzament, perquè ha fet una gran labor, una gran feina, i estic segur que continuarà fent aquesta gran feina.
1: Així ho defensarà Abascal, aleshores. Vostè.
0: Sí, sí.
1: Sí?
0: Tres coses que es presenta a Vox, que el Gonzalo ha fet una feina en la TEC que continua fent a l'Ajuntament de Barcelona, i tercer, que lo important no són les marques i que decidirem quan toqui, que serà, pues, jo crec que el controla més vostè, m'ha dit que és...
1: A finals d'any, home meu, sí, a finals d'any.
0: Estic tan centrat en els pressupostos
1: ara. A mi ja em sembla tard, però bueno, sí, clar.
0: Però que lo important és la marca i lo menys les persones.
1: Sap que sonava vostè, oi?
0: És una, bueno, perquè jo canto molt bé habaneres.
1: No, com les persones no eren importants, bueno, perquè la marca mana molt.
0: Vols que et canti una habanera? Tenim un certament d'habaneres.

0: Unici el primer certamen al juliol, el 18 de juliol, Vox Barcelona reuneix el primer certamen d'havaneres. Espectacular.
1: Abans
0: ja n'hi ha quatre grups. Estem dient a diversos grups que no es presentin. Amb cada un una cançó i acabarem plegats cantant El meu avi i la vella Lola, gallina de pell. Espectacular. Serà preciós, ja passarem fotos i farem algun vídeo xulo. Per què? Perquè nosaltres no practiquem la cultura de cancel·lació com volíem practicar els socialistes a Calella per Urgell. Una altra victòria de Vox, gràcies a la nostra pressió, a la nostra tenacitat, també aquest any a la cantava de Matadepera i de Calella per Urgell es cantarà El meu avi.
1: Tem que Aliança Catalana, l'embrancida que porten, els hi faci mal?
0: Va, junts. Jo,
1: aquestes almes... No.
0: No.
1: Però si pesca de tothom, pesca del PSC també.
0: No, el PSC és nostre. Sí. Mira, un altre titular, una altra exclusiva. Presentarem una campanya específica amb un nom, amb una imatge concreta, amb uns discursos, amb un treball darrere espectacular al setembre per anar a per tot el cinturón rojo aquest que deien clàssicament
1: primera
0: els nostres savis.
1: Primera i segona corona metropolitana de Barcelona.
0: Brutal. S'ha acabat l'hegemonia. O sigui, els socialistes, pels que ho veus pel carrer, vas per Sant Boi, vas per Sant Adrià, vas per Hospitalet, vas per Cornellà, i diu, mi abuelo votava al PSOE sempre, no concebia altra cosa, jo us votaré a vosaltres. I aquest és el nostre objectiu. O sigui, el PSC és nostre. Els votants del PSC seran de Vox.
1: Van a pel socialista.
0: Generació. Totalment.
1: Van a pel socialista dissident o emprenyat?
0: No.
1: És això?
0: No, el corrent. El tio que passeja, veu que no n'hi ha seguretat, veu que li castiguen a les nòmines de l'ITV, veu que no es pot comprar la vivenda, que no es pot casar i formar una família. Aquest, el que veu al seu barri, que ha perdut la identitat del barri de quan van arribar els seus avis, aquest és el nostre futur votant. I el PSC notarà les següents municipals d'una manera espectacular. I per recordar, i per fer una miqueta més d'embrangida, nosaltres començarem al setembre una campanya no per captar, perquè ja està captat, per fidelitzar, per explicar aquest vot, que era socialista i que ara serà de Vox.
1: Com hi pot haver? Vostès alerten constantment a les generals de tupinada, ara també al Congrés aquesta setmana. La pregunta és, com hi pot haver tupinada amb el tema de la regularització de migrants i la llei de nets, com hi pot haver tupinada si tenir residència legal i permís de treball no equival a tenir la nacionalitat espanyola?
0: Però és un primer pas.
1: No equival, no podran votar.
0: Automàticament no, però és un primer pas.
1: O sigui, vostès estan alertant de tupinada d'aquí a quatre generals?
0: O una i mitja o dos. Però és una tendència. A part, el de la realització, també m'agrada que em tregui aquesta pregunta, també és una autèntica escàndola. O sigui, entres malament, il·legalment a casa nostra i et regulegem, et premiem, en vez d'expulsar-te. Vull dir, això no va així. Vull dir, a casa nostra, si Espanya és casa nostra, l'haurem protegida. I entres demanant permís. I si has entrat sense demanar permís, doncs mira, com el Vaticà, multa i no pots tornar a entrar.
1: Per què ha ocultat Vox els 1,7 milions d'euros que va pagar en interessos a un banc hongarès de Víctor Orbán per un crèdit per les conteses electorals? Per què?
0: Tu que has manat la pregunta o no?
1: Home, que vostè refaci la pregunta o no, però això s'ha vist perquè hem hagut de presentar els papers.
0: El que és tremendo és que sigui notícia algú que Vox està manifestant.
1: És notícia perquè ho està manifestant.
0: Vale, però vull dir que no ha amagat. No, sempre hem dit que teníem un crèdit demanat aquí perquè no es donaven aquests recursos als bancs nacionals i hem de buscar en part un banc de fora. Vale, es van donar el préstam, l'hem tornat de seguida, no hem tardat quasi res i hem pagat uns interessos. Aquests interessos són per culpa de que l'administració de l'Estat, portada per socialistes, encara ens té que pagar diners de les campanyes municipals i nacionals de 2023. És que així va la cosa. També en dèiem que quan un autònom no paga la quota, el mes següent ja té la compte quasi embargada, o els dos mesos, i es caig. I en canvi aquí, quan tu deus un diners com a administració, tardes 3 anys. Llavors, clar, tens que buscar finançament. És que és torticero, és una cosa espectacular. I no ho hem amagat. És que la notícia és que sigui notícia.
1: Però ara demanden a l'Estat per...
0: Però ho estem dient a la cara. No estem demanant. Escolta, aquests interessos són pel teu retras. Ara me'ls pagues. Jo no sé quin instrument jurídic utilitzarem, si una demanda, si tal, o simplement és una petició formal. No ho sé, perquè se m'escapa com farem la petició concreta, no? Però sí que la denúncia està feta. Jo la defenso. Vull dir, és que per culpa d'aquests retrasos, o sigui, encara ens deuen la 2023. És que per què passa? Per què no ho paguen? És que porten tot molt malament, eh?
1: Vol cantar l'havanera?
0: Vinga, quina vols?
1: Vostè mateix.
0: El meu avi va anar a Cuba a bordo del Català, el millor barcú de guerra de la flota d'ultramar.
1: Joan Garriga, Vox, moltes gràcies.

0: per compartir aquesta estona de dissabte en aquests micròfons.
1: Perfecte.
0: Ens
1: bones
0: veiem,
1: sabaneres,
0: ens
1: bon estiu i bona esperança i bon futur que tindrem tots plegats amb l'augment electoral de Vox.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Fins aquí el Faristols. Gràcies per acompanyar-nos. Més dissabte vinent, aquí, a Ràdio 4.

0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. A aquesta hora i amb aquesta sintonia, això no té pèrdues, el Més que Esport aquí a Ràdio 4. Com sempre, fins a les 3 en punt de la tarda, cada cap de setmana, i avui amb la Irene Moreno al control de so. I aquest dissabte ja estiuenc que us volem acostar al món dels cavalls. Des del punt de vista de la competició, però tenint en compte la singularitat de l'esport de l'equitació, que és que l'eina utilitzada per competir és un ésser viu amb tot el que això representa. Per això hem convidat una de les amazones espanyoles més destacades en la disciplina de salt d'obstacles, que té la particularitat de competir en cavalls que ella mateixa i la seva família, de gran prestigi en el món de la hípica i la cria de cavalls, crien. Ella és la catalana Imma Roquet.
2: Imma Roquet va néixer a Vic el 13 de setembre de 1991 i des de petita sempre ha estat involucrada al món dels cavalls. Va començar a muntar amb només 2 anys i va competir en doma i salts. Al llarg dels anys van créixer la seva passió pels salts d'obstacles i els seus triomfs en aquest esport, on té una important trajectòria. Roquet va compaginar els seus estudis d'economia amb la competició d'alt nivell i ha obtingut notables resultats internacionals i és una figura habitual als podis dels campionats d'Espanya i les competicions autonòmiques, sempre amb cavalls criats a casa. La catalana combina la seva carrera professional d'alta competició amb la cria, l'entrenament des de la base i el desenvolupament de cavalls joves. Actualment, la Imma és una de les amazones espanyoles més destacades en la disciplina de salts i és l'amazona principal de Maset Sport Horses, l'empresa familiar on cria els seus propis cavalls amb els que competeix. El projecte el va iniciar Pere Roquet, pare de la Imma, fa més de 20 anys amb l'objectiu de criar cavalls de salt perquè les seves filles poguessin competir. Els seus bons resultats i la seva capacitat per transmetre les seves qualitats als seus fills van motivar la família Roquet a ampliar la cria i expandir el negoci. Imma Roquet participa habitualment al prestigiós Sessió Barcelona, competició que es celebra el mes d'octubre al Reial Club Polo de la Ciutat Comtal i on l'any passat va ser l'única catalana i l'única dona de l'equip espanyol que va disputar la final de la Lliga de les Nacions.
0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquí als estudis la Imma Roquet. Hola, Imma, com estàs?
3: Hola, bona tarda, el plaer és meu.
1: Doncs encantada que ens vinguis a veure, i no he vingut sola, perquè a part de tot el que fas, ets mare de 2 nens, d'un nen i una nena.
3: Sí,
1: petits, petits,
3: exacte,
1: i petita.
3: De la Clara i el Ramon, que hem vingut avui a veure'm.
1: Estan per aquí, estan per aquí. Sí, sí, sí, sí. I que tenen 6 i 4 anys.
3: Exacte.
1: No t'avorreixes, no?
3: No, absolutament. Tinc molta sort, que m'ajuden molt a casa. La meva mare, el meu marit, la meva germana, que també està
1: també
3: aquí.
1: També està aquí, que ara mateix està amb les criatures, no? Ella també, ella també. No sé si ara s'exerceix doncs, o no, perquè crec que es dedica al món del cinema.
3: Sí, sí, i bueno, ella va guanyar un Goya, millor directora Nobel.
1: Què dius ara? Sí. Doncs ara l'haurem de fer passar un dia d'aquests, entrevistar-la ella, sí, potser en un altre programa més adient al tema, però felicitats doncs per la Clara, sí, que es diu com la teva filla, no? O la teva filla es diu com ella.
3: Exacte, la meva filla es diu com ella.
1: Sou dues germanes, en teniu més de germans?
3: No, són dues.
1: Dues germanes, per les que el pare doncs va decidir començar a criar cavalls. Per què? Per què ho va fer el Pere, el teu pare, el vostre pare?
3: Ell va començar a muntar tard, com als 20 anys. I
1: no havia muntat mai.
3: No, no havia muntat
1: anys.
3: Mai. I llavors, arrel que el seu germà era bastant aficionat, va començar a muntar, ell tenia la seva empresa a part, ho feia com a hobby totalment, saltava, li agradava una mica tot, la doma, el salt, i quan la meva germana gran va començar a muntar, que més germana era molt aficionada, sí, encara ho és, no? Ara sí, més el temps que té lliure, però semblava que li agradava molt. Llavors el meu pare va començar a comprar cavalls i ens va passar diverses vegades que compràvem cavalls a Alemanya amb tota la il·lusió del món, arribaven els cavalls aquí i no saltaven.
1: I per què Alemanya? És que no
3: Alemanya,
1: tinc idea del tema de l'equitació.
3: Crien moltíssim.
1: Crien molts cavalls.
3: França, Alemanya, Bèlgica...
1: Són llocs capdavanters.
3: Exacte. I realment no ens funcionaven. Amb una d'aquestes, una de les eugues que vam comprar, que tenia molt bon origen, que tampoc ens va funcionar, el meu pare va decidir criar amb ella.
1: Criar.
3: Criar amb aquesta euga, exacte. I bueno, així va començar, que ella realment no ens va donar bons poltres, perquè el caràcter és molt important i ella tenia un caràcter terrible.
1: És que era alemanya.
3: Era alemanya.
1: Són una mica quadrats.
3: Exacte, aquesta era molt quadrada. I, però bueno, després sí que va comprar un parell d'eugues que sí que, bueno, que també tenien molt bon origen, ben bé per criar. Una d'aquestes, la mare de l'indret, l'indret del Maset, que és el semental que hem tingut, el principal semental, que a més ens va donar moltes il·lusions al mateix cavall, però
1: quan dius que us ha donat moltes il·lusions és perquè ha guanyat moltes coses, perquè clar, el cavall que vosaltres crieu després competeix.
3: Exacte, amb aquests va guanyar amb mi el Campionat d'Espanya de Juniors dues vegades i bueno, va fer uns quants grans premis molt, molt bons, va guanyar un gran premi aquí a Barcelona que també era important, va... i a més...
1: I com dius que es diu?
3: Indret del Maset.
1: Indret del Maset.
3: Exacte, tots els nostres cavalls, com que són de la lleguada del Maset, que és la nostra lleguada, una ugassada...
1: Tots són del Maset.
3: Del Maset, exacte.
1: Tenen un nom i del Maset.
3: Exacte, seria el cognom. Tots és el cognom. Comparteixen cognom.
1: Sí, fantàstic.
3: I ara mateix, per exemple, les millors llegües que tinc són filles de l'indret.
1: Déu-n'hi-do. Sí, que el teu pare no tenia pensat dedicar-se a això, feia una altra cosa completament diferent, però ara esteu tota la família immersa amb el que és aquest negoci, la cria de cavalls, l'entrenament i la competició.
3: Realment. Ell ho fa, ho continua fent com a hobby, però hi dedica
1: moltes hores.
3: Moltíssimes hores. Ell li encanta tota la part de la cria. Jo dic, els poltres per ell són com un fill més.
1: Com fills.
3: Sí, t'ho juro. I realment té... Jo crec que té un talent per la cria, perquè
1: s'ha quedat
3: molt bé.
1: Sí. És curiós. Escolta, sí, perquè jo ho deia al principi, la particularitat d'aquest esport de l'equitació és que, clar, tu fas, no sé, vas amb moto i tens una moto, o no, un Fórmula 1, o una raqueta, si et dediques al tennis, però aquí tens un ésser viu, que es val molt més enllà del que és la màxim, la competició, no?
3: Clar, és, per mi és l'encant que té aquest esport, no? Que el comparteixes tot amb un animal i realment, des de conèixer-lo molt, és el que fa que després, en les competicions importants, puguis tenir èxit.
1: Ja, saps com reacciona.
3: Clar.
1: I ell sap com reacciones tu, ell
3: sí,
1: o ella.
3: Sí.
1: També sap com reacciones tu.
3: Totalment. Hi ha moltíssimes... Jo dic, quan muntes és com si tenen un diàleg amb el cavall. Llavors tu li demanes alguna cosa, ell respon. I al revés, a vegades, ell també et diu no, per aquí sí, per aquí no. I normalment els millors cavalls són supersensibles.
1: Sí?
3: Llavors has de muntar-los amb molta precisió i realment que entenguin tot el que els demanes.
1: Tu has viscut des de ben petita.
3: Clar, des de... Bueno, és que, no sé, quan
1: crec que als 2 anys ja...
3: Sí, als 2 anys ja començàvem i ens domàvem els ponis, els dels primers ponis que ens van comprar, bueno, els va domar la meva germana. I...
1: Quan us porteu?
3: 3 anys.
1: 3 anys.
3: I realment, crec que això ens, a mi m'ha ajudat molt el fet d'haver iniciat tants cavalls, saps? Et dona... un feeling per saber el que has de fer en cada moment, saps? I et dona molts recursos a la pista, perquè he muntat tants cavalls diferents. Muntem el que criem.
1: Clar, sí. Sempre competeixes amb cavalls criats a casa.
3: Sí.
1: Sempre.
3: Sí.
1: I quants cavalls teniu?
3: Ara hem tenir uns 120.
1: 120 cavalls? A on? On esteu?
3: Al costat de Vic.
1: Al costat de Vic.
3: Sí. A Malla.
1: Es necessita espai.
3: Clar,
1: necessita espai, un lloc especial,
3: gent,
1: no, diguéssim.
3: Sí.
1: Clar, al final és tot un món, no?
3: Tot un món. I hem anat, la sort és que hem anat creixent a poc a poc. Vam començar, és el que dius tu, amb el meu pare, doncs amb un euga. Després 2, després 3, després 4, saps? I sempre ho hem fet mirant les possibilitats que teníem, saps? Quan veníem un cavall més... potser fèiem la pista més gran, quan fèiem, saps? Llavors hem anat creixent d'una manera bastant controlada.
1: Escolta, i aquests cavalls que crieu, només els feu servir als membres, diguéssim, de la família o també altres... genets o amazones de fora?
3: No, els venem.
1: Els

0: veneu.
1: Sí.
0: Els veneus.
1: Pensa que criem uns, ara mateix uns 20 cavalls a l'any.
0: 20 a l'any.
1: Sí, llavors molts es venen. Es venen més o menys uns 20.
0: I els altres, us quedeu els que vosaltres preferiu, suposo,
1: sí,
0: t'imagino.
1: Sí,
0: no?
1: Realment, ara tinc molta sort perquè em puc quedar uns quants cavalls per fer jo l'esport al nivell. I
0: que vas fer tu, vols dir que els vas criar?
1: Que, sí, que, sí.
0: Que tu els has entrenat? O...
1: Exacte. I que tenen unes característiques que els permet saltar doncs, 1,60 m, no? El màxim que es pot saltar.
0: Que és el màxim,
1: 1,60 m. Sí, 1,60 m. I llavors hi ha molts altres cavalls que tenen un perfil més amateur, que no arriben a saltar 1,60 m, però són superútils per saltar, per exemple, 1,40 m, els quals els venc també alumnes que tinc jo i també gent d'Espanya, d'Estats Units,
0: del
1: diferents...
0: Món.
1: Sí, del món.
0: I alumnes, dius, també els hi dones classes?
1: També els dono classes.
0: O sigui, dones classes d'equitació.
1: Sí, de salt.
0: De salt, per persones que s'hi volen dedicar professionalment o no necessàriament?
1: No necessàriament, però realment la majoria que tinc s'hi volen dedicar.
0: S'hi volen dedicar.
1: Sí.
0: Escolta, posem música. Et sembla?
1: Vinga.
0: Vinga.
2: No sé si todavía estás pensando en cómo me jodiste, que cuando dices te amo, no es lo que dijiste.

0: Aquesta és la veu de Sebastián Yatra. Aquest tema es diu Canción para regresar. És el primer que ens ha demanat la Imma, perquè ja sabeu que ens encanta que els nostres convidats i convidades ens portin la seva música i així us coneixem més també des d'aquest punt de vista musical. T'agrada molt la música o no?
1: M'encanta la música.
0: Sí? I aquesta cançó per què?
1: Perquè, mira, aquesta cançó em va ajudar molt durant el CIO de Barcelona de l'any passat.
0: 2025,
1: 2025, exacte, que estava a l'equip espanyol i era una Copa de Nacions important per mi, important per Espanya.
0: Important.
1: Sí, important, exacte. Bueno, és la final de les Copes de Nacions.
0: Clar, clar, que són els 8 millors del món, crec, exacte, no? Els 8 millors equips del món.
1: Sí, sí. I nosaltres tenim la gran sort de poder-hi participar, perquè és de Barcelona, no? És un país anfitrió. I vaig fer un gran premi, que era el divendres, que no em va sortir del tot bé,
0: vaja,
1: saps? Que una mica era preparatori per la Copa de Nacions i me'l vaig agafar una mica en aquest sentit per preparar-ho i no em va sortir tan bé com m'hauria esperat. Llavors, aquesta cançó realment em va ajudar a escoltar-la molt el divendres de la nit, el dissabte de matí,
0: després.
1: Per relaxar-me i pensar que pot tornar, no?
0: Clar,
1: tornar,
0: que no s'ha acabat el món amb aquella...
1: Que no s'ha acabat el món i que el diumenge podríem fer-ho molt bé un altre cop. I
0: va ser així.
1: I va ser així, em va sortir molt millor a la Copa de Nacions.
0: Veus? O sigui que ara Yatra el tens allà, allà com
1: a banda. Sí, sempre m'ha agradat el Yatra, però...
0: Sempre t'ha agradat. T'agrada ballar, també?
1: M'agrada ballar, sí.
0: Sí, no?
1: M'agrada molt tocar la guitarra, toco la guitarra.
0: Tu toques la guitarra?
1: Sí. Vaig fer molts anys d'escola de música.
0: Ah, també vas fer escola de música. I vas fer econòmiques.
1: I vaig fer econòmiques, sí.
0: I tot això ho vas compaginar sempre...
1: Amb la competició.
0: I amb la cria de cavalls.
1: I amb
0: l'entrenament, o amb tot allò que fas.
1: Realment teníem molts menys cavalls, el qual ho feia més fàcil, però sí, muntava, jo recordo que vivia a Barcelona i dissabte i diumenge muntava, anava a competicions, dilluns i dimarts estudiava, estudiava a Pompeu, tenia un apartament just al costat.
0: Estudiaves a la Pompeu?
1: Sí,
0: econòmiques.
1: Sí. I dimecres anava cap a casa, muntava, dijous al matí muntava, tornava, bueno, feia així tot el dia.
0: Anaves amunt i avall tot el dia. I mentretant també anaves a l'escola de música?
1: No, això ho vaig fer fins als 16 anys.
0: O sigui, de petit, des de petita fins als 16 anys.
1: I clar, la meva mare ens va acostumar a fer moltes coses, tant a la meva mare com a mi.
0: Ella també estudiava música?
1: Feia alemany, música no, però feia tropicientes coses. I en les dues ens vam acostumar a fer moltes coses, i més, era molt exigent amb les notes. Llavors, sempre fer moltes coses ens ha semblat com lo normal.
0: Normal, clar. I us heu sabut organitzar perquè ja estàveu acostumades a fer.
1: Mira que en el meu cas no sóc massa organitzada.
0: No ets massa organitzada.
1: No. M'agrada molt improvisar, una mica massa a vegades.
0: Ah, també està bé improvisar, no? Cada dia és diferent.
1: Total,
0: I cada dia té sorpreses, no? Sí. Escolta, i ara amb els nens, el nen i la nena, amb el Ramon i la Clara, com t'ho fas? Amb tot això, perquè suposo que viatges per competir.
1: Clar, viatjo bastant. Viatjo bastant i moltes vegades es queden a casa. Es queden a casa amb la meva mare o amb el meu marit, depèn si el meu marit ve, perquè m'hauria d'acompanyar-me.
0: A vegades t'acompanya, a vegades no, a vegades viatges sola.
1: Exacte.
0: O a vegades viatges amb ells, també?
1: De vegades, sí. Per exemple, ara demà me'n vaig a Cantàbria i me'n vaig amb ells.
0: Amb els nens.
1: Sí, amb els
0: ara
1: nens.
0: Ara ja no tenen col·le.
1: Exacte. Ara que no tenen col·le, llavors penso, mira, que vinguin, saps? I s'ho passen... Bueno, els encanta.
0: Els encanten els cavalls.
1: Els encanten els cavalls.
0: Ja m'han dit, abans d'entrar, que ells ja tenen un poni.
1: Exacte, tenen un poni. La Clara és molt aficionada a muntar, el Ramon encara munta una miqueta.
0: És més petit.
1: Té 4 anys.
0: Té 4 anys.
1: Llavors... Però, bueno, anar als concursos, estar allà, veure si faig, si salto, si ho faig bé, si no ho faig
0: bé...
1: Clar,
0: es controlen, no?
1: Controlen moltíssim.
0: I després et diuen, mama, aquest no l'has acabat de...
1: Totalment, totalment. Sí. Algun dia em diuen, ho podries haver fet millor, o et movies molt, saps?
0: Ah, sí?
1: Que alguna vegada que té un recorregut que no et va tan bé, que et mous més del normal, ells se n'adonen.
0: Clar, normal és anar més quietet a sobre del cavall.
1: Sí, sí, quan et mous molt és que la cosa no va
0: bé. La cosa no funciona del tot, no? Per tant, ara tu et dediques, o sigui, fas totes aquestes coses, les econòmiques les tens una mica apartada?
1: Sí, realment. Just quan vaig acabar la carrera, vaig vendre un euga a Estats Units a través d'un alemany. I aquest noi alemany, aquest senyor alemany, que es deia Holger Hetzel, té una empresa de subhastes, de cavalls.
0: Sí.
1: I cada any organitza una subhasta molt important de cavalls joves a Alemanya. I quan va comprar l'euga em va dir, mira, t'ofereixo feina. Em va oferir feina i l'empresa era com molt sèria, estava molt ben organitzada, era un lloc xulíssim a Alemanya, una hora de Düsseldorf, i just en aquell moment realment m'estava plantejant si fer un màster. No ho tenia del tot clar. M'encanten els cavalls, Ara, he vist sempre que el fet de dedicar-te als cavalls és molt sacrificat.
0: És molt sacrificat.
1: En un moment has de vendre el cavall bo, saps?
0: Ja, fins i, aquell i moment... a més també et deu fer pena, no?
1: Clar, fa molta pena.
0: Perquè tu li agafes carinyo, no?
1: Totalment. I com que tot és molt car, és molt car portar un cavall al nivell, és molt car tot,
0: clar.
1: Llavors normalment has de vendre els cavalls més bons. I, clar, tenia aquest dubte tan
0: aquest
1: gran...
0: Aquest dilema.
1: Sí, aquest dilema, sí. I al oferir-me feina, vaig dir, bueno, ho provo 2 anys, vaig allà.
0: Vas estar 2 anys a Alemanya?
1: Sí, vaig estar 2 anys a Alemanya, amb aquesta empresa. I
0: vas trobar a faltar els cavalls.
1: Bueno, no, és que era de cavalls.
0: Ah, era de cavalls.
1: No, era de cavalls, sí, sí. Ell muntava allà, muntava tot el dia.
0: Ah, perfecte.
1: Sí. I muntava cavalls joves, vaig tenir un ego així per saltar una mica més gran, però la majoria eren cavalls joves, que és una mica el que hi havia fet a casa, saps? Però amb unes exigències importants, perquè eren cavalls que s'anaven a subhastar. Llavors, allà tot estava gravat i tal, i, bueno, va ser 2 anys que vaig aprendre molt, perquè ell era entrenador i seleccionador de l'equip júnior i de joves genets d'Alemanya. Era un home que era molt tècnic, és molt tècnic, muntant, molt correcte. Llavors, t'exigia un nivell important,
0: tècnic
1: també, important, i eren, bueno, alemanys, molt quadriculats,
0: saps? Com el cavall.
1: A 7:30 allà, muntant, fins a les 6 de la tarda, i recordo que a les 8 m'anava a dormir.
0: Ja, perquè no podies més,
1: no,
0: ja.
1: I un altre cop, a 6 del matí, així, 2 anys de la meva vida. I m'agradava. Jo recordo que una meva amiga m'havia vingut a veure i em deien, però què fas?
0: Sí. O sigui, no ho entenien, no?
1: No ho entenien,
0: no acaben d'entendre, però tu estaves una mica a la teva salsa.
1: Sí, va ser dur, perquè, clar, jo sempre he pensat, aviam si aconseguiré saltar gran, saps? Perquè el de muntar cavalls joves, sí, està molt bé, i estava aprenent, però a mi el que em feia realment il·lusió era poder competir a l'alt nivell.
0: O sigui, tu al final el teu objectiu és la competició.
1: Sí.
0: I d'alt nivell.
1: Exacte. Jo vaig tenir la sort, la gran sort, de tenir l'indret del Maset, aquest cavall, just quan jo tenia 18, 19 anys, i una tribu que es deia Ubetas, que era italiana, que vam comprar així de jove, aquesta la vam comprar, i van ser dos grans cavalls, que se'm van lesionar per coses, bueno, o sigui, un amb un transport a l'indret, amb un transport que només tenia 9 anys, i la Ubetas, encara pitjor, amb 8 anys, vaig guanyar el campionat d'Espanya amb ella de joves genets, i vaig fer una Copa de Nacions de sènior amb l'equip adult, que va ser com un gran logro, i a més ho vaig fer bé, en cada segons, i llavors es va clavar un clau a dintre d'un casco.
0: Oh, quina mala sort, no?
1: Va ser molt mala sort.
0: I això té cura o ja no torna...
1: No, va ser en l'os del navicular, un os que és així molt punyetero, que necessita per saltar, que estigui molt sa, i ja no va tenir cura. Va ser a final de 8 anys.
0: I quants anys és habitual que visquin o que puguin competir els cavalls?
1: O sigui, a l'edat de 8 anys comença l'edat bona.
0: Comença l'edat bona.
1: Fins als 14, 15, 16, depèn de la salut que han tingut a la seva vida.
0: Per tant, va tenir mala sort, i és el que dèiem abans, que no tens un cotxe, que també s'avaria, o una raqueta que es pot trencar però compres un altre, sinó que tens un ésser viu que es lesiona. Clar. Com et pots lesionar? Tu.
1: Clar. I realment fins aquell moment havia guanyat campionats d'Espanya júniors, de joves genets, vaig tenir aquests 2 cavalls que ara ho veig en perspectiva i eren brutals, saps? I després, se'm van acabar aquests 2 cavalls, me'n vaig anar a Alemanya, no aconseguia cavalls per saltar més gran, ja havia vist el que era saltar més gran, i els següents anys, després vaig tornar a casa perquè realment estava muntant els cavalls joves d'una altra persona i els cavalls de casa...
0: De casa no... Clar, necessitaven algú també.
1: Exacte, ja teníem un noi italià i tal, però bueno, necessitava també gestionar-ho una mica jo, i me'n vaig tornar a casa i recordo que aquells 4 anys després d'això van ser durs, perquè no aconseguia estar al nivell que volia... I no veia com fer-ho, tampoc. Criàvem cavalls, però no ens acabaven de sortir tan bons.
0: Ja, que això és una mica una loteria.
1: Clar, sí, realment. Sí,
0: és una loteria.
1: Bueno, ara els millors cavalls que hem tingut són fills d'aquest Eugo, de l'Ubetas.
0: Ah, sí, de l'Ubetas.
1: Perquè es va lesionar tan jove i el meu pare, molt encert, va agafar l'Eugo i li vam
0: treure... Per criar.
1: Per criar. I vam treure un munt d'embrions, molts embrions, i aquests embrions són avui en dia les Eugues que m'han portat a saltar més gran.
0: Estem parlant com d'una fecundació in vitro.
1: Exacte, in vitro, igual, fem moltíssim.
0: Igual, però amb els cavalls.
1: Fem servir molt aquestes tècniques.
0: Déu-n'hi-do, la de coses que s'han de fer doncs per criar cavalls i perquè puguin competir a l'alt nivell. Anem a posar-li més música a l'aigua.

0: Coldplay, aquest tema de Scientist, el segon que ens ha demanat l'Aimar Roquet, la nostra convidada d'avui al Més que Esport de Ràdio 4. Què et diu aquesta cançó?
1: Bueno, és la frase aquesta, sí, de Nobody Said It Was Easy, saps? I és just per la cançó que, bueno, Coldplay sempre m'ha encantat, però la cançó que escoltava molt a Alemanya,
0: sí,
1: saps?
0: En aquests dos anys que
1: estàs a Alemanya. En aquests dos anys, que també trobava faltar estar a casa.
0: Clar, la família...
1: Exacte, i mai no havia treballat tant com allà. I és això, no és... hi havia tants bons ginets a Alemanya. Mm-hmm. I, bueno, és el que he dit abans, Alemanya és com la cuna de
0: l'equitació
1: mundial.
0: O sigui, llavors, que estaves al lloc ideal, clar, en aquest sentit.
1: Estava al lloc ideal, però al mateix temps sentia... O sigui, com ho puc aconseguir jo?
0: Ja.
1: Quan hi ha tants ginets alemanys muntant tan bé, bons, saps?
0: Perquè a més aquí estem parlant d'un esport que és mixt, és a dir, que tu competeixes, és igual homes i dones.
1: Sí, sí,
0: junts,
1: el mateix.
0: No? Aquí sí que hi ha igualtat.
1: Totalment. Jo pensava, com ho aconseguiré jo, criant cavalls a casa, arribar al nivell que d'aquesta gent?
0: Cert? Perquè això té molt mèrit, no? Normalment aquests altres genets no crien els cavalls a casa seva. No és molt habitual, o sí?
1: No, és molt poc habitual.
0: És molt poc habitual.
1: A l'alt nivell, sí. Quan hi ha molta gent a Alemanya que cria.
0: Ja, moltíssima. Però per l'alt nivell,
1: clar,
0: no.
1: Clar, és difícil que et surtin cavalls. És una mica el que has dit tu, és una loteria, que et surtin cavalls molt bons per saltar gran. I has de donar, has de trobar les eugues aquestes que et donen aquests cavalls. Llavors, necessites tants anys de prova i error que, bueno, necessites una persona apassionada, com el meu pare, saps?
0: Sí.
1: I gent que li encanti muntar.
0: Ja.
1: Perquè diguis, bueno, tenim aquí tot aquest projecte que són anys i anys, però ens portem 30 anys 30 i ara ens tenim els cavalls bons.
0: I ara traieu el fruit, no?
1: Exacte, d'aquesta prova i error. I...
0: Quina és la situació? Actualment, ara, tu en quin nivell estàs, de, diguéssim, internacionalment de l'equitació i amb quin cavall tens? Ara, jo l'últim que he vist que tens una euga.
1: Sí.
0: O sigui, amb la que habitualment combateixes ara darrerament.
1: Tinc una euga molt bona que es diu Iribola.
0: Iribola
1: del Maset.
0: Del Maset, sí, clar, que
1: exacte.
0: És el bon nom de tots.
1: Sí. Que és molt bona.
0: Criada per vosaltres.
1: Sí. I una altra que es diu Elba, que també és molt bona. Elba del Maset.
0: Del Maset.
1: Una té 11 anys, l'Iribola, i 10 anys, la Elba. Uh-huh. I són dues eugues que poden competir al nivell més alt que hi ha. Uh-huh. Bueno, amb l'Iribola, segurament, no es pot dir 100%, perquè amb els cavalls poden passar de tot, però aniré als Jocs Equestres Mundials, al Campionat del Món,
0: poc, no?
1: Que són d'aquí un mes i mig.
0: D'aquí un mes i mig, al Campionat del Món, a on?
1: A Alemanya.
0: A Alemanya també.
1: Sí. Sí. Però,
0: I has estat a alguns altres mundials o no?
1: No.
0: És la primera vegada que disputaràs
1: el
0: mundial,
1: perquè
0: això,
1: el mundial.
0: Jocs Equestres és el mundial.
1: Sí,
0: qualsevol
1: és
0: esport,
1: el mundial,
0: no?
1: Exacte. Uh-huh. És el primer cop que vaig al mundial, em fa molta il·lusió. I realment tinc la sort que tinc aquesta euga i una altra, la Elba, que també, bueno, d'aquí dues setmanes faig una Copa de Nacions a Holanda amb la Elba. I, bueno, ara estic...
0: I el Mundial, vas
1: amb la Iribola.
0: Amb la Iribola. Sí. Tu decideixes quin cavall vols i es preparen diferent segons la competició que vagis a fer.
1: Sí, amb la Iribola he anat a 2-5 estrelles aquest any, que 5 estrelles com la competició més alta
0: màxima.
1: Que hi ha. Sí, màxima. Amb una vaig quedar novena, que, bueno, ja és en l'altura que era Hamburgo. És un dels grans fires més importants del món.
0: Hamburg.
1: I vaig fer un punt de temps. Em vaig passar un segon del temps concedit, però el recordo va ser molt bo, va saltar molt bé.
0: Un segon, ja veus, si no és res.
1: No, exacte.
0: No, però penalitzar, no?
1: No, vaig penalitzar, exacte. Però, bueno, així d'Espanya, ara mateix estic la quarta en el rànquing espanyol.
0: Molt bé.
1: Que m'ha costat, bueno, és, com que és mixt, és el que dius tu.
0: Ja, clar. Sí, sí.
1: Competint tots per igual, però bueno...
0: Per exemple, l'any passat a la Copa de Nacions amb l'equip espanyol al CIO Barcelona, tu eres l'única dona, a part de l'única catalana, eres l'única dona de l'equip, no?
1: Sí.
0: Esteu en minoria, habitualment?
1: Estem en minoria. A l'alt nivell, sí.
0: A l'alt nivell. Sí. A l'alt nivell.
1: Mm-hmm. No sé, realment, de capacitats tenim les mateixes per muntar, no? Mm-hmm.
0: Però potser hi ha més homes que munten. En opció de quantitat, o no?
1: No, és que si tu veus a les escoles... hi ha poder un 90% que són nenes.
0: Hi ha més nenes que nens.
1: Sí. No?
0: I què passa després?
1: Bueno, tu també creixes veient que són els homes els que estan a dalt de tot.
0: Ja.
1: Llavors penses, bueno... Pues...
0: Però això s'ha d'anar canviant, no?
1: Clar, jo crec que s'anirà canviant.
0: S'anirà canviant.
1: De manera natural.
0: Ja va millorant, no?
1: Sí, ja va millorant, exacte.
0: Llavors ara el teu objectiu primer són aquests Jocs Mundials?
1: Sí, aquest és l'objectiu actual.
0: I a què aspires en aquests Jocs?
1: Estava una mica a dir participar, però realment agafa experiència.
0: D'entrada participar, agafa experiència.
1: El tema és que aquest, tant aquests Jocs Equestres Mundials com l'europeu de l'any que ve...
0: Que també hi anirà, se suposa.
1: Bueno,
0: ja veurem.
1: M'encantaria. Classifiquen per les Olimpiades de Los Angeles.
0: I aquest és el gran tema.
1: Exacte.
0: Ser olímpic.
1: Bueno, més que res, és l'objectiu de la federació, saps? Yeah. Llavors ens seleccionen per això. I és el nostre objectiu, finalment.
0: Uh-huh. T'agradaria, m'imagino, t'encantaria.
1: Clar, m'encantaria fer... Sí, un Jocs Olímpics m'encantaria, seria un somni.
0: Clar.
1: Realment és la mateixa dificultat que uns Jocs Equestres Mundials,
0: ja.
1: Però tenen molta més caché.
0: Tenen alguna cosa especial,
1: exacte.
0: No? Els Jocs Olímpics...
1: Molt més reconeixement.
0: Molt més reconeixement, a nivell popular, a nivell de la
1: exacte.
0: Gent.
1: Exacte.
0: No? Perquè al final estem parlant d'un esport que no és molt popular
1: no,
0: i que té, a més,
1: no,
0: abans tu parlaves de comprar cavalls i tal, clar, la gent pensa pues, que és caríssim fer,
1: sí.
0: fer equitació. És cert que has de tenir un nivell adquisitiu...
1: És cert.
0: Exacte.
1: Realment.
0: No podem, sí. no, no podem desmentir-ho.
1: No, perquè realment per adquirir tots els coneixements i l'experiència que et fan falta després perquè algú et contracti, saps?
0: Uh-huh. Yeah.
1: I necessita haver passat tantes hores sobre un cavall, sobre, uh-huh. no un, diversos
0: cavalls,
1: que o has tingut la gran sort de que has conegut una persona que ha posat tots aquests diners, que al final són diners, uh-huh. no? Tenir
0: clar,
1: cavalls, mantenir-los, anar a competicions...
0: Tot.
1: O realment són els teus pares, que és la majoria de casos. Jo he tingut la gran sort doncs, que els meus pares... El meu pare m'ha apoyat amb tot
0: clar,
1: això, saps?
0: Que han pogut i que han tingut
1: exacte,
0: recursos
1: també,
0: i que s'han muntat la vida amb
1: total,
0: això,
1: i no? hem hagut de vendre, hem hagut de... Mm-hmm. Sempre, no? Però que, bueno, has de tenir una base econòmica mm-hmm. sòlida.
0: No m'he dit, sí. Escolta, ja estem acabant. També l'octubre serà el CIO Barcelona 2026. Ja t'esperem també, no? Et podreu dir que mira, la gent que ara ens escolti potser té una oportunitat
1: sí.
0: al Real Club de Polo a l'octubre de veure't en vivo i en directo, sí?
1: Sí, segur,
0: idea,
1: segur que saltaré
0: no?
1: allà.
0: Segur
1: sí.
0: que estaràs allà.
1: Sí.
0: I mentretant, doncs, a preparar-te que tinguis molta sort en aquests jocs. Però espera, que t'acomiadem amb música.
1: Aviam.

0: Acabem amb més marxa, amb aquest Golden. Digues, per què aquesta cançó?
1: Doncs aquesta és perquè li encanta la meva filla.
0: Ah, sí, a la Clara? Sí, sí. Té 6 anyets i que està per allà.
1: Exacte. I sempre penso, quan vaig a competicions... Bueno, a més, que m'agrada molt la lletra de la cançó, és sí. Molt guai. Mm-hmm. Motiva moltíssim.
0: És motivadora.
1: Exacte. Però sempre penso, bueno, ja que estàs aquí i... I tens els nens a casa, saps? I, perquè normalment quan vaig amb l'equip no vaig amb els nens.
0: No vas amb els
1: nens. Penso, pues aprofita i fes-ho bé, saps?
0: Clar.
1: Que et serveixi d'algú.
0: Clar que sí. I sempre doncs, pendent de la família i tot allò que vas amb un món amb molts homes, però segur que a tu et pregunten més pels nens, no?
1: Ah, no, total. Això sempre passa. Sí. Sempre passa. A mi em pregunten, on tens els nens? I els altres genets...
0: Encara que tinguin fills, no?
1: Encara que tinguin 300 fills, ningú els diu res.
0: Ningú els pregunta, però és el tema de la conciliació, que cada vegada tenim

0: Intentem tenir-ho millor, però sempre és complicat. Imma, doncs, moltíssima sort amb tot el que vagis a fer i ens encanta tenir-te aquí, ens expliquis com és això del món dels cavalls. Gràcies.
1: Moltes gràcies,
0: vosaltres. Que vagi molt bé. Adeu. Nosaltres tornem demà amb altres temes. Adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del Partit Popular i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, s'erigeix com l'alternativa a Pedro Sánchez a Moncloa. No amaga el seu desig de ser el nou cap de l'executiu i emplaça el Partit Popular català a contribuir, diu, en aquest canvi.
2: Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Moncloa.
0: Un canvi que ja plana el nou líder de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández.
3: Asumimos el reto sin miedo, sin excusas y con la convicción de que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para ser capaces de conseguir que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
0: Fernández ha estat reelegit amb més d'un 97% dels vots i amb una cúpula renovada. Juan Fernández serà el nou secretari general i Lorena Roldán la nova portaveu al Parlament. Doncs bé, el president del govern, Pedro Sánchez, s'aferra a la legislatura malgrat els darrers casos de corrupció i la sentència del Suprem de 24 anys de presó a qui va ser el seu ministre de Transports, José Luis Ábalos, pel cas Mascaretas. Investigat també l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, pel cas Plus Ultra, i la dona i germà de Sánchez, el secretari general del PSOE, durant la seva intervenció en el Comitè Federal del Partit, assegura que ni Populars ni Vox poden ser l'alternativa.
4: Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Una continuïtat que un dels seus barons posa en dubte, el més crític Emiliano García Page. I des de Vox insten el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, a presentar la moció de censura contra Sánchez i que Junts també doni suport. Joan Garriga, portaveu al Parlament, en declaracions al programa Faristols de Ràdio 4.
5: Que presenti la moció al Feijóo i a veure qui la recolza i qui no. Nosaltres la recolzarem. Junts què farà? La pip i Ramoneta. I el PNV igual. La moció ja, que la presentin, que la registrin, la votem. És que perden el temps, és desesperant aquesta indeterminació.
0: Veneçuela continua immersa en les tasques de rescat per intentar trobar supervivents sota les runes després del doble terratrèmol que va sacsejar el país aquesta setmana. Prop d'un miler de morts, més de 3.000 ferits i 50.000 desapareguts. Des del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol augmenten a 133 les persones desaparegudes i es mantenen les 5 víctimes mortals i les 14 localitzades sota les runes. A casa nostra, diferents associacions de veneçolans fan una crida per aplegar l'ajut humanitari y enviarlo al seu país. La solidaridad no s'ha fet esperar.
6: Bueno, hemos traído suero, chiringas, las que hemos encontrado en la farmacia, que no había muchas.
7: Ayudando entre todos lo que más podemos para que todas las personas que están allá pues puedan solventar y solucionar lo que más puedan con lo que estamos aportando aquí en su mayoría.
8: Mi familia está allá, gracias a Dios no se ve nada afectada, entonces no hemos tomado nosotros la iniciativa aquí. Muchas personas voluntarios se sumaron y vienen en camino para recolectar lo más que podamos y entregárselo a Madrid, a ONG, que ellos sí se encargarán de enviarlo a Venezuela.
0: I l'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en la causa judicial per l'incendi forestal que va cremar unes 48 hectàrees aquest divendres. Els Mossos van detenir un home com a presumpte autor del foc després d'escoltar les paraules de diversos veïns. Aquest dissabte, una quinzena de dotacions continuen treballant sobre el terreny, revisant alguns punts calents. Els efectius no han detectat cap fumarola en tot el perímetre. I ha estabilitzat també l'incendi de Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. Això permet als veïns tornar a casa seva, tot i que les autoritats demanen ser molt prudents. El foc es va declarar dijous i ha cremat almenys 3.000 hectàrees. Davant aquesta evolució favorable, es rebaixa el perill d'alerta a grau 1 i es retiren els efectius de la unitat

0: militar d'emergències, la UME. En esports, motociclisme, Gran Premi dels Països Baixos. Ara a les 3 ha començat la cursa a l'esprint, amb Jorge Martín sortint des de la primera posició, seguit del japonès Ayukura i l'italià Marco Bezzecchi. Marc Márquez ho ha fet des de la setena plaça. I del futbol, recordem, Espanya s'ha classificat per als setzens de final del Mundial. El rival sortirà de l'Àustria-Algèria, que es disputa demà diumenge. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben. Les notícies tornen en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
3: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
4: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
5: Irrepetibles.
6: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones... Creo que muy, muy concretas.
7: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
5: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu a Ràdio 4, un dissabte més. Sou a la Ràdio Pública, el programa que, com sempre ens agrada dir, explorem els marges. I en aquesta ocasió no serà una excepció, perquè ens visitarà Younes Shaib. És un còmic que està presentant un nou llibre, que es diu Corderito. De fet, segurament ja el coneixeu de diversos programes. A través del seu humor, doncs, ens ajuda a reflexionar des d'una mirada social, antiracista, o simplement explicant i narrant la realitat. Llavors, aquesta tarda serà interessantíssim conèixer aquest procés, no? Aquest primer llibre que ha escrit el Younes, i també tenir una conversa amb ell, aquí, aprofitant que aquesta tarda de dissabte, doncs, tenim ganes, com sempre fem en aquest programa, de parlar des d'altres mirades. Així que benvinguts a Ràdio 4.

0: Doncs aquesta tarda no ens acompanyaran aquesta travessia que fem al programa Només en Llunes, que ara el saludarem, sinó també, doncs clar, a vegades tenim visites. I en aquest cas la visita que tenim és la de la Salija. Què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Salija, tu sempre normalment escoltes el programa des de l'altre costat de... Com es diu això? De la ràdio? És a dir, tu, sí. Perquè clar, la ràdio ara ja no s'escolta amb transistor. Tu la deus escoltar... Bueno, amb què l'escoltes?
1: Jo en el cotxe sempre escolto la ràdio. Soc encara molt analògic en
0: ràdio
1: aquest
0: 4.
1: Sentit.
0: Tu tens Ràdio 4...
1: Jo tinc totes les ràdios allà configurada.
0: Però Ràdio 4 la tens...
1: Ràdio 4 la tinc sintonitzada en el número 1.
0: Normal. Això està bé. Escolta, Salija, tu qui ets? Tu què fas? És a dir, explica'ns una mica, perquè tu, a part d'oient del programa... I ens acompanyaràs a l'entrevista, perquè jo creia molt interessant que avui estiguessis aquí, perquè tu llegeixes molt. A més, tens un perfil molt, molt particular, perquè com a enginyera estàs ara mateix adentrant-te al món de la literatura, des d'aquesta visió també, no?, de buscar obres de persones diverses.
1: Sí, a mi també em sembla com molt curiós, no?, el camí que estic prenent, perquè vinc del món tècnic, vaig fer una enginyeria i ara fa com un parell d'anys que la literatura va arribar a la meva vida, no? I vaig començar a fer poesia i això em va obrir com tot un món, no?, de reconnexió cultural cap a les meves arrels amazigues i poder també com transmetre, no?, aquest viatge a través de les paraules. I llavors també em vaig començar com a nodrir molt d'aquesta literatura, sobretot del Marroc, no?, que tenim autors superinteressants, per entendre una mica més la realitat i la història del país d'on venen els meus pares.
0: Molt bé, escolta, molt interessant. A més, participes en grups com, no?, que deu com gent a Barcelona, per fer com clubs de lectura, no? I comenteu obres i crec que estàs també molt involucrada també en aquests cercles.
1: Sí, organitzo micros oberts perquè, bueno, els ambients dels micros oberts són espectaculars, es creen unes sinergies d'una obertura de la gent.
0: Què són micros oberts?
1: Els micros oberts de poesia és que la gent pugui anar a recitar el que escriu, no? No té per què ser poesia, principalment sí, però hi ha gent que fins i tot ve i canta, no? I és com un poema musicalitzat al final. I arrel d'organitzar els micros oberts, després va néixer com la idea d'aquest club de lectura d'autors que no siguessin només els autors occidentals, no?, sinó tenir com una mirada més àmplia de que la literatura, doncs, no només és blanca.
0: Mm. Escolta, tu, literatura blanca, et vull proposar un llibre perquè l'introduïu al vostre club de lectura.
1: Vinga.
0: Que és el de Lione Scheib, Corderito. T'ho dic de veritat, perquè això com va? Si jo ara et proposo que en aquest club vosaltres llegiu aquest llibre,
1: sí,
0: que feu com una assemblea per triar-lo, o tu el pots proposar així?
1: Jo el proposo...
0: Tu pots anar a la ràdio i m'han dit que... Aquest llibre l'hem de llegir.
1: Jo sí que el primer que faig és com fer una lectura, no?, del llibre que vull proposar i també veure com de difícil pot ser la lectura, com de lleugera pot ser, no?, per les persones que estan dintre del club. Llavors el filtre, pues, el passo una mica jo perquè el porto ara mateix sola al club de lectura. I la veritat que per al moment han estat molt ben rebudes les recomanacions.
0: Molt bé. Doncs escolta,
1: pren nota.
0: Home, pren nota. Ja t'ho dic jo. Jo que l'estic llegint, t'ho recomano. Espera, abans de tot plegat, deixa'm presentar-te al nostre convidat d'aquesta tarda. Lione Scheib és còmic, va néixer a Melilla i que va començar a fer comèdia en resposta, d'alguna manera, contra el racisme, tot i que ell explica que no té per què ser així. Tot i que després va traslladar-se a Madrid, ha viscut en diverses... Bueno, entre aquestes ciutats, i sempre ha intentat, a través de l'humor crític, la ironia, i també amb aquesta petjada crítica social, oferir, amb el seu humor àcid, doncs, reflexions. Al final, el que fa és fer-nos reflexions. Ara ha mostrat aquesta capacitat de versatilitat creativa en diversos formats, amb stand-ups. De fet, va descobrir els stand-ups i es va obsessionar amb els stand-ups com a una forma de començar a fer humor. I ha passat per diversos programes, com per exemple la Resistència, ara també la Revuelta amb en David Broncano, i acaba de publicar, ara ho explicàvem, el llibre Corderito, amb l'editorial Aguilar, que narra la història de l'Abde, un fill d'immigrants marroquins criat a Espanya als anys 2000 i on barreja ironia i acidesa i amb temes de soledat, conflicte identitari, entre d'altres. Així que ens fa molta il·lusió saludar aquesta tarda al Younes.
2: Hola, què tal? A quin volum es parla en aquest programa?
0: Hem començat així,
2: no sé,
0: hem començat
2: no
0: així com molt intel·lectuals.
2: Vale.
0: Hem començat així com molt intel·lectuals. M'agrada una
2: sí,
0: mica.
2: Sí, no?
0: M'agrada
2: és
0: una
2: que mai sé quin és el volum adequat per xerrar en aquests programes de cultura. He d'advertir que ja som mallorquí i el meu català ara s'està filtrant perquè m'entengueu.
0: Perquè si no, és a dir, tu ara mateix...
2: Clar, jo estic posant, estic diluint
0: ajudant
2: la mallorquinitat del meu parlar perquè si no, no entendríeu.
0: Tu no et preocupis, eh?
2: Sí,
0: tu no dureixes.
2: Vull que la gent m'entengui.
0: Sí, cap problema, no, ens encanta el mallorquí.
2: A mi també.
0: Sí, vull dir, no et preocupis, tu ja. El problema és nostre.
2: El problema és vostre, que no.
0: Però tenim molts problemes, eh? T'he de dir, també, a part d'aquest. Però escolta, Younes, tu has presentat ara aquest llibre.
2: Sí.
0: Per què t'has llançat a l'escriptura?
2: Mira, jo tenia un parell d'històries que no m'atrevia a contar als escenaris perquè eren molt extenses i no tenien com a objectiu fer gràcia.
0: Vale.
2: Sinó entretenir o explorar unes narratives diferents.
0: Vale.
2: I tenia aquestes històries a un calaix. Calaix?
0: Sí, calaix.
2: Coneixeu la paraula,
0: sí,
2: calaix?
0: Sí, sí.
2: Vale.
0: Calaix. Li preguntes com a immigrant o com a...
2: No, com a catalano.
0: Com a catalano parlant, vale. Perquè ara no sé si li preguntaves com a falta d'integració. Calaix sí, Salihano.
2: No, jo no
0: he
2: dit això.
1: Crec que sí que conegui aquesta paraula. Sí, crec que sí.
0: No, jo també, calaix. Sí, sí. Has vist que jo també ja m'he posat com en una superioritat diferent, eh?
2: Clar,
0: és a dir, he creat ja jerarquies.
2: I tu no pagues ni el Windows, eh? Vaig al teu portàtil i tens el Windows pirata.
0: Ja, no sé, però és que és molt car. No, però problema tècnic.
2: Així que bueno...
0: Doncs escolta, hi ha coses que tu no havia, vols explicar.
2: Sí, hi havia unes històries que jo no volia contar als teatres perquè se'n feien molt diferents a la comèdia que jo feia als escenaris.
0: Vale.
2: I les tenia un calaix i a un moment donat, ja que jo tenc un saltaveus i uns privilegis de fama, una editorial em va proposar escriure un llibre, tant fos una novel·la o un assaig o el que fos, i jo li vaig fer la proposta d'aquestes dues històries i a partir d'allà vaig construir aquesta novel·la.
0: Tu has volgut escriure una novel·la i ho expliques, no? Que davant de l'escenari a vegades hi ha històries massa llargues, però tu no parles de tu en aquest llibre.
2: No, directament.
0: Hi ha un alter ego, però que tampoc sabem si les històries que expliques t'han passat a tu o no. Hi ha una mica com... Bueno, has volgut fer una novel·la, no has volgut fer una biografia, no? Sinó des d'aquesta posició.
2: Sí, a mi m'interessava més fer una novel·la, una biografia. A mi el concepte de biografia em fa molt de fàstic ara mateix. No podria... És que hi ha dies teus, o dies teus, que són 300 pàgines.
0: Ja. Yeah.
2: I resumir tota una vida en un llibre em pareix fastigós.
0: No, sí.
2: I
0: sí,
2: així
0: no,
2: que
0: no.
2: Vaig fer exercici de ficció.
0: No.
2: Molta, té un pes important, les meves experiències, però és ficció.
0: Molt bé. Escolta, el protagonista es diu Abde, és un protagonista que jo crec que comparteix molt històries molt similars a les que hem viscut nosaltres com a joves que tenim orígens de pares migrats, perquè sempre tenim com aquest pes del nostre nom, el pes de... Bé, haver-nos com d'explicar. De fet, tu comences la teva novel·la qüestionant una mica a qui ets a través del teu nom, perquè a la professora li costa dir Younes Shaib, però fas una cosa que crec que s'hi sentiran identificats molts joves quan llegeixen el llibre, que és... No expliques només el que passa, sinó el que tu sents. Uh-huh. És a dir, la por que tu tens en una classe, el primer dia d'institut, en el moment en el que la professora ha de dir el teu nom. Uh-huh. Llavors, això de fer també aquest exercici d'explicar des dels sentiments bueno, té una càrrega també heavy, no?
2: Bé, per mi just el contrari. Mm. He intentat que el llibre no tingui una càrrega heavy, vale, sinó que sigui lleuger i encara que hi hagi situacions i moments més o manco impactants, crec que és una lectura liviana. Liviana en català existe, això?
0: Sí,
2: no?
0: Sí, a no? Més és una paraula que m'agrada molt, liviana. Sí. No. Sí. Pues mira, anem a escoltar ara un dels teus... com es diu això? Stand-ups? No. És a dir, stand-up és el conjunt, però quan tu fas l'stand-up...
2: Un cacho de monòleg. Okay. No sé, ja tampoc ho sabria dir.
0: Anem a veure un cacho de monòleg. M'agrada una mica.
3: Estoy en el IKEA, amueblando mi casa de Madrid. Y le digo al dependiente, ¿me puedes poner un perchero samancopla y un sofá vinlede y una mesa grismi, unas sillas dos o tres kraskm, unas cortinas kmtsings, un armario garstpt, una alfombra de baño kmm, cajas para la mudanza kts, unos cubiertos también? Y me dice, ah, sí, ok, vale. ¿A qué nombre? Y le digo, Yunez Chaib. Y me dice, ¿qué?
0: I Yunez Chaib, què? És que és heavy, eh? És que al final sembla de lo tan surrealista que

0: Això ens passen. No? Mm-hmm. Jo, al final, jo com dic Mohamed,
1: sí.
0: Imagina't, eh?
1: Però
0: Mohamed no, és més fàcil. No, no. Mohamed és més fàcil.
1: Mohamed ara mateix és com Antonio, tio. No, no pots comparar, no pots comparar.
0: Tens raó, tens raó, tens raó. Per cert, ja t'ho han preguntat en alguna entrevista.
1: Sí.
0: Es van equivocar amb el teu nom, el registre.

0: No sé.
1: Claro, ja que estic, no?
0: No, home, busca't un nom xulo. No
1: la Min, ara la Min està de moda.
0: Podies...
1: Cotitza.
0: La Min i Amar Shaib. Jo crec que...
1: No, i un S, em voldria posar una S.
0: Una S, sí, vale. Sí. No, no. Sí, és una bona modificació. Uh-huh. Doncs, tornant al teu llibre, tu parles d'aquestes petites coses, del nom, no? Que pot ser una cosa molt anecdòtica, però que és molt identitari de la gent. Però no és un llibre que parli de grans tragèdies.
1: No.
0: Però és un llibre que parla de coses molt simples i molt petites que passen en el dia a dia, però que afecten a una persona que té un nom diferent o que és d'un altre origen, no? Aquestes petites coses que van sumant, jo crec que no som conscients. Perquè, hi ha qui li diu que són microracismes, no? Uh-huh. Racisme o és o no és, no? No és micro o maxi. Llavors és això. I tampoc has volgut fer un llibre de dolents i bons.
1: No.
0: No? És un llibre que busca senzillament explicar el que passa en el món, no?
1: Sí, per mi sobretot el tema principal del llibre són les relacions familiars. Després hi ha 10, 100, 1.000 temes més que depèn més de la gent que llegeix que de la persona que escriu.
0: Clar.
1: És la meva impressió. Perquè jo quan escrivia aquesta novel·la no tenia la idea de transmetre un pensament concret o transmetre una gran idea. No, jo escrivia sobre les relacions familiars i arran d'allà han sortit altres temes, però no, la meva intenció no és transmetre una gran idea ni... Uh-huh. Ni res.
0: Et molesta que hagis de ser graciós sempre? És a dir, si tu vas pels llocs, la gent et diu entretén-me. la gent et demana que els entretinguis. És a dir, que exerceixis com a pallasso.
1: No, si han pagat per veure'm, sí.
0: Sí,
1: que clar, sí que m'oxigeixen. Però després a la meva vida...
0: No
1: jo som una persona... crec que és super avorrida i tenc una vida molt, molt tranquil·la i intent passar desapercebut el màxim de temps possible.
0: Val. Tan desapercebut que ara mateix estàs col·laborant a La Revuelta, el programa amb més audiència del país. Això t'ajuda a ser desapercebut o ha fet que la cosa... que no s'estigui implementant aquesta operació?
1: Complica un poquet, però... Sí. Saps què passa? Que jo estic a un punt en el que la... Jo, sobretot, li son a la gent.
0: Yeah.
1: La gent no sap qui som. Jo li son d'un reel o d'un moment a la tele o de... I la gent no em reconeix i són aquestes les mirades més incòmodes.
0: Sí.
1: La mirada de, uf, aquesta persona qui deu ser? Però, d'altra banda, som una persona amb miopia. Ah. I jo no sé quan em mira la gent. Així que, mira...
0: M'està mirant per famós o no? O m'està mirant per... no sé, perquè... O perquè li sones d'algú, no? Del barri.
1: Sí,
0: del
1: pot barri, ser, clar. Del barri. Sí, sí.
0: A mi em passa també. Llavors, en el llibre, tu al final el que vols... és a dir, no sé si hi ha un objectiu social darrere. No.
1: Cap ni un.
0: Vols acabar amb el racisme?
1: No.
0: Vols...
1: No puc.
0: No pots, no?
1: No, una persona sola no pot i no... la meva intenció és entretenir i que la gent es quedi amb una història i, com a molt, seria mostrar una família i unes identitats que no són les habituals i les comuns i les tradicionals. I ja està. No tenc intenció d'acabar ni de criticar. No crec que el llibre sigui un llibre de crítica social. Crec que és un llibre que a vegades mostra situacions crítiques de la societat, però no intenta criticar-les.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar un altre cacho. Hemos acuñado este término, ¿no? El cacho de show. Vamos a escuchar el cacho, otro cacho de show.
2: ¿Cómo se atreve Santiago Abascal a hacerse una foto con Benjamín Netanyahu con la cara de moro que tiene Santiago Abascal? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se le ocurre Benjamín Netanyahu preguntándole, tú eres de España, pero ¿de qué época? A ver, ¿habéis visto la foto? El tío le agarra la mano, en plan, tú te tienes que venir conmigo a un sitio ahora.
0: Es que la historia, es decir, la realidad es un poco absurda, también.
1: Sí.
0: ¿Tú crees que

0: T'ho estan posant fàcil per fer humor?
1: No, jo no crec que hi hagi una conspiració amb l'objectiu de que se'm facilitzi a mi fer humor. No. El mundo sucede y yo reacciono, pero...
0: Porque tú observas un poco el mundo, ¿no?
1: A veces, sí.
0: Perquè tu que mires l'informatiu, mires les notícies, i tu això ho sintetitzes en el teu cap i dices, esto es gracioso, o no?
1: Pues mira, no em conec lo suficient com per saber com funciona el meu cervell.
0: Vale.
1: No ho sé, no sé què dir-te.
0: Vale.
1: Pregunta sin resposta.
0: No, això està bé. No, perquè a més ets molt ràpid, perquè en el teu show és que connectes molt l'actualitat amb el que passa, no? El papa,
1: sí.
0: Viene el papa, doncs tu ja comentes això, no?
1: Sí, el meu monòleg dura una hora i cada dia intent incorporar 2-3 minuts d'actualitat o comèdia local de la ciutat a la que estic actuant, o intenta anar actualitzant.
0: Fa unes setmanes ens va visitar Ignasi Taltavui al programa.
1: Ah, que guai.
0: On vam parlar de La Ruïna, perquè La Ruïna és també un d'aquests programes que ens agrada molt, perquè és que ens hi sentim molt identificats, perquè la Ruïna al final forma part de la nostra vida. És a dir, no amb la Salija, és que has mirat la Salija. És a dir, no és que siguem nosaltres identificats amb La Ruïna, sinó tots els que escolten aquest programa.
1: ¿Cómo te arrastró a ti, Salija? A La
2: Ruïna.
1: La Ruïna
2: és un concepte que està molt aferrat a la nostra cultura, Ruïna.
0: És veritat.
2: És un concepte molt aferrat.
0: En el món marroquí, la ruïna és un concepte que està molt aferrat.
1: Ah, sí?
2: La ruïna. O sigui, a la meva família sempre ha existit com molt aquesta paraula.
0: A veure, com ho dius, això?
2: Arruïna.
0: Però arruïna en plan...
2: Sí, quan passa alguna desgràcia, no? Sí, però és arruïna. Sí.
1: Que interessant. Uala, tia, no ho sabia.
0: Sí. Pues va venir l'Ignasi Taltavui, que fa La Ruïna, i va dir que els polítics estaven contractant humoristes...
1: Sí.
0: Estaven contractant humoristes per fer-los els discursos perquè tinguessin més visualitzacions a TikTok. Sabies això?
1: Sí, ho sabia, sí.
0: Sí?
1: Sí, en conec un parell, sí.
0: Heavy, A mi em sembla molt fort. És a dir, que els polítics estiguin contractant humoristes per dissenyar els discursos. És a dir, ja no busques un... És a dir, Obama, que ve com els discursos... No. Un humorista que em faci els discursos perquè jo tingui més impacte a xarxes socials.
1: Sí, que tingui més impacte, que tingui més... que enganxi més, sí.
0: Clar. No, sembla molt heavy. Molt bé, doncs, tornant al teu llibre, Corderito, abans ens parlaves de les relacions familiars, i en aquest llibre parles molt de la relació familiar. Jo crec que no hi ha un tema més complexa a una persona de racialitzada o persona migrada que la relació amb la família. Perquè és un xoc tota l'estona, modernitat, tradició, les formes de veure el teu país d'origen amb el país d'acollida. Tu vas néixer a Melilla, però no sé si necessàriament, per exemple, els teus pares són marroquins.
1: Mon pare va néixer a Melilla i mon mare va néixer però a una aldea molt propera de Nador, que és una ciutat del nord de Marroc.
0: Sí.
1: Però ells dos es van criar a Melilla.
0: Vale.
1: Sí,
0: clar, és que la gent de Melilla és com un ecosistema, perquè clar, la gent se crea, són tot moros. No, és que en Melilla hi ha gent. Sí, és així. És que la Salija... És veritat, Salija, és que clar...
1: Vaya el moja, Vaya el moja. ¿Cómo...
2: Es que
1: ¿Cómo reparte?
2: Però és veritat,
0: perquè la
2: Maya
0: no pot parlar.
2: Sí. És veritat que passa això. O sigui, també com aquest ecosistema, no?, que ja hi ha creat, és com... jo tinc un amic que és de Melilla, però els seus avis ja van néixer allà.
1: Sí,
2: i llavors ell es considera... melillense, i a la seva família quasi que han perdut l'amazic i conserven el castellà, no? Ja a dia d'avui. I és com, per mi, és molt de xoc, perquè jo parlo per mi, almenys, però em dona la sensació com que els fills d'immigrants que hem nascut aquí, per exemple, l'idioma és algo que sí que encara tenim com molt arrelat, que ens dona com aquesta identitat encara molt marroquina, no? I que a Melilla jo crec que ja han arribat com a un altre punt, no? De més assimilació, de la convivència.
1: Sí, dependrà de cada família, però per exemple, el meu cas personal, jo no sé xerrar amazic, l'he perdut. Bé, no és que l'hagi perdut, és que no m'ha arribat del tot, i és una llengua molt difícil d'aprendre perquè no s'ensenya a les escoles d'idiomes.
0: Yeah.

0: I em costaria molt, eh?
1: Reprodueix.
2: Portugala. Ho van convertir, ho van convertir Portugala, com en un verb, no? Marruecar. Ja vine aquí marruecando, la Safi.
0: Sali. Siempre marruecando.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Marruecando, bueno, i marruecando.
0: Em va sorprendre moltíssim. No,
1: clar, normal.
0: Aquesta resposta d'aquella dona.
1: Has previngut.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Bueno, pues nada, jo un dia...
2: Cuéntanos.
0: ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar?
2: No, venga, yo soy el psicólogo,
1: el psicólogo
2: de la marroquinidad.
0: Eso es un espai segur.
1: No, que a mí me pasa. El problema es que yo las, no sé si a tú te pasa, yo me n'oblido de,
2: ah, sí,
1: de siempre. No sé si tú vas a una libreta y te las apuntas.
2: Yo normalmente,
1: es que n'oblido.
2: Si ho apunt, sí. Sí,
1: vale.
2: Sí, sí, porque también... jo li trec uns diners.
0: Clar.
1: Tu dius, aquí hay panoja, no?
2: Sí, sí,
1: apuntar,
2: sí.
1: Jo dius, aquí me voy
2: si
1: a apuntar.
2: Si troc que serà divertit, sí. Si no és divertit,
1: yeah,
2: no ho apunt.
1: Però hi ha coses que en el teu cap sonen molt bé, eh?
2: Sí.
1: Però després en un d'això, saps?
2: Clar, clar.
1: Però tu
2: sí.
1: Has, és provar, és provar.
2: És provar, sí, claro. Provar.
1: No, re, jo un dia estava en un evento... En un networking.
2: Un networking.
1: En un networking. Es que es importante el contexto.
2: Del món ràdio.
1: No, del món empresa.
2: Empresa.
1: Eren empresa. Aha. I gent també del món educatiu.
2: Uh-huh.
1: Llavors eren com molta gent, així, gent amb traje, ¿vale?
2: Uh-huh.
1: És gent amb traje, tal...
2: Tu anaves amb traje?
1: Jo anava amb traje. Uh-huh. Perquè jo me mimetitzo bastant amb aquests llocs. Llavors, en el meu cap fa gràcia... Però després tu ho expliques i no, eh? Però no passa res. I va venir un senyor i em va explicar que era professor d'àlgebra, però el problema és que va estar com 5 minuts fent èmfasi a la paraula àlgebra, que semblava que estava tenint un atac. Perquè em va dir... però, és a dir, no vaig entendre per què va... De tota la gent que hi havia allà, va venir i em va dir, hola, tu, soc professor d'àlgebra. Llavors... Tinc la imatge del senyor dient això, perquè després va veure ell mateix que no tenia sentit el que estava explicant i em va dir que de tot el networking va venir, sí, dir-me que era professor d'àlgebra perquè jo era àrabe.
2: Ah, clar, i el prefix al el va,
1: exacte,
2: el va dir. Llavors,
1: tot els prefixes...
2: Tengo que dejárselo claro.
1: Correcte.
2: Voy a por un albaricoque.
1: Exacte.
2: Guiño,
1: va fer saber. Correcte, correcte. Exacte. Bueno, vamos
2: mira, apuntándolo. Mira, també és un suport, no?
1: Sí.
2: La gent que se t'acosta i t'intenta ajudar d'una,
1: sí,
2: manera molt...
1: Que a mi em sembla bé.
2: Molt ridícula, no?
1: Jo,
0: en plan,
1: no,
0: que conec la teva cultura,
2: claro,
0: saps?
2: Claro, o sigui, venga.
1: És que jo no, és
0: que
1: no critico.
0: Que et dono el teu lloc.
2: 4x4, te coneixes aquesta? I 9x9?
1: Exacte. Home, hauries de saber-ho, perquè ets àrab.
2: Esto lo inventasteis vosotros.
1: Exacto. Habéis inventado los números. Doncs et volia preguntar, és a dir, la gent com està responent a llibres? És a dir, tu ara estàs fent moltes entrevistes, mm-hmm, estàs explicant... vas per la tercera edició, per
2: sí,
1: cert.
2: Sí, sí.
1: Tercera edició de llibre, que sempre és una molt bona notícia. Que vol dir que la gent l'està llegint,
2: uh-huh,
1: que això quan fas un llibre sempre agrada, però què et diu la gent? Com està?
2: Pues mira, hi ha una rebuda super positiva per ara, va sortir fa un mes i mig i cada dia rep missatges de gent que ho ha acabat i sobretot molta sorpresa. Sí, perquè no és un llibre de monòlegs i té moments divertits, però no hi ha acudits,
1: yeah,
2: com a tal, i això ha generat sorpresa perquè la gent pensava que el llibre anava per una altra banda. Però la sorpresa és positiva per ara.
1: Sí,
2: no,
1: sí,
2: sé,
1: sí,
2: no sé com serà en el futur, però per ara és molt,
1: no,
2: molt
1: positiva. No, molt bé. Jo que me l'estic llegint... És a dir, jo no sé si tu havies escrit abans novel·la, però la forma amb la que escrius és una forma, diguéssim, que molt planera, que fa que estiguis fins i tot dins d'una pel·lícula imaginant la situació, no?
2: Mm.
1: I no sé si tu havies fet novel·la abans, mm-hmm, o és la primera vegada que fas,
2: no,
1: novel·la.
2: No, no, des de luego mai havia fet l'exercici, mm, d'escriure tant.
1: Mm-hmm.
2: Sí que havia escrit qualque relat o tal, que mai he publicat, però per exercici propi.
1: Mm-hmm.
2: Però no, primera vegada. Mm.
1: Hi ha una cosa que a la gent li fa gràcia. És que, mira, ens quedem amb les anècdotes, eh? Mm. Que Alberto, Alberto, tu li vas demanar que llegís el llibre. Uh-huh.

0: se'l va llegir en 4 dies, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí.
0: I després et va comentar, no? Explica'ns això. És a dir, tu a Alberto Romero li demanes que et llegeixi el llibre. Primer de tot, és una persona que va molt enfeinada, no?
1: Va però molt que, enfeinada, és... sempre, clar. Sí. Vaja, un fenomen de la comèdia. Mm. Jo li vaig demanar a Alberto perquè ell, a més de ser humorista, també és molt bon actor i està connectat amb la ficció. Mm. I ella ha escrit molta ficció i per això em pareixia com el perfil ideal. I li vaig enviar la novel·la al Nadal, se la vaig llegir en 3-4 dies i em va donar el millor feedback que he rebut en molts d'anys, perquè aquesta novel·la, clar, la meva feina d'humorista em dona el privilegi de tenir el feedback immediat. La gent es riu o no es riu.
0: Yeah.
1: I vaig estar 2 anys escrivint aquesta novel·la sense tenir cap feedback. I el primer va ser el d'Alberto.
0: Ostres, és molt interessant el que expliques, no? Que té coses bones i dolentes. Quan tu al final fas humor... El producte o el que fas, en el moment tens com la resposta, no? Al final
1: sí,
0: és com... Bueno, la inseguretat aquesta. Tu creus que amb l'humor que fas... Perquè hi ha molts pocs humoristes que facin l'humor que tu... Mm. Per acabar, perquè crec que ens queden dos minuts que crec que has d'anar a una altra cosa. Però, clar, ara tinc la pressió com de pensar una pregunta molt interessant.
1: No, tu feliç senyals i te poso senyals, música.
0: Sí, mira,
1: el truco.
0: Vols que acabem... vols que acabem... Posarem música...
1: No, i tampoc has d'acabar amb una gran pregunta.
0: No,
1: no. No importa, no importa.
0: Ja, però saps? És com la pressió aquesta...
1: No importa, no importa. Mira, ha anat molt bé, tu tranqui.
0: Ha anat bé.
1: Ha anat superbé.
0: Tu has estat còmode.
1: Molt, molt.
0: Perfecte.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, però sí, posarem com una base, perquè, clar, perquè que quedi en alto.
1: Ah, clar, sí, sí.
0: Ara, aquesta sempre ajuda a quedar en alto. Clar, de totes les preguntes que jo tenia pensat fer-te...
1: Uau, i tenies un munt de preguntes.
0: Joder, teníeu moltes preguntes.
1: Joder.
0: Sí, en tenia moltes. La que vull fer és... Tu creus que... Bé, és a dir, primer, el que jo estava com contextualitzant era que hi ha molt pocs humoristes que tu els vegis a la televisió i diguis, esta persona... és racialitzada, no? Hi ha la Sari Vivant, no? Estàs tu i para de contar, no? I cada cop n'hi ha més. Creus que amb el que esteu fent d'alguna manera aconseguiu que la gent faci el clic? El clic de dir, uah, este marroquí de mi barrio, després d'haver escuchado esta anécdota que ha explicado Yunes, lo veo diferente.
1: Pot ser, encara que jo intento no tenir el pes damunt, per sobre de tots, de tota la comunitat, perquè,
0: yeah,
1: perquè seria injust. Jo no represento tothom, o sigui, jo he tingut una vida molt millor que molts i molt pitjor que d'altres, i seria super injust i deixaria un munt d'experiències fora si agafés jo la bandera de intent no representar a ningú. És vera que després d'una manera col·lateral representes i és super positiu i m'agrada que la gent em digui he connectat amb això perquè he viscut algo super similar, però el meu objectiu no és representar, perquè seria injust per als altres.
0: Jo crec que m'agrada com ha acabat l'entrevista.
1: Molt bé.
0: Crec que amb un missatge, però hem de recordar Corderito, de Younes Shaib, de l'editorial Aguilar.
1: Sí.
0: Aguilar.
1: Cristina Aguilera.
2: Exacte,
1: t'ha editat el llibre.
0: T'ha editat el llibre Cristina Aguilera.
1: Ajà.
0: En Younes Shaib. Que busqueu-lo ara, que es canviarà de nom. Sí. Llavors, per ara, busqueu-lo com a Younes Shaib, no?
1: Claro.
0: Younes Shaib, Corderito, aquest llibre que presentes. Younes, moltes gràcies per haver passat pel D'on ets tu, de Ràdio 4.
1: Moltes gràcies per convidar-me.

0: Molt bé, doncs com sempre, divertidíssim compartir aquesta estona amb el Lionel Shape. I ara, abans de marxar, deixeu-me fer-vos una recomanació, perquè s'estrena als cinemes Viatge al País dels Blancs, una pel·lícula dirigida per Dani Sancho i basada en la història real d'Usman Umar, fundador de l'organització Nasco Feeding Minds. La pel·lícula ens porta a Ghana, on un nen de 14 anys creix sentint parlar d'un lloc gairebé mític, que és el País dels Blancs. Per ell, Europa és sinònim d'oportunitats, prosperitat i futur, i amb aquest somni al cap, emprèn un viatge que acabarà convertint-se en una de les rutes migratòries més dures del món. Travessa el desert, pateix l'explotació, la violència, la fam, i acaba creuant el Mediterrani fins a arribar a Barcelona.
1: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No, no ho penseu. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
2: Hola.
3: Hola.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
0: Si aneu al cinema aquest cap de setmana, aquesta és una de les pel·lícules que probablement no us deixarà indiferents. És un film que parla de migracions, però sobretot parla de la força dels somnis, del poder de l'acollida i d'una idea que avui més que mai val la pena recordar. Que darrere de cada trajecte migratori hi ha una història de vida, hi ha una persona i una família i una història que mereix ser escoltada. Per tant, aquest cap de setmana no us perdeu aquesta pel·lícula que s'estrena precisament aquest cap de setmana, que és Viatge al País dels Blancs. I ara, Saliha, què? Ha arribat l'últim... T'ha agradat el programa d'avui?
3: M'ha agradat molt el programa i agafo la recomanació del llibre. O sigui, que me'l llegiré i el proposaré dintre del club de lectura.
0: El llibre Corderito, eh?
3: Sí, el de Corderito, el de Llunes.
0: Sí, sí. Que, per cert, Viatge al País dels Blancs també és un llibre. És un llibre que també...
3: Que s'ha fet la pel·lícula ara.
0: S'ha fet ara la pel·lícula, però... Però sí, sí. Feu les reunions que hagueu de fer. Per recuperar-ho. Molt bé, doncs, Saliha, moltes gràcies. On podem seguir totes les activitats que feu a través de la vostra entitat? Perquè aquest club de lectura, que a veure si també aconseguim que Llunes vingui després quan acabeu el llibre.
3: Seria interessant poder-ho compartir amb ell.
0: Sí, a més, curiosament, la Leila Càcera, que va ser una altra de les escriptores que vam entrevistar i que vosaltres vau tenir al vostre club de lectura.
3: Sí, va ser un llibre espectacular que va donar molt de què parlar i no tinc dubte de que el Corderito de Llunes també tindrà aquest rebombori dintre del club.
0: Fantàstic. Rebombori bé, eh?
3: Rebombori bé, de remoure, tota aquesta consciència col·lectiva.
0: Sí.
3: I on ho podeu seguir, tot això? Doncs en el compte de La Chica Iweren.
0: Que ets tu, La Chica Iweren, que per cert ets poeta, no? Escrius poesia.
3: Sí, faig poesia.
0: I mira, et demanaré una cosa. Tenim un minut, un minut de programa. L'actualitat és molt desastrosa. Per tant, com que ara anirem cap a l'informatiu, ja estan els companys informatius preparats, però vull que ens llegissis un poema i amb aquest poema i amb una de les cançons que també et vull explicar, acabarem el programa d'avui. Així que ja anem posant un tema d'uns joves que a xarxes socials doncs estan destacant molt, que es diu Kaleia. Mira, ja la tenim per aquí. Et sona aquesta cançó?
3: No em sona aquesta
0: Apunta
3: cançó.
0: A cançó de l'estiu, eh?
3: Sí?
0: Perquè és una cançó que parla de Kaleia, una cançó que parla d'anar amb els amics a passar-ho bé.
3: És un grup nou?
5: Sí, per trobar-te he de sortir cada fin de sort a buscar-te.
0: Molt bé, doncs, amb la Saliha, amb aquest poema, acabarem ràpidament i... Vinga.
3: Sí, aprofito el filó de la pel·lícula, no?, del País dels Blancs, d'aquest viatge de migració, per recuperar una mica aquest comiat que va haver de fer el meu pare abans de venir cap aquí. I és una estrofa d'un poema que es titula Abans de marxar. I diu així: s'acoquina a la falda de la seva mare. Ella li canta una nana de melodia vagant, de palmells xocants en les onades, de petjades extingides que acusen un fill a on vas? Ell es descusa el cor per gesticular un Imma, demà me'n vaig. Es fonen les cares en una vall de llàgrimes que van quedar per sempre empresonades en un retorn que mai es van donar a unes arrels que sempre van quedar divagant en unes terres que el van refusar.

0: Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda, Planoles. Homenatge a la trajectòria de Jordi Pujol en un acte en el que prop de mig miler d'assistents han repassat els 23 anys de l'expresident al capdavant de la Generalitat. Des de les primeres eleccions catalanes guanyades al 1980, passant per l'impuls de l'equilibri territorial, la cohesió social o l'impuls de l'educació, serveis i institucions catalanes. Pujol ha volgut agrair a la militància la seva implicació i ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva per construir la Catalunya del futur. Ha reivindicat també la pluralitat del territori com a signe d'identitat i ha demanat empenta als joves perquè Catalunya, diu, ja ha superat obstacles majors. Les paraules de l'expresident les ha llegides la presidenta del Consell Nacional de les Joventuts Nacionalistes Catalanes, Carlota Montfort.
1: Però jo avui voldria parlar dels deures dels catalans, de les nostres responsabilitats, del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
0: I en clau de política nacional, el president del Partit Popular i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, s'erigeix com l'alternativa de Pedro Sánchez a Moncloa. No amaga el seu desig de ser el nou president de l'executiu i emplaça el PP català a contribuir en aquest canvi.
2: Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Moncloa.
0: De la seva banda, el president del govern, Pedro Sánchez, s'aferra a la legislatura malgrat els darrers casos de corrupció que s'investiguen al voltant del seu partit i la sentència del Suprem de 24 anys de presó a qui va ser el seu ministre de Transports, José Luis Ábalos, pel cas Mascaretes. Durant la seva intervenció en el Comitè Federal del Partit, Pedro Sánchez ha assegurat que ni Populars ni Vox poden ser l'alternativa.
3: I ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: I de l'exterior s'eleva a 133 la xifra d'espanyols desapareguts al doble terratrèmol de Veneçuela, segons el Ministeri d'Afers Exteriors. Hi ha 5 víctimes mortals, d'un total de gairebé un miler. 50.000 persones continuen desaparegudes. Els equips de rescat cerquen supervivents enmig de rèpliques. A La Guaira, a la zona 0, una seixantena de militars de la Unitat Militar d'Emergències espanyola, equips canins i enginyers. Antonio Diosdado, responsable.
4: Lo que nos hemos encontrado es desolación, nos hemos encontrado evidentemente una zona pues muy afectada, devastada por zonas, por momentos, aquí en la zona en la que estamos viendo, ¿no? Hay complejos residenciales, hay barrios que se encuentran completamente pues destruidos, otros con algunos edificios en pie todavía, pero no muchísima gente por la calle que quiere ayudar, muchas motos, muchos coches de gente venezolana que va a ayudar a sus compatriotas, los equipos de rescate internacional también poniéndonos a ello.
0: A casa nostra, diferents associacions de veneçolans han fet una crida per aplegar ajuda humanitària. I canviem de qüestió perquè l'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en la causa judicial per l'incendi forestal que va cremar unes 48 hectàrees aquest divendres. Els Mossos van detenir un home com a presumpte autor dels focs després d'escoltar les paraules de diversos veïns. Aquest dissabte una quinzena de dotacions han continuat treballant sobre el terreny, revisant els punts calents. Els efectius no han detectat cap fumarola en tot el perímetre i a Tamarite de Litera, a l'Aragó. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi que ha arrasat més de 3.000 hectàrees de massa forestal i els veïns de tres localitats ja han pogut tornar a casa seva. Roberto Bermúdez de Castro, conseller d'Interior de la Comunitat Autònoma.
5: Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio toda la Brigada Forestal del Gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
0: I jornada d'altes temperatures al territori català per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. Coneguem la previsió meteorològica amb la EMET. Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Avui dissabte a Catalunya continuem amb calor i altes temperatures, especialment a zones de l'interior i a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà diumenge baixen les temperatures. 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 31 a Tarragona. També temps estable amb sol i cel poc ennuvolat, però durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 23 graus a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: És tot per ara, ja ho saben. Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
7: Ràdio 4.
8: Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
9: Aristide Briand a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. Cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
7: Ràdio 4.
10: Quants anys deu tenir aquesta caixa de sutura que ens has portat, doctor?
11: Bueno, doncs deu tenir ben bé 45 anys.
10: 45 anys. I és especial, clar.
11: Bueno, sí, perquè realment, doncs quan vaig tenir ja la present, clarament la meva vocació de metge i sobretot de cirurgià,
10: sí,
11: doncs hi ha una caixa amb una un porta, un bisturí, una sutura, doncs ja era algo que, no, que podies començar a pensar que no, i cosíem,
10: que
11: bueno, al principi coixins. Coixins, eh?
10: Ah, sí?
11: Coixins antics,
10: sí,
11: no? La meva mare em deia, bueno, aquest sí que te'l deixo. I anar primer cosir coixins, que és el que s'ha de fer, eh? Abans, perquè quedin bé les sutures. I després ja, doncs mira, recordo el gos del porter de casa,
10: ah, sí,
11: que es va fer un trau, i el porter, el Pasqual, que era una persona excel·lent, deia, oh, pots cosir tu també, ja, això, ja en saps, home, sí.
10: Va quedar bé.
11: I va quedar estupendo. Va quedar
10: bé. Després han vingut moltes altres caixes de sutura.
11: Sí, però la conservo, eh? Està allà mig oxidada, però em fa il·lusió.
10: Clar que no? Sí, forma part de la teva història.
11: Sens dubte.
10: Avui el nostre irrepetible és el doctor Laureano Molins.

0: Doctor Laureano Molín, benvingut a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Per cert, pels amics, Laure.
1: Laure.
0: Laure.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, ets un dels grans experts en càncer de pulmó del nostre país, referent de la cirurgia pulmonar mínimament invasiva, fundador de la Societat Europea de Cirurgia Toràcica, consultor al Servei de Cirurgia Toràcica a l'Hospital Clínic de Barcelona, cap de servei del Sagrat Cor, professor universitari, president fins fa uns dies de l'Associació contra el Càncer de Barcelona, tot i que continues com a representant autonòmic de l'entitat a Catalunya fins al mes de setembre, i vicepresident primer del Comitè Nacional de l'Associació. I a més de tot això, podríem dir moltes altres coses, president de PRONEC, però ajuda necessitats. Clar, al llarg de la teva trajectòria, el més important ha estat la vocació de servei, doctor?
1: Bueno, sí, sens dubte, sens dubte. Però això és l'exemple, l'exemple del meu pare. El meu pare doncs era una persona que els dissabtes al dematí se'n anava al despatx a rebre gent. No? Jo m'havia trobat, no?, molta gent. Escolta, vostè és fill del Casimiro Molins? Sí, oh, jo he estat a la Pedrera, tenia el despatx a la Pedrera.
0: Sí.
1: I jo he estat al de Pedrera i el seu pare em va escoltar. Després li podia donar feina o no, i això és el que falta.
0: Ens va escoltar.
1: No? Em va escoltar. No? I això a mi m'ha marcat molt i sempre, també la professió m'ajuda, no? Doncs quan una persona em diu, escolta, tinc un malalt ingressat al Clínic o al Sagrat Cor, escolta, que no, potser no és ni de la meva especialitat, no? però bueno, és... aquelles paraules de recolzament, que estàs bé aquí, tranquil, que et porten... no? I vaig tenir la sort que des del principi doncs, veia aquesta vocació de servei.
0: D'escoltar els altres.
1: D'escoltar-los.
0: No em vull ni imaginar la safata d'entrada del teu correu electrònic, perquè, a més de tot el que hem comentat, ets membre d'entitats mèdiques nacionals i internacionals, de patronats, d'associacions... Deu ser una bogeria, el teu correu.
1: El correu, sí, però també et tiro pedres jo el mateix.
0: Sí?
1: No, sí, perquè, escolta, puc trucar? Envia'm un mail. Sí, perquè trucat, jo estic al quiròfan o consultant, i les trucades t'inveeix, ara, per sort, va molt bé el WhatsApp,
0: no? Sí,
1: que et diu,
0: sí.
1: Et puc trucar, o a quina hora va bé, no? Això va bé, no? Però, clar, envia'm un mail, no? Perquè el mail el llegeixo i el contesto...
0: amb calma,
1: amb
0: no?
1: Amb calma, yeah. I, clar, pues sí, rebo 100, 150 al dia.
0: Clar, sí, sí.
1: Però no acaba la setmana que no els hagi contestat. També això ve...
0: Tots. És una feinada,
1: eh? Safata d'entrada i 150 safates, diríem, per anar posant... O sigui, almenys que estan a la safata d'entrada...
0: Ben classificats, tots els correus,
1: vol dir que aquests encara estan actius.
0: Yeah.
1: I els altres ja han anat... I també ve del meu pare. Jo, és que el meu pare és el meu,
0: ja veig,
1: el meu referent, eh? El meu pare deia... No? Contesta totes les cartes, quan s'escrivien cartes.
0: Clar.
1: No deixis de contestar cap carta. Bueno, doncs això ho aplico a no deixis de contestar cap mail.
0: Tirem la vista enrere.

0: T'agraden els Beatles i aquest Let It Be?
1: Sí.
0: 1970.
1: Sí. Eh?
0: Per què?
1: Bueno, Beatles... Primer perquè em deixava... Ara tinc poc cabell, però jo tenia força cabell, no? I la meva mare deia, a la perruqueria, vas com un Beatle, no?
0: Ah, si el portaves llarg?
1: Sí, bueno, sí? Llarguet.
0: Ja.
1: Però, no,
0: sí, de l'època.
1: Aquella
0: no?
1: època, sí, sí. Quatre dits per sota o tres dits per sota de la noia, vas com un Beatle, no? I la veritat, sí, va marcar, jo... Vaig tenir la sort que els meus pares doncs, i els germans tots ens enviaven a estudiar anglès, no? I bueno, reconèixer les cançons i les lletres dels Beatles, sobretot, en aquell moment, no? I a més, jo començava a fer algun pinito amb
0: la bateria.
1: Sí. I el Ringo Starr era el meu referent, no?
0: Retrocedeixo una miqueta més en el temps. Laureano Molins López Rodó. Vas néixer a Barcelona el 13 d'octubre de 1957. Situem la teva infantesa a finals dels 50, principis dels 60. Infantesa feliç?
1: Molt.
0: Molt feliç.
1: Molt feliç. Molt feliç.
0: Família acomodada, això sí, doctor.
1: Sí, sí, sí. Sí. Família acomodada, sí. Amb el que tots els germans hem treballat. Uh-huh. I això era un exemple, torno, no?, dels pares, no?, de dir, escolta, aquí heu d'espavilar, tots amb carrera... I doncs això, amb aquest sentiment de que t'has de guanyar la vida per tu mateix.
0: Com se la guanyaven ells, els teus pares?
1: Bueno, el meu pare era advocat,
0: sí.
1: El meu avi, Joaquim Molins Figueres, ara farà 100 anys, va fundar, va construir la cimentera Ciments Molins,
0: sí.
1: El 1929, i llavors, doncs, el meu pare treballava a Ciments Molins, feia d'advocat, va ser president del Banc Atlàntic, que ara és ara el Sabadell, no?
0: Sí.
1: I bueno, però ja dic, no érem conscients si es guanyava molt, molt bé la vida o no, sinó purament el que ens deia, el que diu el Guardiola ara, no? Aixequeu-vos aviat, penqueu aviat, no? I, allò de madrugar i treballeu i feu esport.
0: Però això sí, de petit vas patir unes febres reumàtiques.
1: Mm-hmm. Sí, això era el que... Jo, clar, als 6 anys, de repente em diuen, o 7 anys, no, tenia unes angines molt unes amígdales molt hipertròfiques, i em van operar, llavors no va anar bé, i van tornar a operar,
0: van operar
1: amb una cadira, a casa del Torrino, no a un hospital, una
0: ja,
1: sensació
0: ja.
1: Aquella. I llavors doncs, vaig estar un any sense poder fer esport. Potser això és el que m'ha fet que no pari.
0: Que ara no paris,
1: I llavors, doncs, em va marcar i... Clar.

0: Després veia metges i el meu pediatre i allà vaig veure que això era el meu.
1: Potser allà va néixer la teva vocació.
0: Sens dubte.
1: Sens dubte.
0: Sí, jo vaig començar a medicina pensant de ser pediatre, perquè era el que havia conegut. Fins que realment vaig veure que els nens, que me'ls estimava massa com per veure'ls patir, no?
1: Ja.
0: Llavors a la UCI vaig estudiar a la Bellaterra, després a la Vall d'Hebró, i a la UCI pediàtrica veus coses molt, molt...
1: Clar.
0: Després, circumstàncies de la vida, doncs em van portar a fer d'alumne interna a la Creu Roja.
1: Sí, sí, arribarem a això, però abans.
0: Perfecte.
1: Com recordes l'escola?
0: L'escola...
1: El col·legi Viaró,
0: sí,
1: a Sant Cugat del Vallès.
0: Brutal, l'escola del 64 al 74,
1: sí.
0: Una escola nova,
1: sí.
0: La meva família havia anat a la Salle Bonanova.
1: Acabada de fundar, no?
0: Sí, sí. Es va fundar el 64 també,
1: sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Llavors, doncs, i era, bueno, era un espai gran, bueno, agafàvem el tren, sols. Sols. Ara tothom, no?
1: Acompanya els nanos. Aquelles coses que es feien abans.
0: Sí, sí, anava de casa, no? Abans vivia a prop de Carlos Sotelo en aquell moment, d'infanta Carlota Joaquina, no?
1: Sí.
0: Josep Tarradellas, i anàvem fins a Montaner, agafàvem el metro, els ferrocarrils, baixàvem tots junts, molt bé, i sempre amb les sabates brutes de fang, perquè, clar, està tot per fer, Molt bé, molt, molt orgullós del meu col·legi.
1: I l'institut?
0: Físicament, jo vaig anar sempre...
1: Sempre allà,
0: sí.
1: Sempre allà, també l'institut.
0: Exacte. La veritat és que els millors amics que tinc encara són del col·legi.
1: I tenies clar que volies fer medicina?
0: Sí, sí. Des que vaig estar malalt, doncs vaig veure que era el que m'agrada. Clar, no hi havia ningú.
1: Clar, però una cosa és quan un és petit, no?, que té aquells somnis vitals, no?, i després quan ja vas al col·legi, a l'institut...
0: En aquell moment els cursos duraven els batxillerats i això, 10 anys, dels 6 al 16, faig anys a l'octubre, amb la qual als 16 anys encara doncs em vaig acabar cou.
1: Sí.
0: Tenia que decidir la carrera. I...
1: Però potser el teu pare hagués preferit dret o economia.
0: Bueno, això és el que em deia.
1: No? Per això.
0: Em deia, no, el que em va dir és, estàs decidit a fer medicina? Sí, sí. Jo. I el que fem tots els pares, no? De, bueno, jo no conec a ningú, jo de metge, no, de metge, però bueno, sí, advocat, econòmic. Jo que dius, bueno, podria, no?
1: Sí, sí, doncs, per ajudar-te una mica,
0: no?
1: Sí.
0: Llavors em va dir la gran frase, no? Va dir, bueno, però si tu has decidit, ja t'espavilaràs. I aquesta la tinc aquí.
1: I t'has espavilat molt, eh?
0: Bueno, intentat, sí.
1: Perquè no et cridava l'atenció, ni dret, ni economia...
0: No, en absolut. No. És que veia que era com avorrit, això dels papers,
1: sí.
0: Papers i papers, no? I no, la veritat és que no. I el meu germà gran, doncs, era economista, i l'altre, el segon, era... I les dues següents, la germana segona, Anna, i el tercer, Joaquim, són advocats. Vull dir que ja tenia línia per seguir
1: clar, per aquesta
0: línia.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: No, tenia...
1: La qüestió, vas estudiar medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona, volies fer pediatria, però com va ser que descobreixes la cirurgia?
0: Bueno, perquè ens anem interns amb un altre company, íntim amic meu del col·legi, el Lorenzo Viso,
1: sí.
0: Doncs vam dir, escolta, hem de fer... I vam anar d'interns a la Creu Roja,
1: sí.
0: A Barcelona, el 2 de maig. Allà jo vaig...
1: Això tercer de carrera, eh?
0: Sí,
1: sí. A fer les pràctiques allà.
0: Exactament. Sí. I llavors, bueno, anar d'intern volia dir, doncs això, no? Entrar en el propi servei i també hi havia altres hospitals, no? Però i ell va anar a urologia i jo a cirurgia vascular amb el fill del Paulino Alcántara, jugador del Barça. Eduardo Alcántara era cirurgià vascular, sobretot operava verius, i la gran cosa era que, clar, per operar els verius havia de fer moltes incisions per extraure la vena, sa fena, i ell anava fent les incisions i jo les anava cosint. Ja tenia pràctica. I, bueno, fantàstic, perquè feia molta pràctica. Llavors, hi havia cirurgians que deien, escolta, hi ha un nano que tal, que et pot venir a ajudar i tal.
1: O sigui, allà vas fer els teus primers punts de sutura,
0: exacte,
1: de veritat, professionals, diguéssim.
0: Exactament, no? Exactament.
1: I com ho recordes? Com una responsabilitat?
0: Sí,
1: no? Els primers, dic, eh?
0: Sí, bueno, els primers era que quedés bé.
1: Que quedés bé,
0: que quedés,
1: clar, sí, sí.
0: Que quedés superbé i que realment... la veritat és que allò va ser el moment en què vaig dir, escolta, és que la cirurgia pot tenir alguna cosa diferent, ser, no?, metge i, a més, cirurgià.
1: Clar, clar.
0: No et quedes només amb una activitat mèdica, no? En aquells moments es parlava dels grans operadors, no? I

0: Arribem a Amèrica, perquè allà també coincideixes amb l'uròleg Juan José Juncosa, que acabava d'arribar dels
1: Aguiló,
0: Estats
1: Aguiló.
0: Units, Aguiló, i ell et proposa que anessis allà, no?
1: Sí.
0: A la clínica Mayo,
1: exacte,
0: a Rochester,
1: sí,
0: a Minnesota.
1: Amb el doctor Viso, quan, ara doctor, llavors no, Lorenzo, doncs vam estar un parell d'anys d'interns, ell a urologia i jo a cirurgia,
0: sí,
1: vascular, però va arribar un moment que necessitava alguna cosa més. Llavors va arribar el doctor Juanjo Aguiló, que tenia 10 anys més que nosaltres i venia als Estats Units i necessitava algú que els ajudés, i bum, vam anar tots dos amb ell, perquè i realment vam viure també una especialitat des de baix, des de sondar els pacients a ajudar-lo a fer una operació de ronyó, no? I ell, llavors deia, va, nosaltres som uròlegs, no? Jo diu, no, i no, va dir, no, primer heu de ser cirurgians, després ja fareu l'especialitat que sigui. I llavors vaig tenir la sort a sisè, de l'any 80, doncs, de poder fer part del rotatori, 6 mesos de la rotació del curs de medicina, a la clínica Mayo.
0: Uh-huh.
1: I allà sí que...
0: Com ho recordes, allò?
1: Oh, allò sí que se'm va obrir el món.
0: Sí? Per què?
1: Sí, bueno, perquè... és el concepte de ara li diríem la medicina integral, no? És molt, abusem molt d'aquesta paraula. Pues això, no? Era tant el metge com el cirurgià eren metges, el primer de tot, no? I com la medicina estava enfocada absolutament amb el pacient, no? El pacient arribava, la veia un internista, li feia, després el portava al cirurgià si era una qüestió quirúrgica, i en 24 hores tenies tot fet, no? I bueno, jo estava en un laboratori d'anatomia patològica, o sigui, jo estava allà i era el noi de los recados.
0: Ja, yeah, no? Sí que feies de tot, no?
1: Sí, bueno, bàsicament anava a buscar les peces quirúrgiques dels 20 quiròfans que estaven operant a la vegada, i el cirurgià em deia, mira, hem d'analitzar aquesta, no sé, una mama, un ronyó, un estómac, hem de veure les vores, si estan lliures o no, i jo anava, el recollia, veia doncs la peça, la portava al departament, i allà es feia el que es diu una biòpsia peroperatòria, una biòpsia en el moment. Això va ser també un ítem de la clínica Mayo, no? És molt difícil les biòpsies peroperatòries, dir coses només amb una tinció i mirar pel microscopi, no? I però d'això depèn que aquella cirurgia acabi allà o hagis d'ampliar marges, no? I llavors allà doncs vaig aprendre el que era, pues, això, una cirurgia i sobretot una medicina de molta precisió, no?

0: M'ha cridat molt, molt l'atenció que demanessis aquesta cançó dels Hombres G.
1: Bueno, meu,
0: digues
1: cinc cançons que t'han, no?, marcat
0: sí.
1: una mica.
0: A veure.
1: Jo potser diria que no és exactament aquesta en concret, sinó en general, no?
0: Sí.
1: Que va ser la movida dels 80, no?
0: Sí.
1: En el sentit de que bueno, era el moment també que tu estaves, bueno, intentaves lligar amb la teva xica, no? I en el lloc d'estiueig, no? A Sant Feliu de Codines, que
0: sí.
1: on estàvem, tenim un grup pues, de 7 o 8 amics i amigues, no? 7 i 7, 7 i 8, i, bueno, vull dir que no, cada estiu, doncs, bueno, t'agradava una, t'agradava l'altra, amb un amic dèiem, oye, este verano yo salgo con la que saliste tu, no? A l'estiu anterior. Bueno, és una època fantàstica de no? Pues això.
0: De descobriment,
1: de
0: també, no?
1: Sí. I, bueno, dintre de les, no, de la moguda aquesta, dels grups espanyols i tal, doncs aquesta...
0: Els Hombres G.
1: Els Hombres G, doncs, fantàstics.
0: Et vas llicenciar en Medicina i Cirurgia el 1981, una mica abans de quan es va publicar aquesta cançó, quan tenies 23 anys, i llavors amb el doctor

0: Manel Galofré, que per cert ens va deixar l'any passat, vas treballar com a especialista en cirurgia general a la Creu Roja de Barcelona. Allà vas estar 4 anys, del 82 al 86. Com recordes això? On ja hi havies estat,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí, però, bueno, més, això venia, no?, de que el doctor Aguiló va dir, no, no, uròlegs, primer heu de ser cirurgians.
0: Sí.
1: Després ja fareu l'especialitat, urologia, la que sigui. No, primer heu de ser... I això és algo molt important que jo continuo explicant als, avui dia en el... Els estudiants acaben i agafen una especialitat directament, no?, amb el MIR. I de vegades falta tant en les assignatures, en les especialitats mèdiques, no?, per ser endocrino, neumòleg, cardiòleg, fer medicina interna i per fer cirurgia vascular, cardíaca, toràcica, ja que he fet cirurgia general prèviament, perquè és la base. És la base de la... I llavors, doncs, em va dir, no, amb el doctor Galofré. Llavors vam fer... Treballant, però era la residència de, el que es diu, la residència de cirurgia general,
0: sí, sí,
1: no,
0: sí,
1: prèvia. I també, bueno, és que el doctor Galofré realment ha sigut el meu mestre, el meu mentor, la persona que ens ha ensenyat això, no?, a que la cirurgia no era fer només ser un tècnic, sinó ser metge, no? Era l'època, per exemple, que les úlceres de l'estómac superaven. Primer es tractaven mèdicament, amb la ranitidina, llavors, ara sona més a l'omeprazol, però era... I quan això fallava, superava. I clar, quan t'enviaven un pacient, el primer que deia, tu preguntes si ha fet bé el tractament. I si no està ben fet el tractament, no el posem a operar, que faci bé. O sigui, no, el que explicava, no?, que primer feies de metge i després, doncs, i tècnicament era una persona boníssima, boníssima. I a la Creu Roja era un servei de cirurgia general. Ell havia anat també a la Clínica Mayo, va ser del primer cirurgià que va anar a la Clínica Mayo als anys 60, i a la tornada, doncs, feia cirurgia, que jo dic, de cap a peus. Vull dir, operava, no neurocirurgia, però tot el que era tiroides, tòrax, abdomen, ginecologia, o sigui, era
0: tot.
1: Un cirurgià super, super ben format. I llavors va sortir l'oportunitat de fer cirurgia toràcica, sobretot pulmonar, i a la Creu Roja, i allà hi havia un gap, no?, una mica de... I va dir, Laure,
0: als Estats Units.
1: A la Clínica Mayo, un altre cop.
0: Als Estats Units. I allà vas estar un parell d'anys,
1: sí,
0: més, no?
1: Sí, de la 86-87.
0: Però ja la coneixies, clar.
1: Sí, però és diferent anar d'estudiant, no?
0: Clar.
1: Anar doncs, a fer un fellow allà, doncs, a fer una, diríem, una especialització específica, doncs, amb cirurgia toràcica, no? Amb les persones amb les que tu havies estudiat i havies llegit el llibre, els capítols de llibre, el textbook, no? El Thoracic Surgery, no?
0: I tornes a Barcelona i comences a treballar un cop més a l'Hospital de la Creu Roja i també al Sagrat Cor, no?
1: Allà, bueno, a la Mayo ja vaig anar casat amb la meva dona, Cuca, i una filla d'un anyet. I allò, jo dic que ha sigut la meva experiència professional, sens dubte, va marcar completament, però també dic que va ser la nostra experiència familiar.
0: Ah, sí?
1: D'una família gran, que vulguis que no, diumenge sí, diumenge no, o quasi diumenge, no, vas a dinar a casa dels pares,
0: sí, sí,
1: això,
0: sí, sí.
1: No, molt units, i molt, molt, no? Doncs dir, estic allà, estem sols.
0: Els tres sols.
1: Sols, no?
0: Sí.
1: I t'has d'espavilar. I això ens va anar molt bé. Ens va anar molt bé per sentiment de família pròpia, no? I, per suposat...
0: Continuarà... Però suposo que enyorant, també, no?
1: Sí, sí, sí. Però, bueno, no, va ser un període molt llarg. I llavors, a la tornada, doncs, amb el Manuel Garofré, vaig continuar estant ja a la Creu Roja, ja no fent cirurgia general, sinó cirurgia toràcica, fins que vaig veure que amb un servei de cirurgia general la toràcica quedava una mica curta, no fluixa en el sentit de la N, vull dir, del número de cirurgies. I llavors va ser quan el doctor Vidal, Gonzalo Vidal, el meu altre gran mentor, doncs, que venien de l'Hospital de la Mercè, doncs va dir, escolta, necessito un cirurgià, ens va connectar una altra persona i bueno, i a l'any 90 doncs ja vaig definitivament anar al Sagrat Cor a fer específicament i exclusivament cirurgia toràcica.
0: Fins al 99.
1: Fins al 99.
0: Fins al 99.
1: Exactament.
0: I des del 2000, la sanitat privada.
1: Sí, bueno, el Sagrat Cor el que tenia era medicina...

0: pública i privada, eh?
1: Era molt, sí, sí, una barreja.
0: I després, doncs, també ens havíem... amb el doctor Galofré l'havia ajudat molt a la clínica a la Quirón i tal, i llavors, bueno, pues, vaig començar a tenir una petita consulta de cirurgia privada, però jo dic sempre que hi ha una medicina.
1: Que és molt diferent o no?
0: No, mira, no. Exactament em vens perfecte aquesta paraula.
1: Sí.
0: No? Jo que em diuen, no, perquè ha ido a la privada, ha ido a la pública. A veure, un moment.
1: Només hi ha una... Perquè els professionals sou els mateixos,
0: clar, no? Només hi ha una bona, només hi ha una medicina, que és la bona medicina. La bona. La que fas exactament igual en un lloc que en un altre. L'única diferència, com ho cobres? La medicina pública, amb un, el 31 del mes, amb una nòmina, si vas, fas assegurances, doncs, amb el talonet de la mútua, de l'asseguradora, si ho fas privadament, doncs, amb una transferència a la teva compte i tal. Vull dir, però és l'últim, els protocols són els mateixos. Vull dir que bueno, m'agrada molt parlar de l'ètica i el professionalisme, i és això, i és aquest. Vull dir, no hi ha dues medicines. No haurien d'haver-hi. Segurament hi ha casos individuals, que males experiències que hagi tingut algú, no? De dir, que em volia operar i no era necessari. Però no, jo amb això defenso molt això, no? Que hi ha una medicina només.

0: Quina meravella, aquesta, ara que tinc 20 anys, del Serrat.
1: I després, ara fa 20 anys que tinc 20 anys.
0: Exacte.
1: Em va fer 40.
0: Sí, sí, sí. El Serrat, per cert, el vas intervenir.
1: Ell ho explica, el qual jo...
0: Sí, sí, sí, per això, per això, per això, d'un nòdul pulmonar a la Clínica Quirón. Clar, secret professional, però com és el Serrat de pacient?
1: Una passada.
0: Una passada, què vol dir?
1: Com a pacient i com a persona, no? Bueno, una, com a pacient, una passada, perquè el que ens interessa quan operem una persona d'una resecció de pulmó,
0: sí.
1: La tendència és no moure's, no respirar gaire, estar quietet, perquè el tossir fa mal, no? I el que tu necessites és que el pacient respiri, que tossi, que... No? L'endemà estava a la dutxa cantant. I clar, això va fer... Això feia que el pulmó s'expandís, doncs, i que tingués, doncs, una...
0: Fes exercici, no?
1: Clar, clar, no, sí. Per això dic, com a pacient, vamos, número 1, en aquest aspecte. No?
0: I aquell mateix any 2010 comences a treballar a l'Hospital Clínic de Barcelona, com a cap de cirurgia toràcica de l'Institut Clínic del Tòrax.
1: Arribo a l'1 de març del 2010.
0: Sí.
1: I fins avui.
0: I portaves només 2 mesos i vas operar d'un nòdul al pulmó al rei emèrit, al rei Joan Carles, per una lesió inflamatòria no maligna. Escoltem què deies a la roda de premsa després de l'operació.
1: Ui.
2: Aunque no se puede confirmar 100% que esto haya sido debido a que su majestad fuma, en un altísimo porcentaje supongo que sí que suponen que se ha producido por el hecho de fumar. ¿Podríamos saber qué cantidad de tabaco consumía su majestad y si van a partir de ahora hacer los controles habituales que recibe una persona que ha sufrido cáncer de pulmón? Muchas gracias.
3: No le vamos a hacer los controles habituales de una persona que ha sufrido un cáncer de pulmón porque no ha tenido un cáncer de pulmón. Pero en el chequeo que el doctor Oliveró, el doctor Morera, realizan general a una persona fumadora que tiene más predisposición de tener un cáncer de pulmón que el que no fuma, pues se incluye ya un TAC torácico en el cual se determina si hay o no cambios en el parénquima pulmonar, y este ha sido el caso. Como ha habido un cambio de un TAC del año pasado, de abril del 2009 al abril del 2010, ha sido la razón por la que ha sido intervenido, y por suerte, pues la lesión ha sido benigna, ¿no? Pero tengo que decir que no suele ser así, ¿eh? Con lo cual, nuestra satisfacción es mayor.
0: En quins compromisos posem de vegades els periodistes, eh?

0: No, però a mi m'agrada explicar-me.
1: Clar.
0: I 9 de cada 10 pacients que tenen un nòdul pulmonar que creix, que capta en el PET, etc. I ha sigut fumador, perquè ell deia, jo fumo, però se traga l'humo, el senyor? I dice, hasta los pies, doctor. Doncs tots els números de... I, bueno, i va ser un dels... un de cada 10 que no va ser, és una, és una infecció, una... Però, bueno, s'havia de fer i, i la veritat també una gran experiència.
1: Per cert, tots els pacients som iguals, tots som iguals, la responsabilitat és la mateixa, però suposo que la pressió és diferent, no?
0: Jo tinc la gran sort de que no hi sento aquesta pressió. No. Jo he parat a una filla meva, amb una cosina, ja vols dir, no tens... No, jo m'abstreixo i, home, no, has de dir que la nit prèvia a la cirurgia, doncs, bueno, em despertava per dir, escolta, haig de fer... No, sobretot, saps per què? Perquè havia de fer després... Jo deia, home, jo hauré d'explicar... Oh, no expliquis gaire. Dic, no, jo m'haig d'explicar tot, no? I amb un...
1: Transparència,
0: amb un dibuix, i amb
1: sí,
0: un...
1: Sí, sí.
0: Sí, no? I llavors em vaig aixecar pues, a fer un croquis que volia després, doncs... projectar, no?, després de la roda de premsa.
1: Sí.
0: Però no, pressió no. L'únic és que en el moment de la cirurgia, que el patòleg que està, com els de la Mayo dèiem abans, fent una peroperatòria, que és molt difícil, una biòpsia, en el mateix moment, mentre tu estàs operant el pacient, t'ha de dir si allò és benigne o és maligne.
1: Clar.
0: La responsabilitat del patòleg és brutal. I tant el doctor Ramírez com el doctor Elias Campo, que estaven allà un dissabte al dematí, clar, em truquen per l'interior dient, Laure, esto es benigne. No hi ha... I no diré l'expressió que vaig fer com la de l'àrbit aquell del Linier, no? Del meu fastidi, és Rafa, no? No... bueno, pues, lògicament, doncs, vam fer el que havíem de fer, de ressecar la lesió, i si era benigna, tancar allà, i és el que es va fer, i per sort, la veritat és que va anar molt bé.
1: I més rellevància internacional, d'alguna manera, doctor, perquè la història va donar la volta al món, la medalla d'or amb vela que va guanyar Santiago Lange als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro el 2016. Escoltem què va dir en guanyar l'or als 54 anys.
2: Sos un hombre de la historia del deporte argentino, no solo de la vela. No estás entre los más grandes, sin duda. Después, cada uno que ubique donde quiere, seguramente lo pensarás vos de alguna forma, pero ahí estás, Santiago, es increíble.
3: Lo importante que yo creo que lo más importante que soy un apasionado de lo que hago y disfruto cada día que me subo un barco, que trabajamos más que nadie para ganar esta medalla. En estos 6 meses recuperamos mucho tiempo perdido y nada, eso es lo importante.
1: Y es que va a guanyar l'or un any després d'operar-se d'un càncer de pulmó.
0: Sí. La veritat és que el Santiago, una persona... bueno, li vam detectar un nòdul que tenia tot l'aspecte de ser tumoral i que s'havia d'operar, i ell deia, no, que tengo Juegos Olímpicos. Digo, però si esto es d'aquí 2 anys...
1: Ell era reaci a operar-se.
0: No, era al cap d'un any i mig. Dic, bueno, Santiago, però quan...
1: Hay tiempo,
0: tranquilo, no, tengo que entrenar. Al final, doncs, per sort, doncs, el vam convèncer i sí, es va operar, vam fer una resecció de la lesió i també va fer una recuperació molt bona, com la del Serrat. Ell no cantava, però bueno, va començar a fer exercicis de seguida. I sí, a més li vaig dir, bueno, ara m'ha de traer la medalla d'oro. Li vaig dir en plan de broma, lògicament.
1: Sí.
0: I diu...
1: I ho va fer, doctor, ho va fer.
0: Su medalla d'oro, diu, no és la tuya.
1: Ens hem posat en contacte amb ell i ens ha explicat què significas.
4: Le debo mucho a Lauri Molins. Es alguien que lo llevaré en mi corazón por siempre. He tenido mucha suerte en caer en sus manos y fue a través de también de alguien que admiro mucho, Manuel Galofré, padre de un hermano o íntimo amigo mío, y también a Gonzalo Galofré. Y bueno, Lauri, sobre todas las cosas, fue alguien que me dio toda la confianza del mundo y me dejó apretar al máximo para lograr mi sueño, que era llegar bien preparado a Río y por ende poder ganar una medalla de oro en los Juegos. Recuerdo 20 días antes, después de la operación, yo estaba pedaleando y digo, uy, si se pincha el pulmón, y frené.

0: medio de la subida y lo llamé a Laura y me dije, vos seguí dándole que va a estar todo bien. Y después también recuerdo un WhatsApp de él después de mi último chequeo en mayo del 2016, diciéndome, te espero con la medalla de oro en el cuello. Y bueno, eso fue lindo, tener a alguien tan cerca, con tanta confianza en sí mismo y en lo que él había hecho, y darme toda la confianza que yo necesitaba para lograr mi sueño. Así que nada, lo quiero con todo mi corazón y lo llevo dentro mío. Un gran abrazo.
1: Les versions coincideixen.
2: Sí, sempre per la, amb la veritat per davant, sempre.
1: És molt bo, no?, això de continuar en contacte amb qui has operat.
2: Sí, sí. A veure, jo dic sempre que no t'has de fer amic dels teus pacients. En general.
1: Que pot passar.
2: El que passa, clar. I llavors hi ha persones que és impossible no fer-se...
1: Que arriben a la teva vida i s'hi queden. No? Eh?
2: No ho dic per res, ho dic perquè el metge ha de ser algú que passa per la teva vida i tal. És veritat que la patologia que jo tracto et marca. És un abans i un després d'una cirurgia d'un càncer de pulmó. No? I això els marca molt i jo, pues, clar, per suposat, encantat de, si volen continuar una relació, pues, més personal. A part que els has de revisar per sempre. Allò de que no, als 5 anys ja està curat. No. Avui dia el seguiment és de per vida. Amb la qual ja m'entens, doncs, ben... Sí, és maco. La veritat és que és maco. Thank you.

0: alguns pacients amics per sempre.
1: Sens dubte.
0: Com aquesta cançó de Los Manolos. Per què l'has escollit, també?
1: Bueno, diversos motius. Primer, per lo que significava, van significar les Olimpiades a Barcelona, no? O sigui, que realment aconseguir, no, que el Samaranch, doncs, i el Maragall, i totes les administracions, i també per això, per lo que va unir a totes les administracions. Volíem un objectiu. I quan anem tots junts, ho hem dit moltes vegades, no? No, som imparables, no? I Barcelona, doncs, el canvi que va fer el, això, no? Vaig aconseguir entrades a comprar-les, no, que anaven acabant de seguida i tal, i vaig poder veure la medalla d'or de 1500,
0: sí,
1: a l'estadi, i el mateix dia a veure la selecció espanyola i americana, el partit que van jugar els americans, que va ser, jo crec que era el primer any que jugaven els professionals, no? Jo, de la meva estada a Boston, perquè a part de la Manya vaig estar també a Boston, doncs el Larry Bird i dels Boston Celtics i tal, doncs eren...
0: Sí, un moment històric.
1: Un moment històric. I llavors, doncs, això. I després, amics per sempre, no? El que significa l'amistat, no? Jo tinc la gran sort de tenir molts amics de grups diferents, no? De la Sant Feliu de Codines, de la Vall d'Aran, on anem a estiuejar, d'un lloc, d'un altre, i després, lo maco que és quan presentes a dos amics el dia que se'n van a sopar sense tu. Jo me'n recordo, el primer dia dic, ostres, s'ha anat aquest dia, aquest altre, que els he presentat jo, i ja no m'han dit res a mi. I el primer dius, ostres...
0: Tu tens sensació de que te l'han robat.
1: Sí, i dius, pues que bé, no? Allò de los amigos de mis amigos.

0: Som mis amigos,
1: som mis amigos, no?
0: Sí.
1: I això és una de les coses, però sempre al final de les festes i tal, doncs surt l'amic per sempre, és el que acaba i t'agafes, no, tots amb una rotllana i,
0: sí, sí.
1: I això doncs, és algo que sempre m'ha impactat molt.
0: Parlem del càncer de pulmó, doctor, n'ets especialista, i si no m'equivoco, és el tumor que més mata.
1: Sens dubte.
0: Sens dubte.
1: És així.
0: Però per què? Per què ho és?
1: Ho és perquè es diagnostica tard.
0: Yeah.
1: El problema és que 8 de cada 10 persones que es diagnostiquen de càncer de pulmó es diagnostiquen ja amb malaltia fora de lo que és dintre del tòrax, no? Fora, pues, amb el que diem metàstasis a distància, els ossos, el cervell, o el fetge, etc., o amb malaltia localment avançada. O sigui que el tumor ja no és un nodulet petit, com els que hem estat comentant anteriorment, sinó que són masses, tumors que infiltren doncs, el cor o una vèrtebra i que ja no els pots treure. O sigui, el tractament del càncer de pulmó és ampli, ja és com una taula amb quatre potes, no? Cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia i avui dia també immunoteràpia. Però si tu pots fer cirurgia, que només podem fer amb 2 de cada 10 persones que es diagnostiquen, tens molt guanyat, perquè la cirurgia és la resecció completa. A partir d'aquí poden venir després recidives, etc. No? Però el gran problema és aquest, el diagnòstic tardío. Clar, dirà, bueno, i com ho podem arreglar, això? Bueno, podem arreglar, primer, el gran problema és que tenim una causa. En el 85% dels casos... de
0: el tabac.
1: Exactament. Yeah. I llavors això és alguns una lluita que, és un, que hem d'aconseguir de tot... Però clar, portem 45 anys intentant que la gent deixi de fumar, ha baixat molt, del 40-45% de fumadors, actualment encara el 25% de fumadors, i llavors doncs, hem de fer alguna cosa més. No? I aquest alguna cosa més...
0: Perquè no és suficient, per
1: no
0: exemple.
1: Ha variat, és que no ha variat.
0: Pla integral de prevenció i control del tabac.
1: Sí, bueno... Sí, això és una eina que necessitem i des de l'Associació del Càncer, des de totes les societats científiques, doncs estem dient que això ha d'anar... bueno, ens ho hem de prendre molt en sèrio. Hi ha la nova llei, no? Ja el 2005 va haver-hi la primera llei de prohibició de fumar sí. Llocs. Ara tenim la segona al Consell del Congrés de Diputats, doncs perquè també s'amplia les terrasses, que l'empaquetat genèric, el que pujar els preus, en fi, tot el que puguem fer per protegir els que no fumen, perquè és que la llei no és per no, és llibertat de cadascú, sí, però és que el del costat es fuma el mateix que t'estàs fumant
0: sí,
1: tu.
0: Sí.
1: I la llei és per protegir el no fumador, no? Però amb això no és suficient. Llavors necessitem el que es diu un cribatge, un screening, un diagnosticar precoçment, com hem fet amb la mama.
0: Ja fa anys que el demanes, eh?
1: Fa molts anys.
0: Molts anys, des de 2002, crec.
1: Sí, eh? Carai, tens molt bona informació.
0: Però i per què no es fa?
1: Bueno, primer perquè és lògic que el primer que s'ha de fer és la prevenció primària, que és que la gent deixi de fumar. Mm-hmm. Un cop demostrat. Però clar, si demà deixessin de fumar tothom, tindríem 20 anys més encara de càncer de pulmó, que, vull dir, no s'acaba de fumar i es deixa de tenir càncer de pulmó. Vull dir que avui dia la majoria de càncer de pulmó són amb exfumadors, gent que ho ha deixat, quan ja passen 15-20 anys, el risc és
0: mínim.
1: És mínim, és clar. Com el cas i com el que no ha
0: fumat. És a dir, és efectiu deixar de fumar.
1: Absolutament. Però hem vist històricament que no ha sigut possible portar-ho a doncs, ojalà a zero, però ni que sigui el 5, el 10%, no, estem encara al 25. Llavors no es fa com es fa la mama o el colon, que està absolutament demostrat, primer, perquè inicialment costava molt doncs, fer veure, sobretot, doncs, el que és els epidemiòlegs, els de salut pública, això, doncs, que realment teníem una eina que podia realment curar i el diagnosticar abans el càncer el curàvem en el 80% dels casos. Aquí després sempre hi ha el tema de si és coste efectivo, no? Jo dic sempre, bueno, i que val una vida?
0: I tant.
1: No? Si el TAC em costa, no sé, 80 euros i el diagnostiquem abans, no? Doncs el pacient es beneficia d'això, no? Llavors, bueno, ara està molt clar que els resultats de diversos estudis internacionals han demostrat que fent un cribatge a les persones de risc, no a tothom, com es fa a la mama o al colon, sinó a les persones fumadors o exfumadors entre una edat, entre 50 i 80 anys, no? I aquest grup és un grup de risc.

0: risc que quan els detectes, doncs, es cura en el 80% dels casos. Arribarem. Ara tenim un estudi, un assaig clínic a nivell estatal, que es diu Cassandra,
1: Sí.
0: en el qual doncs, estem intentant demostrar que no solament salva vides, sinó que a més és cost efectiu. Perquè, clar, aquest 8 de cada 10 persones que no es poden operar i que s'han de fer tractaments amb quimioteràpia, radioteràpia i avui dia immunoteràpia, en molts d'ells el cost és brutalment gran, més gran que el d'una, entre cometes, simple cirurgia. No? Els americans s'ho han mirat molt bé, això, i desgraciadament, exclusivament a nivell econòmic, diuen, no, jo prefereixo tenir una persona, gastar-me els 80.000 dòlars d'operar-lo, però tinc pacient, anem a dir client, per l'asseguradora, no? I en canvi, a la persona que se li diagnostica tard, ens gastem molts diners en intentar-lo curar, i la majoria, desgraciadament, als 3-4 anys, doncs, o sigui, hem millorat molt amb el tractament, diríem, no quirúrgic, però encara no els podem curar a llarg termini, no? I per això dic que inclús des del punt de vista economicista, està clar que val la pena.
1: I el càncer, sobretot, es cura amb investigació.
0: Sí, i això és... O sigui, la investigació, sobretot, és per als estadius més avançats, perquè els estadius precoços són els que podem extirpar i tenir una bona supervivència.
1: Al març va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Seu Abat Oliva de Barcelona, al costat de l'exministra de Sanitat, Ana Pastor, que també va ser investida. Escoltem què deies al final just del teu discurs.
2: Quiero finalmente aprovechar este acto para agradecer a mis padres su inestimable ejemplo por el trabajo bien hecho y los valores de respeto y dedicación a los demás que me inculcaron a mí y a todos mis hermanos. Con especial recuerdo a mi hermano Javier, que Dios quiso llevarse antes de lo previsto. Mi mujer, Cuca, nuestras cuatro hijas, Mónica, Miriam, Belén, Mónica y Blanca, han sido las sufridoras de mi dedicación a la profesión a la que me sentí llamado desde muy pequeño, por lo que quiero dejar aquí patente mi agradecimiento por su comprensión y cariño que me transmiten cada día. Ahora que nos han bendecido ya con 10 nietos, espero corresponder y recuperar los momentos que les robé a ellas. Moltes gràcies per la seva atenció.
1: Et recordaves com l'ho de la família.
0: Sí, és que la família ens ha marcat. Som una família superunida, tots, no, dels avis, els nens, els 24 nebots i cosins, que s'estimen, que es reuneixen, estan... Cadascú és del seu pare i la seva mare, eh? Però tenen aquest sentit comú i ens uneix, i sí, sens dubte. Sens dubte, molt.
1: Tens quatre filles, ho comentaves també en aquest discurs, la Míriam, la Belén, la Mònica i la Blanca, i només la Blanca ha escollit l'àmbit mèdic. I això per què?
0: Sí. Bueno, la primera és odontòloga. O sigui, que una mica...
1: Llavors sí.
0: Sí. Posa implants, la segona és advocada, la tercera és professora i Blanca és l'única metge. I la veritat és que té també una vocació... ella ha fet psiquiatria. I ho dic primer amb una mica de... No sé la paraula, però és que jo no volia que fos psiquiatra, perquè...
1: No, per què?
0: Bueno, perquè per ella, com a pare, no com a metge, eh? Com a pare, és que patirà. Patirà perquè...
1: Dir?
0: Sí, sí. Però ella va dir...
1: No et va fer cas.
0: No em va fer cas, i ara estic encantat de que no m'hagués fet cas, perquè val molt, que haig de dir, i ajudarà a molta gent. Està ajudant ja molta gent, i desgraciadament necessitem bones professionals de salut mental.
1: Sí, més que mai, eh?
0: Més que mai.
1: Més, no? Que mai.
0: I la veritat és que ara estic encantat que no em fes cas.
1: Parlant justament d'això, de la salut mental, què li passa pel cap a un professional com tu quan la malaltia la pateix algú de la família?
0: Ja.
1: Perquè la teva dona en va superar un.
0: Sí. Sí, sí.
1: La mama, quan tenia 40 anys.
0: 40 anys, sí, sí. Teníem la Blanca, la que avui és psiquiatra, tenia 3 anyets, i és un moment en el que veus tot això, no? Tot el que tu estàs vivint fora de casa, doncs trobar-t'ho a casa.
1: Sí.
0: Ella es va demostrar que té un... que

0: Els malalts de càncer en general, i ell en concret, treuen una força de dintre, una força que ells mateixos i elles mateixes doncs no s'ho esperen, no? Dic, ostres, com és que jo, no? Jo, no sé, un dia pensava, un dia tinc això, m'enfonsaré, no, no. I treuen la força de dintre i ho va fer superbé, superbé. Vull recordar el doctor Baselga, que va morir i que la va tractar amb molt de carinyo i sobretot amb molta professionalitat. Gràcies a ella està aquí i que bueno, ha pogut veure els seus nets, cosa que el doctor Baselga no ha pogut fer, no? I bueno, pues això, molt... Les meves filles anaven una mica, jo dic, despistades, no? Perquè ella no amagàvem res, però... Bueno, estaven, no eren molt conscients, perquè vam fer una vida molt normal. Molt normal, eh? Independentment de portar una perruca o no portar-la, sí. Això, doncs...
1: És el més convenient, fer vida normal?
0: Sí. Sens dubte. I això és una mica també el que em va portar a entrar a l'Associació contra el Càncer, no? Aquest acompanyament que moltes persones amb càncer necessiten, altres no, però moltes que pensen que no... No sols elles, sinó les famílies, no? O sigui, plantejar-se, no? El marit, la dona o el fill d'un pacient amb càncer, i ara què faig? Ve d'una sessió de quimio que haig de mirar... No,
1: vaig a preguntar, no vaig a preguntar.
0: Ah, exacte, no? Clar, li dic que estigui al llit o ens anem a sopar. Hem d'anar a sopar.
1: Clar.
0: Hem d'anar. Sí, sí.
1: Doctor Laureano Molins, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles i marxem amb Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat i la cançó Em dones força, que crec que te la dona veritat.
0: Exactament.
1: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre Irrepetible. Fins la propera.
2: Irrepetibles amb Carles Mesa.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, defensa la transparència del PSOE i assegura que el seu partit no s'ha finançat de manera irregular. Tot plegat enmig dels presumptes casos de corrupció que esquitxen no només la formació, sinó també el seu entorn més proper. La seva voluntat, diu, és acabar la legislatura i continuar governant.
2: Hay muchos que dicen, es que gobernar no es resistir. Estamos de acuerdo.

0: Pero tampoco es desistir, ¿eh? Ni lamerse las heridas. Aquí estamos para pelear por lo que es justo, que es mejorar la vida de la gente de a pie. Y eso no se hace desde la oposición, se hace gobernando, como está haciendo el Partido Socialista en muchas instituciones y también desde el gobierno central.
1: I governar és també el que proposa el líder de l'oposició i president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
2: No os oculto, por si alguien le tiene alguna duda, que quiero ser el próximo presidente del gobierno. Pero no porque toca la alternancia, sino porque es imprescindible el cambio. Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
1: Declaracions de Feijóo durant el Congrés del PP català que ha revalidat Alejandro Fernández com a president amb més d'un 97% dels vots. El nou secretari general serà Juan Fernández, fins ara portaveu parlamentari, un càrrec que a partir d'ara ocuparà Lorena Roldán. I el món solidari amb Veneçuela després del doble terratrèmol que va sacsejar el país aquesta setmana. En les darreres hores han arribat més de 1.700 efectius d'equips de rescat d'arreu del món per col·laborar en la feina més prioritària. Localitzar supervivents sota les runes. Han aterrat 17 vols internacionals i és previst que entre avui i demà ho facin 25 més. Un país devastat, sobretot l'estat de la Guaira, que es considera l'epicentre d'aquests terratrèmols. Segons l'últim balanç, hi ha prop d'un miler de morts, més de 3.000 ferits i 50.000 desapareguts. Mobilització també de la població civil. A casa nostra, entitats veneçolanes fan una crida per recollir material sanitari, entre d'altres productes bàsics.
3: Mi família està allà. Gracias a Dios no se ve nada afectada, entonces nos hemos tomado nosotros la iniciativa aquí. Muchas personas voluntarios se sumaron y vienen en camino para recolectar lo más que podamos y entregárselo a Madrid, a ONG, que ellos sí se encargarán de enviarlo a Venezuela.
4: Suero, chiringas, las que hemos encontrado en la farmacia, que no había muchas.
1: I encara de la crònica internacional us expliquem que Israel bombardeja el sud del Líban l'endemà de signar un acord entre les dues parts a Washington amb l'objectiu d'assolir una pau duradora, un consens que rebutja Hezbollah. Aquest és un dels fronts de la guerra al Pròxim Orient que encara continua obert, l'altre, la dèbil treva entre els Estats Units i l'Iran. Com a represàlia als atacs nord-americans contra punts de vigilància iranians, la República Islàmica ha dirigit noves ofensives militars contra posicions de l'exèrcit dels Estats Units. L'antic convent de Sant Francesc de Montblanc ja llueix completament renovat després de gairebé 9 mesos d'obres. Aquest dissabte, inauguració després d'una inversió de 3 milions d'euros que ha portat al Ministeri de Turisme, Judit Huerta.
5: La rehabilitació integral ha posat al dia un dels espais més emblemàtics del municipi. L'ha fet més funcional, accessible i adaptat a les necessitats de la vila ducal. Més enllà de restaurar les façanes, d'obrir nous accessos i instal·lar un terra radiant a la nau central, els treballs han permès recuperar i fer valdre elements patrimonials de gran importància, com les pintures policromades medievals de l'enteixinat, datades del segle XIII. Oriol Pallissó és el regidor de Patrimoni.
6: Jo crec que ara ens el mirarem com un monument que hem de continuar fent servir, però que l'hem de respectar molt més, aquest patrimoni que tenim, que al final una nau, una església del segle XIII, doncs és algo espectacular que fins ara jo crec que no li donàvem el valor, si més no patrimonial, que mereix l'església de Sant Francesc.
5: A la coberta del claustre també s'ha actuat per evitar filtracions d'aigua i l'antiga capella serà un nou espai polivalent.
1: I també us expliquem que un incendi obliga a suspendre la circulació de trens de l'R11 i els regionals entre Girona i Massanet-Massanes. El foc s'ha declarat a 3:15 de la tarda, que afectaria 6 vehicles, 4 han cremat i 2 més per radiació. Les flames també han arribat a una zona de vegetació urbana. Per precaució, s'ha tallat la catenària. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. En esport, Raúl Fernández s'ha endut la cursa a l'esprint del Gran Premi de Motociclisme dels Països Baixos. Peco Bagnaia ha estat sancionat i Jorge Martín guanya una posició, acaba cinquè i Marc Márquez sisè. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies del punt de les 6 aquí a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.
8: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
9: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
10: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
11: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
12: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
13: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
14: La barrera del so. Dissabtes

0: I diumenges, d'11 a 12 de la nit.
1: La música és una creació humana única.
0: No? Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
1: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
0: Amb Irene Dasombila, a Ràdio 4.
2: Un dispositiu d'alliberació sònica.
3: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Era això, just per la temporada d'estiu, arriben amb una novetat, el duet per presentar Batalla, davant de la resta de propostes que volen compartir-se la cançó de l'estiu. Són els Tiets i la seva nova cançó. Era això. Amb ells hem obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Com va? Salutacions i bona tarda. Benvingut a aquesta nova edició del programa que t'acompanya cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. Potser, però, estàs escoltant la remissió o bé ho estàs escoltant en format podcast a través de la pàgina web de Ràdio 4 o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho farem a través de les novetats, com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la nostra segona hora, coneixerem una banda de rock que es fan dir Minoria i que acaben de debutar amb el seu àlbum Aixecar-se per volar, una banda molt interessant que aposten per les guitarres esmolades i per la

i pel so més contundent del rock més clàssic. Això serà a la segona hora del Catalunya Express, però aquesta primera tenim ocasió també de parlar amb un convidat que aposta per la cançó d'autor i per la música més elaborada. Es tracta d'en David Mauricio, que ve a presentar-vos un nou disc que du per títol Deixar-ho escrit. És el tema d'aquest àlbum conceptual que avui comparteix amb nosaltres en David Mauricio. Abans, però, una altra novetat també adreçada a convertir-se en un dels temes que més sonin al llarg d'aquests pròxims mesos de sol i de calor. Són els Lluna Plena i els clàssics.

0: Això és Moviment i Repòs, la cançó que obre el disc que avui ve a compartir amb nosaltres des de Girona, en David Mauricio. David, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I quant de temps?
1: Sí, ara veia uns quants dies que no ens veiem.
0: Arribes amb aquest disc que du per títol Deixar-ho escrit. Jo abans d'entrar a l'antena comentava, és que no sé com qualificar-ho, un disc que m'ha agradat molt i que l'he trobat atemporal, d'alguna manera un disc de pop atemporal. No sé si estàs d'acord amb mi o jo estic pixant fora de test.
1: Em sembla un adjectiu superbonic i més en els temps que corren, que tot és com fugisser i
0: exacte,
1: com immediat, i que em diguis que li trobes un punt atemporal vol dir que te l'escoltaries ara, demà passat i d'aquí 3 anys.
0: És que em sortia estàndard, no sé, tens una manera de fer cançons que jo què sé, que estan molt ben construïdes i que estan fora de modes, d'alguna manera, també, no?
1: Sí, és que al final una obra, si és bonica, no?, i si està feta amb el cor, d'alguna manera, ha de traspassar aquestes barreres de les modes i de... No? Mm-hmm. Penso jo.
0: Tu has explicat...
1: Si no, no transcendiria res.
0: Exacte.
1: Mai.
0: Has dit d'aquest disc que no busca ocupar espai, sinó donar-li sentit. I això m'ho has d'explicar.
1: Com has dit això, aviam?
0: En aquest disc, diu la info que l'acompanya, sí. No sé, potser no l'has escrit tu.
1: Sí, sí. Normalment, si ho he escrit jo, després m'ho revisa una mica. Algú i tal, però...
0: revisa. La IA t'ho revisa, suposo.
1: Mira, això no m'agrada gens. Quan veig que ha revisat... Que les coses són revisades per IA, és com, hòstia...
0: Sí.
1: Quan són coses tan íntimes i tan... No? És com raro utilitzar la IA.
0: Bueno, ja parlarem de la IA, si vols, eh? Perquè jo tinc curiositat sobre el tema. Però m'has explicat aquesta frase, que no sé de qui és, però te fa referència al teu disc.
1: Posa-la en context una mica. Llegeix el que ve abans, poder.
0: És que ho tinc aquí, té l'extret només. La info diu... Aquest disc no busca ocupar espai, sinó donar-li sentit. La frase és maca, però no sé si té a veure...

0: No busca... A veure, com reclama això?
1: Com reclama això? O sigui, no busca ocupar espai, però sí donar-li sentit a l'espai.
2: A l'espai.
1: T'he dit que venia cansat avui, Joan.
2: Fem una cosa, David.
1: Deixa'm un anar pensant.
2: Sí, no, no, jo, girem-ho això. Quin és el teu propòsit a l'hora de fer aquestes cançons? Hi ha un objectiu a l'hora de fer aquestes cançons? De dir, vull que arribi aquest missatge, vull que aquestes cançons tinguin aquest sentit per la, la gent que els escolti.
1: Aquí sí que em puc agafar algun lloc.
2: Aquí t'hi pots agafar.
1: Vale, diria, no tinc un propòsit clar, la veritat. O sigui, mai per mi la creació artística no ve donada de cobrir una necessitat de ningú més que meva. M'explico, no és com vaig a fer una cançó per ajudar aquelles persones o vaig a fer una cançó per reivindicar no sé què. No em consideraria tampoc un cantautor protesta.
2: No, llavors, no seria aquest el cas.
1: No seria el cas. Simplement ve d'una necessitat meva de fer això que tant m'agrada, no? Al final crec que casa una mica la meva vida i la meva manera de pensar i de reflexionar amb la meva necessitat d'explorar musicalment i casa aquestes, el xoc d'aquestes dues vessants meves, diguéssim, és el que dona fruit i d'allà floreix una cançó, que és quan connecto aquesta emocionalitat amb aquesta cosa tan màgica que és la música, i d'allà és on intento trobar algunes cançons.
2: Clar, estem en un món en què això, els artistes s'han estat tot el dia reivindicant, donant senyals de vida, publicant singles cada X temps perquè la gent no se n'oblidi, i perquè bé, si no sóc jo, vindrà un altre i m'agafarà aquest lloc. Ja. En canvi, tu vas una mica de la vella escola. Ara deia, quan t'he saludat, he dit, quant de temps, perquè tots aquells que publiquen àlbums, no,
1: sí,
2: els grava,
1: encara, sí,
2: i els publica, els promociona, i els gira, i després en fa un altre.
1: Sí, després que, menjo amb patates,
2: d'alguna manera. Però és una mica la dinàmica que s'ha fet servir tota la vida en el món de la música, que ara ha esclatat pels aires tot això, perquè ara tothom s'inventa la manera de promocionar-ho i de publicar-ho. Però tu, en aquest sentit, ets vella escola.
1: Sí, podríem dir que sí, tot i que em sento una persona més o menys vigent.
2: Sí, no vol dir que no estic parlant de res caducat.
1: Que estic en aquella generació, no, intermitja, no, de que he viscut encara el que hi havia abans de tot això i estic visquent el que hi ha ara, no? I és innegable que d'algunes maneres, algunes vegades em sento com en conflicte, no? I lluito, aquest matí mateix pensava, tio, has tret un disco, igual hauries d'haver tret singles i no sé què, perquè ara ja has tret el disc.
2: Això volia
1: no sé què. Sí, ja.
2: O sigui, tens aquest neguit, tu també.
1: Home, de tant en tant em ve el cap, però és que després penso... és que jo faig les coses així, saps? I no vull que aquesta cosa tan meva, i que sento tan meva, que és de fer els meus temes, no vull que es transformi en una caixa amb confeti, saps? Que una caixa que tota l'estona has d'anar traient coses que brillen i que, saps, com coses del Temu, saps? Que
2: com un barret del mar.
1: Les treus
2: mar,
1: es trenquen,
2: no?
1: I no sé què. No, jo què sé, penso que és millor fer una peça artesana d'una bona fusta que tingui sempre i que quan sigui vell pugui veure i dir que maca és encara, no? Com una cosa més, no sé, com que transcendeixi, el que dèiem abans.
2: Doncs
1: no,
2: aquesta descripció és el que jo no trobava, i ho has descrit perfectament, la sensació que...
1: Que guai,
2: el sentiment que he tingut jo escoltant aquest disc, d'això, d'una cosa artesanal que perdura en el temps. És que m'ho has clavat ara.
1: És que és com... És de l'única manera que ho puc fer jo, això.
2: Mhm.
1: Si ho fes d'una altra manera, crec que no faria una altra cosa.
2: també és veritat això que dèiem, que ara mateix s'estila molt això, doncs el confeti, el pum, les bombolletes, diguéssim, i el de menys és la música i el que hi ha darrere, diguéssim. No, bueno, la cançó està bé, però aquí hem de fer uns virals i unes coses i que la gent en parli, saps?
1: Sí, i és una pena.
2: I és una
1: pena. Que no vol dir que no hi hagi coses que siguin molt brillants i que cridin molt atenció i que estiguin ben fetes. Evidentment que es fa música molt maca, també, no? Mm-hmm. Però sí que és indestriable una cosa a l'altra. És a dir, tu pots fer algú molt ben fet i has de posar-hi confeti, però no pots fer algú molt ben fet i no posar el confeti, perquè llavors no...
2: Exacte.
1: És a dir, funciona l'obra, però no funciona... com vens aquesta obra, perquè la indústria ja és això, o sigui, a no ser que hi hagi un moviment contracultural i que es torni enrere algunes coses com per rectificar i no perdre de vista el centre d'això, que és al final l'obra i la música.
2: Doncs sí, senyor, estem portant una cosa com l'altra. Avui estem amb en David Mauricio, que va publicar un disc que és una autèntica meravella, us recomano que l'escolteu, que el descobriu, i té aquest títol, el títol d'aquesta cançó que ara escoltareu i que es diu Deixar-ho escrit.

0: Deixar-ho escrit amb en David Mauricio, un títol molt potent que no sé exactament per què l'has posat i quin és el sentit d'aquesta cançó.
1: Ui, te'ns enganxa perfectament, amb el que anàvem dient.
0: Exacte.
1: aquesta cosa de fer una obra, no?, i que és fruit, pues, d'això, d'un moment de vida, d'unes reflexions profundes i que no salti pels aires a la primera de canvi, no?, o que no es vegi aixafat per aquesta cosa instantània, immediata dels temps que corren. Ho podem interpretar per aquí, el títol ve més donat com per això, per deixar aquells aprenentatges, no oblidar els aprenentatges. Vull dir, totes les vivències ens fan aprendre coses, les dolentes, les bones, les que no, les neutres, no sé com dir-ho. Vull dir que i al final mola que com aquesta cosa de revisar-se, extreure unes conclusions i deixar-les allà, claca, saps? Mm-hmm. I quan tornes a trobar-te en una situació, igual recordes tot allò i dius, això em serveix, no, encara.
0: Com t'inspires tu? Què és el que et motiva a escriure cançons?
1: A mi m'inspira la música.
0: No cal cap excusa, diguéssim.
1: No, és que quan trobo un espai, ara costa no trobar espais perquè també treballo d'altres coses i tal, però quan decideixo allò que comença un cicle de composar, composar, mai sé com...
0: Composar,
1: eh? Quan enceto un cicle de composar, simplement és fàcil perquè és agafar la guitarra i donar-te un espai per estar amb l'instrument un rato, o amb el piano, o a vegades només amb la veu. Llavors jo sempre, la meva inspiració és la música, és trobar alguna cadència d'acords, alguna melodia, algun ritme, algo que i allò em suggereix ja em suggereix algo, em remou algo dintre meu i em suggereix de què ha d'anar aquella cançó. Uh-huh. Per mi sempre el punt de partida és aquest, la música.
0: David, tu tens formació acadèmica, has estat passat pel taller de músics, per l'ESMUC, i ara em deies que no et guanyes la vida amb la música, i això et sap greu?
1: Bueno, guanyo la vida amb la música, en el sentit de que...
0: A veure, és que faig altres coses, dic,
1: sí,
0: ui...
1: Sí, bueno, faig altres coses perquè...
0: Però tenen a veure amb la música.
1: Sí,
0: ja
1: soc docent.
0: Val.
1: I que no em guanyo la vida només d'aquest projecte.
0: D'acord.
1: Mm-hmm. De fet és això, doncs, toco amb un grup, una banda que es diu Germà Negre, que no
0: coneixeràs. Sí, clar. Germà Negre, per favor.
1: Llavors dono classes al taller de músics també, a l'Escola Municipal de Massanet, dirigeixo el Black Music Choir, les Flappers.
0: Ets el director del Black Music Choir?
1: Sí.
0: Carai, tu.
1: Sí, i vull dir, tot això, diguéssim, són feines que m'agrada molt fer.
0: Però igualment, quantes feines has dit que... diferents? Unes,
1: no,
0: 4, 5? és terrible, això, pels músics,
1: no? És terrible.
0: Tu com ho portes? Suposo que amb resignació.
1: Bueno, aviam, a dies, no? Depèn. O sigui, sí que hi ha un punt que em torno una mica l'elo i me fa parar boig. Estar tants de puestos. I que hi ha un punt que m'agradaria viure una època on de poder dedicar més la meva vida, doncs, per exemple, al meu projecte, no? Però la realitat és la que és. I al final també penso, m'agrada, a tots els puestos on treballo m'agrada i m'ho passo bé i tinc una sort que em pugui dedicar a el que he estudiat, que és música, i al final, sigui amb un alumne, sigui el dalt de l'escenari, la matèria primera és la mateixa, la música i les persones.
0: Uh-huh. Per tant, aquí entenc que fas un exercici de llibertat absoluta i de fer una mica el que et dona la gana.
1: Aquí, per això et deia, sí, totalment. No tindria sentit si no fos així.
0: Però està bé. I una mica, doncs, expressa la teva manera d'entendre la música, també, imagino, a través d'aquestes cançons, no?
1: Sí, perquè realment és la meva hora del pati, d'alguna manera.
0: Uh-huh.
1: Llavors, vull dir, constantment a la meva feina estic posant els meus coneixements musicals a disposició de la situació, dels alumnes, dels grups, no sé què. I aquí simplement els poso a la meva disposició i a la meva inquietud creativa. I jo decideixo. Uh-huh. I per tant, és com... Sí, d'alguna manera em defineix una mica musicalment.
0: David, no sé si t'has trobat... respostes tan entusiastes com la meva de gent que li ha encantat el disc, o què t'estàs trobant ara que l'has publicat?
1: En general, sí, a la gent li està agradant molt el disc.
0: Sí?
1: Està connectant. Mira, aquest matí m'ha escrit un amic que ja m'ha escrit diverses vegades, diguem-me que som molt fans d'aquest disc i de tot, m'estic revisant ara els dos discos anteriors, quan tens un altre concert, volem venir, vam venir el de presentació, però ens hem quedat amb les ganes de més, no sé què... Bueno, jo què sé, no sóc una persona que sigui famosa, però sí que dintre del meu radi de seguidors, puc dir que les persones que em segueixen, ostres, els agrada molt, i això per mi és fantàstic, per mi ja està la feina feta aquí.
0: Clar, vas debutar el 2017, si em corregeix-me una mica poc, amb Ocells Perduts, amb un estil lligat al folk, a l'indi, que jo no sé si aquí ha virat cap a una altra cosa, o segueixes una mica amb la mateixa filosofia.
1: Mira, en perspectiva, cada disc és... És una altra cosa.
0: Clar, perquè vas madurant i vas evolucionant, suposo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè com que també no sóc una persona que sigui com superespecialista i entregada a un sol gènere musical, i sempre he sigut tastaulletes i m'agraden tot tipus de música, al final, pues, jo què sé, pues, aquest disc ha sortit així pues, perquè el que he estat escoltant últimament té a veure amb això, i el següent serà diferent, també.
0: Sí. No hi ha ningú que et digui per aquí o per allà, és una mica el teu criteri, suposo,
1: és
0: no?
1: El meu criteri,
0: bueno,
1: sí.
0: No, clar, també hi ha el Vic Miralles aquí al mig, no?
1: El Vic Moliner.
0: Ai, Moliner, perdona,
1: sí. Vic Miralles és un fantàstic artista. També, que admiro molt.
0: Sí, sí, no, que ho tenia aquí, no, escrit, m'he equivocat d'allò.
1: La confusió més comuna és Vic Nil Moliner.
0: Nil Moliner, exacte.
1: Moliner, sempre pobre amb Vic.
0: O sigui, Vic Miralles no t'ho veia ningú encara, eh? No. L'afegim. El Vic, sí. Moliner és el productor del disc, oi?
1: Sí, aquest disc ha funcionat de la segona manera. Jo he fet els temes aquesta vegada jo volia també participar del procés de vestir la música que acompanya aquestes lletres i a la meva veu, no? I li vaig proposar així en el Vic, que és un gran amic meu, que ja havíem treballat junts el primer disc, i la veritat és que va ser una decisió fantàstica, perquè ha estat increïble treballar amb en Vic de tu a tu. He après moltíssim, ens hem compaginat i ens hem compenetrat molt i molt bé, crec que ha sigut una suma de talents, i tant ell com jo estem mega orgullosos d'aquest disc, la veritat.
0: És un disc que sona molt orgànic, però malgrat això té els seus punts d'electrònica, molt ben posats.
1: Sí, una mica de sintes ja, no? Per allà mig, sí.
0: Suposo que trobar l'equilibri entre això, entre una cançó soni molt natural, molt orgànica, però fent servir eines... Això, ordinadors i eines electròniques, suposo que s'ha de trobar aquest equilibri, no? Perquè és molt fàcil passar-se de frenada.
1: Sí, la veritat, aviam, ara mateix no és que sigui mega, mega electrònica, en el sentit, no hi ha beats, no hi ha... El que hi ha electrònica és un sintetitzador que hem anat trobant com el so, no? de cada línia i tal, però en general... conviu molt bé aquests elements que considerem electrònics amb altres elements que són d'essència molt acústica, com pot ser la guitarra acústica, és com l'element central una mica del disc, també hi ha una mandolina per allà, hi ha uns ukeleles, hi ha la bateria, evidentment, alguns elements de percussió, el baix elèctric, guitarres elèctriques, piano acústic també. Vull dir que m'agrada sempre com a partir d'aquesta cosa orgànica, d'aquest so orgànic, i després sí, afegir algunes pinzellades. En aquest disc ha anat així.
0: Tens un home studio? T'agrada treballar a casa? O, sí. O t'agrada anar a un estudi de veritat i fer-ho tot allà?
1: Mira...
0: De veritat, vull dir, tot és de veritat, però ja m'entens.
1: Sí, sí. Al meu ritme estic, mica en mica, aconseguint una mica d'infraestructura per poder fer coses a casa. I en aquest disc hi ha alguns elements que han estat gravats a casa meva. El meu objectiu és poder... poder tenir una mínima infraestructura per cada cop poder fer-me jo més i cuinar més la música a casa. Perquè m'agrada com aquesta cosa de no donar un límit de temps, saps? De gravar sense preocupacions i d'acabar la feina quan s'ha acabat la feina. I tenir aquesta possibilitat a casa crec que està molt bé. I no dic que tot el disc, que l'objectiu sigui gravar-me tot a casa, perquè... per exemple, per gravar una bateria necessites una quantitat de micròfons, necessites una sala específica, no sé què. Però sí que, per exemple, gravar-me jo les veus o gravar-me línies de guitarra a casa i tal, em dona cert flow, perquè em dona aquesta calma, i llavors les bateries i tal anem a gravar-les a l'estudi, amb la qual cosa pues, també el temps d'estudi és més curt i del cuina és una mica més a casa, és aquest mix.
0: Exacte, i el que deies, que la facilitat de poder treballar sense la premissa d'algú que està dient, escolta, que aquí les hores corren,
1: clar.
0: Que l'haig de cobrar,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí.
0: Que és el perfecte. Que passava abans amb els estudis, ara ja no tant. Abans ha sortit la paraula IA, i tu de fet tens una cançó que es diu Algoritmes, que una mica, no sé si va d'IA exactament, no. Però sí que va de pantalles, no?
1: Era com per cridar l'atenció només, el títol.
0: Ah, sí?
1: No sé que em preguntaran, no? No. És aquesta cançó no té res a veure amb els algoritmes, diguéssim, informàtics, sinó amb els que passen en el nostre cap. I parla una mica del pes que té a vegades aquesta cosa que tenim els éssers humans, que és la moral, que a vegades està molt bé i ens fa sentir com molt humans, i de vegades és molt incòmoda també la moral, perquè et planta davant de conflictes que dius, ui, qui té raó aquí, no? Si tu ets lliure, jo no ho soc, no? I sí, i llavors aquests algoritmes, diguéssim, són més els algoritmes del nostre cap, no? Que a vegades no donen la resposta, perquè hi ha coses que, és que no tenen resposta.
0: Ara escoltarem la cançó, però veig, David, que t'agrada compartir dèries amb les cançons i deixar anar aquí... Au, aquí ho teniu.
1: Clar, llenço la bomba, ja està. Sí, sí.
0: Què n'opineu? T'agrada això, que les cançons tenen cert debat, diguéssim, o cert...
1: Mira, a mi, jo crec que les cançons mola que tinguin contradiccions, que tinguin preguntes.
0: Tinguin preguntes.
1: Sí, a vegades... No, aquesta cosa... Jo quan faig una cançó no busco dir una veritat, saps? Perquè em sento que...
0: Clar, què és la veritat?
1: Ningú per ser una veritat, per dir cap veritat. Llavors simplement plantejo com reflexions que tinc i conflictes i contradiccions i preguntes, perquè cadascú també se les pugui fer, saps? Mm-hmm. I si algú té alguna resposta, foti un truc o m'escrigui per l'Instagram.
0: Exacte.
1: No, està bé, crec que la música també, i la música en paraules, diguéssim, les cançons, han de servir també perquè toquin i en remoguin alguna cosa a dins.
0: Va, doncs ara us fem una sèrie de dèries de Mauricio en aquesta cançó que es diu Algoritmes.

0: Algoritmes, del disc d'en David Mauricio, que avui ve a compartir amb nosaltres, Deixar-ho escrit. Jo sé que vull parlar una mica de... Vull saber la teva opinió sobre la intel·ligència artificial. Perquè com algú que es dedica professionalment al món de la música, de la docència, a través de mil facetes del món de la música, és una eina que ha aterrat de cop en el món de la música, en tots els àmbits, també. I no sé quina opinió et mereix a tu. Perquè jo m'estic trobant, quan pregunto sobre això... reaccions molt oposades. Hi ha gent que diu no, si en tenc en banda, i gent que diu sí, juguem-hi. Tu de quin ets? De l'equip de juguem-hi o l'equip de no vull saber-ne res?
1: Jo crec que estem davant d'una cosa que és una IA, que és molt àmplia, que encara no sabem ben bé quina dimensió té, però que és una, en tot cas, una revolució totalment disruptiva i que trencarà tots els processos, això està clar, i que per certes coses serà mega fantàstic i facilitarà la vida de molta gent i segurament facilitarà molts processos relacionats amb molt milions de coses diferents. Vull dir que tindrà un impacte global, sens dubte. Si em preguntes pel que fa a l'art...
0: I en el teu cas particular, si la fas servir o no la fas servir, o si t'hi negues a fer-la servir o t'agrada posar-t'hi, experimentar?
1: No, a vegades, si haig de redactar textos formals per fer un mailing de no sé què, no sé quantos, de vegades l'he fet servir. Vull dir que hi ha coses que les fa guai, però per fer música, bueno, jo de moment no crec que la faci servir, perquè crec que l'art, diguéssim, és una cosa que la IA mai podrà fer bé, perquè no, la IA no té cap intenció. I per fer qualsevol expressió artística necessita de la intenció d'un ésser viu que té una intenció o una cosa... És que és difícil d'explicar, però el primer impuls de la creació ha de ser humà.
0: És veritat, i amb això estic d'acord. La IA fa bones cançons, però no fa cançons brillants. Sí. Cançons que sobresurten o que tenen alguna cosa especial.
1: Sí, no sé, jo em trobo com una mica de plàstic. Igual evolucionarà, això.
0: De segur.
1: Però...
0: No ho
1: dubtis. Sí, mira, una anècdota, no sé si tinc temps, eh? L'estiu passat vaig estar a Menorca i vaig estar sopant allà en una terrassa i tal, i amb la meva parella, i de cop està sonant un film musical de jazz.
0: De jazz.
1: Però a mi allò em feia... A mi m'agrada molt el jazz, jo estudia jazz, i pensava, això és molt, sona molt estrany. Que igual per la penya que tal, cola, no?
0: Però tu que ets músic, t'has d'esperar l'orella.
1: Hòstia, és que això... O sigui, les frases que està fent, és que...
0: Però no seria aquell tipus de film musical que són cançons pop passades per una de ser de jazz?
1: Vale. Ja hi ha la música feta per humans...
0: Això ho fan aquí al barri,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Fan aquí dues cantonades.
1: Sí, hi ha música feta per humans que és ja música d'ascensor, que ja
0: exacte.
1: És amb aquesta intenció, no?, d'omplir un espai, no?, com acompanyar un film musical. Però és que allò era més estrany.
0: Encara més estrany.
1: Sí, perquè la resolució de les frases, no sé, la manera, el fraseig dels instruments era... tenia algo que no em colava gens. I allò que em dona per buscar-ho.
0: Amb el Shazam.
1: I tenia un títol com mega estrany de Jazz Lounge, no sé què, no sé
0: jazz
1: quantos.
0: Jazz Lounge, ja ho has dit tot. Havia,
1: era com un àlbum que tenia tot cançons que duraven com el mateix minutatge totes, no sé què, no hi havia autor, vaig intentar googlejar-ho, no sé què, no hi havia autor, allò era una música feta per IA.
0: Exacte. Home, si hi ha la paraula Lounge entremig, ja està, ja anem cap allà, cap a aquesta
1: penso,
0: cosa.
1: Quin drama, amb la de bons discos de jazz que hi ha
0: exacte.
1: A la història. Per què no... No sé, fes una IA que et faci una recopilació guapa de cançons.
0: Clar, però un músic com tu, que acaba de plegar un disc, només pensar de que les seves cançons, el seu disc, competirà amb milions de cançons creades amb intel·ligència artificial que hi ha penjades a les plataformes de streaming,
1: és
0: una mica... Ha de ser decebedor, això.
1: És molt fort, però això no pot colar. D'alguna manera tinc la fe de que hi haurà un moviment contracultural que tornarà a posar la música al centre i la música d'essència.
0: Sí, tu creus?
1: Sí, jo crec que sí, i tant. De fet, segur que està passant i encara no ho sabem.
0: M'agafo les seves paraules. En tot cas, la teva aposta és això, músics de veritat, instruments de veritat...
1: És que la IA el que mai podrà fer...
0: I sensibilitat de veritat.
1: Clar, la IA mai podrà... Mai serà una persona que sua i que toca un instrument amb les mans i canta amb una veu de debò que es pot ennuegar... Que... Tot això no ho farà mai, la IA. No pot fer-ho perquè no és una persona viva amb sang a les venes. Llavors, això mai ens traurà aquesta feina. La feina del directe mai ens trobarà.
0: Exacte. A banda d'això, de tot el talent musical que hi ha en aquest disc, també hi ha una part audiovisual que ha cuidat moltíssim a través dels videoclips, de les fotos, pel que entenc que hi dones importància a tot aquest complement, que no és estrictament la música.
1: Sí, o sigui, li dono importància perquè és essencial i és indispensable, i no tinc un altre que donar-li una mica d'importància. I haig de dir que gràcies als ajuts a Casa de la Música, que vaig rebre un ajut d'una càpsula audiovisual, doncs vaig poder trucar al meu amic Aleix Barba, que té una empresa molt xula que es diu RB Films, i vam muntar aquest videoclip i aquestes fotos tot en un dia. Va ser, va, anem a treure suc al dia. I ho vam fer en un dia, vam estar preparant, diguéssim, prèviament. Però sí, la veritat és que vam treballar molt a gust amb l'Aleix i ho vam fer a casa, això, els camps aquests que sí. Surten. Sí, vull dir que va ser com molt, molt senzill i pràctic, però crec que van tenir molt bon gust i estic molt content de com ha quedat. Per ser una cosa així com pim-pam.
0: Però a vegades la idea és l'important, més que els recursos, que amb poca cosa
1: sí,
0: pots quedar molt
1: correcte, aparent. Va quedar com natural, no vam necessitar cap gran cosa. I era, per mi, aquest tipus de contingut ha d'acompanyar al final la música. Uh-huh. No ha de xafar, o sigui, no ha de prendre-li protagonisme, sinó, més aviat, això, unes imatges que acompanyin a la cançó, que ha de ser el centre, no?
0: Ara parlant una mica d'això, del directe d'aquest disc, de fet el vas presentar al Foment de Girona el mes de maig, uh-huh. Has passat també per la llibreria Byron a Barcelona, i... Vull saber si tens més dates o quina planificació teniu. Si vols agarrar l'arribar a l'estiu, potser esteu pensant en més de
1: cara. Sí, ara mateix, com que tu penses que jo m'ho faig bastant tot, llavors no he planificat gaire res estratègic. És a dir, el disco s'ha publicat quan... És a dir, primer, el disco s'ha acabat quan l'hem acabat. I quan l'hem acabat hem dit, doncs el publiquem. Llavors no hi ha hagut massa estratègia de dir publiquem-lo aquí, que així no sé què. Ni he fet feina avançada, ni
0: però
1: res.
0: Però sense estrès.
1: Sense estrès.
0: Això està molt bé. Perquè llavors, hi ha gent que s'imposa uns timings i unes coses que veus que van patir. Dir, sí. No arriba aquest noi.
1: Sí, ha sigut sense estrès. I llavors, bueno, he pogut fer la presentació a Girona i a Barcelona, que era com el que volia fer així més immediat. Llavors ara ve l'estiu, que l'estiu és una cosa que, diguéssim, s'atura el món a l'estiu. I sí que durant l'estiu sí que començaré a treballar l'agenda, doncs, de cares a pues, tardor, hivern i tot el 2027 m'agradaria estar ensenyant aquesta música, si més no, un parell d'anyets.
0: Format duet?
1: No, mira, he decidit tornar al format banda.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, no, també hi ha format duet i format sol i el que s'ha de fer, però sí que m'agradaria defensar aquest format a quartet perquè realment... crec que he aconseguit un equip de persones magnífiques, que són fantàstics músics, implicats, i que crec que el format quartet defensa molt bé aquest disc. Uh-huh.

0: i sona molt xulo. I tinc ganes com de que surtin més actuacions en aquest format per rodar-lo i viure'l i fer-lo sonar encara més xulo, no?
1: T'he fet una pregunta sobre una frase que no sé on t'ha sortit, ens hem encallat allà.
0: Merda, no he pogut pensar-hi.
1: No, però és igual, oblidem aquella frase, no la repetirem.
0: És que ni la recordo ja.
1: Jo tampoc. Però sí que m'agradaria que em diguessis, ja per acabar, amb quina frase definiries aquest disc o amb quin concepte creus que s'ha de quedar la gent del que els hi vols vendre a través d'aquestes cançons?
0: Hòstia, també Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí, ja ho sé. Que
0: una
1: avui
0: frase.
1: És pregunta d'examen, això.
0: Sí. Doncs jo crec que...
1: De fet, deixar-ho escrit és molt potent, ja, de fet, eh?
0: Sí, una mica...
1: Quina hem de deixar per escrit, de frase, del disc?
0: Doncs que sempre hi ha... Que totes les situacions tenen una escletxa com de llum on t'agafar-te i anar a un altre lloc. És com... Vull dir que a vegades sembla que la vida et posa en unes situacions que et pots sentir callat, et pots sentir que no saps què podràs fer, et pots sentir desorientat, però aquestes situacions són guais també, perquè t'obliguen a mirar-te cap endins, t'obliguen a repensar una mica com planteges les coses i això, com a surfejar una mica la realitat i el present. I sempre hi ha una lectura positiva de les coses.
1: Per tant, vols dir que encara que ens sentim enfonsats de la merda, sempre hi ha una sortida?
0: És que sempre li posem com aquesta cosa d'estar enfonsat de la merda és una merda. I que sí, que ho és, perquè es passa malament. Però també és un moment on te sents les coses amb molta vida i amb molta intensitat. I et fa sentir viu. O sigui, estar fet una merda també et fa sentir viu.
1: Totalment.
0: Perquè si no, no et sentiries de cap manera. I llavors, bueno, és com fer aquesta... Jo sempre, la meva manera de ser és com sempre intentar mirar les coses des de The Sunny Side of the Street, no? Una mica.
1: Sí?
0: Sí.
1: En positiu sempre,
0: sí.
1: Eh?
0: I quan haig de veure les negatiu, m'adono l'espai també, perquè també està bé. Si no, seria amagar la merda sota l'estona,
1: sí.
0: No,
1: hi ha gent que li ha de revolcar-se també amb el patiment, eh?
0: Clar que sí, una mica també està bé allà amb el fang. Però, bueno, però com tenir la tendència natural a mirar d'estar bé.
1: De fet, el disc acaba amb Dempeus, que és una mica, seria una mica el resum d'això que m'estàs dient.
0: Sí, Dempeus és una cançó que m'agrada molt, que m'agrada molt i que crec que és la que més m'exposa, d'alguna manera.
1: Sí?
0: En directe sempre tinc allò...
1: El nus a la gola, sí?
0: A la gola, sí. Sí, perquè parla de, bueno, d'una relació molt llarga, una connexió molt bèstia amb una persona, i de cop com aquella relació es transforma, no? I cadascú pren el seu camí, i com aquesta cosa de joder, que... De poder, d'alguna manera, reformular aquest vincle des de l'estima que hem tingut tot aquest temps, i això, i és dur, i és dur i fa pena, però alhora és bonic i és, bueno, i és amor també, no sé com dir-ho.
1: Doncs avui hem compartit uns minuts amb David Mauricio, amb l'excusa de les cançons de Deixar-ho escrit, és el seu nou disc. Us animo que el busqueu, a les plataformes de streaming. Avui hem fet un petit tast, però val la pena que el descobriu. A les xarxes on et han de trobar, per cert, ara que en parlàvem?
0: A l'Instagram, David Mauricio Music.
1: Music. Exacte.
0: I ja està, a l'Instagram, només tinc Instagram, de fet, no em faré TikTok, no me'l faré.
1: Bueno, potser d'aquí,
0: ja,
1: quan
0: ara
1: tornis,
0: menjo,
1: quan tornis, tu has menjat tot això, i hi haurà TikTok i una altra xarxa que encara no sabem quina és, sí. Però que hi ha una de nova, segur.
0: I tinc web, que...
1: Actualitzada?
0: Sí, bastant. Haig d'actualitzar alguna coseta, però més o menys està bastant en dansa. Sí.
1: Fantàstic.
0: Que l'ha fet un col·lega, l'Andreu Rubio, un saludo per aquí, a davidmauricio.cat. Fàcil.
1: Fàcil. Perfecte. David, un plaer tenir-te.
0: Un plaer,
1: i no tardis tant a tornar, sisplau.
0: Ara faré singles.

0: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.
1: Arribarem al punt horari amb la cançó que comparteixen Triquell amb Fades. La cançó l'han llançat per Sant Joan, es diu Sant Joan, i és la que ens farà arribar al punt horari de les 6 de la tarda. Després tornem a moltes més coses.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Conclou el Comitè Federal del PSOE celebrat aquest dissabte a Madrid amb un suport gairebé unànime a la gestió del secretari general i president del govern, Pedro Sánchez. Defensa les decisions preses arran dels presumptes casos de corrupció vinculats al seu govern, però també al seu entorn més proper. Recordem que la justícia investiga el seu germà i també la seva dona. El socialisme tanca files amb Sánchez i referma el calendari que proposa pressupostos per aquest any i eleccions pel següent. El balanç de Salvador Illa, més que positiu.
2: Al presidente del gobierno con ideas muy claras y he visto un apoyo muy mayoritario a sus planteamientos, a lo que estamos haciendo y a la gente con ganas de seguir y de ganar.
0: Dèiem suport gairebé unànime perquè la veu més crítica amb Sánchez, la d'Emiliano García Page, continua demanant o bé la seva dimissió o bé un avançament electoral. Ha estat una de les cites polítiques d'aquest dissabte, l'altra, al Congrés del PP català celebrat a Barcelona per reelegir Alejandro Fernández

0: com a president amb el 97% dels vots. Juan Fernández és el nou secretari general i Lorena Roldán la nova portaveu al Parlament. Suports nacionals amb la presència de Miguel Tellado i d'Alberto Núñez Feijóo, que lluny d'amagar el seu desig de ser president i arribar a Moncloa, emplaça a Catalunya perquè també formi part del canvi.
1: Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Moncloa.
0: I de l'exterior, les Nacions Unides calculen que prop de 7 milions de persones s'han vist afectades pel doble terratrèmol que aquesta setmana ha sacsejat Veneçuela. Almenys 900 persones han mort, més de 3.000 han resultat ferides i 50.000 continuen desaparegudes. Des d'UNICEF alerten també de la situació adversa que ja patien els infants i com aquesta catàstrofe natural l'agreujarà. José María Vera, director executiu de l'entitat, en declaracions al Canal 24 Hores.
2: En este país había casi 4 millones de niños y niñas que necesitaban asistencia humanitaria, que estaban en una situación de inseguridad alimentaria, con unos servicios sociales colapsados, con un sistema sanitario colapsado. Así que este es un terremoto terrible que cae sobre una situación de una fragilidad alta.
0: Els equips de rescat, els del país i totes les expedicions que hi han arribat de diferents punts del món treballen sense descans per intentar localitzar supervivents sota les runes. Barcelona, escenari de la manifestació reivindicativa pels drets dels col·lectius LGTBIAQ+. Convocada per la Crida i el Front d'Alliberament Gai, és la prèvia al Dia de l'Orgull que se celebra demà i tot just al principi d'un mes d'activitats arreu del territori, enguany amb un vessant històric. Una mobilització que té previst començar a hores d'ara a plaça Universitat. De fet, anem fins allà per tenir l'última hora d'aquesta manifestació. Laura Zurriaga, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Maria. Aquí a plaça Universitat ja està tot a punt per començar aquesta manifestació reivindicativa que enguany posa l'accent en que el matrimoni igualitari assolit fa 20 anys deixa moltes persones del col·lectiu fora de drets. El col·lectiu també denuncia que continua patint LGTBI-fòbia, empesa per l'auge, sobretot, de l'ultradreta. 300 agressions només l'any passat a Catalunya. Àngel Camacho, de la Crida.
4: Perquè l'any passat, que feia 20 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari, molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment. Però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències.
3: A la manifestació s'hi adhereixen una cinquantena de col·lectius socials i s'espera una participació similar a la de l'any passat, d'unes 10.000 persones.
0: Gràcies, Laura, des de plaça Universitat. I també us expliquem que mor ofegada una dona de 80 anys a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. El telèfon d'emergències ha rebut l'avís poc després de la una del migdia, quan diverses persones alertaven que hi havia una persona inconscient a l'aigua. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut salvar la vida a la dona. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones que han mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el passat 15 de juny. A més d'aquesta dona, els 3 menors de Tarragona i un home a Barcelona. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions i a les platges, piscines i aigües interiors i avisar ràpidament al 112 si algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua per facilitar-ne una actuació ràpida. En esports, George Russell sortirà des de la primera posició al Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria. Carlos Sainz ho farà 17è i Fernando Alonso penúltim. I en motociclisme, Raúl Fernández s'ha endut la cursa a l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos. Pecco Bagnaia ha estat sancionat i Jorge Martín ha guanyat una posició, ha acabat 5è i Marc Márquez ha acabat 6è. I nosaltres també acabem aquí. Ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 7 aquí a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.
6: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
7: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
6: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
7: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
6: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
8: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

Molt alta, perquè l'aposta és potent. La comparteixen Banda Neon, Buhos i Mont DJ amb aquesta cançó Rima de Rumba que es diu El Ventilador i que ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express que avui compartim amb el grup Minoria a ritme de rock. Però vaja, si l'aposta de Banda Neon és potent, també ho és, i també a Rima de Rumba ho és, la de Lluqui Valverde, un dels components de la Loop Deep Band, que debuta en solidari amb aquesta cançó que es diu Tan lluny però no tan a prop.

0: Amb aquest incendi sobre el disc que avui ven a compartir amb nosaltres, aquesta formació que encara no m'ha quedat clar d'on són, ara els hi preguntarem. Es diuen Minoria, l'àlbum és Aixecar-se a volar, i us els presento. Tenim per una banda en Xavi Bas. Què tal, Xavi?
1: Molt bé, aquí.
0: Tu què fas a aquesta banda?
1: Jo, estressar molt el personal.
0: Però quin instrument toca?
1: No, soc guitarrista, guitarrista.
0: Tenim en Pablo Comas.
2: Com estem?
0: Jo com soc... estem? Ah, amigo!
1: Uah, el tanto, el planifiques i no surt.
0: Això ja aviso, això no acabarà bé. Però ho intentarem portant dignitat. Què et fas tu, la banda? Doncs
2: pues mira, jo toco la guitarra i canto.
0: Ah, fantàstic. Trem l'Adrià Veres, amb V baixa i S final.
3: Exactament.
0: Important. Tu ets a bateria.
3: Bateria i segones veus.
0: I segones veus. Sí. I tenim en Xavi Redó. Què tal, Xavi? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Que és el baixista, i això ja m'han dit.
4: Baixista, sí.
0: I és la persona a qui li farem la primera pregunta. D'on surt el vostre grup, Minoria? Com va començar?
4: D'on surt Minoria? Doncs...
0: Tens aquí un got d'aigua.
4: Vols resposta llarga o resposta curta?
0: Tenim temps. Aquest programa, una altra cosa... Calés no, però vale, temps...
4: No sé. Fabulós.
1: El temps és molt car, eh?
0: Sí, per això...
3: I algú que és del 80 i pico.
4: Epa, aquí.
1: Faltadeta, eh?
4: Bueno, faltadeta per vosaltres, per mi, no? Ah, home, orgullós. Minoria surt... Minoria va començar... O sigui, és un grup bastant recent.
0: D'on sou, per començar?
4: D'on som? Mira, som tres de Barcelona i un de Puigcerdà.
0: Vale.
4: I el de Puigcerdà, bueno, va venir a viure a Barcelona i per això el coneixem. El tema és que es coneixen el Pablo i el Xavi, guitarrista, es coneixen des de fa molts anys, de l'institut, i a l'institut van començar a tocar la guitarra, van començar a composar cançons i van muntar un grup. Després, aquest grup va esdevenir en diferents formacions fins que el Xavi i jo vam coincidir en una escola de música fent un combo de jazz i vam començar a tocar plegats. Vam passar per dos bateries que no van funcionar i al final vam conèixer aquest senyor, l'Adri, que de moment ens la quedem, no?
2: Sí, no?
4: Bueno, de moment, sí. Aviam. Sí, jo crec que ha passat per la prova.
0: Encara està a prova o
3: sí,
0: o ja d'allà?
4: Sí. Bueno, depèn.
1: Aviam.
3: Cada vegada que dic una tonteria m'ho recorden, que sí? estic en proves.
4: Exacte.
0: Bateria en pràctiques.
3: Exacte.
4: Això mateix, bateria en pràctiques. I llavors, amb l'Adri, realment va ser quan vam començar a veure que la sonoritat del grup començava a canviar i que començava, a nivell compositiu, va evolucionar molt el projecte. En aquest punt, nosaltres sempre ja hem fet música en anglès, vam canviar i vam dir, hosti, anem a fer música en català. Anem a intentar arribar a un altre tipus de públic.
0: Anem a fer... que se'ns en va la pilota, anem a fer un català.
4: Sí, sí. Més o menys. Pues va ser bastant dramàtic, perquè van haver-hi bastantes...
2: Batallica.
4: Parts enfrontades del grup, perquè no va estar clar des del principi, sí. I res, vam decidir començar fent català, vam començar tots els primers temes, vam dir, hosti, pues, sonen molt bé els temes, és lleig, ho dic jo, no pareixo de grup, però objectivament sonen molt bé. I res, a partir d'aquí ens vam aventurar a gravar el nostre primer EP, i aquí estem.
0: El sector anglosaxó dels Minoria, ara ja us heu menjat el català.
1: No.
0: Què tal ho porteu? Esteu bé? Ho porteu amb dignitat?
2: Ara
0: esteu
2: sí.
0: Convençuts?
2: Ara sí.
1: El Pablo sí que no volia, jo sí. Jo
0: era... Tu volies, el Pablo,
2: sí.
0: Eh?
2: Jo al principi no, tio, jo al principi no tenia gens clar, perquè no volia que sonés tot a Miquel Martí i Pol, saps? Llavors és difícil trobar una sonoritat que sigui una mica moderna, saps? I que no vegi de sonoritats estereotípiques que persisteixen avui en dia, saps? El català, i per això ho veia tan així. Perquè al final referents tots venen de fora, la majoria, i llavors ho veia bastant difícil, o sigui, se'm va fer bastanta bola al principi, però sort que em van insistir per canviar.
0: I ho has superat, no?
2: Sí, tant, ara sí.
1: Bueno, ara porta meravellós,
0: ara m'encanta. Porta en silenci, però...
2: Sí,
1: una penitència d'aquestes ben portades.
2: Exacte.
0: Jo tinc un complet al vostre nom i al vostre lema, parleu de rock minoritari, però us haig d'explicar que aquesta temporada, que ja estem pràcticament arribant a la final, en aquest estudi s'ha sentit moltes vegades això de el rock torna. Hi ha brots verds.
1: Sí, ens hi hem trobat.
0: Us hem trobat
1: Ha sigut molta coincidència, això. Perquè,
0: no?
1: Sí, perquè nosaltres, quan li vam posar el nom al grup i una mica la idea estètica i el so que teníem, no érem tan conscients, però en l'any que hem entrat a gravar el disc i l'hem tret, hi ha hagut un boom... Sí, jo m'atreviria a dir un boom. O un ressorgiment una mica.
0: Ressorgiment, més que boom encara potser no podem
1: boom,
0: parlar.
1: Boom no, però ressorgiment sí. Sí, clarament. I llavors... A nosaltres ens ha beneficiat molt, també, això. Vull dir, i sí.
0: Per tant, realment, això, quan vau engegar el projecte, era l'idea que una cosa anava contracorrent i ara resulta que s'ha girat tot i
1: sí,
0: aneu amb la direcció correcta.
2: Sí,
1: completament. O sigui, a sobre, nosaltres ho comentem de molt ràpid. O sigui, molt ràpidament. Nosaltres, per entendre una mica els timings, comencem a escriure temes en català, que alguns d'ells ja estan en el disc, doncs abans de l'estiu passat, inclús una mica abans, farà un any. Gravem el disc al setembre i en aquests 9 mesos...

0: I la Ludibana, on estaríeu vosaltres?
1: Ui, ui. Nosaltres no... Mira, m'agradaria més d'en Peralbo i Remei de Calafresca, una mica enmig de...
0: Sí,
1: una mica més outsiders, potser, nosaltres.
0: Més estripats?
1: Sí.
2: Aquí ha falcat, aquí ha la falca, tio.
1: Ens ha clavat molt ràpid, eh?
0: M'heu comprat molt ràpid, també.
1: Ens ha agradat molt, ens ha agradat molt. Sí, sí.
0: Perquè com definiu fins ara que ja us he rebatejat, com definiu la música que feu?
1: Jo la definiria molt... Mira, ens han arribat a dir rock internacional. Jo no sé què és el rock internacional. Sí que no. Crec que tenim un so que en general és rock de ràdio, per entendre'ns.
0: Sí.
1: Amb qui ens comparen més és els Foo Fighters, per exemple, que tenen un so molt... Tenen aquest so com... Clarament és rock, típica banda de rock de quatre membres, o sigui, dos guitarres, baix i bateria, però tenen també, com aquestes cançons, la forma de pensar-les més pop. Llavors, a nosaltres crec que ens funciona bastant. Sí que tenim coses més alternatives, però també tenim com aquesta part una mica més... Sí, comercial. Sí.
0: Està bé. Clar, és el primer cop que us entrevisto i haig de tirar de tòpics una mica, perquè ja toca, per si trobes una mica...
1: Fot-li.
0: Parlem d'influències, perquè, clar, cites els Foo Fighters i esteu parlant de rock de ràdio, sí. I això em remet molt a la música dels 90.
3: Sí, 100%.
0: Però vosaltres sou molt joves, no sé, que això no ho vau viure.
3: Bueno, aquí tenim un paper. Tenim un paper aquí,
2: Jo tinc 40.
0: Bueno, jo en tinc 61, o sigui, a mi no em guanyes.
2: Sí. No t'ho guanyo.
0: I els Foo Fighters de la meva quinta, més que la teva.
2: Sí.
0: Per tant, realment els referents són aquests, el rock dels 90, o d'on va veure?
3: Sí. 90s i 2000s, 100%. Mm. O sigui, sí. Tota la moguda del Grunge, Seattle, o sigui, jo un gran referent que tinc com a cantant és Chris Cornell, que cantava Soundgarden, i hem begut bàsicament d'això i dels 2000 també molt.
1: I grups actuals també que recuperen una mica aquest so, també. Perquè també avui en dia hi ha molts grups que... Bueno, una mica similar a... Al final, els 90, el rock dels 90 no deixa de ser un reciclat del rock dels 70.
0: Sí, també és veritat.
1: Llavors, jo crec que, en realitat, una mica el que està passant és una mica això. Perquè, o sigui, és una mica doncs, recuperar el so dels 90, dels 2000, i no hi ha pel que estiguem fent nosaltres, sinó en general. No? Perquè, vull dir, ara també, per exemple, hi ha tot un revival del so dels Pets i dels Lex and Busto, estan tenint com una segona vida, que no deixa de ser això, també. Llavors... Jo diria que sí, que és la música que més hem escoltat.
0: Clar, però fer rock a aquestes alçades, al segle XXI, l'any 2026, potser hi ha el perill de caure amb tenir un so una mica nostàlgic, fins i tot, massa ancorat al passat.
3: Sí, jo crec que es pot arribar a relacionar el tipus de música, diguéssim, però jo crec que per com estan composats els temes, les dinàmiques que hi ha a dintre de les cançons, que al final, o sigui, els temes van, o sigui, tots seguits i tenen bastants canvis, i amb la producció que tenen són, o sigui, no crec que se'ns associï, diguéssim, a un so nostàlgic. Jo crec que és perillós si agafes referents que són només d'un cercle i d'un tòpic de música concret. O sigui, si nosaltres, per exemple, només haguéssim escoltat música d'aquí i no haguéssim sortit a fora i no estiguéssim escoltant referents moderns com els Maneskin i aquesta gent que han sortit i que han fet una carrera defensant llengua pròpia i amb un estil propi i producció pròpia, no haguéssim plantejat el disc d'aquesta manera tampoc. De fet, l'hem plantejat intentant recuperar formes de fer música, expressió de lletres, transmissió d'aquesta part sentimental dels 90 i 2000, però portat avui en dia, o sigui, perquè no volem fer cançons de 7 minuts, saps?
0: Avui estem amb els Minoria parlant de les cançons d'aquest disc que venen a presentar-nos, es diu Aixecar-se per volar. Ara escoltarem Canvis. Qui me la presenta?
1: La presentes tu,
3: sí.
1: Bueno, si vols.
3: Vinga.
1: El lletrista.
3: Molt bé. Mira, doncs és una cançó que, de fet, veu bastant precisament d'aquesta sonoritat dels 90. Té bastants ponts que es podrien linkar amb un so Soundgarden també i Foo Fighters, però al mateix temps té una lletra bastant, bastant existencial i íntima, et diria. Parla de com en diferents situacions, en els canvis que tenim a la vida, hi ha persones que trien reaccionar doncs, canviant de cara constantment, i hi ha persones que trien simplement buscar constantment escapar d'enfrontar-se a si mateixos, no? I al final el resum en l'estribillo i la importància d'aquesta cançó diu que els canvis, que aquests canvis en qualsevol forma que vinguin,

0: Aixecar-se per volar és el nom de l'àlbum que avui comparteixen amb nosaltres el Xavi Bas, el Pablo Comas, l'Adrià Abrés i el Xavi Redó, els comuns d'aquesta banda barcelona, amb un de Puigcerdà, que arriba tard als llocs, però que un de Puigcerdà també és normal, et perdonem.
1: Bueno, et diré que arriba més tard als puestos, és cantant, eh?
2: El que passa bueno... que, bueno, ara mateix no treballa el cabró, i clar...
3: Clar, està buscant feina.
0: Exacte. Escolta, Pablo i Xavi, vosaltres expliqueu abans que vau començar a tocar junts quan teniu 15 anys. Per què us va empènyer agafar una guitarra i no agafar una caixa de rimes, un sample, que és el que feia la gent de la vostra edat?
3: Clar.
4: Jo crec que per un tema d'accessibilitat, un, perquè la guitarra és un instrument superaccessible, i com un xaval de 14-15 anys, almenys l'experiència que vam tenir nosaltres és que és un instrument que el fa sonar ben ràpid i és molt fàcil muntar un grup o tocar amb gent. I jo crec que després una mica ens va agafar una mica el rebot aquest adolescent de... Clar, nosaltres quan vam començar a tocar i aprendre a tocar guitarra, doncs hi havia molta música urbana i reggaeton també, llavors.
3: Sí.
4: O pop molt... banal i superficial, no? I llavors per nosaltres era també una mica una forma

0: de trobar una identitat pròpia, jo crec, i que ha resultat ara en aquest projecte, no? I de tants anys després. I però no deixa de ser una mica com el típic rebot d'adolescent que t'agafa, doncs, de que estàs enfadat amb el món i amb tothom i dius, però ara em munto un grup i no sé, saps? I no, no vull estudiar i no sé què, jo què sé, més així.
1: Clar, muntar a banda és un moment en què trobes quatre ànimes que funcionen en sincronia, diguéssim, i quan tot això funciona és quan la cosa comença a posar-se en marxa. Com vau reclutar amb el Xavi i l'Adrià? Com us vau conèixer?
0: Mira, el Pablo i jo sí que havíem estat en dos grups abans de conèixer el Xavi. Vam conèixer el Xavi perquè necessitàvem un baixista. Jo el vaig conèixer en el combo de jazz de l'escola de música on anava. I vaig veure que tenia interessos similars, no? I que tocava molt bé, perquè buscàvem un baixista també que li agradés el gènere, sobretot doncs aquest rock dels 90 que escoltàvem, i que li molés i que en sapigués tocar, sobretot, perquè marca bastant la diferència. I doncs això, vam començar amb el Xavi, i llavors teníem una altra bateria, però sí, amb el Xavi va ser en seguida super... Bueno, amb una primera vista.
2: Sí, sí, bàsicament perquè buscàvem un baixista, el que has dit, o sigui, més creatiu a nivell, que li agradés tocar però que també sigués creatiu tocant. I això vam trobar, i el Xavi és un baixista molt creatiu a l'hora de tocar i composar. Exacte. Temes.
0: I després amb l'Adri i jo vam fer la carrera junts de musicologia. I llavors no vas entrar, bueno, fins al final de la carrera.
2: Al final
3: va ser amor a tercera vista.
1: A tercera vista.
2: És el millor segon plat que m'he menjat mai.
3: Bueno, serà postres, perquè el segon plat tampoc vaig ser.
0: Ets, però el millor d'un dinar sempre és el tiramisú.
2: Exacte.
0: Pots estar tranquil.
3: Sóc el teu tiramisú.
1: Ja veieu que aquí van llançant ganivets a banda i banda de la taula. Sempre de bon rotllo. Sí, sí. Ja està bé.
0: Si no, no és un grup. I això va ser... vam tenir problemes amb la bateria que teníem llavors, i amb l'Adri vam començar en seguida i va ser genial llavors. Perquè a sobre només entrar l'Adri també vam començar a escriure temes ja directament. Uh-huh. Vull dir que sí que amb el Xavi quan va entrar vam començar a fer algun cover, però amb l'Adri ja quan va entrar ell vam dir no, ens posem a escriure temes ja.
2: I va entendre molt ràpid com volíem sonar, perquè ell també volia sonar així. O sigui, és a dir, amb l'altra bateria també, i amb les altres bateries, persones que havíem format per d'altres grups, és que tampoc no enteníem nosaltres com volíem que sonés el grup, i no enteníem amb la gent que veníem no teníem suficient, no sé, relació musical entre les músiques que escoltàvem. Vull dir, ara... una cosa que és important és que tothom entenem la sonoritat i la forma de funcionar el grup de la mateixa manera, que això és una cosa que quan l'Adri va entrar la va captar al minut zero.
1: I després un moment donat arriba el Carlos Manzanares, no?
0: Ara.
2: Increïble.
0: Que li devem la vida sencera.
2: Literal, eh? Un mestre.
1: El productor.
2: Sí. Uh-huh. I, bueno, el coneixem perquè l'Adri treballa amb ell.
3: Treballa amb ell. Jo vaig entrar al grup, jo... va ser entrar i aixecar-se per apretar. Jo vaig començar a apretar. Em fem temes en català, jo vaig ser... els Xavis ho tenien molt clar i...
1: Són los Javis, vosaltres.
0: Exacte. Tenim una relació homoeròtica també, el Xavi i jo. Està tot allà.
2: Extramatimorial,
3: tio. Estiren ganivets, però després es petonegen molt fortament.
0: Exacte.
3: Doncs això, vam fer el canvi català i a la que vaig veure que els temes... valien la pena i m'agradaven molt personalment com estaven quedant i la forma que agafava el grup, doncs vaig parlar amb el Carlos, amb el meu jefe, i li vaig dir això, doncs que aviam si podíem reservar dates, si podíem fer alguna cosa, perquè creia realment que valien molt la pena i que es podia treballar molt bé. I per sort ens va voler agafar i...
0: Home, li va molar, li vam posar maquetes, sí, li va molar.
3: Li va agradar molt, per sorpresa, sí. Ens vam trobar en un bolo. O sigui, va venir un bolo nostre...
0: Per sorpresa.
1: Random, sí. Diguéssim.
3: De xorra.
4: Sense saber que nosaltres tocàvem. És a dir, que...
0: Sí.
4: Ve, i de cop i volta diu, hòstia, és l'Adri, si corro bé.
3: El cinquè tema va dir, hòstia, el bateria em sona.
4: Literal,
3: I ens va descobrir realment així, i després jo vaig parlar amb ell. per gravar, i bueno, el resultat, estem molt contents, sí, li devem tot a ell.
1: Està molt bé. L'encarregat de les lletres m'ha semblat que eres tu, Paulo, oi?
2: Sí, una mica. Tot i que el Xavi també en composa, sí? Algunes. Sí, sí.
1: Anava a preguntar-vos per una mica pel concepte del disc, aquest aixecar-se per volar, que té aquest, sí, punt de resiliència, no? D'això de no donar-se per vençut, d'alguna manera, no?
2: Mira, ho has descrit molt bé. O sigui,

0: I és com que nosaltres, quan vam composar els temes, no necessàriament buscàvem un fil conductual, saps? Però sí que és veritat que tots els temes tenen aquest punt de que es composen bevent de raciocini humà, de dialèctica, d'existencialisme i d'intimitat, però sempre tenen un repunt de resiliència i de missatge positiu al final. O sigui, al final vindria a ser com la construcció de tot el que és les etapes del dol en general, en diferents conceptes, amb lletres, en temes més sindicals, com pot ser a Set, per exemple, o a Incendi, i a lletres més intimistes, com pot ser Dies Grisos, Canvis, o Cançons d'amor, que és com és Trencall. Totes tenen aquesta fase en què passen per distintes fases, per diferents fases emocionals, però que sempre culminen amb un missatge positiu i de resiliència cap a l'oient.
1: Com és la cuina d'un grup com Minoria? Com neixen les cançons? Com s'elaboren? És una cosa que es fa, una feina que es fa en comú, o algú ho porta ja tot bastant apamadet?
2: Mira, t'ho contestaré jo, tot i que
1: Vinga.
2: el cantant
0: I
2: faci
0: tant.
2: les lletres. El procés compositiu és molt fàcil. El Pablo té parella, el Pablo talla amb la parella,
1: El Pablo està
2: el
1: fent pols i escriu una cançó
2: El Pablo
1: rebentant.
2: desapareix durant mes i mig, 2 mesos, i després, al cap de llavors, el Pablo apareix amb pràcticament un disc composat. No, és broma. Però part
1: un trencament és mà de sang per un disc, eh?
2: Sí. És brutal. Jo estic esperant ja que torni a agafar parella per poder tornar al segon disc.
3: Estem molt preocupats, de fet. Què farem?
4: Jo vaig parlar amb el Carlos quan ho va deixar, eh?
3: Per reservar l'estudi.
4: Exacte.
3: Carlos, que...
4: Ei, que ja ha acabat. Reservem. Quan vegis que tot acaba...
1: Però bé, ja ens ha explicat que ja sempre hi ha un punt d'esperança, eh? Al final,
4: sí.
1: Ja,
4: Sí.
1: La llum al final del túnel sempre hi és.
0: Home, si no estigués, tindríem un problema, eh? Sí. Hi hauria el segon disc.
1: La gent hi col·labora, la resta del grup col·labora, només van a putejar, bàsicament.
4: Primer putegem i després col·laborem.
0: Exacte. Sí, bé ser així. O sigui, al final... No necessàriament hi ha cançons que no estan dintre d'aquest concepte, no? Però sí, bàsicament hi ha idees, sobretot també les elaborem i les parlem molt el Xavi i jo, en general. O sigui, fem un tastet com de la demo dels temes que volem fer, però cadascú, o sigui, en aquest grup no hi ha fronteres, en el sentit que cadascú es aporta des del seu instrument. Sí que hi ha grups, no?, que són més... que sempre hi ha un líder o, o dos líders molt marcats que diuen com s'han de fer les coses. Aquí és com que, tot i que les cançons les portem al Xavi i jo, doncs al final cadascú fica la seva part i la seva part de creativitat. Hi ha riffs del Xavi, hi ha especificacions de tempo, com a, per exemple, Set, que és un 7-4, que el va posar a l'Adri rotllo tocant aquest tempo i que seria interessant i tal. O sigui, vull dir que és molt col·laboratiu.
2: No, però una cosa que m'agrada molt de Minoria és el que tu has dit, que cadascú de nosaltres s'encarrega del seu instrument i ningú va imposar-li a l'altre membre de grup com ha de sonar o com ha de composar una cançó. Jo com a baixista no he vingut mai ningú de vosaltres a dir-me no, és que has de fer la línia que sigui així, així i així. Realment això el que permet és que cadascú tiri pel seu camí i afegeixi, diguéssim, el producte final que és Minoria. Jo crec que això és una part molt important.
0: Sí.
3: Sí, que després la visió de la cançó, cadascú té una visió diferent de com ha de ser la cançó.
0: Sí.
3: Llavors, el resultat final mola molt perquè és una mica una amalgama de les quatre visions que té cadascú, de les quatre visions del grup, i ja està.
1: Ja m'ha quedat clar que podem ser que la vida sentimental del Pablo escoltant el disc, però la cançó més personal del disc, quina seria? Per escoltar-la ara, eh?
0: Mira, la més personal meva és Trencall. Però una que m'agrada molt també perquè està feta des del cor és Dies Grisos, també. Però jo et diria que fiquéssim Trencall perquè és un hitazo.
1: Sí?
0: És un hitazo.
1: L'altra no, eh?
0: L'altra també,
1: Ah.
0: l'altra també. Però és que Trencall és Radio Rock.
1: Sí? Va, doncs vinga, va, som-hi, Trencall.

0: trencall, una de les seves d'aixecar-se per volar, el disc que acaben de publicar aquesta banda que avui ens acompanya des de Barcelona, són els Minoria. Haureu de canviar de nom algun dia, perquè ja no sou Minoria els rockeros en aquest país.
1: Sí, ens
0: no
1: han enganxat a contrapeu d'una manera...
0: Contrapeu, eh?
1: Sí, sí, increïblement a contrapeu.
0: Hi ha una cosa curiosa als crèdits. Diu que l'heu gravat a Tuell Ceràmica de Barcelona. Això és un estudi de gravació?
1: No, això s'ha equivocat, no. El segell.
0: Ah, sí?
1: El videoclip sí que l'hem gravat allà.
2: Sí, ah, exacte.
1: I quan posats, sí. Bueno.
0: Jo el disc el tercero. La ceràmica i el rock no el veia.
2: No. Bueno, però per videoclip sí, eh?
0: Ah, sí?
2: Ojo, eh?
1: Sí, el videoclip va quedar molt guai de trencall.
2: Així com maestètic,
1: taller de ceràmica, sí. Sí, sí. El videoclip de trencall sí que el vam gravar al taller de ceràmica. El disc no, si no sonaria bastant diferent.
0: Quina importància doneu també a la part audiovisual del projecte? Els videoclips, tot el que acompanya, el que no és estrictament música?
1: Molt, bastant.
2: Sí. Tot.
1: Sí, sí. Nosaltres som molt fans dels grups que cuiden molt la seva imatge, perquè som un grup que pensem que la imatge és una extensió de la música i ens agrada molt jugar amb això. I la veritat és que molt, bastant. La veritat és, per exemple, Trencall és un videoclip que li vam estar donant moltes voltes. Ara tenim un altre videoclip que sortirà, Dies Grisos, que també li vam estar donant moltes voltes amb el director, l'Àlex. Però no només això, sinó també des de l'apartat visual, a les portades dels singles i del disc. Tenim un fotògraf ara personal, no? Bueno, personal, vull dir que ve amb nosaltres a tota la gira. I llavors treballem sempre amb ell, o sigui que bastant.
0: Clar, estudis de gravació, gravar videoclips, fotògrafs, això són molts calés. Com es recupera aquesta inversió per un grup?
1: No la recupera.

0: No la recuperes.
1: No,
2: no la recuperes. Treballes per fer-la. Treballes per fer-la. Sí, sí.
1: I assumiu això, aquesta realitat, del fet de, que és una inversió que, bueno, que no recuperaràs o molt difícilment recuperaràs?
3: Sí, sí.
2: Sí. 100%.
3: Ara estem...
4: Bueno, el retorn és, potser és com una inversió més a llarga durada.
1: Llarga,
2: sí,
1: mica,
2: clar. Sí, sí, sí.
4: O sigui, nosaltres sempre també hem dit que l'impacte del disc, per exemple, no el veurem fins passat un any, potser.
2: Exacte.
4: De lo que realment...
3: Si tot va rodat.
4: Clar.
3: Si tot va rodat en un any, sí.
4: Sí, o sigui, i porta temps, no, aquestes coses. Ara hem hagut d'invertir molt, no només en gravar, sinó també en un munt de coses, no? En l'equip, el material que necessitem pels directes, la gira, totes les sales que estem llogant per fer la gira, en fi, moltes coses.
2: Però al final té sentit, perquè qualsevol projecte que tu vulguis iniciar, que vulguis empènyer i que vulguis que funcioni, has d'invertir temps... I calés. És a dir, no hi ha cap projecte a la vida que també no requereix això, llavors.
4: I que nosaltres no tenim un management ni res que ens ajudi, ni amb la gira ni res, i que ho estem fent tot nosaltres, i clar, és tota una inversió que hem de fer nosaltres. Potser si tinguéssim un manager o un management o una agència ens adelantarien diners, no ho sé com funciona, però, o potser no, però que clar, nosaltres al final doncs ho estem muntant tot nosaltres, llavors és tot de les nostres butxaques, en aquest sentit.
1: La falta de managers és segurament el problema més important que té un grup que comença en aquest país, o sí. N'hi ha d'altres, potser.
2: Sí, bueno, potser no faltava managers perquè, es podrien aconseguir, però el tema és que, tot i que hi hagi manager, no hi ha prou espais perquè aquest manager et fiqui a llocs.
1: Clar.
2: Vull dir, els espais estan pactats en aquest país per uns cercles de managers que hi ha en general
1: al Rio Popular. Que són sempre els mateixos, amb els mateixos grups,
2: exacte.
1: Els mateixos festivals.
2: Que sempre falquen a la mateixa gent, vull dir, sí. I al final és així.
5: Sí, perquè no serà per música, perquè realment si tu mires la programació per festivals, festes majors, tens una oferta musical, vull dir, amplíssima. El tema és que la música, tot i que siguem uns romàntics nosaltres, la música no deixa de ser un negoci per molta gent. I clar, al final volen programar grups que saben que podran recuperar la inversió fàcilment. No es volen arriscar a una banda emergent. I és el que patim nosaltres i el que pateix la major part de bandes emergents amb les que nosaltres parlem.
1: De totes maneres, heu passat ja per el Teatre Goya, vau engegar el 26 d'abril, heu passat per Lleida, Reus, el Garrofa Rock de Mataró, i suposo que altres coses que teniu en cartel, no sé si es pot avançar alguna data o què.
4: Així xules, ara tenim la Mirona a l'agost, i bueno, vam començar Luz de Gas també, que
2: sí, el primer concert va ser Luz de Gas.
4: Va ser un inici així bastant espectacular, la veritat, i sí, sí. I anar fent, adelantar per ara no, ara estem com enmig de la gira de presentació, afegint més dates, i ja et dic, també com ho estem fent tot nosaltres, doncs clar, costa més, perquè no tens els contactes ni res, però bueno, per sort el projecte és suficientment atractiu, vull dir que...
2: Exacte.
4: O això sembla.
1: I de moment, això, amb aquest disc llançat i aquests concerts que ja heu començat a fer, quin és el feedback que esteu rebent? Quin feeling teniu ara mateix de la rebuda del disc?
2: Doncs, sobretot, o sigui, jo crec que ens quedem amb la gent que ens parla per xarxes, que ens descobreix i molts cops ens obre per dir-nos que li agrada el disc, que vol venir a concerts i tal, i la gent també amb la que estem, o sigui, els grups amb els que hem anat, per exemple, a Lleida o a Reus, que la gent també que els ve a veure perquè són amics seus, també els hi acaba agradant, doncs, la nostra música, i per nosaltres, al final... que hi hagi gent que descobreixi el que fem i que ho valori i després ho escolti, jo crec que és el millor feedback que podem tenir.
4: Sí.
5: És que no hi ha res més increïble que t'obri algú per Instagram que no coneixes de res, que no tens cap contacte i et digui, estava escoltant els teus temes i pell de gallina, vull dir, m'he sentit superidentificat, i tu penses... Uau, val la pena.
1: Home, doncs quan això passa vol dir molt i és molt important que us passi. Doncs són en Xavi, en Pablo, l'Adrià, en Xavi, són els Minoria, us convido que els descobriu això a les plataformes de streaming, el disc que es diu Aixecar-se per volar, val realment la pena el que fan, i avui han vingut a compartir una estona amb nosaltres aquí al Catalunya Express de Ràdio 4. Amb quina cançó tanquem? Dies Grisos, potser, o una altra?
2: Què? Sí, no?
1: A la una...
2: La més comercial, o què?
4: Aquí tenim... El nostre bateria és molt fan d'un tema.
1: De quin tema?
3: A set.
1: Set, mira. Pues va, anem per set.
2: Vinga.
1: Nois, gràcies i fins al pròxim disc.
2: Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.

Interessant i curiós, el conjur d'Enric EZ ens deixa pràcticament al final d'aquesta edició del programa i ho farem i tancarem avui amb un reggaeton que arriba directament des d'Andorra, càrrec de Pahu, Nepali i Berni 2004. Es diu Ningú. A més, marxem, tornem demà mateix. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, és el lema de la manifestació que a hores d'ara recorre els carrers de Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIAQ+. L'edició d'enguany encara més especial perquè fa mig segle la capital catalana va acollir la primera manifestació de tot l'estat. Copsant l'ambient i recollint també les reivindicacions d'alguns dels assistents, i és la nostra companya Laura Zurriaga. Bona tarda.
2: Més d'un miler de persones, bona tarda, han posat rumb des de la plaça Universitat de Barcelona. Avui reivindiquen els seus drets i el camí que queda per recórrer, sobretot pel que fa als drets de les dones trans, la solidaritat internacional o el que falta per aturar la LGTBI-fòbia. Els escoltem.
3: Per reivindicar els drets, perquè encara que estem al segle XXI i que s'ha avançat molt, encara hi ha molts països on ha estat prohibit ser un mateix i encara hi ha molt camí per fer.
4: Més a la corda fluixa que fa uns anys.
2: La manifestació enguany reivindica que el matrimoni igualitari encara deixa fora de drets a moltes persones del col·lectiu. Àngel Camacho, la crida.
5: Perquè l'any passat, que feia 20 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari, molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment, però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències.
2: El recorregut acabarà a la plaça Sant Jaume amb la lectura.

0: de manifest i els organitzadors esperen una participació similar a la de l'any passat, d'unes 10.000 persones.
1: Gràcies, Laura. I assassinada una dona de 44 anys a Mairena de Aljarafe, a Sevilla. La Guàrdia Civil va trobar el cos sense vida de la víctima, que presentava ferides d'arma blanca, divendres a la nit a l'interior d'un domicili. S'investiga com a possible cas de violència masclista. Francisco Toscano és el subdelegat del govern a Sevilla.
2: Si bien estamos aún en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género.
1: Un cop els agents van entrar a l'immoble, també van trobar un home d'uns 46 anys ferit que ha estat traslladat a un centre hospitalari. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista. No deixa rastre la factura, però sí cal esborrar-lo del registre de trucades. Està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El PSOE més fort després del comitè federal celebrat aquest dissabte a Madrid. El partit tanca files amb el seu referent, el secretari general i president del govern, Pedro Sánchez. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
3: Lo que iba a haber es la demostración de cómo el Partido Socialista cierra filas y sale fortalecido y sale en tromba en defensa de lo que es la gestión del gobierno y de nuestro secretario general. Y que así hasta las elecciones.
1: La veu divergent, la d'Emiliano García Page, que entona el missatge de l'oposició, o qüestió de confiança o avançament electoral. Considera que és el pitjor moment, el més greu, diu Page, de la història recent del partit. Qüestió de confiança contra Sánchez, que encapçala el Partit Popular i que dijous va aconseguir el suport de Vox i Junts al Congrés. Aquest dissabte, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha fet bandera del seu desig d'arribar a Moncloa, però diu necessita Catalunya.
4: Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Moncloa.
1: Per arribar a Moncloa, aquest camí l'està aplanant ja el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, que ha estat reelegit al càrrec amb el 97% dels vots durant el congrés que la formació ha celebrat aquest dissabte a Barcelona. I de l'exterior us expliquem que Israel bombardeja el sud del Líban l'endemà de signar un acord entre les dues parts a Washington amb l'objectiu d'assolir una pau duradora, un consens que rebutja Hezbollah. El ministre de Defensa, Israel Katz, assegura que no retirarà l'exèrcit del sud del Líban fins que Hezbollah precisament deixi les armes. Adverteix que les tropes estan preparades per mantenir-se sobre el terreny durant una llarga temporada. Argumenta que un dels punts principals de l'acord signat amb el Líban és acabar amb la capacitat militar de Hezbollah i garantir la seguretat també al nord del país. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat aquest dissabte a primera hora de la tarda al barri barceloní del Bon Pastor. Dues persones s'han enfrontat a la via pública per causes que encara es desconeixen i tots dos han empunyat armes de foc i s'han disparat mútuament. Un dels dos individus ha resultat ferit i el servei d'emergències mèdiques l'ha traslladat a un hospital. L'altre individu ha fugit i l'estan buscant els Mossos. I s'ha restablert la circulació de l'R11 entre Girona i Maçanet-Massanes després d'extingir un incendi que s'ha declarat proper a les vies, afectant 6 cotxes i que ha obligat a suspendre durant unes hores el servei. Segons Adif, la incidència ha obligat a suprimir 5 trens de mitjana distància i s'ha posat un pla alternatiu de transport per carretera. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.
6: A Ràdio 4 cada setmana descobrim com la ciència i la tecnologia formen part de la nostra vida.
7: Vols entendre millor el món que ens envolta?
6: Digue-li Ciència és el programa que apropa la ciència als ciutadans.
7: Donem visibilitat a científics, universitats i centres de recerca, a les investigadores i les tecnòlogues que estan canviant el futur.
6: Perquè ho tenim clar, sense ciència no hi ha futur.
7: Escolta Digue-li Ciència, Ràdio 4, cada dissabte a les 7 del matí
6: i diumenge a les 8 del vespre.
7: I si no arribes, descarrega'l quan vulguis a la plataforma RN Audio
6: o al web de Ràdio 4.
7: Ciència per entendre,
6: tecnologia per avançar
7: i coneixement per a tothom.
5: Digue-li Ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll. Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda. Ja ens hem recuperat una mica de tot allò que va tenir a veure amb el Festival Sónar, on vam ser dissabte de la setmana passada fent el nostre programa. Ens han recuperat també una mica d'aquella manera, de la revella de Sant Joan. El que no ens recuperem és de la calorada que ens cau a sobre. I hem pensat, mira, ja t'ho dic jo, que tenint en compte les temperatures, és una bona idea endinsar-nos en aquells espais que tenim als barris de ciutats com ara Barcelona i que són els centres cívics. I precisament als centres cívics de l'Eixample, ara, ja, a partir de dimarts i fins al 23 de juliol, ens proposen tot un seguit d'activitats. Un seguit d'activitats que formen part de la programació del Festival Tangent. En parlarem avui al nostre programa. I també marxarem cap a l'Hospitalet, una altra vegada a l'Hospitalet, i és que l'Hospitalet està darrerament molt actiu, en allà torna aquest festival per a molt a l'art, art de carrer, teatre, circ, dansa. Us farem 5 cèntims del que ens trobarem els pròxims dies amb aquesta mostra cultural. Tot això i més, el nostre territori clandestí.

0: Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Un sol Saez, bona tarda.
0: Mira, tinc una pregunta molt directa ja per la Sònia Feligreras, directora del Centre Cívic Urgell, i la Geriant Rangel.
1: Sí,
0: sí, sí, entro a matar directament, programadora del Centre Cultural Casa Elizalde. Casa Elizalde i el Centre Cívic Urgell es consideren refugis climàtics?
2: Sí, sí, i tant que sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Perquè sabem que les biblioteques ho són, però els centres cívics també?
2: També. Hi ha aigües, està molt fresquet, hi ha l'aire a la temperatura aquesta, que és la estipulada, que no em recordo mai què és, però sí, sí.
3: Màxim 27 graus.
2: Okay.
0: Doncs diguéssim que ja tenim una altra qüestió més a favor d'anar precisament als centres cívics de l'Eixample de la ciutat de Barcelona, però la més important de totes és que té lloc aquest festival Tangent, on tindrem oportunitat de gaudir de moltes maneres d'entendre l'art i la cultura.
1: Sí, i un festival com el Festival Tangent, que es fa, com deies, en centres cívics, entenem que els centres cívics, evidentment, i ara més que mai, també són refugis climàtics, però són refugis socials i són refugis culturals. Són espais de trobada, són espais de proximitat radical, no? Moltes vegades és la trinxera des d'on es garanteix aquest accés a la cultura, no? Que tant reivindiquem i que no sempre passa. I algo que no passa sempre, a més, és que es faci de manera col·laborativa entre institucions, entre equipaments. I una de les coses que més em crida l'atenció d'aquest festival Tangent, més enllà d'una programació excel·lent, que després hi entrarem, és aquesta capacitat que han tingut dintre d'un marc, diguem, d'una demarcació com és un districte, de coordinar-se. No sé quants centres cívics en total, crec que són 6 o 7.
2: Són 6. El districte té 6 equipaments culturals de proximitat.
1: I no passa tan sovint que en un districte us coordineu i treballeu en una programació com aquest Festival Tangent.
2: Doncs sí, la veritat és que és una experiència, jo diria que nova, dins de la xarxa. Ara comença a haver-hi més projectes, evidentment, en altres districtes, però fa 10 anys doncs, vam ser com les primeres en treballar, com tu dius, amb una direcció artística col·legiada, en la qual participem tant les direccions com els equips de programació, i tenim una oficina tècnica que està diguéssim, gestionada a través del propi districte, i el personal tècnic del districte, que també col·labora perquè tot estigui cohesionat i amb la mateixa línia.
1: És que sempre es parla molt, no, d'aquesta idea de les xarxes, però una xarxa no és perquè hi hagi moltes coses que tinguin una denominació tècnica igual, sinó és perquè tenen aquesta capacitat de cooperar i de

0: Laura.
1: Que no em deixi cap, eh? El Centre Cívic Sagrada Família, Casa Elizalde, el Centre Cívic Urgell, Casa Golferix, Centre Cívic Ateneu Fort Pienc i les Cotxeres Borrell. Exacte. Ho he dit de manera correcta?
2: Sí. Correcte.
1: Des del dia 30, és a dir, des de dimarts de la setmana vinent fins al dia 23 de juliol, ho dèiem, circ, dansa i música, molta música.
3: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: música de Guillem Roma, que sonarà el dia 3 de juliol al Centre Cívic Urgell, una de les activitats, com dèiem, d'aquest festival tangent. Sònia, Genian, el Dani ho deia, treballeu amb xarxa als 6 centres del districte de l'Eixample a l'hora de fer aquesta programació, cadascun dels d'aquests centres, i ho sabem perquè n'hem parlat i els hem visitat i els visitem de manera assídua, tenen la seva personalitat. Com perfileu la programació del tangent? Com decidiu qui i per què ha d'utilitzar els vostres espais per mostrar les seves creacions?
1: Bé, jo crec que igual que la resta de l'any, no sé si estarà d'acord la Genian, nosaltres pensem molt en el nostre territori i en els nostres públics. En el cas de tangent, anem com una miqueta més enllà i pensem pues, en tots els territoris i els públics dels altres 5 equipaments a part del nostre. I aquesta és, diguéssim, com la gràcia que té també tangent, no? Que nosaltres quan pensem en propostes no pensem només en el nostre centre, sinó que pensem el bé que podria quedar davant de la Sagrada Família o en el pati, no? Segons el tipus d'espectacle, el tipus de llenguatge. El que sí que tenim en comú és aquesta mirada com d'apropar l'escena present i contemporània a través de nous llenguatges a tots els nostres públics, però això ja ho fem al llarg de tota cada temporada, no? Que obrim temporada a l'octubre fins al juny, i per nosaltres tangent és com un reconeixement també per aquest públic que ens ha acompanyat, per públic nou que vulgui venir a apropar-se també dels diferents territoris, no? És una manera que tenim com de donar-nos la mà als nostres veïns també i veïnes, i després també doncs a públic que transita o bueno, fem aquesta resignificació dels nostres espais públics, com deia la companya a la roda de premsa, la Valentina Sánchez, que el que fem és ocupar aquestes places i aquests espais públics que tenim dels nostres territoris, doncs perquè tothom que estigui interessat en el fet cultural pugui venir a compartir-lo amb nosaltres.
2: Clar, ara que parles d'aquest vincle de proximitat radical, és a dir, que un centre cívic és una proximitat perquè la seva raó de ser és això de garantir aquest accés a la cultura, però en aquest festival dic que és radical perquè ja fins i tot sortiu del centre cívic cap enfora i aneu a aquesta dimensió que és molt més accessible, que és la

0: a l'espai públic. Clar, estem parlant d'un districte que en termes de transformació d'espai públic no és un districte qualsevol, és un districte que, com sabeu, en els últims anys doncs, ha mutat, no? Ha baixat molt la intensitat del trànsit rodat i de la contaminació i també de les temperatures en ones de calor com aquestes, no? Gràcies al projecte de les superilles. I en aquest sentit, veieu algun tipus de retroalimentació amb aquests processos de pacificació i de recuperació d'aquest espai públic, no només amb el festival, sinó també amb la capacitat dels centres cívics de ser molt més porosos?
1: Sí, i tant. A veure, la pacificació dels nostres espais i el que tu dius, el projecte de totes les zones verdes que hem tingut a l'Eixample, ha significat doncs, deixar de tenir uns espais totalment plens d'asfalt i sense cap tipus de relació entre el propi veïnatge, no? Perquè clar, l'espai públic fins ara a l'Eixample se'ns havia com negat una mica, no? O sigui, no teníem espais de trobada més que, afortunadament, els interiors d'illa, no? Cap endins, tot cap endins, i ara, doncs, aquest espai, aquests espais són molt més oberts. Què passa? Pues que també, clar, ara faré la meva crítica, també, però aquests espais també han suposat també pel nostre districte un grau molt alt de turistificació i de gentrificació també d'aquests espais, i llavors per això deia lo de la resignificació de l'espai a través de la cultura de proximitat, perquè clar, sí, tenim aquests espais públics, però quins usos també se li estan donant, no?, aquests espais públics. Llavors, són pel veïnat, realment? Aniria jo més enllà. Quin veïnat existeix actualment en el nostre territori? I aquí ja m'estic ficant en un altre tema, però està molt relacionat també amb la nostra programació cultural.
2: Afortunadament, com dèiem, i com estava explicant el Dani, la Genian i la Sònia, els centres del districte de l'Eixample, si més no algun d'ells, darrerament poden gaudir d'aquests espais pacificats. Un d'aquests centres és el centre cívic Ateneu Fortpien, que ells tenen davant de la porta doncs una gran plaça, perquè és clar. És clar, sense aquesta gran plaça, jo no sé si tindríem oportunitat de veure un espectacle com el que inaugura el festival Tangent, Aleta.

0: Tot d'entrada a plaça, convidada a fer pinya, Castellets de Vilafranca, companyia Marc Fernández. Marc Fernández, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Moltíssimes gràcies a tu per ser aquí amb nosaltres, a l'ETA, que serà aquest espectacle que inaugurarà aquest festival Tangent. Un espectacle, Marc Fernández, haig de dir, que de moment el boca orella ens està fent fer dentetes davant de la proposta de l'ETA. Tothom parla meravelles. Explica'ns una mica què és el que ens proposeu.
1: Molt bé, doncs bueno, molt feliç de que tingui tan bona acollida. I com bé dius, l'ETA és una proposta, és un espectacle de dansa contemporània que s'inspira entorn a tot l'imaginari, cultura, valors i tradicions i valors del fet casteller. I bé, venia molt de gust pues, a barrejar aquests dos mons i plasmar-nos ara en un format escènic.
0: Un món, o dos mons, o tres, o quatre, o cinc, que té a veure amb els castells, que té a veure amb l'esperit comunitari, amb l'esforç del treball realitzat entre tots i totes, amb un esperit, per què no també dir-ho, de rebel·lia. Com i de quina manera es mostra amb aquest aleta?
1: Doncs Aleta, jo sempre dic que és un engranatge de cinc cossos. Som cinc ballarins en escena, més dos músics en directe, amb la gralla i percussió tradicional. I sempre parlo com d'aquesta cooperació, d'aquest treball en equip que tenen els castells. Efectivament, és un ritual, diguem, col·lectiu.

0: contemporània, en alguns punts pues, més abstracte o més conceptual, no? I a poc a poc pues, també anant-la encaminant cap a la literalitat d'alguna manera de les estructures. Vull dir que parteix d'aquí.
1: Hola, Marc, bona tarda, soc el Dani Granados. No, escoltant-te, em semblava molt suggerent que estigués parlant d'una peça de dansa contemporània parlant de la ritualitat, no? D'aquesta capacitat de recuperar els rituals, que és fonamental en una època com aquesta, no? Que ja es parla molt de la falta d'espiritualitat i veiem com hi ha un auge, està creixent molt aquesta dimensió més de la ritualitat institucional. Fa pocs dies en tenia el papa, no? I ho vam veure i alguns fins i tot vam arribar a patir en certa manera, no? Clar, els rituals del catolicisme doncs, tenen els seus temples, clarament, no? Que són les catedrals, les esglésies, i la ritualitat de la dansa, no? I d'aquesta aposta amb la cultura popular, doncs en aquest context clarament es vincularia amb altres tipus de temples, com podrien ser els centres cívics, no? Que hi ha una mica de reivindicació d'aquesta necessitat de reivindicar els centres cívics també des d'aquesta lògica d'espais comunitaris on tenim una ritualitat més pagana?
0: Totalment. Jo crec que al final, vull dir, els rituals de la cultura popular es porten a peu de plaça, no? A la plaça del poble, a l'àgora, diguem, neuràlgica de cada barri, de cada municipi, i efectivament els centres cívics doncs, fan una miqueta aquesta labor, no? d'ajuntar i de plegar doncs, tot el teixit, diguem, de ciutadans de la zona. I clar que sí, doncs, els centres cívics serveixen plenament com aquesta àgora, com aquest llocs, no?, de ritual, de trobada, de comunitat i de celebració, diguem, compartida. I tant.
2: Doncs el dimarts a l'ETA obrirà aquest festival Tangent. Allà hi serem, Marc. Moltíssimes gràcies. Escolta'm una cosa.
0: Digue'm.
2: Escolta'm una cosa, estimat. És que jo visc al Penedès, eh? Al costat de Vilafranca, el poble del costat, ja saps, Sant Sadurní d'Anoia, aquest que es porta tan bé amb la gent de Vilafranca, saps?
0: Sí.
2: Ja, què t'haig d'explicar, no? I, si no m'equivoco, comença la temporada castellera aquest pròxim cap de setmana i, per tant, doncs, hi haurà castells a dojo per aquí i per allà. El dimarts, que tindrem algú dels castellers de Vilafranca per allà, per Fortpienc?
0: A veure, el Graller és membre actual dels castellers de Vilafranca. Jo sóc un ex-casteller de Vilafranca, que ara ja pues, no participo activament, però em sento vinculat. Però sí, com a col·laboracions extres, de moment, a Barcelona crec que no. Potser, mira, si de cop trobem alguna espontània que es vulgui sumar i col·laborar amb nosaltres, doncs per què no? Perquè últimament això de barrejar castellers en la nostra pròpia peça és una cosa que ens està agradant molt experimentar.
2: Marc, moltíssimes gràcies. Ens trobem el dimarts al centre cívic Ateneu Fortpienc, a Maleta.
0: Fins la pròxima. Ens veiem allà i esperem que el gaudiu.
2: Gaudirem. Gaudirem com gaudirem de totes les altres propostes. Abans estàvem parlant, eh? Doncs tenim des de circ, música, dansa... A la casa Elizalde, amb què heu posat l'ull? Genial.
3: Bueno, en Elizalde i en tot, perquè com ho fem en xarxa, és com preguntar a quin fil estimes més. Bueno, tenim de tot. A casa Elizalde tenim l'espectacle de No, que és un espectacle de dansa, que es va estrenar el GRET en un Work in Progress l'any passat, perquè és una coproducció del GRET, de Manresa i de Matadero de Madrid, i aquest any ha guanyat 3 premis Max, millor coreografia, millor interpretació de dansa femenina, que és la Irene, i millor espectacle de dansa. I és un espectacle que està molt, molt ben fet. Els dos bailarins eren bailarins principals del Ballet Clàssico Nacional d'Espanya, i ara és com el primer espectacle que porten els sols fora del Ballet Clàssic. I també tenim Lima Negra, que és un grup que ve, bueno, són de Calahorra però viuen a Granada i que presenten aquí a Barcelona el nou treball.
2: A mi una de les coses, Dani, que m'agrada de manera especial del Festival Tangent és que quan mires la seva programació respires, saps? Perquè...
1: Ara
2: diré com abans la Sònia. No vull criticar, però... Però és que estem una mica fartes i farts, no? De veure aquestes programacions repetitives on sempre hi ha els mateixos noms, no? I quan mires el Tangent, i us animem a fer-ho, des de les xarxes dels respectius centres cívics o des de les xarxes dels centres cívics de la capital catalana, Veus que allà

0: hi ha hagut un treball, eh? Hi ha hagut un treball d'investigació, que hi ha hagut un treball segurament doncs d'anar a les fires on es fan les presentacions, a les diferents propostes. És a dir, que no és una cosa d'allò que t'arribi a cop de mail o a cop d'agència.
1: No, no, de fet, Lima Negra van estar al Mercat de Música de Vic i us van veure allà. I també està la Lorena Álvarez, que també va estar al Mercat de Vic, el Guillem Roma, està l'Asa... Està el Estranyos Ways, que és el nou projecte del Rodrigo Lavinia, d'Adversaris. Bueno, també en el Tanyen intentem com que hi hagi presència de companyies molt joves, com és el cas de Fràgil, que és un Numancia de dansa, i també pues, projectes consolidats, com pot ser Guillem Roma o Reinaldo i Clara, que faran la Cluenda. Uh-huh. Bueno, una mica de tot.
2: Jo m'he quedat amb aquesta idea de la proximitat radical, no?, que dèiem abans, i em sembla molt potent que fins i tot abans escoltàvem una batxata de Guillem Roma, no? I moltes vegades hi ha gent que intenta desprestigiar el que fan els centres cívics com si fos una cultura de segona, no? I la dansa, no? I les tallers de dansa és una de les programacions tradicionals que s'han fet en molts centres cívics. Que col·loqueu després en aquest programa coses que estan vinculades amb el que feu habitualment, amb aquesta idea de vincular públics, realment és una aposta vostra també? Qualsevol de les dues?
3: A veure, sí que m'agradaria això que has comentat sobre que els centres cívics som com centres de segona, no?
2: No, he dit que hi ha gent que ho diu.
3: Hi ha gent que ho diu.
2: No és el que jo penso, absolutament.
3: No, és el que tu has comentat, que hi ha gent que ho diu. Sí, jo crec que aquí hi ha un gran desconeixement del que fa tota la xarxa d'equipaments culturals de proximitat, que ens hem quedat una mica com atrapats, no?, en els anys 80, no?, en aquesta idea que es tenia com del centre cívic com un lloc molt més social, sociocultural, aquesta idea com una miqueta de, bueno, pues, tallers, senzillets, cultura, una miqueta també
2: més
3: com
2: simple.
3: Més simple, exacte. Clar, jo crec que és important també que la ciutadania conegui, no?, tota la gran xarxa dels 52 equipaments que tenim a la ciutat de Barcelona, que nosaltres, evidentment, per la nostra centralitat, el CIS de l'Eixample, doncs sí que és veritat que tenim uns projectes culturals molt ben definits, tenim un districte que ens respalda molt a nivell de projecte cultural, que som diguéssim com el seu projecte estrella del districte, i llavors, clar, no tots els equipaments i tots els districtes són capaços també de posar la cultura de proximitat en el lloc que correspon, no? Però nosaltres, ara no me'n recordo de l'última part, perdona, Dani, que m'has comentat, que és si els equipaments...
2: No, sobre el vincle entre la programació habitual la dimensió després d'exhibició que té aquest festival.
3: Pues la Genian també estarà d'acord que pràcticament nosaltres, com deia la Consola abans, estem sempre anant a fires, sempre captant nous talents o coses que es veu al llarg de la programació, no només de tangents, sinó de la programació trimestral que tenen els nostres equipaments. I, evidentment, clar, la gràcia que té també que treballem els 6 equipaments de forma coordinada és que a sobre, a part de la nostra experiència, tenim una experiència compartida també amb la resta dels altres equipaments i ens serveix pel tangent i per altres programacions posteriors, no?, que tindrem.
0: Estranyo Ways, Guillem Roma, Lorena Álvarez o Lima Negra.

0: Doncs és la música de Lima Negra. Ells seran el dimecres, dia 8 de juliol, actuant al Centre de Cultura de la Casa Grizalde, abans us ho dèiem, al Centre Cívic Cotxeres Borrell, al Centre Cívic Urgell, la Casa Elizalde, al Centre Cívic Sagrada Família, la Casa Golferix, l'Ateneu Fortpienc, formen part de tots els espais que han programat aquest festival tangent, activitats allò a la caiguda de la tarda, vespre, a partir de les 8, quan se pot sortir de casa.
1: Obligatori sortir de casa i trobar-nos en aquest festival.
0: Activitats d'accés públic, de caràcter gratuït. No sé, però, si s'han de reservar entrades. Això sí que us ho voldria demanar.
2: Crec que hi ha alguns que sí, perquè igual són d'aforament més petit.
3: Hi ha algun espectacle que té un aforament més petit perquè és de petit format o el que passa a la Casa Golferix, per exemple, que és com un recorregut dins de la casa. I després també a Cotxeres, potser Cotxeres Borrell té algun espectacle que és interior, que és de teatre, però la resta és tot exterior, no fa falta reservar entrada.
1: Clar, és un festival que, si mires el programa, pensant en allò que dèiem de contra la gentrificació, els centres cívics com a agents contra la gentrificació, que està pensant molt en clau local. És a dir, qui no trobem? Gent de circuits internacionals que estan de gires, sinó gent molt arrelada i amb aquest perfil, no? Des d'aquesta perspectiva, tant centres cívics com, jo crec, els espais verds no són elements gentrificadors, perquè a vegades també es diu que la cultura gentrifica. El que gentrifica és la manca de lleis d'habitatge. L'aliança entre les dues coses i que ho ocupem com a ciutadania és la millor garantia de que aquest espai públic continuï arrelat i continuï vinculat als veïns i veïnes de Barcelona.
3: També volia posar en valor que el tracte que també se li té a la comunitat artística local, no?
1: Sí.
3: Nosaltres tractem els artistes amb respecte, amb proximitat, igual que tractem els nostres veïns i les nostres veïnes, i crec que això és important també remarcar-lo, no? Els equips de programació, la relació que tenen amb aquests artistes, ara parlo jo, ja n'hi ha per agrair-vos la vostra feina, no? En aquest festival, que sense elles, que fan de radar totalment de les noves propostes, doncs el festival és gràcies, ha sigut el que és durant 10 anys els equips de programació, no? I també aquest tracte, jo crec, molt respectuós i molt pròxim que hem tingut amb la comunitat artística, i que després això reflecteix, no?, en la relació que es produeix en el propi acte artístic, no?, en aquell moment, la relació que tenim entre els equips, entre l'artista
1: i amb el públic, segurament, sí, també, no?, entre l'artista i el públic.
2: Bueno, en artistes, en les agències, companyies, jo que sé, Montgrit, me ve el cap, no?, que són gent que tot l'any estem parlant, em presenten coses noves i, bueno, és molt agraït treballar gent que està molt a prop i que són, al final, amics també. No?
1: Estic segur que una part important d'aquests artistes, quan acaben el concert, no s'amagaran als camerinos i sortiran i compartiran aquesta esfera de socialització,
3: sí,
1: de la cultura. No?
3: Cosa difícil de veure en macrofestivals, sí, o en altres festivals, que també, el que deia la Consol, és un festival gratuït, totalment, que fa accessible a la cultura, i no tenim aquesta part mercantilista, no?, que poden tenir altres festivals.
2: No hi ha peticions extra en camerino de M&M de colores, ni una botella de tal, és molt familiar, inclús la prova de so, que això és molt complicat, i tot el tracte durant tot l'any és molt fàcil i és un regal treballar així, la veritat.
0: La veritat és que s'animem a assistir a aquests espectacles que programen les companyes dels centres cívics en aquest festival tangent, i ara estava pensant i recordant precisament algunes escenes viscudes amb aquests festivals, i que donen mostra d'allò que comentàvem, d'aquest esperit proper, no?, que s'arriba creant entre els artistes i les veïns, els veïns i el tanto. Mm-hmm. Els turistes que passegen i es troben en aquests espectacles, tenim algunes anècdotes molt bones, però ens aniríem de temps per explicar-les quan de sobte arriben a una plaça i veuen segons quines creacions, i es queden així com bocabadats absolutament davant del que tenen els seus ulls. Felicitats i enhorabones.
1: Enhorabona, sí.
0: A tota la gent dels centres cívics de l'Eixample i, per extensió, evidentment, d'arreu de la de la capital catalana i més enllà. Mira, anem a quedar-nos amb Renalda i Clara. Hem parlat de l'ETA, que era l'espectacle inaugural. Ens quedem amb Renalda i Clara, que seran els encarregats de posar precisament doncs, el punt i final a aquest festival tangent, però això serà el dia 23 de juliol al Centre Cívic Sagrada Família. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Doncs ja teniu la programació del Festival Tangent i ara, us ho dèiem a l'inici del Territori Clandestí, marxem cap a l'Hospitalet. En allà, els dies 2, 3 i 4 de juliol, té lloc el Festival per Amor a l'Art, Festival d'Arts de Carrer. Ens explica la seva programació i com i de quina manera es podran gaudir de les diferents propostes la Marina Miguel, codirectora del Festival per Amor a l'Art.
1: Al Festival per Amor a l'Art volem posar en valor les arts de carrer a l'espai públic, portant les arts escèniques als carrers de l'Hospitalet de Llobregat. El festival no es concentra en un únic escenari on passen tots els espectacles, sinó que cada espectacle s'ubica en un lloc diferent de la ciutat. Són espais que estan propers entre si, però que aporten alguna cosa diferent perquè cada espectacle tingui el seu lloc. És un festival que mou moltes persones, ja que n'hi ha que venen cada any i n'hi ha d'altres que es troben els espectacles de cop mentre estan passejant i s'hi acaben quedant. Un altre dels valors que destaquem és que fem art accessible per tothom i és que al final les arts de carrer serveixen per això, per apropar la cultura a totes les persones i a tots els públics.

Per nosaltres, el festival no és només un espai d'exhibició, sinó també és un lloc on donar suport a la creació. Amb aquesta idea neix el Germin Arts, un espai que ja porta 2 anys funcionant, dedicat a projectes que encara estan en procés de desenvolupament i que necessiten del públic per poder seguir creixent. Per seleccionar aquests projectes fem una convocatòria oberta i aquest any hem seleccionat 3, 2 de circ i 1 de dansa. I aquests espectacles presentaran una mostra del treball que estan creant el divendres 3 de juliol. No es tracta de veure espectacles acabats, sinó de compartir amb el públic l'embrió d'una futura peça de carrer. És una oportunitat per veure com neixen les idees, com evolucionen i com es construeix un espectacle des de l'inici. Esperem que gràcies a poder formar part del Germin Arts, aquests espectacles puguin arribar a crear-se del tot i exhibir-se en el seu format final en molts altres festivals. La programació d'aquest any torna a apostar per disciplines que defineixen el festival, com són el circ i la dansa, però també el clown, el teatre físic, el teatre d'objectes i la música en directe. Començarem amb la Dernier Concert de la companyia Easy, un espectacle que combina música i humor des del clown. També hi haurà propostes de circ contemporani, com Cunord de la companyia Hotel Yocandi o Tenet d'Unoia Col·lectiva, un col·lectiu de porters acrobàtics amb 8 intèrprets en escena que faran acrobàcies molt espectaculars. Si us agrada el circ, també us recomaneu que vingueu a veure E, de Flying Pygmies, que fan un espectacle amb trapezi mini volant i amb molt d'humor. La dansa també tindrà un paper molt important en companyies com Colectivo Globo, que venen des de Galícia, amb la proposta a Lleó, o Àngel Duran, amb Manifesto, un espectacle amb 5 cossos en escena i que la seva versió de sala de llarga durada ha sigut guanyadora del Premi Butaca a millor coreografia. Des del festival col·laborem des de ja fa uns anys amb l'Estrena't, un concurs que gestiona el Centre Cívic Casa Groga, i l'espectacle guanyador és programat al Per Amor a l'Art. En aquest cas, aquest any tindrem a la Paula Sánchez i a la Mati Cassini, que ens presentaran Atractio. A més, comptarem amb propostes de teatre físic, com la companyia Traslados, amb Securitas Service, espectacles de teatre d'objectes, com Olvido Flores, d'Estefania de Paz, que parla de la memòria històrica. I tancarem les jornades de divendres i dissabte amb els concerts de Barrio Adentro i Valcumbia.

0: ja ho teniu, no us podreu queixar de la possibilitat de participar i de gaudir en el fet cultural. Parlant de participar i de gaudir, no voldríem marxar sense conèixer la cançó de l'edició d'enguany del Meu Ritme. Ja sabeu, el Meu Ritme és una proposta que coincideix habitualment amb el Dia Mundial de la Música, amb el 21 de juny, i on es vol, d'alguna manera, doncs, compartir el procés de la creació, de la interpretació i del gaudi d'una peça musical. En aquesta ocasió ha estat Lorena Álvarez, una artista que, per cert, participa en aquesta programació del Festival Tangent, qui conjuntament amb alumnes de l'Escola d'Arts en Viu i usuaris del Bux d'Assaig de la Capsa han protagonitzat una versió molt especial d'una de les seves cançons, concretament de Persona. Però deixem que sigui el Vicente Macià qui ens presenti i ens mostri aquest treball conjunt.
1: Hola, soy Vicente Macià, coordinador i responsable del projecte El Meu Ritme.

0: Tot individu té dret a la vida i a la llibertat.
1: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals.
2: Tota persona té dret al descans i al lleure.
3: En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil.
4: Tothom és igual davant la llei.
5: Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada.
6: Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.
7: Tota persona té dret a l'educació.
8: Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut.
9: Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat.
10: Tota persona té dret al treball.
11: Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió.
12: Soy Pepe López.
13: Tota persona té dret a circular lliurement.

Doncs aquí ens quedem amb aquest tema, versió, ho dèiem, del Persona, de Lorena Álvarez, i que forma part d'aquest El meu ritme, de la cançó triada per celebrar aquest Dia Mundial de la Música. Alumnes de l'Escola d'Arts en Viu i usuaris dels bucs d'assaig de la capsa del Prat del Llobregat. Ara sí, marxem i ho fem amb la música del Momi Maiga, que va guanyar amb el seu Cairo el reconeixement amb el Premi Alícia de l'Acadèmia a la millor producció musical. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem demà al punt horari de les 7 de la tarda i, com sempre, aquí, al nostre territori clandestí. Adéu-siau.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Venezuela viu hores crucials després de 3 dies sota les runes per al rescat de supervivents del doble terratrèmol de dimecres passat. Segons l'últim balanç, ja hi ha 1.430 víctimes mortals, entre les quals 6 d'espanyoles i 133 desapareguts espanyols. Efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergència desplaçada a Venezuela, han pogut rescatar avui en vida una persona que portava 72 hores atrapada sota les runes d'un edifici esfondrat a La Guaira, al nord de la capital Caracas. Per la seva banda, l'equip d'emergència de la Comunitat de Madrid ha rescatat 3 persones més, una dona i els seus 2 nets. Un equip de 15 efectius de bombers de la Generalitat han sortit avui cap a Venezuela. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a la solidaritat internacional. El Vaticà ha fet un primer enviament d'ajut econòmic a Venezuela de 100.000 euros. I manifestació aquest dissabte a Barcelona amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, que se celebra demà i 50 anys després de la primera manifestació en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI. La marxa ha començat a les 6 a la plaça de la Universitat i acaba aquesta hora la de Sant Jaume, on es faran els parlaments finals, seguint la manifestació, i és la Laura Zurriaga, endavant.
2: La manifestació ha anat creixent en nombre de participants a mesura que ha recorregut els carrers del centre de Barcelona. Són milers les persones que avui reivindiquen els seus drets i posen l'atenció en el camí que queda per fer, sobretot pel que fa als drets de les persones trans, però també al que cal per aturar les agressions al col·lectiu. L'any passat se'n van registrar 300 només a Catalunya.
3: Crec que des de les xarxes socials és molt més fàcil difondre tots aquests discursos d'odi i a vegades és molt fàcil apoderar-te d'algun discurs i no pensar més enllà. Llavors, bueno, crec que la gent jove, inclús també gent gran, que els hi falta com aquest punt de contrast i de veure què està passant al carrer, no?
4: Jo crec que aún falta mucho por hacer. Y no solo son los derechos, sino la visibilidad y que como persona trans existimos.
2: Enguany els organitzadors reivindiquen que el matrimoni igualitari deixa fora de drets a moltes persones del col·lectiu. Àngel Camacho és organitzador.
5: Perquè l'any passat, que feia 20 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari, molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre

0: moviment, però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències.
1: S'han volgut desvincular de les festivitats de l'orgull perquè, diuen, responen a interessos econòmics.
2: El Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte a Madrid, el secretari general del partit i president del govern, Pedro Sánchez, ha demanat als seus companys coratge i determinació per poder continuar governant, tot i els problemes judicials que afecten el Partit Socialista.
3: Hay muchos que dicen, es que gobernar no es resistir. Estamos de acuerdo, pero tampoco es desistir, ¿eh? Ni lamerse las heridas. Aquí estamos para pelear por lo que es justo, que es mejorar la vida de la gente de a pie. Y eso no se hace desde la oposición, se hace gobernando, como está haciendo el Partido Socialista en muchas instituciones y también desde el gobierno central.
2: A la reunió del màxim òrgan de direcció del PSOE, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, s'ha mostrat partidari que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb el president del govern.
4: He visto al presidente del gobierno con ideas muy claras y he visto un apoyo muy mayoritario a sus planteamientos, a lo que estamos haciendo y a la gente con ganas de seguir y de ganar.
2: I mentre Madrid es reunia al Comitè Federal del PSOE, a Barcelona se celebrava el Congrés del Partit Popular de Catalunya, del que ha sortit reelegit com a president Alejandro Fernández, que ha triat com a número 2 el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández, que serà substituït per Lorena Roldán. A la cloenda del Congrés, el líder nacional del partit, Alberto Núñez Feijóo, instava Catalunya a ser la clau que tregui Pedro Sánchez de la Moncloa.
5: El mejor resultado que ha obtenido el PP de Catalunya en unas elecciones nacionales son 12 diputados. Si logramos ese resultado, el cambio en España está asegurado. Y os vengo a pedir el cambio desde Cataluña para el conjunto de España. Quiero que seáis la llave que saque a Sánchez de Montoya.
2: Més coses, una dona de 80 anys s'ha mort ofegada aquest dissabte a la platja de l'Arquitecte a l'Ampolla, al Baix Ebre. Els serveis d'emergències rebien l'avís que havia entrat de l'aigua una banyista inconscient en una platja sense vigilància. Però quan han arribat els equips del SEM ja no han pogut fer res per salvar la dona. I una altra dona de 80 anys es troba en estat crític després d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. La dona es troba ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els fets han passat aquest matí, el servei d'emergència s'ha pogut rescatar la dona de l'aigua i reanimar-la. Amb la d'avui a l'Ampolla són ja 5 les persones ofegades a Catalunya des de l'inici de la temporada de bany fa 15 dies. Recordem que 3 de les víctimes eren menors que es van ofegar a la platja de la Rabassada de Tarragona. És tot de moment. Més notícies a les 9.
6: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes. Com va tot? De seguida passarem consulta amb el pediatre Pepe Serrano amb un tema que estic convençuda que ens atrapa a tots, el de com oferir als infants i joves uns àpats nutritius i saludables, de quins aliments omplir les carmanyoles en aquestes excursions que ara faran quan han de dinar fora, quines alternatives hi ha per esmorzar o berenar el clàssic llet amb cereals, per exemple. Intentarem fer un bon repàs des dels més petits, els bebès que comencen a descobrir el món també amb el seu paladar, fins als adolescents que sovint es decanten per les begudes energètiques i la rebosteria com a font d'alimentació. Quins altres reptes tenim les famílies quan seiem a taula? Com fomentem uns hàbits saludables? Li preguntarem de seguida al nostre pediatre. Després xerrarem amb un historietista argentí que és un autèntic fenomen al seu país. Es diu Chanti i les seves tires i il·lustracions còmiques són des de fa molts anys un superèxit. A Catalunya el coneixem per les històries protagonitzades per dos nens petits que es diuen Gran i Petit, que tenen un humor tendre meravellós i ara d'acabar de publicar més dos títols nous que us faran passar molt bona estona aquests dies d'estiu i vacances. Així que de seguida conversem amb ell de tot el que té a veure amb el món de la infància i amb com introduir de forma molt passional els infants en la lectura. Preparats? Comença Lletra Lligada. L'alimentació és un d'aquells grans temes que ens interessa a tots, però adquireix especial protagonisme en les famílies, sobretot amb infants petits. Des de que el bebè arriba a casa, la màxima preocupació és saber que està creixent bé i això té molt a veure amb la seva alimentació. Segur que en algun moment vosaltres també us heu fet la pregunta de si estarà menjant bé i suficient. Això gairebé ens ho preguntem fins que pràcticament arriben a la preadolescència. Després arriba la preocupació per les al·lèrgies, per anar introduint aliments nous i que a poc la criatura vagin adquirint uns bons hàbits alimentaris. Per això avui la consulta amb la Societat Catalana de Pediatria la dediquem a l'alimentació. Intentarem repassar temes que afecten a totes les edats amb l'ajuda, com sempre, del doctor Pepe Serrano. Hola, Pepe, benvingut.
2: Què tal? Bon dia, molt ben trobats.
1: Escolta, en la infància menjar no és només, diguem, una font d'energia per mantenir, no sé si diria allò, les funcions vitals, sinó que també ha de cobrir unes necessitats específiques perquè, esclar, és un moment d'un gran treball, diguem, no? A nivell neuronal, de cognitiu, de desenvolupament, no? De l'infant.
2: Sí, bé, com tu dius, els bebès és l'època de la vida en què més creixen proporcionalment i és l'època de la vida en què més desenvolupament de qualsevol dels seus òrgans tenen. Per tant, l'alimentació no ja és només una cosa energètica, sí, per mantenir-se viu, sinó que és una cosa de tots els components que porta l'alimentació. I aquí posaríem, doncs, minerals, proteïnes, qualsevol altra substància, no?, que pugui tenir en compte amb aquest desenvolupament i amb aquesta formació i maduració dels òrgans.
1: Per tant, estem una dieta ben equilibrada perquè precisament vagi nodrint, no?, tot aquell funcionament o aquest bon funcionament del seu cos i de la seva ment.
2: L'equilibri d'una dieta està basat en això, en que no tan sols sigui adequada calòricament, és a dir, que ni ens passem ni ens quedem curts, sinó que a més porti tots aquests requeriments que sovint són més importants que les pròpies calories, perquè les calories que no mengis un dia, o dos, o tres, o 15, les pots recuperar i les que mengis de més, doncs les pots eliminar, però els nutrients que et faltin en un moment necessari potser ja no podràs reincorporar-lo i no podràs fer aquesta recuperació.
1: Doncs anem a veure si allò adquirim uns bons hàbits i aprenem encara molt més sobre l'alimentació. Per exemple, comencem pel principi, és a dir, passats aquests primers mesos d'alimentació exclusiva amb llet, ja saben els oients, preferiblement llet materna com recomana l'OMS i com recomanen de fet totes les societats científiques pediàtriques, com es produeix avui la incorporació dels aliments? Perquè si hi ha segurament alguna família amb infants ja grans, més que infants, diguem, amb adolescents a casa, dirà, escolta, això, jo ara estic veient mares i pares primerenques que tenen una forma d'introduir els aliments completament diferent a la que jo vaig fer amb la meva criatura, no? Que començaves amb les farinetes, a poc primer un aliment, després un altre, hi havia qui començava per la fruita, l'altre el pollastre, i ara no, les farinetes gairebé es deixen en un cantó, no? I s'aposta directament pel producte sòlid.
2: Totalment encertat, sí. Jo quan vaig començar a fer pediatria d'atenció primària, doncs recordo que cada una de les visites que fèiem del programa del Nen Sa, ara ni tan sols se li diu així, ara és Infància amb Salut, doncs li donàvem un full específic d'alimentació on posaven totes les recomanacions que havien de fer des d'aquell mes fins al següent mes, i la cosa estava molt primmirada fins al punt de que li podies donar, per exemple, la carn de vedella però no la de conill, i li podies donar el peix blau però no... Bueno, això ha canviat d'una manera radical, com tu dius, qui tingui un adolescent a casa i ara vegi amb alguna mare primerenca, un pare primerenca actual donar de menjar el seu infant o el seu bebè, veurà que és totalment diferent. A partir dels 6 mesos es pot incorporar qualsevol tipus d'aliment, tret d'algunes excepcions que en podrem fer esment més endavant, si vols, però qualsevol aliment és vàlid. No n'hi ha cap que sigui millor que els altres ni cap que sigui pitjor que els altres. Per tant, qualsevol aliment que incorporem se li pot donar el dia d'avui i el següent el dia demà. L'única cosa que hem de tenir una mica en compte és que entre aliments que siguin diferents entre si respectem doncs, uns quants dies, per si hi hagués algun problema d'al·lèrgia o alguna intolerància, bàsicament, poguéssim deduir amb certa facilitat quin ha sigut l'aliment responsable. Però hi ha res d'allò d'aquest mes li pots donar el bròquil, però no se t'ocorreixi donar pastanaga perquè no tenia cap base científica, més que voler anar amb més cura del que pertocava.
1: Bé, ara la veritat és que és molt més divertit per les famílies, diguem-hi, per la criatura, no?, que està descobrint el món de l'alimentació o els aliments també. Tu parlaves ara de les al·lèrgies, és a dir, d'anar introduint poquet a poquet aquests aliments que són nous precisament per detectar si es produeix una al·lèrgia. Què passa amb els fruits secs? Perquè a mi em continua sorprenent veure els nens molt petitons menjant ja fruits secs, que és clar, és una cosa amb la que tu anaves molt en compte abans.
2: Sí, els fruits secs eren abans un tabú, no? Els fruits secs era una cosa que no es podia donar pràcticament, jo crec que fins als 3 anys. Aviam, això té una certa base, té. Fins als 3 anys no es poden donar fruits secs com a tal pel risc d'ennuegament, perquè és la típica peça petita, si pensem en un cacauet, en un tros de nou, en una avellana, és la típica peça petita que té la mida, que té la tràquea d'un infant i es pot quedar allà enclavada i fer una aspiració.
1: Per tant, no és tant l'al·lèrgia com que s'ennuegui.
2: Ah, exacte, no es poden donar fins als 3 anys o fins i tot més endavant pel tema d'ennuegament o pel tema d'una broncoaspiració. Però pel tema d'al·lèrgia s'ha vist a l'inrevés, que abans els fruits secs, que teníem tantíssima cura amb no donar-los de forma, diguem-ne, precoç pel problema d'al·lèrgia, ara s'ha vist precisament el contrari. S'ha vist que aquells aliments que són potencialment més al·lergènics, com més aviat els donem, més possibilitats tenim de prevenir aquesta al·lèrgia. I això s'ha vist no tant en l'entorn europeu, que són més de donar fruits secs una mica de complaença o per fer la gràcia, sinó que als Estats Units, que sabem que li foten a la mantega de cacauet...
1: El cacauet està tot arreu.
2: No, que és un gust. Doncs ells se'n van adonar que els nens que havien pres la mantega de cacauet de manera més precoç, sempre respectant en aquests 6 mesos que has fet esment, doncs aquells eren més reacis o tenien més resistència a fer al·lèrgia al cacauet. I d'aquí doncs es va canviar, com es diu ara, un canvi de paradigma, però un canvi de paradigma total de 180 graus, de preservar els cacauets o preservar els fruits secs per extensió, que són un dels aliments més al·lergènics, a introduir-los no com a bojos immediatament, però no deixar-los per una introducció més tardana, perquè els nens que estan predisposats a fer una al·lèrgia podrien suportar-los d'una forma millor si s'ha introduït entre els aliments que es donen al començament.
1: M'interessa, Pepi, també parlar de l'esmorzar i del berenar, que sembla que són com dos moments del dia en el que provoquen bastants maldecaps, anem a dir-ho així, entre les famílies, perquè al final diuen jo no sé què donar-li, i al final, clar, això ens ho diuen també les mares i els pares, especialment les mares, que al final acabes intentant ser expert de tot, és a dir, et converteixes en fisioterapeuta, nutricionista, educador, és a dir, de tot, no? I hi ha autèntiques mares que estan fent un màster en alimentació i tot i així diuen diuen, jo és que ja no sé, perquè de vegades veus a les xarxes que quan algú se li acudeix donar cigrons per esmorzar, tothom posa les mans al cap i diu, vas amb cigrons a l'hora d'esmorzar, però en canvi donem després unes calories a través del sucre que tampoc són precisament recomanables. Per tant, què hauríem de prioritzar? Quins aliments haurien de ser els millors, diguem, per aquestes
2: etapes? Per parlar dels esmorzars, hi ha molts mites, ja ho sabem, no? L'esmorzar és l'àpat més important del dia.
1: Exacte.
2: Doncs, home, quina és la roda més important d'un cotxe? De la de recanvi, que no seria l'esmorzar, les quatre són iguals d'important.
1: Ja.
2: Doncs amb els àpats passa el mateix. Tots tenen la mateixa importància. El que ens aporta un àpat, sigui l'esmorzar o el berenar o el sopar, s'incorpora a l'organisme de forma moderada i no serveix ni perquè rendim més immediatament ni perquè tinguem més capacitat mental immediatament. És a dir, és una incorporació més o menys progressiva i el cos treu les seves necessitats de les reserves que té. És a dir, perquè esmorzem molt, no rendirem més a l'escola o a la universitat. Això, el primer, no és ni molt menys l'esmorzar, l'àpat més important del dia. Això, el primer. El segon, com un àpat més, es pot menjar qualsevol cosa que mengem amb un altre àpat. Què recomanem menjar amb un altre àpat? Doncs aliments saludables, doncs l'esmorzar tres quarts del mateix. És a dir, es pot esmorzar perfectament cigrons amb un tàper o cigrons en format de hummus o cigrons com vulguem. Ningú diu que no siguin bons els cigrons per esmorzar. És a dir, per esmorzar podem menjar qualsevol altra cosa que puguem menjar i que sigui saludable amb qualsevol altre àpat del dia. No té per què ser diferent ni a l'esmorzar ni tampoc al berenar. I, tercer, jo crec que la població humana es divideix en dos tipus de persones.
1: A veure.
2: Aquells que es desperten amb molta gana i aquells que no tenen gana de menjar res fins a mig matí.
1: Això diuen molts adolescents.
2: Si el nostre fill o filla és d'aquells que es desperten amb molta gana, doncs no hi ha cap problema que esmorzi a casa el que sigui, saludable, i que s'emporti algú per mig matí a l'escola. Però si el nostre fill o filla és d'aquells que no tenen gana a l'hora d'esmorzar, no passarà res, no li decaurà el seu estat mental a mig matí a l'escola, ni defallirà en la classe de gimnàstica, perquè, com dic, els requeriments del cos el treu de les reserves que té. Per tant, que prengui el que sigui, una presa de fruita, un got de llet, qualsevol cosa lleugereta, i que llavors em porti un esmorzar per mig matí, que serà quan probablement tingui més gana a l'escola.
1: És curiós com, no sé si dir culturalment, tenim això com molt impregnat a la nostra memòria, i ens surt gairebé, fins i tot sabent-ho, et surt aquesta cosa de no te'n vagis sense menjar, no? Sense esmorzar, perquè et faltarà l'energia durant el dia. I què passa amb els sucs? Perquè això també, durant molt de temps vam pensar que donar un suc a un infant, fins i tot de vegades de tetrabric, però per descomptat buscant la font més saludable, diguem que anar a la fruita directa i esprèmela, s'havia cregut que era la millor alternativa a l'aigua que podíem oferir als nostres infants. I ja fa uns quants anys que ens vau donar l'ensurt que allò del suc de taronja, no és precisament la millor opció.
2: Home, lamentem que els nostres...
1: Jo estic molt frustrada.
2: Lamentem que la nostra informació es prengui com ensurt, perquè no és la nostra intenció. Sí, això també té una explicació. Sovint s'havia pensat que oferir una fruita acabada d'esprema, i a més s'havia de prendre molt ràpid, perquè si no
1: la vitamina
2: C s'evaporava, cosa que dit de passada també és mentida, la vitamina C no desapareix d'allà dintre. S'havia pensat que això era equivalent a menjar una peça de fruita. Però aquí hi ha diversos condicionants a tenir en compte. Primer, quan nosaltres fem un suc espremut de mandarina o de taronja, que podria ser el més freqüent, fem servir 3 o 4 peces de fruita.
1: Sí.
2: Jo no conec ningú que n'hagués llevat i del tirón es prengui 3 o 4 peces de fruita. Segon, quan nosaltres prenem la peça de fruita, el sucre que porta, la fructosa, que és el sucre que porten les fruites, s'absorbeix lligat a la matriu, que és la fibra de la fruita, i es va absorbint mica en mica. Quan nosaltres ens prenem un got d'aquests, ens el prenem de cop, i què estem fent? Tota aquella fructosa que en l'organisme es converteix en glucosa, és a dir, en sucre, l'absorbim de manera immediata, suposant que ens mengéssim quatre taronges, potser trigaríem tres quarts d'hora menjant-se-les, i aquí en cinc minuts primer hem enllestit amb tota aquesta càrrega de sucre, i segon, l'absorció és immediata perquè no va lligat a aquesta fibra. I per tant, la càrrega de glucosa que porta un suc de fruita fet amb tota l'amor dels pares i begut ràpidament perquè no marxin les vitamines, ve a ser la mateixa que porta un refresc de cola, per exemple.
1: Déu-n'hi-do, clar, si t'ho compares d'aquesta manera, clar, si t'ho comparen així...
2: Efectes de sucre ingerit i rapidesa amb què t'ho prens és exactament igual, i llavors fa el que no ens agrada que faci, que és un pic glucèmic d'un sucre que s'incorpora immediatament a la sang i fa aquelles alteracions que ara en tinc moltíssima i després en tinc gairebé gens. Això no és bo per l'organisme.
1: Per tant, l'aigua sempre serà la millor opció, encara que mentalment i culturalment encara tinguem la sensació de que anirem curts, no? De que sembla que no els estàs alimentant
2: prou. L'aigua sempre és la millor opció per beure amb els àpats a qualsevol hora i a qualsevol edat. No hi ha cap tipus de dubte.
1: Hem obert avui consulta amb el doctor Pepe Serrano, membre de la Societat Catalana de Pediatria, pediatre d'atenció primària, parlant d'alimentació, que ens sembla que és una qüestió fonamental que hem de tenir en compte a totes les edats, però sobretot si som mares i pares, per poder atendre els nostres infants i donar aquesta energia tan necessària. I quan parles amb el doctor Serrano, sempre acaba posant l'èmfasi també, quan parlem de menjar, què és el millor que els podem donar i al final...

0: s'ha de menjar, sinó que és un aprenentatge d'uns moments de convivència, de fixar-se en què miren els pares, de conversar, d'escoltar, d'intercanviar, i per tant és important primer que aquests àpats, com més possible sigui, més es facin en comú, i segon, òbviament, doncs que els pares mengin allò que es recomanen en els seus fills que mengin, si no... és el que els pediatres els diem que han de recomanar. Clar, el que no tindria sentit és que un nen estigués menjant qualsevol cosa que al nen pot ser que no li agradi, com podria ser una crema de bròquil, que no té per què no agradar-li, però podria ser que no li agradés, i que els pares estiguessin menjant, doncs, per posar un exemple, algú que al nen li agrada molt, com pot ser una pizza, no? No tindria cap sentit que li estiguessin dient a l'infant que no mengi allò perquè és dolent i ells ho estiguin menjant.
1: Dius, on està la trampa, no?
0: Exacte, o els meus pares els hi falta un bull o m'estan mentint. Per tant, s'ha de donar exemple i s'ha de fer allò que recomanem que es faci, perquè si no el nen que està en etapa d'aprenentatge, això li suposa un xoc important en el seu coneixement.
1: I quina importància té que s'acabin el plat, que és una altra de les obsessions que tenim?
0: Sí, aquesta és una altra de les obsessions que jo crec que afortunadament ja va una mica de ballada, no? També era molt freqüent la consulta d'abans, no? Del nen no menja o no menja res o no vol menjar. Bé, sí. El nen té que menjar per la gana que ell tingui, no cal que s'acabi el plat. Sovint posem els plats amb la mesura de la gana que nosaltres tenim o de la gana que nosaltres pensem que aquell infant ha de tenir, però no és així. El nen té que aprendre també quins és els mecanismes de la gana i els mecanismes de la sacietat, i no podem forçar-lo a que mengi més del que ell vol, perquè estem malbaratant aquest tipus d'aprenentatge que està fent. Que el nen menja molt poc, doncs potser perquè tingui pocs requeriments, que n'hi ha, o potser que estigui malalt. Si menja poc perquè estigui malalt, doncs gairebé que ens estimem més que dongui la cara aquesta malaltia com abans, que no pas que ens sabem el nen i allò que estigui subjacent passi desapercebut. Per tant, si vol menjar menys un nen sa, que mengi menys. I si vol menjar menys un nen malalt, doncs potser també és preferible que mengi menys. Però la major part dels nens que són sans, doncs mengen per la gana que tenen i saben aturar-se quan ja no en volen més. I també tenen les seves preferències, doncs n'hi haurà que els agradarà més una cosa i allò que a un li agrada, l'altre no li ve tant de gust. Doncs potser el dia que no li agrada el que hi ha de menjar, aquest medicament, aquest dintell de la societat, doncs dona la cara una mica abans, no? Perquè no li resulta tan agradable. Però no passa res, perquè després per berenar o per sopar hi haurà una altra cosa que li vingui més de gust i compensarà tranquil·lament. No hi ha cap nen en el nostre entorn i afortunadament que passi gana. Yeah. Per tant, el que no podem fer és donar-los de menjar per sobre de les seves possibilitats, perquè els estem mal acostumant i els hi estem fragmentant un aprenentatge que és vital.
1: Anem a buscar, a veure si podem fer algunes respostes breus amb qüestions molt, molt pràctiques per donar idees també a les famílies que ens estan escoltant. Per exemple, quantes vegades a la setmana haurien de menjar llegums els infants?
0: 5. Si és una resposta breu, 5.
1: 5. És saludable que un menor segueixi una dieta vegetariana o vegana?
0: Sí. Sí? Si és breu, sí.
1: Ah, però aquí ets estirat al fil, aquí ets estirat a la llengua.
0: No.
1: Perquè segurament sorprèn la resposta.
0: Bé, hi ha més nens i nenes i més famílies en general que són veganes i que són vegetarianes. Habitualment les famílies que són veganes i vegetarianes en saben més d'alimentació vegana i vegetariana que els propis pediatres, és veritat. I hi ha una mica el mite de, no, un nen pot seguir una dieta vegetariana o vegana sempre que estigui ben controlada, bueno, i la dieta que menja un nen omnívor també té que estar ben controlada, no? Perquè el pediatre ve que li diu que no pot menjar donuts a qualsevol hora o que no pot prendre sucs, tot i que la mare, és a dir, totes les dietes amb més o menys mesura estan controlades i estan una mica guiades.
1: Però necessitaran suplements, que és la gran pregunta?
0: Necessiten suplements, òbviament, que primer, les famílies ja saben manegar-ho perquè tot nen vegà prové d'una família vegana, habitualment, i segon, el pediatre té que estar avessat a explicar quins són aquests suplements, que no és cap cosa tan complicada.

0: I no és perjudicial per la seva salut.
1: I no és perjudicial en absolut. S'ha vist que no, se n'ha estudiat molt això, perquè potser a Espanya tenim un 5-7% de famílies vegetarianes, però altres puestos en tenen molt més, o sigui que hi ha números amplis i grossos per fer estudis molt versemblants, i s'ha vist que una dieta vegetariana amb la infància és tan normal com una dieta omnívora i no és, comporta cap dèficit ni cap mancança, sempre i quan es faci bé, com qualsevol altra dieta.
0: Una altra pregunta, que és una frase molt repetida segurament a moltes cases. Els nens han de menjar de tot? De veritat, de tot?
1: No. Resposta curta, clara i concisa. No, els nens havien de menjar de tot fa 50 anys, quan les que feien el menjar de tot eren les nostres àvies. Aleshores sí que havien de menjar de tot, perquè no hi havia ultraprocessats ni hi havia aliments malsans. Però ara els nens han de menjar de tot és un mantra de la indústria d'ultraprocessats. És a dir, ara els nens han de menjar de tot el que sigui saludable. Però quan passegem per un supermercat ens donem compte de que el 80% de les coses que hi ha exposades en un supermercat no són saludables. Per tant, no recomanem que mengin de tot, perquè si les famílies agafen de tot el que hi ha en el supermercat, agafarien un 80% de coses que no han de menjar. És a dir, ha passat de ser una recomanació per famílies de fa 50 anys, una recomanació en positiu, com ara ser un mantra d'indústries d'ultraprocessats, és a dir, ara seria una recomanació en negatiu.
0: Clar, tot això que tu deies, és a dir, bona part d'aquests, anava a dir aliments, però clar, quan estem parlant de que precisament no són sants, diguem que no compleixen aquesta primera funció que tu ens deies al principi, és a dir, gairebé no podrien ni etiquetar-se com aliments, però anem a dir que de tots aquests productes alimentaris que trobem en un supermercat, molts d'ells tenen a veure amb el consum que es fa a partir del que veuen, sobretot els adolescents, a les xarxes, més a les xarxes que no pas a la televisió avui dia, però vull dir tota la influència que reben per part de la publicitat. Aquí hi ha un gran mercat també del consum de begudes energètiques. Uh-huh. El Ministeri de Sanitat advertia fa poques setmanes que el 40% dels nois i noies en l'adolescència consumeixen aquest tipus de begudes. Sé que tu ens diràs que les hem d'evitar, és a dir, que realment quan parlem de que sigui una cosa molt esporàdica, en aquest cas ho ha de ser, és a dir, ha de ser la punteta de la piràmide, és a dir, n'hem de consumir molt, molt poquet, però esclar, costa de fer comprendre aquestes coses quan tu veus amb molts líders, diguem, d'opinió, que s'ho passen superbé que amb un refresc a la mà o amb un refresc d'aquests que comporta, no?, molta energia, diguem.
1: Mira, jo només aquí posaré un exemple perquè ens en donem compte. Jo sóc molt aficionat al motor i sé, per exemple, que ara hi ha hagut el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
0: Sí, amb un meló.
1: Fórmula 1 té dos equips, és a dir, quatre cotxes de Fórmula 1 esponsoritzats per un d'aquests productes de begudes no energètiques, estimulants, perquè no són energètiques, no porten res d'energia.
0: Ja, el que
1: són, és estimulants.
0: Que li posem una mala etiqueta a nosaltres mateixos.
1: Clar, no, és que els hi posen ells i ens la mengem. Aleshores, quin producte coneixem que pugui competir amb aquest tipus de publicitat quan hi ha cents de marques d'automòbils que voldrien poder fer un patrocini d'aquests i per problema econòmic no el poden fer? En canvi, hi ha una casa de begudes estimulants que té quatre cotxes rodant en els circuits. A mi no se m'acut.
0: És la millor inversió en publicitat, diguem, per part de la marca.
1: Clar. Llavors, a mi no se m'acut, per exemple, qualsevol marca d'oli de les Garrigues o qualsevol marca de barcocs de les Terres de l'Ebre que patrocini equips de Fórmula 1.
0: Tant de bo.
1: És per posar un exemple, és per posar un exemple de que la inversió en publicitat no es fa de forma banal. Si es gasten la pasta amb això és que saben que els hi donen els seus resultats. I a qui arriba? Doncs arriba precisament a la diana que ells volen que arribi, que són aquests preadolescents i adolescents que els consumeixen d'una forma desmesurada perquè La imatge que han donat d'allò doncs és una imatge d'un producte saludable, d'un producte que els farà que s'ho passin bé, d'un producte que fa que aguantin més la son, d'un producte... I

0: Tot això és a base d'una beguda, en aquest cas, tremendament malsana. És a dir, això porta tirant pel cap baix una quantitat de terrons de sucre innombrable, i entre 3 i 4 tasses de cafè. Nosaltres, aquí, un nen de 12 o 13 anys, moríem en un bar que el seu pare li ofereix dues tasses de cafè i li diu: pren-te'n un altre, xato, que has d'anar ara a jugar amb els amics, no? És una bogeria.
1: Al final necessites fer aquesta traducció, no? En imatges, a dir, escolta, quan tu estàs oferint aquella llauna, la traducció són aquests terrons de sucre i aquesta cafeïna,
0: clar,
1: no?
0: Llaunes que, a més, donen la casualitat que són de 500 mil·lilitres. Habitualment, les llaunes que
1: són de 33,
0: aquí al nostre país són de 33 i aquests són de 50.
1: Per tant, no té cap benefici. I
0: cap
1: tots són
0: benefici,
1: perjudicis.
0: I és que no? Tu has dit que de forma esporàdica, és que jo crec que ni de forma esporàdica. Ja. És a dir, de forma esporàdica podríem prendre un refresc de taronja un dia puntual, però és que això...
1: Però aquestes begudes estimulants...
0: Exacte,
1: les hauríem d'eliminar de la dieta,
0: més,
1: com el tabac,
0: que diguem. Porten, exacte, que porten la cafeïna i que porten una quantitat de sucre brutal, jo crec que ni de forma esporàdica, perquè ja no és que no aportin res, sinó és que són molt més dolentes que un refresc que ja diem que no s'ha de prendre.
1: I ja per acabar, Pepe, tenint en compte tot això, com pot una família menjar, diguem, raonablement bé sense convertir-ho en una missió impossible? Allò, consells pràctics.
0: Consells pràctics. Els consells pràctics comencen des de la planificació. Jo crec que un consell pràctic és planificar les dietes, planificar-les no ja dia a dia, sinó fins i tot de tota una setmana.

0: que hi poses de tot el que hi vols posar i el que hi has de posar, que no t'oblides res, que no repeteixes res, anar-ho a comprar sense que no tinguis massa gana, perquè quan tens gana ja sabem tots que comprem
1: tot
0: en excés, anar a comprar a botigues de proximitat que sempre tenen menys bajanades que les grans superfícies, però si anem a les grans superfícies, una recomanació que dono jo és fer el cercle del supermercat, perquè si us hi fixeu, el cercle del supermercat és on hi ha el pa, la peixateria, la carnisseria, la verdura, i els passadissos del mig són aquells lineals on hi ha tot allò que hem d'evitar. Per tant, quan anem al supermercat, només fem el cercle. Entrem per la dreta, o depenent dels supermercats, entrem cap a l'esquerra, perquè n'hi ha alguns que a la dreta posen les coses aquestes, li fem la volta en cercle i sortim cap a la caixa. I després, doncs, intentar obviar tot allò que ja sabem tots que és dolent. Sí que a vegades ens la colen, i a vegades els hi colen també als pares. Tu deies la publicitat encarada a adolescents, però també hi ha molta publicitat encarada a pares i mares que fan anuncis per la tele, alguns, perquè algunes d'aquestes famílies encara es miren la tele, i llavors et venen doncs, algun tipus de galeta que et diuen que aquesta sí que és saludable, que no ho és, o que aquest panet és saludable, que no ho és. Sense filar massa prim, tot allò que anuncien no és saludable. No hi ha massa més.
1: I per si de cas, famílies, si teniu algun dubte, a mi em passa des de que la meva vida radiofònica hi ha persones com el doctor Pepe Serrano o com el Julio Basulto, que en el moment que vas agafar alguna cosa al supermercat, sento com a cau d'orella em xiuxiuegen. Vols dir? Això, mira-t'ho bé, torna-t'ho a mirar. Quan t'ho mires dues vegades o fixes en els ingredients i veus que en els tres primers ingredients hi figura, per exemple, sucre, ja dius, aquí el doctor Serrano i el Julio m'estarien dient torna-ho a deixar el prestatge, doncs també és una manera, és a dir, fer aquesta reflexió, tornar a recordar aquesta conversa que avui hem mantingut amb aquest pediatre d'atenció primària, que és membre de la Societat Catalana de Pediatria. Un cop al mes obrim de la seva mà aquesta consulta, i ja sabeu que si ens voleu fer arribar algun dels vostres dubtes relacionats amb pediatria ho podeu fer a través de les xarxes, precisament, o a través del correu electrònic del programa, lletraligada@rtb.es. Pepe, gràcies.
0: A vosaltres per la confiança que ens feu.
2: Hola, sóc l'Abril, tinc 10 anys i us recomano Lletra Lligada.
3: Amb Maricruz Hernández.
2: A Ràdio 4.
1: Li posem el programa una mica més de gust a estiu. Les vacances han començat ja per alguns de vosaltres, i si encara les esteu esperant, com és el nostre cas, la fi del curs escolar, el que sí que ens ha marcat a tots, és el començament definitivament d'un altre ritme. Així que, com que sabem que a la criança li hem de posar sempre un toc d'humor, hem volgut convidar un autor argentí que desperta molts somriures al seu país, on les seves historietes són un autèntic èxit de vendes, tant entre el públic adult com en l'infantil i l'adolescent. Aquí el coneixem per les aventures de Gran i Petit en català, Major i Menor en castellà, que és un volum que recull les tires còmiques protagonitzades per dos germans petits. Ara ja tenen una germaneta també, que ens donen la seva visió de la vida quotidiana. És Santiago González Chanti. Bona tarda, Chanti, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Moltes gràcies. Escolta, com recordes tu els estius en una casa amb 8 germans?
4: Pues... Lo entendí todo bien.
1: Ah, es que, clar, ells de Mendoza, argentí, però com que passa estades ja a Catalunya,
4: sí,
1: i hem dit, Chanti, intentem fer l'entrevista mig en català. Ocho hermanos,
4: sí,
1: un verano.
4: La verdad que eran muy divertidas la vida, así, con una familia tan numerosa. Y en el verano lo pasábamos generalmente en la montaña, y eran, bueno, era una infancia de salir mucho al aire libre y estar jugando con mis hermanos, inventando cosas... desde salir en la naturaleza a explorar, pero también hacer cosas manuales, porque nos gustaban a muchos de mis hermanos y a mí hacer cosas manuales, como hacer historietas, por un lado, porque yo no era el único que hacía historietas.
1: ¿Ah, sí?
4: Éramos varios los que hacíamos historietas, hacer muñecos de cerámica, recortar cosas con cartón, con papel... armar desde... Bueno, mi papá nos apoyaba en toda esa parte creativa y hacíamos hasta un tren fantasma, que era una especie de casita

0: per sempre.
1: Li fotem una mica, un, dos, tres.
0: No és Miami.
2: No és Miami, tant que no, això és Catalunya, i aquí teniu a la vostra disposició Ràdio 4, i si ens deixeu també el Lletra Lligada per acompanyar-vos en l'etapa de la criança. Gràcies per la confiança en nom de tot l'equip, a les vies de so Mònica Ridruejo i Roger Vergés, a la part de producció la Sònia Rodríguez, i qui us parla davant del micròfon, Maricruz Hernández. Desitjo retrobar-vos aviat. Feliç setmana, famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A Veneçuela, els terratrèmols de dimecres passat han provocat 1.430 morts i 3.238 persones ferides més. Aquestes són les últimes dades provisionals perquè es calcula que hi ha més víctimes. Efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències Espanyola, desplaçada a Veneçuela, ha pogut rescatar avui la vida d'una persona que portava 72 hores atrapada sota les runes d'un edifici esfondrat a La Guaira, al nord de la capital, Caracas. Per la seva banda, l'equip d'emergències de la Comunitat de Madrid ha rescatat tres persones més, una dona i els seus dos nets. Un equip de 15 efectius de bombers de la Generalitat han sortit avui cap a Veneçuela per col·laborar en les tasques de rescat i valoració dels danys després dels terratrèmols en un context de rèpliques constants i serveis sanitaris desbordats. Oriol Corbella n'és el cap de l'expedició.
2: Ja portem, òbviament, dos logístics, tres comandaments, també portem un equip d'una persona que és experta en drons i set persones que són del grup d'estructures col·lapsades.
0: El papa Lleó XIV ha fet una crida a la solidaritat internacional amb Veneçuela. El Vaticà ha fet un primer enviament d'ajut econòmic de 100.000 euros, volem dir. El president del govern, Pedro Sánchez, tracta de treure's de sobre la pressió pels suposats casos de corrupció que esquitxen el PSOE i demana els seus serrar les dents per continuar endavant.
3: Os pido coraje, determinación, porque si algo define nuestra razón de ser es esa, el coraje y la determinación para continuar avanzando. Esa es la vocación y el destino del Partido Socialista Obrero Español, al que, por cierto, han querido quebrar una y mil veces. Un partido que jamás ha tirado la toalla.
0: La veu crítica, la del baró castellano-manché que Emiliano García Page.
4: No merece la pena entretenerse mucho en cómo hemos llegado a este punto que para mí es el más grave, el peor momento de la historia reciente del Partido Socialista. Y no es que fueran las cosas bien antes del aluvión de casos de corrupción. Ya había muchos problemas, ya había muchas contradicciones, ya había muchas líneas rojas pisoteadas desde mi punto de vista. Hoy creo que España entera se pregunta solamente cuándo.
0: Des del Partit Popular senten el vent de cua. Avui, des de Barcelona, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat a Sánchez de governar contra la voluntat del Congrés després de la moció aprovada amb el vot favorable de Junts perquè convoqui una qüestió de confiança.
5: Señor Sánchez, lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
0: Declaracions de Feijóo en el Congrés del PP de Catalunya que ha reelegit a Alejandro Fernández com a president. I més assumptes perquè a Barcelona avui milers de persones del col·lectiu LGTBI han sortit al carrer en reivindicar els seus drets, convocats per Crida i el Front d'Alliberament Gay en una manifestació que commemora els 50 anys de la primera que es va fer en defensa del col·lectiu. Laura Zurriaga.
6: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, milers de persones han recorregut el centre de la ciutat. Fan una crida al camí que queda per fer. Assenyalen que cal frenar les agressions al col·lectiu, visibilitzar les persones trans i normalitzar les famílies LGTBIQA+.
7: Crec que des de les xarxes socials és molt més fàcil difondre tots aquests discursos d'odi i a vegades és molt fàcil apoderar-te d'algun discurs i no pensar més enllà. Llavors, bueno, crec que la gent jove, inclús també gent gran, que els hi falta com aquest punt de contrast i de veure què està passant al carrer, no?
8: Jo crec que aún falta mucho por hacer. Y no solo son los derechos, sino la visibilidad y que como persona trans existimos.
9: Creiem que és important que elles tinguin referents d'adopcions, de parelles homosexuals com ho som nosaltres, i és veritat que dona la sensació que estem dintre d'una normalitat, però és una normalitat que no és completa del tot.
6: Enguany, els organitzadors reivindiquen que el matrimoni igualitari no garanteix drets a moltes persones del col·lectiu. Àngel Camacho és organitzador.
10: Perquè l'any passat, que feia 20 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari, molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment. Però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències.
6: Són 50 els col·lectius que s'han adherit a una manifestació que enguany es desmarca de les festivitats de l'orgull. Els organitzadors assenyalen que respon a interessos econòmics i no a la defensa d'una societat igualitària.
0: I aquest migdia ha mort ofegada una dona de 80 anys a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima són ja 5 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el passat 15 de juny. A més, una altra dona de 80 anys ha estat rescatada aquest matí en patir un ofegament a una platja de Palamós. Ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trota de Girona en estat crític. I és moment ara de conèixer el temps que ens espera per demà. Noelia García.
11: Demà diumenge a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 31 graus a Tarragona. Continuarà el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Les temperatures mínimes també baixaran. 23 graus a Barcelona, 22 a Lleida, 21 a Tarragona o 20 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud, ocasionalment moderat. És una informació d'AEMET.
0: És tot per part nostra. Poden seguir informats al portal web rtv.cat i a les diferents emissores de Ràdio Nacional. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Us dono com cada setmana la benvinguda més cordial en aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica de Ràdio 4, d'aquesta ràdio pública. Deixeu-me dir una cosa a l'inici del programa d'avui, perquè vull dedicar unes breus paraules a la nostra companya de la Secretaria de Direcció, la Núria Navarro, que es jubila aquest estiu i a la qual se li farà un comiat a la nostra emissora el dimarts vinent en aquests estudis de Roc Boronat 127 de Barcelona. La Núria Navarro fa anys també va formar part de l'altra ràdio en la feina de producció i sempre des de la Secretaria de Direcció he pogut mantenir amb ella una excel·lent relació. Només es pot entendre, crec jo, que Ràdio 4 hagi pogut arribar als 50 anys amb l'eficiència professional i el compromís amb l'emissora de persones com la Núria Navarro. Núria, des de l'altra ràdio, programa que sé que estimes, que aprecies, com tants altres de Ràdio 4, el sincer desig que la nova etapa vital sigui agradable, fructífera i, sobretot, molt bona ràdio. Benvingudes i benvinguts en aquesta edició, la del 27 de juny, per nosaltres la número 2648.
2: Todos ustedes.

0: authentic Latin beat.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
2: ¡arranca y vámonos! Para, para, pam,
3: pam. Ah, avui serà dia d'emocions. Acabo de dedicar unes sentides paraules a la nostra companya Núria Navarro i ja està en el control de so per intervenir d'aquí uns minuts en Xavier García. Apps, webs i bolets. Però avui també amb el Xavier, que ja m'està mirant, hem de comentar també una cosa important a la seva trajectòria professional i vital. D'aquí uns minuts ho sentireu. Novetats tecnològiques amb el tecnòleg, amb l'enginyer Andreu Beà. Dones científiques amb Lari Mendoza, del grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. L'altra ràdio a l'escola amb el gran Pitu Martínez. Ràdio Afició amb la Xari Bermejo. Un enregistrament històric de la ràdio catalana, en aquest cas de l'any 1980, i esperem acabar programa amb la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional que fem cada mes amb Francisco Rubio, de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB. Tot aquest suculent menú, ja que hi haurà alguna secció dedicada en els bolets, però també en el món dels apps i dels webs, doncs fet mano a mano amb la Irene Moreno, realització tècnica, control de so i Sintoniki a la direcció i presentació.
4: L'altra ràdio vintage amb en Sintoniki, sempre ràdio 4.
1: L'altra ràdio vintage.

col·lecció procedeix de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte col·laboratiu que podeu escoltar en aquesta adreça: arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat. No fa gaire dies, aquest arxiu ja ha ultrapassat les 1.300 ràdios diferents que transmeten o han transmès en els dials de freqüència modulada, ona mitjana, DAB, o que distribueixen continguts a través d'internet. Però està dit aviat, n'hi ha ja més de 1.300. Doncs bé, d'aquestes 1.300, avui escoltarem la cadena catalana. Es tracta de l'inici de Futbol a la cadena catalana d'un dia 28 de setembre del 1980, amb les veus de dos grans radiofonistes, Fernando del Collado i José Luis Fernández Abajo.

0: sintonitzen la cadena catalana. Futbol, futbol, futbol en la cadena catalana. Il Tiradors. Terramar. Costa Brava. Radio España. Radio Reloj. En Conexión Deportiva. Tiempo para el encuentro Zaragoza-Español. Esperamos que el resultado para nuestros colores sea mucho más positivo que el que alcanzó ayer el Barcelona. Y ahora precisamente estaba recordando un comentario que hizo José Luis Fernández abajo respecto al técnico del Barça, Akubala, la pasada semana. Y ayer yo realmente le daba la razón cuando me enteraba de ese resultado de Valencia 3, Barcelona 0, Barcelona 3, perdón, o Valencia 3, Barcelona 0, en este orden. Concretamente, ¿cómo puedes justificar, José Luis, este resultado? ¿Sigues con esa idea de que Kubala es un hombre de ideas realmente muy cerradas? Buenas tardes, Zaragoza.
1: Buenas tardes, Cataluña. Saludos cordiales. Sí, se hace difícil modificar la impresión que ya en Gijón tenía de esa actitud de estratega de Ladislao Kubala, pero tampoco era nuevo, porque el conocimiento de la estrategia y de la técnica kubalística venía avalada por su propia historia en los 10 años de seleccionador español. Pero en fin, creo que no es el momento de recordar ese trago realmente desagradable del partido de ayer. Yo lo pasé francamente muy mal, máxime cuando tuve que hacer unos comentarios que no hubiera querido nunca hacerlos, ni desearía hacerlos tampoco más, ni al Barcelona, ni tampoco al Español. Pero en honor a esa verdad, que es un poco el lema desde hace años de nuestras transmisiones, con la verdad por delante, creo que era obligado el hacerlo. Pero eso ya es algo que queda en la historia del campeonato, que el Barcelona conseguirá mejores logros con o sin Kubala, y que el Español va a conseguir también reeditar este año éxitos de temporadas pasadas, de anteriores temporadas.
2: Abans de rebre el nostre primer especialista, cop d'ull a l'actualitat per dir que Mònica Usar, la cap de meteorologia de RAC1, ha guanyat el Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació per la seva tasca divulgativa de meteorologia. El recollirà el proper dimecres, dia 1 de juliol, a la Casa Prat de Saba, en un acte emmarcat en la Festa Major de Vic. El jurat ho va decidir per unanimitat, després de valorar la tasca divulgativa que Usar fa de la meteorologia a través de diversos formats: la ràdio, la televisió, llibres, tant infantils com per adults, conferències o tallers. El jurat va destacar també l'ús planer de la llengua catalana que la meteoròloga fa servir per transmetre els seus coneixements a tots els públics. Mònica Usar fa 16 anys que treballa com a meteoròloga de RAC1 i RAC105. El Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació Memorial Prat de Saba busca reconèixer les persones o iniciatives que destaquen per la seva divulgació i excel·lència comunicativa en llengua catalana a l'hora d'explicar els fenòmens meteorològics o científics al gran públic. La Generalitat comprarà les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs per impulsar-hi l'activitat econòmica vinculada al projecte de Catalunya Media City. Segons el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l'adquisició permetrà incorporar al patrimoni públic l'antiga central tèrmica i facilitar el desplegament dels usos previstos per aquest àmbit. L'operació tindrà un cost d'uns 42 milions d'euros, que es finançaran en part d'una subvenció de 60 milions concedida l'any 2023 pel govern espanyol. D'aquesta quantitat, 45,8 milions es van atorgar específicament per adquirir aquests terrenys per poder desenvolupar activitat econòmica en el futur Catalunya Media City de les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Recordar que es dedicarà a la indústria audiovisual, la cultura digital i el videojoc. I tanquem aquest informatiu dient que Samsung, l'empresa coreana líder mundial del mercat de televisors des de fa 20 anys, ha incorporat el català entre els idiomes disponibles als menús de la seva nova gamma de l'any 2026 de televisors. Samsung ha incorporat el català al seu sistema operatiu propi, que es diu Tizen. Aquesta decisió suposa un pas especialment rellevant per a la presència digital de la llengua catalana, ja que el gegant coreà és la marca de televisors més venuda al món i un dels principals fabricants globals de dispositius connectats per la llar. Des d'aquest mes de juny, els consumidors catalanoparlants ja poden trobar als canals de distribució comercial televisors Samsung de les sèries Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED i The Frame, sempre que estiguin fabricats en el 2026, amb pantalles d'aquests televisors de 32 i de 115 polzades, amb el català integrat a la interfície d'usuari, incloent-hi els menús de configuració, navegació i ús del dispositiu i ús dels menús digitals d'usuari. En un context en què els televisors han de deixar de ser només receptors audiovisuals per convertir-se en pantalles intel·ligents, plataformes d'accés a continguts i dispositius integrats en l'ecosistema digital domèstic, la llengua de la interfície esdevé una peça central de l'experiència d'usuari, i ara els usuaris de Samsung que comprin a partir d'aquest any un televisor ja podran també fer servir la llengua catalana. En aquesta recta final de la temporada, ni que encara tenim algun programa per davant, de tornar a compartir micròfons amb en Xavier García, un dels extraordinaris tècnics de so de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, però que ja fa unes quantes temporades doncs ens porta, quan obrim temporada o quan acaba, a l'Apps, Webs i Bolets, i en aquest mes de juny, per sort, tenim una nova secció. Seu aquí al meu costat i avui amb un telèfon mòbil que diu que ens vol donar un exemple concret. Benvingut, Xavi.
3: Sí, molt ben trobat.
2: Avui pròpiament no és
3: trobat
2: ni una app,
3: no,
2: ni un web, sinó que és el món de la intel·ligència artificial aplicat a la cacera de bolets.
3: Això directament arruïnarà sí? la secció de l'Apps, Webs i Bolets, perquè amb això ja és el definitiu.
2: Ja
3: no cal que fem res. Jo ja
2: has vaig fet alguna prova? Amb quin sistema?
3: Sí, amb el ChatGPT.
2: Amb el ChatGPT, ben
3: el
2: conegut.
3: Bàsic.
2: No de pagament, no de cap sofisticació.
3: Gens.
2: Què li has col·locat, allò dels prompts que diuen que fa la falta? Et seguim, que per això tens aquí el telèfon mòbil per donar un exemple.
3: Fes-me una ruta per anar a cercar ceps aquest dijous a Catalunya.
2: Bé.
3: Bé, em diu, mira, una ruta recomanada. Et va bé Berguedà, Pedraforca, Gósol, sortint de la carretera de Saldes a Gósol, Pinegre, cotes entre 1.300 i 1.700.
2: Bé.
3: Per què aquesta zona? Perquè els ceps són primerencs, tenen més tendència a sortir aquí, temperatures suaus, millor que vagis a les 6 del matí pel
2: bé
3: tema de sol, perquè hi ha previsió de sol.
2: Bé.
3: Fins a Berga, Saldes. Primera batuda. Ves a buscar vessants subacs, zones amb molsa, pi roig madur, clarianes humides...
2: Ves per on el ChatGPT és volataire.
3: Sí, ho és tot. El que
2: hauria
3: de
2: ser ChatGPT, de volataire, no del pre-trained.
3: Totalment, però és que ja no acaba aquí.
2: Diu, d'acord.
3: Et recomano llocs per dinar.
2: Ah, caram.
3: I també, et recomana dos llocs.
2: Això ja és un altre
3: vols
2: tema.
3: Anar a passar un cap de setmana i vols quedar a dormir?
2: D'acord.
3: I et recomana un parell d'hotels, però, a més, normes bàsiques, com portabotes impermeables, és possible que hi hagi fang, pots trobar altres tipus de bolets, cistells, no bosses, respecte a les finques, tingues present la regulació si és que està marcada en algun lloc.
2: D'acord.
3: Clar, jo no content amb això, dic, no, jo vull... Busca'm una ruta de ceps per la vall de Camprodon, perquè et dic,
2: d'acord,
3: clar, vinga, que la tindrem més.
2: Sí, sí.
3: I sí.
2: Ha sortit, sí. També.
3: Sí. No penso dir quina és.
2: No penses dir quina
3: no.
2: és? Perquè tu tens relació, oi, Xavi?
3: Perquè és on vaig jo buscar
2: amic,
3: ceps. O sigui que no us ho penso dir.
2: Xavi García.
3: Que a més pots trobar rossinyols.
2: Està en una localitat
3: trobar...
2: de la vall de Camprodon de fa molts anys.
3: Sí. A més, et diu restaurants, també. Per cert, estic plenament d'acord amb els restaurants que diu. O sigui, ens ha tret la secció aquest senyor del ChatGPT. La propera vegada provaré amb d'altres. Ja tinc 4 o 5 més per veure i a veure si algú que no sigui tan bo... Ja.
2: Però vols dir que pot ser un sistema prou bo per situar-te de manera genèrica...
3: Totalment.
2: ...pel que tu has comprovat...
3: Totalment.
2: ...a l'hora de buscar alguna ruta, a l'hora d'alguns consells...
3: Totalment.
2: ...sobretot per les persones que s'inicien.
3: Sincerament, fantàstic. A més, Si li demanes, per exemple, apps de bolets, també et diu un munt d'apps de bolets, però el que m'agrada és, sobretot, cap bolet a la boca, si abans no ha estat comprovada,
2: sí,
3: per...
2: Sí que has trobat que la informació fantàstic. Està ben resolta, de que s'ha de tenir les precaucions,
3: correcte,
2: evidentment.
3: Totalment, és a dir, tot el que jo t'estic dient i les apps que t'estic dient, en cap cas són definitives. Sempre tingues cura d'allò que tens dubte, presentar-li a un que en sàpiga, o si no, deixar-lo al bosc més tranquil·lament.
2: Xavi, saps que contentíssim d'haver compartit aquesta nova temporada comentaves amb l'Apps, Webs i Bolets.
3: Comentaves abans, des del 2014-2015 que estem fent l'Apps, Webs i Bolets.
2: I estem a la cua un juny del 2026.
3: Imagina't,
2: 46a temporada del programa.
3: No està malament.
2: I totes aquestes que el Xavi García, fidel a la cita de l'altra ràdio, més de desenes i desenes i desenes de programes. També sé que hi haurà canvis a nivell professional.
3: Sí.
2: Qüestions, diguem-ne, de l'edat.
3: Sí.
2: Deixa'm dir que ha estat un ple extraordinari haver compartit tantes hores d'antena amb tu.
3: Igualment.
2: Un dels millors tècnics d'aquesta casa, tècnic de directe, tècnic de programes per ràdio, per Ràdio 4. Crec que pots acabar la teva trajectòria professional per temes de l'edat amb una satisfacció màxima i plena. Ha tocat el cel des del punt de vista professional radiofònic.
3: Totalment. I a la millor casa, a la millor casa possible.
2: I jo crec que també, i amb una relació i un tracte magnífic entre els propis companys tècnics i la gent, diguem-ne, el micròfon, que a vegades també som una mica empipadors. Que aquesta nova etapa vital, fruit de les edats que s'obren per davant, sigui el més venturosa possible.
3: Moltes gràcies.
2: T'ho dic amb tota la sinceritat i l'afecte que saps que et tinc.
3: Moltes gràcies.
4: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Amb aquesta ràfaga saludem a Lari Mendoza, que ens parla de...

0: altra. Hi treballen moltes dones. En àmbits com les biociències o la biomedicina, de fet, fins i tot són majoria en moltes etapes formatives. Ara bé, si mirem qui dirigeix els centres de recerca, qui lidera grans projectes científics o qui ocupa les càtedres universitàries, la proporció canvia. I aquí apareix una pregunta molt interessant, no? Què passa pel camí? Doncs una part de la resposta té a veure amb el que coneixem com sostre de vidre, és a dir, barreres invisibles que dificulten que moltes dones arribin a posicions de lideratge científic. No perquè falti talent ni preparació, sinó perquè la carrera investigadora continua estant construïda sobre unes dinàmiques que són molt exigents i sovint molt poc compatibles amb les tasques de cura. Ja sabem que en general la ciència és un entorn molt competitiu. El fet de publicar constantment, encadenar contractes temporals o mantenir una disponibilitat gairebé absoluta formen part moltes vegades del camí per consolidar una carrera acadèmica. I això pot tenir un impacte especialment important en moments com la maternitat. De fet, s'han fet molts estudis i moltes investigadores ens expliquen que és precisament en aquestes etapes quan les trajectòries professionals comencen a divergir. Algunes opten per llocs més estables o tècnics dins dels laboratoris, que són imprescindibles per a la recerca, però que sovint aporten més visibilitat i menys possibilitats d'arribar a espais de direcció. Per això és tan important parlar de lideratge femení a la ciència i donar visibilitat a referents que contribueixen a obrir camí, no? Un exemple seria l'Anna Crespo, que és biòloga especialitzada en líquens i és la primera dona presidenta de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d'Espanya, en els 177 anys d'història de la institució. De fet, la primera dona científica que va entrar en aquesta institució va ser la Margarita Salas al 1986. O sigui que no fa tant. El nomenament de l'Anna Crespo és especialment important no només pel càrrec en si, sinó pel que representa. Al final, veure dones liderant equips i institucions científiques ajuda també a imaginar-nos una ciència més diversa i més representativa de la societat. I que aquesta no és només una qüestió d'igualtat, també és una qüestió de qualitat científica, perquè una ciència amb més mirades i més diversitat és, doncs, senzillament una ciència millor.
1: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: És evident, ho deia jo en obrir programa, si Ràdio 4 pot complir 50 anys en aquest any que ens trobem, és per gent magnífica com alguns companys o companyes que per edat, en aquest moment que estem, doncs van jubilant-se, però està claríssim que Ràdio 4 només té sentit perquè esteu vosaltres, els oïdors, les oïdores de Ràdio 4, la gent que dona sentit en aquesta emissora, que en molts casos també hi participa en programes que obren les línies. Per tant, és evidentíssim que és així. En el cas de l'altra ràdio, a més, l'evidència de poder dir que estem al final de la nostra 46a temporada és de tenir un equip de divulgadors i divulgadores de primer nivell i que doncs posen els seus coneixements al vostre abast. Això ha passat en aquesta temporada i per sort ha passat amb les 40 llargues temporades que ens han precedit. Un d'aquests extraordinaris col·laboradors que tenim la sort de tenir a l'altra ràdio és el tecnòleg, l'enginyer Andreu Bea, el qual, com a tota la resta de companys que van intervenir, li agraeixo haver sumat una nova temporada al programa. Avui, Andreu, per la teva secció, tanques en aquest final del mes de juny mirant fa unes setmanes, quan tu estaves a la ciutat de Viena com a membre del jurat dels Premis World Summit Award, uns premis d'UNESCO que guardonen les millors aplicacions, plataformes web de diferents categories. Fa un mes ens parlaves d'un magnífic projecte d'un pediatre català que treballa a l'Àfrica. Doctor Alegri, oi? Era que parlo de memòria. Sí. Andreu, que em va agradar molt perquè a través, aquí està, de les xarxes socials, l'Iñaki Alegri, a través, diguem-ne, de LinkedIn i de Twitter, va saber que Andreu Beat tornava a parlar del seu projecte.

0: projecte va donar difusió en aquest espai de l'altra ràdio i només podem fer que tornar-lo a felicitar en antena per la feina tan humana, no?, aplicant la tecnologia a nens i nenes de l'Àfrica i posant una eina a l'abast d'infermers, d'ajudants, diguem-ne, de metges que no tenen els coneixements suficients i que a través d'aquella aplicació ajuda a la diagnosi de malalties a nens i nenes i que això permet salvar moltes vides o fer una atenció sanitària de molt més nivell. Doncs bé, amb una altra categoria, avui que tenim una mica més de temps i que anem tranquils, l'Andreu Beà avui es fixa en gent jove, no? El premi de gent jove que va guanyar, i ens expliques una mica el que s'hi va destacar, una plataforma d'ensenyament de matemàtiques amb web, en aquest cas, creada per gent jove de Lituània. Per tant, un projecte de Lituània que va mereixer un dels premis del World Summit Hour. Què en destacaries tu, Andreu?
1: Correcte. Mireu, jo com a tecnòleg sempre penso que hem d'aplicar la tecnologia per millorar, doncs, el benestar dels seres humans, no? I si mires on es pot aplicar més, doncs segurament veureu que és en un lloc que és sanitat, no? Clarament, perquè la nostra sanitat està ancorada tecnològicament al segle XX. Cap, si aneu al cap, veureu que el Windows és el Windows 7, no? I,
0: Andreu, Andreu, Andreu, al cap potser sí, sí, hi ha el Windows 7, però hi ha el Da Vinci amb alguns hospitals sí, grans. Ara, no, jo però, faig però, advocat jo dic, del dimoni.
1: Dic, sí, sí, no, però jo dic veritat, per les veritat. Persones clar, normals, clar, eh? Clar, no dic que vagis al clínic, sinó que no, vagis a l'Hospital Rural de Berga.
0: A qualsevol hospital rural que encara dius que van amb sistemes operatius antics. Clar, això s'ha de canviar i és una mancança claríssima i que la l'administració pública li ha de posar més recursos i solucionar-ho.
1: Jo puc sostindre, sí, jo puc sostindre i sense equivocar-me, que i no només a Catalunya, sinó en general, i diria fins i tot a Europa, encara està ancorada al segle XX, amb tecnologia. Llavors, per altra banda, hi ha l'educació, l'ensenyament. I l'ensenyament, si ens hi mirem des del 2012 en concret, perdó, des del 2011, sí, correcte. Des del 2012 s'ha fet un estudi fins avui que els nens a Europa han perdut un any i mig. Val? És a dir, un nen que ara fes quart d'ESO, pues ara estaria a mig segon, amb coneixements de mitjana. Imagineu, això és molt bèstia. Oh, i molt a partir de la pandèmia, no?, que s'ha accentuat molt. Aleshores, bueno, ja ho dic, des del 2012 Europa arrossega pues, aquesta pèrdua de gairebé un any i mig d'aprenentatge efectiu en la majoria de competències bàsiques. I qui s'endú la part més gran d'aquest cop?
0: La garrotada, les matemàtiques. Sí, les matemàtiques, clar, clar.
1: I clar, les famílies ho noten, els profes ho pateixen a l'aula cada dia, però hi ha un petit país del Bàltic, que és Lituània, que ha decidit no resignar-se i contractar camp a tecnologia, no? I molta ambició, eh? Llavors, avui us presento aquesta plataforma de matemàtiques que va néixer allà, que gairebé és un pla de rescat digital, jo en diria, per tota una generació d'alumnes. No és només una web amb exercicis, que això ja sabeu que en tenim moltes, però és una idea molt potent de com haurien de ser les matemàtiques al segle XXI. O sigui, tu imagineu, quan tu perds un any i mig d'aprenentatge amb aquests últims anys, no pots respondre amb un PDF. O sigui, cal una ofensiva digital amb tota regla.
0: D'acord.
1: I Lituània, bueno, ens recorda que la millor inversió en educació no és més burocràcia, sinó molta més ciència, més dades i passió per ensenyar, no? Llavors, què és el que volen fer, no? Bàsicament, neix de la mà d'un equip d'educadors i tecnòlegs i matemàtics que estan obsessionats amb que cap nen es quedi enrere sense matemàtiques, cosa que ens passa constantment. De fet, hi ha un terç de fracàs escolar a Catalunya, O sigui, un de cada tres nens fracassa a l'escola. Aleshores, davant d'aquest drama, perquè això és un drama, bueno, ells es plantegen que encara que sigui un poble petit, que hagis nascut amb una família amb menys recursos, o una escola que està saturada, o sigui, que segurament ens sona molt la música, doncs la seva missió és molt clara, garantir que cada alumne tingui accés a una experiència d'aprenentatge de mates pues, d'altíssima qualitat, independentment del seu codi postal, com ells diuen, no? És a dir, democratitzar aquesta excel·lència matemàtica. I com ho fan? Pues, bueno, hi ha tres ingredients, continguts que estan molt, molt ben dissenyats, una personalització extrema i l'ús intel·ligent de les dades. Vale? O sigui, no volen substituir el professor, com la majoria de coses que es fan, sinó que li volen donar superpoders amb el profe. Val? O sigui, no vol dir que a partir d'ara els nens hi aprenen sense profe. No. Ara imagineu-vos que un profe sap que aquell nen d'última fila que mai diu res i no interacciona i que el profe, per tant, no sap ni si va bé ni si va malament, pugui saber exactament el lloc on s'encalla. Vale? Pues, escolta, estem fent derivades o estem fent no sé què, potències, i en què falla, no? Quan suma o quan multiplica, i si té dificultats de càlcul mental, o en canvi és un tema de comprensió del problema, que no s'ha enterat del que li estan demanant, no? I, sobretot, saber en quins temes va molt avançat i en quins temes s'avorreix. Si jo et responc això, una nena de 12 anys, en una escola qualsevol, que entri a la plataforma, de seguida que faci uns quants exercicis, i el sistema en pocs minuts et respon exactament el que et dic. En què falla, si té dificultats de càlcul mental, o és comprensió del problema, i en quins temes va avançada i on s'avorreix. Clar, a partir d'aquí ja la plataforma deixa de ser un llibre digital, no? Es converteix en una mena de tutor privat i va proposant problemes ajustats al seu nivell real.
0: D'acord.
1: I li repeteix només els que necessita reforçar.
0: Sí, s'adequa específicament per millorar aquelles competències que el sistema detecta, doncs, que no hi ha prou nivell, però sempre pensant que hi haurà un professor que acabarà de revelar el clau i que acabarà de fer la feina. Té nom aquest projecte?
1: Sí, ara us el diré al final perquè us haureu d'apuntar, aneu preparant.
0: Sí, perquè més d'una persona tindrà curiositat en aquest minut final, digues.
1: Com lituà és un nom complex. Però bueno, el que volia dir és que el profe és una revolució silenciosa, no? En lloc de corregir centenars d'exercicis intentant endevinar on s'encallen els alumnes, rep uns informes claríssims de qui s'ha encallat, a on, amb les fraccions, si no entén bé el significat, val? El que permet dedicar el temps, diguéssim, presencial el que cap plataforma pot fer, no? Mirar els ulls, motivar, explicar d'una altra manera, crear debats, treballar en equip, val? Llavors, la plataforma corregeix exercicis, ells diuen, i el professor corregeix destins. És molt maco, això.
0: Molt adequat,
1: I ja està, no? Doncs, bàsicament, aquesta, bueno, permet, ja, com deia, detectar tots aquests forats i, bàsicament, doncs, si està ben dissenyat i realment ens permet, doncs, trencar el factor psicològic.
0: Molt bé.
1: Fer que tornin a brillar els ulls amb els nens. Va?
0: Tanquem amb el nom.
1: Bueno, mira, el nom es diu Elisejus, vale? Faré Espanya, Lituània, Itàlia, Càceres, Espanya, J de...
0: Jamaica.
1: Jamaica, U de Úbeda i S de Sevilla. Eh? Llavors és Elisejus.
0: Sí, perfecte.
1: LT de Lituània, LT / global.
0: Molt bé.
1: Vale? Aquí trobareu la part en anglès, perquè si no està en lituà...
0: Doncs val la pena mirar-ho i tant de bo que serveixi d'inspiració per traslladar-ho cap a altres indrets, no? Un dels guardonats amb els World Summit Hour que ens ha explicat avui.
1: Correcte. L'Andreu, és posar la millor tecnologia al servei de la millor pedagogia.
0: Andreu, has demostrat que allò que deia a l'inici no és pas per quedar bé, no hi ha amb la teva persona, sinó com a un exemple dels grans divulgadors de l'altra ràdio, amb el que avui ens acabes d'explicar, i també des d'aquesta ràdio pública, no?, que intentem explicar coses d'utilitat, no?, i aportar el coneixement dels nostres especialistes a la societat. Tant de bo que serveixi per millorar en
1: aquest aspecte.
0: Bé, però fa uns anys que ho estem fent, no?, i en el vostre cas, els que col·laboreu, doncs també. Doncs, escolta'm, fem un vot a l'optimisme, que els propers anys ens portin també coses més positives, no?, de l'aplicació de la tecnologia i que també l'ensenyament, que ara fa tants mesos que els mestres no únicament han reivindicat de les escoles públiques qüestions laborals i de sous, sinó que han reivindicat el model d'escola, el nombre d'alumnes, les inconvenients que tenen, la gent nouvinguda, tota una sèrie de qüestions que ha estat sobre la taula, ha obert notícies. És fonamental, evidentment, l'educació per qualsevol societat avançada i són els diners més ben destinats com a la sanitat. Esperem que hi hagi algun salt endavant. Siguem optimistes, Andreu. Que vagi bé. Fins la propera.
1: Clarament. Vinga, adéu-siau. Okay, baby.
0: Amb aquesta música i aquesta veu que ens diu que creu que és una cosa important per tu, saludo el Pitu Martínez. Vol dir que entrem a la secció de l'altra ràdio a l'escola. El nostre mestre, el nostre comunicador, que també tancarà temporada, un dels veterans de l'altra ràdio, com també d'aquí uns instants tindrem en Francisco Rubio de l'ADXB, persones que fa dècades que estan col·laborant a l'altra ràdio. Pitu, vols acabar secció en aquesta temporada tornant a una qüestió que ens vas dir el mes passat, però sumament transcendent, que és tornar-nos a fer ressò de la 16a edició de la Marató de Ràdio Escolar que es va fer a la ciutat de Badalona. T'escoltem atentament.
2: És que, Cinto, tu no saps la injecció de realitat, de bon fer, de resum de feina feta al llarg del temps, que marxaré de vacances amb molta joia i plenitud. De veritat, és bo. Pensa en tots aquells anys que portem fent feina silenciosa, bé, no tan silenciosa perquè sortim a la ràdio.
0: De tant en tant, així és. Feina, i tant, eh? I tant.
2: Clar, però molta feina de la que no es veu, saps? I ara sembla que comencem a recollir fruits ben saborosos, perquè la Marató porten 16 anys, 16 anys que nosaltres vam començar-la abans, val? I això vol dir molts anys de fer maratons de ràdio, d'impulsar la ràdio a les escoles, tota aquesta feina que, bueno, déu-n'hi-do. I avui us porto tres documents d'aquesta 16a edició de la Marató de Ràdio de Badalona, que va començar, alerta, no ho perdis, el 2008-2009, amb una marató que vam fer nosaltres per tot Catalunya i que el CRP de Badalona va recollir el testimoni i la porta fent des del 2010. I el primer indicatiu de la ràdio, perdó, el primer és l'indicatiu de la ràdio, de la Marató de Ràdio de Badalona, que us el porto aquí de 21 segons.
3: Marató de Ràdio a Badalona.
4: L'ona que emociona.
0: Indicatiu molt professional. Anem a escoltar el segon.
2: Bé, és l'entradeta d'una de les escoles que va participar a la ràdio. És Ràdio Super Coret, de l'Escola Joan Coret de Badalona.
5: Benvinguts i benvingudes a la ràdio Super Coret. Avui és especial marató de...
6: Ui, la marató, a mi m'agrada molt córrer i fer exercici.
5: De fet, amb el pare i la mare sortim a córrer.
6: Però què dius?
5: No has dit marató, doncs sortim a córrer.
6: Un, dos.
5: Que no és això.
7: És la marató de ràdio escolar de Badalona.
5: Perfecte.
0: Genuïna comunicació, tenen vida, tenen comunicació, sí, aquests nens, sí, i nenes.
2: Aquest tall, Cinto, em recorda molt aquells talls esborgerrats de publicitat que feien des de l'escola Els Pinatons en col·laboració amb Ràdio Silenci, allà a la Garriga.
0: Sí, la municipal de la Garriga. Sí, d'acord.
2: Els nois i noies de sisè feien, i amb dues frases que a mi em van quedar gravades, dues frases sobretot. És aquella del silenci, és que aquí no hi ha qui calli o què? A Ràdio Silenci.
0: Sí, i tant, està bé.
2: O aquella altra que deia, socors, que ve un tsunami. Era una ràdio, és una ràdio fresca i plena de vida escolar, com són les escoles. I el tercer tall és la punta final de la intervenció d'aquest centre a la Marató, que hi ha el tall que tanquen i després un altre indicatiu de la Marató de Ràdio.
5: Quin marató? Un, dos. Vinga, tothom a córrer. Un, dos.
7: Ai, no han entès res. Bona marató.
5: A marató? Un, dos.
3: Badalona és ràdio.
8: La ràdio és vida.
3: Viu la ràdio
8: a Badalona.
0: Deixa'm dir una cosa abans que tanqui secció, Pitu. Avui és un programa emotiu i emocionant, perquè jo l'he obert saludant a la Núria Navarro, que es jubila, una companya de direcció, secretaria de direcció magnífica, lligada a la història de l'altra ràdio. Fa uns instants hem tingut també unes sentides paraules amb el Xavi Garcia, que el teníem aquí fent laps, webs i bolets, i també, ves per on, el Pitu Martínez, d'aquí poques setmanes, tancarà la seva trajectòria professional com a docent i especialista en el món de la comunicació i treballant professionalment fa molts anys al Departament d'Ensenyament. Deixa'm dir, Pitu, i això jo crec que l'audiència de l'altra ràdio ho té ben clar, que t'ho deien a la Marató, quan es va tancar la Marató de Badalona, jo la vaig escoltar, i quan van tancar aquelles mestres, et van adreçar unes paraules que jo subscric plenament. No es pot entendre la ràdio escolar a Catalunya sense l'aportació, sense la participació d'en Pitu Martínez. Estem parlant de dècades de dedicació, de motivació, no perquè els nens i les nenes hagin de fer ràdio perquè sí, sinó com una eina més per millorar el seu ensenyament. Aquesta és la clau de la història, d'acord? Millorar les seves aptituds en qualsevol assignatura o les seves actituds expressives. I a més ho ha fet el Pitu Martínez amb totes les ganes, invertint més hores del que la seva feina, evidentment, li havia de suposar, i aquest component, no, de professió, d'il·lusió, jo crec, Pitu, que et connecta amb aquestes veus netes, transparents, plenes de vitalitat, plenes d'energia, que t'emocionaven i que a mi m'emocionen, perquè és el que ens posa, diguem-ne, en contacte. Jo segueixo fent l'altra ràdio amb totes les ganes, amb tota la il·lusió, ni que em porti 46 temporades, i això no tothom ho pot dir. Per tant, Pitu, des d'aquest programa, que és el teu, perquè t'ha servit des de mitjans dels 90 per divulgar el que fan les escoles catalanes, doncs les més sinceres gràcies, Pitu, i doncs evidentment que seguirem en contacte i lligats a la història de l'altra ràdio, però que vagi molt bé també aquesta nova etapa vital que emprendràs aquí pocs dies.
2: Sí, gràcies, sento. Per això jo m'he entrebancat tant al principi, perquè estava molt emocionat de fer l'última emissió d'aquest programa, que m'has ajudat molt amb aquesta finestra que ens has obert. Recordo que també vam fer un programa que era una hora de durada.
0: I tant, un parell de temporades, una hora sencera de l'altra ràdio a l'escola.
2: I que portàvem moltes entrevistes que fèiem a escoles amb nens.
0: Sí, sí.
2: Fèiem aquella secció que es deia l'univers sonor, que, bueno...
0: Etcètera. Escolta'm, bones èpoques de l'altra ràdio. Hem estat amb el gran Miquel Murga, que fa molt poques setmanes es va deixar... Sí. Amb el seu programa El millor de cada casa, amb una secció també estable de l'altra ràdio a l'escola. Per tant, des d'aquesta ràdio pública, que Ràdio 4 també una de les bones coses que pot dir amb els seus 50 anys de vida, és que s'ha obert a la societat, als col·lectius, no? En aquest cas, els col·lectius escolars, a través, diguem-ne, de les col·laboracions d'en Pitu Martínez de l'altra ràdio a l'escola. La seguirem fent, Pitu, i si algú també té curiositat, on pot trobar tot aquest material?
2: Tot aquest material, i és l'última cosa que us dic, el podeu trobar concretament de la Marató de Ràdio de Badalona, al CRP de Badalona, al web del CRP, i tots els altres àudios de molts altres centres a Canal de Reporters de la ISTEC.
0: Pitu, saps prou bé que una de les coses millors que ha passat també a la meva vida és poder compartir tants minuts de ràdio amb tu i també a nivell nostre docent unes quantes hores de classes mano a mano a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens retrobem a la propera temporada, Pitu.
2: Molt bé, moltes gràcies, Cinto. A reveure i moltes abraçades a tothom.
9: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
0: Fidels als nostres orígens, seguim parlant cada setmana de Ràdio Afició, com cada mes des de Mike Delta Víctor de X-Group. És la seva presidenta, la Xari Bermejo, qui ens fa una tria d'indicatius especials a les bandes de ràdio aficionat d'aquests dies. Per quina informació comences avui, Xari?
10: Innovació en la gestió de diplomes temporals i permanents de Mike Delta Víctor de X-Group. Com vam informar el mes passat, Mike Delta Víctor ha realitzat dues activitats especials durant el mes de juny. Per a aquestes activitats, s'ha fet un canvi en la gestió del sistema de diplomes temporals de Mike Delta Víctor. Aquests canvis són de caràcter visual per oferir una imatge més moderna, intuïtiva i compatible amb tot tipus de dispositius. Però també s'estan realitzant canvis en la programació perquè l'experiència per als activadors sigui més àgil i eficient. En els propers mesos tenim la intenció de fer el mateix amb els diplomes permanents de Mike Delta Víctor, que són Diploma Mike Delta Víctor, Participació a les activitats promogudes per Mike Delta Víctor, Diploma ENCAT, Espais Naturals de Catalunya, Diploma COMCAT, Comarques de Catalunya, Diploma LOCAT, Locators de Catalunya, Diploma ENCAN, Espais Naturals de Cantàbria i Diploma UVCAN, Volcans de Canàries. Podem dir amb orgull que som una de les poques associacions que gestionen íntegrament, incloent-hi la programació, tots els seus diplomes. L'encarregat de portar a terme aquesta tasca és el nostre soci, Eco Alfa 3, Hotel Kilo Yankee, 80 anys de la República Italiana. Itàlia es va convertir en república després d'un plebiscit realitzat el 2 de juny de 1946. Per celebrar aquest esdeveniment, l'ARI, l'Associació Radio

0: Amatori Italiani, ha creat un diploma commemoratiu que estarà actiu de l'1 al 28 de juny de 2026. Existeix un gran nombre d'estacions vàlides per a l'obtenció d'aquest diploma. Les bases estan reflectides al web d'ARI. Hi ha 7 tipus de diploma en funció del nombre de contactes realitzat. La consulta de contactes i la descàrrega de diplomes es pot realitzar des de la plataforma Hamhour. I fins aquí la participació mensual de Mai Delta Víctor de X Group a l'altra ràdio. Tota aquesta informació, incloent les URL completes, la teniu per escrit al Facebook de l'altra ràdio. A nosaltres ens podeu trobar al nostre web mydeltavictor.com. Que tingueu un bon estiu. Cuando me dijeron, niña, tú no vale, yo tenía puesto
1: los auriculares. Farem això que ens diuen, no? Ara donarem castanya en el sentit col·loquial de la paraula fins al final. 10 minuts encara d'aquesta edició de l'altra ràdio que servirà per tancar per nosaltres aquest mes de juny d'un 2026. Un plaer compartir micròfon amb Francisco Rubio, pacientment esperant aquí per intervenir. Programa variat, Paco. A punt per la tertúlia d'aquest mes.
2: Hola, Cinto, què tal? Aquí estem.
1: Doncs comencem, deixem donar les gràcies perquè, tal com vam dir ara fa un parell de setmanes amb en Toni Cintes, Vilassar Ràdio ha celebrat els seus 45 anys publicant un excel·lent llibre, ara ho puc dir, havent-lo vist, que va ser presentat el passat dia 5 de juny a la tarda a la sala Roser Carrà de Vilassar de Mar. Jo vull agrair molt sincerament als col·legues de Vilassar Ràdio que han tingut l'amabilitat de fer-nos arribar un exemplar. L'autor és el periodista Josep Bernabeu, porta pel títol Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio 1985-2025, crònica d'una història col·lectiva. El llibre té 135 pàgines, ha estat editat per l'Ajuntament de Vilassar de Mar, i de veritat que felicitats a tots els qui l'han fet possible per la qualitat de l'edició, que és excel·lent, la quantitat d'informació que s'hi pot llegir, les moltes fotografies que l'acompanyen, i tant de bo, Paco, que ajuntaments de moltes localitats catalanes, alguns ja sé que ho han fet en anys anteriors, on existeixen emissores municipals, seguissin l'exemple de Vilassar de Mar, no? Que ha fet un llibre magnífic, és una molt bona contribució a documentar per escrit i amb imatges, doncs, una part important de la comunicació local catalana. I per cert, que fa pocs dies, el passat dia 23, ha complert ja Vilassar Ràdio 46 anys, perquè això s'ha presentat, diguem-ne, més a prop dels 46 que dels 45. Dit això, anem per novetats recents a la nostra casa i que tenen a veure amb DAB+, novetats de DAB+ i Ràdio Nacional d'Espanya.
2: Sí, fa un parell de setmanes ja es va anunciar que aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya, tindrà, atenció, 6 programes nous, diferents, només que per emissió per DAB+.
1: És a dir, que a part del que seria el primer programa, Ràdio Clàssica,
2: Clàssic, 3,
1: Ràdio 3, Ràdio 5, la nostra Ràdio 4, 4, Ràdio Exterior...
2: Hi haurà 6 programes diferents...
1: N'hi haurien 6 més...
2: que ampliaran l'oferta...
1: Per DAB+.
2: Però que no s'escoltaran per FM, només s'escoltaran per DAB+. A més, es va anunciar que a finals de cada any 2026... començaran una altra vegada l'ampliació tècnica de totes les instal·lacions de diferents capitals espanyoles. El 2027 hi ha una previsió d'arribar al 50% de la població de l'estat espanyol, 2028 el 70% i 2029 el 80%. És la primera vegada que es posen xifres a un futur molt proper.
1: Sí, perquè d'alguna manera aquesta corporació, Ràdio Televisió Espanyola, específicament Ràdio Nacional d'Espanya, vol actuar i ho està fent d'uns mesos ençà com a motor perquè cada vegada tingui més implantació el DAB+ a l'estat espanyol. No? El cas nostre, per exemple, de Ràdio 4, ja que estem en els 50 anys, l'única ràdio en català que es pot escoltar a la banda digital de ràdio, en DAB+, varen poder ser-hi presents ja des de finals de l'any 2024 i estem ja d'alguna manera ben consumit mig any del 2026.
2: I s'espera que en això augmenti i es provoqui una mica la ràdio privada a veure si entra o no en el DAB+.
1: Anem cap a un tema d'actualitat. Ja fa setmanes contínuament present als mitjans de comunicació, com a la informació esportiva de la nostra emissora, evidentment també, no cal dir, de programes esportius de Ràdio Nacional d'Espanya, que és la Copa del Món de Futbol Masculí d'aquest 2026, organitzada per la FIFA. S'està celebrant des del passat dia 11 de juny al Canadà, als Estats Units d'Amèrica i a Mèxic, 16 seus, 11 als Estats Units, 3 a Mèxic, 2 a Canadà, i encara resten dies de competició.
2: Fins al 19 de juliol.
1: Com tu dius, Paco, fins la data que acabes d'esmentar. Què tal el Mundial i la ràdio?
2: Sí, porto dues notícies, perquè aquí sempre busquem... aquí no parlem de futbol, però sí que parlem de ràdio i de futbol. Hem parlat a vegades d'emissores. Tenim que el 77% dels aficionats del futbol als Estats Units, dintre d'allà, els que els agrada el soccer, utilitzen la ràdio i els podcasts per estar informats d'aquest campionat mundial de futbol. Això és important, 77%. I afecta en aquesta casa que hi ha una plataforma nova, a part de la RTVE Play, hi ha TDP Play. En TDP Play s'ofereix un partit en directe cada dia a través d'aquesta aplicació per internet, TDP Play, un partit diari. I a més, hi ha informatius, programes especials, debates i demés. Però la notícia jo crec que diferent que he trobat en la ràdio i el Mundial de Futbol. La plataforma, l'aplicació, l'app radio.es, a través de l'stream d'àudio d'aquesta... Tu pots escoltar un partit de futbol per ràdio. Agafa un dia, per exemple, un dia trobava un partit que jugava Uruguai, apretes el botó que està allà ficat a la pantalla, el partit d'Uruguai en un altre equip, per exemple, i et col·loca, et connecta, per exemple, al Ràdio Espectador d'Uruguai i estàs escoltant el partit que està oferint en directe.
1: Ara t'entenc.
2: No has de buscar l'emissora, sinó
1: per
2: que ells ja te'l facin.
1: Ràdio local nacional, d'aquell país.
2: Exacte.
1: Si tu vas clicar un partit que jugava a Uruguai i vas anar a parar a la transmissió que feia una emissora específicament d'Uruguai i que inclús podies triar...
2: Correcte. Estem parlant sempre d'àudio.
1: Està bé, és una manera diferent.
2: Diferent, no necessites buscar l'emissora, sinó que te la troba Ràdio Punet.
1: Sí, però que tu has d'escoltar com ho transmeten des d'aquell altre país.
2: I també em vaig sobtar també perquè Ràdio Fardà, que és una emissora que emet per ona curta normalment, a Iran, en contra, diguéssim, del govern d'Iran, dels Estats Units...
1: Aquí anava a dir, no? Amb finançament del govern dels Estats Units de Nord-Amèrica, sí.
2: Està oferint també a través d'aquesta plataforma Ràdio.es connectar a Ràdio Farda als partits d'Iran, de futbol. Vull dir que és una cosa que, bueno, és futbol, però és ràdio.
1: D'acord, és l'equip, no?, que entra als Estats Units unes hores limitades, no?, i se'n torna cap a la seva seu, que crec que la tenien a Mèxic, i em falla la memòria, però... En aquest cas, degut als problemes polítics entre aquests dos països, ja de fa temps, malauradament. Ens anem ara cap a la Unió Europea de Radiodifusió, la UER, que vol preservar la ràdio als cotxes.
2: Sí, fa poques setmanes es va fer també l'Automotive 2026, que és la reunió internacional de tota Europa parlant de la ràdio DAB+, i van parlar de tots els cotxes, i que la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, vol preservar la ràdio als cotxes, que no els afecti, que no el treguin dintre dels cotxes. El 60% de l'escolta de la ràdio en Europa s'escolta a través dels cotxes. I ja està preparant una llei europea de xarxes digitals per regular el marc d'aquesta intel·ligència artificial i la ràdio en els cotxes.
1: La ràdio està ben viva i la demostració és que fins ara plataformes que només oferien música després van començar a oferir podcasts, que són programes de ràdio però que es distribueixen d'una altra manera, però que el llenguatge és exactament el mateix, però és un nom comercial que ha venut molt i que està molt bé, a més no hi ha absolutament cap retret per meu. Al contrari, resulta que Netflix té una novetat pel que seria el món de la ràdio.
2: Sí, una altra forma d'escoltar la ràdio. Aquí sempre busquem formes diferents. Netflix, la plataforma Netflix, fa un programa diari de ràdio des de l'1 de juny per la plataforma. Dius, ostres, Netflix, sí, i per escolta, ràdio. Es diu iHeart Media, i el programa es diu The Breakfast Club, el club de l'esmorzar.
1: El club de l'esmorzar.
2: Des de l'1 de juny, 3 hores de música hip-hop, entrevistes, debats, tot això en anglès, per suposat, però és important perquè és el primer acord d'una plataforma i un programa molt escoltat de ràdio als Estats Units.
1: Molt bé, doncs queda dit a l'altra ràdio en aquesta cua del mes de juny. Anem ara una altra vegada cap al món del DAB+. Sembla que t'has dedicat amb paciència a comptar quants receptors hi ha de DAB+.
2: Sí, tenia
1: a
2: temps.
1: A quina xifra s'ha arribat, Paco?
2: Tenia temps,
1: tu
2: però...
1: Tu que saps molt de números.
2: Però més difícil. No aquí a Espanya, a l'estat espanyol, sinó a Itàlia. Me'n vaig a Itàlia. En Itàlia, en aquest moment, hi ha 14 milions de receptors de DAB+.
1: A Itàlia, només? D'acord.
2: I el 90% de la població ja rep el DAB+. És a dir, que Itàlia és també un dels països que ha arribat una mica més tard que Anglaterra, que Alemanya, però que ha arribat al DAB+.
1: Hem passat per Itàlia, hem passat per Estats Units, evidentment hi ha altres indrets, fins i tot hem estat a Vilassar de Mar. Tanques tertúlia.
2: Aquí
1: has de venir la propera setmana,
2: sí,
1: Freqüència, si ho veus al món de la curta,
2: tanques
1: tertúlia i programa a França.
2: A França, aquí al costat. Ensemble pour le DAB+, és a dir, és una entitat que es va formar per fomentar la venda de receptors de ràdio DAB+. Durant el mes passat, 300 botigues de venda de receptors DAB+ feien un descompte del 20% en la compra de receptors, també per provocar aquesta falera pel tema del DAB+. Això és molt important perquè els països continuen apostant per aquest sistema digital de ràdio.
1: Doncs amb aquest bon repàs que hem fet a l'actualitat de la

0: Ràdio Internacional amb en Francisco Rubió, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Àdics, bé, tanquem aquesta edició del programa, tanquem aquest mes de juny per nosaltres. Fins la setmana entrant, que tu tornes al programa.
1: Tornarem la setmana que ve.
0: Paco, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per escoltar l'altra ràdio de Ràdio 4 i sobretot, molt bona ràdio.

0: Avui a Sense Memòria ens anem directament als marges de la història. No és el primer cop que en aquest programa parlem de personatges o col·lectius més o menys invisibilitzats en el relat històric, però si haguéssim de fer un rànquing, crec que les protagonistes d'avui ocuparíem les primeres posicions, perquè avui parlem de dones, treballadores sexuals i la seva implicació en les lluites socials dels darrers dos segles. Avui parlem de putes rebels.
1: Edward, oye, el espionaje industrial suele hacer estas cosas.
2: No es una espía, es una puta. Es una puta. La recogí en Hollywood Boulevard, la subí en tu coche. Sí. Sí.
1: Mira, eres el único millonario que yo sepa capaz de ir tras una furcia de saldo, ¿sabes?
2: Siento habértelo contado.
3: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
0: Una cambrera que conspira colze a colze amb esclaus i indígenes, una foragitada del Far West que salta trens, incendiàries que van calar foc a esglésies o maratrius que es van negar a prestar els seus serveis a verducs, treballadores socials que van lluitar armes en mà o llançant adoquins i que no acostumen a sortir als llibres d'història. Lívia Moterle, Rodrigo Vescovi, benvinguts a Sense Memòria.
4: Muchas gracias.
5: Bon dia.
0: Lívia Moterle és doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona i professora a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i Rodrigo Vescovi és doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, però el seu camp d'acció va des de la història, podem dir que fins a la ficció, també al còmic, perquè també fa còmics. Però bueno, de tot això, si vol, en parlarem en aquest programa. En qualsevol cas, tots dos són els autors del llibre Putes en Rebeldes, Història sobre Trabajo Sexual i Lucha Social, publicat per l'editorial Descontrol. I la primera pregunta ha de ser genèrica, com a mínim, de situació, perquè tot això té un per què. Per què una investigació sobre el paper de les prostitutes en els grans moviments socials de la nostra història moderna? Lívia?
4: Bueno, entonces, el libro nació... Bueno, antes que todo, quería agradecer el programa por la invitación, por difundir este tema. Es muy difícil a veces, ¿no?, encontrar espacios por ser un tema tabú, controvertido. Entonces, agradezco mucho pues el interés y la acogida por el libro y por el tema, ¿no? Pues el libro, por mi parte, nació de la necesidad de documentar para desmitificar, es decir, reconstruir la historia puteril a través de la vida de quienes pusieron el cuerpo para los derechos suyos, pero también de sus compañeras. Entonces lo entendí, y no, pues, y creo que también, pues, Rodrigo, como un ejercicio para destruir también muchos mitos o imaginarios relacionados con el trabajo sexual, y también para reponer en el centro historias que han sido invisibilizadas. Por ejemplo, si pensamos que Virginia Woolf decía que en la historia anónimo era sinónimo de mujer, pues imaginaros la mujer

0: es putas, ¿no? Las trabajadoras sexuales. Entonces, bueno, por un lado es, para mí fue esta necesidad de desmitificar, ¿no? A través de documentos y de fuentes. Y también, pues, nació con la idea de celebrar su vida. Por eso también, antes de cada capítulo, hay una ilustración realizada por la editorial, ¿no? Que enmarca literalmente dentro de un, pues, ¿no? De un marco, pues, el rostro de cada una o de las protagonistas del libro, del capítulo, digamos, que sigue, ¿no? Y también, como comenta Dolores Juliano en el prólogo, este libro nace también a través de un diálogo entre una mirada hacia la historia y una hacia el presente, en particular una mirada de un historiador y de una antropóloga, ¿no? Entonces las entrevistas se mezclan con las búsquedas en archivos para justamente reconstruir historias olvidadas o pues evidenciar y compartir testimonios de personas que siguen viviendo pues hoy en día, porque además de los 14 capítulos, también el libro contiene pues 13 entrevistas a trabajadoras sexuales pues que contemporáneas, digamos, y también el último capítulo dedicado a Janet y las putas libertarias, pues obviamente es se trata de un caso pues actual.
1: Sí, no, és connectar el fil de la història també amb el present, perquè el present no és una cosa que hagi sortit així del no res. Però tu, Rodrigo, la teva mirada, tu conflueixes en aquesta història o en aquest projecte a partir d'una història molt concreta que va passar a la Patagònia a principis del segle XX.
2: Sí, d'alguna manera diria que l'origen del llibre és una trobada en el bar de la universitat amb la Líbia i l'intercanvi d'opinions del que estàvem estudiant. Jo, les lluites socials del passat, ella, la seva investigació per la seva tesi sobre les treballadores sexuals actuals i la idea de que podíem fer alguna cosa plegats. I, en concret, li faig la narració, i per això, d'alguna manera, és l'origen d'aquest llibre, d'un esdeveniment que va passar a la Patagònia en 1922. És una zona despoblada, castigada pel vent, amb una èlit propietària i minoritària, uns quants peons rurals i milions d'ovelles. Aquests peons rurals, envalentonats per l'onada revolucionària mundial, espolejat per immigrants acabats d'arribar amb idees socialistes i anarquistes, s'organitzen per millorar les seves condicions de treball, no? Els propietaris no accepten aquesta lluita, no accepten les demandes, ells recorren a l'acció directa, a l'expropiació d'ovelles, al segrest dels gestors d'aquestes estàncies, i aquesta lluita d'acció directa rep una de les repressions més fortes que se'n recorden del moviment obrer. Van ser fusellats 1.500 huelguistes, no? 1.500 treballadors rurals, activistes, van ser afusellats per una tropa que va ser portada especialment de Buenos Aires. Quan ja havien fet el seu treball, per agrair-los la seva tasca repressora, els jerarques militars els conviden a anar als prostíbuls, en aquest cas de San Julián. És un petit port on, abans d'embarcar, els soldats pretenien anar a un prostíbul que es diu La Catalana.
1: I això em va cridar l'atenció, digues que ni que estiguis posat ja a drede, no?
2: I l'acte valent, humà, d'aquestes treballadores sexuals que es neguen a tenir relacions amb, com elles criden, assassins, porqueries, i els treuen amb escombres, amb pals, amb crits. Després venen els jerarques militars, també veuen la resistència d'aquestes treballadores sexuals, les detenen, les desterren, i aquest fet, en realitat, tota aquesta lluita va ser recollida en una pel·lícula a 1974. Era una època de predictadura en Argentina, i quan estan rodant la pel·lícula, un destacament militar arriba al set i diu: "Pareu la gravació, hi ha una condició. Podeu fer la pel·lícula de la lluita dels obrers, fins i tot de la repressió, però no pot sortir el capítol, no es pot acabar la

0: película como estava pensada, que era amb aquest acte heroic de les treballadores sexuals. Això és un insult per l'uniforme patri, és un insult per la pàtria, i ho heu d'esborrar. No van tenir més remei que esborrar aquesta part de la història, que esborrar la lluita de dones i la lluita de dones que eren treballadores sexuals, i per això les borraven. Aleshores, va quedar una pel·lícula força correcta, molt maca i interessant de veure, que explica moltes coses, però on les prostitutes han estat borrades. Aquest exemple de que van ser esborrades les treballadores sexuals es repeteix en un altres esdeveniments, de vegades fins i tot pels propis companys de barricades que tenen vergonya de la professió d'aquestes companyes. I per això, sí, aquest llibre neix precisament de la voluntat d'això, de donar a conèixer i reconèixer les treballadores sexuals i el seu paper en determinades lluites, més o més destacats o més o menys de primera línia o no.
1: Doncs mira, hem trobat la pel·lícula, la de la Patagonia Rebelde, o sigui, es pot veure.
0: Molt bé.

0: a vivir.
1: Per exemple, tu explicaves el cas recent, vull dir, perquè és de les darreres dècades, dels darrers 50 anys, d'una pel·lícula que es fa sobre un episodi d'una revolta social laboral, en aquest cas a la Patagònia, a l'Argentina, i el que es pretén esborrar d'aquest relat ja no és en si la revolta, sinó el paper, en aquest cas, de les prostitutes, que realment demostren ser molt valentes en aquest clima, de ser elles les que en darrera instància planten cara directament a l'exèrcit. Quan es fa la revisió d'aquests casos, per exemple, es fa perquè siguin prostitutes o per la vergonya de que unes prostitutes plantin cara a un exèrcit, o una mica de tot? Tu com ho veus ara?
2: Sí, jo crec que és una mica de tot. Jo crec que la història oficial ja és la versió dels vencedors, de l'estat, de la classe dominant, i les lluites, els lluitadors han quedat esborrats, i més encara els que han utilitzat la violència o treballaven d'un treball que s'ha maleït durant segles i segles, o s'ha prohibit fins i tot, com és el treball sexual.
1: Vosaltres comenceu, per exemple, per un capítol en termes generals. Dic en termes generals és prou desconegut, perquè és el que coneixem com la insurrecció de Nova York de l'any 1741, quan encara Nova York era una colònia britànica. És allà on comença aquest relat, i que va... És un episodi que acaba, doncs, amb un episodi de persecució contra esclaus i colons pobres, no? Les tavernes són espais en si de conspiració, suposo, perquè són espais de trobada, no perquè siguin llocs necessàriament conspiratius, no? I aquí, per exemple, doncs, la protagonista, li poseu un nom, és Margaret Kerry. Totes les nostres revoltes o moviments socials d'aquests darrers dos segles, on hi ha tot tipus de professions i també prostitutes, estan a tot arreu esborrades.
2: És veritat, i en aquest cas, per una obra que és una de les millors obres de història dels darrers dècades, que es diu La Hidra de la Revolució, gràcies a aquest treball de Marcos Rediker i Peter Liebenock, tenim el nom d'aquesta treballadora sexual, tavernera, insurreccional, conspiradora, però de moltes altres revoltes, com la Comuna de París, fins i tot el juliol de 1936, o fins i tot de la Revolució Russa, sabem que va haver treballadores sexuals a primera línia, fent barricades, organitzant, anant amb milicians, però no tenim cap nom, no hem trobat nosaltres cap nom. Segur que n'hi ha que seguir investigant, per això cal el Departament d'Història, cal beques, cal que les pròpies treballadores sexuals, com van fer a París o a Suïssa, facin un arxiu on estan

0: La barrera del so. Amb Irene de Zumbilla. A Ràdio 4.
1: Propostes que bateguen amb l'impuls del ritme i també amb la força dels sentiments. La música ens farà més lliures i millors, i és per això, doncs, que cada dissabte a la nit aquí a la Barrera del So obrim les oïdes per escoltar noves propostes i nous projectes. Algunes que neixen en encreuaments de camins com les d'avui. I és que la música és això, és pont, és trobada, és diàleg, i aquí estem, doncs, per escoltar-lo. Avui amb l'ajuda tècnica de l'Alejandro Pacho. Som-hi ja amb un nou acústicament.
2: Bueno, pues para mí la música vendría a ser como una especie de salvavidas, como aquel que dice, ¿no? Es una especie de materia sagrada en la que nos bañamos, en la que estamos todo el día metidos y que nos acaba salvando la vida al final, y sin ella sería, ¿no? Como dice Iván muchas veces, dice, ¿se puede vivir sin música? Sí, pero no vale la pena. Y tiene razón.

Una pulsió física i magnètica, el virtuosisme de la corda, la llibertat de la carretera, és l'energia encomanada a través de les notes de Los Swinging Calaveras. Passen i vean és el nou i primer disc, elegància, vigor i també el respir d'un lament. Instint en un calidoscopi de swing, una sort de refugi clandestí on la tradició és un bar encès en una nit que es nega a morir. Avui a l'Acústicament, la mena acústica de Los Swinging Calaveras.

0: Alberto Noel, Tolo, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, aquí estem.
0: Molt contentes, que hagis vingut al programa.
1: Igualment, molt contenta que em truquis.
0: A presentar aquest nou treball, perquè, clar, el Tolo, superconegudíssim a l'escena, amb més de 1.000 bolos a l'esquena amb a contrablus, que jo crec que si dic 1.000 no m'equivoco, deu estar per allà.
1: Por ahí, més de 900 jo penso que en tenim. No els he comptat un a un, però por ahí andarà, sí.
0: I ara, doncs, amb aquest projecte que teníem moltes ganes de veure't al capdavant per veure què faria el Tolo, no? Que ens imaginàvem que potser aniria cap al fingerpicking o alguna cosa així, però teníem curiositat.
1: Hi ha una base important, està tot impregnat de fingerpicking, aquest projecte, no? Que és un estil que a mi m'agrada molt i que toco fa anys. I hi ha, pues, com podeu sentir, hi ha blues, hi ha country, que també m'agrada molt, hi ha flirtejos amb músiques més fronteriza, tipus bolero, hi ha alguns instrumentals també. Bueno, és una mena de crisol barreja, no? És com un viatge de Kentucky a New Orleans, passant com per la cent del Mississippi i com llançant alguns ponts ficticis al sud del continent americà, no, també.
0: I quin disc ha sortit així, més polièdric, i que a mi m'agrada molt perquè també, a nivell de sensacions, d'emocions, hi ha com aquest vigor que escoltàvem, no? Aquest rock and roll, hi ha la seducció del blues, i també hi ha latent, trobo, un pes bastant del lament, que sí que, òbviament, doncs, va molt a través del bolero, no? Però hi ha com aquesta cosa de... Hi ha un dolor que està allà, no condiciona, però que impregna profunditat també el projecte.
1: Imagino que sí. O sigui, jo ho veig com una mica com un viatge on està el lament, òbviament, està també el holgorio, està com la introspecció, però també està la diversió, no? És una barreja entre aquestes sensacions, penso, no?
0: I aquesta cosa tan que aconseguiu, que és bastant contemporània en el sentit de la força de l'instant, no? Que està molt viu, és molt, molt immediat el que se sent.
1: Clar, bueno, és un disc que és molt directe, o sigui, el que se sent amb el disco és el que se sentirà després amb el concert, realment. Som tres músics tocant i expressant directament, com és cru, no? És real el que hi ha, és el que sona, és el que... No té com artifici, no té efecte, no té... És realitat. I bueno, això suposo que li dona un toc fresc, no? Imagino.
0: I així estaràs compartint escenari, per exemple, amb l'Ivan Kovacevic, al contrabaix, amb l'Anton Jal, a la bateria, dos, bueno, megacracks també de l'escena. Quin trio més maco, no?
1: Dos capos, sí, bueno, estic molt content que els hagi agradat el projecte i hagin acceptat formar part, perquè són mis ídolos, damas y caballeros. No, són molt bons, realment.
0: Bueno, hi ha admiració mútua.
1: Bueno, no sé, suposo. Se'ls hauria de preguntar més, però estem contents, crec, tots, i amb ganes de projectar-ho al directe i de que rutlli.
0: Que, per cert, que si ens estàs escoltant ja en digital, que ja saps, doncs, que sempre avancem la publicació del programa el divendres a la tarda en digital, que sàpigues que demà, i a més amb aquestes coses de física quàntica tan meravelloses, perquè mentre estiguem atent a aquesta entrevista, milagros de la física...
1: Quàntica total.
0: Estareu també al Jamboree, a Barcelona, doncs, per presentar el projecte.
1: Exacte.
0: Què hi veurem en aquest bolo?
1: Hi veurem... a tres nois fent rock and roll,
0: bien
1: fent country,
0: peinados.
1: Bien peinados, eso sí.
0: Guapíssimos.
1: Que no falte. Ben arregladitos, ben polidets, ben tutxadets. I veurem el disco sencer. I al voltant d'aquest disco hi hauran temes com dels herois que han inspirat, no, aquest projecte, una mica Meryl Travis, Jerry Reed, Hank Williams, no? Aquest tipus de... Alguna coseta també més fronteriza, sorpresa, hi haurà. Llavors veurem això, veurem country, veurem blues, veurem lamento, veurem instrumentals, ballarem, farem una mica de tot.
0: I així hi ha, per exemple, hi neixen alguns doncs, homenatges, com per exemple, mira, Patxo, si busques aquesta Querido Jerry, que és meravellosa, mira, doncs ja està sonant, mira.

0: Per tocar això, o sigui, quantes hores has de tocar al dia? Tu què fas durant el dia? A part de tocar la guitarra, fas alguna més?
1: Alguna cosa més em dona temps a fer, també, sí. Bueno, és dedicar-hi temps, anys, devoció, dedicació i, bueno... Tècnicament, bueno, sí, té la seva complexitat, òbviament. I va néixer, com el seu nom indica, homenatjant el gran, increïble, fantàstic heroi Jerry Reed i una de les seves virtuts, que era fer aquest tipus de cançons tipus banjo roll, no? Uh-huh. Està inspirat en aquest estil seu, uh-huh. aquesta branca del seu estil que té més.
0: Per què? Per què anar cap a aquest, doncs aquest naixement del fingerpicking? Per què anar cap a aquestes sensibilitats més del country, del western swing? De què et sedueix a tot això?
1: És com, podria dir moltes raons, però al final és perquè me gusta. No, o sigui, al final és algo que t'agrada, que t'arriba, i m'agrada molt, tant a nivell estilístic com a nivell tècnic, instrumentalment parlant, no? O sigui, són uns estils que, de sobte, com expremen molt les possibilitats de la guitarra, al final. I amb una sola guitarra ja pots fer... pots acompanyar, pots fer sols, pots fer de tot com una mica junt, no? I a mi aquesta idea em va seduir fa temps amb el tridente màgico que és el Mel Travis, el Cher Atkins i el Jerry Reed. Vaig començar com a explorar, a endinsar-me amb això i és tot un món, al final, no? I és un món que és un llenguatge aplicable amb altres estils, que el trobes amb el blues, que el trobes amb el country, que el trobes amb mogollons de llocs. A la música clàssica hi ha com fingerstyle, també el flamenco. Tot això té fingerstyle perquè el picking té com una tradició concreta, el boom chic aquest, no? Uh-huh. I es troba a molts llocs, no? Als Apalatxes, al delta del Mississippi, a varios puestos. I arrel de músiques d'arrel vaig començar a entrar-hi i em va agradar i estic voltant per allà.
0: Té aquesta cosa també, penso, com molt impulsiva, o sigui, el ritme frenètic per una banda, o aquesta cosa del swing, que és aquesta síncopa, que no és l'ull, que et va arrossegant, no? I que és una espècie com sempre de moviment, que no sé fins a quin punt trasllada també una certa postura a l'escenari i a la vida, saps? De, venga, rock and roll, pa'lante!
1: Sí, té aquesta tendència, tot i que se li ha de buscar... O sigui, per mi la barreja està entre el palante i rock and roll, però que tingui groove. O sigui, això ha de tenir groove, això s'ha de poder ballar, sí. Això s'ha de poder tenir una mica de contenido per atrás, és el que et vull dir. I a la vida també, s'ha de tenir groove, no? El masquerra que es diu. Doncs és aquesta barreja, no? O sigui, si et passes de palante, es cau. I has de donar aquest toque d'agarrar-lo ahí.
0: Ben agarrao. Doncs també estan, per exemple, aquesta també homenatge, en aquest cas a Jerry Reed, amb una revisió amb aquest Alabama Jubilee.

0: Jo m'imagino el Tolo gravant això. Perquè sabies quines vocals anaven a quin lloc o què?
1: Bueno, s'improvisa una mica, però al final és una mica hi-hau, el que es va dient, no? Vas fent això i és el rotllo aquest de la semis. És com poc conegut aquest fenomen. Es diu ifing, i això ho feien Jackie Phelps i Mickey Riddle fa molt de temps en un programa que es deia hi-hau. I clar, ara amb YouTube es pot recuperar tot això. Hi ha uns megacracks. Jo el vaig veure fa, jo què sé, 10 o 12 anys. Vaig començar a veure això i em va flipar. I vaig dir, ho he d'aprendre a fer, d'alguna manera. I fing, sí. No hi ha gaire gent que ho faci, no sé per què. Bueno, fantàstic.
0: I estàs a casa teva, diguéssim, tengo que gravar. A ver, el martes hemos quedado para grabar las voces. A ver, tiquitiquitea.
1: S'ha de practicar abans, que és bastant curiós, perquè et veus a tu mateix practicant això i després tira pa'lante, no? És, venga, dale rec i vamos pa'allà.
0: Hi ha un control de la semifusa que a mi em flipa amb tots aquests temes i tal, que és que tu has de tenir aquesta... O sigui, poder sentir aquesta divisió tan subdivisió clar, tan marcada dintre del cos, si no és impossible, diu.
1: Clar, vas a semicorxeres tota l'estona, no? Sí. Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. I amb aquesta subdivisió, pues, és on jugues, una mica.
0: Doncs recordeu que estarà aquest dissabte al vespre a la sala Jamboree presentant tots aquestes cançons d'aquest nou treball. Passen i vean, que també té aquesta essència com també de los espectáculos, no? D'antanyo, per què aquest Passen i vean?
1: Mira, em va agradar com a nom de debut per un projecte d'aquest estil. Pensé Passen i vean, no? Una mica també... amb la línia del que és la portada, les gràfiques, tot això, penso que està bastant lligat, i és una frase que m'agrada, no es passin i vean ustedes.
0: Uh-huh. De fet, la portada emula com un cinema antic,
1: cinema antic,
0: no?
1: Sí,
0: que també hi ha molt de cine aquí en aquestes cançons.
1: Sí, de fet, hi ha temes que van ser composats originalment fa pràcticament 100 anys o més per cine.
0: Uh-huh. Com quin?
1: Flora de Zalia va ser compost per... a l'època com daurada del cine mexicà, per Manuel Esperón, va ser composada, i no me'n recordo el nom de la pel·lícula on surt originalment, però és una pel·lícula que va començar, o sigui, és una cançó que va, originalment es va publicar per una pel·lícula de cinema, no? Uh-huh. I bueno, ja té una mica, no?, aquest rotllo Chinatown, tot això té, no?, el rotllo luces i, no?, com aquestes èpoques d'antanyo, no?
0: Sí. Anem a escoltar Flor de Azalea, coneguda també molt a través de Jorge Negrete, de Xavi La Vargas i ara també en la veu de l'Alberto Noel.

0: Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras, tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo llegue hora serena a tu corazón. Però també aquesta revisió, no? A un punt, deies tu, una mica més calipso, una mica més...
1: Sí, com et dic, ho vaig veure... Vaig tenir la missió d'imaginar aquest tema d'aquesta manera, no? Amb un toque una mica més exòtic, tipus calipso menor, tipus més sinuós, no? Mm. I és un tema que porto escoltant molts anys i vaig pensar, per què no? No? I estic content, la veritat.
0: És que al final hi ha una cosa que a mi em dóna la sensació que respiren totes aquestes cançons, que és una mica, no sé si és una mica de fum, de pols o de la música, que a mi m'agrada molt la música i els músics que han viscut molts antros, saps? Que han visitat molts subterranis, que igual que l'American Roots, també neix del fang, també neix de tot això, no? El bolero també neix una mica d'això,
1: sí.
0: De lo soterrani, no?
1: Tenen aquests punts comuns d'això, bajos fondos una mica, no? Com dius, lo de los antros, molts cops podríem dir que som antropòlogos, no?
0: Exacte.
1: Pues això, al final, i que no faltin, no? Perquè es coven moltes coses allà i s'aprèn molt, i es genera també poesia, i es genera molta cosa allà. Llavors, sí, totalment tenen punts en comú, no? Tenen... Sí, són diferents tipus de carretera, potser, però tenen característiques similars.
0: Mm-hmm. Jo li deia que me n'alegro que passin aquestes coses com aquest disc, perquè penso que és una sort de refugi clandestí, en el sentit, doncs, que també això, la tradició, és una cosa viva, és un bar encès, deia jo, una nit que no s'acaba, no? És precisament motor i moviment un altre cop, com dèiem abans, per crear coses noves, que estan completament vigents.
1: Penso que sí, que, o sigui, a vegades és controvertit, no?, aquest tema de les tradicions i tot això. A mi m'agrada disfrutar de la tradició, m'agrada, la valoro molt, però penso, com tu dius, que és algo viu, no?

0: que hi ha, no? Però també hi ha temes que porto tocant molts anys i que volia plasmar a dia d'ara, no? Si els discos al final són com una fotografia del moment, no? Tu tens una foto d'aquest moment i és... i ja està, i passaran els anys i quedarà aquesta fotografia. I d'aquí un temps serà diferent, no? I penso que s'ajunten, és com aquest cruce de caminos de músiques que vaig estar tocant durant bastant temps, músiques que començo també a tocar ara, coses noves que es creen, coses antigues que estan, que queden allà, i volia plasmar-ho i deixar-ho allà, no? Deixar-ho com... Esto se hizo así, bàsicament.
1: Mm-hmm. Tu ets molt diferent del Tolo del primer disc de Contra Blues?
0: I, home, jo crec que sí. Jo crec que sí. En essència, potser no, però hi ha hagut una evolució molt gran. Van passar molts anys. El primer disc de Contra Blues és del... penso que és de 2006, 2007 o por ahí... No, 2006 comencem a tocar. El primer disc és del 2008, penso, 2000, por ahí. O sigui, ha passat molt de temps. Curiosament, un dels temes que hi ha en aquest disco està també al primer disc de Contra Blues, que és l'Alabama Jubilee.
1: Mm.
0: I, clar, és una versió completament diferent.
1: Clar, aquí es pot veure la diferència,
0: clar,
1: no?
0: Totalment, i és una formació diferent, no és el mateix tampoc, no? És un quintet a Contra Blues, canta el Jonathan, que ho fa fantàstic, hi ha dues guitarres, és com un altre rotllo, no? En canvi, aquí estem a trios, és un altre concepte, no? Però sí, jo penso que hi ha hagut una evolució i la meva idea és que no pari aquesta evolució, tant musicalment parlant com vitalment, no? Una de les meves maneres de veure la vida, penso.
1: Uh-huh. Perquè quina és la història del Tolo? O sigui, quan vas començar amb la música?
0: La història és... aviam... vaig començar perquè se'm va ficar entre cella i cella el fet de tocar la guitarra, però jo volia tocar una guitarra elèctrica i jo no tenia guitarra elèctrica i tampoc tenia diners per comprar-me una guitarra elèctrica perquè tenia 13 anys, ¿vale? I vaig dir, a ver, ¿qué puedo hacer yo con esto? I tenia una bicicleta que m'havien regalat, una mountain bike bastant, bastant xula. Llavors jo vaig decidir vendre aquesta bicicleta allà on anava de vacances amb els meus oncles. Vaig arribar l'últim dia de vacances sense la bicicleta, em van dir, niño, ¿y la bicicleta? La he vendido. Pero tú estás loco, pero no sé qué, para comprarme una guitarra. Pero si lo vas a dejar en dos días. Yo penso que va ser per portar la contrària, que m'hi dedico professionalment des de fa molts anys. Però va començar així, no? I a partir d'aquí, doncs, pues, vaig començar a fer com unes classes al casal del barri i tot això, no? I vas començant a veure que si tu li dones, et respon. I a partir d'aquí ja em vaig ficar una mica més serio i el dia farà 30 anys.
1: Uah!
0: Sí, sí.
1: I com et veus? Com veus aquells inicis?
0: Pues valents, inconscients, amb il·lusió i sense tenir ni idea i amb moltes ganes de tocar i d'aprendre i de conèixer l'instrument, no? I amb una idea molt, molt com equivocada del que és realment la música fins que hi arribes i veus que el que tens és vocació i per això t'has de quedar, no?
1: Per què equivocada?
0: O sigui, quan tu veus el Jimmy Page o el Jimi Hendrix amb la guitarra, penses, va, esto es aquí, es rockstar, ¿no? Nada más lejos de la realidad, com aquell que diu, ¿no? I és un món que, al final, lo menys interessant és això. Lo més interessant realment és la música. I com endinsar-s'hi, com aprendre, com compartir-la, com fer que la flama no s'esvaeixi, ¿no? Al final, amb aquest temps que corre, a més... I és el que et dic, quan descobreixes que és la teva vocació i que és el que t'agrada fer, és quan et quedes i quan comencen los por amores a l'arte i tot aquest tipus de coses.
1: Mm-hmm. Sí, perquè no és fàcil tampoc mantenir-se.
0: Clar.
1: Ni mantenir-se en el circuit professional i viure d'això, no?
0: Exacte.
1: Escolta, i aquella primera guitarra encara la tens?
0: Encara la tinc, sí, sí, sí, encara la tinc.
1: Com és? Quina és?
0: És una guitarra tipus Strato, a la que jo li vaig fer una espècie de custom shopisme amb 15 anys, amb una lija i un martell, i bueno, te pots imaginar. Però bueno, fa poc la vaig portar a ajustar i mira, funciona i sona prou bé, per lo que és.
1: Molt bé, sí, sí. I avui has vingut amb una Gretsch que...
0: Amb una Gretsch,
1: clar,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Podia ser d'una altra manera. O sigui, tot això sona molt Gretsch, el pont Gretsch, o sigui...
0: El Bixby, sí,
1: el Bixby,
0: sí.
1: Evidentment. I de quin any és aquesta guitarra? Perquè també la veig i em respira història.
0: Aquesta guitarra... em penso que és de l'any 63 o 64 i li vaig comprar de segona mà amb el Dani Baraldés, el Patillas.
1: Home.
0: Que és el Kapellmeister de les guitarres vintage.
1: Sí.
0: I li vaig comprar amb ell fa ja uns quants anyets, ja fa igual 10 anys enrere o així, por ahí. i té algunes modificacions. Hi he canviat algunes peces perquè sigui més funcional, perquè a vegades

0: instruments vintage és el que tenen, que tenen peces que s'han de restaurar. I estic molt content també com sona. És una guitarra que mola, és guai.
1: Doncs anem a comprovar com sona. Anem a escoltar-te en format reduït el Tolo, l'Alberto Noel, aquí, doncs, solo ante el peligro, per interpretar uns d'aquests temes d'aquest Passen i Vean, que serà el que, de fet, obre el disc, que és aquest Get into the Boom Chick. T'escoltem i després continuem parlant.
0: Vamos allá, con Get into the Boom Chick. Aquí, claro, falta tun, tun, tun, tun, tun, tun, del principio, pero bueno, vamos allá.

0: Com es nota aquí el Bixby, eh?
1: Sí, sí.
0: És Bixby total, això.
1: Cançó característic, sí, sí.
0: Get into the Boom Chick, que em sembla una de les cançons més increïbles de, del disc i que té aquesta cosa. És, com ho podem explicar, com ho podem descriure? Que és aquesta melodia que alhora és festiva, com, com divertida i com elegant a la vegada.
1: T'agraeixo, t'agraeixo. Mira, a mi em sembla, sí, m'agrada el que em dius, i la idea és, amb aquest tema, una mica la barreja entre el que és un second line, no?, de New Orleans amb el boom chick del picking tradicional típic, no?, més tipus Kentucky. Penso que és una música que... O sigui, una barreja que queda bastant resultona i queda com saltarina, d'alguna manera, no? A veure, li fiques la melodia a sobre i tenim el resultat que tenim, no? Que és això, que és el Get into the Boom Chick, no? I que parla també una mica de... O sigui, Get into the Boom Chick, mete't en el Boom Chick, entra i és... Parla d'això, si algun cop t'has sentit fotut,

0: aparca un segon si pot ser i balla el so del Boom Chic, no? És una mica aquesta idea.
1: Que meravellós també la música d'arrel americana, que fa molta metareferència, no? sobre la pròpia música i sobre els efectes de la pròpia música.
0: Clar, no? sí.
1: I també hi ha molt de... Deies tu saltarina. Sí, és que el disc també respira fins i tot humor, no? També, no sé, em recorda també aquella frase que deia el Hank Williams, precisament, que també és un dels teus referents i també està certament impresa en aquest treball discogràfic. El Hank Williams deia alguna cosa així com no te tomes la vida demasiado en serio perquè de todos modos no vas a salir vivo de ella.
0: Sí, total. Una mica això, no?
1: Sí, és aquest esperit, no? I no sé si t'acompanya també com dialogues amb tu que portes tanta carretera, com dialogues amb la vida en aquest sentit d'estar sempre amunt i avall, fora, a la furgo.
0: És part del teu treball, al final t'hi acostumes i és com que quan t'ho treuen després no saps què fer, saps? Quan hi ha una època, perquè això també com fluctua, no? Hi ha èpoques que tens més curro i hi ha èpoques que tens menys. I quan hi ha poc, ho trobes a faltar, no? És com necessites aquest moviment, aquest... Hi ha una cosa molt, molt guai de la música, no? Que és que al final acabes arribant a llocs que mai hi aniries molts cops, no? O sigui, llocs que no són turístics, llocs que com molt arrelats a puestos, no? O sigui, que dius, he conegut puestos, gent, situacions que potser mai hagués conegut si no hagués estat per la música, i això és molt maco, això és molt guai.
1: És una vida...
0: A la carretera passa.
1: Sí, totalment. Mm. És una vida molt intensa en aquest sentit.
0: Sí, sí.
1: És com allò que deia també Keith Richards, no? Ell en el seu cas perquè no ha dormit, però que ha viscut com tres vides d'una persona normal, de la quantitat de coses que ha viscut, i la música realment et permet això, estar en llocs molt diversos, veure coses molt...
0: Total. I de fet, hi ha dies que estàs divendres a 700 quilòmetres a no sé on, dissabte de sobte tornes a estar com a prop de casa, després diumenge tornes a marxar, però, bueno, és com... és alocado, és el que té. Però bueno, a mi m'agrada. Ja et dic, part del treball i t'hi acostumes i no t'hi desacostumes, saps el que vull dir? O sigui, sí, vols fer.
1: Després, quan estàs a casa, si hi ha alguna època que no tens feina, ho trobes a faltar.
0: Clar, és per això que he de sortir als bars.
1: Hay bastante de bar también en el disco, ¿eh?
0: I tant, sí.
1: Se respira también. Sí. Escolteu, com ho dèiem, el Jamboree, per cert, que on ha estat gravat el disc?
0: El disc el vam gravar a Medusa, aquí a Barcelona, que és un estudi molt guai i bastant conegut també. El va gravar el Roger Rodés i la mescla l'he fet jo, la producció la vaig fer jo també, i va estar allà gravat a Medusa, que té una sala molt guai i unes prestacions molt xules també.
1: Què tal mesclar el propi disco? Perquè a vegades...
0: És curiós, però tenia ganes de fer-ho, no? I bueno, al final has de veure-ho com el que és fora de... com si tu no haguessis tocat al final. O sigui, has de veure el que està passant allà, tu coneixes molt bé perquè ho has ideat d'alguna manera i saps, tens l'avantatge de ser el que vull, però has de com fer un pas enrere una miqueta per poder veure-ho en perspectiva, no? Perquè si no pot ser una mica estressant a vegades inclús, no? Però, bueno, bona experiència, penso, i content amb el resultat final, o sigui que tot bé.
1: Perquè quin ha estat el procés? Normalment són temes que has començat tu a casa teva i aleshores després els has posat en comú amb l'Anton i l'Ivan.
0: Clar, jo vaig fer... O sigui, el procés és... Volia tirar això endavant i jo em conec. I sóc una persona que sóc bastant perfeccionista, llavors... Si jo... penso que primer de tenir el material i després buscar la data, encara no estaríem aquí ara. Encara no tindria la data del disco. Llavors, vaig dir, primer de tot, estudi. Escolta, Roger, quan puc anar? Vale, tants dies no sé què, vale, ok. I tenia, jo què sé, com 3 mesos de marge. I vaig dir, vale, què tengo? Una idea feliz. I poc més. I vaig dir, vale, pues fica't a composar temes, parla amb l'Ivan i amb l'Anton, i abans vaig agafar com el pack de repertori que és el disco, els hi vaig passar i vaig dir, chicos, vamos a grabar esto, ¿vale? Vale, vam fer un parell d'assajos i pa dentro.
1: O sigui que sota pressió, si no, res.
0: Si és que si no, no em funciona, perquè jo em vaig penjant, no, bueno, sí, un tema mal, va, no, anem a fer, no, mira, és que aquest, mira, ja, el compàs 4, no, és que hem de... No, i llavors jo em conec, i seria així. Llavors, va ser, data, quan em queda, tal, vale, ara espavila't i ara amb tot el màxim que arribis cap allà.
1: I el que dèiem abans, potser també fora micro, de la falta de decisió.
0: Clar, clar,
1: de,
0: clar. Dir,
1: ha d'estar per aquell dia i ja, o sigui, la decisió l'has de prendre.
0: Sí, sí, per això.
1: No prendre la decisió també és prendre una decisió, no?
0: Clar, clar, però el que necessitava era tirar el projecte endavant. Mm. I si no ho hagués fet així, no ho hagués tirat endavant encara. O sigui, encara estaria donant voltes i pensant i fent temes i més temes i descartant coses i vaig dir, no. Data... i pelante.
1: Quants temes més tens? O sigui, tens més material?
0: Top secret.
1: Yes,
0: this is top secret.
1: Titular.
0: No, de moment, llançant això, i idees unes quantes, però saps aquestes idees peregrines que tens por ahí perdudes, sí que quan dius, vale, època de composició, tira de catàlogo, què tens? Del dia aquell sortint del bar de no sé on, que se't va acudir i vas gravar el mòbil no sé quant, aviam, això funciona. Ah, vale, hòstia, sí, sí, doncs mira, aquí hi ha algú, no? Ah, mira, no, aquí no, aquí tal, a veure... I comences i dius, aviam, de què vull parlar ara? No? I, i tires cap endavant.
1: Aquests àudios estan bé, perquè a mi a vegades m'ha passat de gravar un àudio i a més que sigui la nit potser i que no, a millor estàs a casa amb més gent i gravar com molt fluixets i el dia següent escoltar i dir, però això què és?
0: Sí, sí.
1: És que desastre.
0: Hi ha de tot. Hi ha l'escoltar-ho i dir, oh no, i passa, next, i hi ha l'escoltar-ho i dir, aquí tenim alguna cosa. Sí. Sí, sí, sí.
1: És maca aquesta sensació, no?, d'aquí hi ha alguna
0: cosa. Sí, sí, sí. Aquí tenim alguna cosa, doncs vinga, va, anem a començar a desenvolupar-ho.
1: Uh-huh. I així vas desenvolupar, i també vas desenvolupar, per exemple, doncs, aquesta revisió del Merle Travis, que és aquest Nine Pound Hammer.
0: Nine Pound Hammer, un clàssic de Merle Travis.
1: Què suposa aquest tema per tu?
0: Bueno, suposa l'apropament al llenguatge com més tradicional de Kentucky, no? El picking d'allà de... El que va com... El thumb picking del Travis picking, una mica, no? I és com el... Suposa això i suposa també una mena de connexió, perquè o sigui, jo, les meves arrels estan a la part materna, està a Puerto Llano, Ciudad Real, on hi havia unes mines de carbó que treballava el meu avi. Va morir molt jove, va morir més jove que del que sóc jo ara. I era un treballador de la mina, i aquestes cançons que fa Mel Travis parlen, en un altre lloc del món, d'històries similars, de miners, de gent que treballa a les mines de Kentucky, de lo dur que és, i això d'alguna manera em va fer també com lligam, o sigui, em va ressonar d'alguna manera amb algú, no? Tot el tema de les mines, el tema del finger picking, el tema del Kentucky picking, i és un tema que volia gravar també, per aquests motius, sí.
1: Doncs és un tema que parla del tolo i de quina manera l'escoltem. Això es diu Nine Pound Hammer, el set és tot teu.

0: Yeah.
1: I'm just a poor boy down in the Tennessee, però a vegades el Tennessee pot parlar també de nosaltres, i és que aquestes cançons com aquesta doncs imprimeixen estil, és aquest instint, aquest calidoscopi de músiques, de sensibilitats, d'històries i de històries de la vida real, com la història de l'Alberto, no? En aquest cas del seu avi, que se llamava como tú, es deia como tú.
0: Alberto, sí, Alberto Calvillo es deia. I ell pues, va morir molt jove, amb 41 anys, penso, arrel d'una malaltia pulmonar que va controlar a la mina, clar.
1: Mm-hmm, treballant.
0: Sí.
1: Què pensaria ara, no? Que és fort, o sigui, la vida és molt boja. És... Ara, després de no sé quants anys després, no? Resulta que hi ha una cançó inspirada a Tennessee,
0: sí.
1: Que parla d'ell.
0: Sí. Total. Bueno, unes quantes. El Mel Travis va fer unes quantes d'aquestes des del seu primer disco, el Folk Songs from the Hills, no? Que és tot acústic. Va fer unes quantes, no? Darkest Attention, aquesta del Nine Pound Hammer, 16 Tones, no? Són temes que tots parlen com de les mines, del treball, de tot això, no? I de lo dur que és.
1: Mm-hmm. Sempre hi ha hagut, doncs, estretament lligat a aquest tipus de músiques, també tota aquesta consciència de classe, totes aquestes músiques lligades a feinejar, no? Músiques que fins i tot rítmicament a vegades doncs, es composaven com eren aquestes feines. Alberto, és un plaer de tenir-te avui aquí, de gaudir del teu fingerpicking i de la teva guitarra fantàstica. Aquesta tarda estaràs a Jamboree, si ens estàs escoltant, en digital, demà, dissabte, a la nit. I si estàs escoltant en directe, dissabte a la nit, doncs ara mateix estàs al Jamboree. Aneu corrents cap al Jamboree. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui i ens retrobem als escenaris.
0: Moltes gràcies a tu.

El gran silencio, però no el silenci d'estils, perquè estilísticament realment és tota una meravella. Doncs hi ha rumba, hi ha salsa, hi ha bolero, hi ha bachata, hi ha flamenco, blues, paso doble, polka o també el folklore de New Orleans. Tot això condensat en aquestes 10 cançons que conviuen, doncs, a vegades entre la guitarra flamenca, l'americana i també la llatina, i sempre també amb una bona dosi d'humor.

Ei, família, què tal? Com esteu? Ja tornem a ser aquí, avui amb l'últim episodi de l'especial del pop d'abans molava més dedicat als Beatles. Ens vam quedar a inicis de 1969, quan després d'una carrera espectacular i plena d'èxits internacionals, els Beatles es trobaven en el seu pitjor moment. No és que no tinguessin reconeixement, ja que tot el que treien era un número 1 internacional, sinó que la relació entre ells estava en hores baixes des de la gravació del disc blanc l'any anterior, amb moltes discussions i cada un dels Beatles gravant les seves cançons per separat, i fins i tot amb Ringo Starr deixant el grup i tornant al cap de poc. Després, George Harrison va fer el mateix el gener de 1969 durant la gravació del que posteriorment seria el documental i el disc que portaven el títol d'una de les cançons més conegudes dels Beatles, l'enèsim número 1 de la banda, aquesta Let It Be.

Tant el documental com el disc i el single de Let It Be es van publicar un any més tard quan els Beatles ja s'havien separat. Ups, he fet un spoiler aquí ara. Sí, els Beatles es van separar poc després. Es veia venir, no? L'atmosfera aquell 1969 ja era insuportable i a tot això que comentàvem abans hi hem d'afegir que Yoko Ono estava constantment a l'estudi amb John Lennon. Al principi va ser una cosa estranya per la resta de la banda, ja que fins llavors mai havien tingut les seves parelles allà presents constantment mentre ells gravaven. Però s'ha de dir que, contràriament al que s'ha cregut durant molts anys, el fet que Yoko Ono estigués present mentre els Beatles treballaven no va ser tan problemàtic. El problema principal va venir provocat l'any 1967 per la mort de Brian Epstein, el seu mànager, el que els portava els comptes, el que s'encarregava que no els enredessin, que tot anés bé i que estigués tot ben organitzat. Sense ell no hi havia ningú que posés seny i els Beatles van fer diversos passos en fals, sobretot amb la creació de la seva empresa Apple, en què tenien una botiga que no va durar gaire, un estudi que van encarregar aquell entabanador anomenat Magic Alex, que va fer una xapussa monumental dilapidant un munt de diners i que posteriorment van haver de reconstruir de zero, i sobretot, el problema era que no hi havia ningú dirigint. Els que s'encarregaven de tot això eren o bé els propis Beatles o bé la gent de l'entorn del grup que no tenien cap tipus d'experiència. I aquí és on entra un altre element clau, el mànager Alan Klein, antic representant dels Rolling Stones, el típic mànager dels anys 60 que se les sabia totes i s'aprofitava dels artistes per enriquir-se. Doncs l'home va saber entabanar Lennon, Harrison i Ringo Starr per portar els afers econòmics d'Apple, però no va aconseguir-ho amb Paul McCartney, que li va veure el llautó i que, a més, volia que qui portessin els comptes fossin Lee Eastman i John Eastman, el pare i el germà de la seva esposa Linda McCartney, amb qui es va casar el 12 de març d'aquell mateix 1969. Aquests dos punts de vista tan diferents i oposats van portar les tibentors més fortes a la banda. McCartney no va voler signar el contracte amb Alan Klein, però estava en minoria, i l'any següent, 1970, quan es va publicar el disc Let It Be, els altres Beatles havien encarregat al prestigiós i excèntric productor Phil Spector que s'encarregués de la mescla del disc, i aquest no només va mesclar les cançons, sinó que també hi va afegir un munt de sumptuosos arranjaments orquestrals sense permís de McCartney a cançons seves com aquesta The Long and Winding Road.

The Long and Winding Road, una cançó que Paul McCartney va concebre com una balada senzilla amb base de piano i que Phil Spector va convertir, sense el seu permís, en una balada èpica amb acompanyament orquestral i coral. Que veure, l'arranjament té coses interessants, com la melodia de les parts instrumentals, però hi ha moments en què em sembla excessiu i recarregat, i sobretot és molt trist fer això sense el permís de l'autor de la cançó. Però bé, ja veiem com estaven les coses entre McCartney i la resta dels Beatles. Phil Spector també va afegir elements orquestrals i corals a altres cançons, com per exemple una cançó que, tot i que surt al documental Let It Be, la versió que surt al disc s'havia gravat l'any anterior, i és una meravellosa cançó de John Lennon amb un aire força místic. Però com que la versió orquestrada i coral de Phil Spector em sembla que trenca tot l'esperit místic de la cançó i també la trobo molt recarregada, us posaré la versió original que es va publicar l'any 2003 com a part del disc Let It Be Naked, un projecte sobretot de Paul McCartney, un cop Lennon i Harrison estaven morts, perquè el disc Let It Be aparegués sense les orquestracions de Phil Spector, més com havia de ser, com aquesta Across the Universe. What?

Un cop es va donar per finiquitada la gravació del documental i del disc Let It Be, els Beatles es van prendre un temps de descans, que els feia molta falta. George Harrison se'n va anar de viatge, Ringo Starr va filmar la pel·lícula The Magic Christian, que coprotagonitzava amb Peter Sellers, Paul McCartney es va casar amb Linda Eastman i John Lennon es va casar amb Yoko Ono i se'n van anar de lluna de mel, en què van protagonitzar les seves famoses allitades per la pau. Per denunciar les guerres en general, i en particular la de Vietnam, John Lennon i Yoko Ono van escenificar dues protestes en dos hotels en què estaven allotjats a Amsterdam i a Montreal. En lloc de fer una seguda, com es solia fer llavors per protestar, van fer una llitada, és a dir, es van quedar estirats al llit, sense fer res, envoltats de periodistes. I just després, a París, Lennon va escriure una cançó que descrivia totes les seves experiències dels darrers dies, des del casament fins a les diferents etapes de la lluna de mel, incloses les allitades. Així que van tornar de la lluna de mel, Lennon es va presentar immediatament a casa de Paul McCartney amb moltes ganes de gravar ja la cançó. I com que els altres dos Beatles encara eren fora i Lennon estava ben impacient, entre ells dos van gravar tots els instruments i veus d'aquesta balada de John i Yoko.

The Ballad of John and Yoko va sortir com a single un mes i mig més tard de la seva gravació, a finals de maig de 1969. I, és clar, va ser un altre número 1 en diversos països i reflecteix la connexió especial entre Lennon i McCartney, ja que en agraïment a l'ajuda que li va prestar per gravar aquesta cançó, Lennon va atorgar la meitat de l'autoria del seu primer single en solitari, Give Peace a Chance, a McCartney, tot i que ell no hi tenia res a veure. Però els problemes extramusicals dels Beatles, que comentàvem al principi d'aquest episodi, van tornar a distanciar-los poc després. Semblava que tot petaria, però el mateix McCartney va agafar tothom per sorpresa quan va suggerir que els Beatles gravessin un altre àlbum. El productor George Martin, que havia quedat ben escarmentat a les sessions del disc anterior, va accedir-hi amb la condició que el grup li permetés produir l'àlbum com solien fer anteriorment als estudis EMI i que hi hagués una certa dosi de disciplina. I el cert és que va funcionar prou bé. Les sessions van tenir un bon rotllo general, els Beatles van treballar bé junts i van fer cançons espectaculars com la que enceta aquest disc, Come Together.

Come Together, una cançó de John Lennon que en si no seria una meravella. Seria un rock and roll normal i corrent si no fos per l'originalíssima bateria de Ringo Starr i la tremenda línia de baix de Paul McCartney que li donen un punt realment característic. Una cançó que va sortir com a single de doble cara A juntament amb una de les millors cançons de George Harrison. Una balada senzilla, bonica, precisa, amb molt de gust, amb una gran melodia i acords, un canvi de to sublim a la meitat, un solo de guitarra del mateix Harrison perfecte i una línia de baix de McCartney increïble i realment original. Parlem de Something.

Something, la segona cançó més versionada de la història, després de Yesterday dels mateixos Beatles. Una meravella de George Harrison que va rebre el Premi Ivor Novello a millor cançó de 1969 i que forma part del que va ser l'onzè disc d'estudi dels Beatles. Un disc que en principi volien titular Everest, inspirats per la marca de tabac que fumava l'enginyer de so Jeff Emerick. Però quan estaven preguntant-se com s'ho farien per anar a l'Himàlaia a fer-se una foto per a la portada, Ringo Starr en va deixar anar una de les seves i va dir: «I si simplement el titulem Abbey Road i sortim aquí fora a fer-nos la foto?» I així va ser. Uns dies més tard, el grup va sortir dels estudis EMI, va creuar el carrer Abbey Road pel Pas de Zebra uns quants cops, i ja està, ja tenien la portada, una de les portades més icòniques de la història, imitada centenars de vegades per altres artistes o, sobretot, per la gent que visita Londres i es desplaça fins davant dels estudis d'EMI, uns estudis que, justament per l'èxit del disc, l'any següent ja van passar a anomenar-se estudis Abbey Road. La portada, per cert, també és històrica, ja que va ser la primera en què no hi surt el títol del disc ni el nom del grup, però els Beatles eren tan coneguts que no feia falta i el disc va ser un èxit espaterrant de vendes arreu del món. I és que es tracta d'un discàs amb majúscules, molt variat i ple de grandíssimes cançons. Una de les més destacades, sobretot per la increïble veu de Paul McCartney a les tornades, és aquesta, Oh Darling.

Road, Darling, aquesta cançó inclosa al disc Abbey Road dels Beatles, té la seva història. I és que un cop enllestida la part instrumental, cada dia Paul McCartney arribava a l'estudi i el primer que feia era cantar aquesta cançó, a veure si aconseguia la interpretació trencada que tenia en ment. Només feia un intent, i si veia que la veu li havia quedat massa neta, ho deixava, i ja ho intentaria el dia següent. Al final li va quedar prou bé, no? Doncs John Lennon deia que no, que ell l'hauria cantat millor. El que també està molt ben cantat són les harmonies vocals dels tres Beatles. No sé si us heu fixat que han estat sonant de fons a les estrofes. I és que aquest Abbey Road destaca per la quantitat enorme de cançons que tenen precioses harmonies vocals a tres veus de Lennon, McCartney i Harrison. Una cançó en especial reflecteix això a la perfecció. Una cançó increïble, sublim, harmònicament molt complexa. I amb aquests tres Beatles cantant la cançó sencera junts i harmonitzats a la perfecció tres vegades i sonant així nou veus juntes per dotar de molta profunditat aquesta Because.

Because, aquesta cançó de John Lennon inspirada en la sonata Clar de Lluna de Beethoven, com hem pogut apreciar, és una de les cançons dels Beatles amb una instrumentació més senzilla. La van gravar amb Lennon tocant la guitarra elèctrica, el productor George Martin replicant exactament els mateixos arpegis de Lennon nota per nota, amb un clavicèmbal elèctric i McCartney acompanyant amb el baix. Posteriorment, George Harrison va afegir-hi unes melodies amb diversos sons d'un sintetitzador que havia sortit feia poc i que Harrison havia comprat uns mesos abans, el Moog, un mític sintetitzador consistent en un teclat i un panell enorme amb un munt de rodetes, botonets i forats per fer connexions amb diferents cables i que Harrison va fer servir en una altra de les cançons que va portar aquest Abbey Road. I quina cançó! Preciosa, amb molt de ganxo, amb una gran guitarra, grans harmonies, és clar, i una part central amb un compàs molt estrany i interessant musicalment. Dit això, segur que la coneixeu, l'heu sentit molts cops i diria que segurament us agrada aquesta Here Comes the Sun.

Here Comes the Sun, una altra cançó espectacular de George Harrison inclosa al disc Abbey Road dels Beatles. Ja veieu que Harrison estava en la seva cúspide compositiva, amb cançons tan destacades com aquesta o Something. I no era l'únic Beatle en la seva cúspide compositiva, Ringo Starr també. Que a veure, no era gaire difícil, només havia compost una cançó, i força fluixeta, en tota la discografia del grup, però en aquest disc, amb l'ajuda de George Harrison, tot s'ha de dir, aporta una molt bona cançó que canta ell mateix. Una cançó que va començar a escriure quan li van explicar a Sardenya que els pops van viatjant pel fons del mar recol·lectant pedres o objectes brillants amb què acaben construint el seu propi jardí. Veient les tensions dins els Beatles, ell mateix també tenia ganes de desaparèixer, metafòricament entenc, al fons del mar. I d'aquí va sorgir aquesta Octopus's Garden.

Octopus's Garden, aquesta cançó escrita i cantada per Ringo Starr, part de la primera cara del disc Abbey Road dels Beatles, un disc que destaca també per la seva cara B, que després de Here Comes the Sun i Because inclou 8 cançons, a vegades fins i tot cançons inacabades, unides entre elles, creant el que seria un medley o popurri de 16 minuts de durada que a mi, personalment, m'encanta. Em flipa com les cançons van desembocant l'una en l'altra amb les seves diferències, a vegades abismals, i l'efecte que crea em va fascinar des del primer dia que vaig escoltar aquest àlbum. Aquest medley el podríem dividir en dues parts. La primera part, amb 5 cançons, és força més llarga i variada, i la segona part conté 3 cançons que posen un final èpic a aquest Abbey Road. Són Golden Slumbers, Carry That Weight i The End.

El 20 de setembre de 1969, John Lennon va anunciar en privat a la resta de la banda que deixava el grup, però van acordar mantenir-ho en secret per no afectar les vendes del disc. El 10 d'abril de l'any següent, just abans de la publicació del disc Let It Be que s'havia gravat prèviament i després que s'ignoressin les seves peticions d'eliminar les exagerades orquestracions de Phil Spector, Paul McCartney va anunciar públicament que abandonava el grup i que els Beatles es dissolien. Així doncs, aquesta The End que acabem d'escoltar té un títol molt adequat, El final, ja que seria l'última cançó de l'últim disc que van gravar els Beatles. Si no fos perquè després de 14 segons de silenci apareix una mini cançó que havia d'anar enmig del medley de la cara B del disc però que van descartar. Paul McCartney va demanar als enginyers que eliminessin aquella gravació, però a EMI no es llançava res que haguessin gravat els Beatles i l'operador de cinta de l'estudi va decidir col·locar aquella mini cançó al final de tot el disc, ben separada de la resta. A McCartney li va agradar l'efecte que feia i allà es va quedar. I ja veureu que entra ben abruptament, ja que inclou l'acord final de la cançó anterior del popurri i acaba sense l'última nota, que ja seria la primera de la cançó que li anava al darrere originalment. Aquesta mini cançó, amb només Paul McCartney a la guitarra i a la veu, és Her Majesty.

0: gonna make a mine.
1: Her Majesty, aquesta curiosa minicançó dedicada a la reina d'Anglaterra que tanca el disc Abbey Road per accident, és la cançó més curta de la història dels Beatles, amb només 23 segons de durada. Un bon contrast amb la cançó que tanca la primera cara del disc Abbey Road, que és la cançó més llarga mai publicada pels Beatles, amb una durada de quasi 8 minuts. La primera cançó que els Beatles van gravar per aquest àlbum, i que per això compta amb Billy Preston a l'orgue, ja que encara formava part de la banda. Una cançó molt original que, tot i la seva durada, només té 3 frases de lletra que es van repetint i repetint durant la cançó, però a mi m'encanta. I un final èpic i molt original en què una frase i uns arpegis de guitarra van repetint-se i repetint-se mentre va entrant tot de soroll, mica en mica, cada cop més fort, generat per John Lennon amb el sintetitzador Moog de George Harrison, fins que la cançó acaba abruptament al moment més inesperat, la qual cosa va fer pensar a molta gent que se'ls havia espatllat el tocadiscos o que el disc era defectuós. Però no, era l'última broma de John Lennon amb els Beatles, al final de la cançó amb què tancarem aquest superespecial de 6 episodis del pop d'abans molava més, dedicat al grup més important i influent de la història. Aquesta, I Want You, She's So Heavy. Esperem que us hagin agradat aquests programes, que hagueu gaudit molt de la música dels Beatles, que hagueu descobert molts detalls interessants de la seva història i ens veiem la setmana que ve. Fins llavors, moltes gràcies.

0: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
1: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
2: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
3: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
4: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
5: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
6: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
7: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
8: La música és una creació humana única. No?
7: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
8: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
7: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
1: Un dispositiu d'alliberació sònica.
9: Ràdio 4.

0: El mes de juny de 2026 serà recordat com un moment clau per la biotecnologia i l'agricultura europees. El Parlament Europeu ha aprovat una nova normativa que permetrà l'ús de plantes editades genèticament amb tecnologies com CRISPR, una eina que permet modificar l'ADN de manera molt precisa. Aquesta decisió posa fi a anys de bloqueig regulador que havien deixat Europa en desavantatge respecte a altres països. Gràcies a aquestes tècniques es podran desenvolupar cultius més resistents a plagues, millor adaptats al canvi climàtic i potencialment més productius. La normativa, però, estableix algunes restriccions sobre els tipus de modificacions que es podran aplicar. Diversos experts consideren que aquests límits responen més a criteris polítics que no pas a evidències científiques. Tot i així, l'aprovació representa un avenç significatiu en la incorporació de les noves tecnologies genòmiques a l'agricultura europea i, sobretot, obre un nou camí pel desenvolupament de la recerca vinculada a l'alimentació.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria. Què tal?
2: La reproducció assistida i la medicina regenerativa són dos dels camps de la biomedicina que més han avançat en les darreres dècades i han estat transformant la vida de milions de persones. La reproducció assistida ha fet possible que moltes persones amb problemes de fertilitat puguin tenir fills, gràcies a tècniques com la fecundació in vitro, que des del naixement del primer nadó proveta l'any 1978 al Regne Unit ha donat lloc a més de 12 milions de naixements arreu del món.
0: Paral·lelament, la medicina regenerativa aprofita el potencial de les cèl·lules mare per reparar o substituir teixits i òrgans danyats, obrint noves perspectives pel tractament de diferents malalties. Aquests dos àmbits comparteixen una mateixa base científica, el coneixement profund de les primeres etapes del desenvolupament de la vida i del funcionament de les cèl·lules mare.
2: Per entendre millor aquest món, avui conversem amb una de les científiques que ha contribuït decisivament a fer avançar aquests camps, la investigadora Anna Veiga, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBELL. A la segona part, parlarem amb Nadia Blagordonova, investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB i l'Institut de Ciències Especials de Catalunya, i fa poques setmanes va recollir el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Anna Veiga és llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Ciències Biològiques, que ha dedicat més de 40 anys a la recerca en reproducció humana, embriologia, genètica i medicina regenerativa. La seva trajectòria va començar en l'Institut Universitari de Sheus, on va dirigir el laboratori de fecundació in vitro que va aconseguir el naixement de la primera criatura concebuda per fecundació in vitro a l'estat espanyol. Actualment és la cap del grup de recerca de teràpia amb cèl·lules mare pluripotents dins del programa de medicina regenerativa de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, IDIBELL. També és directora del Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona al mateix institut. Entre les nombroses distincions que ha rebut, destaquen la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica de Catalunya i la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya.
2: Benvinguda, Anna.
4: Hola.
0: Honor tenir-te aquí en el programa avui.
4: Un honor per mi.
2: Vostè va participar, com hem sentit ara, no?, al naixement del primer nadó concebut per fecundació in vitro a Espanya l'any 1984. Quan mira enrere, no?, quantes coses han canviat, no?, suposo, en el món de la reproducció assistida des de llavors?
4: Moltíssimes, moltíssimes. Vam començar, doncs, això fa molts anys, i va néixer la Victòria com a primer exemple de que realment estàvem fent les coses més o menys bé. I en aquests moments jo venia pensant, si em preguntessin les coses més importants que han passat en reproducció assistida en aquests últims anys, jo en destacaria dues, una de bona i una de dolenta. La bona, es va començar per la bona, és que han aparegut molts grups de recerca. Estic parlant sobretot del que succeeix aquí, però també és una mica el reflexe del que succeeix a Europa i a altres països. Es fa recerca en reproducció, en fertilitat. Quan vam començar nosaltres, tot això estava en una fase molt embrionària. I la veritat és que això és molt bo, perquè hi ha grups molt bons, s'hi està dedicant diners, i bueno, s'entenen molt, molt millor les coses de les que les enteníem nosaltres quan vam començar a treballar. La part dolenta és que tot el tema de la reproducció assistida ha agafat un caire comercial realment terrible, terrible.
0: No, però hi ha diners en joc, no?
4: Hi ha diners en joc, però com en moltes altres especialitats mèdiques. Però en aquest cas, jo diria que aquesta deriva tan comercial està fent mal. Està fent mal perquè s'estan utilitzant tècniques o es proposen tècniques determinades sense cap fonament científic, sense haver demostrat que serveixin de gran cosa. Són els propis pacients moltes vegades els que les demanden. És a dir, que tota la deriva aquesta, diguéssim, és algo que no m'agrada, que trobo que està fent mal en aquesta especialitat.
2: Després entrarem una miqueta més amb el tema de la reproducció assistiva. Primer potser comencem una mica més amb la recerca que esteu fent a Lili Vell. Treballes, no?, amb cèl·lules mare pluripotents. Uh-huh. Què són? Explica'ns una mica.
4: A veure, són un tipus de cèl·lules mare, perquè la gent quan parla de cèl·lules mare engloba moltíssims tipus cel·lulars i això, bé, presta confusió. Les cèl·lules mare pluripotents són les que serien com les cèl·lules mare embrionàries, les que provenen d'embrions. Tots hem sigut cèl·lules mare embrionàries quan ens vam anar convertint en un individu, diguéssim. Aquesta és la base. I vol dir que aquestes cèl·lules tenen la capacitat de convertir-se en qualsevol tipus cel·lular. Aquesta és la seva gran propietat. En aquests moments, a més de les cèl·lules mare embrionàries, amb les que treballem des de fa ja molts, molts anys, es treballa amb un altre tipus de cèl·lules pluripotents, iguals que les embrionàries, però que no necessiten d'embrions per aconseguir-les. I aquestes cèl·lules són les que s'estan utilitzant en tots els laboratoris a nivell mundial que fan medicina regenerativa. Són les cèl·lules, es diuen IPS, cèl·lules de pluripotència induïda. I són iguals que les embrionàries. I poden donar lloc a cèl·lules de la retina, a cèl·lules del cor, a cèl·lules a neurones, a cèl·lules de la pell, a cèl·lules de l'intestí, a tot tipus de cèl·lules.
0: Perquè
4: pluripotents.
0: Perquè l'altra categoria, diguem, perquè ens entenguem, serien les cèl·lules especialitzades.
4: Exactament, és a dir, imaginem-nos com una piràmide, per dir-ho d'alguna manera. A dalt de tot hi ha l'embrió, que és tot i potent, a sota hi ha les pluripotents, que són aquestes, i a mesura que anem baixant en la piràmide, van perdent potència, fins a arribar a les cèl·lules que són totalment especialitzades i que no són capaces de convertir-se res més que en elles mateixes. Poden anar donant, per divisions, cèl·lules iguals que elles, però no poden convertir-se en res més. I a dalt de tot, és les que poden convertir-se en tot.
0: I posats a reparar un òrgan, no és més fàcil agafar aquelles especialitzades en aquell òrgan que no recorre en aquestes més de pisos superiors, pluripotents i que serveixen per tot?
4: Sí, el que passa que és que hem d'arribar en aquestes cèl·lules, i aquestes cèl·lules, a més, les especialitzades, tenen una capacitat limitada d'anar produint més cèl·lules. Les mare, com el seu nom indica, són les que tenen la capacitat d'anar donant generacions i generacions de cèl·lules. Aleshores, la idea de la medicina regenerativa és, a partir d'aquestes cèl·lules mare pluripotents, aconseguir el tipus cel·lular d'interès per tractar aquella malaltia, fabricar-les en el laboratori i utilitzar-les per fer un trasplantament a la persona que les necessiti.
2: Quins resultats, comentaves, la medicina regenerativa, no? Estem veient més prometedors avui en dia, no? Què estem intentant investigar en tot aquest camp?
4: A veure, com en tot en ciència, però sobretot en ciència que afecta a la salut de les persones i al benestar de les persones, sempre les expectatives són molt altes i sempre tenim tots, i també penso que també els investigadors també tenim aquesta tendència a fer, no diré que promeses, però a tenir unes expectatives molt altes i a dir, bueno, això d'aquí 10 anys ja estarem resolent el problema. Fa molts anys que parlem de cèl·lules mare pluripotents, fa molts anys que parlem d'embrionàries i aquests resultats tan espectaculars està costant una miqueta més del que ens pensàvem en arribar. El que passa que sí, s'estan obtenint resultats, s'estan ja fent assajos clínics amb aquestes cèl·lules fabricades a partir de cèl·lules mare pluripotents, en Parkinson, se n'estan fent en diabetis. El que succeeix és que primera, costa molt de posar en marxa aquests assajos clínics. La regulatòria és una maquinària molt, molt feixuga a l'hora de... Bueno, com és lògic, perquè finalment el que hem de vetllar és per la seguretat del que fem. No podem envalentonar-nos i decidir que posem cèl·lules en una persona si no tenim molt clar que allò no només el curarà o li resoldrà la situació, sinó que sobretot no serà pitjor que el que estàvem en aquell moment. Per tant, sí, anem a poc, però sí, hi ha bones expectatives, ja dic, ja hi ha assajos clínics en funcionament amb diverses malalties. Degeneració macular, els japonesos estan ja funcionant amb assajos clínics en aquest sentit. Parkinson, també a Estats Units i a Japó. Bé, a poc.
2: I en què es basen aquests assajos? És treure les cèl·lules gastades, podríem dir, posar-ne de noves?
4: Bueno, potser no cal treure les gastades, perquè pobres, elles soles s'eliminen, però sí posar cèl·lules que funcionin, que hem fabricat al laboratori.
2: La recerca, no?, amb embrions humans continua generant gran debat, no? De fet, amb humans no es pot fer. Quines garanties, no?, existeix actualment perquè això no passi? Quin és aquest gravant?
4: Jo crec que s'ha de distingir molt bé la finalitat d'aquesta recerca. I en diferents països hi ha diferents legislacions. En alguns països es permet fer recerca en embrions humans i en d'altres no. A Espanya es pot fer recerca en embrions humans. Nosaltres, per exemple, hem tingut diversos projectes en els quals hem utilitzat embrions que han quedat sobrants de reproducció humana assistida que les parelles han volgut dedicar a la recerca i que hem utilitzat per fer recerca amb aquests embrions. Una cosa és fer recerca i intentar respondre a qüestions. I una altra cosa és utilitzar aquests embrions amb els quals es fa recerca per utilitzar-los per reproducció. Això és el que no s'ha de fer fins que no tinguem realment molt clar que el que estem fent està bé, és segur i és un benefici per aquella parella i sobretot per aquell individu que ha de néixer. Aquesta seria la gran cautela. Però la recerca en embrions s'ha de potenciar i s'ha de fer. I, de fet, el que destacava amb la primera pregunta que m'heu fet en el programa és precisament que hi ha molts grups en aquests moments, o bastants grups en aquests moments en el nostre país, que estan fent recerca en reproducció, molta de la qual implica l'utilització d'embrions d'una qualitat realment excepcional, i això és molt bo.
0: Perquè aquestes altres cèl·lules que abans has comentat, les mare no embrionàries, no?
4: Les IPS,
0: d'on s'extreuen?
4: Aquestes cèl·lules, això és una feina d'un investigador japonès realment brillant. Aquest investigador, que es diu Shinya Yamanaka, va fer un experiment en el qual va intentar entendre què era el que els donava a les cèl·lules mare embrionàries la capacitat de ser pluripotents. I va determinar uns 20 i pico de gens que eren importants perquè allò passés. Va anar reduint aquest nombre de gens fins que va acabar només amb 4 gens que eren absolutament imprescindibles i que va sobreexpressar amb una cèl·lula qualsevol, una cèl·lula de la pell, una cèl·lula de la sang, una cèl·lula del fetge, de la que fos. I apretant l'expressió d'aquests gens en una cèl·lula, la converteixes en una cèl·lula pluripotent. Entenc. Això li va valdre al cap de molt pocs anys, al cap de 8 o 9 anys o 10, el Premi Nobel. Que això és molt poc habitual, normalment, des que una persona
0: fa... Són trajectòries llargues,
4: passen,
0: no?
4: Sí, i se'ls dona a investigadors molt sèniors. Clar, en aquest cas... es va descriure això, es va publicar. Els mesos de publicar-ho, tots els laboratoris del món que estàvem treballant amb embrionàries vam intentar fer el mateix que havia fet ell i va funcionar a la primera. És a dir, evidentment que se li havia de donar el Premi Nobel perquè realment va fer un descobriment o una recerca absolutament capdalt. i molt reproduïble, que això...
2: Hem parlat també la introducció, no?, d'editar gens, de, no?, de crear òrgans en crus al laboratori. Quines línies vermelles creus que la societat no hauria de traspassar, no?, en la medicina regenerativa en general?
4: A veure, el que pretén la medicina regenerativa, i en aquests moments se n'està parlant moltíssim, de longevitat, i també amb un caire, aquest caire comercial que comentàvem al principi també. El que hem de pretendre és intentar millorar la qualitat de la vida de les persones. No serveix de res augmentar la vida d'una persona si aquesta persona ha d'estar en una cadira de rodes, en unes condicions físiques i mentals deplorables. El que hem d'intentar és que el temps que aquella persona pugui viure, intentant curar les malalties que puguin anar apareixent i donant-li una qualitat de vida. Per mi, aquesta línia vermella és fàcilment traspassable. Bueno, els matisos són difícils,
2: no?,
4: de realment tenir-los clars, però en qualsevol cas el que volem és això: millorar la qualitat de vida de les persones i entendre també l'envelliment. És a dir, hi ha molts grups en aquests moments que estan treballant en envelliment i treballen en l'envelliment per entendre per què es produeixen aquestes malalties degeneratives que apareixen al final de la vida. Fa 90 anys no parlàvem d'Alzheimer.
0: Hi havia pocs ciutadans amb 90 anys, no?
4: Exactament. La gent no arribava a unes edats en què es poguessin començar a desenvolupar. No es parlava gaire de degeneració macular. En aquest moment s'està desenvolupant moltíssim el camp al voltant d'aquestes malalties per intentar resoldre-les. La gent viu més i ha de poder viure en bones condicions. I això és el que busquem.
5: L'edat continua sent el factor més determinant en l'èxit de la fecundació in vitro amb òvuls propis. Segons dades de Deixeus Dona del 2021 al 2024, la taxa d'embaràs clínic per transferència és del 56,3% en dones menors de 35 anys. Baixa al 49% entre els 35 i els 39 anys i cau fins al 22,7% a partir dels 40 anys. Aquesta disminució s'explica principalment per la pèrdua progressiva de qualitat dels òvuls i per l'augment de les alteracions cromosòmiques dels embrions. Tot i això, la probabilitat acumulada millora quan es realitzen diversos cicles de tractament.
2: La fecundació in vitro, no?, és una, avui en dia és una tècnica molt estesa. Quins són els principals reptes, no?, que encara afronta la reproducció assistida, com sentíem ara, no?, en clau d'èxit?
4: A veure, en aquests moments, bàsicament, el problema més important o el factor més determinant és l'edat de la dona. És l'edat de la dona. I això, diguem, és molt important a l'hora de tenir en compte que cada vegada les dones retrasen més l'edat de les seves maternitats. I, per tant, si abans es tractaven dones amb un promig d'edat de, pues, entre 28 i 32 anys, pues ara tot això va endavant, endavant, endavant, i, per tant, el repte més important és aconseguir embarassos en aquestes franges d'edat. El que passa que tenim a la fisiologia en contra, i això és un enemic bastant temible. Les dones quan naixem, tenim ja el número d'òvuls que serem capaces d'ovular al llarg de la nostra vida reproductiva. Això comença a passar a partir de la pubertat i s'acaba en el moment de la menopausa. Són aproximadament unes 400 ovulacions. Aquests òvuls es van gastant perquè els anem ovulant, i arriba un moment que ja no n'hi ha més, i a més, com més temps porten allà esperant per ser ovulats, més problemes poden arribar a tenir. Una dona de 40 anys no és igual de fèrtil que una de 35 o de 30, com ja hem començat. I, per tant, el repte és, bueno, pues intentar, diguéssim, optimitzar els resultats en aquestes dones d'edats més avançades. També es parla, en aquests moments, jo diria que hi ha, com amb tot, grups seriosos i grups no tan seriosos que estan treballant en aquest teòric rejoveniment dels rejuvenecimiento.
2: Dels òvuls?
4: Dels òvuls. Clar. Aleshores, a veure, els òvuls com les persones, rejuvenir és...
2: És complicat.
4: Sí, crec que és bastant difícil.
2: Això està lligat a la comercialització.
4: Jo ho intento, però no. Això està... No estic sortint.
2: Està lligat a la comercialització que abans parlaves una mica, cap a on està anant tot el tema de la fecundació in vitro, no?, i tot aquest tipus de medicina.
4: Sí, és a dir, de nou, hi ha grups seriosos que fan bona recerca, que fan... que publiquen els seus resultats, que expliquen realment el que funciona i el que no funciona, i d'altres, bueno, els quals, bueno, pues es parla de tècniques que no estan demostrades, que s'utilitzen metodologies que no és que siguin perilloses o insegures per als pacients, però que no donen els resultats que teòricament haurien de donar. Si s'aconseguirà rejuvenir els ovaris... Jo no ho sé, no en tinc ni idea. És possible que no ho vegi, però en qualsevol cas, a nivell conceptual, és difícil d'imaginar. Poden haver-hi determinats compostos que poden ajudar a que no envelleixin tan ràpid, a que puguem millorar la qualitat, però sobretot el que hem de fer és un bon exercici a nivell social. I el que hem de fer és explicar a les parelles, explicar a les noies, a les nenes, que la fecundació in vitro no ho arregla tot i que per molt que hi hagi la fecundació in vitro, quan elles tinguin 40 anys, els seus ovaris tindran 40 anys i tindran moltes dificultats a l'hora d'aconseguir reproduir-se.
0: I molts menys òvuls, no?, per utilitzar ja.
4: Evidentment, molts menys òvuls, i realment, a veure, també hi ha altres coses que la gent no coneix i que diuen, oh, mira, però és que aquella, que és aquella actriu o aquella no sé què, té 52 anys i ha tingut una criatura. Sí, miracles,
0: bueno, excepcions,
4: no. O sigui, aquests òvuls que ha fet servir, que ha utilitzat aquesta pacient de 52 anys, no són seus, són...
2: D'una donant
4: jove que ha donat els òvuls perquè aquesta senyora pugui tenir fills als 52 anys. I això és el que s'ha d'intentar explicar. L'altre dia una pacient em deia és que jo no n'era conscient de que això, de que jo als 40 o 42 anys ja no podria quedar embarassada o tindria moltes dificultats. No ens ho expliquen, i és veritat. No està ben explicat.
2: Ara, de fet, molta gent, per això, hi ha la moda de congelar òvuls quan s'és jove i llavors els utilitzen.
4: Sí.
2: Això és una tècnica...
4: Això sí, això és...
2: Solució?
0: Recomanable.
4: A veure, evidentment, si congeles els òvuls quan tens 25 anys i els fas servir quan en tens 40, és com si tinguessis 25 d'edat ovàrica, diguéssim. Això està claríssim. El que passa que és, bueno, és intentar posar un parche, per dir-li d'alguna manera. El que hauríem d'aconseguir, encara que no només és una qüestió pues a nivell laboral, però hauríem d'aconseguir que les dones, pel fet de tenir fills, i en el moment que s'embarassen i que tenen criatures i que volen ocupar-se d'aquelles criatures, això no vagi en detriment de les seves carreres professionals, que les dones puguin estar exactament en el mateix nivell que els homes. És evident que els homes de les generacions dels més joves estan intentant posar-se al nivell. Jo diria que encara potser no hi han arribat del tot, però en molts casos sí que estan al nivell. Estem parlant de societats com la nostra, societats desenvolupades. No parlem d'altres situacions en les quals això ni es planteja perquè aquesta no és la qüestió, però en qualsevol cas estem avançant poc a poquet, les dones aconsegueixen compatibilitzar amb les seves parelles i compatibilitzar la feina amb la cura de les criatures... Però tot això realment és complicat.
0: Perquè l'estil de vida, tant d'homes com de dones,

0: reproductiu. En el cas dels homes pot empitjorar la qualitat del semen, en el cas de les dones poden haver-hi problemes d'anovulació, i l'estil de vida, evidentment, els contaminants, l'alimentació, tot plegat, és a dir, no és únicament una sola variable. La variable, en aquest cas, en el cas de les dones, que domina per sobre de tot, és l'edat, això està claríssim. Però si a més de l'edat afegim estrès, afegim mala alimentació, afegim, no sé, per dir alguna cosa, una anorèxia, afegim... pues tot això, evidentment, va en detriment de la salut en general i de la salut reproductiva en concret.
1: Els homes també es deu passar factura, no, l'edat?
0: En els homes també us passa factura, però menys. Menys factura. És a dir, clar, en el cas de les dones estem parlant de que cada mes... En principi, si tot va molt bé, produïm un òvul. Els homes produïu milions d'espermatozoides en cada ejaculat i, per tant, la comparació és evident que està descompensada. Però sí, els tòxics, la contaminació, l'estrès, els hàbits alimentaris, tot això influeix. I, de fet, s'ha vist clarament que si mirem en general la qualitat de semen, parlem de tots els homes del món, imaginem-nos. De fa 40 anys i ara és pitjor.
2: Abans parlaves una mica de que creus que la societat d'avui en dia no és prou conscient, no, que, per exemple, l'edat afecta tant a l'ovulació de les dones, a l'era que estem vivint, no, de la sobreinformació. Com pot ser, no, que encara avui en dia potser aquest missatge no arribi a la societat? Què creus que no s'ha explicat prou bé des de la ciència? O parlaves abans també de tècniques, no, que no tenen la seguretat o potser l'eficàcia que a vegades es promou, no? Què es pot fer, no, per incidir a una millor informació en aquest camp?
0: A veure, en aquests moments és evident que a les escoles i a determinades edats se'ls hi explica a les criatures pues com ens reproduïm. Jo crec que és en aquests moments és quan s'ha de començar a explicar tot això. L'altre dia també... Bueno, m'ensenyaven un llibre de no sé quin curs era, però era una nena que devia tenir 8 o 10 anys. I en aquest llibre, van enviar, i la veritat és que em va fer molta il·lusió, sortia una foto meva, i es parlava del primer nadó proveta i tot això. Són coses que s'han d'anar explicant, són coses que van apareixent, les noves metodologies. És evident que s'ha d'explicar en un llenguatge que arribi a les criatures en el moment en què estan i que se'ls explica. Pues això també se'ls haurà d'anar explicant a aquestes nenes que avui tenen 8 o 10 anys o 12 quan se'ls expliqui l'ovulació i que llavors els vindrà la regla i que se'ls ha d'explicar que a partir d'un moment determinat podran quedar-se embarassades, que hauran de fer anticoncepció si és que volen, tot això se'ls haurà d'explicar, però també se'ls haurà d'explicar que si volen tenir fills, que hauran de fer-ho en el moment en què això sigui fisiològicament
1: més possible. Clar.
0: I que, per tant, que no tenen per sempre més. Les dones, evidentment, ara una dona de 50 o de 60 anys no és una vella com ho era fa 80 anys, per exemple. I clar, les dones viuen molt més, amb un estat de salut molt millor, ens alimentem, intentem fer esport, alimentar-nos bé, mantenir-nos, diguéssim, amb una certa, diguéssim, capacitat de funcionament. Però clar, però és que els nostres ovaris, això no...
1: No es poden fer miracles,
0: no.
1: Una paraula, no?
0: No.
1: Doncs què veurem els propers anys amb reproducció assistida o medicina regenerativa? Amb què esteu treballant? Cap on va tot aquest món?
0: A veure, en medicina regenerativa l'objectiu, diguéssim, principal és la teràpia celular, és aquesta teràpia amb cèl·lules, és a dir, curar o resoldre aquestes patologies derivades de la degeneració lligada probablement o quasi sempre, o moltes vegades, a l'edat. Pues això, curar degeneracions maculars, que la gent no es quedi cega per culpa de que les seves retines estan degenerant. la gent, bueno,

0: resoldre el problema com pot ser el Parkinson, resoldre problemes cardíacs també, injectant aquests cardiomiòcits que podem fabricar en el laboratori. Això és el que penso que bueno, els que hi siguin i els que hi segueixin treballant tindran el plaer de veure que realment això acaba funcionant. S'han d'acabar de polir moltes coses, per això no ha anat tan de pressa com havia d'anar, però jo penso que aquest serà el final d'aquest recorregut. En aquests moments s'estan fent també el que se'n diu organoids, és a dir, no només intentem fabricar aquestes cèl·lules per poder fer aquests trasplantaments, sinó que intentem fer com un simulacre d'aquell òrgan en el laboratori, en la placa de Petri, per entendre com funciona. I s'estan fent organoids pues, intestinals, endometrials, de quantitat, per veure realment com afecta la patologia en aquell òrgan. Estem parlant ja amb tres dimensions, d'una certa complexitat. Tot això realment és fascinant.
1: I després d'una carrera tan llarga, encara hi ha il·lusió per la recerca.
0: Encara n'hi ha, el que passa que ara ja m'ha pillat una mica gran. Però em fan molta enveja els joves que estan en aquests moments començant a treballar amb tot això, em fan molta enveja, perquè realment les eines de les que disposen en aquests moments són molt millors que les que teníem quan vam començar a treballar. I coses que a nosaltres ens haguéssim tardat mesos, setmanes, mesos o anys en aconseguir, ells amb 15 dies tenen aquell resultat i poden seguir avançant. Per tant, va molt més de pressa.
1: Doncs, Núria, em sembla que veiem una doctora Anna Veiga totalment en forma.
2: Totalment
1: en forma. Com diem, hem estat avui, doncs, amb Anna Veiga, doctora en Ciències Biològiques, cap del grup de recerca de teràpia amb cèl·lules mare pluripotents de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i de Bell. Moltíssimes gràcies per haver estat avui al programa.
0: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Què és un forat negre? Un forat negre es forma quan una estrella molt massiva es queda sense combustible i ja no pot sostenir el seu propi pes. Aleshores, el seu nucli col·lapsa sota una gravetat enorme. Això fa que la matèria es comprimeixi fins a concentrar-se en una regió extremadament petita i densa. A més, la gravetat és tan intensa que ni tan sols la llum es pot escapar. I per això l'anomenen forat negre, ja que és invisible i només en detectem els efectes sobre el seu entorn.
4: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Les estrelles han estat una de les grans preguntes i fascinacions de la humanitat. Són els motors de l'univers. Neixen, evolucionen i moren en processos extremadament energètics, que donen lloc als elements químics que formen planetes i, en última instància, la vida.
1: L'astronomia moderna ens permet anar molt més enllà de la simple observació del cel nocturn i estudiar aquests objectes amb telescopis i dades d'alta precisió, reconstruint la història i el funcionament de la nostra galàxia. Per parlar de tota aquesta recerca, tenim avui aquí a l'estudi a la investigadora Nadia Blagorodnova, recentment guardonada amb el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
5: Nadia Blagorodnova és professora de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Llicenciada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, es va doctorar en Astrofísica a la Universitat de Cambridge i posteriorment va desenvolupar la seva recerca postdoctoral al California Institute of Technology, als Estats Units. Més tard va obtenir una beca Beni a la Radboud University, als Països Baixos, abans d'incorporar-se a la Universitat de Barcelona com a líder d'un grup d'investigació finançat per una beca European Research Council Starting Grant, dotada amb 1,5 milions d'euros. Especialitzada en astronomia observacional del domini temporal, estudia alguns dels fenòmens més espectaculars de l'univers, com les supernoves, fusions estel·lars, noves vermelles lluminoses i estrelles destruïdes per forats negres supermassius. Fa poques setmanes va recollir el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025.
2: Enhorabona, Nadia,
1: enhorabona
2: pel reconeixement.
6: Moltes gràcies.
2: Què ha significat per tu, una miqueta?
6: Bueno, al principi una mica incredulitat, no? Però després una alegria enorme, reconeixement sobretot de la feina feta, no? I una empenta per seguir endavant, no? I per l'altra banda també visibilitat, no? L'oportunitat com aquesta entrevista, doncs, explicar sobre la recerca que fem en el meu grup i apropar una miqueta, doncs, l'astronomia a la societat.
2: Com, no? I per què tu ets astrofísica? Com vas arribar a estudiar astrofísica?
6: Una mica per casualitat, de fet, no? Jo em vaig llicenciar en enginyeria informàtica i, de fet, l'astronomia m'agradava, però sempre ho veia com allò d'on tan difícil, no? Una mica. Sí. I pensava que no, tampoc tenia tanta sortida professional i, bueno, jo volia fer informàtica, no? Una cosa que m'agradava, però no m'apassionava. I després, de fet, per casualitat, vaig començar a treballar com a enginyera de software, de testeig de software científic, del projecte europeu Gaia, de l'Agència Espacial Europea, i allà me'n vaig adonar, doncs, que l'astronomia era fascinant, que hi havia coses que jo no coneixia, em vaig animar a fer el màster a la UB, i amb això ja vaig continuar amb el doctorat, amb els postdocs i finalment com a líder d'un grup d'investigació.
1: Tu ets d'aquelles persones que ja de petita miraven el cel per això i encuriosidament o no? Això t'hi va portar la informàtica, com bé has dit.
6: Sí, no ho sé. Jo durant la carrera sí que vaig fer assignatures de cosmologia, d'aquestes de lliure elecció, i em va semblar fascinant. Però l'astronomia no era allò que, digués, o sigui, m'agradava, però no era allò de petita, volia ser, no? Si no, ja hagués estudiat física d'entrada.
2: O sigui, telescopi no en tenies a casa.
6: No.
2: Ets especialitzada, no?, en, com hem sentit, astronomia observacional del domini temporal. Què
1: sí,
2: vol
1: sisplau,
2: dir això?
1: Explica'ns
2: què vol dir tot això.
6: Sí, doncs això és, bàsicament, domini temporal vol dir que el temps ens importa, no? Quan mirem aquestes galàxies no tan llunyanes, sembla que no evolucionin, que ho fan, eh? Però són unes unitats de temps que són molt superiors a la vida humana. Aleshores, quan considerem que un fenomen canvia amb una escala temporal de, no, rellevant a nosaltres un segon, minuts, hores, dies, mesos, en diem astronomia en el domini del temps perquè hem d'estudiar, com a humans, diguéssim, la seva evolució temporal.
2: Treballes, has dit, no? Has anat a Xile, treballes en grans telescopis, no? Com el també de Canàries, el d'aquest de Xile, el Very Large Telescope, no? De Xile, hi ha un Hubble, el James Webb, que és l'últim, no? Què feu? Quan observeu dades d'un telescopi, què busqueu? Què feu? Com funciona?
6: Com funciona? Doncs és un procés llarg. Principalment has de tenir una pregunta científica i has de fer una proposta de telescopi. Has de especificar molt clarament què és el que busques, per què aquell telescopi, per què aquell instrument, quantes hores de telescopi necessites i com reduiràs, com analitzaràs de les dades per respondre a aquesta pregunta científica. Es va un panell, s'avalua, alguns telescopis tenen un ratio d'un 5, un 10% de succés, o sigui que vas aplicant i a vegades no obtens, però tu segueixes, no? I algun dia pues, tens la sort que et dona el temps, aleshores si la teva supernova, no?, o el teu trànsit apareix en aquella vegada, doncs has tingut sort, i si no apareix, doncs tornes a aplicar.
2: I com decideixes el telescopi que vols?
6: Clar, això depèn de la pregunta científica. Clar, si necessites...
2: En el meu cas,
6: com que són esdeveniments relativament febles, o sigui, si els comparem a una supernova, són més febles, doncs les podem veure amb galàxies properes, però com que són febles necessitem un gran telescopi, no? Com un GTC, això, un VLT, o potser si volem veure la nucleosíntesi, no?, en l'infraroig, necessitem un James Webb. Aleshores, com més convincent sigui, no?, l'aparellament, diguéssim, del telescopi i l'instrument a la teva pregunta científica, doncs més pes té aquesta proposta i més oportunitats té que l'acceptin.
1: Comentaves que havies quedat fascinada, no?, pel núvol de Magallanes a Xile, no?
6: Sí.
1: Canàries, Xile, tots aquests llocs que ha citat la Núria, on hi ha grans telescopis, però no sempre els astrofísics aneu fins al telescopi per fer les mesures, o sí?
6: Avui en dia no. O sigui, bueno, és molt bonic, especialment, no?, per conèixer el telescopi, per conèixer l'equip amb qui treballes. No? Hi ha tot un equip al darrere, tècnics, personal de suport, astrònom de suport, personal, o sigui, un munt de gent, no?, que fan possible aquestes dades científiques s'agafin. Aleshores, és molt bonic anar allà a conèixer, no?, i aquestes persones, però avui en dia moltes d'aquestes observacions es fan en remot per nosaltres. No? O sigui, normalment hi ha una persona, que és l'astrònom de servei, que pot executar aquestes observacions d'acord amb, no, els criteris que tu li passis. però hi ha vegades que és més eficient viatjar tu. O sigui, hi ha vegades que si tens moltes coses a observar en una mateixa nit i estan ben distribuïdes, doncs és molt més eficient agafar-te un avió, te'n vas allà i exactament saps quina configuració d'instrument, quines calibracions vols fer, o sigui, és tot molt, molt més eficient. En aquests casos sí que has d'anar tu, perquè com a PI, no, del programa, tu saps exactament el que vols i ho faràs molt més ràpid que una persona que no té coneixement de la teva ciència.
2: Tots vam quedar meravellats amb les fotos del James Webb, no?, que van donar la volta al món. Què permet veure aquest telescopi que d'altres, com el Hubble, doncs no podien veure, no? I quins avenços ens promet?
6: Una de les coses, no, el James Webb, és que és l'infraroig. O sigui, el Hubble sí que té una mica d'infraroig proper, però el Hubble sí que... James Webb sí que se'n va al mid infrared, que en diem, no?, que permet observar l'univers més primigeni. A més, és un gran telescopi, cosa que fa que la seva resolució sigui boníssima. O sigui, mai hem tingut una resolució tan bona amb l'infraroig. Això ens permet observar, diguéssim, un univers molt jove, perquè la llum, quan ens arriba des del passat, es torna cada vegada més vermella, aleshores hem d'anar al rang d'ones de l'infraroig per detectar això. Diguéssim, en relació més amb la meva ciència, el que veiem també són productes de nucleosíntesis amb explosions, per exemple. O sigui, són productes que estan darrere d'una cortina que no veiem amb l'òptic, però l'infraroig ens permet travessar més endintre i veure, diguéssim, aquests elements de nucleosíntesis.
2: Això és la formació d'estrelles?
6: No, també en context de formació estel·lar, però això en el cas de les supernoves, la formació de nous elements, com per exemple elements radioactius amb una vida molt curteta perquè es desintegren, no, amb un element més estable, doncs aquests els podem veure amb el James Webb.
3: El projecte Gaia és una missió espacial de l'Agència Espacial Europea dedicada a cartografiar amb una precisió sense precedents la nostra galàxia, la Via Làctia. El seu objectiu és mesurar la posició, distància, moviment i característiques de més de 1.000 milions d'estrelles. De fet, Gaia ha mesurat més de 1.800 milions d'objectes celestes, sobretot estrelles, i ha millorat de manera dràstica els catàlegs previs. Gràcies a aquestes dades, els científics poden reconstruir l'estructura i la història de la galàxia i entendre com ha evolucionat al llarg del temps.
2: Vas participar també al projecte Gaia. Quines van ser les teves principals contribucions?
6: Bé, durant la meva època d'enginyera, doncs les contribucions va ser principalment testejar, no, des d'un punt de vista científic i de computacional, doncs que el software feia el que havia de fer, no? Les dades que s'arribaven del satèl·lit es desempaquetaven i es transformaven, doncs, en formació útils, en catàlegs. I durant el meu doctorat, doncs, vaig fer servir aquests catàlegs per detectar supernoves i també caracteritzar quin tipus de supernoves havia detectat Gaia a partir de les dades dels seus espectres de baixa resolució, que bàsicament és com separar la llum, no, d'aquesta estrella, i mirar quins components químics té, a quina velocitat. I vaig també predir, diguéssim, el número de supernoves que esperàvem veure amb Gaia i també el número d'esdeveniments que en diem que són aquestes estrelles que són desgarrades per un forat supermassiu, un forat negre supermassiu.
2: Com es forma? Comencem que al començament parlem de supernoves. Com es forma una estrella?
6: Bé, doncs tot comença, no?, quan tu tens un munt de gas, tens hidrogen, heli i una miqueta de metalls, no?, que en diem, que és tot allò que no és hidrogen i heli. Doncs aquest núvol comença a col·lapsar sota la seva gravetat, també gira, es conforma que col·lapsa, la seva temperatura interna comença a augmentar, amb això també comença a cretar el material que hi ha al voltant. I el que passa al final és que l'interior, en el nucli de l'estrella, està tan calent que comença la fusió nuclear. I amb això diem que ha nascut una estrella, que és quan comença el procés de fusió nuclear al seu interior.
1: En la teva pàgina web, que convidem a tots els oients que visitin, dius que moltes estrelles neixen amb germanes.
6: Efectivament, sí. O sigui, aquests núvols, quan es fragmenten, moltes vegades es fragmenten amb molts núvolets. No és un sol núvol que col·lapsa, sinó es fragmenten i aquests fragments estan gravitacionalment lligats. O sigui, diguéssim, no se'n van un per cada banda, sinó que acaben formant un sistema d'estrelles múltiples. O sigui, quan n'hi ha dos, en diem que és un sistema binari, quan en tenim moltes, doncs és un sistema triple, quàdruple o múltiple, no? Quan en tenim moltes. Aleshores, cada vegada estem veient més sistemes d'aquests perquè milloren els nostres telescopis, milloren els nostres instruments. Aleshores, estrelles molt febles que no podíem veure, ara mateix les estem veient i estem veient els sistemes de 6 estrelles, per exemple.
7: I també es fusionen, no, les estrelles?
6: Efectivament, sí, aquesta és la part divertida.
7: Com es poden fusionar?
6: Sí, doncs, sí, això que jo... D'això no en dic un casament, no? O sigui, sí. Són dues estrelles, són companyes, es van orbitar, no? I com a la vida de les persones no compartir a prop, aleshores, doncs, en aquest procés, les estrelles, quan han nascut amb una parella, doncs orbiten una al voltant de l'altra. Aleshores, es van, durant la seva vida, les estrelles incrementen el seu radi una mica com les persones, no? Aleshores, si tenen una companya propera, doncs...
7: S'engreixen, no?
6: Sí. Si amb la massa, sí, és la mateixa, sí. Però es fan més grans. Aleshores, envien una mica de massa a la companya, o sigui, transfereixen la massa, comparteixen aquesta massa, i depèn de les característiques, no, d'aquestes parelles, doncs hi ha parelles que acabaran fusionant-se, no, s'acabaran apropant tant, que en alguns casos doncs, acabaràs enviant part de l'embolcall més extern cap enfora, cosa que faria una nova vermella lluminosa, i la part interior doncs, es fusionaria amb una sola estrella, que seria una estrella més gran que, diguéssim, que les dues anteriors.
7: I quan acabem aquesta fusió, al cap dels anys també poden esclatar?
6: Sí, sí, sí, efectivament.
7: Llavors
6: sí, sí.
7: Es comporta com una estrella normal?
6: No. Diguéssim, no. Clar, quan t'has fusionat, diguéssim, les característiques de l'estrella han canviat, i això és important. Diguéssim, una supernova d'una estrella sola... tindrà característiques nucleosintètiques i, diguéssim, el producte final, estrella de neutrons o un forat negre, poder no és el mateix que una estrella que és el producte d'una fusió que també explota. Si amb totes aquestes característiques serien diferents. Per exemple, una companya li pot xuclar part d'aquest hidrogen que té aquesta estrella, aleshores, quan explota, explotaria com una supernova, diguéssim, que no té hidrogen. I les característiques d'aquestes supernoves, diguéssim, són diferents a les d'una estrella sola.
1: Abans, fa una estona, ens has conduït gairebé cap a un forat negre. Com es produeixen aquests forats negres? A veure, explica'ns una mica.
6: Depèn de la massa del forat negre. Diguéssim, si parlem de forats negres de mida estel·lar, no?, d'una estrella...
1: Però en realitat no són forats, no? Ens bueno, sembla un forat...
6: Sí, diem forats, sí, perquè, sí? Clar, si tu mires no hi ha llum,
7: no hi ha res,
6: aleshores,
7: no?
6: Com que no hi ha llum, doncs li diem forats, sí, som així de... Sí. Imaginatius. Clar, o sigui, això seria com un remanent estel·lar col·lapsadíssim, no? És com tota la matèria condensada en una àrea tan petita que si ho mirem com una espècie de pou, no? El pou és, diguéssim, el pou de potencial. Imagineu-vos un pou, no?, que les parets són verticals. Si la llum ha de pujar per aquella paret, no pot. O sigui, va donant voltes i voltes i mai acaba de sortir. Aleshores, amb un forat negre, la profunditat, diguéssim, d'aquest pou de potencial és tan vertical que ni la llum pot sortir.
7: Hem dit a la introducció també que les estrelles és l'origen dels elements químics. Per què?
6: Per què?
7: Sí. O sigui, com es produeix aquest origen?
6: Sí, doncs, diguéssim, després del Big Bang, principalment, teníem hidrogen, una miqueta d'heli, una miqueta liti, però ja està. Però, clar, si mirem coses que ens formen a nosaltres, que és carboni, nitrogen, oxigen... Després, el nostre propi planeta té un nucli de ferro, de níquel... A la nostra sang també tenim ferro... O sigui, tot això són elements molt més pesats del que van sortir del Big Bang. Aleshores, necessitem una manera de fer la síntesi d'aquests elements. Aleshores, una manera de fer-ho és en els interiors d'estrelles molt massives, diguéssim, 8 masses solars, com 8 sols o més grans. Aleshores, això, durant la fusió nuclear, doncs aquests elements cada vegada es tornen més pesats fins que arribem al ferro, però el problema està en que, clar, quan després aquest ferro col·lapsa, es tanca, diguéssim, no passa a una nova generació d'estrelles, es tanca amb una estrella de neutrons o un forat negre i no enriqueix, diguéssim, els futurs núvols per fer estrelles noves. El problema, clar, l'altre és que aquest ferro el necessitem, perquè veiem que existeix, o sigui, el tenim a la sang, està al nostre planeta. En aquest cas, necessitem estrelles binàries, o sigui, dues estrelles més petites que 8 masses solars, quan s'han desprès del seu embolcall i els hi ha quedat un cor de carboni i oxigen com una nana blanca, quan aquestes dues nanes blanques exploten, generen tot el ferro que ens fa falta, doncs, per fer-nos a nosaltres i al nostre planeta.
1: No, això ens apropa una miqueta, no?, a l'astronomia, a la vida quotidiana, perquè a vegades pots pensar, bueno, i cal estudiar les galàxies i d'això, on ens porta això, no? Doncs, bueno, ara acabes de donar un exemple, no? Ens porta, també té un reflex en el propi coneixement del que som i on estem, no?
7: Si poguessis enviar, no, un missatge al públic general sobre la teva recerca, quin seria el missatge que t'agradaria transmetre, no, sobre l'univers, així en general?
6: Sobre l'univers. Bueno, jo diria que primer de tot hem de, el que hem dit aquí, no, som nosaltres, som un producte de l'evolució de l'univers. L'univers ens ha creat, o sigui, som una creació de l'univers. Nosaltres, com a aquesta petita part de l'univers, no, que s'ha convertit en una persona, doncs el que hem de fomentar és aquesta curiositat, no, de fer-nos preguntes, de intentar entendre, diguéssim, aquest univers. I això jo crec que ens aproparà una mica, diguéssim, a aquestes preguntes més filosòfiques, no, de qui som i d'on venim, perquè això és una mica la nostra humanitat, no, de cercar aquestes preguntes.
1: Estàs en un equip de recerca a l'Institut de Ciències del Cosmos d'aquí de Barcelona, però suposo que la descoberta, l'estudi de l'espai és una cosa que es fa coordinadament en laboratoris d'altres llocs del món, no? Amb qui us connecteu des de Barcelona?
6: Bueno, tenim bastants col·laboradors amb els temes observacionals, diguéssim, doncs col·laborem amb gent de Caltech, que és on vaig estar abans, també amb gent de Columbia, que és on estan alguns dels estudiants que estaven abans a Caltech, ens hem expandint. Després tenim col·laboradors més en el tipus, diguéssim, teòric o de simulacions, que això és molt important, perquè sempre que fem observacions intentem confirmar alguna teoria o algunes simulacions que s'han fet per predir algun fenomen. Aleshores, tenim col·laboradors a la Universitat, a Charles University, a Praga, per exemple, a Polònia, o també gent de Canadà o d'Austràlia.
7: I amb tot això, què estudieu exactament, en què esteu ara?
6: Uf, ja, tenim bastants projectes, no? Alguns d'ells són entendre aquestes estrelles que es fusionen, o sigui, per què unes sí i d'altres no? Diguéssim, què porta aquestes estrelles a fusionar-se? D'altra banda, també, què passa durant la fusió, no? O com aquest gas queda expandit, diguéssim, cap a on va, quina és la seva geometria, i finalment també, diguéssim, com contribueixen aquestes fusions estel·lars al medi interestel·lar d'on es formaran noves estrelles, no? Diguéssim, com es contribueix amb fusions estel·lars a la nova generació d'estrelles que formaran nous elements químics, diguéssim, i enriquiran les noves poblacions d'estrelles d'univers i potser formaran vida.
1: Tot molt interessant.
7: Hem tancat el cicle.
1: Sí, però em sembla que haurem de dedicar a algun altre programa per acabar-ho d'entendre bé, perquè tot això és realment complex, és apassionant, però és complex. Moltíssimes gràcies, Nadia Blagorodnova, enginyera informàtica, astrofísica, investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2025. Fins una altra.
7: Moltes gràcies, Nadia.
6: Gràcies a vosaltres.
1: El control tècnic ha estat Laia Casanova i hem comptat amb la veu de Maricruz Hernández i Maria García Coll.
7: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
1: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.

0: Radio 4.
1: Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Això és l'Hora Clàssica, com sabeu. I avui us volem parlar, doncs, d'això, el Festival de Peralada, que començarà el pròxim 17 de juliol i, com cada estiu, convertirà el castell i l'església del Carme en un punt de trobada per la lírica, la dansa, els grans intèrprets i la creació contemporània. Peralada és un festival amb una llarga tradició operística, però també un lloc on sovint neixen projectes nous, pensats expressament per uns artistes i per un espai molt concret. Avui parlarem d'una d'aquestes estrenes. Es diu Diario de una Madre i és un cicle de 14 cançons i dos interludis per a veu i piano amb música d'Alberto García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. L'obra s'estrenarà el 26 de juliol a l'Església del Carme, interpretada per la soprano Sabina Puertolas